0: I jo crec que estem satisfets perquè crec que hem sabut trobar un punt mig, no? I sembla que la cosa agrada i funciona, de moment. Mm. Sí, bé.
1: Teniu gaires concerts, ara?
0: Sí, sí, sí. Ara aquest cap de setmana passat venim de tocar Falset, divendres, al Garbina de Pop, sí. Mm-hmm. I diumenge a Camprodon, al Microclima. I ara ens venen unes setmanes de descans.
2: Sí, fins al 23, crec, que sí. Toquem a Manresa, les alternatives, mira, si no m'equivoco.
0: Portar la xuleta. 23 d'agost, a la Festa Major Alternativa de Manresa. El 12 de setembre a Sant Feliu, a Las Vegas, amb una banda amiga, amb Roca Banana.
2: Sí.
0: Un saludo des d'aquí per ells. Després al BAM, que estem molt contents de tocar al BAM. Home. Tocarem a Plaça Catalunya el dia 26 de setembre.
1: Sí.
0: I més, i després ens anem a Bilbao el 15 d'octubre, el 24 d'octubre a Vilanova la Geltrú, el dia 5 de desembre a Madrid, a Mazo Madrid, i després la gala grossa el dia 16 de gener a la Gran Nit del Neu, allà a Girona.
1: Això ja ens situa l'any que ve, eh?
0: Sí, sí.
1: Esteu... Teniu plans? Esteu preveient coses? Esteu treballant coses de cara a l'any que ve?
0: Puh, la cosa no para, eh? Sí, és que tenim coses, sí. Ara aquest estiu hem estat gravant un tema amb una altra banda amiga que es diuen Delí, o Dili, no sé mai com ho pronuncien ells, que són una banda del Montseny que és de lo millor, bueno, crec que és la millor banda de música electrònica que hi ha a Catalunya.
1: Uh-huh.
0: I a ells els hi mola molt el rock, també, i bueno, com aquest moment dolç a finals dels 80 on es barreja la música electrònica i el rock.
1: Uh-huh.
0: I bueno, estem treballant en un tema que sortirà aquesta tardor. Sí, sí. I més coses que ja estan al forn, però bueno, encara és aviat per dir-les. Però sí, ja m'atraca per rato.
1: Un tercer disc, no. O sí.
0: Ja m'atraca per rato. Ja. Hi ha cosa.
1: Ja.
0: Sí. Es fan llargs, els silencis de la ràdio.
1: Va, vull acabar amb una última cançó, perquè per preguntar-vos també que si les vostres influències venen també una mica més enllà d'allò musical, ho dic per aquesta cançó.

0: juga pes la literatura catalana en la vostra manera de...
1: Com, disculpa?
0: Si juga pes la literatura catalana en la vostra manera de...
2: Som lectors, sí, ens agrada. I jo crec que a l'hora de composar, bueno, sempre ens hem inspirat tant en Pere IV, com és aquest cas, però...
0: Sí, és una versió de Pere IV.
2: Sí, de fet és una versió d'en Bob Dylan, del Tombstone Blues,
0: que...
2: I Pere IV i va fer un poema, i després Els Tres Tambors, que és una banda mítica de pop garajero català dels 60, va fer aquesta cançó, que és on trobem entre nosaltres.
0: Mm-hmm.
2: És un refregit de referències.
0: També hi ha referència al Joan Brossa.
2: Sí, mm-hmm. També en aquest últim disco, sí, vam afegir un poema seu. I sí, en general ens agrada llegir. Nosaltres no som grans poetes, però menys mal que ja n'hi ha que sí.
0: Però
2: i llavors
0: sí, lectors.
2: Ens intentem copiar-los el millor que puguem.
0: Santi Fontfaria i Aram Figueres, estarem molt pendents del que pugui venir el 2027.
2: Moltes gràcies.
0: Però encara queden mesos del 2026. Gaudiu tot el que us ve i a treballar moltíssim i a continuar gaudint com ho feu i fent-nos gaudir a tots.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
2: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
3: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
4: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
1: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
5: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
6: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
7: Carai,
8: hola, bueno, carai.
6: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
7: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
6: Aquest penso que hauria de ser un dret.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya Matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
11: Bona tarda a tothom, benvinguts. Disculpa que estic obrint la carpeta, que no la tinc del tot oberta. Per tant, et saludo cordialment. I a El Brusca.
12: Bona tarda.
11: Bona tarda. Ui, quin poc entusiasme.
12: Sí?
11: Sí.
12: Has percebut pel to de veu que hi havia poc entusiasme.
11: Sí, i pel delay en la resposta. Ai, que tinc els auriculars embolicats.
12: És que t'estava donant una mica de temps perquè puguis...
11: I ara he fet
12: puguis...
11: això que tant m'horripila, que és... Ja em foti aquests sorolls.
12: Però és que aquesta taula no rep bé els cops.
11: Aquesta taula...
12: Ja sé que s'ha comentat molt, que és un tema que ens van dir no parleu d'això.
11: Ah, sí? Qui ho ha dit? No es pot parlar d'aquest tema.
12: Home, no es pot parlar del nou estudi, no?
11: Ah, sí? Primera notícia.
12: No
11: me sabia dit a mi.
12: No?
11: No me sabia dit.
12: Bé, és que jo tinc unes converses amb la gent important.
11: El que sí he detectat... El que sí he detectat és que l'Edu Mutante posa una pila de paper sota el peu de micro, que crec que és per amortir les vibracions, eh? Que és per aquest motiu.
13: Bueno, és...
11: Bueno, una resposta curta, eh?
13: És per poder moure el micro sense que faci soroll.
11: Bueno, Marc Espejo valida aquesta actuació. No te n'havies donat, tu. Marc Espejo és el nostre tècnic de so, pinxadiscos, operador d'àudio, el xico de les agujas i tot això. Ui, em sento molt raro. Se sent bé, sí? Em sento estranyíssim. Bé, en fi, Yael.
12: Escolta'm.
11: Què?
12: Estic seguint molt el Tour de França femení.
11: Doncs no el veig a cap pantalla, eh?
12: Que suposo
11: moment,
12: que estarà content el José María García.
11: Sí.
12: Perquè són bicis, entenc, d'una certa manera.
8: No, no estoy siguiendo.
12: Ja m'ho imaginava. Doncs escolta, és que he vist que les dones, les que fan ciclistes... Escolta'm, no,
11: Aitana,
12: fan una cosa. També fan trampes, sí. Aitana.
14: Yael, de què va aquest boicot contra les dones?
12: No és boicot. A mi m'agrada molt pensar que les dones, evidentment, també fan trampes i també hi poden haver dones que puguin, saps? O sigui, homes i dones són iguals.
14: Sí, ja.
12: Escolta'm.
11: Ja, què passa?
12: Com fan trampes? Us ho explico. El que fan és, es posen com un farciment a les tetes, sí?
11: No.
12: I d'aquesta manera...
11: Té nassos perquè el guió no feia menció a on posant el farciment.
12: És que...
11: Hem fet un gran debat sobre, home, afegiu alguna cosa en què posem sostenidors per fer-ho fi, i ella va i fot a les tetes.
14: Ja ve la Yael a deixar-nos malament.
11: Ho estan sentint els nens o no, això?
14: A tot el col·lectiu.
11: Bueno, ja, no, sí, s'entén.
12: Escolta, doncs fan aquesta cosa, sí, de posar-s'ho damunt dels sostenidors,
11: pits,
12: i d'aquesta manera canvien l'aerodinàmica,
11: però,
12: saps?
11: O sigui, se circula millor en bicicleta tenint els pits més grossos, és això?
12: Sí.
11: Val, i prendran mesures a l'organització? O sigui, quines conseqüències tindrà tot això?
12: No tinc clar, la veritat.
11: Bueno, doncs...
8: Bueno, bona tarda, soy Luis Rubio.
11: Sí,
8: ja
11: ho sabem, ja, malauradament.
8: Yo propongo revisar bien el mayó, sobre todo debajo del mayó,
11: sí.
8: Porque yo puedo hacerlo lo mismo con mis manos. Voy a revisar el mayó de Yael.
11: No, Yael ya...
8: Por debajo.
12: Però...
8: Un piquito.
12: Sí, no,
8: però... Un piquito.
11: Que pervertit.
12: No,
8: un
12: cal.
8: Piquito. Ah.
12: Sí, de veritat. No entenc per què l'hem convidat, Aitana.
14: No, és...
8: Mira, jo ho he explicat otra vez. Yo estaba allí en el podio.
11: No, sisplau.
8: Y entonces vino Jen Hermoso y me dijo, Luis, me estás clavando el móvil. Y le dije, no, es el fijo.
11: Va, prou.
15: No voy a dimitir.
11: No,
8: sí, sí. No voy a dimitir.
11: El van fotre saltar entre tots al final, eh? Va haver-hi bastant de sidral i van fer saltar. Bé, i és i Pau, que estem tots just començant.
8: I el senyor Peramà també me aplaudió.
11: Perdona, Rubiales, si va aplaudir amb les orelles és aquest, l'entrenador espanyol, que tothom tant l'aplaudeix, com es diu el...
12: Luis de la Fuente.
11: Luis de la Fuente. Sí, tothom aplaudeix tant a Luis de la Fuente. I mira, allà estava...
12: Aplaudint
11: a... La primera filera aplaudint el pájaro aquest.
8: I gràcies a qui han a ganar el Mundial.
11: Doncs gràcies al Cobercí.
8: Gràcies a qui han a ganar el Mundial.
11: Gràcies al Cobercí.
8: Al trabajo de Luis Rubiales i tot el seu equip.
11: I el Ferran Torres, que va rematar de cap amb la gorra, segurament, la portava a portar. Bé, si va ser un xut, anava a ser amb el cap, que quedi clar.
12: Sí.
11: Va, escolta, sabíeu que hi ha un nou 3.000 català? Us n'heu assabentat o no d'això?
12: Què és això, és un mòbil?
11: No, és un SIM, un SIM.
12: Ah, un 3.000!
11: L'agulla sud, sí, de mala vesina, eh? Resulta que han fet mesuraments d'alta precisió, de muntanya, i arriba als 3.012 metres. Aquesta va anar alçada d'aquesta.
8: Sí, sí, tremendo quilombo con el pico.
11: Sí. Vostè qui és?
8: Bueno, soy Ramón Tañista, topógrafo jefe. Parece que hubo un error de cálculo hace años que se atribuye a mi persona.
11: O sigui, és que de veritat cada dia apareix un senyor sentit per aquí que fa alguna cosa important a Catalunya. Vostè va calcular malament l'alçada de la muntanya en el seu dia, quan es va mesurar per primer cop? O com?
8: Es una forma de verlo. Yo consideraría que se trata de la mano de Dios que se equivocó.
11: No.
8: De la persona que me contrató. En primer lugar, yo me apunté a topógrafo como experto en topos, el animal.
11: No, de veritat. A veure, qui s'encarrega en aquest país anomenat Catalunya d'encarregar la gent?
8: Un primo mío, che, vino toda la familia a trabajar acá.
11: Ja ens n'hem adonat, ja. Això explicaria una mica tota la trama, en fi.
8: Ladrones, ladrones.
12: Què surt, Lázaro?
8: Ladrones. Ay, este lo mío, lo jugó de tren. Lo jugó de tren.
11: Lázaro, calma, no està d'acord amb el topògraf aquest argentí? Quin problema té?
8: Que lo está inventando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso?
11: ¿Qué quiere decir?
8: ¿Qué quiere decir?
11: ¿Qué se está inventando?
8: Yo hace años que me subo a esta montaña a pasturar con mi Toyota, cago en Déu.
11: No me lo sé.
8: Y antes no hacía 3.000 metros.
11: Doncs què ha passat? Si no, bueno, és el que hem dit, que no fa 3.000, ara no fa 3.000.
8: Convertió yo en un 3.000, cago en Déu.
11: ¿Vostè?
8: Ah, que tomarme un carajillo arriba, 20 carajillos, 200, 3.000 carajillos.
11: Bueno, 3.000, sí.
8: Ahora tanto vaso de carajillo ahí arriba que han subido 200 metros.
11: Bueno, gràcies per contaminar la nostra muntanya i es pot retirar. Contactem amb la policia.
8: Ladrones.
11: Que la convertéssim un 5.000 en un 8.000, la muntanya aquesta, aquest cim que hem mencionat. Va, tu. Què passa?
16: Dada Jové.
11: Hombre! El dia 12 de programa, hem sentit la paraula de l'Oriol. Sí que és una... Endavant, Oriol.
16: Estimat Hansio.
11: Com?
16: Es parla molt de futur de Ferran Torres, querido, que pot anar a París Saint-Germain.
11: Com?
16: Però pot anar també a l'Atlético de Madrid, pot renovar amb el Barça. Jo tinc informació exclusiva.
11: Doncs anem a gra i l'explica, si no tanta vol.
16: El Lleida prepara una oferta per Ferran Torres, amb valor de 160 milions d'euros.
11: No, és veritat.
16: A més, el club ha inclòs una clàusula on convida el president Laporta durant 10 anys a l'Aplec del Cargol.
11: Passadet amb el Lleida, passadet amb l'Aplec del Cargol i passadet amb la dada Jové. Però vaja, deixem enrere tota aquesta qüestió, però no deixem les dades, però un altre tipus de dades enrere, perquè resulta que hi ha un estudi de la revista Nature.
12: Prestigiosa, direm. Sí, prestigiosa.
11: És perquè sempre que la ràdio es parla de la revista aquesta, es diu sempre la prestigiosa revista Nature. Com si les altres no fossin prestigioses, eh?
12: Nature?
11: No, Nature, Nature, vaja, Nature. Que ha demostrat que els estudiants que tenen xarxes socials des de la infantesa treuen pitjors notes i tenen un rendiment acadèmic... Bé, rendiment acadèmic pitjor, diguem-ne, eh?
17: Sí. Perdona, si sí, what the fuck, em quedo reset com un Windows XP, o sigui que...
11: What the fuck, no, és un estudi basat en evidències i proves, eh?
17: Pues, fuck the what. Però llavors com li ensenyem a sumar a un nen si no té TikTok?
11: Home, doncs no cal TikTok per aprendre a sumar. O sigui, vas a escola, com fa tothom, com s'ha fet tota la vida.
12: Amb l'InnovaMat.
17: Perdona, sí. Què? O sigui, jo no penso pagar una escola pels meus fills quan a internet ho tens tot. O sigui, pots aprendre política amb el Xocas i la Claire.
11: No, la
17: pots aprendre ballar amb les cançons de Batllal, fer divisions amb la mètrica, perquè per això es diu mètrica, saps? La que canta, pagar una escola, o sigui, XD!
11: Bueno, en fi, reconem a l'audiència que continuï portant els seus fills a l'escola.
12: Sí, que comprin llibres, eh? Pablo Puyalto, guionista d'aquí, que comprin llibres. El Pablo Puyalto té una teoria sobre els llibres. No, que diu que sobre els cursos, en un futur, els haurem de pagar.
11: El que haurem de pagar? Els llibres. No entenc res del que estàs dient.
12: Ja, és que...
11: Si menciones una tercera persona que no està aquí...
17: Però què és un llibre?
12: Això és la música anecdotita de la Yael.
11: Va, Yael, explica això al Pablo que s'entengui.
12: Que el guionista Pablo Puyalto...
11: Sí, això ha quedat clar.
12: A mi m'ha dit que en un futur haurem de... Si volem buscar informació sobre, per exemple, què dèiem ara, de les muntanyes de Catalunya,
11: sí?
12: Doncs hauràs de comprar un curs, diguéssim, sobre això i hauràs de pagar aquesta informació per accedir-hi, perquè ja no tindrem accés a aquesta informació.
17: Home, clar, i invertir en criptomonedes.
12: Sé que potser estic cridant una mica el Miguel Bosé de...
11: No. O sigui, què vol dir? Que la informació que ara és gratuïta a internet serà de pagament.
12: Sí. Sí.
11: No, o sigui, no és falta que... No. El que passarà...
16: El que passarà... El que...

0: Bueno, jo no sé com hem anat a parar això als llibres del Pablo. Quan vingui a fer el...
1: Disculpeu, ja ampliarem la informació més
0: a... Vale, no, xips, no. No, no, però... També et dic una cosa, eh? Per mirar l'horari del tren que va a Terrassa, Barcelona, o l'horari del cine que fan aquí al costat, no cal anar a la I. Pots anar a la pàgina web normal. Vol callar, sisplau? Ja?
2: Cuidado.
0: Cuidado, què? Ja estem amenaçadors. No, i l'altre li fot revers, sisplau. Només faltes tu.
2: Cursos.
0: Vale, d'acord. Prou ja d'aquest color.
2: La piel.
0: En tot cas, una cosa.
2: Sido malo.
0: Sisplau, reprenem el fil perquè reconem a l'audiència que porti els fills a l'escola i els faci fer d'hores estiu, una miqueta, en mesura... I que...
3: Bueno, esta vuestra opinión, ¿no?
0: Bueno, pero, ¿cómo? No opinión, no.
3: Estaba escuchando a la Raquel y, bueno, tampoco hace faltan tantos cursos, ¿no?
0: ¿Quién es Raquel?
3: La Raquel...
1: Bueno,
0: en fin, sí que
3: se... cabe duda que yo sé mucho, que tengo redes sociales y estoy en pleno uso de mis institutos, ¿no?
0: No, en pleno uso de mis facultades, es la frase, ¿eh?
3: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
0: No, es opinión, es un fet.
3: Respetable como la gente que no quiere dormir con ventilador. No. Pero yo me saqué la ESO el año pasado sin problema. ¿La y la Pili y yo la hicimos juntos, ¿no?
0: No.
3: Nos sentábamos al fondo y hacíamos todo menos estudiar.
0: Bueno, sí, claro.
3: Eso sí, en biología sacábamos un 10.
0: Bueno, aplausos, Sergi, está bien. Adeu, au, retirada. Però ja de guarrades i de tonteries d'aquestes, o bajanades. Per cert, aquests dies, no sé si us heu fixat que és un tema recurrent, no sé per què va sortint, el tema de la brossa especial, eh? Perquè resulta que hem sabut que cada setmana, o gairebé cada dia, cauen tones de brossa especial a la Terra.
1: Uf!
0: I ja sentir aquesta música i ja me'n començo a ginyar, eh? A veure... L'has canviat? Ah, no és la de sempre? Home, fa menys por, aquesta. L'has matisat?
4: Brossa!
0: Calma, brossa, sí, brossa.
1: Hola. Com vosaltres. Estàs dirigint el Pere Mas dient brossa o...?
0: Sí, professora Olivia Lacke.
4: Com que so, brossa, brossa, así vos se me mata.
0: Bueno, va.
4: Ay, sí, te pego.
0: A veure, què passa, professora Làctia?
4: Camarada Perestroika, sí. Mas.
0: Que no va, prou, no cal Perestroika. Com està? Que ja que hem invocat la nostra científica de capçalera, de cara, queda una setmana i un dia, eh, pel...
4: La

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
5: Per no res.
6: Sor Lucía Carran m'ha ensenyat també que...
5: Adéu, Olivia. Parlant de gent estranya, avui hem conegut un nou cas d'extrements a una piscina municipal. No, és que n'hi ha una pila, eh?
7: De com? Com, perdona?
5: De caca a la piscina.
7: Ostres, de fenta, vols dir?
5: Sí, de caca.
7: Diguem-ho bé.
5: Sí, de fa...
7: Tu m'has corregit tetes.
5: Bueno, però és que és més groller tetes que caca. No? Pits que d'aquí.
7: Ai, mira.
5: Bueno, no, diu que no.
7: Tant és, tu digues,
5: bueno,
7: digues.
5: Aquesta vegada, entre altres llocs, està el torn de Vacarisses, on ha aparegut femta a la piscina municipal, que no sabem què es dedica la gent a fer aquestes coses.
8: I... Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
8: Como presidente del gobierno estoy totalmente consternado por la invasión de gente que tira los tronquitos por el aserradero.
5: De veritat.
8: Piscinas donde se ve al perro asomando el hocico.
5: Ah.
8: Estas mafias, esta invasión de zurullos promovida por las mafias en las piscinas de Vacarisses.
5: De Vacarisses i més llocs, eh? Però aviam, senyor Sánchez, no estava de vacances vostè?
8: Vacaciones no, Vacarisses.
5: No, va, chistes no, eh?
8: Como socialista, tú ya me entiendes.
9: Yo nunca cogería... Lo que es, ¿eh?
5: Bueno, prou.
8: Yo nunca cogería vacaciones con una tragedia humanitaria como la de las piscinas de Vacarisses. Es el momento de unirnos todos en el dolor mientras la tortuga saca la cabeza por el caparazón.
5: Una cosa, las piscinas, diguem-ne, y la tragedia humanitaria es troba una altra banda, ¿eh?
8: Bueno, es que parecía el frenazo de un camión en la autopista. No llevo todo el mes defecando en las piscinas para distraer la atención como para que ahora saquéis vosotros el tema.
5: A veure, quin
8: Vaya,
5: fàstic.
8: No tenia que haver dicho esto en voz alta.
5: Va, prou, ja està, fa molt de fàstic plegat i vull canviar de tema.
8: ¿Ves? Ya nos acordáis de lo otro. En fin, me voy, que he comido alubias y tengo el Falcon a punto de aterrizar en la
5: el
8: Casa
5: Falcon
8: Blanca.
5: A punto de despegar,
7: carai.
5: De veritat.
8: No, aterrizar en la Casa Blanca.
7: Es refereix...
10: Ahí está, toma!
5: No, prou.
7: Crec ja... Que...
10: Toma!
7: Ha quedat clar.
10: ¡Que es un regalo!
5: A veure, prou ja d'aquest color.
8: Ha sido un perfect.
5: ¿Qué?
8: Un perfect.
7: Saps què és, no? No preguntem,
8: cuando
7: ja està.
8: Cuando sale el churrero con la manga pasarela.
5: ¿Y qué es eso que li han portat ara? Que li han portat com un paquet?
8: Es la chaqueta y la bufanda que llevo por si baja la temperatura en el estudio.
5: Bueno.
8: Aunque con lo fresquitas que vienen hoy las chicas del versió.
5: De veritat.
8: Cualquiera se pone la
5: bufanda. Prou d'aquesta barbària radiofònica.
8: Entre el fricopié i el mango.
5: Calla, tanca,
7: sí,
5: sisplau.
7: Depenent de tu per canviar de qüestió.
5: No, ja ho he dit, canviem d'aquesta qüestió i...
8: Lo que pasa que ha entrado el becario y ya, se me ha bajado la libido.
5: Encara no li toca. Podem canviar, ja treu la música aquesta. Ara, home.
8: Espera, que me viene otro.
7: No.
8: Cuidado, Pena. Mira.
10: Ay, qué gusto me he quedado.
5: Prou, i no cridi d'aquesta manera. Que
8: ha salido hasta ácido.
5: No cridaríem tant.
8: ¿Sabes cuando te escuece que llega al final?
5: Tanca el micro. A veure, que és el moment a més. O sigui, no pots parlar de caca sonant aquesta música. Puja. Ja el no cantes avui.
8: ¿Creéis que Ambudio no hace caca?
5: Va, prou.
8: Ya sé que tiene pinta de no ir al baño, pero... Dicen que se empaña hasta el espejo.
5: No, sí que estàs canyolidat tot ell, però no crec que... Va, fem una pausa.
8: Caga bolitas.
5: Silenci. Fa una classe magistral del sultà de les ones. El rei de la freqüència modulada. El tsar de l'antena catalana. Aquesta vegada en relació a la gestió del seu equip i a les relacions personals que té amb els seus subordinats, treballadors, esclaus diversos...
7: Minions.
5: Exacte. És ell, també, això? Va, avui només ha sonat el xup-xup, que és una cosa que s'agraeix perquè és bastant desagradable.
11: Xup-xup. Xup-xup al foc.
5: Sí, al foc. Bé, escoltem, doncs, el nostre amic i far matinal, Sergi Ambudio, del Món RAC1.
12: Bernat González, bon dia. Fernando González, sóc jo.
13: Que ara. Bon dia. Ostres, tu, quin matí.
12: No ens en sortirem avui. Ja ho he dit, que si arribem a les 12 serà un miracle.
5: Sí, era el Balboa, no era el González. Eh? Després diu que ja m'equivoco amb els noms, però...
7: Ell havia d'anar al Bernat Balboa i...
5: I havia dit González. I l'altre no li contestava, que els dos estaven allà al cos present. Doncs no és l'única vexació que tenim avui, eh?
7: No?
5: Avui ració doble.
12: A veure, Alberto Fernández Díaz, que ens està explicant la ruta que farà en bicicleta.
5: Això no.
12: Ai, en bicicleta.
5: En bicicleta amb motor.

0: amb moto. I fes el que vull fer en moto, amb bicicleta, ni el poat, ni el poat que...
1: Bé, doncs ja ha quedat clar que no tenim la diferència clara entre una moto i una bicicleta. Però gràcies, Sergi, segueixes sent... Després em renya quan me'l trobo pel cedís. Em mira amb mala cara, eh?
2: Sí, sí. Hem de fluixar, hem de fluixar.
1: Va, la trucada suïcida. Remena el bombo. Ara. A veure. M'està costant desbloquejar el telèfon. Espera, Diel, no treguis la bola encara, perquè m'està... A veure, recordem, un bombo, tots els meus telèfons posats allà dins... Gairebé tots. I el president de la Generalitat, eh? Un dia sortirà el de Sabadell i no sabem quina cara fotre. A veure aquest... Obre! Ah, aquest és simpàtic.
2: I amic de la casa.
1: Amic de la casa. I no sé, però potser està de vacances, eh?
2: Sí, perquè no se l'està sentint aquests dies, no?
1: No, perquè de vacances radiofòniques segur que ho està.
2: Ah, clar.
1: I la seva feina de veritat, a l'agost, tanquen.
2: Ah?
1: El lloc on va fer la seva feina de veritat, a l'agost, tanquen. Què et sembla?
2: Aviam.
1: Truco amb el meu telèfon personal, poso l'altaveu, la rambo aquí, i ja comença a veure el micro, a veure si ens l'agafa o no ens l'agafa. I a veure si el reconeixeu. Avui em portem dos trucs. Ep!
3: Ei, ei!
1: Hola!
3: Què tal, Pere?
1: Hombre, compte, que estàs en antena, que estàs en directe a la ràdio.
3: Què dius, tio?
1: És que sí, home, sí, que estic fent la trucada de suïcidi, hem tirat la bola al bombo i ha sortit el teu.
3: Ah, ostres, vale, vale.
1: Estàvem justament especulant... No, suposo que no estem infringint cap llei fent això, no?
3: No, espero que no. Bueno, és difícil de dir, però...
1: Ah, letrado. Escolta, estàvem especulant si estaves de vacances o no estaves de vacances.
3: Bueno, jo el concepte de vacances és un concepte difús, eh? Jo sempre estic mig de vacances, mig treballant.
1: Bueno, però els jutjats estan tancats.
3: Sí, els jutjats estan tancats i els podrien deixar així per sempre.
1: L'heu reconegut, no?
2: D'en Xavier Melero!
1: Xavier Melero! Prestigiós advocat, que es diu en aquests casos. Tertulià del Bastet del Maracú.
2: Però escolta, Xavi, el teu quadern d'estiu és treballar, diguéssim.
1: No, a veure, explica'ns això de les vacances, no, que no ens ha quedat...
3: No, a veure, jo de lo que és l'activitat advocacil estic pràcticament jubilat. O sigui que a mi això ja del letrado, és com el sacerdoci, que no s'acaba mai, malauradament, però cada vegada menys. No.
1: Val, però de letrado segur que estàs de vacances, a part de perquè dius que estàs mig jubilat, perquè a l'estiu els jutjats tanquen a l'agost, en un principi. No sé si és una emergència, tanquen. Sí. Val, llavors...
3: Queden els de guàrdia per anar tancant gent i coses d'aquestes.
1: Bueno, si anar tancant gent, bueno, si són molts dolents, sí. Llavors, tema Basté i tertúlies de ràdio, no, estàs de vacances, també.
3: Va, vacances.
1: I tu que també escrius a La Vanguardia, diria que no estàs publicant aquests dies.
3: Sí, aquí sí, La Vanguardia sí que la faré aquest agost, sí.
1: Ah, sí? Vale, doncs aquí està...
2: Però el juliol has descansat.
3: No, descanso, però bueno, dentro d'un ordre. Demà sortirà un.
1: Demà sortirà un? Home, dona'ns una primícia. Sí. Com es titula l'article demà?
3: O sigui, a veure...
1: Ara no se'n recorda.
3: Va del Borges i del Zapatero.
2: Oh!
1: Com, Borges?
3: Sí, perquè és que jo no puc pensar en el Zapatero sense pensar en el Borges, que són...
1: És curiós, que encara no hi ha res, vull dir que ja veurem que surt. Bueno, escolta'm...
3: No, però a mi només m'interessa el Zapatero i el Borges. És igual.
1: Que és un regalo! No va, prou ja, és que de veritat, perdona, que això és una casa de bojos, Llavors, vas a algun lloc? O sigui, ara ets a Barcelona o on estem parlant?
3: No, ara estic a Barcelona.
1: Val, però aniràs a algun lloc, Costa Brava, algun lloc que sigui agradable?
3: Sí, aniré a algun lloc, sí, cap al sud, cap al Delta.
1: Cap al Delta? Ah, tu ets més a Delta, eh? Ah, mira, jo et feia com de Costa Brava.
2: L'Eclipsi?
1: L'Eclipsi, això, i on aniràs a veure l'Eclipsi, que és d'aquí una setmana?
3: Doncs mira, jo la veritat és que la meva curiositat per l'eclipsi és perfectament descriptible, Vull dir, si em coincideix l'hora i estic despert, aixecarà el cap, però no em prendré cap.
4: Bueno, és millor passar l'eclipsi dormit perquè faci menys mal per morir.
1: No morirà. És que tenim una científica que té la teoria que tothom morirà dimecres. Doncs és a les quarts de nou de dimecres a la setmana que ve, letrado. Vol dir que serà just abans de sopar, el vermutillo.
3: A l'hora del dry.
1: Exacte, a l'hora del dry martini.
2: Què?
1: No del local, sinó de la beguda. És que va ser abans la beguda que el local. Clar, és un...
2: Com en sap,
1: el letrado? Home, el letrado es cuida bé i viu bé. Doncs aquell, t'imaginem, amb el traje de Panamà, una mica, amb el barret del Panamà, fins i tot.
3: Ahí
1: tot
3: está.
1: Com de blanc. Sí, això, exacte, que no sortia la paraula.
3: Sí.
1: I fotent el dry martini. I si el sol s'apaga bé, i si no, doncs també.
3: Ja veig, està com una espia del John le Carré, allà mirant el Delta amb una copa d'aquelles que transpira.
2: I amb el seu llibre.
1: I amb el teu llibre.
3: Clar, el meu no, que ja me l'he llegit amb el llibre.
1: No, però l'hem de raconar o alguna cosa. No sé, és que la Iada està com... té una obsessió pel teu llibre.
2: No, és un thriller judicial, no? Com es diu?
3: Sí.
1: Digues el títol per la ràdio, ja que tenim aquí, per si algú encara no sap què llegir aquest estiu.
3: Hola, Crímenes de Gentis. Tercera Vinga. Edició ja, eh? O sigui, que hola, alerta.
1: El letrado els ven com a xurros. Doncs et faràs ric gràcies al llibre. Escolta, Melero, doncs moltes gràcies per haver-nos l'agafat. Aquí estem nosaltres tot l'estiu fotent la xapa i que tinguis un bon estiu sense estar pendent del clip, sí? Ja en tenim un que tant li fot.
3: Moltes abraçades a tots.
1: Gràcies, cuida't. Bueno, portem 12 de 12, eh? Estan tenint un èxit aquest any amb la trucada...
2: Increïble.
1: Ja veuràs que hi ha un dia que no ens l'agafaran.
2: Demà m'agradaria, a veure si toca el bombo al Salvador Illa i li preguntem on
1: el
2: és.
1: El president Illa.
2: El president Salvador Illa. Escolta'm...
1: Mira, fa dies que no sabem res, eh?
2: No, per això... Vinga, va, que és el meu moment. Moment de la cançó brusca, aquestes coses, soc RAC 105... I...
1: Ah, ja toca això?
2: Sí.
1: Ah, molt bé, doncs va.
2: Avui ens traslladem a Califòrnia.
1: El convidat també té molt a veure, en Califòrnia.
2: Sí,
1: bueno, té una mica a veure, Califòrnia.
2: Sí, home, déu-n'hi-do. Sí. Doncs escolta, ens traslladem aquí perquè s'hi ha celebrat, és a dir, a Califòrnia, s'hi ha celebrat el Mundial de Surf de Gossos. De moment sembla que Perro Sánchez no s'hi ha presentat.
1: Sisplau.
2: Però... És un molt bon moment per recordar que jo he surfejat les onades, també.
5: Bueno, yo sí que he ido a Portugal.
1: Ah, sí? Això és veritat?
5: Perdón, que m'he comido una almendra.
1: Bueno, prou. Va, tu.
2: Ens vam trobar potser fent surf junts.
5: Con un bañador. Bueno,
1: que soni una mica la cançó, en lloc de les xapes diverses.
2: Vinga, va.
1: Cosa, puja, puja. Surfing USA.
5: Pico de la curva.
1: Ventilem tota aquesta qüestió, que tenim el moment Noel i també tenim el concurs. Avui no connectem RAC 105, eh?
2: No.
1: Aquella... O potser fem més endavant durant el programa.
2: No, perquè ha de ser una cosa especial, una cosa que els oients tinguin ganes de sentir i d'esperar.
1: Bueno, Noel Guardino, com estàs?
6: Guarnido.
1: Sí,
6: portes més intents que en Toni Clapés provant de dir correctament Mamen Mendizábal.
1: Va, però deixa'l bueno, tranquil, pobret, que està de vacances. Poc. Tot i que està fent tuits, eh? Ai, calla, que he vist un tuit d'ell aquest matí. Sí, que l'hem de recuperar. Hi ha un tuit on retuiteja un acudit de l'Eugenio sobre l'eclipsi.
6: Sí, senyor.
1: Que necessitem... gràcies, Toni.
7: El campamento.
1: Sí, no, ja el sé, ja l'hem de recuperar. Ho podem apuntar a algun lloc, això?
2: Jo m'encarrego.
1: Jo crec que el dia de l'eclipsi podem començar a les 4.
6: Te l'envio, Jael.
1: Fotent l'acudit. Ja
6: el tinc desat.
7: El del teniente que li diu a los soldados, sí, ja mañana en traje de campaña a ver un eclipse de sol.
1: Sí, ja el sé. És mica, a més, és un acudit... Un
7: formaran en el patio.
1: Sí, és un acudit del joc del telèfon que dura bastanta estona. Va, tu, Guarnido.
6: Amb el nostàlgic professional.
1: Molt bé.
6: Que és aquesta persona que sempre et deixa anar... No, és que això abans no passava.
1: Amb aquesta... Millor
6: callo. És capaç de convertir qualsevol dinar familiar en un funeral.
1: Sí.
6: El problema és que no enyora el seu passat. Enyora poder pujar tres pisos i no respirar com Darth Vader.
1: Va, per favor.
6: És una persona que ha decidit que el món va tocar sostre exactament l'any que hi va començar a sortir de festa. Aquest viatger del retrovisor viu dins un recopilatori dels 80 i et parla com la vida com si fos una sèrie de Netflix.
1: Sí.
6: Escolta, mòmia sentimental.
1: Calma.
6: Que abans també hi havia imbècils.
1: Bueno, prou.
6: Bueno, l'única diferència és que no tenia Instagram. Els coneixies directament en persona.
1: Mm.
6: Al final, aquest ministre de la nostàlgia està confonent la seva decadència amb la decadència total del món.
1: Molt bé. Doncs,
6: ala, fins demà.
1: Sí, fins demà. El nostre estudiant en pràctiques que... Bé, el concurs del món. Anuncio que fem el concurs Sons del Món, amb la Lídia Discipio.
2: Doncs això, que anem amb el concurs del món, amb el festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Com cada setmana, ahir dilluns vam explicar la dinàmica i avui els nostres oients ja comencen a participar per guanyar el premi d'aquesta setmana. I el premi d'aquesta setmana és molt fort, perquè els guanyadors s'enduran una entrada doble per anar a veure el 10 d'agost a una de les millors band debut, a God Save the Queen.
7: No puede ser, ¿no?
2: Per cert, God Save the Queen és considerada la millor banda tribut de Queen del legendari grup amb Freddie Mercury al capdavant i que, a més, està d'aniversari perquè fa 50 anys de Bohemian Rhapsody.
1: Doncs recordem, per qui encara no sàpiga, com poden participar els nostres...
7: En castellano, Federico Mercurio.
1: Prou!
2: Per participar i poder guanyar una entrada doble, només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. I, com sempre, repetim el número, al 680 70 70 60.
1: I, com sempre, jo repeteixo que ara és el moment de gravar l'acudit, perquè si
2: així
1: no t'apuntes al telèfon, no hi penses. Llavors, ara, que acabem de dir el telèfon i el repetirem quan acabem la presentació del concurs, canviï l'acudit ja, perquè si no es presia no se...
2: Exacte. Cada dia escoltem tres acudits i decidim el guanyador, com farem ara mateix. Anem amb el primer?
1: Sí, els participants avui.
2: Anem amb la Nuri de Salt.
8: I per amor, vull que passem un cap de setmana genial. Poc. Fins dilluns.
2: Breu.
1: Doncs no està pas malament, eh?
2: No. Anem amb la segona, amb la Judit, de Pineda de Mar.
9: Com se li diu a un home que està comptant vaques? És un cow-culator.
2: I anem amb el tercer i últim d'avui, que és el Víctor de Barcelona.
10: Doncs això és una senyora que entra a la carnisseria i li diu al dependent: perdoni, posi'm aquell cap de porc que té ella. I li contesta el carnisser: perdoni, senyora, allò és un mirall.
2: Vale.
1: Bueno, coneguem el guanyador, a veure quin és. La doble entrada per anar a veure el 2 d'agost, God Save the Queen.
2: El guanyador per anar a veure aquest superconcert és Víctor de Barcelona.
1: El del cap de porc, eh?
2: Sí.
1: Aquest jurat, el jurat comencem a dubtar de la qualitat del jurat i de la seva estabilitat emocional. Però vaja, el que digui el jurat va a missa. Ara sí, recordem el telèfon del número de WhatsApp.
2: Sí, recordeu que cada dia estem sortejant una entrada doble, així que envieu ja la vostra nota de veu amb el vostre codit preferit al 680 70 70 60 i si els nostres oients no poden esperar, tenen tota la informació i les entrades disponibles a sonsdelmón.cat.
1: Doncs no se'n parli més.

0: passen 2:45 de la tarda, la Yel fent les seves coses amb la foto i el tuit i tota aquesta història de xarxes, oi?
1: Sí, i l'envio també al nostre convidat perquè me l'ha demanat.
0: Que tens el seu telèfon?
1: Sí, tinc el seu telèfon.
0: Ah, doncs jo no el tinc. Ah, mira, doncs ja me'l passaràs, així si un dia no puc dormir bé, ja l'enviaré un WhatsApp de matinada quan tingui... No, no t'enviaré un WhatsApp, tranquil. Però t'haig de dir, encara no hem dit el nom del convidat, és un misteri, però ja es pot deduir que avui tenim tota la redacció molt esverada, amb una pila de consultes i preguntes, o sigui, tenim un qüestionari normal, bueno, normal, nosaltres molt normal no és, però hi ha un apartat que és preguntes equip. I és així, de l'equip, eh? I és com descobert... Ah, perdó, ho has retallat, això, oi? Ah, no, ho has ajuntat. Hem descobert de coses rares que li passen a la gent, com, per exemple, paràlisi del son recurrent.
2: Sí.
0: Que ja, això no sabia ni que existia, pensava, s'ho ha inventat aquest tio, no. El tio ho té clar. No direm el nom de moment d'aquí, però sí que rebem el nostre estimadíssim doctor Estivill. Però només de veure'l ja em trobo millor.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Eduard Estivill, doctor Estivill. Ei, bro, com t'hem d'anomenar?
2: Com vulguis, m'és igual. Som amics de fa molts anys i de qualsevol manera em semblarà bé.
0: Sí que és veritat que ja fa uns quants anys que ens arrosseguem tots dos per aquests mons del nostre senyor. Escolta'm, ens fa molta il·lusió que hagis vingut. Que...
2: A mi també, perquè ens entenem molt bé quan parlem. A més, m'escoltes quan parlo, que això és molt important en els periodistes.
0: Sí, quina pressió.
2: Toma.
0: Ara sí, perquè si ara alguna pregunta que li fem no estic atent a la seva resposta, m'intentem estar...
1: No, però llavors a tu se't nota d'una hora lluny i tu llavors ja dius, què, perdona, què has dit? No, bueno, ja està, recuperes.
2: Sí, ets molt espontani, Pere.
0: Sí, bueno, però ja, perquè m'he...
1: T'estimem, Pere.
0: Però val, calma.
1: Menys quan t'oblides els noms, que sols ser sempre...
0: Sí, em confongo amb els noms. Això dels noms, per cert, no us he explicat mai, però a mi mare ja li passava.
1: Uh-huh.
0: Sí, a mi mare fotia la picció amb els noms, no sé, però és igual. No és el tema... No, va, no és el tema del doctor. Tu, que la gent que s'equivoqui amb els noms...
2: Sí, és molt freqüent, no passa res.
0: Ah, val,
2: per no. Això tu em dius doctor, ja està bé.
0: És que doctor... Bueno, ja sí, és que tota aquesta gent que diu ei, company, ei, col·lega...
2: Ei, bro.
0: Doncs és per no haver de buscar el nom.
2: Ah, evidentment.
0: En fi... Tenim el doctor Estivill entre nosaltres, la Yael Brusca, que la tenim aquí, també està com molt neguitosa.
1: Mm-hmm.
0: També hem descobert coses de la seva manera de dormir que m'han semblat francament sospitoses, perquè té com un zombi per allà rondant per l'habitació.
1: Sí.
0: Però ja hi arribarem a aquest punt del qüestionari, sí. Abans donarem voltes per altres bandes. Ella ha preparat el guió, està super empapada de tu, doctor. Tractem de tu, eh?
2: Evidentment, no sé, evidentment, faltaria
0: està
2: més.
0: Està fot una enveja, que ve morent.
2: Bueno, perquè estic a Sant Feliu de Guíxols i baixo per estar amb vosaltres.
0: Però tu sent metge no saps que el sol no és gaire convenient per la
2: pell. Jo sóc un gitano, saps? Vaig néixer sota un pont, la meva mare m'ho deia. Jo no em poso mai vermell.
0: No, és dir que tu sempre ets mur de pell, sempre ets mur de pell tot l'any.
2: I aleshores a l'estiu em poso una mica més moreno. Ja està.
0: Una mica, però realment la diferència és baixa. Però, doncs ha baixat de la platja.
1: De Sant Feliu, quina enveja.
0: Fins aquí, sí. A nosaltres aquí tancats en aquest estudi. Sí, sí. Estem frescos, almenys,
2: sí,
0: nosaltres.
2: Sí, i us escolto des d'allà. És molt divertit. I tant, estic allà a la barca i penso, mira els meus amics.
0: Jo crec que ens està fent una mica la pilota. Des de la barca.
2: Sí, clar, tinc una barqueta petita de 6 metres, però que vaig per allà a les cales i m'ho passo superbé.
0: Hola, doncs t'ho agraïm molt, igual que tots els nostres gens els agraïm la paciència que tenen. I a ell?
1: Ah, sí.
0: Va. Les preguntes preparatòries per estovar el convidat.
1: Vinga, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent? Bé, de fet, ens ho estaves dient.
2: Sí, estaria a Sant Feliu de Guíxols. Segurament ja hauria sortit del mar amb la barqueta, i vaig cada dia, i la veritat és que estic molt bé allà. O sigui, fa molts anys que hi vaig i m'agrada molt.
1: Si no fossis metge del son, a què et dedicaries?
2: Ui, podria ser moltes coses, eh? Jo mai he cregut amb aquella clarividència de quan ets jove, vull ser tal cosa, i des de petit ja ho volia ser-ho. Mai, eh? Jo penso que hagués pogut ser moltes coses diferents. M'hagués agradat ser periodista.
0: Què dius ara?
2: Comunicador. Sí, coses que se'm donen bé, no? Xerrar.
0: Ah, per això parla també com va la ràdio, aquí,
2: eh? És culpa de la meva mare, això, que era molt xerraire i molt bona comunicadora. Mira, t'explico una anècdota. Quan jo era petit, anàvem a comprar a la plaça de Sarrià. Ells tenien una òptica, els meus pares. I jo veia que la mare anava primer una pagesa i comprava tomàquets. Després canviava i anava una altra pagesa i comprava les cebes. Després una altra, les patates. Jo li deia, mare, si a la primera hi ha de tot, per què anem a cada una d'elles? I em diu, molt seriosa, perquè totes porten ulleres.
0: Clar.
2: Màrqueting, eh? Màrqueting, eh? Brutal. I una dona que no havia anat a escola.
0: I eren clientes de l'òptica.
2: Evidentment, perquè era l'única que havia a Sarrià.
0: Però sí que és veritat que els botiguers de sempre, sobretot antes, tenien un instint per moltes coses que ara al final han de fer tant marketing i tanta història i que eren coses de repartir el risc i coses així.
2: Era així.
1: Mira, següent. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas en aquest moment? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia?
2: No, jo normalment ho deixo pel proper dia, no m'angoixo, no passa res.
0: Ah, no?
2: Res. No, no, però
0: jo no soc... tens una emergència, has de sortir corrents l'endemà.
2: No, pues ja truco els bomberos.
1: A més, tu et mous més en cotxe o en moto?
2: No, vaig en moto. Des de que tenia 18 anys, tenia, ja tinc el carnet de moto, i per Barcelona sempre vaig en moto. No m'agraden les motos, eh? De fet, no m'agrada conduir.
0: Fa por, eh?
1: No, no t'agrada conduir?
2: No, en absolut. Però m'agrada arribar a puesto i no trobar, i trobar lloc, eh? M'agrada tornar al lloc i trobar lloc per aparcar.
0: Clar,
2: i la moto, això, més ideal. I en tinc una de petita, 125, i sempre he tingut petita. És més, va haver un moment que el mecànic em diu, home, per què no en compres una d'una mica més gran?
0: Va, si dos i mig o...
2: Sí. Exacte. Al cap d'una setmana li vaig tornar, perquè em feia por.
1: Tan grossa.
2: Clar, i vaig ràpid, saps? I vaig ràpid per arribar, perquè no m'agrada, sí? No m'agrada. I aleshores vaig pensar, uf, això no t'anirà bé, eh? Però... Tornem a la petita i anirem més a poc a poc.
0: Però ara de Sant Feliu s'ha estat en cotxe, suposo.
2: Sempre, no, no, Sant Feliu... Sí. Barcelona, la moto és per Barcelona.
0: Val, no, s'ha de dir que avui...
1: Moto, papi, moto,
2: sí,
1: papi.
0: Sí, moto, mami.
2: Moto, mami.
1: És que
2: jo t'escolto, Rosalia, t'escolto.
1: Sí?
2: Home, sóc un fan.
1: No l'has tractada, en ella? Dorm bé?
2: No, ja vindrà, ja vindrà.
1: Sí, no?
0: Sí, ja vindrà.
2: No, tots venen, al final.
0: Clar. I tots acaben passant per a la consulta.
2: Bueno, i vosaltres també, eh?
0: Bueno, noi, jo mira, jo tinc un amic meu que sí que ha passat per a la consulta i algun dia ho he pensat.
1: Perquè... El coneixem?
2: Sí.
0: No,
2: ja,
0: no el coneixes.
2: Jo puc dir noms.
0: No, bueno, ah, no.
1: Del món arracu, jo crec que...
2: Molts.
0: Sí?
2: Ja t'ho dic jo. I alguns ho expliquen sense cap problema. L'Albert Tom, per exemple, sempre sap que jo l'he ajudat. El mateix Basté sap que jo li vaig donar melatonina fa molts anys.
0: De veritat, n'ha parlat de melatonina.
2: De la nit, clar. Molta gent, molta gent.
0: També t'haig de dir que, ja que hem entrat al capítol aquest, després em diu que em desvio, eh? Però,
1: a mi m'agrada.
0: Sí, però jo he estat 5 anys de la meva vida llevant-me a les 3:20 del matí per anar a la ràdio.
2: Brutal.
0: Entrava a 4:45 i ja et queda la cosa d'haver-hi una memòria del son, alguna cosa, que jo crec que més o menys cada dia a les 3:20 obro algun ull.
2: Això és el teu rellotge biològic,
0: sí,
2: que està programat per dormir a una hora determinada.
0: Val.
2: Si tu el forces durant temps, aleshores el rellotge es toca i et passa el que et dius.
0: També et dic una cosa, eh? Faig un pipi i segueixo dormint, eh?
2: Això és bo perquè...
0: No em costa gens seguir dormint.
2: Això és bo, això vol dir que tens la consciència tranquil·la.
0: No, això... Ei, bueno, atenció, ojo!
1: Clar,
0: no, no, que... no.
2: Què us acabo de dir?
0: Acabes
1: forces
0: de dir...
1: Forces la consciència, és que...
0: No, moment.
1: És veritat.
0: Això ho has dit per... És que a veure,
2: no, no,
0: pensa que la gent... O sigui, et fa molt de cas el que dius tu.
2: És veritat el que dic.
0: Home, no deu ser l'única causa de no dormir bé... no tenir la consciència tranquil·la.
2: Evidentment, tens
0: que...
2: tota la raó. Però una de les més importants sí que ho és. Per exemple, la meva àvia, que tampoc havia estudiat perquè va passar la guerra, quan jo li vaig dir, em dedico això del son a fer dormir la gent, i diu, això és molt fàcil, eh? La gent que dorm malament és perquè no té la consciència tranquil·la. Al cap de tants anys, una de les causes més importants és el que ens passa durant el dia. És a dir, tot el que vivim durant el dia repercuteix a la nit. Clar, durant el dia passen moltes coses, de tipus laboral, de tipus afectiu, de tipus social, i això ens condiciona el nostre dia i fa que quan arribem a la nit arribem amb cabòries, problemes, i si no sabem desconnectar, que és molt difícil, aleshores és la consciència que no ens deixa dormir tranquils.
0: Per tant, solucionin els problemes a la mesura que sigui possible abans d'anar a dormir.
2: Correcte.
0: I no li facin putades a la gent.
2: És així.
1: Bàsicament.
0: A no ser que no li foti i així dormirà millor.
3: Per sort, després del 12 d'agost, tothom dormirà plàcidament.
0: No, professora Olivia Làctia, no. La gent no morirà durant l'eclipsi. No, és una teoria...
3: Té raó, no morirà, deixarà de veure que
0: bueno,
3: és
0: la mateixa. Bueno, va, d'aquest color, sisplau.
1: Ara que justament la Olivia Làctia menciona l'eclipsi, tens pensat on el veuràs?
2: He de dir que no m'importa gaire això. Jo entenc que hi ha gent que ho té molt present, que li agrada molt, que fa coses, que n'hi ha d'excursió, que s'ho prepararan. No,
0: és el segon convidat d'avui, disculpa que talli, que ens diu que li bufa una mica la qüestió de l'eclipsi. Perquè hem parlat amb el Xavier Melero abans.
2: És així.
0: I també ens ha dit que... O sigui, per tu, home, per tu, si estàs allà... Bueno, clar, quarts de nou,
2: clar,
0: què estàs fent ja?
2: Què veuré? Era... Doncs que se'n fa fos de seguida, estem un minut foscos i després torna la llum.
0: Bé, tu estaràs tan tranquil·la de Sant Feliu?
2: Sí, és com si estigués a la casa, llavors tanco la finestra, la torno a obrir i torna a sortir el sol. No, la veritat és que entenc que sigui un fenomen que d'alguna manera doncs, a la gent li agradi, no? Perquè no el tornem a veure mai més, però realment a mi condicionar-me per anar de viatge, per exemple, la meva filla li canta i aleshores s'anirà a Bovera, un poble d'allà, que és on és el seu marit, amb els nanos a veure l'eclips i tot això, ja té les ulleres i tot això. Déu meu, ulleres i tot això. Però sabem alguna cosa del son I l'eclipse?
0: A veure.
1: No, és que això, no, és que ens ho has dit abans i necessito que en parlem ara mateix. Que... Com ens afectarà el dia aquest? Perquè, no, digues.
2: Sí, això és molt nou, no s'ha parlat mai, eh? Fixa't que serem els primers de parlar d'aquest tema. Ja veuràs que demà sortiran reels, sortiran coses d'Instagram, que l'Estivill diu coses sobre el son
0: doncs,
2: i l'eclipse.
0: Atenció als dels reels, atenció de recu.cat, atenció a tothom, que ara l'Estivill la deixa anar... Exacte, sobre el tema de la relació entre l'eclipse i la son.
2: Correcte, no hi ha cap treball científic que ens digui que un eclipse pot alterar la son, correcte? Sí que és veritat que de forma col·lateral pel tema dels horaris i pels hàbits, la gent que està preparada per anar a algun lloc i passen, per exemple, el cotxe a moltes hores, canvien les rutines, tot això sí que pot afectar el son, però mai l'eclipse en si afectarà el son. Tot i així, fixa't que la mateixa Generalitat ha obert un programa que es diu Solaris 12, que és una app, perquè la gent posi les seves experiències i les seves impressions, i això pot ser caòtic, perquè, clar, imagina't allà, gent pirada que comença a explicar coses, que no, a mi l'eclipse lo que me ha dado son erecciones nocturnas, per
0: exemple. Ojo!
2: Sí. Són coses que la gent pot dir, no? I, però no és científic.
0: Però el que, científic. O sigui, el que té a veure amb la translació de la Lluna i de més, o sigui, potser influeix més una marea o la força de la marea provocada per la Lluna que no pas...
2: No, això segur que és cert, és a dir, sabem segur que per les marees
4: estan
2: influenciades pel segle pel segle de la Lluna, sí, i pel ritme biològic, no? Però, evidentment, l'efecte bàsicament d'estar una hora un minut i mig, em penso que dura.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, més o menys.
4: La erecció?
0: No, l'erecció no, a l'eclipsi, home, no comença.
2: Però bueno, a vegades l'erecció també dura un minut i mig en alguns, eh? O sigui,
0: bueno, però això no és el teu negociat, eh? És més bueno, puig verd que...
2: Sí, però sabem coses d'això, eh?
0: Moment, atenció.
4: ¿Por qué nos levantamos con la tienda de campaña?
2: Exacte, sí. Perquè a la fase REM, que és una de les fases que dormim, que és l'última que dormim, tenim ereccions.
4: Ojo!
2: Per això fem que la gent, homes, sobretot, dormin sense pijama que els apreti. Perquè si els apreta un slip, per exemple, abans es dormia amb l'esquijama, us en recordeu?
0: Sí, que...
2: Això apretava moltíssim i ens despertàvem per culpa de les ereccions. Per això és bo dormir com ho feien els besavis, amb aquell camisón o els avis que no molestaven.
4: Jo tinc una de juix.
0: Bueno, i llavors, o sigui, bueno, és un consell col·lateral, no? És que
1: m'han sortit moltes preguntes.
0: Per això hi som, per fer les preguntes.
1: Per tant, el dia d'eclipsi, en certa manera, ens pot...
0: No, l'erecció no té a veure amb l'eclipsi, és un altre tema.
1: D'acord, l'altre tema, no digues.
2: No ens afectarà des del punt de vista fisiològic el fet d'estar, doncs, un minut i mig a les fosques i després de tenir llum. Això no afectarà. Sí que pot afectar les rutines de la gent que vagi a algun lloc, que canvin l'hora de sopar, que se'n vagi...
0: L'excitació del dia, diguem.
2: Correcte.
0: Per això també un dia de final de Champions també te'l fec al son.
2: Evidentment, o més. Si guanya el Barça, no tant, eh?
0: Perdona, doncs ara que ho dius, no, a mi em passa, bueno, i suposo que a tothom, que després un partit potent del Barça costa molt dormir, eh?
2: Clar, perquè segregues cortisol. Clar, segregues cortisol, és a dir, una substància, i també endorfines, que són aquestes activacions que tenim, per exemple, quan fem esport al matí, que ens fa molta mandra llevar-nos, després de fer-lo ens sentim bé. Si fem esport a última hora de la nit, aquestes endorfines ens donen activitat i ens és més difícil dormir. Per això el tema del... Mira, això hi ha una cosa molt clara que tenim molt ben estudiada i que ajudem a molta gent, molts esportistes d'èlit, que no poden dormir després de fer la seva activitat.
0: Clar.
2: Aleshores, què passa? Igual que els actors de teatre que estan fins l'última hora de la nit fent un esforç com és el de fer de la seva obra, no se'n van a dormir a l'endemà.
0: No, se'n van a fotre copes.
2: I saps per què?
0: Bueno, per baixar el ritme.
2: Correcte, no perquè siguin
0: uns addictes. Sí, però el gin tònic i el cacau tampoc potser ajuda molt a dormir.
2: Evidentment. Això potser no, però no poden dormir de seguida,
0: clar,
2: perquè han de desconnectar i necessiten com a mínim una hora i mitja, per això se'n van a dormir més tard. No perquè siguin uns bandarres.
1: No, clar, per descansar, que a mi, t'he de dir,
2: correcte,
1: ja sé que no soc actriu, però a mi em passa una mica ara amb el versió. Jo quan torno a casa...
2: Segur.
1: És que necessito descansar.
2: Desconnectar. Clar, perquè tu vas activant. Mira, mira quin ritme porteu de preguntes ràpid, no sé què, les hores, control, tot això, i a més, després del temps que tardeu en preparar tot això, que és molt. El teu cervell està ple d'informacions. És una mica, mira, i canvi de tema, però us agradarà, el mateix que passa a la nit quan mirem el mòbil, que molta gent diu, no, és la llum la que molesta. No és tant la llum, sinó que és els Instagrams, la informació que reps, que hi ha una hiperactivitat, que és la mateixa que tens tu aquí després de sortir del programa. programa. I a més, l'algoritme d'Instagram et dona informació del que t'agrada.
1: Clar.
2: Si t'agraden les plantes, et començarà a posar coses.
0: Ja recompensa tota l'estona.
2: Correcte. No? I llavors et manté alerta i no et deixa dormir.
0: Doncs no em renyis, doctor, perquè jo llegeixo el diari des del llit moltes vegades.
2: Mira.
0: Sí, no hauríeu... Sí, perquè com que et posen el diari l'endemà, la nit abans...
1: Clar. Però el diari... Clar, el mòbil...
0: No, notícies de l'endemà... ja sé que no ho vaig a fer, perquè manté el cervell despert i clar. No.
2: Una de les recomanacions per desconnectar és fer alguna cosa que no tingui res a veure amb la nostra feina. En comptes de llegir el diari, hauries de fer un puzzle, o un sudoku, o alguna cosa, o jugar cartes amb el col·lega que tinguis a la vora.
3: O fumar-te un porro.
0: No, home, no, aviam, sisplau, Rosalía.
1: I tu?
4: Bueno, havia altra cosa peor para los que trabajábamos por la noche.
0: ¿Qué era?
4: Que era, si ya lo expliqué en el podcast de José Ramón de la Morena, que si entraba por el jardín y pasaba por la cocina, abría la nevera y me comía el niño Jesús por un pie.
0: Sí, pero no convé menjar.
4: Entonces tendría que entrar por la otra puerta para ir directo a la cama.
0: Vaja. Bueno, no mengis tant, no és bona idea tampoc. Exacte. Atipar-se abans d'anar a dormir.
2: No, no, és molt dolent.
1: Seguim amb el qüestionari, no?
0: Sí, perquè és que... Les qüestions sí, prèvies,
2: sí, estàs a la primera, no?
1: Sí, i t'anava a obrir una altra...
4: Que vuelva a Lujas.
1: Un altre punt, diguéssim, del que comentaves, que durant la nit tenim uns certs orgasmes, o alguna cosa així has dit?
0: No, interaccions.
1: Interaccions,
0: no,
1: perdona.
2: Tant els homes com les dones.
1: És que tenim, per això, una companya d'aquí, del Versió Estiu...
0: Ai, mare... A veure què sortirà.
4: Marta Torrente.
0: No, no diguis no.
1: A.C. m'ha comentat que ella, a la nit, tenia com, sí, com un cert orgasme o com una mena d'estimulació sexual.
2: Correcte.
4: Ojo!
2: És correcte. Mira, es produeix...
4: La tenemos por la línia 3.
0: Va, calli.
2: És correcte, perquè durant la fase REM, que és un dels graons del son, es produeix dilatacions a tot el que són les venetes que ens irriguen el penis en els homes
4: i
2: el clítoris a les dones. Els homes, evidentment, hi ha l'erecció perquè entra la sang i llavors per això es fa dura. En canvi, les dones també creix, però evidentment no tant de forma tan evident, no? Però sí que es pot notar aquesta mica...
1: Clar, et lleves endemà, ui!
4: Bueno, és la teva opinió, no?
0: No, Sergio. Però sí que és veritat que això que seria l'anomenada trempera matinera.
2: Correcte.
0: Sí. Sí, no ho havia sentit mai.
2: I tant.
0: Sí, home, si una cançó la trinca sí, i tot, de la trempera matinera.
1: Sí, sí, sí.
2: Molt cançó... català, això.
0: Molt, però s'havia atribuït a... Hi ha una mena de saber
2: de
0: popular...
2: Pixera, de
0: pixera. Que és el pipí acumulat.
2: Sí,
0: i no,
2: no és veritat.
0: No és el pipí acumulat,
2: no,
0: eh?
2: No, perquè tu pots tenir pipí a mitjanit, per exemple, nosaltres que som més grans, que necessitem llavors a mitjanit, sí, no sí. Ens llevem amb ereccions, sinó amb ganes de fer pipí.
0: Sí, no,
4: no és la teva opinió.
0: No, no, tu, Sergio, va, però d'esta opinió, que l'expert aquí és el doctor Estivin, sisplau.
1: I hi ha algun tema del qual no vols que parlem
4: entonces...
1: avui?
2: No, no, no, no, podem parlar del que vulguis, eh? No tinc cap problema en parlar de tot. Sempre quan sigui del son, clar, perquè només sé de son, eh?
0: Bueno, altres home, coses, no. I de la vida també ens esforça.
2: Bueno.
0: Et proposem que triïs la durada de l'entrevista a partir d'ara, que portem ja...
2: Quan?
0: Portem un quart d'hora, diria, o un 10 minuts, un quart d'hora.
1: Sí, 10 minuts segur.
2: Com ens enrotllem, eh?
0: Sí, no, però és igual, ja, mentre resulti interessant pels ulls, ja ens anem bé.
2: Molt bé.
0: I estic ara preparant el despertador perquè pots dir, bueno, l'alarma, pots triar 10 minuts d'entrevista a partir d'ara, 15 minuts més, 20 minuts més, 25... O et quedes fins a les 8 i participes a la tertúlia esportiva?
2: No puc quedar-me fins a les 8 perquè tinc un altre compromís a les 6 i mitja, però fins aleshores jo puc, eh?
0: Sí.
2: Justet.
0: Bueno, quina l'arma poso, aleshores?
1: Mira, només et dic una cosa, disculpa, Pere.
2: L'hora que vosaltres decidiu, em va bé.
1: Jo només et dic, hem rebut ja un mail d'un oient que pregunta coses sobre el dormir. O sigui que...
2: Si obriu línies, veureu que és
0: sí,
2: sempre, no, sempre.
0: Si obrim línies, serà un no parar. I a més, tenim moltes preguntes per fer. Mira, faré una cosa. Posaré 23 minuts a partir d'ara.
2: Genial.
0: Sembla bé o no?
2: Som-hi, sí, sí.
0: Això, aquí hi ha una alarma posada i fotré un merder, això, perquè fa molt de merder. Escolta'm, ja seguirem parlant de la son, perquè n'hem parlat molt només en la part preparatòria.
2: Val.
0: Però tu no sé què t'ha passat a Instagram, que has tingut un lío, que t'han suplantat, que s'han aprofitat de la teva cara, que han fet... Què és aquest merder que tens a Instagram? Explica'ns-ho.
2: Bueno, això li passa a molta gent, que fem, bueno, que posem informació a Instagram, i clar, com que la veu molta gent, ara penso que tinc 215.000, 30... 213.000 seguidors a Instagram.
0: Ostres, són molts, eh?
2: Això és molta gent. Aleshores, què passa? Doncs bé, moltes vegades no és per fer mal, eh? Simplement, no sé per què, és per tocar la pera. Perquè no crec que en treguin cap benefici. Tres vegades m'ha passat. Una vegada resulta... Sempre és amb accent sud-americà. És molt divertit, eh?
0: Sí.
2: Clar, els que em coneixen ja veuen...
0: Ja veuen que,
2: ja veuen que no anem bé, eh?
0: Senyor Oriol.
3: No falla. Sempre són els de fora.
0: No, no sempre són els de fora, però en aquest cas el doctor...
2: Accent sud-americà, sí, sí.
0: Bueno, tenen accent sud-americà, però podien ser d'aquí perfectament, eh?
2: Sí, sí.
0: funciona és una cosa. Sí.
2: Aleshores utilitzen l'avatar, bueno, l'Instagram, per fer aquests anuncis, veus la meva cara, veus com parlo, amb l'accent. Algunes les han fet en anglès, fins i tot, amb un anglès perfecte. Because I can't speak English without any problem. Llavors, home, clar, han enganxat aquesta fase per fer-ho. Aleshores, bé, suplanten la identitat. El perill és quan utilitzen recomanacions de tipus mèdic.
0: Ah.
2: Una d'elles va ser que utilitzaven el bicarbonat per curar la pròstata. Sort que el bicarbonat no fa res.
0: Bueno, fa pair millor i poca cosa més.
2: Clar, però imagina't que una persona doncs en pren molt, s'intoxica i diu, oh, és que lo dijo el Estivill, i em denuncien. Llavors, tinc un bon amic, el Bruno...
0: No se l'ha pres juncar.
2: Sí, sí.
0: Hombre!
1: Sou amics, mare de Déu. M'encantaria estar dinant amb vosaltres un dia.
2: En sèrio? Mira, tenim uns calamars pendents.
4: Ja està buscando el gañote.
1: No, però perquè Bruno Pérez Juncar també és una eminència.
2: És maquíssim. Clar. I és molt bo. I ell m'ajuda, i llavors m'explica què hem de fer.
0: És un savi de la cosa.
2: Brutal. Sí, sí. Llavors diu que he de denunciar a les xarxes, que després he d'anar als Mossos. Els Mossos ja en coneixen. Hola, una altra vegada per aquí, doctor.
0: Sí.
2: I així ho fem. No?
0: Perdona, m'està a punt d'explotar el cap d'aquesta connexió entre Bruno Pérez Juncar, que sí, quan l'entrevistem al Basté o d'altres programes,
1: sí,
0: sempre ens renya, o el... canvieu les contrasenyes, exacte, no sé què, i a més parla amb aquell accent, no sé si és de la Garrotxa,
2: sí,
0: o de Banyoles, no te sabria dir, de per allà dalt, però... Bueno, una abraçada a Bruno Pérez Juncar, allà on estigui.
1: Divulgador de ciberseguretat, eh?
0: I forense informàtic, i és forense.
2: Correcte.
0: Ell es dedica a participar de judicis o de qüestions legals, en la que ell diu si un arxiu és veritable,
2: correcte,
0: si les metadades es corresponen a aquella imatge, o aquell... No, és que és un...
2: I té molt prestigi.
0: És un fenomeno.
2: I li agraden els calamars a la romana.
0: I els fas tu?
2: No, anem a un restaurant que ja tenim allà a Sant Feliu de Guíxols. És molt divertit.
4: No serà el de Blanes.
2: No, Sant Feliu de Guíxols.
4: No, los calamares a la romana en Blanes.
0: Per què en Blanes?
4: Perquè hi ha un sitio...
0: Bueno, José María, no comencem. No
4: d'on diu jo com Montserrat?
0: No, va, sí, que ja sent catalana i vostè tot aquest rol ja ens ho ha dit diverses vegades. A veure, també ets tan modern... que tens un podcast,
2: sí,
0: que es diu Càpsules del Sueño.
2: Correcte.
0: Ens l'hem mirat i hem trobat coses com el somni dels pingüins, el somni de la dona, com ha canviat el llit...
2: Sí.
0: Bueno, ens en, estem aquí, com et va això del podcast?
2: T'explico una mica la història anterior.
0: Sí.
2: Fa uns 3-4 anys, un company vostre, que havia treballat a la ràdio, que bé, em va convidar, em diu, et faré una entrevista, em cita en un lloc, i aleshores em fa seure en una cadira i estem una hora i mitja parlant. Jo al final li dic, on passaràs això que és tan llarg, que hauràs de tallar molt? Diu, no, això és un podcast. Jo no havia sentit mai el que era un podcast. I aleshores em diu, no, això ho penjarem a YouTube i això serà informació per la gent.
0: Va.
2: Evidentment, ell va treure una pasta d'això
0: i
2: jo no vaig veure ni un duro, però és igual, seguim sent amics, perquè allò va representar que molta gent va començar a informar-se, a venir a la consulta. I llavors vaig descobrir que la gent jove no ens coneix. Ens coneix molt la gent de 40, 45 en endavant, no? Però la gent jove no mira la tele, no escolta la ràdio, no llegeix els diaris, però estan molt ben informats i ho fan en podcast. I ho vaig veure amb els meus nets. Jo tinc un net de 40, 21 i l'altre 18 i un dia em diu el de 21. Ei, que t'hem vist el podcast! I jo dic, què dius? Què és això? Diu, no, t'hem vist i t'hem escoltat. I jo dic, com ets capaç d'escoltar un podcast d'una hora i mitja si tu passes un reel i en 10
0: i no
2: segons...
0: I no fas cas quan estem
2: no
0: a casa,
2: pares, no?
0: Sí.
2: I em diu, no, perquè ho escolto quan vaig amb el bus, quan vaig amb
1: molt.
2: El metro, entremig, i és, com que és interessant, t'escolto. Aquest podcast va tenir 6 milions...
1: Oh!
2: Sí, un reel d'aquest podcast va tenir 6 milions... És l'Uri Sabat, el company.
0: Ah, sí, tant, que havia estat...
2: Molt bon amic, molt
0: havia
2: bona gent.
0: Havia estat prohibit als pares, jo el sentia molt jove per la ràdio.
2: Correcte.
0: Sí, sí.
2: Doncs un dels reels, 6 milions, i el podcast, 2 milions i mig portem.
0: Uf!
2: Clar, llavors jo vaig pensar, ostres... Havia anat a la Melero, coneixem tots.
0: Hombre, gran de la Melero.
2: I la Melero també.
4: Lo hemos tenido aquí a las 4.
2: I tant.
0: No, l'hemos tenido a las 4, la Melero.
1: El Xavier Melero.
2: Ah, s'ha confós.
0: La Melero.
2: Una magnífica amiga presentadora, molt bona, per cert.
0: Gran presentadora.
2: Total, que vaig sovint a parlar del son, no? I sempre em diu, mira, Eduard, avui l'audiència ha sigut tal, i sempre és altíssima.
0: Sí.
2: I va coincidir que havien estat com 300.000 persones que havien escoltat l'entrevista. Clar, jo vaig pensar, 300.000 en 20 minuts que va durar a TV3, i 10 segons o 15 segons... amb un reel 2,5 milions, això és brutal, no? Clar. Llavors, a partir d'aquí, he començat a col·laborar amb tothom. Jo, tothom que em demana, hi vaig, eh? M'és igual, no miro si tenen molta repercussió o si no, és igual, nanos que comencen, perquè sempre tots tenen audiència.
0: Però també tu fas tu, això, perquè estan parlant del Càpsules de Sueño, que aquí, és teu, aquest?
2: Correcte,
0: aquest
2: és teu. Això és la continuació. Ah. Al veure que hi havia tanta audiència, vaig pensar, ostres, doncs el que farem és un àudio, un podcast, un d'àudio, gratuït, evidentment, que el poden trobar a Spotify, i començar a explicar coses que puguin interessar la gent per anar formant, per anar informant, i explico coses com el son de les abelles. Per exemple, tu saps que les abelles dormen?
1: A veure, no... Però de què va això?
2: Els animals dormen tots dormen, els gossos dormen, els gats.
1: I els pingüins també?
2: Evidentment, tots diferents.
0: Com dormen abelles? Van dormir allà on fan la mel o on dormen?
2: Molt divertit. Mira, les abelles n'hi ha de dos tipus, les que acaben de néixer, que són les més joves, que no surten i es queden cuidant les larves. Aquestes quasi no dormen, perquè estan contínuament vigilant. Després estan les que treballen, les que se'n van fora i busquen la mel, aquestes dormen molt similar que nosaltres. A més, dormen per la nit. I durant el dia és quan volten. I a més, quan dormen, tu veus que, evidentment, no tenen parpelles, però veus que les antenes se'ls hi baixen, i algunes d'elles els hi cau fins i tot el cap cap endavant, com quan la gent que va al metro que s'adorm i cau el cap al costat, ho fan igual que nosaltres. És molt interessant. Explico moltes coses, el son de la dona, per exemple.
1: És que m'ha cridat l'atenció perquè del son de la dona tenies 3 o 4 episodis, que és molt diferent que el de l'home, o...?
2: Molt diferent, perquè es pensa la gent que només és el problema de les hormones que us condiciona, però no, també hi ha l'aspecte social. Les dones dormen pitjor que els homes. És un 60% de mal dormir de dones contra un 40% d'homes, perquè hi ha la part hormonal, per exemple, la primera regla ja fa que dormiu malament, després quan us quedeu embarassades, després el part, després quan doneu el pit, i després la menopausa. Això està molt relacionat amb les hormones. Però després hi ha el rol social. A les dones us han enredat. Què fas aquí? Quants anys tens? És molt jove, no? I tu treballes, però també cuides de casa. I tu em diràs, no, el meu m'ajuda, la parella m'ajuda. Sí, m'ajuda no. Qui pensa?
1: No,
2: fer l'acte, sinó qui pensa, no?
5: Però... Aitana, també aquí lluitant a RAC1 cada dia per visibilitat, això també esgota i per la teva culpa dormo menys.
0: Aitana, bona tarda.
5: Bon matí.
0: Bona tarda, que són 5:45. A veure, el doctor Estivill...
5: Digue-li que és culpa seva.
0: Però culpa meva què? No és culpa meva.
5: Que dormi poc.
2: És el rol.
1: Però, perdona.
0: Està fent una reflexió general, no és culpa de Pere Mas, aquest masclisme. O aquest comportament.
2: És un masclisme, claríssim.
0: Sí, clar, però no és culpa meva.
5: Digue-li.
0: Bueno, vale, però pots intervenir, però no cal rajar de mi.
1: No, Aitana, sé que surt, no sé si tot passa, però li comparteixo. Surt de la teva competència. Però pot ser que les dones també, anar al lavabo, tenen més problemes que els homes?
2: No ho conec tan a fons, això. No et podria donar dades exactes. Però el que és segur és que la pressió social sobre la dona és molt més gran. Us han enredat.
1: Sí, no.
2: Us han incorporat al món laboral us han desincorporat al món de la dona.
1: No, i que, escolta'm, és que, a més, el pitjor, jo amb les meves amigues ho parlo, jo em sento molt superior que molts homes. I penso, per què no estem nosaltres dominant el món?
5: I per què no estem fotent bufes aquí i a ell? Per què no estem fotent fora aquí tothom?
0: Són molts anys que s'arrosseguen molts comportaments.
2: Sí, molt sobretot molt de força, pagar... Sí.
4: Però vamos a ver, ¿dónde ha visto una mujer trabajando? No, coño, es que tienen que estar en casa.
0: No tienen que estar.
4: Como en mi caso, que trabajaba 16 horas...
0: Sí, no comencem, José María.
4: Y ella se ocupaba, pues, de los niños.
0: Los críos.
4: Yo no he cambiado un pañal en mi vida.
0: No es pot estar orgullós d'això.
5: Penses amb el cervell baix.
4: ¿Cómo que no?
0: Temps han canviat, José María, i ara les generacions més joves ja es fa tot més equilibrat. Potser no tant com caldria.
5: I ara queda RAC1,
0: Doncs val, queda... Bueno, podem avançar o no podem avançar?
4: Yael, que se vaya a hacerse el DNI, que todavía lo tiene caducado.
0: La Yael ha dit... Tens el DNI caducat. I
4: que se dediqui a esas cosas.
0: Però ha dit que és superior a nosaltres, la Yael, eh?
1: Sí, no, era comprar pa, jo, per exemple, que amb la meva parella no hem pogut anar a comprar pa. No sé per què estic dient
5: una dada molt rellevant.
2: No, però és veritat, la dona és la que pensa, sobretot.
1: No, però jo estic constantment pensant, jo, la meva parella és home, i ell, o sigui...
2: Tu saps quan se'n recorda que falta paper de vàter? Saps en quin moment?
1: Quan no n'hi ha, sí.
2: Evidentment, quan faixis amb la mà, i ara no ens veuen...
1: No, jo estic constantment pensant en, vale, gestionar, no sé què, ara hem de comprar tal o altre,
2: les pastilles per rentar la roba, tot això ho penses tu, i si tinguessis nanos, encara més. és qui va al pediatre, quan
1: al
2: dentista...
1: No, no, si jo penso fins i tot quan ha d'agafar ell hora al mecànic. Correcte. O al metge, i penso, no has de fer que...
4: Això tiene un nombre. Calzonazos.
0: No va, prou.
2: Tot això ho expliquem a les càpsules del son, que, bueno, estan fetes perquè la gent, doncs, sàpiga més coses d'aquest tipus.
0: No podrem avançar, perquè tenim...
2: Terrible.
0: No, però no perquè tot enrotlli, sinó perquè el tema és molt interessant i van sortint tota mena d'històries derivades, i tenim avui la Iel molt... Jo volia preguntar diverses coses abans d'anar als consultoris, perquè tenim aquí consulta, hem de passar consulta.
2: No acabarem.
0: No, acabarem. És que t'hem de tornar a convidar un altre dia, eh?
2: Quan vulguis.
1: Però podem anar directament...
0: Sí? A on?
1: No?
0: A on directament? Estem aquí al...
2: Vols que t'expliqui les paràlisis del son?
6: Se recomienda al Vladimir.
2: El Vladimir, una paja i a dormir.
1: Això va molt bé. Mira...
2: Brutal.
1: Oltre és perfecte, això.
2: Brutal.
6: Sí, que cabe duda, no?
0: Però és un bon sistema.
2: Saps per què? Perquè després d'un orgasme... I en l'home és diferent de la dona.
1: Ja.
2: En l'home, després d'un orgasme, ve una relaxació. I si tu ho fas a l'hora d'anar a dormir, o fas l'amor abans d'anar a dormir, com que tu estaràs cansat, l'home, serà més fàcil que relaxi i s'adormi. La dona manté, després de l'orgasme, un nivell d'excitació...
6: La peli quiere más.
2: Alta, correcte.
0: Vol repetir, la dona vol repetir, la vol llegar a dormir.
2: I la dona no s'adorm, no. I l'home sí.
1: Això
2: i és
1: passa.
2: Quan el mira i diu, ja estàs dormint, sí.
1: Sí,
2: és
1: això així. Passa.
2: És per culpa d'això.
0: Per tant,
2: o degut a això.
0: Senyores catalanes, no es queixin si hi ha son, que és una qüestió que...
5: Son d'un sol ús.
0: Bueno, depèn.
1: No, però...
2: Per això és millor fer l'amor després de la migdiada. Un altre tema, un altre tema. Fer l'amor després de la migdiada.
6: Que cabe duda.
0: Després de la migdiada,
2: sí.
0: I llavors tornes a fer una altra migdiada.
6: Qual és la rima?
2: No, perquè no t'adorms, perquè no estàs cansat.
1: Ah, és clar, que t'actives, va bé per...
2: A la nit t'adorms perquè estàs cansat. Tot si això... no estiguessis cansat, no t'adormiries.
0: Tot això venia pel Vladimir,
2: Sí. Una paja i dormir.
1: És una pràctica molt... A casa meva és molt comuna, aquesta pràctica, el Vladimir. De veritat t'ho dic.
2: Ja no, m'encanta.
1: No, per... O sigui,
0: la dutxaja?
2: No per mi.
1: No, o sigui...
0: Perdó, i la dutxaja?
1: No, jo aquesta no la practico ni
2: la conec.
0: No, és igual, ja deixem-ho, que potser els meus nebots estan escoltant.
1: Sí,
0: després em preguntaran tot de
2: cosa. No, però això els nens ho saben millor que nosaltres.
1: Sí, tens raó.
0: Sí, surten ensenyats. Bueno, escolta'm, passem consulta.
2: Va.
0: Sí, li preguntem pel Jack Johnson.
2: També.
1: Mira, és que això m'ha fet il·lusió a mi.
0: Oi que, és que la Yael, preparant el guió, ha descobert que ets molt amic del Jack Johnson, que has versionat el català, no sé quina cançó...
2: Vàries.
1: Ah, vàries, a més, però no les heu gravat en estudi.
2: Sí, les tens en un disc. Sí, l'últim disc que hem gravat, que es diu Adeu Paf, Adeu Paf.
1: Fantàstic.
2: Busca Adeu Paf, dos cançons del Jack.
0: Adeu Paf, perquè tu també ets el de Paf, era un drac màgic.
2: Correcte.
0: Però avui no et faran cantar.
2: Menjant l'olla, tanta gent, durant tantes generacions, que hem decidit acabar ja.
0: Que vols que canti, ja?
2: No.
0: La Rosalia.
5: Home.
2: Podem cantar junts.
5: Clar.
2: Amb el Serrat hem cantat, el Paf, el drac màgic, amb el Serrat.
5: Fem-ho.
2: Segur.
5: Fem-ho junts.
0: Però per què vols que canti amb tu, Rosalia?
5: Perquè la Yael ho ha posat al guió.
2: No marejarem a la gent. T'explico
0: la teva relació, sí,
2: del Jack. Més que jo, la té la meva filla. La meva filla va estar un any als Estats Units, a Califòrnia, i va coincidir en el high school amb la Kim, que és l'actual dona del Jack, i amb el Jack. Es van fer molt amics i han estat amics tota la vida. El Jack en aquell moment encara no havia començat a cantar.
0: És molt conegut,
2: en canvi, després, doncs, arrel d'un accident que va tenir fent surf, va començar a cantar i fer unes cançonetes. I t'explico una anècdota que riuràs moltíssim. Però ara és molt amic meu, molt nostre, de la nostra família, cantem junts. Quan ve aquí hem cantat alguna vegada, l'última vegada va ser a la Porta Ferrada, que vam cantar una cançó que, si vols, després posarem. Però l'anècdota bona va ser que la primera vegada que va venir a veure'ns a Espanya, després de que la meva filla tornés, que va ser això fa més de 25 anys, doncs aleshores agafa la guitarra i em diu, oi, he fet una cançó, i que la voleu escoltar? I jo escolto la cançó, aquesta tan famosa, que n'ha vengut milions i milions, i a la meitat jo li dic, està molt bé, però en saps alguna dels Beatles? Imagina't la meva visió per descobrir talents internacionals. Li vaig dir, està molt bé aquesta, Jack, però en saps alguna dels Beatles?
1: Mare!
2: Avorrida. I després resulta que és un tio magnífic.
0: Però dius que hi ha una que heu fet tu conjuntament, tu i el Jack Johnson, a Porta Ferrada.
2: Sí.
0: A veure, anem a buscar, a investigar, si, com que has dit, després la sentirem, com si el doctor Estivill manés en aquest programa.
2: Perquè he escoltat algun sorollet.
0: Es compleixin. Has sentit algun sorollet?
2: Sí, si busques, per exemple, Falsterbo, Porta Ferrada, Jack Johnson, sortirà un trosset de la cançó.
0: És un vídeo. Falsterbo és la paraula clau, que és el teu grup. Molt bé.
2: Estava amb el Jack, aquesta és la relació amb el Jack, i seguim, perquè ara torna a venir, la notícia és que l'any que ve torna a venir.
0: Torna a venir? I fareu alguna cosa conjuntament?
1: Home, segur que farà algun bol, o no?
0: I deu menjar alguna cosa, uns calamars a la romana, alguna cosa d'aquestes?
2: Amb el Juncà.
0: amb el Junca. Jo,
6: això, el tema... Un Vladimir.
0: Sí, no, va, no, però ja amb el tema... És que avui, clar, amb el que has fet avui estarem tota la tarda amb el Vladimir. A veure...
2: Consulta.
0: Passem a la consulta?
1: Vinga.
0: Una cosa, tu va haver-hi en el seu moment el llibre aquell, com es deia? El...
2: Nen a dormir.
0: Duérmete, niño, el nen a dormir.
2: Correcte.
0: Encara dura la controvèrsia de què hem de fer amb el nano, si l'hem de fer cas, no l'hem de fer cas, que és un tema que hi ha a l'escola estivilla i l'escola no estivilla.
4: Escolta, jo ho vaig dir fa poc en un vídeo Instagram i em van posar a parir.
0: Què van dir? Que feies que deixaves el nen plorar i que sotés?
4: Perquè vaig explicar que vam fer el mètode estivill i, escolta, em van posar a caure d'un burro.
0: Molt bé, però tu va funcionar, Víctor Pazzi.
4: També em van funcionar amb el gran.
0: Perfecte, amb el gran, molt bé. Doncs dèiem, la controvèrsia aquesta del nen...
2: T'explico.
0: L'he simplificat molt jo, la tesi, però tu ja saps...
2: No, està bé, està bé, perquè és el que surt a les xarxes. La controvèrsia només està a les xarxes.
0: Val.
2: És a dir, en el món científic no hi ha cap controvèrsia, perquè el que jo he explicat no ho he inventat jo. Jo no sóc un gurú, jo sóc un científic que ha explicat el que la ciència ha demostrat. I hi ha un grup de nens que vam treballar fa molts anys a Detroit amb el meu amic Richard Ferber, que vam fer aquest compendi de normes per ensenyar a dormir als nens que tenien problemes. I una de les tècniques que fèiem servir és el que se'n deia les tècniques d'extinció, que són coses que fan els psicòlegs, que estan ben documentades i que sabem segur que no crea cap controvèrsia. Després va començar a venir les xarxes, i a les xarxes van començar a haver-hi la gent que, ui, pobre nen, que, bueno, en el fons, pues, tots són de la mateixa, diguem-ne, fornada, no? Que el nen no se'l pot contradir, el nen, si vol dormir al terra, que dormi al terra, si vol
0: patates... Si vol menjar, si no menjarà mai verdura...
2: menys i amb les mans i tot això, que bé, això és respectable. Jo no he entrat mai en controvèrsia. Sempre explico que nosaltres tenim unes idees, unes tècniques científiques que podem ajudar a la gent. I qui les volia aprofitar, que les aprofiti, i qui no, doncs seguirem sense menjar pèsols tota la vida.
0: Ah, exacte. A part de l'alimentació, que seria un altre front, és que estem obrint molts fronts i moltes carpetes, però sí que és veritat, em perdó per l'expressió, que el nen, sigui per intuïció, no sé com, instint, més aviat, instint, és molt puta. I sap que si plora... està fent un xantatge emocional als pares, que la majoria poden no resistir el xantatge.
2: Això se'n diu acció-reacció. Els psicòlegs ho expliquen superbé. Els nens fan accions per aconseguir reaccions. Per exemple, molt típic, un nen que està amb la seva mare a casa i demana una xutxa, un caramel, no? La mare li diu no, perquè ara soparàs d'aquí una estoneta, i plora, però plora poquet, perquè sap que la mare no li donarà. Aquest mateix nen, una hora abans, estava en el súper, davant de la caixera, i el nen ensenya la gominola i li diu, vull una gominola, i la mama, no, que has de sopar. Ai, la gominola, i el nen insisteix. Per què? Perquè sap que la mama és feble i davant d'aquella senyora del súper li donarà al final la gominola. Els nens són molt llestos.
1: Molt.
2: No tenen mala intenció, eh? No. Simplement són llestos.
1: Molt llestos.
2: No són ni bons ni dolents.
0: És un cert instint de supervivència.
1: Però és que la gent es pensa que són tontos.
2: No.
1: Jo
2: no
1: ho entenc.
0: No s'ho pensa ningú, que són tontos,
1: que
0: són molt
1: llestos. S'ho pensen i, ai, no, vinga, va, pobret, que vol això.
2: No, i no, no només això. Mira com els hi parlem a les nens.
0: Perdona, hi ha una cosa, un comportament clàssic dels nens, que tampoc veníem a parlar d'això, però és
2: igual,
0: però és meravellós conversar amb tu, que és quan un nen petitó, de 3, 4 anys, cau, mira al voltant si l'han vist els pares.
2: Correcte.
0: Si no l'han vist caure, s'aixeca i continua.
2: Correcte.
0: I si l'han vist caure, es fot a plorar com un desgraciat. I dius, tio, t'has fet mal o no t'has fet mal?
2: És l'acció i reacció. És així, ell fa una acció que cau i veu com és la reacció dels pares. Si els pares diuen, ai, pobret, què t'has fet? I diu, ah... En canvi, si els pares no l'han vist o passen, no passa res.
5: Va, passem consulta. Ai, m'he caigut, m'he fet mal.
0: Va, passem consulta, comencem amb l'oient que ens ha enviat el mail i després fem les consultes de l'equip perquè anem una mica de cara a barraca. Sí, perquè són les... Arriba el butlletí a les 6, tinc aquí el pobre Àlex que està fora esperant.
1: Àlex Cubero.
0: Tinc la senyora del català que està esperant.
1: Mira, comencem amb en Carles d'Irlanda. Diu...
0: Carles d'Irlanda, només hi ha un Carles de tota Irlanda.
6: És inventau.
0: No, és inventau.
1: És que té un nom que no...
2: És igual.
0: Tira, no cal.
1: Diu, què passa amb la gent com jo que només necessitem 3 hores per dormir? Diu, des que gairebé era un adolescent. Diu, com a artista treballant, diu que això, que normalment ha fet 3 dies... Què diu?
0: Està costant una mica, això, eh?
1: És que ho ha escrit aquí una mica estrany. Però bé, ell el que diu és que dorm 3 hores al dia
0: i
1: que ell en té prou, que s'aixeca a més bé, i diu... fins i tot, si m'apures, el mínim que necessito és una hora. Diu que s'aixeca fresca.
2: Mira, el que sí que és cert és que hi ha un grup de població molt poc freqüent, és menys d'un 5%, que amb menys hores de son tenen prou. La idea és que el son és un taller de reparació. Per tant, en funció de l'edat, necessitem dormir unes hores determinades. Hi ha gent que genèticament amb menys hores pot estar bé l'endemà. L'única manera de saber el que necessitem és veure com estem a l'endemà. Si aquest company diu, no, jo dormo 3 hores i l'endemà estic perfecte, arribo al final del dia, magnífic, és que en té prou. Per tant, que segueixi així.
1: Doncs és com la ministra del Japó.
0: Per tant, perdó, amb aquesta...
2: No, aquesta és fake total, eh? Aquesta dona diu que dormint 0 hores pot portar un país, i això sí que és mentida total.
0: Per tant, toca aquesta discussió de si calen 8 hores, calen 7 hores, cal reposar bé i cadascú en funció del seu cos. No?
2: Correcte, i que vegi com està l'endemà. Això és important.
0: Però si veus un tio que va zombi tot el dia, que diu que jo amb 5 hores en tinc prou, no anem bé perquè va...
2: T'està dient una mentida.
0: Perfecte, queda clar.
5: A la vista està que no escriu els correus bé.
2: Sí. Algo li passa, eh?
1: Passem a les teves, perquè no en tenim més.
0: Les meves venen per guió. A veure...
2: La paràlisi.
0: Sí, tenim un de l'equip, aviam. Podem dir el nom, però és igual. Un de l'equip,
1: sí,
0: que es diu Pablo.
1: Sí, el P.P.
0: Bueno, és igual. El Pablo.
4: Molt recomanable.
0: No, aquest no, un altre. Diu, tinc paràlisi del son recurrentment. Què faig? Què és això, la paràlisi del son?
2: Mira, t'explico. En el moment que ens adormim, el cervell es desconnecta tot de cop. És a dir, tu perds la sensació d'estar despert i t'adorms. Al moment de despertar passa el mateix, però al revés. És a dir, et despertes el cervell i a la vegada despertes tota la teva musculatura. Sí? Sona l'alarma, apretes, sí? Doncs hi ha gent que té un decalaix entre el moment que es desperta el cervell i el que es desperta la musculatura.
0: Ah, sí?
2: I això és terrible, perquè és una sensació de paràlisi total.
0: Està com atrapat al cos.
2: Totalment. Despert, però no pots moure ni tan sols obrir els ulls, eh? No pots moure ni un sol muscle. I això és realment molt angoixant si no saps que et passa això. Això dura poc i se'n diu paràlisi del son. És benigna, no vol dir que tingui cap problema ni psicològic, ni psiquiàtric, ni neurològic, res. Passa molta gent, només passa quan anem curts de son, això és important, per això és important dormir bé, i el que hem de fer quan ens passa és pensar, mira, ara em passa el que ha dit l'Estivill, esperaré, no faré res, i al cap de res, segons, torna la força, i doncs et despertes.
0: I és no atabalar-se, és saber que és un fet que es pot produir normalment. Aquesta mateixa persona ens diu si és correcte dormir amb taps.
2: Totalment. Els taps ajuden a no escoltar el soroll més fort de fora, però et permet escoltar un nen petit, si el tens i crida, o el despertador l'endemà. Està bé. Jo dormo amb taps des de fa molts anys, perquè quan vaig començar a fer guàrdies a l'hospital, dormia de dia, aleshores em posava taps, i m'he acostumat i dormo perfecte.
0: Jo afegeixo, si els hotels són els palaus de la son, com riu aquesta?
2: Bé.
0: Per què als hotels no hi ha manera de dormir a les fosques i tots tenen cortines i cap té persianes? No hi ha manera de dormir a les fosques en un hotel.
2: On
0: és el lloc on hi vas a dormir? O sigui, només hi vas a fer allò.
2: Correcte, els hotels ara...
6: Bueno, és la teva opinió.
0: No, bueno, doncs també hi va gent a copular, però...
2: La veritat és que els hotels que cuiden això, hi ha una cadena, em penso que són aquests que tenen també l'EasyJet, tenen Easy Hotels, tenen uns hotels que tenen unes persianes hermètiques que no deixen passar la llum. Un hotel és un lloc per anar a dormir.
0: Sí, clar,
2: no per anar a fer spa, ni per menjar bé, ni fer tot això, per anar a dormir. I tu necessites un bon matalàs, un bon coixí i, sobretot, absoluta foscor.
6: I jacuzzi en el lavabo.
0: No cal. Tema de sopar, amb quina antelació en relació a l'hora d'anar a dormir?
2: Hem de fer el que feien els nostres besavis. Esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Sopaven poquíssim, una sopa i un tros de formatge. I ho feien al voltant de les 8 de la nit. I feien sense voler un invent que ara està molt de moda, que es diu l'ajuni intermitent. Sí? Ara ho han descobert, sí? Tothom parla d'això. I això ho feia el besavi, perquè estava sense menjar des de 8:45 fins a les 5 del matí o les 6 que es llevava. Això és el que hem de fer. Deixar temps a l'estómac que faci la seva funció, que és tot el tema de la microbiota i tot el que
0: és... I no fotre's un xuletón.
1: Els nostres avis i besavis sí que eren sants.
4: I no, com vas a tenir un iogurt?
0: Vale. Va, avancem. El Martí diu que es posa 10 alarmes, literal, lit, perquè les atura sense adonar-se'n.
2: Correcte.
0: Si no pot sortir llit.
2: I això és terrible, perquè això vol dir que dorm poc i no té prou descans durant la nit. Quan nosaltres necessitem alarmes repetides, vol dir que cada vegada que toquem l'alarma, el cervell es desperta, però quan es torna a dormir, que dorm 5 minutets, torna a entrar amb un son, perquè són escales. Primer són superficials, són profund, llavors entra ja amb un son profund, li torna a costar, és a dir, són com martiris, petits martiris. L'important important és que se'n vagi abans de dormir i dormi les hores adequades.
0: Queda apuntat. Llavors tinc un altre cas, puc dir el nom de la consulta que estoi?
1: I tant, sí, sí.
0: Yael, que és ella.
1: Sí.
0: No sé per què la tinc aquí com...
5: A Yael.
0: Sí. No, sí. Te l'expliques tu?
1: Sí, a veure, el meu nòvio, quan dorm...
4: No existeix.
1: S'incorpora... I comença a parlar o a fer
0: com
1: coses...
0: Com la niña de l'exorcista,
1: sí, com la niña de l'exorcista, a vegades fins i tot riu, que és
4: molt perturbador. I dà paso a cortes.
1: I llavors jo el que faig és... clar, a mi em desperta
2: el
1: i...
2: Calmes.
1: Si el calmo, el tumbo i li dic, no, tranquil, anem a dormir, tal, no sé
0: què. Un Vladimir.
1: I llavors ja es posa, s'adorm. Entenc que ho estic fent bé, ho he de fer d'alguna altra manera o...
2: No, no, ho fas bé, però el que hem de saber per què ho fa. Això és el que diem un petit trastorn de la fase REM. Quan tenim la fase REM, que és un dels graons, allà perdem la força muscular. Per això no representem quan les coses que somiem, perquè si no començaríem a córrer.
1: Vegades, perdona, però és que a vegades s'aixeca fins i tot, clar, jo em ric.
2: I camina.
1: Sí, camina, llavors intenta buscar,
2: coses, sí.
1: No sap on tornar a estirar-se, llavors fa mà de dir, ell on està al llit.
2: Està dormint.
0: Sí, però sí, és una mica de sonambulisme, això. No?
2: Exacte, és un petit trastorn de la fase REM, que recuperen la força i llavors representen el que estan somiant. També a vegades és perquè poden anar curts de son, és molt important.
1: Oh, sí, no, va molt curt de son.
0: Va curt de son, sí. I pot ser estrès també, en general?
2: Clar, però

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Claro no, perquè clar...
5: Hi ha alguns que se l'emporten als hotels, eh? I amb l'avió, no has vist la gent amb avió amb un coixí?
4: Sí, tant. Els transoceànics, gent que porta un coixí gros, sí.
5: Tants zumbats. No. La veritat és que necessitem unes rutines per dormir-nos. Aleshores, les rutines poden ser en un peluix, per exemple, quan un nen és petit, però pot ser un coixí quan són més grans. Per tant, no passa res.
4: No passa res.
5: A no ser que d'un dia et trobis a un hotel que t'has deixat els coixins i llavors no pots dormir. Aleshores, sí que ja és
4: un
5: problema.
4: Un coixí o si no...
5: Correcte.
4: O pot ser un embult, una tovallola del quart de bany...
5: Alguna cosa, agafar-te alguna cosa.
6: I una pregunta per una amiga.
4: Per una amiga, Rosalia.
6: Quan tens algú al costat que té apnea sí. I et poses taps i no serveixen per res, a part d'obrir-li el cap, què pots fer?
5: Obrir-li el cap és la solució definitiva.
6: Val,
4: okay. Però, doctor, no podem aconseguir.
5: No, en tenim una altra, que és uns coixins...
7: Bicarbonato.
5: Uns coixins que són més o menys com els que fem dormir, els hem de posar sobre del que ronca, apretar ben fort fins que deixi de roncar, i llavors així se supera. No,
6: okay.
5: El ronc és terrible per la persona que el pateix, pel que el pateix i pel que està al costat. I han passat coses grosses, eh? Ara fa anys ja vaig llegir una notícia que dos persones grans que estaven en aquestes excursions de l'Inserso, un havia matat un altre pels roncs, perquè no podia suportar els roncs que tenien al costat.
4: Home, és que no poder dormir és una cosa que desestabilitza molt. No, potser no cal matar la gent, però és una cosa que...
5: Evidentment, però ho havia fet. Imagina't el que és. I el problema és que qui ronca té repercussió amb la seva salut. Els roncs vol dir que no respires bé. Si no respires bé, falta oxigen, i la falta d'oxigen pot donar un infart. En canvi, molta gent pensa que el fumar provoca el ronc. No, no és així. Normalment és l'obesitat, gent obesa, coll curt i ample, i gent que té la barbeta molt tirada enrere. Gent jove, prima, però que té la barbeta molt enrere i quan està en panxa amunt, la barbeta cau enrere i fa això.
6: Wow.
5: Bueno, és que n'he vist molt.
4: Que s'aprimi una mica i no l'enverim.
6: Ja faré una cançó amb els que fan apnea.
4: Bueno, és que estem batent tot el rècord de durada de l'entrevista,
6: sí, sí.
4: Però...
6: Que es quedi.
4: Ara n'hi diuen engagement, als
5: engagement,
4: xarxes.
5: Of course.
4: L'engagement que estàs causant en aquests moments és molt gran. Deixa'm que saludi, aviam, ara tiraré un triple, eh? Teòricament, la Bàrbara Padilla i el Pau Bombardó estan tancats al quarto fosc des d'on fan els butlletins informatius, que ja són les 6:04 i ja fa 4 minuts. Que
6: van a dormir o què?
4: No van a dormir, pobres. No van a... Bueno, una hora altra deuen anar a dormir. Padilla, ets per aquí?
8: Sí, estan desperts.
4: Molt bé, perfecte. S'agraeix, tenint en compte que heu de fer les notícies. I el Bombardó, també?
9: També hi soc.
4: Molt bé. Ara ja acabem, perdoneu, perquè no sé si esteu sentint la conversa, però és que és molt interessant.
8: Sí, l'estem sentint.
4: Si teniu alguna pregunta, fins i tot la podeu fer. Penseu-vos-la, perquè la IEL en fa una última, que ens arriba no sé on, l'última, la penúltima, la dels informatius, ja tancarem.
8: Sí, a través del correu, en Pere de Ribot diu... Una situació contrària a la que hem estat explicant. Diu, la de dormir tot el dia. Diu, no trigo ni mig minut a dormir-me i dormo tota la nit d'una tirada, però durant tot el dia... si no estic físicament actiu, m'adormo contínuament.
5: Això és una altra patologia. És a dir, normalment dividim entre la gent que no dorm, la gent que dorm massa i la gent que no deixa dormir. La gent que dorm massa tenen malalties o poden tenir malalties, que se'n diuen hipersòmnies, és el nom que li posem. N'hi ha una d'aquestes malalties que és la narcolèpsia. Això ho té, per exemple, un company, el Jordi Évole, que ho ha explicat.
4: Això, allò,
8: Tomàs Fuentes.
4: Sí, que allò rara que té.
5: I llavors tenen narcolèpsia. S'ha de fer mirar, és a dir, no és normal que una persona que dormi 10 hores a la nit a l'endemà tingui somnolència. Sí que és veritat que hi ha gent, així com hem dit, que alguns en tenien prou amb 3, 4, 5 hores, i en d'altres que necessiten 9 o 10. En canvi, si en dormen 8, sempre van curts de son.
8: Sí.
5: Per tant, el primer seria que dormís com a mínim 10 hores i veure com està l'endemà.
4: Jo no he fet cap consulta pròpia, eh?
5: Ah, molt bé.
4: No, perquè jo que he estat...
5: Jo estic... Aprofita, que és de franc.
4: Sí, ja que estic... Acostumo a dormir poc, històricament, tipus 6 hores, 5 i mitja, 6 i mitja, si en dormo 8, per mi és com una festa. I si en dormo 9, em fot mal tot.
5: Clar, no es pot dormir més del compte, perquè el cervell...
4: No. Estàs allà llitant a gust i tant d'allò, i veient que es fa de dir que no has d'anar corrents enlloc, que és un luxe.
5: No, però això està bé si ho fas d'en tant en tant, però tant segueixo així. No, jo crec que la teva feina ha condicionat molt les hores del teu son.
4: Sí, home.
5: Molta gent de la vostra professió...
4: A la ràdio és un horari matador.
5: És brutal, tota la gent que ha començat a fer programes molt aviat.

0: que encara duren, eh, i que estan tarats.
1: O la tele, també, els que tanquen diaris, els que tanquen diaris. Mira, a partir de les 11.
0: Un company vostre, el Cuní, que és molt bona gent.
1: Però aquest no dorm. No, és que el Josep no dorm.
0: No, calla. Quan feien el programa fa molts anys, una de vegada em va dir que jo dormo poc i dormo molt bé i a mi no em passa res, no sé què. I jo li dic, ja vindràs. I ha vingut.
1: Sí, que acabarem tots
0: clar, pobre, perquè, clar, li passa factura, la vida ens passa factura, sí, sí, amb aquestes horaris. Si anem en contra del nostre cos, ens passa
2: factura. No, és factura. Que, perdona, llevar-se a les 4 del matí, 4 clar. i quart, per fer, jo abans feia el matí a Codina...
1: O hi ha gent que es lleva a les 11 o les 12 per anar a treballar a la 1.
0: No, és horrible.
1: Gent que treballa de nit, hi ha una pila de gent que dorm.
0: No n'hem parlat d'això, però déu-n'hi-do, eh? Els que dormen de dia mai dormen igual de bé.
1: No, clar.
0: Mai, perquè el cervell està programat genèticament per dormir de nit i està despert de dia. Per tant, el dormir de dia sempre és menys anys de vida.
1: I a més a l'hivern tenen el dubte de si han dormit al matí o a la tarda, perquè correcte, si dormen al matí o a la tarda, llavors estan de nit, tot és fosc sempre a l'hivern. Però vaja, doctor,
2: escolta, és que no sé,
1: mira, fem una cosa, a la Míriam, em sents? T'enviem a casa i no fem les classes de català. Àlex, l'Àlex em sent? T'enviem a casa i no fem la secció política. I els esports hi tenen fins a les 8. No. La consulta penyora pel retard de la Bàrbara Padilla i el Pau Bombardó. Companys.
3: A veure, jo no sé si l'han fet amb sona que sí, però no estava jo pendent. El tema dels animals. Jo dormo amb un gos que es posa a sobre del llit i a mi em relaxa i em dona molta pau, però no sé si és bo.
0: Mira, aquest tema no és controvertit, és molt habitual, i llavors tot depèn del teu gos. Normalment els gossos tenen un horari, també. Tenen un rellotge i a les 7 del matí solen despertar. Mira, si aquest gos et desperta, molt malament. Si, en canvi, el gos està tranquil i dorm en una altra habitació, doncs no passa res. El que passa és que si el gos es converteix en la rutina del teu son, és a dir, si necessites el gos per adormir-te, aleshores ho tens molt malament quan vagis en un avió o quan vagis a un hotel.
3: Doncs mira, està bé saber-ho.
1: I el Pau, té alguna consulta?
4: No, jo és que dormo tan bé que...
2: Sí, és jove.
0: Ja vindràs.
4: Perquè no és jove. Segurament vindré, però de moment no, dormo molt bé.
1: És que el Bombardó és molt jove. Tenia 20 i poc, 24 o 25 anys, no tens, Bombardó? O...
4: Sí, més o menys.
1: No cal dir-se, ara ho dius, tio. Quants en tens?
4: 23.
1: Clar, com no vols que dormi bé?
0: Dormen molt bé aquesta edat, sí. Molt bé. És l'edat millor, eh?
5: Bueno, perquè estan tot el dia, no?
1: Amb el Vladimir.
5: Con el Vladimir.
1: Va, prou.
0: Això també.
1: Bueno, va, prou d'aquest color. Vinga, doctor Civil, moltes gràcies per haver vingut.
0: És un plaer,
1: per aquesta 3/4 hora de ràdio. Magnífic, gairebé una hora. Jo crec que avui hem batut el rècord mundial.
2: A
1: l'entrevista.
0: Sou molt divertits. No, i sou molt bons, perquè escolteu. Fixa't que heu anat sempre fent preguntes sobre el que jo
1: fem
0: explicava.
1: Fem el que podem.
0: No, molt bé, molt bé.

0: aquesta que, bueno, són les 6 i 18 minuts.
1: Tres quarts, no, ja. Un quart i tres minuts de 7 de la tarda. És que han sortit una mica alterats de l'entrevista que li han fet al doctor Estivill. Val? És més, Míriam, ja t'ho dic ara. Bueno, a més, hi ha la teva sintonia, que és molt semblant a la de l'Àlex, que és un moment tecnomàquina dels dimecres.
2: Sí.
1: Sí o no?
2: Desperta de cop.
1: Desperta Catalunya.
3: Jo hauré de canviar la meva, perquè és que ara tenim dos de màquina consecutives, en seccions seguides.
1: Clar, perquè no hi ha el butlletí entremig. Bueno, si voleu, puc posar un...
3: No, deixem-ho.
2: Visca el tecno, visca el poneri.
1: Ens queda una menció de l'hora anterior, que la posarem... Ah, per això volies posar-la. Val, no, bueno, és igual, dissimularem una mica i que no se n'enterin el comercial. Però ja la posarem...
2: Molt bé.
1: Ja la posarem de seguida. Sapigueu, estimada Míriam, que ara seràs aplaudida com correspon, i estimat Àlex, que també seràs aplaudit com correspon, que el doctor Estivill ha deixat el nivell molt alt.
3: Ja he seguit l'entrevista i, de fet, ara la gent, el que no sap, és que la publicitat hem intentat desgranar algunes coses que han quedat pendents.
1: Sí, s'han fet més consultes en la publicitat. S'han fet diverses
3: coses. Coses per majors de 18 anys que han quedat allà pendents.
1: No, això no és veritat. No comença. En fi, saludem a la Míriam Martín Lloret. Vinga!
2: Bona tarda.
1: Les classes de català per expats, ara mateix que passen 4 minuts i un quart de 7 de la tarda. Ui!
2: Espero que no us agafi son, ara.
1: No. Mira, ara tothom farà bromes. Tothom farà bromes sobre la son, perquè és un tema que ens ha afectat a tots. Hi ha d'altres conceptes que ens sortiran a la son que podríem dir com es diuen en català, eh? Però ens ho guardem pel final, eh? Yael? Saps què vull dir, no?
4: Sí, les consultes que tenim sobre unes coses que has dit ara mateix.
1: Quina?
4: És que no ho sé.
1: Després d'explicar que tens un zombi rondant per casa, jo crec que avui queda poc per explicar en aquest programa, eh?
4: Ja.
1: S'ha dit això, eh? En aquest programa, pràcticament.
4: I que som molt del Vladimir a casa, també s'ha dit.
1: S'ha dit això?
4: És que no s'ha enterat.
3: Això és el que he preguntat jo a la publicitat.
1: Tu has dit que a casa teva som molt de Vladimir?
4: Sí.
1: No, atenció, no.
4: No te n'has assabentat.
1: No, sí que ho he sentit, però no ho he interioritzat. Ara que ho dius, sí. Sí, he sentit l'àudio, però no... Bueno, recuperin, reobin el podcast una estoneta fins que
4: vagi
1: a
4: l'actiu.
1: Però avui hi ha hagut molta cosa domèstica en general. A veure, Míriam, l'altre dia ens vam quedar esma perduts. Ens vam trucar la Yael i jo, estàvem veient la tele, veient la Tele3, que no sé què feien allà, i vam veure un anunci de la Generalitat de Catalunya.
2: Sí.
1: Val? I resulta que va haver un moment, una campanya sobre el... Mira, posem-ho perquè així quedi clar.
5: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Yep!
2: Evitar una catàstrofe... Et van saltar les alarmes, eh?
1: Van saltar les alarmes i no hem trucat la Yael i jo, perquè sempre pensem en coses per comentar la secció. Deia, està a les teves mans...
2: Esteu obsessionats.
1: Calma, no he dit res encara, es pot obrir la boca en aquest programa. Però no només diu està a les teves mans el senyor de la veu, una veu magnífica, sinó també el rètol, el grafisme deia està a les teves mans. I vam pensar, home, un anunci de la Generalitat ha passat per 8.000 lingüistes. No és una cagada, però ens va cridar l'atenció perquè teníem la sensació, o ens feia l'efecte, que és la manera més correcta de dir-ho en català... Oi?
2: Sí.
1: Val?
2: Que... Estic escoltant, eh?
1: Val, sí. Que...
2: Es diria, és a les teves mans.
1: És a les teves mans i no està a les teves mans. Per tant, el sé i l'està famós.
2: Sí. És un dubte pertinent, eh?
1: Professora,
2: sí.
1: Procedeixi.
2: Podria ser un dubte profund d'aquests, que tenim.
1: Endavant,
2: també.
1: Anem fins a les 8.
2: Però us he de dir que és veritat que és una campanya de la Generalitat, que deuen tenir 50.000 lingüistes. Evidentment, està a les teves mans, és correcte, d'acord? Podríem dir és a les teves mans, però tampoc caldria. No cal que ens...
4: No és més genuí.
2: No, en aquest cas no, perquè es tracta d'una preposició, un complement de preposició que no és pròpiament un lloc físic, d'acord? I llavors, en aquests casos, se sol fer servir el verb estar. Per exemple, estar en mans del jutge. És una cosa, un lloc figurat. Doncs en aquests casos, en mans del jutge, estar a les teves mans, a les meves mans, es pot fer servir el verb estar, també ser. Però tots dos són correctes, d'acord?
1: Però hi ha alguna mena de...
2: Estem en un carreró sense sortida.
1: Val.
2: O bé som en un carreró sense sortida. I he consultat la lletra petita de la gramàtica, perquè no us penseu aquí que m'ho estic picant. Els complements de preposició amb un cert grau de fixació poden tenir aquest verb estar fora de lloc. Per exemple, aquesta estratègia és o està fora de lloc. La qüestió és estar o es troba en mans del jutge, o som, estem, ens trobem a 5 punts, perdona, del líder.
1: I ara estem en directe o som en directe?
6: Bueno, això és tu opinió, no?
2: Estem en directe.
1: No és opinió, que és
2: estem la... En directe, estem en directe.
1: Estem en directe. Algú té algun dubte més d'aquests?
7: Per... Sí. Ah, saps no? Què està a les teves mans?
1: Què està a les meves mans? Ui.
7: El Vladimir.
1: No, va, va, per
4: favor. Ja hi som.
1: Jo t'he dit, que això el Vladimir avui duraria tota la tarda a la cunyeta. I encara
7: no
1: queda el dels esports, queda el...
6: El de la mujer es más moderno, ¿no?
1: El de... Quin és el de la mujer?
6: Porque el hombre manual y la mujer es digital.
1: Com digital? Ah, bueno, ja està, prou. Bueno, doncs ningú té cap dubte sobre el ser i estar. Doncs,
2: bueno, en aquest cas concret, hi ha 50.000 casos del ser i estar. Però aquí, en però, llocs figurats...
1: Per exemple,
2: figurats...
1: quan jo estic a casa i arriba algú, ja ets aquí.
2: Això aquest sí, és purament
1: ja
2: lloc físic.
1: Aquí, ja
2: és purament
1: aquí.
2: Lloc físic, per va. Tant, ets aquí. Uh-huh. Que aquest s'ha anat introduint, està aquí, estem aquí... I la gramàtica no obre registres, no diu que sigui propi d'un registre col·loquial dir està aquí, o sigui que és incorrecte.
4: Clar.
2: Fins ara no s'ha aprovat dins d'un registre col·loquial.
4: I que no s'aprovi.
2: Estem aquí. Hem de dir som aquí. Aquí.
4: I que, d'acord? No, que no s'aprovi, perquè és, clar, és molt castellà, no? Perquè
2: sí.
4: Entenc que és un calc...
2: Sí, sí, és clarament calc del castellà.
1: D'acord. El ser i estar, que són dos verbs que sempre es barallen, i quan vens del francès també hi ha molta història amb això, però ara ja canviem de qüestió.
2: Sí.
1: Si algú té algun dubte, quasi diem, però de moment avancem. Paraula o expressió de la setmana?
2: La trigemines.
1: Bueno, però...
4: A mi m'agrada molt, és molt seu.
1: És molt setmana, sí. Però és que no s'ha de dir setmana.
2: Algú, no, però qui ho ha dit, això?
1: No, perquè la gent veu escrit setmana i hi ha gent que diu, hola, aquesta setmana quedarem, i és setmana.
2: Però segons la zona, hi ha qui no gemina.
1: Ah, sí? Ah, bueno, però la no? T no.
2: Sí, per exemple, ara ho hauria de consultar, però en valencià crec que no geminen.
4: No, no deuen geminar.
2: No.
4: Setmana, no, deuen dir setmana, sí.
1: Bé.
2: Centrem-nos. Centrem-nos.
1: Mirem de dir-ho encertadament. L'expressió per salvar el català, aquesta setmana.
2: Setmana. Sí. Doncs, mira, el gaudí, i us, encara us diré més, gaudí i xalar.
1: Mm. Ui, aquí tenim un merder a la vista bastant gros, eh?
2: No, no, no, merder
1: aquí, de què? Aquí hi ha un sempre.
2: Versus disfrutar, que és el gran barbarisme que tenim integrat
1: doncs
2: com una...
1: Doncs és la bronca que jo tinc amb un col·lega meu, que es diu Pol, sempre estem discutint...
2: El Pol,
1: no,
2: el Pol. No, el Pol és molt del disfrutar.
1: No, contrari, no. Quan hi ha de disfrutar amb renya. En lloc que haig de dir gaudir.
2: Clar, és que a veure, aquí la cosa és que és un barbarisme, no el recull el diccionari normatiu, ja tot això, bla, bla, bla, ja ho sabem, eh? Si el dieu oralment, en un registre col·loquial, no és cap pecat, però en català tenim altres opcions, també. És veritat, el xalar, que es diu al sud del Principat, del País Valencià
1: maco,
2: i de les Illes. Està molt estès.
1: Maco, és molt xulo.
2: I jo em dic xalar, amb xalar.
1: Guapitxo. Guapitxes.
2: Perquè en barceloní diem xocolata, pitxat. Llavors no em vull ultracorregir i dir xalar. Ni xocolata, d'acord? Jo dic xalar.
1: Però potser una persona gran sí que diria xalar. Que són, sí, igual que diem... Tu dius xocolata, però les àvies diuen xocolata.
2: No, és una qüestió dialectal,
1: Del, ah, sí?
2: Del dialecte, del barceloní en aquest cas concret. Llavors, més estès impossible el xalar. Té un origen incert. Probablement ve de l'italià schialare, que vol dir passar-s'ho bé. No ve de xalar-se, que atenció, xalar-se, per dir que està xalat, que està boig, també és correcte. És correcte en català, Però aquest ens ve de l'argot calor. Llavors, disfrutar no es pot traduir alegrement per passar-ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte que gaudir ens agrada molt, visca el gaudi, però etimològicament... etimològicament es ve directament del llatí gaudere, que té un... que es percep més formal, d'acord? Llavors sempre ens hem d'adequar als registres, en català també. I quin verb cobreix aquest registre informal? El xalar. Com hem xalat avui a la piscina.
1: Sí.
2: Llavors, jo crec que és molt sa adaptar aquests mots que no són propis de la nostra variant, si ens agraden, fem-los servir i fem-ne difusió amb naturalitat. No sé si és que l'anunci aquell de fa anys i panys del disfruta la fruta va calar moltíssim, però és veritat que nosaltres no podem fer disfruita la fruita,
1: no.
2: D'acord? Perquè disfrutar ve de dis, del prefix dis,
1: sí?
2: I de fructus, que és de treure fruit.
4: Me gusta la fruta.
2: Llavors, clar, en català literalment diríem disfrutar, però no farem això. En català també podem fer rimes guais, i aquí potser se m'ha anat una mica la pinça.
4: Bé, ens agrada.
2: Xala amb una pala. Xala amb una pala de platja, per exemple, jugar... Xala amb una timbala. Xales fent mandales.
3: Aquesta no, aquesta, Míriam.
2: Xales fent mandales. He xalat amb un gelat.
4: Bé.
3: Bé, aquesta sí.
2: O he xalat com un xalat. I aquí visca la polisèmia, eh? Ja està. Què?
1: Donem per acabat el xalat.
7: Sí. Pere Mas està xalat
1: i acabat. No em deixes dir disfrutar i em
2: bueno,
1: deixes clar.
2: A veure, hi ha altres expressions. Passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya, passar-ho de conya. Que el de conya aquí m'agrada perquè la conya ens ve de cony i que voleu que us digui sempre a favor. Sí, la conya, m'ho he passat de... Està de conya, això, m'ho he passat
7: servir
2: de conya.
7: Servir cony sempre.
2: Servir cony sempre a... Sempre a favor d'associar el cony a un sentit positiu, no?
7: Ara, ara.
2: No sempre el
7: no
2: cunyàs.
1: Bueno, calma, però, i tant, sisplau, calma, què és això, de veritat? Està tothom molt esverat avui, eh? Queda clar. Saps què passa aquí? Hi ha un problema, que hi ha un restaurant molt bo de Barcelona.
2: Sí, ho sé.
1: Que ve,
2: el Disfrutar...
1: És curiós, perquè la catalanitat dels seus propietaris no està en discussió en cap moment. Va més bé de Cadaqués, que allà es diu... Ah, no sé com es diu Cadaqués. M'has dit Disfrutar, sí. No.
3: Compartir.
1: Si no, el Compartir és una altra que tenen...
7: No, a veure.
1: Ah, val. El Cadaqués i el Compartir. Després hi ha el Compartir de Barcelona, és igual. M'estic fotent un embolic, perquè són... Estic barrejant temes. Però hi ha el Disfrutar famós, que té tres estrelles Michelin, i...
3: No, és, va ser el millor restaurant del món.
1: Va ser el millor restaurant del món fa un o dos o tres anys, no recordo quants, i, clar, tothom...
2: Sí.
1: Que també hi ha, també, posats a pronunciar el nom del restaurant, podem dir Disfrutar, i no Disfrutar, com si fóssim...
2: No, exacte. Ja que ho diem, adaptem-nos a la pronúncia.
1: Correcte,
2: catalana.
1: Pronunciem a la catalana.
2: I una altra cosa, no, per un moment,
1: què ha passat?
2: No hem parlat del derivat de disfrutar, que això no és el guió, però m'és igual,
1: no.
2: Disfrutón, disfrutona.
1: Home, això qui ho diu?
2: Home,
7: sí que es diu tant.
2: Això en castellà, no ho heu sentit?
1: Sí, però en català no.
2: No, això no. Però ai, el disfrutón. I llavors, clar, com que tot ens hem de copiar del castellà, ai, com es diu el disfrutón? Doncs mira, xalador, xaladora, i avall.
1: Aquell allà que té 32 anys, quan ets tens tu? 32, no? No para... 30, no para dir que asco, com si fos els meus nebots, que ho diuen... Bueno, sí, però o sigui, hi ha una mena d'expressions que s'estan... Això ho fan els meus nebots, que tenen 12 anys i 14, respectivament. La teva... T'estàs superdecebuda, no?
2: No.
1: Ah, val, li perdona.
2: No passa res,
1: Avancem. Paraules que es diuen molt i estan ben dites.
2: Doncs mira, avui direm el vano.
7: M'encanta que diguis
2: el vano.
1: Què li passa, el vano?
7: Saps que vaig entrar a una botiga d'aquestes de records al MNAC, que vaig anar aquí...
1: Bueno, on vas anar?
7: Vaig anar... O sigui...
1: És que clar, si era de records és que va anar de viatge.
7: Un moment, anava al concert del Bad Bunny, i no és el MNAC allà que hi ha una botiga de records al costat.
2: Mm-hmm.
7: Doncs necessitava un ventall, i vaig entrar a la botiga, i li vaig dir a la noia de la botiga, escolta, tens algun vano? Recomana-me'n un. Mm-hmm. I la noia em va dir, era de fora... però havia après el català i em va dir com, perdona, no sé què et refereixes a un vano. I jo, no, bé, això d'aquí li vaig assenyalar i em diu, em dius un ventall. I dic, oh!
2: I va ser, uau.
7: Clar, era argentina o així, vaig pensar, em va sorprendre moltíssim. I dic, disculpa.
2: Venen de fora a implementar les seves cultures.
1: No, la seva cultura, no, si és cul...
2: I a corregir-nos.
1: Allà, senyora Ripoll. Vull dir, senyora Urriols.
2: Senyora Ripoll, sí, batllessa de Ripoll.
1: Sí, batllessa. Que parli la lingüista primer i després s'ha de rajar o mal parlar, fàcil. Però
2: sí, està molt bé dir-ne vano, perquè hi ha la percepció que mai que no és del tot correcte i que hem de dir ventall. No ens ultracorregim aquí en aquest cas, perquè vano està acceptat pel diccionari normatiu i en un registre col·loquial està ben dit. De fet, ve del castellà antic vano, ens deriva d'abanar, que vol dir garballar, aventar. Llavors és totalment correcte al costat de ventall, d'acord? Aquí ho deixo.
7: Bé.
1: Ja. No se'n parli més.
2: Sí.
1: Per tant, aquest tema ja ha quedat liquidat. Estàs contenta?
2: Sí.
1: Què vas comprar? No, tu no, ella.
7: Jo, un ventall, un vano, que demà us el portaré, molt xulo.
1: Què era, la bandera d'Espanya? Perquè això era una botiga de records de Barcelona o era la bandera de Mèxic? Què era?
7: No, era motius així de típics de Barcelona.
1: Què, una senyora flamenca?
7: No,
1: és que, clar, és
7: no em surt ostres, lo del carrer, no em surt el nom.
1: Sí, la rajola que us diu, aquesta té un nom, no? El panot aquest?
7: Sí, el panot.
1: El panot. Molt bé.
2: Sí, senyora.
1: A veure, expressió... Estem acabant, no? Sí, perquè el senyor... Ah, no, encara queda.
2: Sí, però... Sí.
1: Però encara has de marxar, ja?
7: Bueno, ja... No sé, el dubte profund, podem fer una cosa. El dubte profund el deixem per la setmana que ve, no l'altra.
1: Val, farem el plantejament i el resoldrem. Però abans toca l'expressió genuïna, m'obrir.
2: Jo estic molt a gust, aquí parlant amb vosaltres.
1: I fresqueta.
2: A les 50 he d'agafar un bus. I no vull anar corrent.
1: Però no agafar el bus a la plaça Espanya.
2: No, però bé.
1: Va.
7: Ens expliques l'expressió genuïna, no?
2: Sí, en aquest cas, cremar-se les celles.
7: Ep.
1: Què li passa?
2: L'heu sentida alguna vegada?
1: No l'he sentit mai.
2: No?
1: No.
2: Treballar molt en una cosa, estudiar molt i amb gran atenció, eh? Memoritzar.
1: Ah, fer colzes, o no? No és allò de colzes?
2: Sí, colzes, fer colzes, sí. Ah. A veure, l'origen, és un origen així curioset. Abans d'aparèixer la llum elèctrica, l'enllumenat domèstic es feia mitjançant espelmes i cresols. Per això, els que estudiaven a la nit, si per distracció s'aproximaven a la flama, s'esucarrimaven les celles.
7: Oh, m'encanta!
2: Llavors, cremar-se les celles...
7: Brutal. De veritat, m'agrada.
2: Ara, evidentment, no ens cremem les celles, no? Se'ns poden escalfar si ens cau al cap, no? En un llum d'aquests artificial, però no ens cremem. Altres sinònims, cremar oli, cremar-se els ulls, escalfar-se el cap, fer colzes... I, atenció, perquè alternatives a empollon també en tenim, de col·loquials.
1: Com?
2: Així, amb mots compostos a la catalana.
7: Algú que estudia moltíssim, diu, eh? Empollón.
2: Sí. Que estem amb...
6: No sabia que estaves hablando de mi.
1: És que, per això m'ha fet una cara aquí el amic...
2: Que estem amb la polla i els derivats.
1: Sí, no, avui és la tarda,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí.
1: En fi.
2: Doncs, per exemple, tenim cremacelles, clavacolzes, rosega a punts, a veure quina és més llarga.
6: Parece que eren insultos que utilizava jo.
1: No, és veritat.
2: Són xules.
1: Terro.
2: Són xules, cremacelles, clavacolzes, rosegapunts...
7: Cremacelles.
6: Ahí está, el rosegapunts!
2: Menja llibres.
7: Cremacelles. A mi m'agrada el cremacelles. Escolta...
1: Què?
2: Que el dubte profund que hi ha, el patem
7: ni que sigui el
2: la setmana que ve.
1: Sí, fem l'anunciat o no?
7: No fem l'anunci, la setmana que ve. La setmana que ve.
1: Val, t'ha agradat això, eh?
2: La setmana que ve.
1: Doncs escolta, vols, fem la menció. Fem la menció que tinc a la Marta molt esverada amb aquest tema. Avui tothom està, com deia, molt esverat. Senyor Alexandre, estàs a punt per les teves coses? El diu algú Alexandre o només els teus pares quan enrenyen?
8: No, tinc algun amic que en diu Alexandre.
1: Algun amic que diu Alexandre?
8: Sí.
1: Vale, però si no és Àlex, la cosa?
8: Àlex.
1: Que hauria de dir...
6: O Cubero.
1: Àlex.
8: O Cubero, és veritat. Molta gent em diu Cubero.
1: Cubero, sí, és veritat. La gent...
2: Àlex.
8: Un nom no molt habitual.
1: I... Direm Àlex.
6: Si cuando nos cruzamos en la dos cat, todo el mundo decía ahí va el Cubero.
1: Bueno, però tu no anaves a fer futbol i què fotia el Cubero per allà?
8: No, perquè col·laboro amb programes de dos cap també.
1: Que la Nierga, no, però on?
8: No, amb els altaveus, amb l'altaveu de política.
1: A la tarda, però com es diu, amb la nostra estimadíssima...
8: Amb la Danae i amb el Marco Chiazza també, al migdia de política.
1: Amb el Chiazza, mira.
8: Sí.
1: Me'l trobo als puestos de vegades, va.
8: Bon personatge, el Marco.
6: A ver cuando viene este programa y trae café.
8: Ei, ja en sap molt de futbol. El podríeu portar a la tertúlia esportiva,
7: sí?
8: També. I la Danae, també.
1: Molt bé, gràcies, Míriam.
2: Bravo, a vosaltres.
1: Et diria, ens veiem la setmana vinent?
2: Però estareu eclipsats.
1: Sí. No, l'eclipsi és dimecres, per tant...
2: Estareu eclipsats.
1: No et veus afectada per l'eclipsi. Perquè la setmana que ve dimecres hem de fer moviments de peces, però no t'afecta. Tu vens els dimarts, repeteixes dimarts. Potser et trobes amb els nens, potser fem venir els nens el dimecres. Sí.
7: Ja...
1: Què?
7: Ja el tema, que és que m'estic adonant que potser...
1: Que ha de marxar, que se't cap al bus.
7: No, que hi ha un tema intern, diguéssim, d'organització, que la setmana que ve la Míriam no hi és, i potser és un tema que jo hauria d'haver avisat a les productoris i a tu, que ets el jefe.
1: Sí.
7: Per tant, ja m'està dient la productori. Entenc que és una informació que tenia jo i no l'he compartit.
1: No, jo et diré una cosa. Hi ha un document mare on aquesta informació consta des del principi d'estiu.
7: És que jo he pensat, perquè això està dit, eh? Les productoris ho han de tenir, jo crec.
1: Si tu vas dir a mi, hi ha un document on ho posa.
2: I si cal, us dono material de l'eclipsi.
1: Allà està. Doncs els nens...
2: Perquè ompliu, eh? No se'n parla prou de l'eclipsi, no?
1: Per tant, el dubte que quedava per la setmana vinent serà per d'aquí dues setmanes.
2: Efectivament.
1: Doncs quedarà...
2: I més cosetes, i més cosetes.
9: No farà falta, haurà mort.
1: Doncs el Jan... No haurà mort, però hi ha d'aquest color. Doncs el Jan i el de Xances, el gravo...
7: Sí, ja ho gestionarem.
1: Els posem dimarts.
7: Sí, ja ho gestionarem.

0: tanta màquina haurem de matisar, eh? Però vaja. A veure, el repàs...
1: Tot torna, Pere, tot torna.
0: El repàs de la qüestió política de la setmana, amb Àlex Cubero, secció de política, aquí, perdona, que estic posant una mica d'ordre. Tota la documentació no va prou, va.
1: No, mentre es poses ordre, veiem.
0: Sí, també és veritat, però bueno.
2: Un roncola!
0: No, però sí, un dicola. No saps què és un dicola?
2: Què és això?
0: És una beguda a Madrid. Tu saps què és un dicola o no?
1: No tinc ni idea, Pere.
0: És un whisky dic amb cola, un dicola.
2: Això és, uf, molt boomer, això.
0: Boomer serà boomer, però és molt de Madrid, sobretot. Aquí el whisky dic, jo crec que no el tenen ni els bars. Però a Madrid és un whisky que ronda per allà. A veure... Comencem amb la crisi migratòria de Ceuta i totes les derivades polítiques que tu, allò que fas, que vas rascant i trobes suc de temes on semblava que no hi havia res a dir. Ceuta. Ha passat gairebé una setmana des que milers de persones van creuar la tanca. Avui hem sentit el ministre Marlaska, que hi ha hagut diverses derivades en clau interna de política espanyola, internacional... La reunió de política interior aquesta que hi ha hagut avui, de ministres europeus, on teòricament havien de renyar el Marlaska i companyia, però al final sembla que no l'han renyat tant, almenys segons el que ha explicat el Marlaska, al sortir de la reunió.
1: No, està bé que facis aquesta interpretació, perquè jo crec que és la sensació que queda després d'aquesta reunió. És a dir, Espanya arribava a aquesta cimera de ministres d'interior en una situació internacional delicada i com a mínim podríem dir que surt bastant reforçada, almenys en el relat. Perquè no és només que el ministre Marlaska hagi, ara ho explicarem, hagi explicat, doncs, que més o menys ha donat unes explicacions que han convençut a la resta de socis europeus, sinó que també després de la reunió ha comparegut el comissari europeu d'Assumptes Interiors, Magnus Brunner, i sí, també ha anat en una línia bastant similar.
0: Ah, sí, que és curiós, ser... això.
1: Sí, jo crec que han tancat files, és veritat que han tancat files després de la crisi, que la resposta inicial o dels primers dies a Espanya, aquest assalt a la frontera entre el Marroc i Espanya, consideren que ha estat l'adequada. Sí que el comissari europeu ha tornat a tocar el crostó a Espanya dient, ei, escolta, la regularització de migrants no va en la línia del que hauria de ser la política europea, és a dir, tornen amb aquesta qüestió.
0: Ara parlem de la famosa regularització extraordinària, que el mig milió...
1: De migrants, exactament, que en molts moments s'havia atribuït o s'ha intentat atribuir com una de les raons per les quals tota aquesta gentada ha creuat la frontera, però, per exemple, el comissari europeu ja ho ha desvinculat i oficialment ja diuen sabem que no ha estat el motiu, però escolta, això és una cosa que no ens agrada i que es manté com a mínim les institucions europees en una posició refractària cap a això. Però com deien, avui s'ha convocat aquesta cimera telemàtica de ministres d'interiors, era una cimera que venia molt marcada per aquesta carta de 22 països, no és poca cosa, capitanejats per Giorgia Meloni, i el que més sobtava, no?, que una de les que ho lideraven també era la socialdemòcrata danesa Mette Frederiksen, que també era una cosa que podia cridar l'atenció.
0: Era una rajada en tota regla, eh?
1: Sí, i en aquest cas jo ho interpreto, o s'està interpretant en el sentit també d'aquestes... també aquest joc de balances entre països, en el fet de que els països danesos, els bàltics, els nòrdics, en molts moments han pogut retreure a Espanya la falta d'inversió en defensa en un moment en què ells senten molt viva l'amenaça de Putin i de Rússia, l'amenaça expansionista de Rússia, i en canvi ara diuen, doncs ara en aquest punt, doncs et toquem el crostó i ens posem del costat dels altres països. Però és això, arribava amb aquest antecedent d'aquesta carta molt dura criticant la política migratòria, considerant, com deien, que era el causant de l'assalt a la frontera espanyola.
0: Són dos temes que, si tu mires una mica bé, no tenen una relació l'un amb l'altre.
1: No, però sobretot Itàlia ha aprofitat per picar al final el govern espanyol i dir, escolta, aquesta política està causant això. Com a mínim en la carta es va fer. Avui, com dic, el comissari europeu ja ho ha desvinculat i com a mínim això és un cert fre a aquesta posició tan frontal contra la política espanyola. Ja havíem vist en els últims dies també com el to conciliador també havia començat a aparèixer amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ja va rebaixar el to. Sí que és cert que en aquesta reunió l'executiu espanyol arribava amb un això dit a fons de la Moncloa amb una profunda decepció per tota aquesta reacció dels socis. Ho ha verbalitzat també Josep Borrell, l'exministre, també exdirigent europeu, també dient que se sentia molt decebut per aquesta insolidaritat de la resta de països. I això és una de les coses que Marlaska també a la reunió ha dit avui, és a dir, ha reclamat més solidaritat als socis, també ha avisat a Itàlia o Dinamarca dient-los que van tenir una reacció egoista, polaritzadora, poc unitària, també promoguda per certs prejudicis, per fake news, per interessos polítics. Això Pedro Sánchez també ho havia dit a través d'una carta, és a dir, hi havia aquesta decepció molt manifesta del govern espanyol, i pel que hem pogut saber després de la reunió, sobretot per aquesta conferència de premsa de Marlaska, és que sembla que les explicacions i com a mínim l'actuació d'Espanya en aquests dies doncs ha convençut a la resta de socis europeus. Com dèiem, doncs Marlaska ha comparegut, ha dit que la reunió ha tingut un to molt més constructiu que els últims dies, que els socis han posat en valor aquesta resposta d'Espanya, que han mostrat la seva solidaritat també amb el govern de Pedro Sánchez. Hi ha hagut una cosa interessant que també s'ha actualitzat, això suposo que ho he dit al butlletí, s'ha actualitzat la xifra sí. de persones que en teoria van traspassar aquesta frontera. Inicialment es parlava d'uns 50.000
0: no, llarg. El ministre ha dit que van entrar 72 i que han marxat 70, que tampoc sabem com els han comptat. Però sí, ho hem explicat.
1: Són les aproximatives, però com a mínim estan sent més sincers en que la magnitud era molt més gran del que inicialment s'havia dit. I també hi ha hagut una certa, que jo crec que això també en la resposta de la resta de socis és clau, en la tranquil·lització de que l'espai Schengen està mantingut. És a dir, han deixat molt clar que ningú pot sortir de Ceuta sense mostrar documentació, i de Ceuta només se surt o en vaixell o en avió. No pot sortir de qualsevol altra manera cap a la península.
0: Caminant
1: no?
0: és complicat.
1: Exactament. I nedant també. Sí. I també, perquè això ho expliquen molts experts, que les marees que hi ha et porten de nou cap a Ceuta, i hi havia una persona d'una ONG que deia avui en un informatiu, deia, i la gent que marxa nedant, quan torna dins d'una bossa. Clar. És molt difícil escapar d'aquestes marees. Però com deies, d'aquesta reunió d'avui sí que podem extreure algunes conclusions més enllà de les declaracions polítiques que hi ha hagut avui. En primer lloc, la sensació és que la solidaritat i la unitat europea, si és que han existit en algun moment, posem un dubte, perquè ja fa molt de temps que és més un club d'estats que no realment una aliança política.
0: O passa una cosa molt grossa com la Covid o...
1: Exactament. I a més cada vegada amb governs que tendeixen a un individualisme polític, és a dir, amb governs que prioritzen una autarquia política, a tancar fronteres, a tancar-se en ells mateixos, en aliances més a la contra que no per sumar, i com deia, la solidaritat i la unitat queden molt tocades. És molt paradoxal que davant d'un fet tan greu d'aquestes característiques, és a dir, un assalt a una frontera d'un estat europeu, que és el mateix que dir a la frontera sud de la Unió Europea, sí, perquè és la frontera sud, els socis, en comptes de donar suport al seu aliat, davant el que sembla un atac premeditat per part d'algun actor, s'haurà de veure qui és aquest o quins són aquests actors
0: ara,
1: darrere.
0: Falta molta explicació.
1: Això és el que falta.
0: Comencen molta explicació.
1: Exactament. Poc a poc es van posant les peces en ordre, però falta molt per saber qui estava darrere d'aquest atac o quins individus o actors estaven darrere, exactament, però que deixin Espanya a la intempèrie en comptes de posar-se al costat de primeres. Hem de recordar que quan es van produir fets similars amb altres països, com van ser el 2021, Polònia i Lituània amb la frontera amb Bielorússia. El 2020, Turquia amb Grècia, a Lampedusa. També fets molt similars jugant amb les peses dels migrants. O fins i tot el 2021, la crisi de Ceuta a la platja del Tarajal, també a la mateixa tanca, que també en aquell cas van ser 8.000 persones. Sí. Doncs allà sí que es va respondre de forma més unitària i es parlava d'això que hem conegut ara, que són els atacs híbrids, no? que es diu ara, que són aquests atacs...
0: La guerra híbrida,
1: no? Atacs guerres per mitjans no convencionals, que pot ser des del tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran, a intentar desestabilitzar unes eleccions per part de Rússia, com hem vist en alguns moments, o en el cas que dèiem això, doncs, la frontera del Tarajal, la platja del Tarajal el 2021, quan en aquell moment Espanya, recordem, que va donar llum verda a que hi hagués un líder del Front Polisari que vingués a Espanya per ser atès en un hospital, i el Marroc va obrir la frontera i va deixar passar tot de persones en aquestes guerres híbrides que parlem. En segon lloc, jo crec que també una de les conclusions que s'evidencia, tot i el posicionament d'avui, la solitud d'Espanya ara mateix en diplomàcia europea, o sigui, això es veu, només França, Irlanda, Luxemburg i Portugal es van negar a signar aquesta carta impulsada per Itàlia i Dinamarca. Clar, hem de però, tenir en compte... Sí, digues.
0: No, disculpa, que et talli, però sí, hi ha... O sigui, el marge... O sigui, evidentment són les polítiques i el que pensen els diferents països, però sobretot hi ha aquesta mena de... És que odi europeu o hate europeu el fet que hi hagi una socialdemocràcia, sí, les seves imperfeccions, com hi ha Espanya, i que hi hagi la internacional faixa en diferents graduacions a tota Europa.
1: Tal qual.
0: Des de la Meloni... dient, és que clar, és que el divendres passat estàvem aquí i vam dir que la Meloni tancava l'espai Schengen, quan en realitat ni Ceuta forma part de l'espai Schengen, ni això tenia conseqüències pels allons, però el marc mental, el frame aquest, ja el teníem creat.
1: Exacte, clar, és exactament tal qual.
0: I llavors tenim, ja posats i ja callo...
1: no parlar tot el que vols.
0: No, perquè tenim tot... He parlat de la internacional faixa, però també aquí tenim tot el faixeria molt esbrat tot el cap de setmana, a nivell editorial, periodístic, segons quins llocs, i tots sempre el mateix, és que és Pedro Sánchez a la calle, ja està, perro fora, passi el que passi.
1: Sí.
0: Quan aquí, diguem-ne que el paper del Marroc no ha sigut un accident ni una cosa, diguéssim, ha tingut bastanta puteria amb tot això. I finalment, resulta que hi ha, passejant-se per Ceuta, un senyor que no sé com es diu, però podríem buscar, que és un youtuber influencer no sé què...
1: Rubén Guisbert o...
0: No, un americà.
1: Americà.
0: No, aquí que vindrien els de per aquí, que vindrien els bromistes de per aquí, i ahí comptam. Però hi ha un senyor americà que el trobaràs si vas al perfil del Twitter del Musk. Un que està al perfil del Twitter del Elon Musk. Ah. Que està fotent el burro i penjant històries bastant demagògiques, bastant d'aquesta línia, i l'està retuitejant el propietari de Twitter,
1: Elon Musk.
0: Llavors, si Elon Musk fa un tuit i reposteja el senyor aquest de la cosa d'ultradreta americana, que ve fins a Ceuta, que agafa un avió, un americà, que ni sabia que existia Ceuta. O sigui, un americà no sap que hi ha un tros d'Espanya que està dins del Marroc.
1: Sí.
0: Això... La foto general és que aquí passa alguna cosa.
1: És que
0: gilipolles no som, parlant.
1: Absolutament.
0: Perdoneu per el llenguatge, però és que...
1: No, és tal qual. Vull dir, una de les coses que també de les conclusions era que s'ha evidenciat molt la guerra, diguéssim, també per la desinformació, les fake news, i sobretot
0: a través de
1: les plataformes. I són, vull dir, elements també que poden fer trontollar una democràcia occidental. I tu ho has dit, ho hem vist... Aquesta guerra de la desinformació, també, ho hem vist per un cantó que és, per exemple, tots aquests missatges que s'han corregut a xarxes socials marroquines, dient-li a aquests nanos, aneu a la frontera amb Espanya perquè està oberta i tothom pot entrar a Espanya, i això ha corregut com l'escuma i és un dels motius, i s'ha de veure qui està darrere d'aquests missatges, d'aquesta estratègia, però com tu ho estaves comentant, hem vist durant aquests dies centenars de comptes lligats a l'ultradreta, mostrant imatges del que estaven passant amb frases com invasión, España ya ha caído.
0: Sí.
1: España ya ha caído, com si fossin les creuades.
3: Ya ha caído, si somos campeones del mundo, joder, ¿qué ha dicho eso?
1: I utilitzant també expressions
3: que això
1: té molta intenció quan ho veieu, que és lo de jóvenes en edad militar. No? Han entrado todo de jóvenes en edad militar, que és una altra manera de dir joves d'entre 18 i més o menys 25 anys, però ho assimiles a que això en realitat és gent que està formada per acabar amb nosaltres i amb la nostra civilització amb tota la intenció del món. O, per exemple, també, entrevistes que es van fer virals de programes de televisió, de cadenes més lligades a tots aquests moviments, cadenes espanyoles, fent entrevistes a alguns joves que venien a dir que ells havien delinquit al país d'origen. Com si totes les persones que haguessin creuat, estem parlant de 72.000 persones, fossin delinqüents i violadors que venen a acabar amb nosaltres. I això hi ha gent amb estratègies planificades, però també hi ha influencers que involuntàriament, o no involuntàriament, perquè hi ha molta ideologia darrere, parlem d'influencers com Jessica Goicoechea, amb molts seguidors, Maria Pombo, Rocío Camacho, escrivint tuits i posant stories aquest cap de setmana dient que sentien por com a dones davant tota aquesta invasió d'homes.
2: És que llavors és un missatge que es trasllada a moltíssima gent, perquè jo després parlant, fent un cafè amb una amiga, em deia, no, és que tinc molta por.
1: Tal qual, i és el que diu el Pere, vull dir, al final generes aquesta sensació de dir, ostres, què està passant aquí? Uh-huh. És cert que l'altadeta també li ha sortit,
0: noi,
1: per un cantó ha sortit...
0: Una precisió, aquest nano es diu Nick Shirley.
2: Mira, és el que he comentat.
0: Aquest, i que a més estava veient un vídeo seu, un barco arribant aquí, que és tan burro que no sap ni escriure Ceuta, sinó que passa Cueta en lloc de Ceuta.
1: Ah, si fot un vídeo... Pensava que ficava Celta de Vigo.
3: Viva Vigo!
0: No, ja està, prou.
1: És veritat que aquesta estratègia de l'altadreta no li ha sortit del tot, tot bé. És a dir, han implantat aquest marc mental, però, per exemple, va haver alguns, com et deia, alguns... bueno, és que no són ni comunicadors d'ultradreta, anem a dir així, pseudoperiodistes, agitadors. Vito Quiles, Santiago Abascal com a líder polític, Rubén Guisbert, que van intentar... Bueno, van aterrar a Cuba... Ai, a Cuba. A Ceuta.
0: Van estar a les fosques, pobres.
1: Van anar fins a Ceuta per intentar treure rèdit polític i van acabar literalment corrent pel carrer com Vito Quiles, fugint de la gentada que li estaven dient això no és Torre Pacheco, marxa a casa teva. Abascal va arribar en vaixell, que semblava que fos el conquistador, Hernán Cortés,
0: arribant a la 8a divisió de la Marina americana.
1: Que arribava en un ferri, vale, però ell volia representar que estava arribant amb el seu vaixell fins a Ceuta, i quan va arribar pràcticament no va sortir a l'hotel, va sortir un moment molt escudat pels seus, i va tornar a l'hotel, va fer una roda de premsa dins de l'hotel i va marxar. És a dir, en aquest sentit no ha sortit bé, però personatges com Melo Mas...
0: I el president de Ceuta del PP els ha fotut a caldo tots, eh?
1: També, vull dir, una bona actuació per part del president de Ceuta, però Elon Musk, és veritat que ja fa temps que ell té una dinàmica d'intentar desestabilitzar molts dels països europeus. Fa pocs dies també feia el retuit, o no sé com es diu a X, però compartia també un vídeo de Barcelona on es veia tot de carrers del Raval, eren tot d'imatges del Raval, doncs amb gent potser magrebí o d'origen magrebí, molts establiments en àrab, etc. I com si Barcelona fos tot això, com dir, atenció perquè als Estats Units acabarà igual, o Barcelona ja és tot així. La guerra per la desinformació per part de gent com Elon Musk, de partits polítics, d'influenciadors, doncs al final estableix aquest marc mental. I al final, això em porta a l'última conclusió, que és que no ens trobem davant una crisi migratòria, ens trobem al final davant una crisi geopolítica. Aquí hi ha actors polítics, estatals, visibles o més invisibles, que estan movent les seves fitxes, que estan utilitzant, com deies tu, la por al migrant, sobretot la islamofòbia, per guanyar eleccions, o com a mínim no perdre-les, o per guanyar terreny. També als Estats Units posicionant-se, ho vam veure amb Donald Trump, Marco Rubio, parlant de Ceuta, també, l'ultradreta reaccionada xenòfoba, doncs intentant carregar-se governs com el de Pedro Sánchez, Feijó i la dreta, també, conservador europeu, però Feijó fent moviments aquests dies per també, moviments soterrats per debilitar...
0: Alguna trucadeta.
1: Sí, però no li ha sortit tampoc del tot bé, no. Perquè sí que va aconseguir aquest moviment inicial, però avui a la majoria d'estats on s'han posicionat al costat de Pedro Sánchez, política internacional actual. És el més 4 de l'1, eh? El tires i et pots carregar un estat. I ara mateix també han aconseguit, tot i que ells s'ha de veure quin paper han tingut en això, com a mínim potser ho han tolerat, però han aconseguit situar també una cosa de la seva agenda, que és que es parli de la possibilitat de recuperar Ceuta i Melilla dintre del Gran Regne del Marroc. És a dir, això ja s'està parlant en política internacional.
3: Bueno, Gibraltar... Gibraltar espanyol, joder!
1: Bueno, sí,
3: ara que mou al Mundial...
1: Aquestes paraules, sí.
0: Llàstima, perquè tenim moltes coses a dir i estem pràcticament fora de temps, que és una cosa que no m'agrada que ho diguin per la ràdio, que estem fora de temps, però és veritat. És que un dia hauríem de parlar de la posició de Pedro Sánchez amb el Sàhara.
1: Sí,
0: no. Si d'alguna cosa ha servit cedir el Sàhara o cedir la seva posició al Sàhara. Un dia parlarem de Pere Gil, també.
1: Bueno, és que
3: només molt
1: ràpid, sí. Però... allò de que un ha de buscar l'arrel de per què passen les coses i res del que ha passat a Ceuta s'explica sense el que va passar el 2022, que és quan Pedro Sánchez fa un acord amb el Marroc, accepta o dona llum verda o sí, o dona, sí, dona el vistiplau a la proposta marroquina pel Sàhara. Algèria s'enfada, trenca relacions, 4 anys després es recomposen relacions amb Algèria.

0: Sèria va ser fa pocs dies i de sobte uns dies després tota aquesta crisi a Ceuta des de la frontera marroquina. El tauler, diguéssim, del Magreb és com una manta que estires per un cantó i et destapes per l'altre.
1: Però si li preguntessis a Aznar si van fer bé amb això del Sàhara, potser et diria que no. Perquè si mires l'Aznar
0: a Perejil,
1: a la docu-sèrie del Tian Riba, que està a Movistar i la poden mirar, són uns fets de fa 20 anys que semblaven una broma, i no és cap broma, perquè hi havia els americans, els francesos, els marroquins, i tot deu allà per un tros de terra, però en realitat s'estava, diguéssim, marcant un principi, de dir, si li cedeixes això al Marroc, ojo el que vindrà després, que és la tesi Aznar.
0: Absolutament. Si en deixes només dos apunts molt ràpids, un... En clau més, el que volia explicar ara, però en clau molt resumida, en política interna espanyola, el tema del CNI, és a dir, la política, la guerra ara que hi ha entre Marlaska i Margarita Robles per veure quina responsabilitat va tenir el CNI en poder preveure el que ha acabat passant. Veiem a Marlaska apuntant directament al CNI i Robles dient-li també a Marlaska, escolta, els serveis d'intel·ligència també estan a interior i per tant hauríeu d'haver sapigut i defensant el CNI. I després, una altra cosa, ja, Pere, si vols, sortint de tot això de Ceuta per relaxar-ho tot una miqueta, no sé si has vist el tuit d'Ayuso sobre Messi.
2: Ui,
1: sí.
2: Mira.
0: L'has vist?
1: Sí, que l'he vist, sí, digue'l tu, però...
0: No, una combinació molt estranya, perquè dius Ayuso, Messi, doncs ha fet, fa aquesta mateixa tarda, Ayuso ha fet un tuit anunciant que Leo Messi ha donat 80.000 euros per ajudar a la reconstrucció, he dit reconstrucció, però com és la Sierra de Madrid, li direm reforestació, devastada pels incendis, li ha agraït aquest gest i li ha dit a més que l'esperen rebre aviat a Madrid per agrair-li aquesta donació.
1: I tens
0: una combinació estranya.
1: Tens cap comentari, tu, com a culer, com a persona que ha vist que Argentina va perdre... Això potser els hem de preguntar als esports, que els tenim per aquí rondant. Sí, això del Messi i el tuit que ha fet sobre Madrid, que ha donat 80.000 euros, teniu res a dir vosaltres, els de la tertúlia?
0: Ara ho diran, suposo. Bueno, diran.
2: Crec que no el senten, eh?
0: Però, sí, no, suposo que detall intel·ligent per la imatge de Leo Messi a nivell de màrqueting, vull dir, és una jugada intel·ligent. El que passa és que, escolta, estem parlant d'una comunitat autònoma amb 30.000 milions de pressupost. És a dir, 80.000 euros tampoc ajuda
1: massa. No insulti.
3: Tira pa això, bobo.
1: Com és que ha donat 80.000 euros, senyor Messi?
3: Mica, bien, tota la plata en piso.
1: Sí, comprando pisos, sí.
3: Ah, no havia que hacer.
1: Bueno, tens molt altruista, però la veritat, però vaja, 80.000 euros no li van passar.
3: Supongo que ahora me dan la Copa del Mundo y las Malvinas.
1: No, llavors ja no és tan altruista com ens pensava, A part que les Malvines no són d'Espanya, són dos altres.
3: Encima que ajudo, me critican.
1: No, no critiquem.
3: La próxima vez pondré una gorra de España en vez de dar dinero que a Ferran Torres.
0: Ui, les gorres de Xemples. Per cert, has vist l'entrevista de Ferran Torres, ho comentareu, no?
1: Ara en parlarem.
0: Sí que diu, no sé de política. Quan algú diu, no sé de política, ets de dretes.
2: Pregunta. Perquè, home, no agafarà una bandera de Palestina, perquè això sí que sap el que és, no?
0: Sí, exactament. No són ni de dretes ni d'esquerres.
1: Llavors, ara en parlarem. Mira, és un bon next of coming del que ve ara la tertúlia i parlarem de Ferran Torres. Quan Ferran Torres diu que ell no feia política, que no sabia res de tot això i que la gorra aquesta, tot i que és del mateix color que la del Trump, tot i que té la mateixa tipografia i el mateix lema amb Espanya, però ell diu que ho va dir perquè Espanya era la número 1 del futbol i tal, i diu que ell de política no sabia anar, ens ho hem de creure o no?
0: No ens ho hem de creure.
1: No ens ho hem de creure.
0: No, ha intentat, jo crec, un error l'ha intentat ara solventar dient que ell no sap res de política, però sap molt bé què significa aquella gorra i portar-la, i és més, els futbolistes normalment són bastant cautelosos moltes vegades en mostrar aquests símbols. Però... I ahir, vull dir, en
1: les
0: aquest sentit...
1: Les males companyies d'aquest senyor. Sí. Doncs ara els hi preguntarem als nostres tertulians, que aquest és un dels temes, què hem de fer amb Ferran Torres, que ja no sabem què s'ha de fer. Però això serà gràcies, Àlex, que fins la setmana vinent.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Dos anuncis en res i comença el temps afegit.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva, el mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1. La repesca. Amb Marina Arbós.
3: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 10:45, una de les històries darrere de Balandrau, l'amor-odi i 60 anys de la publicació del disc Revolver dels Beatles. Però comencem parlant de cinema perquè aquest any s'ha estrenat Balandrau, ben salvatge, una pel·lícula que reviu la tragèdia que es va viure el 30 de desembre de l'any 2000 i on 10 excursionistes van morir als Pirineus catalans. L'únic supervivent d'aquella tragèdia va ser el Josep Maria Vilà. Tenia 27 anys i havia sortit a fer una excursió amb 3 amics i la seva parella. Va passar, si l'heu vist segur que ho recordeu, 2 nits al ras, sol, enmig de la neu. Doncs bé, en una entrevista al Via Lliure de RAC1 van ajuntar-lo amb el Jordi Tortres, el pilot de l'helicòpter de bombers que feia l'últim vol del dia i que el va aconseguir rescatar. 25 anys després, en aquesta conversa amb Xavi Bundó, es van retrobar i van descobrir com van viure aquell rescat des de dues mirades completament diferents. La conversa es va emetre justament al cap de setmana de l'estrena.
4: Avui, 25 anys després d'aquell moment, el Via Lliure hem creuat i han volgut creuar les seves dues vides, la del supervivent i la del pilot Salvador, dues persones que han estat 25 anys sense veure's, que s'acaben de retrobar fa molt poc i que per primer cop parlen junts en una entrevista.

0: Vila.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Què tal, com estàs, Jordi Totres? Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Ara us demanaré fer una mica de recorregut per com va anar aquell rescat i què va passar aquells dies, perquè crec que és molt interessant per entendre aquelles històries paral·leles, perquè vosaltres viviu a les mateixes hores dues circumstàncies radicalment diferents que al final acaben trobant-se, no? Que és el salvador i el salvat, no? El rescatador i el rescatat, i amb circumstàncies, evidentment, molt diferents de com ho estàveu vivint. Però una de les coses que crec que és molt significativa és que han passat 25 anys dels fets de Balandrau, i vosaltres dos, que vau tenir aquell paper important un per l'altre, per la vida de l'altre, pràcticament no us heu vist, no heu parlat fins fa res. De fet, mira, mirarem de fer una mica de reconstrucció, perquè hi ha aquestes dues vides paral·leles aquells dos dies, aquelles 48 hores, una mica més de 48 hores, que dura tot, des del 30 de desembre del 2000 fins al dia 1 de gener del 2001. Josep Maria, tu llavors tenies 27 anys, estaves a punt de fer una excursió al Balandrau amb un grup d'amics, no? Uh-huh. I amb la teva parella. Quina hora era aquella hora que comenceu?
3: No sé si eren les 9 o les 10.
1: Molt d'hora al matí.
3: Sí.
1: Un dia tranquil, no?
3: Assolellat, preciós, un dia perfecte per fer muntanyisme.
1: Tu quina edat tenies, Jordi?
0: Tindré 31 anys, 31 o 32.
1: Sí. Eres bomber. Aquell matí que el Josep Maria i els seus companys van a pujar a la muntanya, tu què feies?
0: Jo estava a la guàrdia aquell dia, esperant a que se m'activés o que pogués sortir un servei.
1: Sabíeu que era un dia complicat a la muntanya?
0: No especialment. Sabíem que per la tarda es complicaria una mica, però no amb la magnitud que va succeir. Tampoc teníem les previsions que hi ha ara, clar, amb el que tampoc no era tan habitual estar advertit.
1: Mm-hmm. Josep Maria, vosaltres aneu fent la pujada, i hi ha un moment que us feu una foto, que és gairebé icònica, no? Que se us veu somrients, no? Si hi ha gent que potser la té al cap, no? Abrigats, amb anoracs de neu, aneu sense guants, sense gorros, fins i tot, vull dir, mm-hmm, temperatura molt còmoda, entenc, per tant, en aquell moment.
3: Sí, sí, molt confortable.
1: I hi ha un moment en què alguna cosa es torça i comenceu a dir, escolta, si de cas anem tirant a baix.
3: La temperatura va començar a baixar i va fer que la neu es gelés per on pujàvem, i vam dir, escolta, no cal, ja està, ja hem sortit, tal, tornem a baixar.
1: Mm-hmm. I a partir d'aquí comenceu la baixada sense que hagi començat a passar res, ni s'aixequi el vent, ni res.
3: No, afortunadament ja estàvem baixant, ens havíem tret la pell de foca, uh-huh, i estàvem baixant, i va ser en pocs minuts després de, no sé, potser 10 minuts, 5 minuts, no recordo molt bé, que ens va entrar el torb.
1: Així, de cop, eh?
3: De cop. Estàvem esquiant i de sobte va entrar el vent. O sigui, així, de literal. Fum. No res que ni que ens paréssim, ui, comença a fer una venteta. No. Va entrar de cop i ens va tirar al terra. O sigui, més fortíssim.
1: La primera ventada us tira a terra.
3: A terra, ja. Literal. Ens vam aixecar, ens vam incorporar, perquè van ser tres ventades i l'última ja no va parar en 12 hores. I clar, ens vam mirar, però jo, què estàs això? I en el moment aquest que ens torna a mirar i sense dir-nos res, va entrar la segona i la tercera, així, sí.
1: I llavors ja esteu ficats a dins d'una, no? D'una, sí, sí, mena de nebulosa.
3: Una nebulosa és whiteout, que no veu res, és una cortina blanca, no veu res, no sent més que el soroll del vent, que és potent també en les orelles, no pots, per tant, parlar ni comunicar-te fàcilment. Mm. Bueno, molt difícil, i tens per referències. La cortina blanca, no saps si estàs anant cap a la dreta, a l'esquerra, o pujant i baixant, o sigui, mm, és increïble.
1: Sabíeu què era la paraula torb en aquell moment?
3: No.
1: No.
3: Jo la vaig conèixer després.
1: Clar. És que ara se'n parla molt.
3: Sí.
1: Fins i tot fem servir a la ràdio el sí, concepte del fenomen del torb. Sempre diem, es pot produir el fenomen del torb, no? En aquell moment no era, sí, conegut, no?
3: No.
1: Tens un record, o sigui, avui, 25 anys després, o 26, hi ha alguna cosa que sigui un record vívid de so, o de físicament, o d'imatge que tinguis gravada? És a dir, que sigui una cosa que la més vívida és el so, o és el tacte, o és la imatge?
3: Pot ser tot, però el so és el so del vent, l'odor del vent, és algo que encara avui em transporta allà quan sento un vent fort, no d'aquell moment, però el vent per si fa fresa, no?
1: O sigui, aquests dies que hi ha hagut ventades a Catalunya, per exemple,
3: a mi el cap se'm va cap allà, automàticament se'm va cap allà, en aquella sensació d'aquell brugit que porta el torb, no?
1: I una natura descontrolada, diguem-ne, no? Que tu no pots fer-hi res encara que vulguis.
3: No.
1: En aquell moment, quan comenceu a tirar avall, què és el que passa? Quan hi ha un moment que penseu, això se'ns està complicant molt?
3: Bueno, tot va pitjor. De fet, tot van començant coses que van a pitjor, però ens cau la llau. Acte seguit d'això, que ja dius, bueno, anem baixant com podíem, perquè el vent no ens deixava esquiar bé i anàvem caient i tal, de sobte cau la llau. Llavors, això, dius, ostres, va ser un element capital en el que va passar després, no? Vam estar moltes hores per treure els companys, sobretot l'Oriol, que va quedar colgat fins al pit.
1: L'Oriol era el company que et sabia més de muntanya.
3: Sí, era el que sabia més i tenia un fort lideratge en aquell moment, però sí, i vam estar moltes hores traient-lo. Al final vam poder, no? Però ja, clar, en pocs minuts va caure la nit. Pràcticament abans la llevarem, l'Oriol decideix que ell ha de marxar abans, que ell ha d'anar per endavant perquè, i que cada parell s'ocupi de la seva...
1: I l'Oriol vol anticipar-se perquè per demanar ajuda.
3: Per demanar ajuda, sí, clar. Sí.
1: Perquè és conscient, o sou conscients, que ningú sap que esteu allà?
3: Clar, sí, sí, sabíem clar que no. I
1: tampoc no ho havíeu dit a ningú?
3: No, és així. Coses que s'han de fer.
1: No, clar.
3: I sí, sí, ens vam separar, llavors al separar-nos vaig quedar llavors ja sol amb la Mònica i va caure la nit.
1: La teva parella en aquell
3: parella moment. En aquell moment, sí. Llavors comença una fase molt dura, molt dura. L'objectiu és sortir del vent, i això era desnevellar. I va ser una ordre de l'Oriol, tots a baix.
1: Feu el possible per seguir baixant.
3: Per tant, jo anava desnivellar, independentment del que em trobés pel camí. I vaig trobar cascades, salts, que els anava superant a les fosques, sense saber què hi havia al final, si era una cascada gran, llarga...
1: No tenies cap tipus de llum?
3: Ni idea. No tenia, sí, no, hi ha el foscor, hi ha el blanc, o sigui, no, impossible veure res. I afortunadament, doncs, jo em vaig parar per la Mònica, que em va fer aquesta pregunta, que encara recordo perfectament de qui ets, no? Que ja quan ella ja perd la facultat d'identificar i de raonar, i llavors...
1: Ella et diu, qui ets? I llavors tu
3: vaig canviar el pla. Llavors jo sempre dic que a mi si em va salvar va ser la Mònica amb aquesta pregunta, perquè em va fer baixar lo suficient perquè els meus companys, la parella, l'Helena i el Pep, que van quedar una mica més amunt, van quedar colbats de 3-6 metres de neu per sobre, i en aquest punt on jo vaig arribar, que vaig arribar bastant avall en el torrent, la neu no va acumular tant, i per tant el dia següent jo vaig poder aixecar i treure'm jo mateix la neu de sobre, però més amunt no hagués pogut, no? I a més em va parar allà perquè allà començava el torrent amb més... Amb més

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Vam estar treballant a Camprodon amb l'altre grup, amb el grup que havia fet Coma de l'Orri, que van treure les primeres dues víctimes, i després de treure els supervivents que havien arribat al refugi de Coma de Vaca. Vam evacuar i vam donar el servei per tancat. I havíem trobat a tothom que estava a la muntanya o que teníem constància que estava a la muntanya i tots cap a casa.
4: A més a més, el dia 31 de desembre, per tant, d'alguna manera també hi ha el pes de dir, bueno, però és que hem d'anar amb la família, hem d'anar a celebrar, no? Suposo que hi ha alguna cosa d'això, no?
3: Sí, jo, de fet, acabava la meva guàrdia aquell dia i anava a passar el cap d'any amb la meva parella. Anava a la Vall d'Aran, en tenia tot muntat. I va ser quan, a l'arribar a casa per fer la maleta, recollir les coses, ja em van trucar que havien trobat cotxes a la muntanya i em van alertar i em van dir, Jordi, ja hem vist cotxes, tenim més gent a la muntanya.
4: O sigui, et faltaven 4 o 5 hores per anar a fer la celebració del cap d'any, sí. I et diuen, compte que tal. I llavors, tu no pots fer res en aquell moment, perquè aquelles hores de vespre ja...
3: El que faig habitualment és quan ja t'avisen els helicòpters, sortim amb rescat de muntanya, sortim a primera hora del matí. Mm-hmm. Llavors jo ja el que vaig fer és, vaig dir, vale, aquí tindrem feina, perquè sabia que hi havia diversos cotxes, o sigui, la gent desapareguda no sabien quants eren, però ja preveiem que podien ser bastants. Llavors jo el que faig normalment amb això és aviso ja perquè es preparin els helicòpters, manteniment el tregui i jo descansar. Ja em vaig imaginar que el dia seria un dia complicat. Clar, doncs a descansar, no, res, clar. Vaig agafar sopar alguna cosa, anar a dormir per aixecar-te a primeríssima hora del matí per preparar els helicòpters i sortir a la sortida del sol cap a Camprodon.
4: El 31 de desembre per tu, Josep Maria, és llevar-te, entenc, que al matí, despertar-te, saber que la Mònica és morta, no? Sí. I a tot el dia 31 estàs sol a la muntanya fent què exactament?
5: Primer desnivellar i tirar avall i dic, bueno, pues això és un torrent, suposo que el torrent era un riu arriba a un poble, no? Una mica, perquè tampoc sabia exactament on estava, no?
4: És com trobar una carretera, diguem-ne, sí, no? Veure un torrent, sí. És dir, bueno, això sí, portarà
5: sí.
4: algun lloc.
5: Sí, sí, sí. I sabia que l'Oriol havia marxat abans i que segurament doncs, ja ens estarien algú buscant aquell matí i jo, sincerament, deia, bueno, això s'ha acabat aquí, o sigui, ja em trobaran en aquest matí d'una forma ràpida o ells o jo, o sigui...
4: Tu en aquell moment sents helicòpters en algun moment?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: I tenia la consciència de dir, hosti, a veure si em veuen o alguna cosa, no?
5: Sí, sí, jo els vaig veure tots els dies, els dos dies vaig veure...
4: Tant el 30 com el 31?
5: Sí, sí, sí, vaig veure
4: helicòpters. Feies alguna cosa per...
5: Doncs pues els primers dies t'aixeques, pues que estan molt alts, clar. Molt alts. No, era impossible. Llavors que el primer sí, el segon també t'aixeques, el tercer ja no... Els vas veient. Sí que és veritat que el tercer dia, el dia 1, veulàvem més baixos i amb més freqüència, dic, bueno, bona senyal, no han deixat de buscar-nos, mm-hmm. Però sí que els veia, sí.
4: Si tu estàs convençut en aquell moment que l'Oriol, que us havia deixat enrere, ha arribat a algun lloc per fer la crida de compte que aquest és el recorregut, passeu per sobre.
5: Sí.
4: Però no era veritat.
5: No, perquè als pocs minuts de sortir de la pedra el vaig trobar mort.
4: A l'Oriol. I per tant, en aquell moment, tornes a ser conscient...
5: Que només d'allà sortiria jo.
4: I que, a més, ningú sap que esteu allà, perquè
5: ningú sabia
4: ni
5: res.
4: Ni recorregut heu fet, no s'ha salvat ningú del grup que era, o l'expedició.
5: No. Llavors deixeixo seguir el meu camí pel torrent, baixant, saltant, perquè ja era un torrent amb molta pendent, i salts grans de roques i cascades, fins que vaig arribar al Gorg, i quan anava a disposar-me a saltar la següent, la continuava, era molt, molt alta.
4: Molt alta vol dir molts metres.
5: Molts metres,
4: si salto
5: i,
4: jo...
5: i exacte, vaig sospesar, dir què faig, espero, salto, però si em salto, segon, trencaré alguna cosa, algun os, llavors no podré avançar molt més.
4: Clar.
5: I aquell dia vaig estar fent diversos intents de saltar, però no em frenava a l'últim moment, dic, no ho facis.
4: Sí, t'has estat tot el dia?
5: Vaig estar, sí.
4: Donant voltes en aquell punt de dir, per on baixo?
5: I escalant, vaig intentar escalar una part de la roca que tenia a l'esquerra, per intentar pujar, perquè clar, era un gorg amb paret dret-esquerra, una cascada gelada a darrere que havia superat, però i una cascada molt alta a davant, no vaig poder.
4: Tot això no vas sentint els helicòpters passant o no?
5: Sí, se'n va sentint,
4: Val, però no sé si donaves alguna opció de que et veiessin en aquell punt. Perquè dius que hi havia paret i paret, eh?
5: Sí, paret i paret,

0: Llavors hi havia una zona, a la part dreta hi havia una zona com que més li tocava el sol i més visibilitat tenia, per tant allà em vaig estar les hores del dia. Uh-huh. Dic, bueno, primer que em calenti el sol una mica i que més visible, no? Però bueno, ni així, està molt alts.
1: Estem parlant de dos dies ja sense menjar i sense beure, evidentment, amb sí. un desgast físic molt bèstia, sí. un desgast emocional que no sé si pesa en aquell moment o és pura adrenalina tot el que tens a dins, a dir, se m'ha mort la meva parella, m'he trobat un dels millors amics ara, que era la meva esperança, que és l'Oriol, mort també. Què pesa allà, clar, per la supervivència, clar, la pròpia?
0: Des de la llau s'activa en mi un instint de supervivència, diguéssim, animal, en el que et bloqueja la part emocional. Sentiments, no tenia sentiments, només tenia concentrada totes les meves energies a la part racional, a prendre bones decisions des de la perspectiva més estrictament racional de la lògica, no? Molta gent s'emociona molt quan jo em despeixo de la Mònica, però jo vaig una despedida sense llàgrimes.
1: Que ha d'haver funcional.
0: Sí, sí, exacte.
1: A què et dedicaves aquell moment, Josep Maria?
0: Jo estava fent la tesi doctoral, estava acabant la tesi doctoral.
1: De què?
0: De biologia molecular.
1: Biologia molecular. Tu creus que sent científic el teu pensament analític t'ajuda allà?
0: Totalment.
1: Sí, eh?
0: Sí, sempre he sigut molt analític, molt basat en evidències. Molta gent em diu, bueno, i Déu, que et va venir un àngel. No.
1: No has tingut la... Recordo que fa un parell d'anys ara, en aquest mateix estudi vam conversar amb dues persones que havien superat dues de les grans catàstrofes del segle XX, diguem-ne, o dels últims 50 anys, que eren l'accident als Andes, que se'n va fer una pel·lícula fa un parell d'anys, i el tsunami d'Indonèsia. I curiosament aquests dos supervivents són molt amics entre ells, no? I ens parlaven que en alguns dels moments més durs que els dos van viure, que estaven a punt de morir, hi havia una sensació, no sé si mística, de dir, deixa't anar, no? Que els hi passava un deixa't anar. Tu vas arribar a passar per allà?
0: Sí.
1: Sí, eh? Sí. La sensació de gairebé de benestar, que això ja s'acaba. Sí. El que he patit ara s'està acabant.
0: Sí, això va ser el tercer dia, quan ja vaig veure que el sol ja tornava a amagar-se, ja quedaven poques hores de sol, de dia, i jo estava molt, molt malament, físicament molt, molt malament, molt tocat, i ja veig que allò s'acaba, no? I que una nit més no l'aguantava.
1: Sí, perquè havien passat la nit del 30, la nit del 31 ja...
0: I estaven a l'1.
1: I estava acabant-se el dia.
0: I clar, dic, ja no m'han trobat, però havia acceptat morir-me. No hi havia tragèdia, estava tranquil, dic, torna al teu punt on dormia, que era una escletxa que tenia la roca, i per no estar sobre el gel, doncs em vaig posar allà, que és un punt poc visible, o sigui, encara els vaig posar més difícil la trobada, perquè em vaig posar en aquesta escletxa i em vaig tapar, i ja està, doncs, fins aquí hem arribat.
1: Dieu de gener, el Jordi s'ha molt d'hora al matí perquè sap que hi ha gent a la muntanya, i comenceu a passar, no sé si per aquesta mateixa zona. Tu creus que vau passar per sobre del Josep Maria en diverses ocasions o no? Per la zona on estava.
2: És possible.
1: En quin moment detecteu que, o veieu alguna cosa que us fa pensar que és a la zona on finalment el trobeu?
2: El dia... va ser una mica de desànim el dia 1, perquè no trobàvem, vam començar a trobar víctimes, però no trobàvem, no vam veure supervivents, no teníem traces. Normalment en aquella zona que no hi ha arbres és fàcil veure una persona, o sigui, allà sí que tens un contrast molt entre la neu i la roba, o algú movent-se, l'havéssim vist, jo crec que bastant fàcil. No veiem a ningú, llavors, bueno, els ànims ens van anar decaient. I havíem plantejat el rescat que seria d'una altra manera, ja no seria de buscar de forma directa, sinó començar a pujar equips a tot el torrent a la Font Lletera, començar a portar aparells, a començar a portar sondes i començar a treballar des de terra. I va ser cap al final que ja estàvem fent els últims, estàvem traient l'última gent de la muntanya.
1: S'estava fent de nit, entenc?
2: S'estava fent de nit, ja anava baixant el sol i estaven traient ja la gent de la muntanya, els bombers de la muntanya, quan se'ns diuen, escolta, per què no fem... El Cisco diu, per què no acabem de baixar el barranc a veure que no hi hagués algú que hagués treballat? I vam dir, bueno...
1: Però això és una pensada que té... gairebé una il·luminació, de dir, fem sí. un últim pas per sobre del barranc.
2: Exacte.
1: Que és on estava.
2: Sí, acabar de baixar de la pista cap avall. Dic, que algú no hagués entrat pel barranc, no hagués vist la pista i hagués tirat.
1: Això és l'últim vol del dia?
2: Sí. Vam baixar pel barranc, el vam baixar molt més baix, vam entrar dintre del barranc, vam estar mirant, i va ser en aquest moment que el vam veure.
1: El vau veure vosaltres, no?
2: Sí.
1: I tu, Josep Maria, els vas veure, que estava baixant un helicòpter, i què vas fer?
0: Clar, jo estava tapat, cobert, ja en fase de...
1: Sí,
0: ja,
1: això s'acaba.
0: Sí, s'acaba. I en aquell moment, jo no sé quant temps va passar, però vaig sentir un helicòpter que els havia sentit N vegades durant els dos dies, però aquell so era molt més fort, per tant, dic, està més a prop, però el més important és que no marxava, es quedava...
1: Està
0: estàtic, aquest so, dic, i vaig pensar, jo crec que és un helicòpter que està aquí i m'ha trobat. I llavors em vaig destapar, i efectivament, quan vaig mirar a dalt, vaig veure un helicòpter groc, preciós, enorme, estàtic, mirant-me, no? I ens vaig quedar com mirant a l'U també, i amb una, pues, una felicitat enorme.
1: Qui el veu, Jordi, primer, el Josep Maria? El veus tu o el veu el company?
2: El company, el veu el company.
1: I jo,
2: quan
1: diu?
2: Em diu, hi ha algú? Em fa un crit, hi ha algú? Llavors, gira, que hi ha algú? Llavors, faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig. Fent uns moviments que ja vam veure que estava malament. Es movia lent, d'una forma que ja veies... O sigui, no vam dubtar ni un moment, eh? Va ser, el vam veure i vam dir, escolta, l'hem de treure ja. No sabíem qui era, tampoc, perquè no érem conscients tampoc, ni la gent que hi havia exactament, o sigui, en aquest moment no ho sabíem, i allà vam posar en marxa ja fer el rescat per poder-lo treure d'aquell barranc. Mm.
1: Baixa el company, no?, amb aquesta corda, amb aquest cable.
2: Sí. Bueno, no.
1: O no?
2: Ens n'anem.
1: Sí.
2: Perquè el
1: us
2: personal, n'aneu? Sí, perquè el personal que portava l'helicòpter no estava format per baixar amb la grua de rescat. Llavors necessito agafar un bomber, que és el Santi Bielsa, que estigui format per poder fer l'operació de rescat.
1: Ostres!
2: Llavors m'allunyo...
1: Perdona, Josep Maria, tu devies pensar...
0: Imagina't.
1: No marxeu ara.
0: Dic, ostres, jo crec que m'han vist. Perquè l'helicòpter, vam estar mirant-nos una bona... Jo, per mi, se'm va fer molt llarg, molt bonic, però...
1: Perquè era una intervenció divina, gairebé, eh?
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: ha baixat
0: sí.
1: Un àngel...
0: Com un àngel groc, no?
1: De color groc.
0: I de repent, pum, i se'n va. I dic, jo crec que ens hem vist, no? O sigui, no, o sigui s'ho estic
1: no imaginat,
0: o
1: això.
0: Què? Llavors sento un bomber, que no el vaig veure perquè estava en un forat, diguem-me... No et preocupis, que ve anar per tu.
1: Vas sentir aquesta frase, tu.
0: Sí, primeres veus humanes que jo sentia en dies, no? I a més en diem aquest missatge de tranquil·litat, dic, bueno, ja està, deixa't...
1: Et vas deixar anar? Vas plorar? Què vas fer?
0: No, jo plorar no.
1: En
0: no.
1: Tot aquestes...
0: No, jo vaig començar a plorar 4 dies més tard al rescat. Jo estava encara en el mode de supervivència i la part emocional la tenia totalment bloquejada i... Fred, estava molt... Bueno, fred, sí, físicament, però també mentalment.
1: Tu tens el record físic, però, de que t'aixequessin?
0: Sí.
1: El Santi Bielsa t'agafa, t'enganxa el cable o el que sigui, i cap amunt. Tu recordes el moment que el remunteu i entra dintre l'helicòpter?
2: Sí, en el moment que el veiem, ens quedem una estona, però l'estona no era per saludar-lo, o per, sinó que jo ja estava mirant com podia fer el rescat des d'allà.
1: Analitzar la
2: situació. Exacte, era un lloc molt confinat, i ja estava pensant com faria amb el... Allà vaig decidir que tenia que fer-se amb grua de rescat, com entraria, estava avaluant una mica la situació meteorològica, com entrar i tal. Per això vaig estar més estona. Llavors va ser quan vaig demanar a veure qui hi havia a prop, per pujar-se a l'helicòpter i poder fer el rescat. Estava el Santi Bielsa, que encara no l'havien evacuat, i llavors vaig anar a buscar-lo en el barranc de la Folletera, el vaig carregar i ja van començar l'evacuació.
1: Ell deia alguna cosa?
2: No. Llavors me'n recordo que li vaig tocar la cama, en plan, saps allò, per donar-li...
1: Ànims,
2: I una altra cosa que vaig fer va ser posar la calefacció a tope.
1: Clar.
2: Perquè ja el vaig veure que si algú necessitava era calor. Mm-hmm. No, encara que el trasllat des del lloc de l'evacuació fins capdavant va ser molt ràpid. Jo crec que van ser 6-7 minuts, va anar molt ràpid fins l'heliport que tenim a capdavant, i allà ja ens esperava una ambulància, i allà per mi el tema Josep Maria es va acabar.
1: Clar.
2: Vaig donar a l'ambulància.
1: I ja he fet la meva feina.
2: Exacte.
1: I fins aquí, i 25 anys després, no?
2: I 25 anys després quedem.
1: Tu recordes aquest viatge cap a capdavant, com si fos aquests 6 minuts? Algunes de les coses que diu el Jordi, les recordaves diferent?
0: Jo estava tremolant com una fulla. Tot el dia vaig estar tremolant amb unes tremoles brutals.
1: Que toques la cama no ho recordes, no?
0: No. Tothom tocava, eh? Tothom... I clar, volien saber qui era. No sabíem quin dels... de les persones que en aquell moment a la muntanya.
1: Pregunta pel nom.
0: Clar, jo estava tan congelat, no podia moure la mandíbula, no podia articular paraula. I amb el soroll de l'helicòpter, imagina't, era encara més dificultós, no? I van estar com preguntant-me amb l'orella a la boca, i de vegades vaig poder dir Josep, no? I no sé qui va ser, que ho va amplificar. Josep! O sigui, va començar a cridar dintre l'helicòpter i dir, bueno... ja m'havia identificat, ja va tranquil. El Santi Bielsa em va posar els seus guants, jo anava sense guants ja, i em va posar els seus guants, em van tapar una tèrmica.
1: Recordes una sensació de que l'escalfor entrés de nou o no?
0: No ho recordo, no, si estic un fer a dir, estava a 32 graus. O sigui,
1: a 32 graus estaves?
0: Corporals, sí. Molt dèbil.
1: Això vol dir el límit, no? Vull dir, 32 és una temperatura, no, Jordi?
2: A veure, 32 és un... és una temperatura que en principi el més normal és no estar viu, no?
1: Sí,
2: és el límit com sí, va arribar perdona, aquella...
1: És gairebé miraculós que estigui viu.
2: Pràcticament.
1: Sí, eh?
2: Sí, sí. Tots els que som experts en muntanya no entenem d'on va treure aquesta força per no morir-se, perquè ho he explicat en algun moment, l'amor a la muntanya i de fred és dolça. O sigui, el més senzill de tot és quedar-te en el lloc,
1: deixar-se caure,
2: abrigar-te, comences a perdre, tremoles, estàs... O sigui, morir-te, diguem, és la situació més còmoda. O sigui, prendre la decisió de tirar endavant, sortir-te'n d'allò, suposo que ve de la teva forma de ser científica i analitzant de qui ha de sortir, suposo que ve d'aquí i aquí és d'on treus la força, però no és lo habitual, que t'ho dic, i més amb la situació que el van trobar, difícilment haguessis passat una altra nit, jo també amb això coincideixo.
1: Heu vist la pel·lícula, evidentment. És que no només heu vist la pel·lícula, sinó que el pilot de l'helicòpter és que és el Jordi. Has fet d'actor la pel·lícula,
2: clar. He fet d'actor. M'ho van demanar, la veritat, vaig agafar... No era molt conscient del que era fer d'actor, i déu-n'hi-do. Perquè pensava, si fas de tu mateix, ningú t'ha d'explicar com actues.
1: Clar, clar.
2: Doncs sí, em van explicar com s'actuava.
1: Ah, vas fer una primera escena i et van dir, no, així no.
2: Sí, em van dir, Jordi, no... sisplau, no parlis així.
1: No facis de tu.
2: Exacte. Llavors, això, aquesta transformació, diguem que és la que va costar, o sigui, que té mèrit, m'ha impressionat molt el món del cine, la professionalitat de la gent, la direcció del Fernando, amb la passió que ho ha viscut en tot moment, la intensitat, ha sigut tota una experiència.
1: Josep Maria, com ha sigut veure la pel·lícula?
0: Ha sigut, certament, reviure aquest moment, perquè la recreació és tan exacta, més potent, immersiva, estàs allà.
1: Tots aquests 25 anys, perquè aquí una alternativa hagués estat dir jo no vull participar d'això. És a dir, no vull ni participar de la pel·lícula, no vull que m'expliqueu que es fa una pel·lícula, no vull saber res d'allò perquè necessito passar pàgina, diguem-ne, no? Ho has necessitat en algun moment? Deixar de ser el que va sobreviure a la muntanya i seguir endavant o no?
0: Clar,
1: o t'hi agafes també, allò?
0: A veure, jo sóc una persona normal i la història m'ha acompanyat sempre. És una història punyent i que jo el que no volia és que això fos un limitant a la meva vida, no? I tenir fantasmes que em vinguessin per darrere, no? Amb la història que va que pues, ves una muntanya o un neu, i tenia clar que jo això volia ser lliure de la història, tenir-la dins, conviure d'una forma de no agressió, i la meva teràpia ha estat explicar la història amb moltes vegades, no? I també doncs, tornar a la muntanya i tornar a fer cims i tornar a esquiar i tornar a passar fred i
1: tornar al lloc també.
0: I tornar al lloc. De fet, el primer estiu, a l'agost del 2001, vaig voler tornar al Balandrau, però no fer el cim. El cim no era per mi important, era enfrontar-me a la història, al recorregut, de fet, no? Identificar per on havíem estat passant tot aquells primers dies,
1: la roca, el torrent,
0: la roca, i vaig poder anar identificant la roca, encara em vaig trobar el paper de plata, el paper d'alumini de l'entrepà que em vaig menjar aquell dia, estava allà a cosa de la roca, sí. Sí, sí.
1: I... Segons dius de veritat?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi havia el paper de plata, fa un any després.
0: Clar, per allà no passa ningú, només passen vaques, i estava allà intacta, no? Per tant, va ser un altre element que vaig dir, no sé, aquesta és la roca, no? I vaig trobar el forat on vaig estar, i vaig fer fotos, i bueno, és un moment també d'enfrontar-se als fantasmes, no? I això, doncs, mica en mica, el que fas és anar superant la història i ser lliure.
1: En algun moment, perquè recordo d'aquesta conversa dels supervivents també, ens parlaven d'un sentiment de culpa de la supervivència.
0: Sí.
1: Tu l'has tingut? O sigui, de dir, per què jo sí i els altres no?
0: Sí. Clar, després del rescat hi ve unes altres històries, no? De superació, de recuperació, primer, després de superació. I aquí jo tenia... Pues la pèrdua de la Mònica va ser molt dura, com qualsevol pèrdua d'una persona estimada, no? I després l'altra cosa que tenia al cap era la responsabilitat, la sensació de tenir alguna responsabilitat sobre les morts dels meus companys, no? Perquè tu surts i ells no surten, no? Tu vas fer alguna cosa diferent que no els hi vas donar a ells i vas fer això per tu o no vas preocupar-te suficient i et sents realment culpable de la situació, del que va passar allà i pensant que les famílies vindran a tu a recriminar-te de que no els vas salvar, no? I això em pesava moltíssim. Doncs és una altra cosa que vaig haver de superar, no? Aquest sentiment que no és real, és fals, i s'ha de superar pues, entenent la història i el que va passar, no?
1: I t'ho has pogut refer més en la teva vida, vull dir que...
0: Sí, sí.
1: Tu estàs casat,
0: estic casat,
1: tens criatures...
0: Tinc dues filles, de 18 i 17 anys ja, i sí, vaig acabar la tesi doctoral que estava fent, i professionalment pues, m'ha anat bastant força bé, vull dir que sí, sí, sóc un home feliç, un home feliç.
1: Sí, sí, eh?
0: Sí.
1: Definiries com felicitat el moment que
0: sí, dius. Sí, sí, sí, sí, sí, certament.
1: Jordi, no sé si et dona sentit a la feina que hi hagin històries com la del Josep Maria, perquè evidentment, igual que també li he preguntat que pot haver-hi el pes de culpa de perquè jo sí i d'altres no, aquells tres dies vosaltres recolliu molts cadàvers, no? Però recolliu una persona viva també, no? Com pesa això, aquest joc d'equilibris entre aconseguir salvar algú i a d'altres no aconseguir-ho, encara que no sigui culpa vostra?
2: Bueno, li dona tot el sentit. O sigui, nosaltres al final fem un servei públic, evidentment, estem ajudant a qui té la necessitat, i és, allò al final és el final del dia, aconseguir treure una persona viva, això ens dona un xute important, allò ens dona una energia que ens fa afrontar els següents dies, perquè va ser molt llarg, el tema del rescat del Balandreu va ser molt llarg, vam estar mesos, al final fins que va sortir la Mari Àngels el 24 de març, vam estar molts mesos treballant a la zona, i allò és el que ens va donar força. O sigui, en el moment que ets capaç de treure una persona en aquelles condicions, ens dona sentit a la nostra feina.
1: 25 anys després, aquesta història es pot explicar per als que hi éreu, no? Per aquest aquesta, diguem-ne, aquesta visió de doble càmera, no?, de com es va viure des de la muntanya, com es va viure des de dalt d'un helicòpter que finalment va salvar una vida, que és la del Josep Maria. I ara també queda a banda de llibres o de documentals aquesta pel·lícula. Josep Maria Vilà, Jordi Tortres, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies per aquesta estona.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
4: Fem una pausa i de seguida tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
6: Ara que hem acabat l'escola
7: i tenim més temps lliure,
8: ara que podem fer el que volem,
9: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
10: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
11: i escoltarem els contes de RAC1
12: a la piscina,
13: al cotxe
14: o a l'hora de la migdiada.
15: A veure, senyor Ruf, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
16: I, oh?
17: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
18: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
21: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
22: Ai, que maco! Així sona la repesca!
4: I a aquesta hora repesquem la secció de la Clara Caraltó del 9C, Paraules d'amor. Avui, sobre l'amor-odi, dins de la literatura, a través de protagonistes com els de la novel·la de Jane Austen, Orgull i prejudici, i els odis entre escriptors com Quevedo i Góngora.

0: Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ens portes avui?
1: Mira, et vull començar preguntant, que escoltaves l'Exambusto, tu?
0: Sí, home, sí.
1: Molt, no?
0: Sí.
1: Jo crec
0: sí.
1: que és dels grups que més havia escoltat de jove, i m'ha passat una cosa molt curiosa aquest estiu. Els havia escoltat molt durant l'adolescència, llavors a l'estiu van tornar a fer una gira, els vaig anar a veure al Vendrell, i després de molt de temps de no escoltar-los, les lletres de les cançons em tornaven...
0: I te les sabies totes,
1: com si fos el Pare Nostre. O sigui, saps allò que et tornen a la memòria?
0: Sí.
1: Doncs mira, avui el tema del qual parlarem ens el cantaran els L'Exambusto.
0: Caram!

0: són notes d'una mateixa cançó, després que segueix la cançó i diu jo no puc odiar i al mateix temps estimar, avui parlarem d'amors odiats, de l'odi i l'amor. T'he de dir que el tema me'l va suggerir l'Anna Salvador, l'equip del programa. Mira. Potser li hauríem d'haver dit que entrés.
1: Per
0: què? Potser ens ha d'explicar alguna cosa l'Anna Salvador.
1: No, però ara que ho dius, és veritat que jo crec que ens passa recurrentment. És a dir, quan un té una parella ja més estable, ja no, però vaja, cada cop que apareix un amor nou, a vegades no, però sovint es genera o es pot generar aquest amor-odi, no?
0: Exacte.
1: És que forma part del procés.
0: De fet, potser l'odi no és a l'altra banda de l'amor, sinó que és el seu estat més avançat. Potser és una mica això.
1: T'he de dir que... pas necessari.
0: T'he de dir que en literatura, clar, la felicitat no té gaire recorregut, l'odi omple més pàgines.
1: Que és veritat, també. Ven més,
0: clar. Llavors, avui parlarem d'això i ho farem, a veure com ho veus, en dues línies. Per una banda, parlarem una mica de l'odi i l'amor a la literatura, però després també parlaré una mica d'odis o d'antipaties ferotges entre escriptors, que això sempre fa festa.
1: Oh, això sí,
0: i sempre ens
1: encanta, eh? Sí.
0: Mira, jo pensava, Mireia, dic, jo no sé si odies, és a dir, odiem amb molta intensitat, gairebé amb la mateixa intensitat amb què estimem.
1: Sí,
0: tu penses que quan odies algú i estàs molt enganxat i penses molt sovint.
1: I més gairebé és un foc intern, eh?
0: Clar, penses tot el dia gairebé tant com quan estàs enamorat, no?
1: Sí.
0: Doncs vinga, avui és el tema. I et volia començar explicant que hi ha un tòpic literari que s'ha convertit en un gènere, que potser et sona, que ho explica molt bé tot això, que són els enemies to lovers, val? Que traduït seria d'enemics a amants o d'enemics a enamorats, que són ficcions en què els protagonistes comencen tenint una relació més o menys conflictiva i acaben tenint una relació més o menys romàntica, que és una cosa que ja sabíem tots de petits, quan els petits de les escoles ens dèiem allò de... quien se pelea, se desea.
1: Sí.
0: Que a mi m'ha fet molt gràcia recordar que al pati de la meva escola, d'un poble superpetit, als anys 90, on tot ens ho dèiem en català, el 100% de les converses eren en català, ara malauradament ja no, però aquesta frase només la podíem dir en castellà.
1: Sí.
0: Vosaltres també us ho dèieu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també em passava, en aquest cas, també. No era un poble tan petit, però vaja, a Vic fa, no sé, 30 anys la cosa era molt diferent i sí, en castellà també.
0: Però és que se pelea, se desea, que jo pensava, no deu quedar tan bé dir els que es barallen s'agraden. No rima tan bé, no estan... però he trobat com es diu en català.
1: A veure?
0: És una mica més extrem, t'he de dir. De tant que et vull, et trec un ull.
1: Ai!
0: Amors i tortures, escolta'm, endavant.
1: Sí, però és això, costa potser una mica més d'assimilar, no?
0: Sí.
1: He d'entendre,
0: sí.
1: Però ho comprem.
0: Ho comprem, va. De tant que et vull, et trec un ull. Aquest tòpic dels enemies to lovers s'ha estès molt en els últims anys, sobretot en un tipus de novel·les romàntiques de fantasia que els encanta als adolescents. La romàntasi està plena d'enemies to lovers. I els agrada molt, però hem de dir que no és una cosa així com molt, molt innovadora. Hem vist moltíssimes pel·lícules de diumenge a la tarda que són enemies to lovers. Des de La Bella i la Bèstia, Diez razones para odiarte, quines més, Amor con preaviso, aquest tipus de pel·lícules, val? Són exactament això. De fet, mira, posaré un tràiler, que aquesta segur que també l'has vista, que explica molt bé aquest gènere.
2: I turn on my computer, I go online,
3: welcome,
2: and my breath catches in my chest until I hear three little words.
4: What is going on with you? Is it infidelity if you're involved?
0: Un email, que l'hem vista, l'hem vista bastantes vegades. Ho explica molt bé, perquè la Meg Ryan, que m'ha fet molta gràcia també sentir aquest soroll d'internet, la pel·li és de l'any 98, aquest soroll aquí, de quan et connectes a internet. Doncs la Meg Ryan resulta que comença a intercanviar mails i s'acaba enamorant d'un xicot que a la vida real és el seu arxienemic, perquè ella té una petita botiga molt cookie de contes, i llavors aquest noi, que és el Tom Hanks, representa que és fill d'una cadena superpotent de llibreries i l'ha obert una allà al seu costat, no? Llavors, de l'odi a l'amor i ximpum. Això, en la ficció, i literàriament funciona molt, perquè, clar, crea tensió, crea personatges rodons que evolucionen, i llavors pots parlar de la redempció, del perdó, creixement personal, i això que dèiem, que el desig i l'odi tenen intensitat, no?
1: Van lligats a la mà i ja està.
0: Sí. Exacte. I jo preparant la secció he recordat que la directora de Tens un email és la Nora Ephron, que és una escriptora que és divertidíssima, que la recomano molt. Ella té tots uns llibres en què fa com no ficció, llavors els seus grans enemics, els llibres són els seus exmarits, i parla molt de com envellir, és molt divertida, però ella també va ser guionista d'una altra pel·lícula que hem vist segur, que és Cuando Harry encontró a Sally, que aquest no és un enemies to lovers, és un, atenció, enemies to friends to lovers.
1: Has de passar per l'estadi
0: de l'amistat. Passen no sé quants anys, val? Però acaben sent això, enamorant-se. De fet, també s'ha matisat a vegades i diuen que no és un enemies to lovers, sinó que és un rivals to lovers. de rivals a... Tot un ambient en anglès, que té una pàtina de modernó, eh? Ja ho veus.
1: Però que... passa una mica amb allò que dèiem abans del castellà, també, eh? Que sembla que ho has de dir amb altres idiomes, perquè amb el català... Jo, amb el...
0: Clar, ho puc dir igual, eh? D'enemics a mans. El que passa que a mans té també aquest doble sentit, no? D'infidelitat. Lovers en anglès jo crec que és una mica diferent. Doncs va, seguim.

0: els grans enemies to lovers, seguirem dient-ho així, de la història de la literatura, els més canònics, que gairebé que s'ho inventen ells, Mireia, són els protagonistes d'Orgull i Prejudici, de la Jane Austen. De fet, ara sentíem la música de l'última de l'adaptació del 2005, perquè, clar, segurament no l'has llegit o has vist la pel·lícula. Aquí els protagonistes, l'Elizabeth Bennet i Mr. Darcy, comencen tenint una relació superturbulenta. De fet, ell és molt classista i diguem que és crític amb la classe baixa de la vulgaritat de la família de la Elizabeth Bennet, i ella va una mica de xula i diu: és tan lleig que no val la pena ni ballar amb ell. O sigui, rotllo, no et toco ni amunt pel xaval, saps?
1: Vaig per sobre, sí,
0: així,
1: sí.
0: Per sobre, fins que arriben a aquesta superdeclaració d'amor mutu, no? Clar, amb això dels enemies to lovers, últimament se n'han fet crítiques com una mica fines, perquè, clar, han dit, a veure, si serveix per empoderar una dona en una relació de poder desigual, està bé, però alerta que no serveixi per justificar unes certes conductes nocives, tòxiques, que en nom de l'amor i del romanticisme, clar, ens les anem menjant, saps?
1: Sí, sí, o que acceptis i que donguis per bones, clar.
0: Justament, aquí a la novel·la de la Jane Austen no és gens així. Així va ser molt revolucionari el segle XIX, perquè, clar, ens pinta una tia que diu que no, que és intel·ligent, que ho qüestiona, que diu que no un matrimoni, o sigui, un matrimoni per calés, ella no li interessa. Vull dir que no és allò masseques per a veure amb qui em toca casar-me, sinó que ella es reivindica, no? Aquí està bé, perquè l'amor no es construeix patint, sinó que es construeix pensant, cosa que...
1: I és un... Sí, està bé, està bé.
0: I a més a més,
1: el matís és important.
0: El matís és important. I a més a més, la Jane Austen sabem que era molt crítica amb el classisme de la societat, i a més ella, vull dir, que ven el matrimoni com un mercat i com un mercadeig. Per tant, això ens interessa. També ens interessa la vida de la Jane Austen. Ella pensa que mai va tenir fama en vida. Ella firmava, no firmava les seves obres, eren anònimes. Algunes les va firmar amb by a lady, o sigui, escrit per una dama. I la seva vida amorosa ha sigut bastant un misteri. Jo l'he rascat una mica a veure què trobava.
1: A veure,
0: no es va casar mai la Jane Austen? Potser per això les seves novel·les parlen d'amor i sempre acaben en matrimoni i en final feliç, però va tenir dues històries d'amor. La primera, amb un jove abogat irlandès, que es veu que era amic d'una parenta seva, o fill familiar d'una amiga seva. Es veu que era això, un jove abogat irlandès, es van conèixer, es van enamorar moltíssim, van començar un festeig, que és aquesta paraula catalana, que també ens encanta, però que va ser...
1: Que també hauríem de potser algun dia acotar això del festeig.
0: És que no es diu ja.
1: És que no es diu, però quan es deia, què volia dir bé?
0: Ja.
1: Perquè, clar...
0: No, festejar volia dir sortir junts. No, previ, vols dir.
1: Clar, és a dir, fa un temps és allò que ni t'has tocat, per dir alguna cosa.
0: Ja, però festeja... Però... És com que hi ha alguna cosa empareulada, no? O que...
1: Algun vincle.
0: Algun vincle. Ells festejaven no sé quin vincle, fins on va arribar el vincle. S'agradaven molt, però això, que les dues famílies...
1: Eren no volien.
0: Sobretot perquè tenien pocs calés. Clar, la Jane Austen era d'una família rural mitjana, aquest xicot també, i llavors van dir, escolta, la família del noi el va animar a casar-se amb una noia més rica. Val? Llavors ho va fer, es van deixar, amb tot el dolor del món, es va casar amb aquesta noia rica, que era bastant rica, amb qui va tenir 7 fills. Doncs diuen que la filla gran li va posar Jane.
1: Ai.
0: Que jo dic, ja obrirem aquest meló un altre dia, clar, però no li pots posar a la teva filla el nom de la teva exnòvia. No.
1: Depèn de com... No. És a dir, no...
0: Que vols dir, ho va fer com un homenatge? Ah, jo ho trobo fatal.
1: Clar que és un homenatge.
0: Tu creus que sí?
1: Sí, home, sí.
0: Clar, perquè no... Devies, aquest amor-odi, qui ets devien odiar les famílies en la mateixa proporció en què ells s'havien estimat, no?
1: Però, clar, a més, és a dir, sabem o hi ha constància de si van seguir tenint algun tipus de relació?
0: Ai, no ho sé, ja ho investigaré. No,
1: clar,
0: ho sé.
1: És que a vegades aquí potser, no sé...
0: Ja
1: és...
0: vols dir que era una manera de dir, et segueixo estimant? No?
1: Jo em decanto per aquí.
0: Tu compres això.
1: No,
0: jo
1: aquí
0: he dit, no els però... hi podem posar els noms. No, ja m'agrada que siguis més optimista. Després resulta que va tenir una altra història. Tenia 26 anys, és a dir, amb el primer tenia 20, eren molt jovenets.
1: Primer amor, diguéssim.
0: Sí, primer amor, que en parlàvem l'altre dia. I llavors aquest segon noi, que li va proposar matrimoni, ella li va dir que sí. Però llavors durant la nit s'ho va repensar, i l'endemà li va dir, mira, que allò que et vaig dir ahir, que al final no.
1: Va ser ella, eh? No va ser per mutu...
0: No, va ser ella, llavors es veu que va fotre el camp una temporada amb la seva germana soltera, la germana gran de la Jane Austen. Diuen que aquí sí que hi havia diners, aquest noi tenia molts calés, però no hi havia ni amor ni admiració. Cosa que per ella era bàsica.
1: Faltava un mínim, no?
0: Exacte.
1: Una mica de xispa.
0: Això que dèiem, que potser justament és per això que en els, no, sempre hi ha el final feliç i el matrimoni a les seves novel·les. Ah, per cert, he llegit, no sé si ets fan de la... Tu has vist l'última pel·lícula? La del 2005 és com molt famosa perquè surt la Keira Knightley, que fa de Elizabeth Bennett. La pel·lícula aquesta del 2005, que la dirigeix el Joe Wright, va ser molt exitosa, i a mi em ha fet molt gràcia saber que el Joe Wright va dir que sí al projecte sense haver llegit la novel·la. Perquè ell és dislèxic i diu, necessito molta concentració per llegir una novel·la,
2: clar.
0: Però va dir, sé que és una obra superimportant de la literatura universal, per tant, endavant.
1: Aquestes coses també,
0: sí.
1: La vida està plena de petites sorpreses o de, jo què sé, de destins, no, potser?
0: I encara en tinc una altra de safreig, de la pel·lícula. El Joe Wright era el director, doncs es veu que era la parella d'una de les actrius que feia de germana de la Jane Austen, però a la ficció aquesta actriu tenia una parella que feia de nòvio a la ficció, doncs es veu que era el seu exnòvio viu la vida real. T'ho juro. Llavors tothom patia rotllo. Aquí saltaran... Clar, aquí hi haurà una mica de...
1: Per què ha de ser tan complicat?
0: Però es veu que no, que ho van portar molta elegància i molt bé i que... Estan molt creïbles ells dos, eh? Els que fan de nòvios i eren exnòvios estan molt creïbles a la pel·lícula.
1: No, jo aquestes coses, de dir, evitem-ho.
0: Marro, evitem-ho, ja ho dius. Exacte. Seguim.

0: Aquests van fer un camí una mica a la inversa. No és que fossin lovers i acabessin sent enemies, sinó que eren amics i van acabar sent enemics. Mireia, si jo et dic era ser un hombre a una nariz pegado, com ho seguim això?
1: Era ser una nariz superlativa. Era ser una alquitara medio viva. Era ser un peje espada mal barbado.
0: Exacte, és el soneto a una nariz de Francisco de Quevedo, dedicat a Luis de Góngora, no? Mm. Com pots parlar amb tanta elegància dels orificis nasals del teu enemic? Pocs enfrontaments literaris han sigut tan àcids com els d'aquests dos en el segle d'or espanyol, val? Al principi no eren enemics. Tampoc eren superamics, però es portaven bé, es toleraven. Sí, estaven a Valladolid els dos, compartien ambients literaris i tal i qual, però resulta que llavors els dos van com encapçalar dues maneres diferents d'entendre la poesia. Ara tornaràs a les classes de castellano, perquè Quevedo encapçalava el conceptismo, que era dir molt en poques paraules, és a dir, la idea, l'enginy, tal, i Góngora el culteranismo, que era l'important és tot el rimbombante, la filigrana retòrica, no? La metàfora, la sintaxi, tal. Clar, això no hi havia manera de casar-ho. Llavors van començar amb aquest odi tremendo, que jo crec que ni les batalles de galls més èpiques del nostre temps poden igualar-se al bif que es tiraven aquests dos. Perquè llavors Quevedo, que era 20 anys més jove que Góngora, li deia que no se'n sortia amb els jocs lingüístics que ell proposava. Rotllo, vas de modern i no te'n surts. Llavors Góngora li deia a Quevedo que era dolent, que no era bo traduint del grec. I això va anar arribant al terreny personal. I llavors, que si el nas, Góngora li deia a Quevedo que era què, que era coix, Quevedo li deia a Góngora que era mal sacerdot, perquè Góngora era sacerdot, i li deia també que era un jugador empedernit. I llavors Góngora li deia que a ell li agradava massa la taverna, i en lloc de dir-li Quevedo, li deia que bebo. Saps? I això no s'ho acabaven.
1: Quan ja puges en aquests nivells, clar, llavors no pots deixar un dia, no?, de criticar l'altre amb aquest tipus de paraules, amb aquest tipus de font.
0: Clar, però a mi m'encanta, perquè eren tan brillants, tan intel·ligents, que era tota aquesta intel·ligència i aquesta habilitat retòrica al servei d'insultar-se.
1: Clar, clar.
0: Ho trobo una meravella. De fet, diuen que en realitat s'admiraven molt, i que justament era com de dir, tinc un enemic que és tan llest que utilitzaré totes les meves eines.
1: És el mateix de l'amor odi, que, clar, amb l'amor, doncs això amb algú que en el fons admires o aprecies molt, o t'agradaria ser, no?
0: Clar, doncs aquests dos una mica igual, però sense xarxes socials i sense límit de caràcters. Això és meravellós, perquè llavors podien dedicar versos i versos i versos a fotre's a parir, saps? Meravellós.
1: A més, també, clar, com que era més lent tot, és més sostingut el temps.
0: No? Exacte.
1: Durava més anys.
0: Exacte, aquí, és veritat, les polèmiques ens duren
1: 24 hores.
0: I aquí això va durar temps. Molt bé, doncs, vinga. Ah, farem un joc lingüístic ara, però una mica més cutre.
1: A veure.
0: Que soni Quevedo.

0: estil.
1: He visat quina cutis.
0: Però no em pensava que ho faries, però ho has fet, sí.
1: Va, anem a l'últim cas d'amor odi en el món de les lletres. Aquest autor que ara explicaré tenia una presència aclaparadora, era molt magnètic, tenia una veu molt particular. Jo crec que val la pena que el sentim, mira. You yourself necessarily must have been deeply moved by what it is that you're writing, but you must keep exploiting that emotion in yourself over and over and over and over till you become particular. Molt particular. És Truman Capote. Aquí està explicant com que tu, per commoure el lector, has d'haver-te commogut tu abans amb el tema i tal i qual, no? Aquest escriptor nord-americà, autor d'Esmorzar a Tiffany's o a Sang Freda, als anys 50 i 60 l'estimava tothom. Era una barbaritat, era com el nen mimat de la alta societat novaiorquesa, no? Que diuen que primer va ser el seu paradís i després el seu infern. Mira, pensa que l'any 66 ell va organitzar una festa a l'Hotel Plaza de Nova York, la White and Black and White Ball, una festa de màscares, amb tota l'elit novaiorquesa, hi havia un mundial, o sigui, allà hi havia actors, hi havia aristòcrates, hi havia models, era... va organitzar aquesta festa, ell va dir, quan jo sigui ric ho sabrà tothom, i va organitzar aquesta festa que li va costar molts diners. Diuen que hi havia 450 ampolles de cava, que era gairebé una ampolla de cava per convidat. Va poder fer-ho perquè havia triomfat amb la novel·la A Sang Freda, que és una història també de fascinació i amor cap a un personatge bastant odiós, perquè hi va haver un assassinat en una granja de Texas, i llavors ell va començar a investigar-lo, i diuen que es va enamorar d'un dels dos joves que havien matat tota una família sencera en aquesta granja de Texas. Els anava a visitar a la presó, els enviava cartes, va estar fins al final que els van condemnar a mort i els van executar. Llavors, després d'aquest gran èxit que li va donar tants i tants diners i que va permetre que organitzés aquesta festa, ell va dir, jo ara escriuré la gran novel·la de les altes esferes mallorqueses. Però què va passar? Doncs que va començar va planejar aquesta novel·la i va començar amb petits escrits que publicava en revistes. Què va passar? Que es van veure retratats, van veure que eren retrats molt cruels, molt durs, i que a més utilitzava confidències íntimes que els hi havien fet. Aquesta gent que és com si tu ara fora micro, m'expliques alguna cosa, jo l'escric una novel·la, em diràs, home, noia, potser que no. Doncs resulta que, a partir d'aquell moment, les altes esferes li van girar l'esquena públicament, li van tancar les portes. Ell tenia unes amigues molt riques, les Swans, en deien els signes, que li havien proporcionat molta d'aquests cotis, d'aquestes xafarderies que ell va utilitzar, i a partir d'aquell moment, de ser el gran mimat i estimat, va ser el gran repudiat. Ell va començar a beure més del que bevia... va començar
2: a drogar-se.
1: I passes a
2: un altre extrem, eh?
1: Sí, clar. A drogar-se més del que es drogava, i aquesta gran obra que l'havia de consagrar va ser, finalment, la que el va anul·lar. Fixa't, eh?
2: Sí, sí. De l'amor a l'odi o de, sí, en aquest cas, de ser de la persona més cotitzada, passa a ser la persona... potser més repudiada, no?
1: Fins al final es veu que encara parlava d'aquest, no?, de l'estructura que tenia al cap, no la va arribar a publicar mai, i va estar anys i anys i anys. En un dels pròlegs de les seves obres, i amb això ja acabo, diu, cuando empecé a escribir, ignorava que me había encadenado de por vida a un amo tan noble como despiadado. I acaba, i això m'encanta, i diu, cuando Dios te concede un don, al mismo tiempo te da un látigo.
2: Doncs mira, hem vist tres exemples, això, d'amors odiats, que amors avui odiats ens ha portat la Clara Caraltó, com sempre, això, un plaer, aquest Paraules d'Amor, que vagi molt bé, bona nit.
3: Ara tornem. La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores i senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs. De moment, Ferran Torres no ha tornat a badar boca. Tot el que havia de dir ja ho va dir entre ahir al vespre, ahir a la nit, ho vam sentir en directe, el Tu diràs, si ho recordeu, i aquesta matinada. El Barça ho ha encaixat amb calma, però el discurs del davanter no li ha fet gaire gràcia. Se l'espera el dia 12, perquè treballi de nou a les ordres de Hansi Flick i perquè el seu representant es reuneixi amb el club. Han de desencallar la situació actual, tot i que, recordem-ho, encara li queda a Ferran Torres un any més de contracte com a jugador del Barça. Parlarem de Ferran, sí, evidentment, i parlarem de la gorra de Ferran, aquella de Make Spain Great Again que duia durant la celebració del títol mundial, perquè, de fet, fins i tot Donald Trump hi ha dit la seva. I també parlarem de Julián Álvarez, perquè, segons han avançat el diari Esport i Gigantes fa pocs minuts, Deco s'ha de reunir demà a Madrid amb la gent del futbolista argentí. De fet, ja s'han difós imatges a les xarxes d'aquests mitjans d'esport i de Gigantes que demostren que el director esportiu del Barça és a Madrid i ha aterrat avui al vespre i, pel que diu aquesta informació, s'ha de trobar amb l'entorn del futbolista argentí, que és el gran objectiu per l'atac blaugrana de la temporada que ve. I tot plegat el dia que Joan Laporta ha reaparegut en públic després de l'arrítmia que va obligar a hospitalitzar-lo fa pocs dies. Ha estat en l'acte de signatura del contracte de l'extrem belga Jesse Sibu com a nou jugador del Barça. I qui encara hi pertany, però no hi jugarà la temporada que ve, és Marc-André Ter Stegen, que formarà part de l'Ajax, cedit pel Barça, que pagarà el 90%, ni més ni menys, de la fitxa de l'alemany. I un últim nom, vinculat a l'actualitat blaugrana d'aquest dimarts, Caroline Nicoli. És una futbolista brasilera de 26 anys que arriba procedent del Manchester City i signa contracte fins al 2030. Precisament, el Barça i el City jugaran un amistós, ho hem sabut aquesta tarda, a Manchester el dia 15 d'aquest mes. Revés duríssim per l'Espanyol. Quique, el màxim golejador de la temporada passada, supera demà d'una lesió al bíceps femoral que el tindrà de baixa uns quants mesos, i uns quants no en són dos. Uns quants segurament anirà per més llarg. El davanter, que recordem-ho, la temporada passada va signar 8 gols, es va lesionar al tram inicial de l'amistós de dissabte al camp del Middlesbrough, que va acabar amb empat a 3. I un altre dels noms propis del dia és Rafa Mir. Ha fitxat per l'Aris de Salònica per dues temporades, i el Sevilla, per desfer-se, li pagarà el 93% de la fitxa. Recordem que el davanter va recórrer una condemna en primera instància de més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència i que va rebre la setmana passada l'autorització del passaport per poder jugar a l'estranger, cosa que li obria la possibilitat de buscar una destinació en altres lligues. Un pas com el que va fer, per exemple, Santi Mina, tot i que no va ser a Grècia en el seu dia. I a segona divisió, el Sabadell ha presentat el defensa Pipa i el migcampista Pere Pons. El sentirem després, al tram final del programa. Per la seva banda, Unagi ha tornat a entrenar-se avui amb el Girona, tot i que sembla que canviarà d'aires. Per contra, com informa l'Esportiu, Fran Beltran és més a prop de quedar-se, tot i el descens.

0: propi del dia torna a ser el mateix.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així, de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: És Iris Tió, que feia aquestes declaracions després de guanyar l'or en solo tècnic. Poc després, també ha guanyat, en aquest cas la plata, en la rutina tècnica per equips. Atenció, amb la collita de la barcelonina al Campionat d'Europa de París. És per emmarcar-la. Un or, tres plates i un bronze. It's groovy, it's groovy, it's groovy, it's groovy, it's groovy. Passen 6 minuts de 11:15. Fem un parell de minuts de pausa i tornem amb la tertúlia del Tu Diràs. Avui amb Ferran Correas i Marc Marvà i amb la Laia Viurrun tocant els botons. Ja ho sabeu, de cada nit. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.

sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.

0: D'aquí 20 minuts seran les 11 amb The Killer sonant de fons. Dono la benvinguda a la tertúlia del Tu diràs de RAC1 d'aquest dimarts 4 d'agost de 2026. El Ferran Correas. Welcome, Ferran. Acabat d'arribar de la setmana del Barça a Anglaterra.
1: Molt bé. Moltes gràcies per la benvinguda.
0: Home, per descomptat.
1: Aquí estem.
0: Amb una aigua, per donar-te la benvinguda, vols alguna cosa més?
1: No, necessitem beure aigua.
0: No, continuaré preguntant per què necessita beure aigua el Ferran.
1: És lògic, no? Si vas a Anglaterra no beuràs aigua, ja.
0: Tenen una aigua boníssima.
1: Sí,
0: boníssima.
1: Però tu coneixes bé Anglaterra.
0: Sí, sobretot una república independent, que n'és la capital, però sí, realment tenen una aigua boníssima a Anglaterra i a London, amb dues A's, especialment. I ha entrat aquest estudi algú que està més moreno que jo, és la primera persona que veig amb aquest to de pell.
1: Això és que ja heu fet vacances.
0: En aquesta planta, sí, des que hi vaig tornar. Marc Barbà, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
0: És veritat, no he dit cap mentida.
2: M'ha tocat el sol, sí. I he provat l'aigua aquesta, també.
0: També, molt bé.
2: També.
0: La de veritat i la...
2: La d'Anglaterra no, veus?
0: No, clar, sentit figurat i sentit literal.
2: L'aigua anglesa no.
1: Doncs no et penses, hi havia... on hem estat nosaltres, hi havia marques d'aquesta aigua de Sevilla, de Madrid, de...
2: Sí, hi havia aigües... Sí.
1: De catalanes.
0: Sí, també. Sí. I les serveixen amb ampolla amb una xapeta dalt, no?
1: No, fan... com és?
2: Amb barril, em
0: clar,
2: sembla,
0: ja. Pints. Yes. En fi, va, deixem... Mira, qui ho pot corroborar és algú que també ha estat per allà. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit. Em fa gràcia el Ferran, perquè em venen records al cap.
2: Ja riu.
0: No, clar, voleu un moment íntim per parlar de records o no?
3: Ah. No cal.
1: El lloc és Corner, ja està.
3: Corner, sí, el Corners. Sí,
1: és una paraula de futbol, no? Corner, sí. Ja està.
0: No, bé, és igual.
2: Allà servien aigua, sí, al córner.
0: Exacte, sí.
3: Era l'única cosa que es podia fer, també, sí. Us dic, a partir de certa hora del dia, vull dir.
0: Molt bé. Això,
3: o anar a fotografiar vaques i cantar cançons de Frank Sinatra quan les vèiem, que és el que feia Joan Puquí, i ja està.
0: No, Puquí Sinatra és una cosa que m'encaixa bastant. Però vaja, aquestes batalletes de les cobertures blaugrana les anirem desglossant durant diversos programes, perquè si no avui podríem estar aquí molta estona.
3: Dona per molt, així sí. Anem dosificant. No? Una mica.
0: Correcte. Clar, com que heu estat molts dies junts i avui us retrobeu, tot i que des de la distància, doncs és clar. Llavors hi ha aquest moment de
3: germanor.
0: Fraternal.
3: Clar,
0: correcte.
3: Clar.
0: El que no és tan fraternal, benvolguda Marta, és...
3: Ai.
0: El que diu Ferran Torres. En les últimes hores l'hem sentit a tot arreu. Recuperem el més destacat del que ha dit i de seguida ho comentem amb la Marta, el Ferran i el Marc, el més destacat de la gira de Ferran Torres pels mitjans dels Estats Units.
4: Right now, the only thing that...
5: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
4: I have to be ready for everything.
6: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
7: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
8: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada, però encara no ho sé.
7: Tens un club somiat?
8: Sí.
7: I quin és aquest club?
8: Només ser feliç.
7: Ben jugat.
0: Well played. Els va agradar molt això de Ferran Torres a l'NBC, que és on va fer aquest últim tall de veu que acabem de sentir. Ara us demanaré opinions, però Marta, el Barça, aquests talls que vam rebre entre ahir al vespre, ahir a la nit i aquesta matinada, quina sensació han deixat?
3: Doncs, sobretot, ho han encaixat tot plegat aplicant dosis de calma, tot i que, evidentment, no han agradat. El club no estan sorpresos pel contingut de les declaracions en si, però sí que remarquen que no sabien que Ferran tenia intenció de fer aquesta ronda mediàtica per posar-se a l'aparador. no hi haurà resposta del club com a tal a les seves paraules, entenen que ara això mateix no toca i recorden que és jugador del Barça. Quan torni serà el moment de parlar amb ell, com estava previst. No es mouen del full de ruta que ja tenien previst amb Ferran Torres. És el dia 12 d'agost que l'esperen a la ciutat esportiva. Si Ferran aquell dia els comunica que vol sortir, cosa que fins ara no ha passat, aleshores sí que s'obriria un nou escenari. Un escenari que a hores d'ara encara no s'està produint i per tant encara no es vol valorar. De totes maneres, està clar, si ell vol sortir, doncs el que ha de fer és portar una oferta sobre la taula i dir-ho clarament, cosa que encara, insistim, no s'ha produït. De moment el Barça manté que no l'ha posat en venda i que té intenció de renovar-lo al setembre per qüestions d'encaix de fair play. Això sí, amb un sou similar al d'ara, no pas amb caire de davanter estrella. El relat de Ferran Torres no alterarà aquests plans del Barça. Recordem que acaba contracte el 30 de juny de l'any vinent i que, ho hem dit moltes vegades, si no renova, podrà marxar lliure.
0: No sé, Ferran, Marc, com heu rebut aquesta cascada de declaracions de Ferran, que evidentment es nota que ara mateix viu en un moment en què se sent capaç de tot, perquè és el rei del món, gairebé, no? I no sé com encaixeu aquesta resposta, si n'hi ha alguna que us crida més l'atenció que alguna altra.
1: A veure, després d'estar dues setmanes de festa amb Marcos Llorente per Eivissa i altres indrets.
2: I Pubill, no?
1: Pubill també. Pubill també, sí, a les fotos que sí sempre sortia amb Marcos Llorente. Doncs bé, suposo, no sé si ell o els seus representants o qui sigui, han muntat aquesta gira per als Estats Units, que és...
3: És l'agència de representació amb Under Armour, que és la seva marca de roba esportiva.
1: Doncs això, ha muntat aquesta gira per als Estats Units, que és on va marcar el gol sí, del Mundial, i suposo que el volien. I a veure, si, jo no m'esperava que fes aquestes declaracions... tot i que, per
0: exemple, tu sí que t'han sorprès.
1: Ahir, quan estava amb la Marta a punt d'agafar l'avió per tornar cap aquí, va haver la primera tongada de declaracions. Després han estat a 2, 3, 4 mitjans i no sé si li queden algun més. Bé, jo crec que Ferran no se sent estimat pel Barça, no d'ara, sinó de fa temps. No sé si pel Barça o pel món, perquè quan dic pel món és perquè quan va marcar el gol de la seva vida, el primer que va fer, les primeres declaracions que van fer van ser dir que els que me critiquen... I...
2: Sí, sí, sobre la gespa.
1: Sí, exacte. Sí, sí. Jo crec que gaudir de que has marcat el gol més important de la teva vida segur i que no tornes a marcar segurament un altre com aquell. Això ell no se sent estimat, no se sent valorat, suposo que li va... té clavat, m'imagino, que el Barça esperés a veure si havia de renovar Ferran o estava esperant a Lewandowski que feia. I clar, ha agafat una posició de força per diverses raons. Primera, perquè ha marcat el gol del Mundial, i després també perquè el Barça no té davanter, només el té amb ell. És a dir, Lewandowski ha marxat i de moment no ha arribat ningú. Està en aquesta posició de força, segurament li haurà arribat a una oferta amb ell, pel que ens costa el club no ha arribat cap oferta, i doncs està jugant a veure què passa. És una disputa, una renovació que no sé com acabarà.
3: Jo és crec un pols.
1: Sí, és un pols, i jo crec que acabarà amb Ferran fora del Barça.
0: Ara us ho

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
3: Ferran va jugar a la banda, però Oyarzabal va ser el més criticat després del partit de Cap Verd. I el següent partit surt...
4: Després de la Fuente.
3: Bé, sí, correcte. Però no va tocar la pilota en 30 minuts.
4: Sí, sí.
3: El segon partit surt, fa dos gols, i quan surt en roda de premsa, Oyarzabal tenia una oportunitat perfecta per enviar a tothom a dida, i no ho va fer. I aleshores... Igual que aquest és l'exemple més recent que em venia al cap, quan Ferran va marcar el gol final, a la final, te'n recordes de tothom. I a mi aquestes declaracions que ell fa, la veritat, són una mica decepcionat. I se suma a mi en que jo crec que Ferran, amb 26 anys, ell hauria de començar ja a decidir, l'altre dia, fent servir l'expressió de què vol quan sigui gran. I Ferran... O sigui, va ser titular al València, però ha sigut suplent al Manchester City, ha sigut suplent al Barça i ha sigut suplent a la selecció espanyola. Jo crec que amb 26 anys pretendre a cop ser titular, la teva carrera que has tingut és la que has tingut. Per molt que t'enfadis amb qui t'enfades, ets un gran jugador, ets un jugador top, però en el Barça, si vols seguir, et lluitaràs per ser titular. Ningú t'ho regalarà perquè la teva trajectòria no ho avala. Llavors, jo crec que aquestes declaracions a mi em sorprenen molt.
4: I Marc, jo no sé si acabarà el PSG o no, però si acaba el PSG no serà titular.
3: No, tampoc. Per això...
4: La davantera que té el PSG o que ha tingut el PSG campió d'Europa és la mateixa que tindrà la temporada que ve.
3: Per això dic que què vol quan sigui gran. Si va l'Atlètic de Madrid, jo crec que sí que estarà més a prop. Però no més a prop perquè Simeone li dirà que sigui titular, perquè això ningú li pot prometre enlloc. Sinó perquè quan vegi contra qui pot competir, doncs contra Sorlot, contra Nico González i contra Juliano Simeone, crec que Ferran està més a prop de ser titular.
5: Més a prop de ser titular?
3: Rafinha, Lamin, doncs...
5: Però més lluny de guanyar títols, per exemple.
3: Exacte. Sí.
6: És que, però igualment, hi ha una cosa que jo entenc que a hores d'ara doncs ell pensi que té una posició de força, que és la situació en la que està el Barça. Jo crec que Hansi Flick, a dia d'avui... de dir, ostres, a veure si ara veig que no m'està arribant el davanter que m'havien promès, a veure si ara també marxarà Ferran Torres i ens quedarem aquí sense ni l'un ni l'altre, Lewandowski amb les maletes ja fetes, empaquetades i ja fora del Barça. Clar, la situació que té el Barça ara mateix és una mica complicada també per posar-se a dur amb Ferran Torres, tot i que jo sóc del parer que si hi ha un bon moment per vendre'l és ara, i a part, o sigui, el relat que està escrivint Ferran Torres davant l'afició és de veneu-me d'aquí 5 minuts perquè m'ho estic mereixent. Però clar, la situació per planificació esportiva ara mateix no és fàcil, eh?
5: No, evidentment que no és fàcil, però fa la pinta d'alguna manera que ell està dient-li al Barça que el vengui sense dir-li, per dir-ho d'alguna manera, i que el Barça, pel que no ha dit, també...
6: És que jo crec que, sobretot, el que vol Ferran Torres és, tant si acaba sortint com si s'acaba quedant, sortir reforçat. Això és el que ell vol.
5: És el seu moment, Marta, també, perquè d'aquí un any ja ho veurem.
6: Clar, és el seu moment, ho vol aprofitar, i ell el que voldria és que el Barça es desvivís una mica més per ell i que li oferís un sou... més important, un contracte molt millor, cosa que el Barça ara mateix doncs no està disposat a canviar el seu full de ruta. El Barça tenia els seus plans, que era fer-ho a partir del setembre, cosa que el jugador de paraula ja sabia, i també no millorar-li excessivament la fitxa, perquè l'escala salarial el Barça ja la té com la vol tenir, i no vol fer un esforç més gran per Ferran Torres, perquè a més hi ha com una mena de distorsió en les percepcions de Ferran Torres. Una cosa és com Ferran Torres es veu a si mateix, o es vol veure a si mateix, o es vol vendre a si mateix, i una altra cosa és com el valora el club. I aquí hi ha doncs, dos dibuixos, dues maneres, dues visions que no casen l'una amb l'altra. I que...

0: i que són diferents.
1: És que amb això, perdó, és que em fica molt nerviós com es veu ella a si mateix. O sigui, tu com a jugador, qui et veu a tu és el teu entrenador. I ell és el suplent vist per De La Fuente i el suplent vist per Hansi Flick. Jo no sé com es veu ella a si mateix, però vull dir, i va ser el suplent de Guardiola, també, vull dir, no sé com es veu, ell mateix, però
2: ell
1: com el veuen
2: veu
1: els seus entrenadors...
2: Ell sempre es veu millor del que és, això és així. Ja, bueno,
1: I quan
2: es passa 3 mesos sense marcar i els mitjans estem destacant que fa 3 mesos que no marca, també té un entorn que no l'ajuda en aquest sentit i que després demonitza els mitjans per ser crítics amb Ferran Torres quan ell porta 3 mesos sense marcar. És que clar, diguem-ho tot també.
3: Què volies dir, Ferran?
4: No, volia dir que aquí, si totes les parts no estiguessin tan enfrontades i fossin tan cabudes, hi ha una solució, per mi, molt fàcil, que contentaria a jugadors i acabaria contentant els dos clubs també. El que passa és que com que Mateu no vol parlar amb Deco, l'altre no sé què i tal, perquè això, o sigui, Ferran, Mateu vol a Ferran.
1: Ferran, Mateu Alemany de l'Atlètic de Madrid.
4: Vol a Ferran. Ferran no li faria res a l'Atlètic de Madrid. Julián vol marxar a l'Atlètic de Madrid per fitxar pel Barça. El Barça vol a Julián. El Barça, si li marxa Ferran, depenent de per quan, ja li estaria bé. És que la solució és claríssima. El que passa és que com que totes les parts estan aquí enfrontades i no volen parlar entre elles, etcètera, etcètera...
2: Bé, el que li pot sortir millor a l'Atlètic de Madrid i al mateix Ferran és marxar lliure d'aquí uns mesos.
4: Què pot passar?
2: De cara a l'estiu vinent.
4: Què pot passar?
3: Sí, però clar, però això, que és, perdona Marc, és un escenari molt arriscat, perquè potser hi ha una lesió de 3 mesos, posem per cas, o el rendiment del jugador és dolent i es devalua.
1: No, i amb això que deia el Correas, i amb això que tu dius, Miquel, és Ferran té la paella pel mànec en certa mesura per amb la possibilitat de jugar-te-la i tenir una lesió, per una banda,
3: clar.
1: I dos, que la relació, si la relació entre Atlètic de Madrid i Barça no és bona, la sensació, o una mica la percepció parlant amb les dues bandes, és que la relació entre els representants de Ferran i el Barça també és una mica convulsa, en els últims mesos. Vull dir que la direcció esportiva amb els representants de Ferran doncs, han tingut les seves desavinences ja des del moment en què el Barça espera renovar Ferran per saber si es queda o no Lewandowski. Llavors, estem en una situació en què hi ha una mica de caldo de cultiu tant per la part representada de Ferran i Barça... Això per un punt, se li sumen les declaracions de Ferran, però Ferran ha fet el gol del Mundial i no, la frase que ha fet servir la Marta m'ha agradat molt, però ara no sé quina és, es veu millor del que...
3: Sí, com una cosa és com es veu ell a si mateix i una altra cosa és com el veuen els entrenadors.
1: No, doncs,
3: sí.
1: Doncs ell ara està en aquest punt que es deu veure molt, molt i molt bé, però vaja, la situació la veig complicada també per aquesta relació entre direcció esportiva de Barça i el representant
3: clar, de Ferran. I tot això ho amplifica i ho distorsiona el gol de la final, perquè sense aquell gol i amb el
2: Mira,
3: Mundial que estava,
2: Torres,
3: que estava fent Ferran, segurament
2: Ferran
3: tot això no hauria passat.
2: Quan marcava el gol de la final, les persones amb les que jo estava veient la final en són testimonis, vaig dir, buah, la que ens ve a sobre. És que ho vaig verbalitzar. O sigui, vaig veure el gol de Ferran Torres a la final i ja em vaig imaginar, no em vaig imaginar aquest tour per la CNN i la NBC, això no m'ho podia imaginar.
1: Sí, això t'ha superat, Marta,
2: això t'ha superat. Això ha superat les meves expectatives. Però jo ja vaig veure, dic, buah, el colabrot de la renovació, el futur de Ferran i tot, ara ja, si la cosa anava del valor que s'anava a donar a si mateix i tal, dic, ara ja crescut, no, el següent.
1: I no oblidem, clar, amb això... que la gent ha de saber, o sigui, Ferran no sé si té la proposta en ferm, però sí que té una proposta parlada de quina serà la seva renovació. O sigui, Ferran té una oferta de renovació, que en principi s'ha d'executar al setembre, no sé si està escrita...
2: Una oferta com a tal no la té, però sí que té... O sigui, sap una mica per on van els trets i precisament per això es vol donar més valor i reclama més amor per part del club,
3: sí.
2: Perquè sap que el contracte nou no diferirà gaire del que té ara i per tant el valor que des del club se li dona doncs està per sota de les seves pretensions.
1: Vull dir que, però que això és important,
2: bàsicament que vol més diners, vol més diners i ja
1: exacte,
2: està.
1: Exacte, però vull dir que en aquest punt jo crec que és important que el Barça el vol renovar i ja li ha fet saber que el renovaria per unes quantitats que a Ferran no li semblen bé, doncs perquè pensa que han de ser més.
4: De fet, al final potser surt aquesta temporada i no passa, però si jo crec que com anaven els trets fins al gol, per mi era... Però penso que el que hagués passat és que hagués marxat gratis amb una prima de fitxatge. Ara no ho sé, perquè ara ha entrat el PSG per aquí al mig i ja veurem què passa. Però el meu pensament era que Ferran no renovaria i marxaria gratis a l'Atlètic de Madrid.
2: Era bastant plausible.
3: Sí, clar, quan ell diu que vengan a negociar, ja només quan diu què tiene que hacer el Barça para que te quedes? Mostrar que me quieren, i després diu que vengan a negociar. Clar, negociar vol dir que tu ja saps, tens, com dèieu abans, una mínima idea,
2: una aproximació,
3: cap on volen anar, del que vol fer el Barça, i com que tu saps que allò que el Barça té previst per tu no és el que et fa el pes, perquè com deia la Marta i li agrada tant a en Marc, una cosa és com ell es veu davant del mirall i l'altra cosa és com el veuen a ell els entrenadors, doncs ell vol una altra cosa i per això parla ja directament de negociar.
4: No, i un apunt. A la teva Madrid no ha parlat amb Ferran. No?
3: Però clar... No, ja sé per on vas.
4: Que ells diuen que, no sé, han denunciat el Barça, perquè el Barça ha parlat amb Julián sense proves, a més, ningú de l'Atlètic de Madrid ha parlat amb Ferran o amb el seu entorn.
1: Llorente, no?
4: Això no s'ho creu ningú.
3: No.
4: Però, igual.
3: Ni Pubil.
4: Igual, o sigui,
3: final, Pubil, perquè és com...
4: Tot és culpa del Barça, sempre.
3: Perquè, Ferran, tu ja has dit que el veus més fora que dins, eh?
4: Jo ara sí.
3: I tu, però tu no creus que...
4: Les coses poden canviar, però jo ara sí.
2: És que reconduir ara això és complicat. Sí,
4: el Barça no estan contents, ni molt menys.
2: El Barça no estan contents. Això no els acosta a dir, d'acord, ara sí, deixa que m'ho pensi, molt bé, ara ho veig millor i ara sí, ara et donaré més diners, perquè m'ha agradat molt que ho...
1: M'encanta aquesta veu, Marta, de dobladora.
2: Aquesta estratègia m'agrada molt.
3: Està molt bé perquè a les 11 ja és una veu tipus nocturna. Bé, Marta, aquí
2: ja es pot. No, porto estona assajant per interpretar bé el paper. No, i que, a banda, per no parlar de... que t'estàs posant l'afició en contra. O sigui, a quin culer li pot haver semblat bé el que està fent Ferran? És que, vaja, no he fet una enquesta científica, però la gent del meu entorn li tirarien tomàquets a Ferran Torres, per dir-ho suaument.
3: Mira, com allà a Bunyol, que és el que fan a l'estiu, allà a Bunyol, que fan la tomatina.
1: La tomatina.
3: Exacte.
2: No, però m'entenem.
3: A mi que el tomàquet m'agrada molt. Hosti, jo allà estar allà a la tomatina m'agradaria.
2: Aquesta estratègia per continuar el Barça no és gaire encertada.
3: No, però jo tinc la sensació, és veritat, que, clar, no hi ha Lewandowski, Flick, mira, anem directament al tall que tenim de Flick, així ho recuperem, que és de l'altre dia quan fa el balanç final de l'estada a Anglaterra, parlant de davanters.
2: Ahir mateix.
3: Sí.
0: At the end, it depends about the team.
5: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
0: And then we will see what happens.
3: Clar, quan diu això, Ferran no ha parlat i ell ja vol algú en atac perquè no hi és Lewandowski. Clar, si no hi és Ferran, ara parlarem dels moviments que s'hagin de fer. Però tot i això, veient, i torno, el que diu el jugador i el que no diu el club, perquè Flick fa uns dies, després d'un amistós, diu que ja ha parlat amb Ferran, però que està de vacances i que ja en parlaran i que no sé què. No diu, vull que sigui el nostre davanter o...
2: No, el que diu ell és que durant la... que havíem parlat durant el Mundial, però que des del Mundial ja no, i que el deixa fer vacances. I és una mica fred en aquelles declaracions, per no mullar-se.
3: És fred pel que diu, pel que no diu i per la gestualitat. Llavors, tinc la sensació que també al Barça li va bé. Que d'alguna manera que les dues parts els va bé que hi hagi aquesta discrepància pública, no verbalitzada d'alguna manera, però que és latent, perquè els uns s'avinguin a escoltar ofertes i perquè l'altre porti uns calerons.
4: Miquel, el Barça vol renovar Ferran, però crec que intueix que no vol renovar, que ell no vol renovar. Per tant,
3: que no vol renovar pel que vol el Barça.
4: Per tant, si ha de sortir, ha de sortir aquesta temporada, ingressar alguns diners, si no la temporada que ve marxarà gratis.
1: Jo també entenc que, sentint a Flick, que Flick pogués tenir una opinió quan es reuneix amb Deco el 29 de maig i diu, la temporada vinent què? I li explica, no, mira, Lewandowski i elaborant la plantilla, no? I la carta als Reis una mica. Potser allà el propi Flick doncs té dubtes amb Ferran. però veient com va evolucionant l'estiu, potser ens estem plantant, no?, en els moments d'agost que estem, i el propi Flick comença a dir, d'acord, vam parlar una cosa al maig, però on està el substitut de Lewandowski, i si marxa, qui vindria? Vull dir, jo entenc que hagin passat uns mesos, han passat al final 2 mesos, juny i juliol, des de la planificació esportiva que pots fer a finals de maig, i que tinguis dubtes, a dir, vindrà algú substituint a Lewandowski? Al final, però tampoc ho trobo tampoc ho trobaria tan malament que marxés Ferran i acabés venint Julián Álvarez, només. O sigui, al final han marxat Rashford i Lewandowski, han arribat a De Jong i Gordon, marxa Ferran i ve un altre. Vull dir, són peces per peces, que et falta un nou o que... D'acord, però peces per peces segueixes tenint totes les posicions doblades. Lamin i Rooney o Visibu, qui compta qui vulguis, Madeyemi i el nou que vingui, Ferran o Julián, i Rafinha i Gordon. Vull dir, al final tens 6 jugadors davant, i entenc que Flick ho donaria per bo, això. O m'imagino, perquè si no sé per què en vols 7 o 8, aleshores.
3: No, clar, el que sé que tu el que vols també és com aquell que diu... algú que sàpigues que tindrà gol, perquè, clar, tu pots comptar amb col·locar de fals nou algun dia Gordon o Adeyemi, però tampoc no són jugadors golejadors, no? I llavors, amb aquesta obsessió del Barça dels últims anys de la Lliga de Campions, t'imagines en partits definitius i penses, bé, potser fan gol, però potser no.
1: No, davant, hauria de venir Julián,
3: clar,
1: claríssim. Clar,
3: I ara parlarem de Julián, perquè ja ho hem dit al principi i ho refresco per qui no se n'hagi assabentat, ho han avançat l'Esport i Gigantes. Deco és a Madrid per trobar-se demà, segurament, amb el representant de Julián Álvarez per veure quin és l'estat de la situació i segurament per urdir una trama i una estratègia que pugui fructificar i acabar amb el jugador argentí a la disciplina del Barça. Després us preguntaré, ja veig que en Marc té clar que ha de ser ell qui arribi a Barcelona, però després us preguntaré també fins quan s'ha d'esperar, perquè llavors, si al final és que no, hauràs de buscar, i més encara si Ferran marxa, algun futbolista. Però abans d'això, i per tancar el tema Ferran esportiu, després n'hi ha un altre, però l'esportiu, quin preu acceptaríeu perquè Ferran marxés? O la situació s'ha tensat tant que, com aquell qui diu, no amb gairebé qualsevol preu, però un preu una mica més baix del que pugui tenir per mercat, en tindríeu prou perquè el jugador marxés?
1: Estic pensant, però jo, clar, és difícil posar un preu sense interpretar que se li acaba el contracte l'any que ve, no?
3: Clar, però ha fet el gol del Mundial, vull dir que si, ho dèiem amb el Fernando Polo, entre d'altres, si el jugador que fa el gol del Mundial és un futbolista a qui ara el Barça anés a buscar,
1: sí, sí,
3: qui el tingués et faria pagar algú, sí, que les ganes.
1: El Milan, quan ha pagat per Gonzalo Ramos?
3: 75.
1: 75. Doncs jo crec que és el mateix preu, Ferran i Gonzalo Ramos, els posaria en una bossa semblant de futbolistes nou de segona categoria, i per tant a sobre amb el fet afegit que Ferran acaba contracte, doncs li has de restar, no? Si 75, doncs amb 55, però és que 55 seria un negoci rodó pel Barça, no? El vas fitxar per 55, no?
2: Si fossin 50, ja no hauries de pagar-li res més al Manchester City, perquè si el vens per 50, o sigui, per més de 55 milions, n'hi ha 10, o sigui, els 10 primers que guanyis els has de donar al Manchester City.
3: O sigui, que si en cobres 50, en comptes de 55, en guanyes 5.
2: Com?
1: Sí, home, sí, per el que ha explicat.
3: Clar,
1: sí, sí, sí.
3: Perquè si tu de 55 en amunt n'has de pagar 10 al City, si clar, tu en cobres 50 te'ls quedes tots i per tant
2: clar, sí, sí,
3: en guanyes 5. Hosti, tu m'estic sorprenent perquè les sofrenia matemàtiques és una cosa increïble.
2: Sí,
4: jo crec que per 50. Per 50 i faré dos apunts. Un és que sé que en aquell moment la situació era la que era, però cada vegada que es van coneixent clàusules d'aquell fitxatge, em sembla que el negoci que va fer Mateu Alemany no va ser el millor pel Barça. Si li has de pagar per renovar el City, si li has de pagar no sé quant,
1: de plusvàlua.
4: No, i ja vas pagar 55,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí, sí.
4: No vas pagar 10 i vas afegir clàusules, no, vas pagar 55. no va ser una gran negociació. I, no, i la segona és que, sí, jo crec que com que acaba contracte, jo crec que amb 50 està bé, també he de dir que, no sé si després parlarem del Madrid, clar, si el Real Madrid, que jo no me les crec, jo no em crec les xifres,
1: per Gonzalo,
4: 70 per Gonzalo i 10 per Valdepeñas i no sé què, doncs home, Ferran es mereix una bona suma, clar, és que...
3: No, avui, mira, ara que l'esmentes, faig un parèntesi, he sentit Gonzalo l'entrevista al web del Fulham i sembla que hagi nascut a Piccadilly Circus. O sigui, és un anglès, però vaja...
2: I a sobre es disculpa perquè el seu anglès no és gaire bo i no practica més. I pensant, doncs no sé, xaval.
3: No, és que a mi el que és estrany és que no tingui accent...
1: Sí,
3: no, però el que és estrany és que no tingui un accent anglès parlant castellà. Perquè és, perdó, és acollonant com parla anglès aquest tio.
4: Igualment va al Fulham, no? I un altre, no?
3: Sí, César Palacios. Però aquest ha parlat en castellà. Aquest ja...
4: Però aquest va a 70 i no sé quan per Palacios. El mateix com va al Arbeloa, que és de la mateixa agència que el fill de Florentino.
3: I que
4: el Fulham, un dels propietaris, és ACS. Va.
3: Sí, és una... Sí, això, això ens ho explica...
1: D'onde està la bolita, eh?
3: En Rubén fa uns dies.
4: I Valdepeñas va a la Fiorentina, sí, que diu que li paguen 8, però ara Mastantuono va cedit a la Fiorentina.
3: Que és contra qui van jugar l'altre dia.
4: No, és igual. Però ara va a la Fiorentina, sí. Mastantuono, que aquests 8 milions que li dona Valdepeñas deu ser el que el Madrid pagarà de fitxa de Mastantuono perquè jugui a la Fiorentina.
3: Bé, el meló...
4: És a dir, que Valdepeñas va gratis, realment.
3: El meló del Madrid l'obrirem després, però... Aquesta onomatopeia.
4: No s'ho creu ningú. Sí,
1: la gent a casa hauria... El Ferran necessitaria...
4: Després és... No, que bien que vende Florentino. I que mal que vende el Barça. El Barça potser sí que ven malament, però és que el Madrid menteix.
3: Què et sembla la requalificació de la Ciutat Esportiva? No, prou. Prou. Espera, vaig a fer un curí. Prou. Aviam, abans de la pausa per la publicitat. L'altre tema de Ferran, la gorra... La gorra de Ferran, això... La gorra de Ferran ha tingut...
1: Make
3: Spain great again.
1: Great again, no? Sí.
3: Què ha dit ell de la gorra?
6: Well, he's a great player and...
3: No, aquest és Trump, l'anterior. Primer, què ha dit ell?
7: Ara. Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família. I no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
8: About... Yeah, this...
3: No tenia res a veure amb res d'això, però Donald Trump està encantat amb Ferran Torres.
9: És un gran jugador i, en essència, portava una gorra de Make America Great Again. Va ser un gest bonic, un reconeixement. Ho va fer amb molt bona intenció i li agraïm. Hem tornat a fer grans als Estats Units i tornem a ser el millor país del món, tot i que fa un parell d'anys teníem problemes molt grossos. El vaig veure amb la gorra de Make America Great Again i l'agraeixo perquè sé que ho va fer com un compliment.
6: Make America Great Again at... And I know that he meant it as a very great compliment and we appreciate it.
3: Què? A tu t'ha agraït alguna cosa, Donald Trump, alguna vegada, no?
1: No, a veure, ostres, lo de la gorra a mi em va sorprendre, la veritat. I...
3: Perquè era innecessari.
1: Sí, més que res, que igual que l'Amin, no?, va ensenyar la bandera de Palestina en la celebració del... Ho va fer amb una intenció. Si tu et poses una gorra que té un gest clarament polític, si no ho fas amb una intenció... És que quasi et diria que tens un problema encara més gran, perquè passes a ser un ignorant. Aleshores, o ho feies amb una intenció, i si no ho feies amb una intenció, doncs pensa a vegades en la persona que ets i la imatge que pots projectar. I Trump al final ho fa servir perquè era no? Jo crec que era de calaix que ho faria servir. No m'esperava declaració, però si hi ha algun tuit, o jo quan vaig veure a Ferran vaig dir, ja veuràs algun tuit de Donald Trump segur, de oh Ferran, thank you very much, una mica, saps? Amb la fotografia.
3: Perquè ell diu, és un gran jugador, però jo crec que no sap ni com es diu el jugador, però va veure la gorra i endavant. No,
2: a mi el que em sembla molt dir, trist...
4: No? Que és el, a mi el que va marcar el gol del Mundial.
3: Sí, però vaja... Que...
2: Sí, això sí. Però a mi el que em sembla molt trist és que, o sigui, és gairebé pitjor dir que no en tens ni idea de política i que ho has fet sense saber que... O sigui, trobo més trist això que fer-ho amb coneixement de causa. Perquè em sembla d'un ignorant extrem. I no, entre ser ignorant extrem o ser d'extrema dreta, jo al final ja no sé amb què em quedo, eh? Però almenys si fas una cosa així, que sàpigues per què l'estàs fent. No quedis com si no sàpigues, com un indocumentat. O sigui, és que, en fi, és que encara no em recupero de veure-la amb aquesta gorra, de veritat. I només faltant les declaracions de Donald Trump.
3: Alguna cosa de la tertúlia tèxtil, Ferran, o no?
4: No, és igual, és que ja en té prou.
3: ja en té prou. En fi, em fa...
1: Podria tornar a esbufegar, saps?
4: Sí. Ja he començat, la primera resposta sobre Ferran ja ha estat sobre les dues setmanes de farra amb Marcos Llorente, que pot fer el que vulgui, estava a vacances, sí, que faci el que vulgui. Però...
3: Bé, doncs amb gorra i...
4: No sé, hi ha altres mundialistes que no els veig, van estar tranquil·lament de vacances.
1: Sí, sí. Vaig veure Cubarsí, vau veure una fotografia de Cubarsí?
3: Alguna n'he vist?
1: O sigui, per mi és de les millors, a l'altre extrem, fent una paella igual.
2: Aquella paella supergran.
1: Sí, una paella enorme en una piscina amb uns amics que, clar, que... Veient la fotografia...
2: Els amics de tota la vida. Sí.
1: Els amics de tota la vida de Cubarsí, que te n'adones de l'edat que té Cubarsí, aleshores, saps?
3: I amb un cuiner, el Gerard Picard, de les comarques de Girona, que... O sigui, que no,
1: això no me la sabia.
3: Sí, que no, o sigui, no estem parlant de cuiners tatuats fins les celles que van amb samarretes de tirants a fer paelles.
4: És que anava a dir, ni Lamin, que és el tio més perseguit, han sortit algunes fotos, però ni Lamin ha estat tan protagonista en aquestes des que va acabar el Mundial.
1: Sí, home, això és veritat.
3: Sí, que serà clar. Ara, Ferran Torres ha viscut el moment, segurament, que havia somiat tota la vida, i li ha arribat amb el gol a la final del Mundial, que potser li arriba també amb un pa sota el braç en forma de nou contracte amb un nou club, perquè, i amb això ho tanco, suposo, Ferran, que si el teu homònim fa el que fa i diu el que diu, deu ser que darrere té el, no sé si el PSG o l'Atlètic de Madrid, però té algú darrere i que té la seguretat que marxarà a algun lloc que no serà el Barça.
4: Vols dir que no es fuma?
3: No? Tenim un efecte de grills,
1: avui, sisplau, avui el Ferran entre els esbufecs i els silencis.
2: No, però és que és a veure, és ben possible que una cosa sigui interès, una altra cosa sigui una oferta. Exacte. En ferm, i que estigui jugant les seves cartes per guanyar més diners al Barça, perquè està en una postura de força.
4: Que alguna cosa pot haver, sí, que de moment una oferta no hi ha. Del PSG parlo, eh?
3: Bé.
4: Jo sempre crec que l'Atlètic de Madrid sí que ha parlat amb Ferran, o igual amb Ferran no, amb el seu representant, no d'ara, per la següent temporada. D'això crec que estic convençut.
3: Va, entre copes de vi de 300.000 euros cada ampolla.
4: No, Marcos Llorente i Pubill. Mateu.
3: Pubill, algun comentari?
1: No, a veure, a mi em semblaria estratègicament... de baix nivell, si no tinguessis una oferta o no sapiguessis que poguessis marxar del Barça a un altre lloc, la veritat.
3: I perquè, a més a més, amb tot el que s'està comentant, com dèieu abans, l'afició del Barça no sé si estarà contenta amb tot el que està sentint en les últimes hores. Vull dir que si fas tot això i t'acabes quedant al mateix lloc, potser acabes tu mateix minvant la teva imatge, sí, però, davant de la teva afició.
4: Això ho has dit tu també al principi. Això sí, passa, però després fas dos gols i això s'oblida. És com Julián, eh? Julián, evidentment, m'imagino que l'afició de l'Atleti no deu estar gaire contenta amb ell. Però si s'acaba quedant a l'Atleti, passarà. Va passar amb Griezmann, eh? Griezmann va venir aquí, li van destrossar la placa, no sé què, sí. I ara ha marxat com un autèntic heroi.
3: La decisió, eh? Una altra vegada la decisió, ara, eh?
1: No, però jo sí que amb això estic d'acord, que Ferran té una imatge de jugador que s'ho ha currat, de jugador,
3: sí, sí,
1: que és un treballador dins del, sí, camp, de jugador que ha tingut els seus problemes segurament i els ha aconseguit superar. I jo crec que això és el que l'ha convertit en un jugador estimat per l'afició. Vull dir, l'afició, més enllà de que estigui més o menys encertat, crec que porta Ferran dues molt bones temporades en el Barça, sí, i la gent li reconeix. Però això no té res a veure amb que la gent pensi que pugui ser el substitut de Lewandowski. Jo crec que s'ha de poder diferenciar, dir, és un jugador boníssim, és super vàlid pel Barça, jo me'l quedaria 100%, però el Barça necessita un altre nou, crec que és amb això compatible, i i jo crec que l'afició del Barça ho sent així. Ara, aquestes declaracions canvien la seva manera o la imatge que ja ha transmès en el Barça, i no només la seva imatge física, que ja hem vist també els seus canvis i tal, i ja sé que t'interessa el tema, Micaló, i un dia podem comentar els canvis d'imatge de Ferran. Estic a favor d'això.
3: Ens falta Edgar Fornós per fer aquests comentaris. Ens falta Edgar
1: per parlar de tot això. Però del canvi comunicatiu també que ha fet, veurem com tot això li afecta a l'afició culer. Jo crec que palpant a l'afició i coneixent l'afició culer des de fa molts anys, no és el tipus de missatges que agraden. A l'afició li agraden a la gent de perfil baix, treballadora com ha sigut Ferran fins ara, i que respon en el camp i no en els micròfons.
3: Ara parlarem de Julián Álvarez, que és qui segurament molts voldrien com a substitut de Ferran Torres al Barça. Ja ens han dit a l'Esport i a Gigantes, i ho hem vist a les xarxes, que Deco és a Madrid. L'objectiu, parlar amb l'entorn del futbolista argentí per fer-lo blaugrana a partir d'aquesta temporada que no trigarà a començar. 2 minuts de pausa i ara venim.

0: Saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil? Perquè ja és aquí la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitzar les compres i els pressupostos. És un consell, eh? Descarrega't ara la nova app. 20 anys construint junts. Obramat. Bum, bum, bum. Ara mateix un quart i mig de 12 de la nit. Ens queda una mica més d'una hora de Tu diràs, fent tertúlia amb el Ferran Correas, el Marc Marvà i la Marta Ramon. En Marc deia que Julián ha de ser el substitut de Ferran o ha de ser el nou jugador d'atac del Barça. A l'Esport Ferran, ja ho comentàvem ara, ho ha explicat i ho ha avançat, que Deco és a Madrid, perquè aquesta és, també la Marta ens ho ha anat dient els últims dies, l'única via que contempla el Barça en atac, si més no, dia d'avui.
1: Sí, sí, sembla que ha agafat un avió aquesta tarda cap a Madrid amb la intenció de reunir-se amb l'entorn de Julián i suposo que... A veure, abans parlàvem de timings. Jo no crec que es pugui esperar molt, no? Recordo que el president Laporta va dir en el seu dia que l'oferta tenia data de caducitat, sí. que arribaria un moment que s'acabaria. Jo crec que la data de caducitat aquesta estarà sobre el dia 10, 12, bàsicament perquè el dia 10 és quan Julián ha de tornar a entrar amb l'Atlético, el dia 12 és quan els internacionals s'incorporen aquí, i aquí crec que el que pugui passar amb Ferran també pot influir en un altre cas. No gaire més, també, perquè estarem a dies de l'inici de la Lliga, pel Barça no, perquè serà el dia 23, però ja quedarà menys, i hi haurà un moment que el Barça haurà de dir sí o no, i si és no, haurà d'anar... Ah, per un altre, sobretot si marxa Ferran, eh? Igual si no marxa, doncs mira, a mi em costa de veure, però si no, mira, vas tirant de Dejemi, de Gordon i de, no sé, o de Hamza o de Dani Olmo. A mi Dani Olmo em sembla un bon jugador per jugar de fals nou, també. Però sí, sí, jo m'imagino, suposo que aquest viatge és per intentar veure com està la situació i què es pot fer.
0: Clar, que tu parles.
1: Jo continuo veient complicat. Abans he donat una solució, que crec que seria una solució bona per totes les parts.
2: Estic amb tu, jo.
1: Però crec que és complicada perquè algunes d'aquestes parts no la veuen, o no volen veure.
0: Clar, però és que el termini que tu situes és d'aquí una setmana.
1: Sí, sí, no, clar, és que...
0: No, sí, i t'entenc, però...
1: El mercat acaba l'1 de setembre, no? Sembla aquest any. Però m'imagino que Hansi Flick voldrà...
3: A Hansi Flick se li està fent ja una mica llarga la història.
1: Exacte. O sigui, Hansi Flick
3: ja ens va deixar clar ahir, sí, sí. Com se sentia.
1: Ahir ens deia que alguna cosa hi ha que fer. O sigui que tampoc pot passar molt més temps, perquè hauràs de buscar algun altre nou, i sí que és cert que hi ha pocs nous. O sigui, nous com a nous... Haaland, impossible. Harry Kane, impossible. Qui més veus? No sé, Joao Pedro, crec que està a punt de renovar pel Chelsea. És que tampoc hi ha tants.
2: Sí, sí, després ja són altres... ha sonat Krupi, Blaovic, però jo crec que... O sigui, entenc perfectament avui el que explica l'Esport, que és aquest viatge de Deco a Madrid. O sigui, s'entén perfectament perquè la situació és que comença a ser límit. O sigui, portem plantejant el tema de Julián Álvarez des de principis de juny. Han passat primer al Mundial, s'ha acabat el Mundial, no, ara estan de vacances, però ara en una setmana Julián torna als entrenaments. Aleshores, o es resol abans, o com a mínim Julián el dia 10, que hi haurà dues situacions: o no es presenti els entrenaments, que és una cosa que em sorprendria molt, o l'altra, en cas que es presenti, és a mi, des de l'òptica Barça, el que em faria més por, entre cometes, perquè una conversa entre Julián i Simeone, Julián ho té molt clar, o Simeone segur que serà persuasiu per intentar-lo seduir que es quedi. Jo crec que Julián ho segueix tenint claríssim, Però, clar, del triangle, que és Barça, Atlètic de Madrid i Julián, jo crec que el que ho té més clar és Julián, perquè ja ha sortit en una zona mixta en el Mundial, uh-huh. i que se'n vol anar i que tothom sap quin és el seu somni. Vull dir, més clar, jo crec que el jugador ja no pot fer. El següent pas ja és no presentar-se el dia 10, però ho trobo fer-li fora al jugador aquesta situació, crec
1: això
2: que...
1: No fa, això no ho farà.
2: No ho farà i la trobo desmesurada. Per
4: I
2: tant,
4: em sembla bé que no ho faci.
2: Clar, perquè o sigui, al final has de ser professional i clar. Anar allà i parlar amb Simeone i dir-li... Ja ha sortit en una zona mixta, ja t'ho he explicat, ja t'ho vaig dir el mes de febrer, perquè al final Julián el mes de febrer ja li comunica a Gilmarín i companyia la situació. Per tant, del triangle, Julián és el que ho té més clar. Ara Barça i Atlètic de Madrid haurien de ser capaços de ficar-se d'acord, perquè al cap i a la fin, no sé, o l'Atlètic de Madrid es creu molt que Simeone serà capaç de seduir-lo i que s'acabi quedant, etc. O ja, després les opcions B que pugui tenir el Barça, a mi no hi ha cap que m'agradi tant. Ara, que puguin funcionar, segur que poden acabar funcionant, i amb Hansi Flick d'entrenador, vull dir, hem vist un canvi de Rafinha increïble en les ordres de Hansi Flick, vull dir que pot arribar a Blaovic i començar a funcionar com no ha funcionat els últims 4 anys a la Juve. Però, ostres, a mi la veritat és que Julián és un jugador que... n'hem parlat mil vegades, però que encaixen moltes coses, no només dins del camp, jo crec que també fora, en l'edat, en aquests lideratges que demana Flick, una mica és aquest clic que potser li necessita el Barça per poder plantar-te en moments decisius i esperar que hi hagi un jugador quan un partit dolent que et pugui fer un gol de falta o que et pugui fer un gol que et canvi un eliminatori. Ho vam veure amb Argentina, un gol en el minut 113 per tota l'escaire des de la frontal de l'àrea que va fer Julián, que això són jugadors molt assenyalats i jo crec que un és l'argentí per mi.
4: Si no és Julián, alternatives n'hi ha o no? Vull dir, perquè clar, si parlem de... Ara el Ferran ho situava més o menys d'aquí una setmana... Però el Barça s'ha entossudit molt amb Julián, és l'objectiu. Llavors, sempre hi ha el factor temporal de dir quedaran 15 dies, més o menys, pel tancament sí, sí. del mercat i tothom sabrà que tu
2: necessites un nou.
4: Vols algú a dalt.
3: I... Sí, és que és així.
4: Clar.
3: O sigui, la situació és així, Miquel. O sigui, ara mateix no hi ha alternativa a Julián Álvarez, almenys no la contemplen de manera sòlida, és ara mateix tots els esforços centrats en Julián Álvarez, i després, clar, que l'alternativa sigui potser quedar-te sense aquest reforç, és que a mi se'm fa difícil d'imaginar, però és que ara mateix la situació està així.
4: I veurem si es desencalla o no, perquè el jugador, com dieu, no se li pot demanar que faci cap altre gest, digués, vaja... que ens puguem imaginar, segurament, no, perquè...
1: El gest ja l'ha fet, ara
4: això...
1: el següent pas simplement és, quan torni, anar i parlar amb Simeone i anar a parlar una altra vegada, no sé si amb Gilmarín, amb Cerezo, amb qui sigui, i dir-li, mira, és que no vull jugar aquí, que me'n vull anar al Barça. I, bueno, me'n vull anar al Barça, bàsicament, perquè l'Atlètic de Madrid no és que no vulgui vendre Julián, és que no el vol vendre al Barça, perquè l'ha ofert a l'Arsenal, l'ha ofert al PSG, i Julián no vol anar ni a l'Arsenal ni al PSG, vol anar al Barça. És el següent pas. A no ser que hi hagi un altre pas, que, no sé, que és que el Barça o algú acabi negociant no amb Gilmarín, ni amb Mateu, ni amb...
4: Apolo.
1: Ni amb Enrique Cerezo, i parlin amb Apolo, que al final és qui és el propietari i és qui pugui dir, bueno, és que ens estan donant 100 quilos.
4: Bé, és que potser Simeone, si et donen 100 o 120 quilos, pot fitxar dos o tres jugadors que li puguin funcionar. Han fitxat Kang In-Lee avui i que li puguin funcionar per fer rotllar l'equip. I si tu tens un jugador que no vol jugar al teu equip perquè vol jugar un altre, doncs segurament el millor que pots fer és desprendre-te'n. Tampoc no va ser la temporada passada una temporada en què Julián estigués jugant-ho tot, perquè també va tenir el seu sotrac de 3 mesos sense marcar cap gol, i Simeone el va fer suplent unes quantes vegades. Vull dir que no sé fins a quin punt també aquesta, diguem-ne, que relació paternal paterno-filial entre l'un i l'altre és tal, o potser fins i tot els dos estarien contents de separar els camins de manera raonada, però de separar els camins.
2: Jo crec que Julián estaria encantat, vull dir, de separar camins en aquest sentit. Vull dir, ell marxa del Manchester City amb un propòsit i amb una idea d'anar a l'Atlètic de Madrid, amb un Atlètic de Madrid de canvis, d'idea i d'estil. Aquests canvis s'han produït, perquè és veritat, o sigui, el 4-0 que l'Atlètic de Madrid li fan al Barça aquest any en Copa, no? El 4-0, o sigui, és producte d'un canvi d'estil de l'Atlètic de Madrid, amb Lookman, amb Julián, amb Juliano, o sigui, l'Atlètic de Madrid ha canviat, no és l'Atlètic de Madrid que va guanyar la Lliga, que xutava o blanc,
4: amb Godín,
2: pentinava
4: Gavi,
2: Diego Costa, i llavors treia un córner, que s'acaba Gavi i rematava Godín. Així van fer 7 o 8 gols a la Lliga. Era una jugada d'estratègia, això, eh? O sigui, xutava Oblak, la pentinava Diego Costa contra un defensa, anava a córner, s'acaba el córner Gavi, rematava Godín, i així van guanyar una Lliga. Vull dir,
4: sí, perquè van fer el gol de córner, no?, al Camp Nou, en aquell partit.
1: Sí, sí, de Godín.
2: Aquesta jugada van fer, o sigui, en el Camp Nou. I això no és l'Atlètic de Madrid d'ara, però també està allunyat d'on venia Julián en el City. Però sí que és veritat que, igual que aquí en el Barça es parla que només hi ha Ferran, a l'Atlètic de Madrid, si es queda sense Julián, només té Sorloth. Vull dir, hi ha una part en què entenc que Simeone... I és a dir, igual que tu, si des de l'òptica Barça sentia ahir el Fernando Polo, i ho trobo una cosa intel·ligent de dir, que si et vens a Ferran, tothom sabrà que tens una morterada de calés i t'estaran esperant per, paraula de Fernando Polo, que m'encanta, que és emplomar-te, per emplomar-te, i llavors cobrar-te més diners dels que toquen. Però a l'Atlètic de Madrid li passa el mateix, té a Sorloth i a Julián. Si es ven a Julián i no ha fet un altre fitxatge abans, li passarà el mateix. A qualsevol equip que vagi sap que estarà buscant un nou. Vull dir que jo entenc aquesta part de l'Atlètic de Madrid de dir... D'acord, al final marxes, no marxes, però si marxes espera't que fitxo un abans que tothom sàpiga que tinc 120 quilos a la caixa i m'estaran esperant per pagar 70 milions per Slani quan em val 40. Vull dir que jo entenc també aquesta gestió per part de l'Atlètic de Madrid quan només té dos nous i un és... Hi ha molta diferència entre Sorloth i Julián.
4: Evidentment. Bueno, per començar, ja només física, un fa 2,50 i l'altre fa 1,75 m, però després, clar, són futbolistes molt diferents. I a més, si hi ha algun jugador que tu tens controlat ni que sigui a distància, per si no arriba Julián Álvarez, aquest jugador també s'haurà d'esperar i potser arriba un moment que diu, mira, escolta'm, jo falten 2 setmanes, 3 setmanes perquè comenci la Lliga, sigui la que sigui, l'espanyola, la italiana, la que sigui, i jo al final he de saber on he de caure mort, on he de jugar, m'he d'adaptar, etcètera, etcètera, i no em puc esperar més, per molt que siguis al Barça, perquè al final si t'estàs esperant que surti bé o no el cas de Julián, doncs potser hi ha alguna altra opció que es pot liquidar abans d'hora.
1: I si no, Hamsat del Karim.
4: Sí?
1: No.
2: Jo, el més a prop de Julián, si Julián és el 10, jo Oyarzabal. Però claríssim, vull dir, és el 9-75 per mi. Ni Krupis, ni Blaubic, ni...
1: No vull pensar ara que vagis a tocar la porta de la Real, però Oyarzabal.
2: No, espera que...
1: No vull ni pensar-ho, perquè això ho hem parlat aquests dies a Birmingham.
2: I et sentiran a sobre, no?
1: A Birmingham no, a Barton, a Pontrent, que és on està. Ojalà hagués estat a Birmingham. Això ho hem parlat. És que el Barça, crec que ho he comentat alguna vegada, el Barça sembla que tingui prohibit fitxar jugadors de la Lliga Espanyola.
4: Sí.
1: O sigui, va per Julián, lío. Va per Joan García, lío.
2: Nico.
1: Va Nico Williams, lío. Laporte, lío. No sé.
2: I el Madrid
1: Salinas del Racing, lío.
2: Sí. I el Madrid fitxa Carlos Espí, 25 quilos,
1: sí, sí.
2: Ningú diu res.
4: No, home, evidentment.
1: 25, clàusula, vinga, endavant.
2: I com Joan. O sigui, Carlos Espí és el mateix que
4: sí,
2: Joan.
4: Sí, sí, sí. És veritat que hi ha un component de rivalitat, etcètera, sí, etcètera, en el cas de Joan i del Barça. Però sí, sí, entenc el que dieu i ho comparteixo.
2: Però vaja, aniria per Oyarzabal. Ja,
4: 75 milions.
1: Liaria,
4: 75 milions de clàusula per Oyarzabal. Home, si estàs disposat a pagar-ne 100 o 120 per Julián, si no surt bé...
2: Crec que Oyarzabal té 30 anys, no? Sí. 29. Oye, Julián 25, òbviament.
4: 6.
2: 26. O sigui, per tant, són 3 anys de diferència.
4: I a Oyarzabal li queden 2 anys de contracte perquè l'acaba el 28.
2: Jo, amb els ulls tancats, seria el fitxatge. Que entraríem a discutir si faria els 40 gols de Lewandowski o no, però és que Julián també entraríem a discutir si es farà o no. Vull dir, jo crec que són jugadors, si el perfil que has triat és aquest, Oyarzabal és el que s'assembla més a Julián, si haguessis triat anar per Harry Kane, doncs clar, no és Oyarzabal ni és Julián, eh? Harry Kane, un B de Harry Kane seria, no? Pues un Blaubich seria aquest estil. Però vaja, jo aniria per Oyarzabal.
4: Perquè, i amb això acabo aquest capítol. Ferran, tu abans comentaves Hamza, així amb la boca petita i mig de broma, però es contempla, per exemple, que si no surt Julián amb Gordon, Adeyemi i el reforç puntual de Hamza, arribis al mercat d'hivern i després ja veurem si allà pots fer algun moviment o no?
1: Jo crec que es contempla, no sé si amb Hamza o no, però que es contempla que si no arriba Julián, doncs no juguis amb un davanter tipus Lewandowski, sinó que juguis amb un davanter, ha passat aquesta temporada, eh? Hi ha hagut molts partits que no ha jugat amb Lewandowski, ha jugat amb Ferran. Pot jugar Ferran si es queda, que jo crec que no, però si no, que puguis jugar amb Adeyemi, amb Gordon o amb Dani Olmo. Jo crec que Dani Olmo, jo recordo un dels millors partits del Barça, no sé si va ser aquesta, crec que va ser aquesta temporada, em sembla que va ser el camp del Betis.
3: Sí, contra el Betis.
1: Que Dani Olmo va jugar de fals nou, i crec que és un dels millors partits del Barça i de Dani Olmo. Per tant...
3: I aquesta peça i aquest moviment li agrada molt a Hansi Flick, l'únic que Hansi Flick ho veu més per partits puntuals, sí, i situacions puntuals, clar, no és la situació ideal. Hansi Flick això doncs no el convenç per tota la temporada.
1: I per estones, i de fet crec que, bueno, si va ser ahir també allà li van preguntar a Flick si la Min...
3: Sí, li preguntàvem nosaltres des de RAC1, li vam fer aquesta pregunta, sí. I també com una qüestió més puntual que una altra cosa, perquè el veuen més en la posició que juga la Min.
1: Que jo crec que la Min acabarà jugant allà, però...
4: Quan ell vulgui.
1: Exacte, quan ell vulgui, crec que encara no vol.
3: Exacte.
4: 20 minuts i les 12.

0: noms més de la jornada pel que fa al Barça. El primer és el de Joan Laporta. Avui ha reaparegut en públic, tot i que tímidament, per dir-ho així, per primera vegada des de l'arrítmia, i s'ha confirmat que Ter Stegen fa les maletes. De fet, ja l'han presentat a l'Ajax.
1: Sí, dos noms propis. Primer aquest, el de Visibu, al marge del cas Ferran, i aquests dos noms més a comentar. Visibu ha fet la seva presentació oficial i hem vist per primera vegada el president Joan Laporta des de que va sortir de l'hospital en aquest acte protocolari de signatura del jove extrem esquerre belga de 18 anys que s'ha compromès amb el Barça fins al 2031 a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. Tindrà fitxa del filial i estarà en dinàmica del primer equip. Diumenge ja el vam sentir i el vam veure a l'estaig d'Anglaterra, i el més destacable, doncs això, veure el president Laporta ja fent de president amb normalitat. I l'altre nom propi a destacar és el de Ter Stegen, amb aquesta sessió ja oficial a l'Ajax fins a final de temporada. Malgrat marxar a Amsterdam dissabte, no s'ha fet oficial fins avui per qüestions fiscals relacionades amb el seu contracte, i Ter Stegen ja ha fet les primeres declaracions com a porter de l'Ajax.
2: Quan vam començar a tenir contactes també amb el Jordi Cruyff, vaig tenir bones sensacions des del principi. A més, ja conec l'entrenador, ja conec alguns jugadors que són al club. És un club àmpliament reconegut, no només als Països Baixos, també als grans escenaris futbolístics. Hem de tornar al club allà on pertany i tinc moltes ganes de fer-ho.
3: Much looking forward to get it done.
0: Ter Stegen està acabant sent una nosa, i això que era capità i passava per ser un dels 5 millors porters d'Europa, segurament, fins i tot del món, no fa pas tant. I li queden, Marta, 2 anys de contracte, oi?
1: Sí, perquè acaba contracte Ter Stegen el 2028, o sigui que tornarem a parlar del futur i de la situació del porter del Barça.
0: Ara, que jo el que sí que desitjo és que no es lesioni més. I ho dic de debò.
1: Això estaria bé.
0: Perquè, sobretot per ell ja, per començar. Perquè al final és un jugador que, i la Marta té l'historial mèdic de Ter Stegen, com si en fos la doctora gairebé, és un jugador que ha tingut lesions de tot tipus, que l'han apartat dels terrenys de joc constantment i que segurament l'han deixat l'última a Girona.
1: Ves que ha sigut 3 lesions amb 3 quiròfans en 2 anys. Clar. En els 2 últims anys.
0: Sí, sí. No hi ha cap altra solució que aquesta.
4: Sí, sí, jo crec que... Sí, sí, recuperarà la regularitat, no? I, és a dir, que el Barça necessita que Ter Stegen recuperi la regularitat d'alguna manera, i el porter també. Llavors, tinc la sensació que aquí s'ha prioritzat el tema esportiu per davant de l'econòmic, i el Barça diu, mira, econòmicament no trauré un negoci d'aquí, però al final... hi ha negocis en el món del futbol que no són econòmics, sinó que són esportius, i això és un negoci esportiu per intentar recuperar el jugador físicament. Ter Stegen va amb Mitchell, va amb Dali Blind, no? Blind de, sí, de Girona, sí. També va cap allà, i ostres, abans repassava la plantilla, i d'aquell famós Ajax de De Jong i tot això, encara hi ha Kasper Dolberg, i encara hi ha algun jugador d'aleshores, vull dir que no sé si aquell Ajax parlava Ter Stegen de poder-lo recuperar. I a mi m'agrada, o sigui, és un equip ara que amb Mitchell, amb Ter Stegen, doncs ve de gust veure, vull dir, a veure com responen, i sobretot si Ter Stegen té continuïtat. Jo crec que al final no ha sigut un final bonic en el Barça, però ha sigut un porter clau en els últims anys, i per mi es mereix el millor, i que tant de bo pugui recuperar la continuïtat futbolística.
0: I amb Julian Brandt també a la plantilla, arribant lliure del Borussia Dortmund. O sigui que és un equip que, si Mitchell aconsegueix donar-li una estructura, com a mínim a nivell neerlandès, està jugant les prèvies de la Conference, però a nivell neerlandès, perquè la temporada passada el PSV li va passar la mà per la cara i va guanyar la Lliga per golejada, però a nivell neerlandès pugui tornar a rendir. Evidentment, a mi, per la part que em toca, espero que sigui així.
5: Per Mitchell.
0: Clar.
5: No, Ter Stegen, jo crec que ha estat un dels millors porters dels millors porters de la història del Barça, perquè ha estat molts anys aquí, 10 anys, però sí que és cert que des que la direcció esportiva va decidir que el porter per la propera dècada és Joan García, i el va fitxar la temporada passada, l'estiu passat. Jo crec que ell no ho va acceptar bé, no li va caure bé, va passar tot l'enrenou aquell després de la lesió de si eren 3 mesos de baixa, 4 mesos de baixa.
6: Ostres, el tuit aquell, ara m'has desbloquejat un record.
5: Que no va donar permís després al Barça perquè enviés aquella lesió a la federació, que fins i tot li van treure la capitania uns dies perquè després allò es va reconduir. Al final van acabar sent més de 4 mesos, va acceptar el Girona. A veure, tenint en compte que, no sé, jo penso i dic, qui és millor, Ter Stegen o Chesney?
0: Ter Stegen.
5: De cap a peus, no? Amb qui estaríem més segurs a la porteria, o sigui, com a suplent de Joan García? Amb Ter Stegen, no? Però, i quan pagarà el Barça la fitxa de Ter Stegen? 90%, és a dir, es podria quedar perfectament, si tenia en compte que li pagues això, es podria quedar perfectament com a porter suplent,
6: sí, sí. No?
5: Ja que li has de pagar pràcticament tota la fitxa, doncs te'l quedes. En canvi marxa i es queda Chesney. Per què marxa? Perquè jugui, sí, però és que jo crec que també marxa per un tema de vestidor.
0: Aquesta és la clau.
5: És a dir, Chesney, tot i que espero que Joan García no s'encostipi, però Chesney és un tio que fa vestidor, que dona suport als joves, que està bé amb els veterans.
1: I que sempre expliquen des de dins del vestidor que no té gens d'ego.
5: Exacte,
1: que està de tornada a tot.
0: No, clar, estava a Marbella.
5: A ell li dona igual si juga a la Copa o no la juga.
1: I que en canvi això és molt diferent, que Ter Stegen.
5: Ter Stegen es quedaria aquí i segurament potser acceptaria que no juga a la Lliga perquè sap que Joan García és number one, però possiblement voldria jugar a la Copa, i si llavors Flick posa Joan García a la Copa, com va fer aquesta última temporada, s'emprenyaria, i per tant jo crec que és un tema més de vestidor.
0: Correcte, perquè si no, qualitativament parlant, clar, és que a més Ter Stegen es lesiona molt, però és que Chesney estava jubilat ja, estava retirat, i llavors és quan el truca al Barça.
6: Sí, no, però un apunt sobre Chesney de per què es respecta tant el vestidor és perquè té una carrera increïble.
0: Això és claríssim.
6: O sigui, que aquí li fotem conya i tot, però aquest tio...
0: Bé, i les fa ell mateix, les conyes.
6: Sí, ell se n'en fot i tot per això, però vull dir que jo crec que una de les coses per les quals el respecten al vestidor és la carrera que té aquest tio, que ha aconseguit el que ha aconseguit, un campió de la Sèrie A... va ser capaç d'aguantar la pressió de ser el substitut de Buffon després de 20 anys a la Juve, i s'ho pren com s'ho pren, no? I a sobre ell es pren la seva carrera de la manera que se la pren quan és un porter super respectat, però jo crec que això encara el fa ser més respectat en el vestidor, no? Jo crec que és que al final la seva carrera és molt bona i ha tingut una propina. Tercer any, no?
0: Correcte,
6: serà seu?
0: Sí.
6: Doncs 3 anys de propina.
1: Aquesta és la tercera temporada.
6: Sí, sí.
0: Sí, sí, la tercera temporada del bo d'Antec. 11 minuts i la mitjanit, ara venim.

0: 8 i la mitjanit, tu diràs RAC1 amb el Ferran Correas, amb el Marc Marvà, i anuncio canvi a les files de RAC1. Entra a l'estudi Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, Miquel, molt bona nit.
0: Se'n va de l'estudi Marta Ramon. Gràcies, Marta, bona nit.
2: Bona nit, fins demà.
0: Va, va, bravo, bravo.
2: Ah, molt bé.
0: Bravo. Bravo, gràcies, Marta, eh?
2: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu, adéu, bona nit. Aviam, Quim Salvador, Caroline Nicolí. Hem de parlar d'un nom que alguns hem tingut el plaer de conèixer per primera vegada avui. Jugadora brasilera que fitxa pel Barça, ha arribat avui a la ciutat, oficial ja el fitxatge, i és el més car que ha fet mai l'equip femení.
3: Sí, el Barça n'ha pagat al Manchester City 1.200.000 euros, superant amb escreix els 400.000 euros i escaig que va pagar per Keira Walsh, també al City.
0: Home, mira, el triple.
3: Sí, el 2022, ja fa uns anyets. És el més car del Barça, no és el més car del futbol femení. El rècord són el 1.600.000 euros que el London City, sí, el mateix club
0: correcte
3: que ha fitxat aquest estiu, Alexei Mapileon, va pagar al PSG per la francesa Grace Jeyoro l'estiu passat. Centrem-nos en Caroline Nicolí, davantera, pot jugar en qualsevol de les posicions d'atac, té 26 anys, internacional amb la selecció absoluta brasilera, amb què ha jugat 59 partits i ha marcat 13 gols, i el darrer any i mig ha sumat 12 gols en 27 partits amb el Manchester City a la Lliga Femenina Anglesa. Abans havia jugat als Estats Units, al North Carolina Courage, va ser MVP de la Lliga Nord-Americana el 2023, i té experiència al futbol estatal, perquè la temporada 2021 va jugar al Madrid Club de Futbol.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: A la una del migdia, al Camp Nou. Nicoli començarà els entrenaments amb el Barça dijous a Andorra, el primer dia de l'estada de pretemporada del femení blaugrana al Principat, i debutarà, si Pere Romeu creu convenient, però fa tota la pinta que sí, dimecres dia 12 contra el Montpellier, el Johan Cruyff, perquè aquest serà el primer amistós d'aquest estiu del femení blaugrana. El segon s'ha anunciat aquesta tarda. Serà precisament contra el Manchester City, el seu exequip, dissabte 15 a la ciutat anglesa.
5: Perfecte. Vosaltres, Ferran, Marc, l'havíeu vist a jugar? En sabíeu alguna cosa? O avui, com a mi, us ha aparegut per primera vegada a la vida?
6: No, home, sabia que... No, a veure, no l'he vist jugar, però sabia que el Barça anava darrere seu, això sí. Jo crec que ve per, com a substituta de Salma Parayuelo, bàsicament, i és una bona futbolista. És a dir, el Barça ha perdut 4 futbolistes titulars, Alexia, Mapi, Ona i Salma Parayuelo, i ja està refent l'equip com pot, perquè, com deia el Quim, la pasta està a un altre lloc i s'està pagant molt per futbolistes, no és casual.
5: A Londres,
6: bueno, aquesta senyora té...
7: Té
6: diversos equips. O sigui,
7: la seva propietària.
6: Exacte, té diversos equips. Per tant... ho està fent com pot, ho està fent amb jugadores del planter i fitxant bé. És a dir, estic convençut que el Barça, per molt que hagi perdut a 4 futbolistes importants, alguna d'elles, o un parell, com Alexia i Mapi, que ja tenen una edat, no tinc cap dubte que guanyarà tots els títols aquí, a l'Estat, que guanyarà Supercopa, Copa i Lliga.
5: Si no hi ha alineació indeguda.
6: I estic segur que tornarà a lluitar per estar a la final de la Champions.
8: Sí, tant de bo. Jo crec que entra... O sigui, el Barça entra en una època que és post-Alexia, una mica, no? Uh-huh. Sí, llavors, aquí... Jo crec que el gran canvi serà... O sigui, és la primera època que arriben fitxatges grans, òbviament és el fitxatge més car de la història de la secció, i es veurà si la capacitat de la direcció esportiva per portar nous fitxatges de fora, també el fitxatge de la central, Van Aasten, per substituir a Mapi, la brasilera per substituir a Salma. Jo crec que Alexia no tindrà substitut. És a dir, que li puguis veure la peça que arriba per substituir-la. Crec que Alexi està per sobre, et segueix faltant una lateral dret per substituir a una Batlle, i jo sóc una mica més escèptic que el Ferran de veure fins a on arribarà a la Champions a aquest Barça. Tant de bo, pugui tornar a ser, seria la tercera final seguida, ho trobaria una barbaritat. Jo crec que de moment el millor rendiment que li ha donat al Barça femení fa 3 temporades, crec que són, que van obrir la Masia femenina, o sigui que igual que en el masculí, doncs hi ha nenes que es queden a dormir, que se'ls dona tota la formació acadèmica, i això crec que aquesta serà la tercera temporada, i comencen a arribar les primeres jugadores de la Masia. Jo crec que aquí segueix sent el secret del Barça, igual que existeix en el masculí, doncs també existeix en el femení, i aleshores en aquesta mescla és on el Barça ha de trobar l'antídot, fitxant jugadores que marquin la diferència. Crec que són 12 gols a la Premier, o 10 gols la temporada
5: passada. Sí, el deien, Quim, 12 gols en 17 per això.
8: 12 en un any i mig. I o sigui, crec que no serà la jugadora que marqui diferències golejadores, però sí que ha de marcar diferències.

0: El Barça ha perdut, perquè ha perdut, però el Barça continua tenint, per mi, la jugadora quan està bé més diferencial, que és Graham Hansen. Té la millor davantera centre, que és
1: Pajor.
0: Té a Patrick, que és de les millors mitjentres que hi ha. Té a Aitana, que és tres pilotes d'ors consecutives.
2: Claudia Pina, que si no fa gols Pajor, te'l fa Claudia.
0: Exacte, té a Claudia Pina, té a Paredes, que és de les millors centrals del món, té la millor portera del món, és que continua tenint un equipàs. Té a Laia Alexandre, que la temporada passada se la va passar pràcticament lesionada sí, molt de temps, i la recuperes. Té, com deia el Marc, Serra Jordi, Julià, que venen per darrere. Tranquil·litat.
1: I Nicoli, qui és aquest fitxatge de l'equip femení? Ens ho explica a RAC1 la Soraya Chaoui.
3: L'arribada de Caroline Nicoli simbolitza molt més que un fitxatge. És una declaració d'intencions. Aquest Barça està canviant la pell i després d'un estiu amb baixes importants necessita reinventar-se sense perdre la seva essència. La davantera internacional brasilera, amb experiència a la Lliga Espanyola amb el Madrid CFF, la Lliga Nord-Americana on va ser escollida MVP el 2023 i campiona de la Copa Amèrica el 2025 amb la canadenca, és explosiva, imprevisible i amb un desequilibri capaç de trencar partits. Pot actuar tant d'extrem pur com de segona davantera. La seva tendència a diagonalitzar cap a dins és perfecta per obrir el carril exterior, un moviment més que conegut pels seguidors de l'equip blaugrana. El seu joc es podria definir per un bon canvi de ritme en l'1 contra 1, una gran capacitat per associar-se en els espais curts i una lectura ideal per atacar la línia defensiva rival en la pressió. Un perfil vertical que complementa a la perfecció l'estil de l'equip. Com a jugadora de 26 anys que arriba de la Lliga Femenina amb més impacte mundial actualment, l'anglesa, té tots els ingredients per entusiasmar els seguidors culers i pair els canvis rellevants d'aquest estiu. Aconseguirà adaptar-se al ritme blaugrana des del primer dia?
1: Doncs aquest interrogant ens deixa la Soraya, si aconseguirà adaptar-se al ritme blaugrana des del primer dia, però que representa profunditat i verticalitat. Per això el Ferran la comparava, per exemple, amb Salma Parayuelo, que ha deixat la disciplina del Barça aquest estiu i que era qui encarnava aquest perfil en el terreny de joc en les últimes temporades. Fem una pausa, tornem de seguida i ventilem la tertúlia, tot i que sé que el Ferran abans ja ha demostrat que tenia ganes de parlar del Madrid. En parlarem un moment.
4: Ah, sí?
1: Sí, en parlarem un moment, perquè sé que, vull dir, en Ferran, si avui m'ha dit que sí, que venia a la tertuliera perquè havia de parlar del Madrid, llavors dic, reservem una estona perquè em pugui parlar. Això serà de seguida, d'aquí dos minuts.

0: diran, amb Miquel Agut.
1: Conociendo el nuevo entrenador, los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Quiere que sea como siempre he sido, feliz, alegre y haciendo mi fútbol.
2: Vinicius, que diu que Mourinho vol que sigui alegre i feliç. On el veus, Vinicius, Ferran, la temporada que ve? Vaja, què creus que passarà amb ell? Quin serà el desenllaç?
3: Jo crec que renovarà pel Madrid, finalment.
2: Renovarà?
3: Sí, no sé si és com Ferran o no, però jo crec que Vinicius vol millorar el seu contracte. Sap que hi ha Mbappé al costat, que cobra més que ell, i la seva agència, sobretot, doncs estan... té contracte, no és que acabi contracte ara, però estan... jugant per intentar tenir un millor contracte. Jo crec que acabarà renovant. També és cert que si es posa tonto Florentino és com és, i li dirà, mira, aquí tens la porta, porta'm 200 milions de l'Arsenal i te'n vas. Però jo crec que acabarà renovant.
4: A mi em sorprendria ara que aquesta alçada ja marxi, no? Vull dir, tot i que el Madrid és especialista en moviments d'última hora a partir del 29 d'agost, però sí que és veritat que, o sigui, el que a mi em sorprendria és que arribi a Diomandé, que li sumis Vinicius, més Mbappé, no sé, veig molts jugadors a la mateixa posició, o sigui que pots jugar amb Diomandé a la dreta. Més que pel nivell de Diomandé, per la inversió que fa el club, no?
2: Clar, però si tu fitxes un jugador com Diomandé per uns 125 milions, més o menys, i a Vinicius li pagues una prima de renovació, clar, vull dir...
4: Clar.
2: Ja no per la musculatura econòmica del club, sinó per fair plays, per totes...
3: En què, 70 per Gonzalo?
2: 40.
3: 40 per Gonzalo i no sé quant per l'altre.
2: Per Valdepeñas, 8.
3: No, per
2: Palacios.
3: Per Palacios.
2: 10.
3: Sí. 50, Valdepeñas, no sé...
4: En total són 60.
3: Jacobo. La fàbrica és un no parar.
2: Fa honor al seu sobrenom.
3: No,
2: realment.
3: És el que deia abans, al final és enginyeria financera, o sigui és Artur, qui va ser Artur?
4: Pjanic?
3: Artur Pjanic.
2: Sí,
3: Neto. El Madrid està fent enginyeria financera, és el que deia abans, és que Valdepeñas va a la Fiorentina per 8 milions, curiosament Mastantuono està a punt d'anar a la Fiorentina, s'ha dit, i segurament amb la fitxa que deu tenir Mastantuono, la Fiorentina no la pagarà sencera. Pagarà una bona part, bastant, al Real Madrid, que el que pagarà són els 8 milions aquests que li dona la Fiorentina. Però, clar, compten com ingrés els 8 milions. Aquí hi ha molta enginyeria financera que propiciarà que tingui calés per fitxar tot el que està fitxant. Al final... ha pagat 20 per Dumfries, cerca Bernardo Silva i
4: Konaté
3: són gratis, però ha pagat 60 per Cucurella?
4: Sí, són 60.
3: 60 per Cucurella, pagarà el que pagarà per Rodri, pagarà el que pagarà per Diomandé. Sí, tots aquests de la fàbrica li van donar calés i suposo que hi haurà alguna sortida més. Alguna, no sé, crec que no serà Vinicius, però no sé, digue-li Ibrahim...
4: Sí, Mastantuono segur ja, sí, i sumar-hi un altre extrem. És que si ve Diomandé algun altre davant ha de sortir, jo crec, perquè... I després de tot això m'està sorprenent el perfil baix de Mourinho. No?
3: T'ho ha parlat.
2: Això m'ho ha dit molta gent, però no, clar, ja avui dèiem a la redacció, home, però si la Lliga no ha començat, no? Ja...
3: Sí, però no ha fet res.
4: Bueno, però Flick ha parlat, fixa't.
2: Bé, si no l'han presentat, no? Això és veritat.
4: Flick ha parlat, Mourinho no ha dit res encara. No sé.
2: Va parlar després del partit de l'altre dia a Àustria contra la Fiorentina i és l'únic dia que ha parlat.
4: Per això, vull dir que m'està sorprenent positivament coneixent el personatge, està guardant tota la munició per el dia que aparegui. Però sí que davant d'aquests casos, no, de Vinicius, no sé, de l'arribada de Diomandé, de qualsevol opinió que pugui dir Mourinho al respecte de Vinícius, seria caldo de cultiu. I estic veient, per mi, una posició intel·ligent, de Mourinho. Hi ha molts, diuen, que han viscut a prop seu, que ha canviat molt en els últims anys i que no és el mateix Mourinho de fa 15 anys quan va arribar a Madrid. Però clar,
2: clar, però tu no creus
4: som escèptics que... davant d'això.
2: No, evidentment, jo també. Però tu no creus que Florentino fitxa el Mourinho que va tenir?
3: Sí.
2: És a dir, que per Florentino no han passat 15 anys.
4: Ja, ja.
2: Perquè Florentino fitxa el Mourinho dels Florentino, que va tenir.
3: Florentino va fitxar en el seu moment a Mourinho per destruir el Barça Guardiola, perquè acabava de... Bueno, l'havia eliminat de la Champions.
2: Amb l'Inter.
3: I fitxa el Mourinho per destruir el Barça Guardiola, i jo crec que ara ha fitxat el Mourinho per destruir el Barça Flick.
4: Clar. Sí, sí, sí.
2: Per això et dic que jo crec que el Tol anirà agafant.
4: O quan li exigeixi, no?
3: Quan perdi, espera't el primer penal que no li xiuli, no, una cosa d'aquesta.
2: O sigui, és que arriba aquest moment.
3: Alguna vegada passa.
2: Una vegada, eh? Alguna vegada, bé, potser...
3: Bueno, i si no passa, ells creuen que passa.
2: Clar, clar, clar.
4: No, i ja si... creen la realitat, ells.
2: Clar, i si no pot fer una roda de premsa al pàrquing, directament, ja així per... Mm-hmm. Bé, és igual, deixem-ho estar. Aparquem l'actualitat del Madrid, repassem... Hola, Rubén Pérez, bona nit.
5: Bona nit, Miquel.
2: Repassem la resta de l'actualitat futbolística, i la primera és una notícia negativa, perquè... Quique García s'ha lesionat, el davanter de l'Espanyol, el tendó del bíceps femoral, quiròfan a la vista.
5: Sí, s'operarà demà i el club no ha especificat el temps que estarà de baixa. Quique es va lesionar el darrer amistós contra el Middlesbrough, on va haver de ser substituït al minut 18 per molèsties físiques. Després de realitzar-se diferents proves mèdiques, s'ha confirmat que hi ha afectació al tendó i necessitarà ser intervingut. La baixa del davanter fa que Manolo González perdi el màxim golejador blanquiblau la temporada passada i obre una carpeta inesperada per a Monchi, que prioritzava reforçar ara mateix altres posicions, com el centre de la defensa. Ara mateix, els únics dos davanters centres disponibles són Roberto i Marcos Fernández. Hem buscat algun cas similar al de Quique, per saber més o menys quan podria estar de baixa, i hem trobat dos recents al Real Madrid, precisament, que estàvem parlant ara, que són Militao i Mendy. El defensa brasiler es va lesionar el mes d'abril i el lateral francès al maig. Tots dos encara continuen amb els seus processos de recuperació. O sigui, veurem...
2: Entre 3 i 4 i encara estan de baixa. Clar, això estem parlant, Marc, del màxim golejador de l'Espanyol de la temporada passada. Com deia en Rubén, ara Monchi estava buscant altres àrees per reforçar, sobretot el centre de la defensa, i és un contratemps gros per l'Espanyol.
4: Sí, i també jo crec que per l'edat de Quique, no? Perquè hi ha un moment en què comparaves amb Militao i amb l'altre...
2: Mendy.
4: Amb Mendy. Vull dir, jo crec que sembla molt més el de Militao, que hi ha una part de l'edat en què s'hi ha d'entrar a quiròfan...
2: 36, oi? Hem dit que en tenia Quique?
4: Clar.
5: 36 anys, sí.
4: Vull dir que és un moment de davallada futbolística de la seva carrera, més sumat a una operació muscular, a veure com torna. Ja no és només l'operació, sinó jo crec que els dubtes de com pugui tornar. I sí que és veritat que va ser el màxim golejador perquè Puado va estar lesionat tot l'any.
2: Correcte.
4: L'Espanyol té a Puado i és on tindrà la pólvora aquesta temporada. Però si Quique no arriba en bones condicions, necessites, jo crec, un davanter suplent, que és el que seria Quique aquest any.
2: Més enllà d'això, esperem que tingui una bona recuperació, evidentment, Quique García, el jugador de l'Espanyol. Resta del futbol, avui hi ha menys actualitat pel que fa al UEFA, FIFA, Infantino, tot aquest enrenou, però alguna cosa hi ha, com per exemple que l'Associació de Futbol de Jordània ha acusat Infantino de xantatge.
5: Sí, ho ha fet el seu president, Ali Bin al-Hussein. Afirma que durant el Mundial li van comunicar que si donava suport a Infantino, aquest contribuiria enormement a ajudar la Federació Jordana. També ha denunciat els obstacles que ha tingut la seva selecció durant el torneig, on molts aficionats no van poder obtenir visats per viatjar als Estats Units, tot i tenir entrades. A més, el Hussein també ha anunciat, com altres federacions ja han fet, que no donarà suport a Infantino a les properes eleccions de la FIFA, que estan previstes pel mes de març de 2027. La situació de l'actual president de la FIFA és cada vegada més delicada, i per això, tal com ha informat el mitjà britànic The Times, ha organitzat una reunió d'urgència demà al Marroc amb tot l'equip directiu superior de la FIFA en resposta a les fortes crítiques internes després del fracàs del seu pla de crear una filial per privatitzar les seves competicions, el Mundial i el Mundial de Clubs.
2: Correcte. Això pel que fa a aquest cas que cada dia ens ofereix alguna gota que va omplint més el got i algun dia més que altres. Ahir, per exemple, n'hi va haver més que no pas avui, però en tot cas destaquem el que ha passat en la jornada d'avui, com per exemple també, Rubén, que s'ha oficiat el funeral de Franco Baresi, l'exjugador del Milan i una de les grans llegendes del club i de la selecció italiana.
5: S'ha oficiat a la Basílica de Sant Ambròs de Milà i han acudit grans figures del futbol italià, especialment del Milan, com Seedorf, Maldini, Van Basten, entre d'altres, també milers d'aficionats del Milan que han acomiadat així a un dels seus grans ídols.

0: Només hi ha un capità, deien. Recordem que Baresi va ser el capità del Milan durant 15 dels 20 anys que va vestir la samarreta rosonera, amb la que va guanyar 6 títols de Lliga Italiana, 4 Supercopes d'Itàlia, 3 Copes d'Europa, 3 Supercopes d'Europa i 2 Copes Intercontinentals. També va ser una gran figura de la selecció italiana, aconseguint guanyar el Mundial de 1982 a Espanya.
1: I sent finalista del Mundial als Estats Units, que Itàlia va perdre. Digues.
2: Es va lesionar. El primer partit el van operar i va acabar jugant la final.
3: Es va trencar el menisc?
2: Sí, el menisc, no?
3: És que és increïble, això.
2: I va arribar al final. I va arribar al final.
3: O sigui, un menisc...
2: És un dels meus ídols.
3: 4 setmanes, no?
2: Sí, sí.
3: Es va operar...
1: No, i llàstima que no la guanyés Itàlia. Jo com a italianòfil...
2: Ningú tirava el fora de joc com ell.
1: Bueno, no, però és que el fora de joc, la sortida de la pilota, l'anticipació, i perquè a més no era un jugador brut, que tu diguessis, no. O sigui, no era Rüdiger, per dir alguna cosa, que és un jugadoràs, sinó que era un jugador que tot era intel·ligència, no era el més ràpid. Vaja, era un jugador avançat al seu temps, segurament. Més enllà de Baresi, Kanginli és un altre nom del dia, jugador ja de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, s'està exercitant ja a Corea. El davanter asiàtic és el tercer fitxatge dels matalassis en aquest estiu, després de Hulman i Alejandro Grimaldo. Ja es prepara al costat d'un dels preparadors físics de l'Atlètic a l'espera que dijous tingui la primera presa de contacte amb els seus nous companys. Els del Solo s'enfrontaran al Manchester City diumenge a Seul. I un altre punt respecte al mercat de fitxatges que hem sabut fa uns minuts, el Trabzonspor turc ha anunciat fa uns minuts en un comunicat dirigit als seus aficionats que han iniciat converses amb Mohamed Salah per fitxar-lo, i a més també expliquen que l'egipci arribarà demà a les 12 del matí a Turquia. Moviment, podríem dir, inesperat.
1: Bé, clar, però no, aviam.
2: Converses no, si arribes que...
1: Clar, si arribes que és que fitxa, perquè ja em semblava molt que un club anunciï que comença converses per fitxar algú. Hi ha calarons a Turquia, per
3: sí,
1: això.
3: Sí. O sigui, és el fitxatge juntament amb Aubameyang al Depor.
0: El fitxatge random, no?
3: Home, totalment, o sigui, Trabzonspor, Salah...
1: Sí. No, però mira, ara em faràs mirar l'edat que té Salah, però vaja... Potser algun anyet, no, encara li quedava 34.
0: 34 anys.
3: Encara no ha fet Salah.
0: Tira.
1: Rubén, què més tens? Aquest de la dreta, aquest... Tanqueu-li el micròfon, sisplau.
0: Que s'ha fet oficial aquesta tarda la sessió fins al 2028 de Rafa Mir a l'Aris de Salònica grec. El Sevilla, que no comptava amb ell, es farà càrrec del 93% de la fitxa. Mir, que va recórrer una condemna en primera instància a més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència, va obtenir la setmana passada l'autorització del passaport per poder jugar en alguna lliga estrangera. També ha estat notícia avui Leo Messi, que tal com ha confirmat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'argentí ha donat 80.000 euros per la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid. En una piulada a la xarxa social X li ha donat les gràcies i li ha dit que els madrilenys esperen rebre-la aviat per donar-li l'aplaudiment que mereix.
1: Ayuso i Messi en una mateixa frase, Ferran, és una cosa que...
2: Explotarà el cap.
0: I avui també s'han disputat els partits corresponents al grup 2 de la 40a edició del torneig d'històric. S'han classificat per les semifinals al Badalona, eliminant el Júpiter i la Montañesa. El rival dels badalonins serà l'Hospitalet. Demà es disputarà el grup 3, triple duel barceloní entre Horta, Martinenc i Sant Andreu.
1: Doncs aviam si com va tot i si guanya el Sant Andreu, ja m'ho permetràs.
3: Que vagi la gent al Guinardó.
1: Correcte.
3: A veure l'històrics que val molt la pena.
1: En això hi estem totalment d'acord.
2: Vaig veure que l'altre grup em van anomenar el millor jugador del triangular a Boris Garros.
3: Sí.
2: Jo el vaig entrenar.
3: Tu vas entrenar
2: els dos, a Boris i el seu germà, Roland Garros.
3: Roland Garros.
2: Sí.
3: No
2: és cap broma, Es diu Roland.
1: No, ja ho sé, ja. Bueno, vaja, els pares...
3: Va tornar a marcar, Boris, amb l'Hospi. Sí. O sigui, Boris jugava a l'Atlètic Lleida i ha fitxat per l'Hospi i
1: els
3: comença sucant.
1: On jugava, Boris?
3: A l'Atlètic Lleida.
1: Els fulanos, que diu l'Oriol Jové del Torriuràs.
2: Ah, Boris ha jugat a molts equips.
1: Però escolta, els pares uns catxondos, per posar-li Roland, també...
2: Els agradava el tenis, Roland i Boris, per Becker.
1: Vaja.
3: Clar.
1: Doncs ho deixarem aquí, perquè si no encara rebrem una trucada dels al·ludits al 902-477-100.
3: Si toca Boris ara, m'encantaria.
1: Bé, li deixarem 30 segons. Tenim el Martí Villegas a la producció. Si truca Boris Garros...
3: Mira, vaig explicar una anècdota amb el Boris. Era un dels... ha sigut jugador professional, però li encantava jugar a la Lliga de Socis, a Boris. Sabeu la Lliga de Socis aquella que feia el Barça? I fem un grup de jugadors... I clar, la final la jugaves al Camp Nou, el grup de socis del Barça, i clar, jo jugava amb l'equip de Boris, llavors anàvem, era fer trampa, cada any arribàvem a la final.
1: Però la guanyàvem o no?
3: Sí, sí, la guanyàvem bastants anys, i Boris era... Al final de temporada ja acaba la temporada i sempre deia, bueno, jugarem aquest any al Camp Nou, i dèiem, bueno, si t'apuntes tu a l'equip sí que jugarem al torneig.
2: Molt bo, molt bo.
3: Era un crac, sí.
1: Molt bo, i va tenir un entrenador espectacular.
2: T'he de dir que quan jugaven a la Penyanguera els dos germans, per mi,
1: o vora l'altre.
2: Millor Roland que Boris.
1: Bé, aquest meló l'obrirem un altre dia, els tindrem els dos aquí i els ho diràs a la cara. Ferran,
3: passarem el tall avui.
1: I serà l'última cosa que faràs a la vida. Ferran Carreras, gràcies, fins la setmana que ve.
2: Vinga,
1: bona nit. Bona nit, Marc Marvà.
3: Bona nit, Miquel.
1: Bona nit, Rubén Pérez.
0: Bona nit, Miquel.
1: Publicitat i venim amb el tram final del Tu diràs.

0: RAC1. Tots som...
1: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
2: Per culpa teva, podria.
3: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
1: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
4: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
1: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
3: Perdoni, Catalunya, i perdonin oients del món a RAC1.
1: Abordar.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
1: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1, tots som un milió. A RAC1, tu diràs, amb Miquel Abut.

0: Les 12 sempre entren junts a l'estudi de RAC1, el Nil Piera. Hola, Nil, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I el Martí Villegas. Bona nit, Martí.
2: Bona nit, Miquel.
0: Els hem d'aguantar la redacció i, a més, ara entren junts a l'estudi. No us prometo res, no us prometo res. Començarem amb el Martí, perquè així tanquem el bloc futbolístic d'on venim durant tota la nit. I avui hi ha hagut una doble presentació al Centre d'Esports Sabadell, d'una banda Pere Pons, de l'altra Pipa.
3: Sí, tots els jugadors presentats aquest matí a la nova Creu Alta venen a portar experiència i lideratge a l'equip. D'una banda, Pere Pons, que després de 4 temporades a l'AEK Larnaca xipriota, torna al futbol espanyol amb ganes de reivindicar-se i de demostrar el seu talent. Un document, Miquel, ha parlat sobre el Girona i els enfrontaments d'aquesta temporada a segona divisió.
4: Serà estrany, mai he pogut jugar contra ells i serà estrany, però sí, m'ha ve de gust, no? Al final jo ara defenso els colors del Sabadell i aniré a mort amb el Sabadell, però està clar que bueno, el sentiment que tinc al Girona sempre hi serà. Serà estrany, serà curiós, doncs, sobretot trepitjar Montilivi.
3: I l'altre nom del dia, ho dèiem abans, en Clau Sabadell, és el de Gonzalo Ávila Pipa, el lateral d'Esparreguera i exjugador de l'Espanyol. També torna a casa després de 5 anys, on ha passat per Anglaterra, Grècia i Bulgària. Arriba procedent de Ludogorets, i aquestes han estat les seves primeres impressions sobre el conjunt arlequinat.
5: Un grupo muy bueno y trabajador. El cuerpo técnico transmite lo que quiere y que tanto a nivel físico como mental estamos muy bien preparados, y yo creo que todo el mundo lo siente y lo nota en el vestuario. Yo creo que hay muy buen grupo y muy buen ambiente.
3: Dos reforços de cara al retorn del Sabadell a segona divisió, que, recordem, serà el 17 d'agost al Molinón contra l'Sporting. Abans, però, els de Ferran Costa disputaran dos amistosos més, aquest divendres a 6:45 contra el Girona i diumenge a 9:00 PM contra l'Olot.
0: Doncs això és el que ens deixa l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. Gràcies, Martí.
1: Bona nit.
0: I el nom del dia, Nil, fora del futbol, és el Diris Thió, primera medalla d'or avui als europeus de París.
6: Sí, la nadadora barcelonina continua de dolç i avui ha sumat dues noves medalles al seu palmarès, un or en solitari i una plata per equips. La primera d'elles l'ha aconseguit aquest matí a la final de solo tècnic de natació artística, en què ha acabat en primera posició després d'executar a la perfecció una rutina de gran dificultat. Thió ha aconseguit l'or que tant se li estava resistint en aquest europeu després de superar la bielorrusa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, les dues nedadores que ahir van quedar davant seu en el solo lliure. La barcelonina s'ha mostrat molt contenta amb el seu triomf un cop ha acabat la final.
7: Doncs molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
6: Bé, sentia Miri Estió parlar de la seva connexió amb la música. Per l'ocasió, la barcelonina ha triat la cançó Mio Cristo Piange Diamante de Rosalía, una cançó molt emotiva que ha estat cap del partió a l'hora d'aconseguir l'èxit amb aquesta rutina, i això ho reconeixia ella mateixa.
7: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
6: La segona medalla del dia per Thió ha estat una plata, la final de rutina tècnica per equips, un combinat espanyol que compta amb un total de 4 catalanes i que s'ha quedat a 7 punts de la primera plaça que ha acabat ocupant la selecció russa. Amb les dues aconseguides avui, Thió suma ja 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze, i demà, a partir de les 3, tindrà l'oportunitat de sumar una nova medalla a la final de rutina acrobàtica per aquí.
0: Perfecte, Nil, gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Bona nit, torna a l'estudi de RAC1 el Quim Salvador, perquè tenim motor. Quim, aquest cap de setmana reprèn el Mundial de MotoGP amb el Gran Premi de la Gran Bretanya a Silverstone, i avui hem sabut que hi participarà Pol Espargaró, però perquè no hi participarà Maverick Viñales.
8: Sí, el pilot empordanès, que està patint un calvari de lesions des de fa més d'un any, ha continuat buscant durant l'aturada de 3 setmanes el motiu de la manca de força que afecta el seu braç esquerre, i li han trobat que té un esquinçament del múscul infraespinós de l'espatlla esquerra, i no podrà disputar, per tant, Viñales la 12a cita de la temporada, que marcarà l'inici de la segona meitat del campionat. A més de la lesió, la relació de Viñales amb KTM no és bona des que el pilot de Rosa sap que no continuarà, i això el deixa sense moto a MotoGP per l'any que ve, i recentment fins i tot s'han publicat informacions que diuen que ja no tornarà a pilotar pel seu equip, el Tech3, satèl·lit de KTM, aquesta temporada. Ell ho ha desmentit categòricament a les xarxes, i de fet el comunicat oficial d'avui de la marca diu que l'esperen per la pròxima cita al Gran Premi de l'Aragó de finals d'agost. El substituirà a Anglaterra, com dius, un altre català,
0: sí.
8: Pol Espargaró, pilot de proves i suplent de KTM. De fet, ja havia de substituir Viñales al Gran Premi d'Espanya a Jerez, però no va poder per lesió. Per tant, Pol Espargaró s'estrenarà aquesta temporada en aquest Gran Premi de la Gran Bretanya. A Silverstone també reapareixerà Marco Bezzecchi. Diu que encara no està al 100%. Es va trencar la clavícula esquerra Sachsenring League abans de l'aturada i és el quart del campionat a 22 punts del líder, que és el seu company d'Aprilia, Jorge Martín. Recordem que Marc Márquez és tercer a la general a només 18 punts del liderat. I encara a MotoGP, Miquel, l'equip Trackhouse, satèl·lit d'Aprilia, ha anunciat la renovació del pilot madrileny Raúl Fernández.
0: A punt de motor, fet. Gràcies, Quim.
8: Bona nit.
0: I puntual, com sempre, arriba el Carlos Roger amb l'últim minut. Procedeixi, senyor Roger, sisplau.
1: Gràcies. En ciclisme, al Tour de França femení, Marlène Rousset ha guanyat la quarta etapa després de fer una gran contrarrellotge de 21 quilòmetres. Amb aquesta victòria, la ciclista suïssa del Movistar es posa líder de la classificació general. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat onzena i ocupa la setena posició a la general. En handbol, el Barça anuncia la renovació del porter islandès Víctor Gudjonsson fins al 2029. Un moviment important per assegurar la porteria blaugrana després de la sortida d'Emil Nielsen. Aquesta darrera temporada l'islandès ha estat el porter amb millor percentatge d'aturades a la Lliga Sobal. I en uns últims apunts en tenis, a l'Obert de Montreal, el balear Jaume Munar s'ha hagut de retirar la primera ronda. D'altra banda, Pablo Carreño ha perdut davant el francès Roger en 3 sets, mentre que Dani Mérida ha avançat a la següent ronda després de guanyar el canadenc Liam Draxel per 3-6, 6-4 i 6-4.
0: Gràcies, Carlos.

0: Doncs marxem, així xiulant, estan a la redacció, ara van venir cap a l'estudi per acomiadar-se tots plegats dels oients del Tu diràs de RAC1. Demà més, a partir de 2:15, una altra vegada, i evidentment des de primera hora del matí al món a RAC1, tota l'actualitat esportiva, el 14-15, el versió, el... no ho sé, vaja, en fi, a tota la graella de RAC1, amb la redacció d'esports d'aquesta santa casa. Marxem demà més, a 2:15, us tornem a esperar aquí amb tota l'actualitat esportiva del dia. Bona nit i descanseu.
1: Tu diràs. Hasta.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
10: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
11: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1 milió. Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
12: Fàcil.
0: Ràpid.
12: Còmode.
0: RAC1.cat.
13: RACU.CAT.
0: RAC1.cat.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres ja, 5 d'agost del 2026. I avui tornarà a ser un dia amb moltes estones de sol, però a la tarda repetiran els xàfecs i les tronades al nord del país. Tot i això, aquestes pluges no tindran res a veure amb les dels últims dies i quedaran més concentrades cap al Pirineu. La xafogó encara es mantindrà molt acusada, especialment a la costa, però els propers dies baixarà la temperatura i la calor començarà a ser una mica més suportable. La Unió Europea fa pinya amb l'estat espanyol i diu que la crisi humanitària a Ceuta ja és un capítol superat. A la reunió que es va fer ahir, els ministres de l'Interior europeus van elogiar la gestió que n'ha fet la Moncloa de tot plegat i van mostrar-li la seva solidaritat total. Va ser un exercici d'equilibri polític harmoniós que, això sí, va fer palès que la regularització de migrants de Sánchez no acaba de fer del tot el pes a Europa. Encara sobre aquesta qüestió, en les últimes hores, les xarxes socials del Marroc s'han omplert de missatges que criden a creuar la frontera de nou. Això estaria previst pel proper 15 d'agost. De fet, segons llegim a El Periódico, els convocants, els que fan córrer aquests missatges, serien els mateixos que ja ho van fer en l'intent d'accés massiu de dijous passat. Però avui hem de parlar, o més ben dit, celebrar, amb majúscules, Iris Tió. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla d'or en solo tècnic al Campionat Europeu de Natació. Amb aquesta ja en suma 5 i aquest matí, evidentment, la premsa es rendeix als seus peus. Avui, si tot va bé, ho intentarem, en algun moment del matí parlarem amb ella. Avui a la tertúlia, Clara Ardèvol, Ricard López, Rodrigo Amírola i Natàlia Rodríguez. Hem de tenir un ull posat també un matí més a l'Alta Ribagorça perquè l'incendi forestal de Sanet continua actiu i els bombers ja el defineixen com el primer incendi d'alta intensitat que han d'afrontar el Pirineu. Ja ha arrasat prop de 109 hectàrees i els bombers pateixen perquè podria devorar-ne fins a 2.000 si s'escapés de mare. A part, que està situat en una zona de difícil accés i només el poden abordar des del cel. Atenció! També, un matí més, aquells que hagueu d'agafar un vol, perquè, com ja us explicàvem ahir, els treballadors de Ground Force, els que estan a facturació i embarcaments a l'aeroport del Prat, fan vaga. Avui també, nou dia de vaga. Avui ja hi ha una desena de vols cancel·lats, de moment, i així que si teniu previst volar, aneu-hi amb temps, perquè potser hi ha més cues que habitualment. Més coses, la justícia ha avalat l'acomiadament d'una treballadora del 112, que, atenció, penjava les trucades dels ciutadans abans que aquests poguessin explicar què els passava, o directament els ignorava. Feia 6 anys que treballava al 112, però, perquè us en feu una idea, en poc més de 2 setmanes va descartar almenys 15 emergències. I si esteu de vacances i, per tant, per sort o per desgràcia, potser no sabeu què fer amb tot el temps lliure, estigueu ben atents al programa El Món a RAC1 avui a partir de les 11 perquè parlarem sobre els quaderns d'estiu per adults per passar l'estona amb els que han fet la versió en català de Blacky Books, el Joan Ferrús i el Jordi Garrigós, un clàssic dels estius. I, a més, repassarem alguns dels llibres que us poden entretenir fins a arribar al setembre amb l'escriptor Marc Artigau. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, bon dia i per molts anys.
4: Bon dia, gràcies.
0: Quants són?
4: 23.
0: 23. Ah, sí?
4: Sí, jovenets encara.
3: Conserves bé, noi?
0: Sí.
4: Sí. Una mica de canes, per ser tan jove, però...
0: Ja. Yeah.
3: Això és aquesta ràdio.
0: Per molts anys, eh?
4: Merci.
0: Que bé, fer-los aquí.
4: Ai, sí.
0: Protegeix
4: sí,
0: dels teus companys, que tant t'estimes.
4: Sí, la veritat és que és un goig, Sí, sí.
3: Llevant de tard, caldint
4: d'hora, amb aquest horari al que estic tan acostumat.
0: Clar, clar.
4: No, fora bromes, molt content. Molt content de poder celebrar l'aniversari a un lloc com aquest, fent una cosa com aquesta.
0: Per molts anys.
4: Gràcies.
0: Pensa que aquest avui serà un dels temes, ja ho anirem repetint,
4: Sí,
0: que avui fas
4: tampoc,
0: anys...
4: Tampoc caldria, la gent... No,
0: però estem molt contents i molt feliços pel Martí, que ens l'estimem molt. Va, alguna cosa d'aquesta nit i matinada? Bernat?
2: Sí, que el món de la natació artística i de l'esport es rendeixen a Iris Tió després que la barcelonina hagi aconseguit el primer or europeu de la delegació espanyola en solo tècnic. Tió, a més, és la primera espanyola que és alhora campiona d'Europa i del món. La catalana, al ritme de Mio Cristo de Rosalía, va guanyar per només dues dècimes la seva rival, la bielorussa Vasilina Kandoshka. L'alegria era immensa.
5: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així, de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
2: A la tarda, la nedadora de 23 anys també va aconseguir la plata en la final tècnica per equips, en la seva cinquena medalla a l'europeu i la setena pel conjunt espanyol.
0: Avui explica La Vanguardia que el juliol del 2019, quan Iris Tió en aquell moment tenia només 16 anys, l'Andrea Fuentes va comparèixer davant dels mitjans de comunicació i amb els periodistes que estaven cobrint les competicions, algú li va preguntar, no, hòstia, Iris Tió, que sona molt, què tal, aquesta nena, perquè en aquell moment encara era una nena, i l'Andrea Fuentes va dir, l'Iris, i va dir, és la bomba, és el millor que ha donat Espanya. Això era el 2019. I a partir d'aquí, doncs, la bestialitat que va fer l'any passat en el Mundial de Singapur, per posar-ho en perspectiva, entre altres coses, va penjar l'or que ha guanyat en l'europeu en solo tècnic, que és una medalla que no va aconseguir mai ni Gemma Mengual ni Ona Carbonell. I Iris Tió ho va fer l'any passat amb 22 anys. I ara, aquest any en l'europeu, doncs, posant-se la selecció espanyola a l'esquena i fent uns registres novament espectaculars. És una bestialitat, Iris Tió. Com dèiem, a les 7 en punt només començar, intentarem, a veure, perquè evidentment doncs, està passant uns dies com a mínim carregats de coses i d'emocions, aviam si Iris Tió ens pot atendre en algun moment del matí per poder-la felicitar des d'aquí al món arracó. Són les 7 i 7 del matí. A Europa dona per tancada, Pol, la crisi migratòria a Ceuta.
3: Els 27 ministres d'Interior europeus han aplaudit la gestió de la Moncloa, que ha anunciat que ja han tornat al Marroc 70.000 de les 72.000 persones que van creuar dijous passat. El comissari europeu de migració, Magnus Bruna, celebra que cap d'ells hagi arribat a la península.
6: Hi ha hagut una solidaritat total amb l'estat espanyol. Hem pogut clarificar els efectes sobre el terreny. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que la situació està controlada, que ningú ha arribat a la península Ibèrica i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
3: Això va ser ahir, després d'aquesta reunió, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es vantava d'haver recuperat el suport europeu.
7: En la reunión de hoy se ha materializado la solidaridad, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna declaración en sentido contrario.
3: Per cert, que ahir Brussel·les va exigir als estats més vigilància a les xarxes per evitar que es repeteixi una situació com la de Ceuta.
0: Doncs no van mal encaminats, perquè el Marroc aquests dies està començant a córrer amb bastanta força una nova convocatòria per creuar la frontera el proper 15 d'agost.
3: Sí, ho anuncien centenars de publicacions a Facebook, a TikTok, a Instagram o a WhatsApp. De fet, segons llegim el periòdico, una empresa finançada pel govern espanyol, que es diu Golden Owl, conclou que l'entrada de dijous passat la van organitzar 25 grups de Facebook. L'empresa ha analitzat més de 5.000 publicacions amb intel·ligència artificial i conclou que al darrere d'aquests grups hi ha una marca pròpia, sense posar noms, i ara aquesta marca pròpia està fent una nova convocatòria per d'aquí a 10 dies, el dissabte 15 d'agost.
0: Mentrestant, el Partit Popular es nega a acollir menors migrants de Ceuta a les comunitats on governen.
3: Són un miler d'infants que, segons la llei d'estrangeria, s'han de repartir entre els governs autonòmics. La ministra portaveu, Elma Saiz, ho recordava i exigia responsabilitat al PP.
8: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
3: I des del PP, Miguel Tellado li tancava la porta als nassos.
9: Es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal vuelvan por donde han venido.
3: Per cert, que Junts també es nega que el país aculli aquestes criatures en una piulada. Míriam Nogueras diu que si alguns d'ells venen a Catalunya, el seu partit, Junts, no donarà ni un vot més al govern espanyol.
0: Aquesta crisi migratòria que hauria deixat ja més de 140 morts.
3: En territori espanyol ja s'han recuperat 79 cossos, són dades de l'Institut de Medicina Legal de Ceuta, que és qui s'encarrega de gestionar els cadàvers, i aquesta nit la cadena SER ha avançat que al Marroc ja s'han recuperat almenys 63 cossos més. Per tant, si fem la suma, estem parlant de com a mínim 142 morts. de moment, però no hi ha una xifra oficial que englobi els dos països, Espanya i el Marroc, tot i que la Moncloa va anunciar fa un parell de dies que centralitzaria totes les dades per evitar aquests balls de xifres.
0: A casa nostra, l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i els bombers ja el defineixen com el primer foc d'alta intensitat que afronten el Pirineu.
3: Si ho llegim al Digital Nació, el foc va començar divendres passat, ja fa 5 dies que crema, i tot i que crema a 2.300 metres d'altura, ha anat guanyant terreny i ja ha cremat 109 hectàrees, 35 d'aquestes a les portes del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers mantenen tancats els accessos a aquesta zona i continuen treballant, sobretot des de l'aire, per apagar-lo. Avui hi ha un centenar de municipis de 18 comarques d'arreu del país que tenen un risc molt alt d'incendi i a la resta el perill és moderat.
0: Com pinta el dia per aquella zona, Martí?
4: Mira, una mica més tranquil que ahir. Ahir teníem alguns ruixats, sobretot dilluns és el dia que va ploure més. I ara, de cara a demà, entre demà i sobretot, sí, demà i cap de setmana es repetiran els ruixats. De moment avui sembla menys probable que hi acabi plovent, però com a mínim ara la humitat és alta, al voltant del 90%, i la temperatura és baixa, fresqueta, i déu-n'hi-do, 12-13 graus en aquesta zona de l'Alta Ribagorça, per tant, bones condicions per afrontar el dia. Farà calor al migdia, però uns 26, 28, com a molt 30 graus.
0: Pels que no hi hagin anat mai, com ens hem d'imaginar exactament la zona? Perquè els bombers expliquen molt això, de que no s'està anant de mare, el tenen controlat, va fent, però no el poden acabar de derrotar del tot, perquè només poden atacar-lo per aire, perquè no poden anar amb els camions, etc.
4: Clar, la majoria d'incendis que hem tingut i que tenim, per sort, al llarg de l'estiu, són més de zones baixes, ho dic en el sentit de sort, perquè el Pirineu doncs, és molt més complex a nivell de feina pels bombers. Aquesta zona és el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és una de les puntes d'accés des de la zona de la Vall de Boí, però més al nord, és la Vall de Barredós, exactament, una mica més al nord de Pont de Suert, i tota aquesta zona doncs, està caracteritzada per tenir barrancs molt marcats, és una zona de Pirineu axial, el Pirineu de Lleida és molt més salvatge, molt més feréstec que el Pirineu gironí, que potser ens recorda doncs, més pastures, més prats, i per tant aquesta zona es combinen barrancs amb zones molt pedregoses, amb boscos que poden cremar, fan carreres als focs, no? Aquests flancs al final es van enfilant muntanya amunt i és una zona de difícil accés, per això sempre es limita amb mitjans aeris, perquè no tenim manera d'accedir-hi amb els camions dels bombers. O sigui que en cas que es pugui descontrolar, ja hem vist que està actiu des de divendres, i per molt que és una zona on plou més i la situació doncs, ha de ser més favorable meteorològicament parlant, a nivell físic l'orografia doncs, és molt complexa, perquè ja hem vist algunes imatges de pendents espectaculars.
0: Mentrestant, Pol, a França, en el que portem d'estiu, han detingut 400 persones per causar incendis.
3: Sí, això inclou els que han provocat els incendis expressament i també les negligències o les conductes imprudents. I d'aquests 400 detinguts, un 40%, uns 150 persones, són menors d'edat, ho ha explicat el ministre d'Interior francès, Laurent Nunez.
10: Tenim 402 detencions per incendi provocat, ja sigui delictiu o no intencionat, com imprudències o negligències. D'aquestes, 156 són menors i 36 ja són a la presó entre condemnats o persones que estan pendents de judici.
3: Aquest estiu, per cert, França ha registrat ja 14.000 incendis diferents.
0: I un dia més hem d'estar pendents del temps, perquè tornarà a ser un dia amb ruixats de tarda en diverses zones del país.
11: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Més tranquil que ahir, però.
4: Sí, no han de ser tan intensos aquests xàfecs ni tan extensos. De fet, quedaran concentrats bàsicament al Pirineu i Prepirineu. No haurien de baixar d'aquí i també seran molt més puntuals, que vol dir poca estona, alguns xàfecs de 20-30 litres per metre quadrat encara poden arribar a caure, però de manera molt local i només en aquestes àrees pirinenques. De moment a la resta ha de ser un dimecres tranquil, amb sol, alguns núvols, també es poden formar alguns núvols baixos en trams de la costa i es manté aquesta sensació de xafogó molt, molt marcada, de nou, a nit torri de la ciutat de Barcelona, en portem moltíssima ja. De dia, 36-37 graus a tot estirar cap al Pla de Lleida, punts de la Vall de l'Ebre, molta calor, però ja hem deixat enrere els 40 graus, fa uns quants dies que no s'hi arriba, i això és una molt bona notícia. I en aquest sentit, els propers dies ha de seguir baixant una mica, es desinfla aquesta calorada fins a les portes del cap de setmana, fins divendres. Divendres, fins i tot dissabte al matí, si estarà prou bé, a la costa encara xafogó, però bé, baixa una mica, i a partir de diumenge se'n tornem i cap amunt. La setmana que ve podria tornar a fer molta calor, tot i que de moment, com a mínim, sembla que no s'està repetint la situació del juliol de tanta calor extrema.
0: I d'aquí una setmana, cap a quarts de nou del vespre, aproximadament.
4: Ai, d'aquí una setmana. Mm. Mira...
0: Setmana exacta, més ara, eh?
4: Setmana exacta.
0: De dimecres per dimecres.
4: Aquest vespre faltarà. Faltarà una setmana.
0: Sí. Per l'eclipsi.
4: Exacte, aquest eclipsi total de sol que tenim a una part de Catalunya, sí, i parcial a la resta, ja ho anirem explicant. De moment, pinta bé. Pinta bé vol dir que amb el que tenim ara, amb el que estem veient, els mapes no indiquen una situació de tempestes a la tarda vespre que facin perillar, doncs, poder veure aquest eclipsi. Però falten molts dies, que ningú es pensi que la cosa no pot canviar. O sigui, que ho haurem d'anar actualitzant cada dia i a partir del cap de setmana sí que ja els mapes començaran a definir-ho. O sigui, que a partir de diumenge comencem a mirar-nos-ho amb més detall.
0: Perfecte.
12: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
13: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
12: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Passa un minut d'un quart de vuit. A l'aeroport del Prat, segon dia de vaga dels treballadors, i ha obligat a cancel·lar, de moment, una desena de vols ja.
3: Sí, ahir van ser una vintena, que són al voltant del 2% del total, però si avui heu d'agafar un vol, aneu-hi amb temps, perquè podeu trobar-vos més cua de l'habitual, tant per facturar les maletes com per embarcar. Fan vaga els treballadors de Ground Force, que demanen millores laborals i que donen servei, per exemple, a Lufthansa, Emirates, Etihad o KLM.
0: Anem cap allà. Última hora. Josep Ferrer, bon dia.
14: Bon dia, doncs ara hi ha una mica més de cua del que és habitual en els mostradors de facturació de Lufthansa. Tot i així, els primers vols del dia ja han sortit. El que sí que hem pogut veure que els vols operats per la companyia Ground Force han sortit, quatre en concret, han sortit amb uns 20 minuts de retard. És obvi perquè totes les operacions s'estan fent més lent del que és habitual. Per avui les companyies aquí, Ground Force, els fa servei de terra, han cancel·lat una quinzena de vols ja a aquesta hora, entre sortides i arribades. Ahir, com dèieu, se'n van cancel·lar una vintena. Recordem que la vaga, de caràcter indefinit, pot provocar retards en el procés de facturació, en entrar i sortir de l'avió, esperar més del compte les maletes o que un equipatge no arribi al seu destí final. Ahir, per exemple, com a mínim dos vols van deixar part de les maletes a Barcelona.
0: Gràcies, Josep. Més coses. A Barcelona s'han disparat les denúncies dels veïns per problemes relacionats amb les drogues.
3: Els primers sis mesos de l'any, el 112 va rebre 3.500 trucades. Per aquest motiu, són 1.000 més que en el primer semestre del 2025. Amb aquest escenari, l'Ajuntament ha posat en marxa un pla de xoc contra el narcotràfic, inclou més vigilància i més inspeccions, sobretot a narcopisos o a clubs canàbics. Des que es va posar en marxa aquest pla, el mes de juny ja s'han fet un centenar d'entrades en aquests locals.
0: I atenció a aquest cas, la justícia avala l'acomiadament d'una treballadora del 112 que ignorava les emergències o que directament penjava les trucades.
3: Sí, feia 6 anys que hi treballava, però en poc més de dues setmanes va descartar almenys 15 emergències diferents. Per exemple, va ignorar dos menors d'edat que estaven atrapats en un ascensor o també una baralla en un cementiri de Lleida. Ella va argumentar que podia rebre fins a 300 trucades al dia i que a la sala on treballava hi havia molt de soroll, però el tribunal conclou que va cometre una clara deixadesa de funcions.
0: I el diputat de Junts per Catalunya, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la policia espanyola per discriminació.
3: Va passar a la comissaria de la Jonquera, acusa aquest agent d'haver-li posat bastons a les rodes per parlar en català quan van a renovar el DNI de la seva filla, i a més assegura que els agents de policia, no només aquest, sinó la resta, van mofar-se d'ell pel fet de ser cec. Per tot plegat, l'acusa de discriminació, de coaccions i d'un delicte contra la integritat moral. Malgrat aquest episodi que explica Pedrós, l'agent a qui el diputat de Junts ha denunciat també l'ha denunciat a ell per desobediència.
0: I el candidat d'Esquerra Republicana a Girona, Marc Puigtió, s'ha disculpat després que s'hagi filtrat un àudio en què assegura que vol fer fora tots els regidors republicans i fer-se amb el control del partit. Escolteu.
15: Aquell dia et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. I t'ho vaig estar explicant, fent el cafè, et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra, i després, doncs, poder utilitzar
3: A l'àudio no s'acaba d'entendre massa bé, però Puigtió diu literalment: la meva intenció amb Esquerra era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després poder utilitzar els seus drets electorals. Doncs bé, després de la filtració d'aquest àudio, Puigtió ha fet un comunicat demanant disculpes als militants republicans, reconeix que les converses contenen expressions i plantejaments, literalment diu, que no són adequats, i diu que poden haver causat malestar, decepció o desconfiança. Per tot plegat, assegura que no tornarà a passar i que està disposat a donar explicacions públicament.
0: I a Madrid ja sabem quant va costar l'àtic de luxe que el govern va comprar per Isabel Díaz Ayuso. Són, atenció, més del que es preveia. gairebé 6 milions i mig d'euros, 6,3 milions.
3: Ho avança el diari El País, que és qui va destapar aquest cas. Recordem que l'ATIC havia de servir teòricament com a oficina de la presidenta madrilenya, però que finalment es van fer enrere i ara l'han posat a la venda. Va ser després de l'allau de crítiques de l'oposició que no se'n passava l'argument que aquest àtic havia de servir només com a despatx temporal d'Ayuso.
0: I la Generalitat ha adjudicat més de 86.000 places d'FP pel curs que ve, és una xifra rècord.
3: És una mostra més que la Generalitat ha millorat l'assignació de places després del desgavell que hi havia hagut en cursos anteriors. Malgrat això, encara hi ha prop de 13.000 estudiants que s'han quedat sense plaça per cursar algun dels cicles formatius que havien demanat, i això vol dir que hauran d'esperar fins al setembre per veure si poden entrar en algun altre cicle.
0: I TMB, Pol, farà una auditoria del revestiment dels túnels del metro arran de l'incendi a la L1 que va deixar, recordem, 140 ferits.
3: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha insistit que aquest material ja no es troba en lloc més de la xarxa de metro, però que igualment revisaran si hi ha altres materials que puguin suposar un risc afegit en cas de foc.
16: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo. Volem fer una auditoria que ens permeti tenir la constatació, de nou, un doble check, comprovar que això és així.
3: Flores també ha dit que reforçaran els protocols d'emergència.
0: I a aquesta hora us podem explicar que Deco, el director esportiu del Barça, és a Madrid per reunir-se amb el representant de Julián Álvarez.
17: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
2: L'argentí és l'únic objectiu del club blaugrana en atac, ho portem dient moltes setmanes aquí a RAC1. És per això que Deco va viatjar ahir al vespre a Madrid i s'espera que durant el dia d'avui es trobi amb el representant de Julián per tractar el futur del jugador. Julián, que s'hauria d'incorporar a la disciplina matalassera el dilluns 10, vol fitxar pel Barça, tot i la resistència de l'Atlètic de Madrid. Però la situació comença a fregar diversos límits, entre ells al final del mercat, i a més si es té en compte la posició dels madrilenys de no vendre la seva figura més destacada.
0: Julián podria arribar i Ferran Torres podria marxar. A més, al Barça, Bernat, no han agradat gens les declaracions del davanter valencià posant en dubte la seva continuïtat.
2: No han agradat pas, però des del club no respondran les seves paraules. L'esperen el 12 d'agost i serà aleshores quan parlaran amb ell. Tampoc estan sorpresos pel contingut de les declaracions, però és cert que no sabien que Ferran tenia aquesta intenció, la de fer una ronda mediàtica per posar-se a l'aparador. De moment, el club blaugrana manté que no l'han posat en venda i que tenen intenció de renovar-lo, això sí, amb un sou similar al d'ara.
0: I avui tenim presentació al Barça Femení, no?
2: Sí, la de Kerolyn Nicolí, el fitxatge més car de la història de la secció. La davantera brasilera arriba al Barça Femení a canvi d'1.200.000 euros. Uh-huh. En canvi, la mala notícia del dia és la lesió de Quique García, el davanter de l'Espanyol, que passarà avui per quiròfan per una lesió al tendó al bíceps femoral.
0: I el Tour, com va?
2: El Tour, doncs va, avui la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, és la líder, la que du el mallot groc en guanyar la contrarellotge. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va ser onzena i ocupa la setena posició a la general. Avui, etapa número 5 de 140 quilòmetres amb sortida des de Macon i arribada a Belleville a partir de 2:45 del migdia.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
17: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Mireu, pràcticament res. 5 d'agost,

50 de tot el món Spotify. I entre pràcticament el disc sencer d'Ariana Grande, encara el Dai Dai de Shakira, una mica de Bad Bunny i una mica d'Olivia Rodrigo, també hi havia aquesta, 40 anys després. 42, de fet. Aquí la veig. Venia de lluny, ha costat arribar.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
2: Cap Roig Festival presenta Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
3: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
4: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
5: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, TAG Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Notícies.
8: Contingut exclusiu.
7: Ràdio en directe.
8: RAC més 1.
7: Podcast.
8: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més.
0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
9: 7:28.
10: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
9: Arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
11: Una de les millors coses de Pau Vallvé és la seva transparència. Amb les seves cançons, més o menys sempre ens fem una idea de com està. Si bé, si malament, si enamorat, si sol. Després d'una ruptura sentimental, el 2014, el Pau va fer un trencament amb tot i va deixar el seu pis de la plaça del Nord de Gràcia per anar-se'n a viure a Banyoles. Allà s'hi va estar un temps i va fer un disc pels dies bons, totalment impregnat als seus passejos diaris al voltant del llac. 17, 8, 20 és com es diu aquesta cançó, que coincideix amb el codi postal de la capital del Pla de l'Estany, allà on Pau Vallvé va recuperar la calma per tornar a fer cançons.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sabíeu que...

0: hem de saber. Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Que el món de la natació artística es rendeix a Iris Tió amb la medalla d'or de la barcelonina al solo tècnic de l'Europeu de París. Tió és la primera nedadora de la delegació espanyola que aconsegueix ser campiona d'Europa i del món alhora.
2: Europa dona per tancada la crisi migratòria a Ceuta, això tot i que encara hi ha centenars de migrants malvivint a la ciutat autònoma. La tragèdia hauria deixat ja més de 140 morts.
3: Això mentre el PP es nega a acollir els menors migrants a les comunitats on governa, es calcula que n'hi ha 1 miler a Ceuta. Junts tampoc vol que en vingui cap a Catalunya.
2: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. Segons el Digital Nació, els bombers ja el defineixen com el primer foc d'alta intensitat del Pirineu.
3: A dia d'avui, la calor ja ha provocat més morts que en tot l'estiu de l'any passat. Són dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que publica avui La Vanguardia.
2: La vaga de treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat amenaça d'enquistar-se. Avui ja obligat a cancel·lar una quinzena de vols i hi ha més cua de l'habitual per facturar l'equipatge.
3: A Barcelona s'han disparat un 40% les denúncies dels veïns per problemes relacionats amb les drogues. Per això l'Ajuntament ha engegat una campanya d'inspeccions contra narcopisos i contra clubs canàbics.
2: La Generalitat ha adjudicat més de 86.000 places d'FP per al curs que ve, és una xifra rècord. Tot i això, hi ha 13.000 estudiants sense plaça que hauran d'esperar al setembre.
1: A la resta dels esports, Deco és a Madrid, on es reunirà amb el representant de Julián Álvarez per intentar tancar la incorporació de l'argentí. Avui que es presentarà Caroline Nicolí com el fitxatge més car de la història del Barça femení. I a partir de 2:45 del migdia, cinquena etapa del Tour de França.
4: I el temps.
5: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
4: Martí Oliveres, bon dia.
6: Bon dia. Un dimecres més tranquil, no s'han de repetir les tempestes de les últimes hores, com a mínim tan intenses i tan extenses. Per tant, només cap al Pirineu i puntualment al Prepirineu. Però no tenim cap avís de moment del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, en general, més sol que no pas núvol, sobretot ara fins al migdia, amb xafogor de nou pesada a la costa, molta humitat, canvi terra endins cap a l'interior, doncs una calor més seca que encara pot fer enfilar el termòmetre cap als 36 o 37 graus al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
6: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia es preveu que empitjori una mica i pugui ser regular en algunes zones de l'interior i també les comarques de Barcelona.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
4: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Molta tranquil·litat, tot bastant en ordre, una mica de retenció, s'acumulen alguns cotxes en el nus de la Trinitat en els accessos a la ciutat de Barcelona. Per la resta, tot perfecte.
12: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
4: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
14: Bon dia.
4: Mariona Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
4: Lluna Belani, bon dia.
16: Bon dia.
4: I Bernat Balboa, bon dia.
14: Bon dia.
4: Avui gairebé tots els diaris destaquen una foto que emociona i és ni més ni menys que la de la nedadora de natació sincronitzada catalana Iris Tió, que amb només 23 anys s'ha imposat com la gran estrella d'aquesta disciplina a tot el planeta. Els diaris celebren el seu or d'ahir a la final del solo tècnic europeu i li reconeixen el gran mèrit i solvència que demostra en totes les seves actuacions.
1: A La Vanguardia titulen en portada Iris Tió neda per l'eternitat a París. En pàgines interiors, Juan Bautista diu posar en relleu les medalles. Assegura que hi ha pocs esports tan durs com la natació i la gimnàstica i que, per tant, combinar-los tots dos és una autèntica bogeria. Això és el que passa, diu, amb la natació artística. Destaca les grans renúncies que han de fer aquestes dones en la vida espartana que han de portar, en l'amor que han de sentir pel que fan i en tot el sacrifici que comporta darrere. Lamenta que en altres modalitats guanyen molts més diners i el reconeixement és molt més elevat elevat, però que en l'artística es viu principalment de les beques, i conclou: en potencial humà, Rússia té molt més on triar, però pel que fa a l'enginy, les dones d'Andrea Fuentes, la seleccionadora, no tenen rival.
14: El Mundo Deportivo, Marta Pérez celebra que no hi ha ningú en la natació artística espanyola que hagi pujat més vegades al capdamunt del podi que Iris Tió. Per tot plegat, explica, l'or europeu de la nadadora és molt més que això. És la mostra de la gran aposta d'aquesta disciplina en Espanya, i sentencia: Iris Tió es continua confirmant com una autèntica superestrella.
15: El diari Esport titulen: Iris Tió torna a ser d'or. Maria Leiva i Begoña González escriuen que les primeres notes de Mio Cristo de Rosalía va ressonar a la piscina de París i Tió va tornar a demostrar per què és una de les grans referències de la natació artística europea.
16: A Madrid, el País celebra Iris Tió un or històric en sincronitzada. El diari lloa la fita de la nadadora catalana i del seu equip, que es va endur una medalla de plata. Asseguren que no és un cas aïllat, sinó la culminació d'un campionat en què l'equip espanyol ha arribat a un nivell que no es recordava, i es desfan elogis cap a la profunditat del projecte d'Andrea Fuentes, tant en les proves individuals com de conjunt.
1: A El Mundo, Ana Vicedo es pregunta: plagi a la piscina? Posa en valor l'emprenyament de la nadadora russa Elisa Ozogina, que acusa el seu país de copiar la rutina de l'equip de Tió. Opina que Rússia haurà guanyat l'or, però les d'Andrea Fuentes han guanyat en la innovació, que sempre està en mans de les primeres. I considera que hi ha una cosa que la resta d'equips no aconsegueixen superar: la impressió artística de les espanyoles. És molt difícil de copiar, sentència.
0: Avui, que tots els diaris també comenten la reunió dels ministres de l'Interior de la Unió Europea, que hi van donar per tancada la crisi migratòria a Ceuta i van fer pinya amb el govern espanyol, això tot i que el comissari europeu de migració va donar un clatellot a Espanya pel procés extraordinari de regularització de migrants.
14: Sí, precisament La Vanguardia respon a aquestes paraules de Magnus Bruna. Enric Sierra escriu que el comissari va oblidar que Espanya va batre ahir mateix el rècord d'afiliats a la Seguretat Social amb 22,5 milions gràcies a aquesta regularització. Tot i això, celebra en el seu article que la Unió Europea salvés ahir pels pèls la seva fràgil unitat en matèria d'immigració. Ara bé, assegura que ho van fer sense trepitjar els ulls de poll de la discrepància, i conclou: ahir els 27 van arribar a un acord sobre la campana fins a la propera crisi.
0: Més enllà d'aquesta picada de cresta d'Europa, els diaris catalans continuen analitzant i criticant les relacions entre Espanya i el Marroc i també el suport europeu a Sánchez.
15: El Nació Digital, Ferran Casas assegura que el Marroc és lluny dels estàndards democràtics espanyols. Explica que la crisi migratòria a la frontera sud és un problema per Sánchez que cal gestionar amb un germà complicat, el regne de Mohamed VI, i conclou que aquesta és una situació greu per més que formalment la Unió Europea li faci costat.
16: Al digital El Món, Vicent Sánchez escriu que Pedro Sánchez ha tornat a sumar febleses. La primera, diu, és que s'escalda davant Mohamed VI, gat vell, malgrat la seva relativa joventut. El monarca marroquí, el seu pare i el seu avi té i tenien la mida presa als governants espanyols, i la clau de les dues caixes, la de Ceuta i Melilla i la de la immigració.
0: I mentrestant, a Madrid, l'opinió es divideix entre els que celebren el canvi de to de la Unió Europea cap a la gestió espanyola de la migració i els que creuen que tot plegat és directament un paperot i que les tensions amb els 27 no s'han solucionat.
14: El País celebra que la reunió de ministres de l'Interior, que es va celebrar ahir a la Unió Europea, comenci a passar pàgina del debat artificial sobre la política migratòria de cada país, i veu amb bons ulls que els 27 se centressin en donar suport contundent a Espanya. Consideren que els pròxims dies s'haurà de consolidar aquest tancament de files, i acaben paraules dures contra el Marroc. Avisen que cal començar a parlar de l'estratègia de coacció de Rabat sense eufemismes diplomàtics, com es faria cap a qualsevol altra acció hostil d'un altre país.
15: En canvi, El Mundo assegura a la seva editorial que, tot i que Europa ha rebaixat les tensions amb Espanya, encara hi ha 22 països inquiets per la desfeta de la gestió migratòria. El diari insisteix a criticar la posició de la Moncloa cap a Rabat. Afirma que és assombrós, tenint en compte la desídia que van demostrar els policies marroquins davant l'allau de migrants.
16: A La Razón, Tomás Torres Pera opina que la política migratòria del govern espanyol ha deixat de ser una qüestió interna davant les crítiques dels països veïns. Diu que aquestes preocupacions no es poden valorar com una simple ofensiva d'adversaris polítics, sinó que revelen un deteriorament de la confiança exterior cap a l'estat espanyol, i acaba culpant la regularització extraordinària de migrants com el principal, com el primer motiu d'aquestes inquietuds.
14: I l'ABC titula: Europa accepta el relat de les màfies a la crisi a Ceuta i exculpa el Marroc, i creu que la Comissió Europea volia evitar un conflicte polític entre els estats membres i que per això ha volgut resoldre l'incident sense massa retrets. Li critica que la comissió no hagi pronunciat ni una sola paraula que pogués incriminar el govern de Rabat. Això malgrat que, segons diu, l'allau de persones contra la frontera no podia passar sense la passivitat marroquí.
0: Vinil als 8. Hola, Carles Fernández, bon dia.
17: Bon dia, Sergi. El 12 d'agost arriba un dels esdeveniments més esperats dels darrers anys. Sí. I a RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, hi serem per explicar-vos-ho.
0: També.
17: Farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre, de les 7 del matí a les 12 del migdia, al món a RAC1 amb Sergi Ambudio. I una mica més tard, versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas, tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya. No us ho perdeu.
0: 2 minuts.
18: Des que s'enté registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
19: Me quiso morir.
18: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
20: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
21: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
22: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
21: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
22: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
21: Important, en un refugi climàtic natural.
22: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
23: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
24: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
25: 3, 17, 30, 35 i 43. I els sols, l'1 i el 12.
24: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 18 i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li endreçarà, què me diu, Xuxu?
17: Aquest matí, els responsables de l'aeroport del Prat s'hi llegeixen la carta que signa Carles Casadevall a La Vanguardia. Casadevall relata les peripècies de la seva estada a l'aeroport. Per començar, critica la falta d'indicacions al pàrquing i una pudor d'orins que fan rere per accedir a la terminal. A l'entrada escriu les llargues cues perquè només hi ha una porta oberta i un cop dins es lamenta que només hi hagi dues agents sobrepassades que ni et miren a la cara per passar de seguretat. A la sala d'espera, ni un lloc on seure i cap endoll ni USB que funcioni per carregar el mòbil. I ho remata. És un déjà vu dels anys 80.
0: Joel Rebaudí, bon dia.
26: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
26: Que existeix una fotografia de José Luis Rodríguez Zapatero amb Mohamed Sisè al costat d'un mapa del Marroc que anacciona territoris d'Espanya. Però és fals, es tracta d'una fotografia manipulada a partir d'una imatge real feta l'any 2004 que en lloc d'aquest mapa mostrava una placa en record de les víctimes de l'atemptat terrorista de Casablanca del 2003. L'informe EFE verifica.
0: La notícia que fa la volta al món.
11: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
15: Irlanda s'acomiada de Glenn Hansard. Aquest dimarts, centenars de persones han omplert la catedral de Sant Patrícia a Dublín per donar l'últim adeu al músic irlandès mort dimecres passat en un accident de moto als 56 anys. El funeral ha plegat familiars, amics i cares conegudes del món de la cultura i ha deixat un dels moments més emotius de la jornada. Eddie Vedder, cantant de Pearl Jam, ha interpretat The Song of Good Hope al costat de Marqueta Irglova, companya musical de Hansard durant anys. Se'n fan ressò a mitjans d'arreu del món.
27: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: Martí Oliveres, bon dia.
28: Bon dia.
0: I per molts anys.
28: Gràcies.
0: D'aquí a menys d'una hora, un coet d'Elon Musk impactarà contra la Lluna I es podria veure des de la Terra?
2: Sí, es tracta de l'etapa superior d'un coet Falcó 9 de SpaceX, que fins ara ha estat flotant per l'espai. Es preveu que a les 8:34 minuts hora peninsular, per tant, d'aquí 3 quarts d'hora, acabi xocant contra el nostre satèl·lit. Els experts avisen que no suposa cap perill, però provocarà una immensa nuvolada de pols que podria arribar als 100 metres d'altura. A més, serà una gran oportunitat per estudiar què passa quan un objecte com aquest, tecnològic, impacta a la Lluna. Tot plegat forma part d'una operació que va començar aquest passat gener. Ho hem llegit a l'ABC.
0: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
0: A qui li ha tocat la grossa dues vegades?
3: A una dona italiana que ha guanyat 1 milió d'euros jugant a la loteria, però aquest no és l'únic cop de sort que ha tingut. La dona va llançar el bitllet premiat perquè no sabia que havia guanyat i en adonar-se'n va trucar a l'empresa de gestió de residus i després que els treballadors revisessin un munt d'escombraries van trobar el bitllet gairebé intacte. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Encara a Itàlia, unes monges es neguen a obrir la seva platja al públic.
16: Una congregació de germanes de la Caritat de prop de Gènova gestiona la platja des del 1946. Ara l'Ajuntament vol fer-la pública, però les religioses s'hi neguen. Obrir-la al públic implicaria una licitació per als serveis de platja, però les monges volen mantenir-la com un espai de la comunitat. Ho llegim a la República.
0: Precisament, qui no ha triat la platja com a destí turístic?
15: Esther Expósito i Kylian Mbappé. La parella han aprofitat les seves vacances per fer una escapada secreta a Barcelona i visitar la Sagrada Família. Van fer un recorregut amb guia privat dilluns al vespre, poc abans que es tanqués l'entrada als visitants. Segons testimonis directes, tots dos es van mostrar molt interessats en les explicacions durant l'itinerari. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I atenció, aquesta nova moda gastronòmica.
17: Un restaurant de Florida organitza un cop al mes un sopar només per adults en què els clients han d'anar completament despullats. La idea la va tenir el xef i propietari del local per atraure nova clientela i oferir una experiència diferent. L'única condició és que els cambrers han d'anar completament vestits i, evidentment, només hi pot haver contacte físic entre persones amb consentiment dels implicats, n'informa el Huffington Post.
0: Jo em recordo que el meu avi sempre estacava menjant. M'imagino que això, no sé si és millor o pitjor el fet de no portar ni camisa ni res.
3: Has pensat si en el teu avi,
0: si el que, sí, mira, sí, no sé quina connexió he fet, però clar, suposo que si el que et cau a sobre és molt calent és més fotut,
17: però ataca,
0: sí, estic parlant del menjar, a veure.
26: Quin moment.
0: És dimecres a les 7:47 del matí i mira com anem ja. Va, canviarem de tema, lleugerem així suaument. Encara a Florida, un noi de 18 anys es converteix en el professor universitari més jove del món.
16: Es tracta d'un enginyer prodigiós que va començar a estudiar a la universitat als 10 anys. Es diu Nathan Thomas i amb 18 anys ja tenia el màster d'enginyeria electrònica acabat i va començar a impartir classes a la Florida's Miami Dade College. Amb aquesta fita ha batut el rècord Guinness que fins ara mantenia Colin McLaurin, qui va començar als 19. Ho llegim a upi.com.
0: I després de reformar el jardí, la sala de ball de l'ala est, el llac del monument a Lincoln, què vol canviar ara, Donald Trump?
3: L'heliport de la Casa Blanca. Vinga. El president dels Estats Units així ho ha demanat i serà la segona reforma de l'heliport en els últims mesos perquè, segons Trump, la plataforma d'aterratge no està alineada amb l'horitzó com ell voldria. Ho llegim a The Independent.
0: Una nova tecnologia permet que les vaques previnguin incendis gràcies al mòbil.
26: Sí, han canviat l'esquella per un collar GPS que alhora serveix com a tanca virtual. L'aparell fa una petita descàrrega a l'animal per redirigir-lo quan surt de la zona delimitada a través del telèfon. Així dirigeixen la pastura per netejar zones concretes del camp i generar tallafocs. Ho llegim a l'ABC.
0: Què ens explica La Vanguardia avui sobre l'eclipsi?
17: Doncs que precisament no serà l'únic espectacle astronòmic del 12 d'agost. També podrem veure la pluja d'estrelles més famosa de l'any, les llàgrimes de Sant Llorenç. La nit de l'eclipsi serà el dia que millor es veuran els estels, ja que serà molt fosca per la lluna nova. De fet, la foscor total de l'eclipsi podria permetre capturar un estel fugaç en ple dia.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants impulsa l'ocupació d'aquest estiu.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
15: El mes passat es van incorporar més de 40.000 nous cotitzants a la Seguretat Social, un procés que va fer enfilar la xifra d'afiliats fins al rècord de 22,5 milions. Tot plegat ha fet créixer el ritme interanual de creació d'ocupació, que situa el 3%, un dels millors mesos de juliol dels últims anys, n'informa El Cinco Días.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a veure què ens recomana avui el Guillem Terrés per desconnectar de les xarxes.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Bon dia, Guillem.
10: Bon dia.
1: Aprofitant que aquests dies sóc de vacances a Irlanda, he recuperat un llibre que us volia recomanar, Normal People, de Sally Rooney. Explica la relació entre dos joves irlandesos, la Marian i en Conal, des dels anys d'institut fins a la universitat. Una història d'amor, d'amistat i de tots aquells malentesos que de vegades ens compliquen la vida. Quan l'acabeu, podeu continuar amb la minissèrie de 12 capítols disponible a Movistar Plus. Sally Rooney va escriure els primers guions de la sèrie i va participar en tot el procés d'adaptació. És una d'aquelles sèries que quan l'acabes et fan venir ganes de visitar els llocs on passa la història. I jo, aquest cop, he tingut la sort de fer-ho al revés.
4: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia fric.
9: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
26: Un cinema de Colòmbia ha hagut d'evacuar la projecció de Spider-Man per una forta olor de flatulències. Així és, circula per xarxes un vídeo que mostra els clients del cinema omplint el vestíbul just després de desallotjar la sala, entre ells fins i tot un home disfressat de Spider-Man. Què ha passat? Encara és un misteri. Alguns testimonis apunten que podria haver estat una persona amb un problema mèdic que va expulsar una quantitat enorme de gas.
0: Pobre.
26: Però d'altres també creuen que algú va activar una bomba fètida. De moment, ni el cinema ni les autoritats colombianes han aclarit exactament què ha passat.
0: Ai, senyor. I avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
16: Tant Setmana com Lectures obren amb Paula Echevarría, captada en uns dies especialment difícils després de la mort del seu pare. Les revistes mostren imatges del funeral on l'actriu va estar envoltada de familiars i amics molt propers i parla de totes les persones que li han enviat suport, entre elles Sara Carbonero.
26: Setmana també publica en exclusiva les imatges més íntimes de Kylian Mbappé i Esther Expósito durant la seva escapada romàntica a la Costa Esmeralda, a Sardenya. La revista els mostra fent paddle surf, relaxant-se en un espectacular iot i vivint les vacances amb total complicitat.
16: I també Hola publica en exclusiva imatges que, segons la revista, confirmen la relació entre Ana de Armas i el cantant Beto Montenegro. Se'ls veu compartint uns dies de vacances a Formentera amb passejos en iot i mostres d'afecte que confirmen els rumors sobre la seva relació.
0: I avui, que és la Mare de Déu de les Neus, és l'aniversari de...
26: Del futbolista del Futbol Club Barcelona, Gavi, que fa 22 anys, l'actor Jess Williams, d'Anatomia de Grey, que en fa 45, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que en fa 80.
0: I ja parem. El Martí Oliveres, que en fa 32.
26: Que ell ha arribat i ha dit que en feia 23, pobre.
0: Sí, és graciós,
26: Ell és així.
0: Sí, millor que anem acceptant ja la nostra edat, Martí?
26: Bueno, crisi dels 30.
0: Per molts anys novament pel Martí, que ens l'estimem moltíssim i tant.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
16: La de La Vanguardia, que conversa amb Josep Pascual, observador meteorològic i oceanogràfic a l'Estartit. Fa més de 50 anys que apunta cada dia l'estat del mar i del temps i va començar fent-ho amb només 13 anys amb objectes casolans com una llauna de conserves o un tub d'aspirines. Dia rere dia ha anat construint una de les sèries de dades sobre la temperatura i el nivell de l'aigua més valuoses del Mediterrani. De fet, els seus registres ajuden científics arreu del món a estudiar espècies marines i el canvi climàtic. Ara acaba de ser guardonat amb el Premi Blue Wave Awards, que reconeix tota una vida dedicada a la ciència.
0: 7 i les 8.
12: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
14: Me quiso morir.
12: Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
18: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes: relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900-903-743.
20: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
21: Però si aquesta hora la platja està buida.
20: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
21: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
20: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Val més que en busquem un altre.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 5 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, lingüista de RAC 1, per viatjar una mica tot arreu. Fem la volta al món.
25: Avui parlem de l'allioli, aquella apologia a l'alè fort i companya inseparable de les patates al caliu. Si correu pel món aquest estiu, sapigueu que podeu demanar allioli sense cap mena de mania. Això sí, més enllà de les nostres fronteres, n'hi diuen allioli, amb una I llatina en comptes de la L. I a Espanya, canvien la doble L per la L simple. Així doncs, podreu gaudir de l'allioli, atenció, demanant-lo en català, als següents països: el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Suècia, Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Polònia, República Txeca, Hongria, Romania, Turquia i fins i tot el Japó i Corea. Això sí, és possible que el que us donin en comptes de llioli genuí sigui una maionesa amb all. Però, escolta, mira, el plaer de demanar un plat en català tan lluny de casa no us el treu ningú.
0: I a aquesta hora? Consells de la vida, aprenentatges que ens dona el camí que fem.
26: Avui ens dona un gran consell el David, que és un consell per lectors i per no tant lectors.
0: A veure.
28: Una vegada una amiga em va dir que una llibreria és com una bodega. És a dir, els llibres són ampolles de vi i no els utilitzaràs, evidentment, igual per a totes les ocasions. En una ocasió, una anirà perfecte, l'altra s'estarà esperant i no passarà res. Per tant, no ha d'haver ànsia de llegir el que un dia tindrem ganes de llegir. Està allí esperant el seu moment i punt.
26: I punt. Jo estic molt d'acord amb el que diu el David i també amb aquesta cosa de que moltes vegades ens obliguem a llegir llibres i és com, de la mateixa manera que tu potser vas a un restaurant i et demanes un plat pensant que et vindrà molt de gust i després no et ve gens de gust i no t'agrada gens, sí, i el pots deixar, un llibre també el pots deixar. Totalment. Ara bé, això no ha de servir com una excusa
0: per no llegir,
26: perquè tampoc no cal que aquesta exposició de vins sigui com una vitrina allà que la tens plena de pols durant anys, que és el meu cas. Ens hem de posar les piles, amigues. Però...
0: És molt important, perdó,
26: Digues,
0: no tenir una llibreria només per quan fem videotrucades. Hi ha molta gent que té una llibreria fantàstica al menjador només perquè es vegi de fons que és un gran lector.
26: Per fer això et pots posar un fons virtual aquest de les videotrucades que t'ho permet fer.
0: Correcte.
26: Hi ha molta gent que té llibres pel postureig,
0: I tant. Fins i tot buits, directament.
26: Jo un dia gairebé m'atreveixo a demanar-li a un amic que em deixi uns quants llibres perquè em faltava omplir una estanteria. Però després vaig pensar que això era realment molt trist.
0: Sí. Va, i arribarem a les 8 lluna amb els concerts del dia d'avui, que encara estiguin disponibles.
16: Doncs som-hi. Per començar, podeu anar al Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell perquè a 15:15 de la nit actua Valeria Castro. Encara podeu comprar entrades a partir de 35 euros.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Per arrencar la tertúlia d'avui, deixarem de banda durant una estona l'actualitat més pura i dura del dia. Evidentment, ara, en pocs segons, us explicarem tot el que ha passat al món aquestes últimes hores i després parlarem i debatrem sobre els temes més destacats. Però, entremig d'una cosa i l'altra, cap a les 9, volem abordar un cas que ens ha arribat al contenidor del món RAC1 i que és molt bèstia. És el malson que viuen els veïns d'un bloc de l'Eixample de Barcelona, no gaire lluny d'aquí a la ràdio, per unes persones que habiten un dels pisos des de fa un any. Amenaces que han arribat a ser físiques, destrosses, robatoris, baralles i entrades i sortides constants de gent, diguem-ne que en unes condicions lamentables. Tot plegat permès per un propietari estranyament absent. Diversos veïns, del total de 24 pisos que hi ha en aquest bloc, s'han posat en contacte amb el programa, desesperats, perquè viuen atrapats entre el terror d'aquesta gent, el bloqueig infinit de l'administració, la lentitud exasperant de la justícia i una policia que sembla lligada de mans i peus. Un any després, quan la situació no ha fet més que empitjorar, han arribat al punt d'haver de contractar seguretat privada a l'edifici. Un any després. En parlem d'aquí a una hora, a l'inici de la tertúlia, amb una de les veïnes que ha volgut preservar el seu anonimat i amb la Lluna Belani, periodista del món RAC1, que ahir a la tarda va poder entrar en aquest edifici i es va trobar amb un panorama dantesc. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Embúbio.
0: Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres. Dimecres 5 d'agost del 2026.
2: I aquesta tarda tornarà a ploure al nord del país, tot i que els xàfecs i les tempestes no tindran res a veure amb els últims dies i quedaran més concentrades al Pirineu i Prepirineu. Per tant, en general, més sol que no pas núvols i aquest ambient encara càlid i xafogós, sobretot arran de mar.
3: Pel que fa al trànsit, aquesta hora parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, poc volum de trànsit, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Només destaquem zones lentes, per exemple, l'autopista AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, o a la mateixa C58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Seguida també us actualitzarem de la situació a Ceuta i de la reunió entre els ministres de l'Interior europeus que van tenir lloc ahir per abordar la crisi humanitària a la ciutat autònoma. Ja us diem ara que Europa va fer pinya amb el govern espanyol i va concloure que l'episodi de dijous passat ja està absolutament superat. Però abans d'això, avui volem parlar de la protagonista indiscutible del dia. Només cal obrir els diaris catalans, esportius i generalistes per descobrir de qui parlem. En portada o ben capçalat les pàgines d'esports, l'estrella d'aquest dimecres és Iris Tió. Tots els mitjans es rendeixen als seus peus i no n'hi ha per menys. La nedadora catalana s'ha penjat la medalla d'or en solo tècnic al Campionat Europeu de Natació que ha tingut lloc a París. Així s'ha convertit, atenció, en la primera dona de tot l'estat espanyol que és alhora campiona d'Europa i campiona del món en aquesta modalitat. I tot això amb només 23 anys. Ella ja feia un temps que ho era. Ja feia temps que era història. Ara ja podem dir que és llegenda d'aquest esport. I si no ho heu fet, obriu immediatament l'ordinador, obriu immediatament el mòbil, la pantalla que sigui, però busqueu l'actuació que li va valdre arribar al lloc més alt del podi. És una delícia. Gaudiu de l'espectacle deliciós que va oferir. Amb una tècnica impoluta, la nedadora va executar la coreografia a la perfecció al compàs de la cançó Mio Cristo de Rosalía.
4: Piange, piange, diamante, mio Cristo.
0: La barcelonina va guanyar per només dues dècimes a la seva rival, que era la gran favorita, la bielorussa Vasilina Kandoshka, que també amb una gran execució no va aconseguir imposar-se a la piscina. Un cop acabada la final, l'alegria d'Iris Tió era desbordant, era immensa.
5: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Però el nom de Tió ja fa temps que ressona entre els més destacats del món de la natació. Com dèiem, amb només 23 anys, el seu palmarès és admirable. Ja acumula un bronze olímpic, 12 medalles mundials i 14 d'europees. De fet, en té més ja a Europa que la magnífica i eterna Ona Carbonell. Carbonell va acabar la carrera amb 12 europees, dues menys, per tant, que Tió. Això sí, l'Iris encara té molts anys per davant per igualar-li la resta d'assoliments. Carbonell també té dues medalles olímpiques i 22 de mundials. Per la seva banda, l'altre gran nom històric d'aquest esport, Gemma Mengual, que va col·leccionar-ne dues d'olímpiques, 19 de mundials i 15 europees. De fet, Mengual, ja ho sabem, és tota una referent en general, però ho és de forma personal i particular per Iris Tió. Així ens ho explicava aquí al Món a RAC1 ara fa un any, quan acabava de guanyar un or mundial. Tió estava molt emocionada perquè sovint la comparen amb ella.
5: L'Andrés sempre m'ho diu, que tinc com un àngel, com algú especial. Jo sempre intento fer el millor que puc i bueno, això és algo que m'han anat dient, no? I crec que, bueno, crec que també és com el que tenia la Gemma, no? Que, bueno, el que té la Gemma, que és com algo que no es pot explicar, que transmet molt, no?
0: Això de l'Iris, Tió, és una cosa impensable. Sembla que la nedadora catalana no té aturador i que per ara no té límit. Per parlar d'on va començar a forjar-se la llegenda, és molt interessant avui llegir la crònica que escriu Alberto Martínez a La Vanguardia. Hem de remuntar-nos al 2019. Clar, no fa tants anys, però és que Iris, Tió, avui en té 23. El 2019 en tenia 16. El gimnàs de Gemjou, de la remota Kwangju, això és Corea del Sud, allà és on podem dir que comença a brotar ja de forma molt seriosa el fenomen. Era el juliol, Tió, com dic, amb tot just 16 anys, hi va anar com la més jove de l'equip, un equip que tenia com a estrella la indiscutible Ona Carbonell, que en aquests mundials va aconseguir el rècord de medalles d'una dona. Aleshores, Tió era només una adolescent tímida, però ja apuntava maneres. De fet, l'exnedadora i entrenadora, la gran Andrea Fuentes, quan van preguntar-li per la jove barcelonina, va respondre amb una convicció absoluta i sense dubtar ni un segon. Literalment, l'Iris és la bomba. És el millor que ha donat Espanya. I, efectivament, no s'equivocava. 5 anys després, Fuentes va arribar al CAR de Sant Cugat amb la maleta plena de somnis per l'Iris, el més important, convertir-la en la millor solista del món. I així ho van fer plegades. El 2025, als Mundials de Singapur, es va penjar un històric or en el solo lliure, fita que ni Mengual ni Carbonell havien aconseguit mai. I amb tot això s'ha plantat a París i ha demostrat que no hi ha ningú que la pari. Aquest or en solo tècnic és el cinquè, és la cinquena medalla que es penja en aquests campionats d'Europa. Ahir la tarda també va aconseguir la medalla de plata amb la selecció espanyola a la final de rutina tècnica per equips, un combinat espanyol que comptava amb tres catalanes més a les seves files. Però és que encara en pot aconseguir alguna més. Avui a la tarda, a partir de les 3 del migdia, haurem d'estar molt atents a la final de rutina acrobàtica per equips, perquè la barcelonina tindrà l'oportunitat de sumar una nova medalla. Doncs bé, com dèiem al principi, avui tots els diaris capturen el somriure de l'Iris en les seves pàgines, alguns amb una imatge d'ella executant la coreografia dins l'aigua, d'altres directament ella mossegant aquest or tan preuat. Els diaris es desfan en elogis cap a ella i li reconeixen el gran mèrit i solvència que demostra en totes les seves actuacions. Els ha llegit el Bernat Balboa.
6: A La Vanguardia titulen en portada Iris Tió neda per l'eternitat a París. En pàgines interiors, Juan Bautista assegura que hi ha pocs esports tan durs com la natació i la gimnàstica i que, per tant, combinar-los tots dos és una autèntica bogeria. Destaca les grans renúncies que han de fer aquestes dones en la vida espartana que han de portar, en l'amor que han de sentir pel que fan i en tot el sacrifici que comporta darrere. Al Mundo Deportivo, Marta Pérez celebra que no hi ha ningú en la natació artística espanyola que hagi pujat més vegades al capdamunt del podi que Iris Tió. I al diari Esport titulen Iris Tió torna a ser d'or. Maria Leiva i Begoña González escriuen que les primeres notes de Mio Cristo de Rosalía van ressonar a les piscines de París i Tió va tornar a demostrar per què és una de les grans referències de la natació artística europea.
0: Gràcies, Bernat, i afegir també que en aquest article del Juan Bautista a La Vanguardia posa en valor i en relleu el pes històric que té i que tindrà Andrea Fuentes en aquesta disciplina i en aquest esport en general. Mentrestant, l'altre gran titular que llegim avui a les portades dels diaris és que Europa dona per tancada definitivament la crisi migratòria a Ceuta. Això tot i que gairebé una setmana després encara hi ha centenars de migrants malvivint pels carrers de la ciutat autònoma i continua augmentant la xifra de morts. La Comissió Europea va fer pinya ahir amb el govern espanyol i va dir que l'episodi de dijous passat ja està superat. Els 27 ministres de l'Interior van aplaudir la gestió de la Moncloa, que assegura que ja han marxat de Ceuta 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar des de Fenidec. De fet, el govern espanyol espanyol va aprofitar la reunió per actualitzar aquesta xifra, després de diversos dies, assegurant que havien creuat entre 50 i 60.000. El comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Bruna, celebrava que cap d'aquestes persones hagi aconseguit arribar a la península.
7: There was, of course, full solidarity.
8: Hi ha hagut una solidaritat total amb l'estat espanyol. Hem pogut clarificar els efectes sobre el terreny. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que la situació està controlada, que ningú ha arribat a la península Ibèrica i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
7: And that the Schengen area has not been affected.
0: Això va dir-ho després de lloar tant la Moncloa com el Marroc per com han gestionat aquesta crisi humanitària. Ara bé, el comissari va donar un clatellot a Espanya pel procés extraordinari de regularització de migrants i va assegurar que no li agrada gens ni mica, tot i que també va admetre que no té res a veure amb la situació que s'ha viscut aquests últims dies a Ceuta. Per tot plegat, el govern espanyol es vanta d'haver-se posat a la butxaca els ministres de l'Interior de la Unió Europea durant la reunió d'ahir. Com a mínim, això és el que defensa Fernando Grande Marlaska. El govern espanyol va aconseguir l'aval dels seus socis a la gestió que van fer de la crisi, i el ministre de l'Interior destaca que va rebre la solidaritat del conjunt del continent. També afegeix que tots els estats membres van aplaudir una resposta eficaç i ràpida de les autoritats i també del Marroc. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Adrià de les Heres.
9: La reunió es presentava complicada pel ministre de l'Interior, però Grande Marlaska creu que el balanç és positiu. El ministre va assegurar que la trobada va servir per recuperar el suport dels socis europeus.
10: En la reunió de hoy se ha materializado la solidaridad, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna declaración en sentido contrario.
9: Ara bé, el ministre tampoc va evitar la confrontació, va carregar contra Itàlia per haver suspès l'espai Schengen amb Espanya i va insinuar que és Roma i no Madrid qui té problemes per gestionar la migració irregular.
10: Todos los intervinientes han referido que el espacio Schengen no ha estado en riesgo, que nosotros estamos recibiendo últimamente España, también lo he referido, movimientos secundarios que vienen del este y no ponemos controles internos en nuestras fronteras.
9: Grande Marlaska també va actualitzar les xifres de la crisi, va elevar a 72.000 les entrades irregulars a Ceuta i va assegurar que 70.000 persones ja han tornat al Marroc.
0: Ara bé, Brussel·les també ha posat deures als seus estats membres i els demana que treballin plegats per reforçar les fronteres i evitar que una tragèdia d'aquesta magnitud es pugui repetir en el futur. I no van mal encaminats perquè a les últimes hores les xarxes socials al Marroc s'han començat a omplir de multitud de missatges amb una nova crida a creuar la frontera amb Ceuta. Segons anuncien obertament centenars de publicacions, tant a Facebook com a TikTok, Instagram i també corren per WhatsApp, la nova data seria el 15 d'agost. Per tant, estem parlant d'aquí a 10 dies justos. De fet, segons llegim al periòdico, una empresa finançada pel govern espanyol, que es diu Golden Owl, conclou que l'entrada dijous passat la van organitzar 25 grups de Facebook. L'empresa ha analitzat més de 5.000 publicacions amb intel·ligència artificial i conclou que al darrere d'aquests grups hi havia una marca pròpia, diuen literalment, que és la que ara estaria fent, estaria promovent aquesta nova convocatòria pel proper 15 d'agost. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem d'aquesta nova crida a les xarxes socials amb el comunicador i activista social, col·laborador de Morracum, el Mohamed El Amrani, per analitzar quins missatges s'han donat a les xarxes socials del Marroc i quins s'estan donant ara. El Moja ha parlat amb diverses persones del Marroc, té molts contactes al Marroc i ha pogut anar recollint tots aquests missatges, vídeos que corren, que comencen a fer-se gros i aquesta nova convocatòria que sembla que comença a agafar força, o no? Aviam què ens acaba d'explicar ell en temps de tertúlia. Avui recordo amb la Clara Rèbol, el Ricard López, la Natàlia Rodríguez i el Rodrigo Amírola. Per anticipar-se a aquests moviments, Brussel·les reclama millorar la intel·ligència i la vigilància a les xarxes socials, sobretot després que la Moncloa hagi negat del dret i del revés que el CNI no va llançar cap avís. Això, tot i que, com us hem anat explicant, els últims dies algunes fonts dels serveis d'intel·ligència espanyols han assegurat que sí, que van enviar diverses alertes internes. Però no només el CNI. A les últimes hores, el president de Ceuta ha tornat a acusar la Moncloa d'haver ignorat els avisos que li van fer com a mínim des del govern autonòmic. Juan Jesús Vives n'ha parlat aquestes últimes hores a la cadena COPE.
11: Llamamos a presidencia del gobierno y a varios ministerios poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores en la que estaban entrando por mar y que aquello iba a más. El trauma se produce el jueves y el viernes, pero con anterioridad hubo muchas llamadas.
0: Sí, com sigui, els ministres europeus insisteixen que s'han de reforçar els controls tant a internet com a les xarxes socials en general i que s'ha d'investigar quin paper hi estan jugant en tot plegat les màfies que trafiquen en persones. Amb la carpeta europea podríem dir que tancada, almenys de moment, ara tots els esforços se centren a atendre els centenars de menors que encara volten per Ceuta i que demanen asil. En són prop d'un miler i el govern saudí prepara dos espais per acollir-los temporalment, com ja va passar durant l'entrada de migrants al maig del 2021. Així ho explicava el portaveu del govern a la ciutat autònoma, Alejandro Ramírez.
12: Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto, portuario. Se están habilitando, pues todo hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no? Para la atención de los menores. Se está trabajando en ellas al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras, en torno al millar aproximadamente.
0: El govern de Ceuta i les ONGs denuncien que no donen l'abast i reclamen més ajuda al govern espanyol. De moment, l'executiu de Pedro Sánchez destinarà 25 milions d'euros per reforçar-ne l'atenció mentre els busca un allotjament definitiu. De fet, el Ministeri d'Inclusió i Migracions ha anunciat que un cop tinguin clar quants menors hi ha, posaran en marxa el mecanisme per reubicar-los entre les diferents comunitats autònomes d'Espanya. Ahir va tornar a reclamar la col·laboració dels governs del PP, però els populars ja han dit que res de res, que no s'hi posen gens bé i ja han deixat d'entreveure que de menors migrants de Ceuta no n'acceptaran ni un en els seus territoris. De moment, a Castella i Lleó, on governen en Vox, ja han dit que els barraran directament al pas. Tornem a Madrid, Adrià.
9: La Moncloa insisteix que totes les comunitats han de participar a l'acollida dels menors. La ministra i portaveu, Almasaid, exigeix responsabilitat als governs autonòmics, especialment els del PP.
13: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención.
9: Però el PP manté el no. El secretari general, Miguel Tellado, se'n renta les mans.
10: Es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido.
9: El primer balanç parla de l'arribada d'uns 850 menors no acompanyats, però el govern de Ceuta adverteix que encara n'hi podria haver més. Els centres d'acollida de la ciutat estan desbordats i dormen 30 vegades més menors dels que poden assumir.
0: Gràcies, Adrià. A casa nostra, Junts per Catalunya també tanca la porta a l'arribada de menors migrants al país. Ho ha dit la diputada de Junts, Míriam Nogueras, en una piulada. Diu que l'any passat, amb la reubicació que es va fer dels menors no acompanyats de les Canàries, ja van aconseguir que Catalunya hi quedés fora i que, si poden, ho tornaran a fer. Insisteix que el partit no donarà ni un vot si no es deixa Catalunya a banda en aquest procés. A l'espera de saber què passa amb els centenars de menors no acompanyats que són a Ceuta i si, finalment, el govern espanyol activa o no el mecanisme per reubicar-los arreu de l'Estat, i veurem on acaben i on no acaben, les dades assenyalen que des que va començar l'any a Catalunya ja han arribat més de 800 menors i joves no acompanyats. Així ho apunten les dades del Departament de Drets Socials, que ha consultat RAC1. De moment en són menys que els altres anys. Això sí, en total, la DGPIA, la nova DGAIA, se n'ocupa de més de 6.000 en aquests moments. Una dada que engloba tant els menors d'edat com els joves que ja han fet 18 anys, però aquí la Generalitat encara fa un seguiment. Laia Colomer.
14: 4 de cada 10 menors i joves que acull la Generalitat són migrants sols. Pel que fa als menors, en són uns 2.000, un de cada 4 dels que acull la DGPIA, i són un 40% dels menors que viuen a un centre residencial. En canvi, els joves ja majors d'edat, a qui es fa seguiment, són més de 4.000 i representen un 60% de tots els joves de més de 18 anys a qui la Generalitat acompanya en aquesta etapa transitòria. Pel que fa a les arribades, durant el primer mig any n'han estat 830. Són menys de la meitat del total d'arribades de l'any passat. En tot el 2025 en van arribar 2.256, una xifra similar, amb alguns alts i baixos, a la dels anys anteriors. De fet, cal remuntar-se al 2018 per trobar l'any amb més arribades. En van ser 3.709. Dels que han arribat aquest any, aquests 830 a 30 de juny, 4 de cada 10 provenen de països subsaharians i 3 de cada 10 del Marroc. Pel que fa a la distribució, un 24% estan vivint a Barcelona comarques, un 17% a Girona i un 15% a Lleida. La resta reparteixen per l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona Ciutat, les Terres de l'Ebre i Tarragona.
0: Gràcies, Laia. I mentre es gestiona aquesta distribució de menors, que són a Ceuta, encara hi ha un interrogant per resoldre. N'hi ha més d'un, però un dels més feridors és quantes persones van morir durant l'entrada del dijous passat. Segons va informar ahir la delegació del govern espanyol a Ceuta, van morir 75 persones. Però hores més tard, l'Institut de Medicina Legal de la ciutat, que és qui està fent totes les autòpsies, va elevar la xifra matisant que ja han rebut 79 cadàvers. Aquests, però, no són només els cossos que s'han recuperat en aigües i en territori espanyol. O sigui, sí que ho són. Per tant, se'ls hi ha de sumar els que van morir al Marroc. Segons ha avançat aquesta nit la cadena SER, fins ara s'han recuperat 63 cadàvers més en aigües marroquines. Per tant, fent la suma, estaríem parlant de com a mínim 142 persones mortes a banda i banda de la frontera. I tot plegat a l'espera que continuïn apareixent cossos, perquè es calcula que hi ha almenys 44 persones desaparegudes i encara hi ha gent que no vol parlar de crisi humanitària. A banda del miler de menors que envolten, que volten pels carrers de Ceuta, també hi ha unes 2.000 persones adultes més que s'hi han quedat i que viuen al ras. Són migrants que en molts casos tenen ferides i la seva salut empitjora dia rere dia. I segons l'ONG Lluna Blanca, no demanen ajuda perquè tenen por que els retornin al Marroc. Ho explicava ahir al Versió Estiu amb el Pere Mas, la portaveu de l'entitat Jali Mahmed.
15: Los están atendiendo, pues, por ejemplo, por emergencias, por poco más. Lo que pasa que también están saturados. Entonces nos encontramos con muchísima gente con diferentes heridas, sobre todo en los pies, ¿no? Con pies magullados, heridas abiertas y demás. Tienen muchísimo miedo de acudir a ninguna parte por miedo eso, a ser deportados.
0: I un últim apunt sobre rutes migratòries que ens porta fins al Canal de la Mànega, perquè ahir van haver de rescatar 157 migrants d'un vaixell que estava en flames. L'embarcació, de petites dimensions, va sortir de França i es va incendiar poc abans de travessar la frontera marítima amb el Regne Unit. Per sort, no hi ha hagut cap mort, tot i que els migrants van haver de saltar l'aigua per fugir de les flames. Segons les autoritats franceses, ha estat l'operació de rescat més important al Canal de la Mànega des que va aparèixer aquesta ruta migratòria ara fa 8 anys ja, el 2018. 8 i 21, de tornada a Catalunya, hem de tenir un ull molt posat a l'Alta Ribagorça perquè l'incendi forestal de Sanet continua actiu i els bombers ja el defineixen com el primer incendi d'alta intensitat que han d'afrontar al Pirineu. Ara per ara, el foc ja ha arrasat prop de 109 hectàrees, 35 de les quals dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. És un espai molt sensible, ja que és l'hàbitat natural d'espècies protegides com el gall fer o l'os bru, i en aquest sentit, per facilitar les tasques d'extinció, els accessos d'aquesta zona d'alta muntanya continuen tancats als excursionistes. Però el que preocupa especialment els bombers és que aquest incendi només el poden abordar des de l'aire, només el poden abordar des del cel, perquè crema en un lloc de molt difícil accés, és un lloc de barrancs, i des del cos ja avisen que el bosc podria continuar fumejant durant dies o fins i tot setmanes fins que no hi hagi pluges fortes. L'objectiu ara mateix és evitar que la inestabilitat del temps faci créixer encara més aquest incendi, que en el pitjor dels escenaris tindria potencial per devorar fins a 2.000 hectàrees. Insistim, d'un territori molt sensible com és el Parc Nacional d'Aigüestortes. Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com pinta climatològicament el dia en aquesta zona?
2: Doncs mira, de moment bé, perquè la temperatura és baixa, 13-14 graus en aquestes valls del Pirineu més occidental. La humitat és alta, al voltant del 85-90%, després d'una nit en què s'ha baixat puntualment en aquestes zones de muntanya cap als 10 graus i fins i tot en zones dels 2.000 metres per sota d'aquests 10 graus. Bones notícies ara, al migdia ha de fer calor, però una màxima al voltant dels 25-27 graus a tot estirar 30. I en principi no ha de ploure avui. Sí que demà ho pot tornar a fer, però aquests propers dies sembla que les tempestes han de quedar una mica més concentrades a l'altra banda del Pirineu, en tot cas, sobretot cap a la banda del Cadí, del Ripollès, no tant aquesta zona d'Aigüestortes. Però bé, ara les condicions són favorables per poder treballar amb aquest foc i sembla que la dinàmica de xàfecs de tarda ens anirà acompanyant, o sigui que els propers dies, poc o molt, encara pot anar plovent.
0: És una zona de molt difícil accés, ara dèiem, no?
2: Sí, barrancs, el foc fa aquestes carreres perquè al final és una zona doncs, de molta pedra, és un Pirineu molt salvatge, és molt axial, és la vall de Barredós, de Sanet, si heu fet mai la carretera de Pont de Suert cap a la Vall d'Aran pel túnel de Viella, doncs aquesta zona, a mà dreta mirant cap a l'est, és l'entrada, és un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i la veritat és que és una zona complexa i per això només es pot treballar amb mitjans aeris i ho tenen difícil els mitjans terrestres.
0: Per cert que Fran

0: Des del principi de l'estiu, França ha treballat en 14.000 incendis. Un dels que continua actiu és el del departament de Var, al sud-est del país. Hi ha més d'un miler de bombers mobilitzats i el foc que fa 15 dies que crema ja ha arrasat més de 6.300 hectàrees. A Catalunya, però, com dèiem, preocupa una mica aquest incendi forestal al Pirineu, a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ara deia el Martí que les pluges d'aquests dies poden anar ajudant en una zona que és molt difícil accedir-hi, però més enllà d'aquest foc, avui ja no s'haurien de repetir les imatges de les fortes calamarsades i pedregades d'aquests últims dos dies, que déu-m'hi-do, dilluns al Solsonès i ahir més cap al nord d'Osona i les Garrigues. Pel que fa a la temperatura, en general, una mica cap avall.
1: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Avui hi ha d'haver pluges, però més localitzades en el nord i menys intenses que hi sembla.
2: Exacte, un dimecres més tranquil respecte a dilluns i dimarts. Les tempestes no és que donin una treva, però sí que han de ser molt més puntuals i més circumscrites al Pirineu i Prepirineu, cap al Ripollès, Principat d'Andorra, també la banda del Pirineu de Lleida. Aquí, aquesta zona de l'Alta Ribagorça, doncs hi pot fer algun ruixat aquesta tarda, però poca cosa. Ruixats molt més puntuals, de curta durada, de menys intensitat. De fet, no tenim cap avís del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta tarda i això ens indica doncs una jornada molt més tranquil·la. Però sí que atenció de cara a demà. Demà pot ser un dia complicat a la tarda i no només en aquestes zones de l'interior del nord on ha estat plovent de valent aquestes últimes tardes, sinó que les tempestes demà, tarda, vespre i fins a les 8-9 de... Sí, fins a les 9 de la nit poden baixar fins a la costa. Una molt bona notícia, si no fan mal, perquè totalment plourà després de molts dies. Per exemple, a Vilafranca del Penedès fa més de dos mesos i pràcticament i mig que no hi cau ni una gota, el que és una pluja doncs significativa d'un litre per metre quadrat. Per trencar aquesta ratxa es pot doncs produir això, que tinguem alguns xàfecs forts acompanyats de tempesta, de calamarsa, de pedra, i ja tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per demà. Demà al matí tranquil·litat, però a la tarda compta amb aquestes zones de costa on fa molts dies que no plou, entre el Maresme i el Garraf, i poden acabar baixant algunes tempestes fortes també a l'àrea de Barcelona. Això ajuda a fer baixar ni que sigui momentàniament aquesta calor, aquesta sensació d'aixafogó demà a la tarda, però pot ser el dia més complicat de la setmana a nivell de possibilitat d'inundacions puntualment, amb calamarsa, pedra grossa en alguns casos, per tant condicions demà complicades perquè aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, compte.
0: Haurem d'estar molt pendents, sí, evidentment. Aquesta calor que potser demà aquestes pluges ajuden a reduir una miqueta, serà cosa de 4 dies, no?, aquesta treva.
2: Sí, de 2 dies, més aviat.
0: Ni 4.
2: Sí, sí, fins divendres anirà baixant la temperatura. Avui encara 36-37 graus als punts més càlids de Ponent i al sud, però sí que en general baixa la temperatura. El que passa que avui puja lleugerament a la costa i les comarques gironines podrien arribar als 35 o 36 graus. Per tant, puja la temperatura a la costa i al nord-est en espera que baixi a partir de demà i divendres per una mica de tramuntana. Entra una mica més d'aire fresc i això doncs farà baixar una mica la temperatura fins divendres. A partir de dissabte se'n tornem-hi cap amunt. Vinga. Cap de setmana, sí, sobretot diumenge, dilluns, dimarts, la setmana que ve tornarà a fer molta calor i podríem arribar puntualment als 40 graus. Per tant, calor extrema algun dia, tot i que com a mínim no es veu una persistència de molts dies arribant als 40 graus. Hem deixat enrere aquesta calorada, per molt que continuem molt per sobre del que tocaria en aquest estiu que està sent inèdit.
0: I a veure, què ha de fer núvol dimecres que ve?
2: Clar, dimecres que ve tenim aquest eclipsi total de sol a Catalunya. A una part de Catalunya serà total, a una part serà parcial, però sens dubte ideal per gaudir el vespre. En principi, mira, si fos avui a les comarques del Pirineu, Prepirineu, malament rai. Yeah. Però, en canvi, de cara a la setmana que ve, sembla que a partir de dilluns i dimarts tindrem una treva de les tempestes com a mínim més importants i això fa pensar que el cel estarà bé, bastant asserenat, cosa que ens permetria veure la posta de sol a l'horitzó, que és el que ens interessa, perquè tindrem una zona d'anticicló, de calma, més altes pressions, no aquesta dinàmica de tardes mogudes que seria doncs complex per veure l'eclipsi.
0: Sí. Ets conscient que aquest és un dels pronòstics de l'any, no?
2: Sí, sí, sí, intentarem afinar-ho tant com puguem. Deixem avisar també que falten molts dies.
0: Totalment, totalment.
2: Ho haurem d'anar actualitzant, ho haurem d'anar seguint, però com a mínim som optimistes a dia d'avui, una setmana vista. Sí.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
3: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient és menys consum.
1: Més potent és...

0: Tota Roma Auto.
1: Barcelona.
0: Molins de Rei.
1: Mataró.
0: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
0: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomaAutoNissan.com.
0: Roma Auto.
2: Malgrat aquesta previsió de pluja durant les tardes, el risc d'incendi continua alt a més d'un centenar de municipis de 18 comarques diferents. Caldrà extremar les precaucions, sobretot a les comarques del nord de la demarcació de Girona, al Bages, també al voltant de Montserrat i a l'oest del país, especialment a la Noguera i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el perill d'incendi és alt o moderat, per tant, una miqueta menys. I tot i que els últims dies la calorada ens ha donat aquesta petita treva, tot i que estem altíssims, avui llegim a La Vanguardia que a dia d'avui la calor ja ha matat més catalans que en tot l'estiu de l'any passat. Segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, des del 15 de maig s'han registrat a casa nostra 730 morts atribuïbles a les altes temperatures. La xifra ja supera el total de la temporada d'estiu del 2025, com dèiem, que va tancar en aquest cas amb 673 morts. Aquest any, el mes en què hi ha hagut més morts associades a la calor ha estat el juliol, amb 544, el doble que el juliol de l'any passat. Passa un minut de 8:45, un matí més. Atenció a aquells que hagueu d'agafar un vol des de l'aeroport del Prat, perquè, com us explicàvem ahir, els treballadors de Ground Force fan vaga per segon dia consecutiu. Avui ja s'han hagut de cancel·lar una quinzena de vols, de moment. Perquè us en feu una idea, ahir en van ser una vintena, que representen molt poquet, realment, al voltant del 2% del total, però pot fer la guitza la gent. Els que fan vaga són el personal subcontractat que dona servei a grans aerolínies com Air Europa, Lufthansa, KLM o Etihad a l'hora de facturar maletes i embarcar. Per això, tot i que no hi hagi una gran quantitat de cancel·lacions, el tema no està aquí. Si avui heu d'agafar un vol, aneu-hi amb temps, perquè des de primera hora ja hi ha més cues de l'habitual. Tot apunta que aquesta situació encara s'ha d'allargar com a mínim uns dies més, perquè els treballadors asseguren que Ground Force es nega a seure a negociar amb ells. Anem cap a l'aeroport del Prat per conèixer quina és l'última hora, quina és la situació a l'aeroport amb el Josep Ferrer.
3: De moment, el principal inconvenient amb què es troben els viatgers és que tots els vols operats per Ground Force estan sortint amb 25 minuts de retard de mitjana. I com va passar ahir, alguns vols podrien haver deixat part de les maletes a terra. A banda, les companyies han cancel·lat 17 vols de sortida i arribada a Frankfurt, Amsterdam, Múnich, Zúrich, Roma i Viena. Els passatgers afectats han estat avisats i recol·locats si ho han volgut en altres vols. Tal com dèieu, AENA recomana que aquells que hagin de viatjar en companyies aquí Ground Force els fa avui el servei de terra es desplacin a l'aeroport amb més temps del que és habitual. CGT, el sindicat convocant de la vaga, assegura que els serveis mínims són abusius i avisa que el cap de setmana, amb més vols programats, hi podria haver més problemes.
2: Gràcies, Josep. A Barcelona es disparen les denúncies dels veïns per problemes relacionats amb les drogues. Han augmentat un 40%. Els primers 6 mesos de l'any, el 112 va rebre 3.500 trucades per aquest motiu. En són 1.000 més que en tot el primer semestre de l'any passat. Aquestes queixes dels ciutadans només són la punta de l'iceberg, com avui explica la Maica Navarro a La Vanguardia, d'un problema que fa temps que arrossega la capital, que és la droga. En aquest escenari, l'Ajuntament ha posat en marxa un pla de xoc contra el narcotràfic. Inclou més vigilància i més inspeccions, sobretot a narcopisos i a clubs canàbics. De fet, des que es va posar en marxa, al juny ja s'han fet un centenar d'entrades en aquests locals. Violeta Martos.
4: El Pla Druida busca treure profit del coneixement de territori dels agents de la Guàrdia Urbana. Així s'atacarà el consum de drogues des de diferents àmbits. El policial, amb més intervencions als punts de venda de droga al detall, l'administratiu, amb vigilàncies a clubs canàbics, de trànsit, amb controls policials, assistencial, amb millores a l'assistència de persones drogudes pendents i preventiu, enfocat als joves i adolescents. N'ha parlat de tot plegat el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
5: Aquest pla s'està dissenyant per treballar des del coneixement d'aquesta primera capa del fenomen, la que podem detectar en contacte amb la comunitat, per informacions que indiquen moviments sospitosos continus d'entrades i sortides en determinats immobles, intercanvis ràpids de substàncies en la via pública, un augment d'un consum en un determinat espai de la ciutat.
4: A més, també s'ha estrenat un quadre de comandament que funciona amb intel·ligència artificial. Uneix denúncies amb informacions que rep el cos per saber quines són les zones calentes i quins delictes hi predominen.
2: Gràcies, Violeta. Per cert, parlant de problemàtiques associades a les drogues. Com dèiem a les 8, estigueu atents al cas del contenidor del món RAC1 que us hem d'explicar a partir de les 9 del matí a l'inici de la tertúlia. Una altra de les eines que han d'ajudar a aplicar aquest pla que ara ens explicava la Violeta són les càmeres de vigilància policial que l'Ajuntament continua instal·lant a la ciutat. A Barcelona ja n'hi ha 187, però el govern municipal del PSC té previst instal·lar-ne 500 més abans d'acabar el mandat, al maig de l'any que ve, i on també es preveu un reforç important és a Badalona. Ara mateix no n'hi ha cap, però l'Ajuntament ha anunciat que se'n desplegaran més de 600 a partir de l'any que ve. De moment s'ha publicat la licitació, però en cas d'assolir-se aquesta xifra, Badalona es convertiria en la tercera ciutat de l'estat espanyol amb més càmeres policials, només per darrere de Madrid i de Barcelona, per tant, de les dues ciutats més grans del territori. I molta atenció, perquè a aquesta hora estem molt pendents de l'accident que hi va haver ahir a la nit al parc d'atraccions de la Festa Major de Tona, a Osona. Una suposada fallada tècnica en el mecanisme d'una d'aquestes atraccions ha deixat 5 persones ferides lleus i 2 de gravetat. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de Tona, que ja va emetre un comunicat de matinada a través de les xarxes socials explicant que fins a l'esplanada de la Canal s'hi van desplaçar 5 ambulàncies, els bombers i diversos cotxes dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Això ho estem llegint a aquesta hora al 9-9. L'incident ha arribat l'últim dia de la Festa Major a Tona. Continuarem molt pendents d'aquests 7 ferits, 2 de gravetat per saber com evoluciona la situació. Més coses. A Lleida ha quedat en llibertat amb càrrecs el jove de 24 anys acusat de participar en l'onada de robatoris i incendis de cases a l'Horta de Lleida. Ho llegim al Segre. Va passar fa 2 anys, el 2024, i en total acusen aquest jove de 76 robatoris. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
6: Només ha passat 39 dies a la presó després que el jutge hagi estimat el recurs presentat per la defensa. El van detenir a la Bordeta el 18 de juny i en el moment de la detenció va intentar fugir. Hi ha 2 persones investigades, l'altra és un home de 32 anys que també va quedar en llibertat als 3 dies, però després dels recursos de la Fiscalia i l'acusació particular va tornar a entrar. Ara també ho podrien recórrer. Se'l situa a tots dos al lloc dels fets, identificats amb càmeres, amb converses de planificació, i els seus mòbils van donar senyals el dia dels fets a les cases afectades.
2: Gràcies, Julen. I pareu bé l'orella aquest cas, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. La justícia avala l'acomiadament a una treballadora del 112 que penjava les trucades dels ciutadans abans que poguessin explicar què passava o directament els ignorava. Feia 6 anys que treballava al 112, però, perquè us en feu una idea, en poc més de 2 setmanes va descartar almenys 15 emergències. A la llista de casos que va ignorar hi ha el de 2 menors que es van quedar atrapats en un ascensor, una baralla en un cementiri de Lleida o la trucada d'algú que cridava demanant ajuda. Tot i això, la majoria d'afectats tornaven a trucar i algun altre dels operadors sortosament acabava enviant l'ajuda necessària. El tribunal ha conclòs que es tracta d'una clara deixadesa de funcions, com a mínim, perquè la dona coneixia els protocols. A més, ja li havien cridat l'atenció per comportaments similars. La dona es va excusar dient que podia rebre fins a 300 trucades als dies més intensos i que hi ha molt soroll a la sala. Hosti. La dona encara pot acudir al Tribunal Suprem per recórrer la sentència. I aquest matí també us hem d'explicar un nou cas de catalanofòbia, en aquesta ocasió per part de la policia espanyola. L'ha denunciat el diputat de Junts per Catalunya, Isaac Pedrós, a la Fiscalia de Girona. Resulta que la setmana passada tenia hora per anar a renovar el DNI de la seva filla a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà, però els agents van complicar-li molt la gestió perquè parlava en català. Denuncia que li van posar molts bastons a les rodes simplement per voler mantenir la llengua i lamenta que els agents haurien fet mofa de la seva discapacitat perquè Pedrós és sec, Eudald Puig.
7: Tot i que la policia espanyola també els ha denunciat per desobediència, l'escrit que Pedrós ha presentat a la Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte per discriminació i contra la integritat moral. El diputat també assegura que els agents el van obligar a pagar la taxa d'expedició del DNI que per la seva discapacitat no hauria de pagar. La policia els hauria dit que si sabien de bon inici que no l'havien de pagar, els hi haurien d'haver dit abans de començar el tràmit i que hi havia cartells per la comissaria que ho recordaven. Pedrós, però, segons la denúncia, els va recordar que és sec i que no pot llegir, a més que ningú els hi havia demanat. Davant la negativa de la família, els agents el van portar a una altra sala on van aparèixer fins a 7 policies més. Allà els van demanar el carnet d'identitat. Pedrós els va ensenyar primer el carnet de diputat i alguns policies n'haurien fet mofa, a més de dir-li que no servia per identificar-se. En ensenyar-li el DNI, la policia li hauria pres de mala manera i no hauria estat fins que van aparèixer els Mossos que li haurien tornat.
2: Gràcies, Eudald. I per cert que a les darreres hores hem sabut que l'Europol ha tornat a incloure l'independentisme català al seu informe sobre terrorisme. Feia 2 anys que l'havien tret de la llista davant la insistència a l'estat espanyol de Junts i Esquerra. Ara, però, l'han tornat a col·locar a la llista perquè, segons l'Europol, és un moviment separatista extremista. Ara bé, el mateix text es contradiu i apunta ara que l'independentisme està fragmentat, que és operativament feble i que es limita a activitats esporàdiques i simbòliques, diu l'Europol. I a Girona, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, s'ha disculpat amb la militància del partit després que s'hagi filtrat un àudio en què assegura que vol fer fora els regidors republicans, és a dir, els del seu propi partit, i apoderar-se dels drets electorals de la formació a la ciutat. La notícia ha aixecat molta polseguera i posa el focus a la direcció nacional del partit perquè Puigtió és la persona que Oriol Junqueras vol com a candidat de cara a les eleccions de l'any que ve.
8: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra i t'ho vaig estar explicant fent el cafè. Et vaig dir que la meva intenció era posar-los fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
2: Per si no s'ha acabat de sentir gaire bé l'àudio, Puigtió diu, literalment, la meva intenció amb Esquerra era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra. I després poder utilitzar els seus drets electorals. Doncs bé, després de la filtració, Puigtió ha fet un comunicat demanant disculpes a la militància republicana. La gravació, per cert, l'ha publicat un jove vinculat a Vox, que es diu Travis Agustín Gómez. Aquest jove assegura que es va reunir amb Puigtió i que l'àudio filtrat forma part de diverses converses per telèfon entre tots dos. La notícia ja ha provocat diverses crítiques a la direcció del partit. Per exemple, l'exdiputat Joan Puig, que és de Blanes, ha demanat que Puigtió no sigui directament el cap de llista dels republicans. Això... encara en plana política, hem repassat política catalana. Ara fem un petit apartat de política espanyola, perquè avui tenim més novetats sobre el polèmic àtic al barri de Chamberí, d'Isabel Díaz Ayuso. Fins ara ningú sabia exactament quants diners s'havia embutxacat el govern, havia desembutxacat el govern per pagar-lo, però avui el País posa una mica més de llum a l'assumpte. Segons avança el diari, fonts properes a l'operació han confirmat que el pis hauria costat ni més ni menys que 6.300.000 euros. L'operació, a més, inclouria una comissió del 3% a la immobiliària de luxe que suposaria 189.000 euros extres. Per tant, ens anem als 6 milions i mig. Recordem que la Comunitat de Madrid va comprar l'àtic perquè la presidenta el fes servir com a oficina mentre reformaven les seves. Dies més tard, i després d'una allau de crítiques bestial, el govern de Madrid va anunciar la venda i que amb els diners reconstruiria les zones afectades pels incendis. 8:42, si consumiu habitualment Instagram o TikTok, segurament us haureu adonat que cada cop hi ha més famoses i més creadores de contingut, gairebé totes dones, que apareixen als vídeos molt i molt primes. Són uns canvis molt bruscos que han posat sobre la taula el debat sobre els fàrmacs per aprimar-se ràpidament, com l'Ozempic o el Mounjaro. La doctora Gemma Parramon, que és cap de psiquiatria de la Vall d'Hebron, avisa de les conseqüències, sobretot entre les noies més joves d'aquesta moda.
9: Els cànons no han deixat d'existir. Sempre han exigit un control del cos de les dones, ja sigui cap una banda, cap a una altra. Als anys 90, aquest aspecte malaltís de l'aquest mos, per exemple, sí. Doncs ara sembla que es torna a repetir. Al final, sempre hi ha hagut aquesta exigència.
2: L'últim exemple, clar, és el d'Ariana Grande. L'artista, farta de mesos de rumors, comentaris i especulacions sobre el seu aspecte físic i sobre si té algun trastorn alimentari, ha dit prou. Ha cancel·lat els seus projectes i es retira temporalment de la vida pública. La cantant explicava en el seu darrer concert que no ha estat una decisió impulsiva i que ho ha meditat amb temps.
10: L'anunci que es va fer ahir no és fruit d'una reacció ni d'un impuls, és una decisió que ja havia pres. És un pla que havia traçat en silenci fa molt de temps i és una decisió presa des de la reflexió i l'empoderament.
2: Arran de casos com aquests, experts com la doctora Parramon i tants d'altres demanen que es deixi de jutjar els canvis físics de manera individual i que es posi el focus en la tendència de la societat. El debat, subratlla, és valorar fins a quin punt aprimar-se sota aquesta pressió estètica és realment una decisió lliure o no. Clar, aquí està la mare dels ous. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Júlia Ojeda.
11: La història és cíclica, com ho són també les modes. Cada cicle té les seves tendències. Des dels grecs sabem que el culte al cos i la bellesa com a ideal han format part dels imaginaris de la humanitat. Filòsofs i antropòlegs ens han explicat que després del fracàs d'un cicle de mobilitzacions i de lluites socials, la desafecció i el caos s'imposen i davant la impotència per no poder controlar el món, tendim a desplaçar-nos cap al fet individual. L'autocontrol del cos n'és l'exemple paradigmàtic. El retorn de l'apologia a la primesa extrema, promocionada ara amb anuncis o en pic a TikTok i Instagram, és la versió moderna d'aquell contingut que als anys 90 corria lliurement per blogs i fòrums Promia i Proana. Després de les victòries del feminisme i en ple cicle reaccionari, tocava augmentar la pressió i les opinions sobre els cossos de les dones. Els homes tampoc n'estan exempts. El revés masculí d'Ariana Grande seria Amadeo Llados, un tio que s'ha fet famós a internet per fer dominades i insultar els homes que tenen panxa. Com de costum, però, les lògiques del patriarcat sempre ens collen més a nosaltres i mentre veiem com es qüestionen les carreres, les cares i les cuixes d'Ariana Grande o Nati Peluso, Amadeo Llados és una mica més ric i més famós després de cada barpi.
2: 8:45, gràcies, Júlia. A les aules, prop de 13.000 estudiants s'han quedat sense plaça per cursar algun dels cicles formatius que havien demanat. Això vol dir que hauran d'esperar fins al setembre per veure si poden entrar en algun altre cicle. Tot i aquesta dada, el procés de preinscripció de l'FP ha aconseguit adjudicar aquest any més de 86.500 places. És tot un rècord i una mostra que la Generalitat ha millorat l'assignació de places en comparació amb cursos anteriors. Eduard Martínez.
12: Educació continua reduint la xifra d'alumnes que han d'esperar al setembre per saber quins estudis d'FP podran fer, tot i que no l'aixuga del tot. Fa dos anys en van quedar pendents 31.000 persones, l'any passat la xifra es va reduir a la meitat fins als 15.000 i ara s'ha rebaixat a 12.700. En concret, de les més de 99.000 sol·licituds que ha rebut aquest any el departament, 86.000 han obtingut plaça. En dos de cada tres casos, a més, l'estudiant ha pogut entrar a la primera opció que havia demanat. La preinscripció a l'FP estrenava aquest any una eina per evitar l'abandonament escolar. El sistema proposava als alumnes que s'havien quedat sense plaça algun altre estudi que els pogués interessar i més de 5.300 joves han acabat acceptant aquesta proposta alternativa que en un principi no s'havien plantejat. Els estudis de grau mitjà més demanats han estat els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics. En el cas de grau superior, els que han rebut més peticions són els d'administració i finances, educació infantil i integració social.
2: Gràcies, Eudald. I a Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron ha hagut de suspendre algunes de les cirurgies que hi havia previstes fins demà per una avaria amb l'aire condicionat. Ahir, a primera hora de la tarda, es va espatllar el sistema de climatització de l'edifici de traumatologia i això va obligar a cancel·lar 11 operacions. L'Hospital barceloní espera tenir-ho arreglat demà al matí, però fins que no s'hagi resolt, només podran atendre les urgències i les hauran de fer en un altre edifici. Pel que fa a la resta d'operacions programades a traumatologia, com dèiem, s'han suspès fins que l'edifici torni a tenir aire condicionat. Fem una pausa molt breu, són menys de 2 minuts, i després, entre altres coses, us haurem d'explicar un cas surrealista d'un home de Florida amb el ChatGPT, una història absolutament surrealista que acabarà als jutjats, i entre altres coses, dos noms pel que fa a l'actualitat esportiva. I un lloc. Deco, Julián Álvarez i Madrid. Un segon.
13: Hi ha rebaixes que poden esperar, però no les últimes rebaixes de Viladecans d'Style Outlets. Fins a un 70% de descompte a Adolfo Domínguez, Timberland, Textura, Puma i moltes més. Corre, abans que volin!
14: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
15: valorado
14: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
15: Y otra. Valorado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
17: No ho comparteixo.
16: El que he dit?
17: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
16: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: Perdona, tindries lloc per dos?
19: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
18: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
20: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900-903-743. Verisure.
2: Deu minuts i les 9, el govern obre la porta a rectificar la llei que s'està tramitant al Parlament per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Això després de la galleda d'aigua freda que ha significat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que ahir va concloure que la mesura vulnera alguns drets com els de la propietat i l'herència. Un informe que ha encès les alarmes al Palau de la Generalitat i a la seu dels comuns, que són els grans avaladors de la llei. Doncs bé, en un comunicat, el Departament de Territori assegura que faran tot el que estigui a les seves mans i buscaran totes les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge. Per tant, deixen entreveure que s'hi podrien incloure alguns canvis per intentar blindar la llei. Els comuns tampoc tenen la tovallola perquè, diuen, la llei no prohibeix comprar pisos, sinó que estipula per què els pots fer servir, viure-hi o posar-los en règim de lloguer regulat. En canvi, fonts d'Esquerra Republicana recorden que ells ja van avisar dels dubtes sobre la robustesa jurídica de la llei i donen per fet que ara, amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, caldrà directament replantejar-la. De fet, la proposició de llei per prohibir la compra especulativa encara s'està tramitant al Parlament. S'hauria d'haver aprovat abans de les vacances d'estiu, però precisament la petició de Junts i del PP al Consell perquè hi donés un cop d'ull ha endarrerit el debat fins a la tardor. Tot i que el dictamen no és vinculant, sí que és un avís a navegants, perquè la llei podria quedar en paper mullat si la declaren inconstitucional, Laia.
22: L'informe del Consell de Garanties Estatutàries els pica el crostó per dos grans aspectes. Un, per haver tramitat la proposició de llei per la via ràpida, i l'altre perquè és contrari a alguns articles de la Constitució espanyola. Anem a pams. El Consell creu que la norma és tan complexa i enrevessada que no pot tramitar-se per lectura única perquè, per exemple, impedeix als actors implicats comparèixer al Parlament. També critica que, per culpa d'aquest tipus de procés, tampoc s'hagi parlat amb els ens locals, que són els que al cap i a la fi haurien d'aplicar la llei. I pel que fa a la vulneració de drets, el Consell apunta que és contrari als drets a la propietat i l'herència perquè estipula que a les zones de mercat tens només es puguin comprar o heretar habitatges per viure-hi o per posar-los a lloguer regulat. Per tant, el dictamen xoca frontalment amb el cor de la llei, que és precisament impedir la compra d'habitatges per fer-hi negoci. De fet, el Consell de Garanties Estatutàries també creu que la norma vulnera la llibertat d'empresa perquè impedeix actuar amb normalitat al sector de l'habitatge, el principi de seguretat jurídica, i diu que envaeix competències de l'Estat sobre obligacions contractuals.
2: Gràcies, Laia. I en un estiu en què tenim xifres molt elevades pel que fa als ofegaments mortals, ahir en parlàvem, avui us podem explicar que els horaris de socorrisme, platges i piscines estan desactualitzats. És el que diuen els experts, que avisen que les mesures de salvament són les mateixes des del segle passat. I això, que ara la temporada de bany és molt més llarga i és molt més intensa, fruit de la calor que fa. L'alerta la va llançar al món a recu el professor de socorrisme i salvament Ramsès Martí.
23: Sigui pel canvi climàtic, sigui per l'auge de l'economia blava, també dèieu, no? El tema de quina hora anem a la platja, no? Tot això ha canviat. Per tant, tenim més afluència a les platges. Per tant, això ens dona doncs, que hi ha més probabilitat de que tinguem incidents i alguns poden acabar amb un ofegament i algun d'aquests ofegaments poden acabar amb mort.
2: Recordem que aquest estiu ja han mort 30 persones ofegades i més de la meitat són gent gran. Aquests 30 morts ja superen totes les que hi va haver l'estiu passat o el del 2024. I temes vinculats directament als estius. Ara aquest ja en fa uns quants. El malson dels ajuntaments per haver de tancar les piscines municipals per la presència d'excrements humans. I malauradament és un malson que sovint es fa realitat. Qui ho sap bé és l'alcalde de Juneda, a les Garrigues. El poble ha hagut de tancar temporalment les piscines municipals després d'haver detectat caques a l'aigua. Durant les properes hores es faran tasques de neteja, desinfecció i control de qualitat per poder reobrir les instal·lacions com més aviat millor, amb la calorada que fa, eh? Però Juneda no és l'únic municipi que s'ha trobat amb aquesta situació. L'Ajuntament de Vilaseca, el tarragonès, també va tancar ahir una piscina municipal perquè hi van trobar un excrement flotant a l'aigua. És el segon cop que ha de tancar la mateixa piscina. Ja van haver de prohibir el bany dissabte pel mateix motiu. Demà la tornaran a obrir, però preocupa que els torni a passar. Tot i que sembla una situació absolutament surrealista i absolutament fora de lloc, res més lluny de la realitat, perquè en aquests dos últims casos, aquest estiu, ja són 11 els municipis d'arreu de Catalunya que han trobat excrements a les seves piscines des que va començar l'any i que, per tant, han hagut de tancar en plena temporada de calorades. És Mollerussa, Tàrrega, Vacarisses, Artés, Besalú, Bellpuig i Sant Joan de Vilatorrada. Amb aquest escenari, alguns pobles i ciutats, farts de la situació, han començat a moure fils per esbrinar l'origen. És el cas de Tàrrega, que ha enviat a analitzar els excrements a un laboratori per saber del cert que la femta és d'origen humà i que, en cas de ser-ho, poder determinar el sexe i l'edat de la persona per poder començar a definir-ne un perfil. I hem de parlar un dia més de l'incendi al metro de Barcelona, que va deixar més d'un centenar de ferits per inhalació de fum ara fa uns dies. Ara, TMB farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, entre el Clot i les Glòries, quan es va incendiar.

0: hi ha una lona del revestiment d'un túnel. El conseller delegat de TMB, Xavi Flores, ha insistit en aquest material, que aquest material ja no es troba en lloc més de la xarxa de metro, però que igualment revisaran si hi ha altres materials que puguin suposar un risc afegit en cas de foc.
1: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo. Volem fer una auditoria que ens permeti tenir la constatació, de nou, un doble check, comprovar que això és així.
0: Flores també ha dit que reforçaran els protocols d'emergència per tal de donar més informació als viatgers en casos com aquest. Segons ha explicat, hi posaran cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant una incidència. És a dir, que fins ara no hi havia aquests cartells. Això amb la situació de desconcert que es va viure a l'interior dels vagons el dia de l'incendi, que molta gent va haver de sortir sense saber on anar i, com vam poder explicar aquí al Món RAC1, de testimonis en primera veu, gent que estava en el vagó en aquells moments que deien que van actuar per supervivència, perquè ningú els va indicar què havien de fer ni en cap lloc del vagó, perquè no existien aquests cartells que ara sí que s'instal·laran, hi havia unes mínimes instruccions sobre com actuar en una situació tan de pànic com aquesta. 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Si sou dels que utilitzeu rellotges intel·ligents o bé coneixeu algú que en fa servir, que sapigueu que alguns metges especialitzats han començat a detectar un increment de les consultes als hospitals i als CAPs pel control obsessiu del son que fem amb aquest tipus d'aparells. Cada dia són més els joves a qui els preocupa considerablement el seu temps de descans i les hores de son. I en aquest sentit, experts del descans alerten de casos d'una cosa que s'anomena ortosòmnia, que bàsicament seria l'obsessió per aconseguir un descans perfecte. Els rellotges intel·ligents són una font ràpida i fàcil de consulta de dades que analitza la qualitat del son de cadascú i aquesta facilitat pot arribar a fer créixer la necessitat de controlar-ho encara més. Són dispositius que poden portar un cert control, però que no són quirúrgics ni extremadament fiables. I alguns metges han fet saber a RAC1 que han tingut pacients últimament que, per exemple, han anat a consultes preocupats perquè el rellotge intel·ligent els hi diu que només han dormit profundament 2 hores. I si això és normal, no és normal, si no estan descansant prou o no. I com els rellotges intel·ligents ara s'estan girant amb una causa més de patiment i nerviosisme que es tradueix en més insomni per aquest patiment i nerviosisme i acaba sent un peix que es mossega la cua. Doncs bé, de tot això en parlarem en temps de tertúlia amb el psicòleg i expert en son, Rafael Santandreu. I ho dèiem abans d'anar a publicitat. Un expastor de Florida, als Estats Units, ha denunciat OpenAI perquè el ChatGPT li va oferir consells mèdics molt perillosos que gairebé el maten. El chatbot va dissuadir-lo en diverses ocasions de buscar atenció mèdica quan estava patint uns símptomes evidents d'embòlia pulmonar massiva, per la qual, de fet, va acabar a la unitat de cures intensives. Segons la demanda, ChatGPT hauria restat importància als marejos i a la inestabilitat en la pressió arterial que tenia aquest home, i la intel·ligència artificial també l'hauria anat manipulant, sabent que era un expastor, amb comentaris sobre Déu que barrejava amb consells mèdics i així explotava els interessos particulars de l'usuari per fer-lo més dependent de l'eina. I li deia, tu no pateixis, si creus en Déu segur que no serà res, no cal que vagis al metge. Doncs va acabar ingressat, després de que es fes ja pràcticament massa tard, a la unitat de cures intensives, més que res, per fer cas al ChatGPT. I avui, que falta una setmana exacta per l'eclipsi solar total, a mesura que s'apropa la data, també es dispara el FOMO, és a dir, la por a perdre's aquest espectacle astronòmic. Els experts alerten que aquesta angoixa començarà a aflorar entre la gent que fins ara ha passat completament de l'eclipsi, però que, a mesura que es va apropant el dia, comença a tenir el coquet de voler-ho gaudir. Per tot plegat, vaticinen que en els propers dies es dispararà la demanda per trobar llocs des d'on observar aquest eclipsi solar total i que els interessats seran persones que ara tenen por de perdre's l'eclipsi o a qui els hi preocupa no veure'l bé del tot. Expliquen que passarà sobretot als indrets on es podrà observar totalment i durant més temps, és a dir, Tarragona o Terres de l'Ebre, per exemple. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
2: Sí, Sergi, els experts adverteixen que el FOMO acostuma a aparèixer justament entre les persones que fins ara han passat més de l'eclipsi solar total o que li han tret importància. Apareix pocs dies abans del dia de l'eclipsi. Va passar als Estats Units, el precedent més recent i més comparable amb el que es viurà a part de Catalunya, l'Aragó o les Illes Balears. L'Aleix Roig, del Parc Astronòmic de Prades, ho explica a RAC1.
3: Passarà, però molt. O sigui, ara mateix el que estem esperant és el FOMO. Ja ens ho deien, que als Estats Units tant l'any 17 com el 24 era... Diu, no es parla de pràcticament res de l'eclipsi, o sigui, com aquí, i els 2-3 dies abans hi ha un creixement exponencial de la demanda per veure l'eclipsi.
2: També apareixeran més estafes o els preus abusius es dispararan els darrers dies i s'aprofitaran d'aquest FOMO. S'aprofitaran d'un públic de darrera hora que no ha tingut la previsió dels aficionats a l'observació astronòmica, que van fer reserves d'allotjament i van preveure on seguirien aquest eclipsi fa 2, 3 o fins i tot 4 anys.
0: Gràcies, Esteve. Mentrestant, continuen sorgint maneres diferents de veure l'espectacle. L'aerolínia Iberia ha anunciat que ha organitzat un vol que s'enlairarà de Madrid i que seguirà l'eclipsi total des de l'aire. A bord hi viatjarà un equip d'investigadors i de periodistes que tindran el privilegi de veure com la Lluna cobreix completament el Sol en les millors condicions i molt més a prop de la resta de persones. Joan Puig.
4: Tot està pensat perquè els investigadors tinguin la millor vista possible de l'eclipsi. L'avió s'enlairarà des de Madrid i seguirà una ruta dissenyada expressament per coincidir amb la trajectòria de l'eclipsi i evitar els núvols. La iniciativa va néixer a petició de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, que buscava una manera d'observar l'eclipsi des de l'aire. A bord hi aniran científics, periodistes i algun convidat especial, i tots ells disposaran d'ulleres homologades per seguir-ho amb seguretat, mentre que les càmeres i els instruments científics faran servir filtres especials.
0: I aquest vespre els xiquets de Valls es veuen les cares a la Diada Castellera de la Firagost. És una actuació que es fa un 8:15 a la plaça del Blat i que els últims anys ha guanyat força pels grans castells que hi porten tant la Colla Vella com la Colla Joves. És un duel elèctric que us explicarem, evidentment, des de Castells a RAC+1 a partir de 8:15, ja ho sabeu, amb el Valentí Ñigo com a cap de colla al capdavant. Joel Penya.
5: Fa tot just 70 anys que les colles vallenques van actuar per primera vegada per la Firagost. Des d'aleshores ho van anar fent intermitentment fins que als 80 l'actuació va agafar volada. I com que és Valls i és la plaça del Blat, en ple 2026 ni la Vella ni les Joves volen estar-se de res. A 8:15 del vespre, mentre els firaires recullen les paradetes, els rosats i els vermells s'enfronten en un nou duel al quilòmetre 0 dels castells. Les Joves arriben després d'unes setmanes tranquil·les que els permeten plantejar-se grandíssims castells com el 4:9 sense folre o el 2:9 amb folre i manilles i continuar treballant el pilar que els ha donat tantes alegries els últims anys. La Colla Vella arriba més condicionada, però això mai els ha restat ambició i encara menys jugant a casa. Els rosats tenen en cartera el 5:9 amb folre i el 7:9 amb folre, però també poden plantejar-se el primer 2:8 sense folre de la temporada castellera i, més remotament, el colors 3:10 amb folre i manilles.
0: Gràcies, Joel. I després de 3 anys d'espera, avui arriba a Apple TV la nova entrega de Ted Lasso. L'antic entrenador de futbol deixa les regnes del primer equip masculí del Richmond per posar-se al capdavant del conjunt femení, les Lady Greyhounds, que competeixen a la segona divisió anglesa. Mentre que Netflix estrena avui també la segona temporada de 100 anys de soledat.
6: La estirpe condenada a 100 anys de soledat.
0: És l'adaptació de l'obra de l'autor Gabriel García Márquez. Per ser parlant de Netflix, la plataforma redobla l'aposta per la bola negra de cara als Oscars.
7: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
0: La pel·lícula dels Javis aterrarà a les sales de casa nostra el 25 de setembre i unes setmanes més tard, el 16 d'octubre, ho farà també als Estats Units. I segur que molts recordeu Ready Player One de Steven Spielberg, una magnífica pel·lícula, divertidíssima. Doncs bé, tindrà una segona part. Es titularà, no ho diríeu mai, Ready Player 2. I de moment se'n desconeix l'argument, simplement sabem que tornarà a passar dins del món virtual de la primera pel·lícula, aquest món anomenat Oasis. I aquest matí hem de lamentar la mort de Pepe Habichuela, una de les grans, grans llegendes de la guitarra flamenca. José Antonio Carmona, conegut artísticament com a Pepe Habichuela, ha mort aquest dimarts a Madrid als 82 anys. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris a causa d'una malaltia i la seva última aparició pública va ser fa mig any quan va rebre la gran creu d'Alfons Desè el Savi de mans de Pedro Sánchez. Habichuela deixa un llegat fonamental pel flamenc, va ser un dels guitarristes que més va contribuir a modernitzar aquest gènere i a dignificar la cultura gitana. També era pare i oncle de diversos membres del grup Ketama. I amb música, tenim novetats pel que fa a la Mercè de Barcelona. També hi actuarà Love of Lesbian. Ja havien anunciat que hi hauria un grup sorpresa i resulta que serà la banda del Santi Balmes. El concert serà a la platja del Bogatell el dissabte 26 de setembre. També hi actuaran Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Svetlana. Passen 6 minuts pràcticament de les 9 en punt del matí. D'aquí a res, Clara Ardèvol, Ricard López, Natàlia Rodríguez i Rodrigo Amiro a la tertúlia, però abans hem d'actualitzar més enllà d'Iris Tió la resta d'actualitat esportiva. El director esportiu del Barça, Deco, és a Madrid, ho podem confirmar, per reunir-se amb el representant de Julián Álvarez.
8: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El Barça continua tenint com a màxima prioritat incorporar el davanter argentí. Avui dia és l'únic objectiu per l'atac del club blaugrana i és per això que Deco va viatjar ahir al vespre cap a la capital espanyola i s'espera que durant el dia d'avui es trobi amb el representant de Julián per intentar tractar el futur del jugador i avançar en aquesta línia. Recordem que Julián s'hauria d'incorporar a la disciplina matalassera el dilluns 10, però, tot i la resistència de l'Atlético, ell vol fitxar pel Barça. La situació, però, comença... Clar, a apropar-se i a fregar diversos límits. A Julián li queden pocs dies de vacances i ben aviat hauria de tornar, com dèiem, a estar sota les ordres del Cholo Simeone. La Lliga és a punt d'arrencar i quan comenci 2 setmanes més tard ja acabarà el mercat de fitxatges. Estem a dia 5 d'agost. Però sobretot un dels límits més evidents és la posició del club matalasser. Aquest club presidit per Enrique Cerezo ho té clar. Julián Álvarez no està en venda, de moment. Si arribés Julián, podria no trobar-s'hi a Ferran Torres. Al Barça no li han agradat gens. Gens, les declaracions del davanter valencià posant en dubte la seva continuïtat, però des del club no respondran a les seves paraules. L'esperen el 12 d'agost i serà aleshores quan parlaran directament amb ell. Marta Ramon.
9: Al club hi han reaccionat aplicant dosis de calma, tot i que no han agradat aquestes declaracions. No estan sorpresos pel seu contingut, però sí que remarquen que no sabien que Ferran tenia intenció de fer aquesta ronda mediàtica per posar-se a l'aparador. No hi haurà resposta de club, entenen que ara no toca i recorden que és jugador del Barça. Quan torni serà el moment de parlar amb ell com estava previst. És el dia 12 d'agost que l'esperen a la ciutat esportiva. Si Ferran els comunica que vol sortir, cosa que fins ara no ha passat, aleshores sí que s'obriria un nou escenari, un escenari que a hores d'ara encara no es vol valorar. De moment, des del Barça mantenen que no l'han posat en venda i que tenen intenció de renovar-lo al setembre. Això sí, amb un sou similar al d'ara, no pas amb caire de davanter estrella. Recordem que acaba contracte el 30 de juny de l'any vinent i que si no renova podrà marxar lliure.
0: Gràcies, Marta. Més coses vinculades a l'actualitat. A les darreres hores s'ha presentat a Can Barça i és Ibisibu. L'extrem belga de 18 anys tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. I avui, a partir de la 1 del migdia, serà el torn del Barça femení, que ha de presentar Caroline Nicoli. La davantera brasilera arriba procedent del Manchester City, signarà com a blaugrana fins al 2030 i es convertirà en el fitxatge més car de la història del Barça. El traspàs s'ha tancat en 1.200.000 euros. D'altra banda, encara en futbol, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha de passar avui per quiròfan per una lesió al tendó al bíceps femoral. El jugador va lesionar-se al darrer amistós contra el Middlesbrough quan va ser substituït al minut 18 per unes molèsties físiques i estarà alguns mesos de baixa. Al Tour de França femení, la ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, va guanyar ahir la contrarrellotge i ara du el mallot groc de líder. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va ser 11a i ocupa la 7a posició a la general. Avui, etapa número 5 de 140 quilòmetres amb sortida des de Mâcon i arribada a Belleville a partir de 2:45. I en tennis, Carlos Alcaraz renuncia finalment a participar a l'Obert de Cincinnati. El murcià encara no s'ha recuperat dels seus problemes al canell i finalment no tornarà el 13 d'agost com semblava previst. Cincinnati havia de ser el seu primer torneig després de gairebé 4 mesos lesionat fora de les pistes.
10: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
11: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit, allà hi tenim el Roger Serra. Bon dia, Roger.
12: Què tal? Bon dia. Doncs la veritat és que parlem de calma, molta calma en aquesta xarxa viària. Hem començat aquest mes d'agost amb molta tranquil·litat, amb molta fluïdesa també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és que no tenim constància ara mateix de cap gran incidència, afortunadament, accidents avariats que ens pugui complicar aquesta circulació. Per tant, com et deia, ara mateix a la xarxa viària també vies que envolten Barcelona, circulació còmoda i fluïda.
13: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant del fenomen del segle. Quin fenomen, us preguntareu? L'estrena de l'Odissea?
14: Nope.
0: La calorada extrema que estem vivint aquests dies?
14: Nope.
0: Els gossos als trens? Tant de bo. Però avui no toca. Parlem de l'eclipsi.
15: Les estrelles venen, van, cremen ràpid.
0: I és que, si no us hem fet prou la brasa durant tots aquests dies i durant tot l'últim any, ara hi tornem. Però és que l'ocasió realment s'ho mereix. Queda només una setmana perquè arribi, perquè passi un dels fenòmens més sorprenents que viurem a la vida, l'eclipsi total de sol. I a RAC1, com sempre, hi serem per explicar-vos-ho amb el suport, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya. A hores d'ara ja ho tenim tot preparat per informar-vos de tot el que passarà. Farem una programació especial durant tot el dia. Estarem a l'Observatori de l'Ebre des de les 7 del matí fins a les 12 del migdia. Ens hi posarem els del Món RQ, amb servidora de vostès. Tindrem el Martí Oliveres per informar-nos de tot el que veurem i de tot el que no veurem, i d'altres noms que aniran desfilant per l'estudi que muntarem a l'Observatori de l'Ebre, i una mica més tard s'hi posaran els del Versió, amb el Pere Mas al capdavant i tota la banda, de 4 a 9. Per tant, allargaran una hora la seva programació habitual, el seu horari habitual, per poder seguir en directe i explicar-vos en directe i poder viure amb vosaltres l'eclipsi. Tot plegat per explicar-vos en viu i en directe des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya. I per si no fos prou, hi afegim de postres les llàgrimes de Sant Llorenç, que el dia 12 serà el millor dia per veure-les. Jo no m'ho deixaria perdre, perquè una cosa així no la tornarem a presenciar mai més. Quedeu avisats. Dia 12, tothom cap a mirar el cel, però sobretot escoltar la ràdio, que no enxampem ningú a la Lluna de València.
16: El Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
17: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
18: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
17: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
16: El Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i un quart de deu.
19: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
0: Hola, Clara Ardèvol, bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Com estàs, Clara?
20: Molt bé, deixant-me influir per la calma de l'agost, ja.
0: Bé,
20: Fis.
0: Bé, m'agrada.
20: No em puc queixar.
0: És un comentari que fem cada agost, però els que ens toca baixar a Barcelona a treballar,
20: sí,
0: i que ho hem de fer amb cotxe perquè venim a unes hores en què el transport públic no és una opció, s'agraeixen aquests dies.
20: És veritat, l'ambient és un altre.
0: Sí.
20: Es nota moltíssim el transport públic, la gent va inclús relaxada, diria.
0: Sí, eh?
20: Fins i tot els que van a treballar sí, una mica més.
0: Sí, és veritat que passa. Hola, Rodrigo Mirola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: està,
0: Rodrigo? Tot bé?
1: Molt bé, la veritat, sí. És cert que Barcelona està amb un aire una mica diferent durant aquesta data.
0: Sí, que segurament la gent que està a la Costa Daurada o a la Costa Brava també et dirà, bueno, i que són d'allà i que viuen allà durant tot l'any, també diuen, nosaltres també tenim un aire diferent, eh? I segurament potser no ens agrada tant, no?, al final.
20: Clar, és veritat, sí.
0: Ricard López, molt bon dia.
21: Què tal? Bon dia, com anem?
0: Bon dia, Ricard. I també tenim a la Natàlia Rodríguez per aquí. Bon dia, Natàlia.
22: Molt bon dia.
0: Què, ja has trobat gent que t'acompanyi al teu meravellós i enorme, pràcticament infinit terrat per poder veure l'eclipsi o no?
22: Ja he sentit que vosaltres estareu a l'Observatori de Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Sí. Molt bé. No, al contrari, cal dir una cosa. Jo estic superestressada amb això de l'eclipsi, eh? Per tant, aquesta calma de la que parleu del mes d'agost, jo no sé el que és, perquè com aquí serà total 100%, clar, i es veu que aquesta diferència d'un 0,1 canvia tot, bé, això és una bogeria. No, s'ha d'anar molt alerta en pujar a dalt a les teulades. O sigui, aquí les comunitats d'aquí Tarragona estan avisant que, clar, les teulades no era com abans, no, jo no sé, abans t'enviaven a jugar a dalt, saps? Clar. Ves a jugar a dalt al terrat. Ara no, perquè hi ha aparells i els aires acondicionats i aquestes coses, i la gent està, les comunitats de propietaris estan avisant, sobretot en els edificis que donen a Ponent, per tant, seran els que tindran una molt bona visió, que la gent no pugi dalt a les teulades.
0: Doncs avís queda, i totalment,
22: avís,
0: Natàlia.
22: Queda perquè serà... Sí, perquè bé, a veure, és normal que un pensi que des de dalt es veu millor, etcètera, etcètera. Però sí, la meva terrassa continua oberta per un nombre finit de persones.
0: Hi ha una cosa que també s'ha d'explicar. El Martí Oliveres ja ens ha dit que queden molts dies, evidentment. Jo li he dit, escolta, estem davant del pronòstic meteorològic de l'any o de la dècada. Ai, allò, sense pressió.
20: Sense pressió.
0: Sense pressió pels meteoròlegs i les meteoròlogues. Però el Martí m'ha dit que a una setmana vista haurem d'anar-ho actualitzant cada dia que passi. Diumenge i dilluns, evidentment, tindrem una idea una mica més clara. Però a dia d'avui, pinta bé a nivell de núvols, perquè aquestes tempestes que estem tenint aquesta setmana, la setmana que ve no es veuen, almenys a la projecció dels mapes. Per tant, de moment, bé, però queden 7 dies encara.
20: Sí, és el pronòstic de la dècada i el FOMO de la dècada, que és el que dèieu abans.
0: Sí.
20: Perquè, clar, una cosa que passa que de 150 anys és el nivell de FOMO, de por de perdre els extrems.
0: Totalment. I està passant allò, que està, ara ja està començant a passar. I jo crec que aquest cap de setmana s'accentuarà més. Que hi ha gent que fa unes setmanes... Ui, això de l'eclipsi.
20: Ui, la gent.
0: Però què passa? Sí. És la gent amb això de l'eclipsi.
22: Vols dir que val la pena? Però què passarà, doncs?
0: Clar, a veure. I ara comença a passar aquest efecte de la gent que diu ai, calla, que és veritat, que això estarà bé, és veritat, això ho hem d'anar a veure, home, clar, que això no ens ho podem perdre, i ara corre, que te pillo.
22: Sergi, ara és la guerra de les ulleres.
0: Ah?
22: Tal qual. És a dir, ara són els juegos de l'hambre per les ulleres de l'eclipsi. Perquè, clar, hi ha gent que n'ha donat, els ajuntaments, nosaltres des del diari també n'hem donat, i hi ha gent que ha fet això, ha dit, jo, perquè vull... primer perquè necessito ulleres. Aquest és un tema que ja en parlarem. Primer perquè les necessito, i total, l'altre jo no el miraré, a mi no m'interessa, i ara de repent no en queden, o no en queden, vull dir, les has de comprar i tal, i ara és, o sigui, no us podeu imaginar el que et prometen a canvi d'un parell d'ulleres d'eclips.
21: Perquè és veritat que són imprescindibles, no?
22: És a dir, és la corrupció total.
0: Ja. Què diu, Ricard?
21: No, que les ulleres és veritat que són imprescindibles, no? És a dir, si jo miro l'eclipsi un minut només amb unes ulleres de sol normals...
0: No.
20: Martí,
0: no
20: es pot fer, Ricard.
22: No, per favor, Ricard, no facis.
0: No, però és una bona pregunta.
21: És una pregunta.
0: Sí, està molt bé que facis.
21: Perquè igual hi ha gent que diu, perquè si no miro l'eclipsi sense i el miro només un minut amb unes ulleres, igual no em passa res.
22: No, et passa.
0: Sí, està molt bé que facis aquesta pregunta. De fet, ja us diem que ara, de cara als propers dies, aquí al Món RAC1, anirem tocant diversos aspectes vinculats a l'eclipsi. Però aquest serà un tema, Natàlia, de... A veure si hi ha prou ulleres per veure l'eclipsi.
22: A veure si n'hi ha prou, i sobretot aquest ús, perquè aquí també hi ha una diferència, diguem-ne, geogràfica. A la zona de Tarragona, que és on serà 100%, hi ha un moment que és quan sigui el total, o sigui, tot fos, tot ennegrit, sí, que allà te les pots treure. Però això dura un minut i pico, no dura massa més. Però a les zones on serà del 99 no t'ho pots treure mai, les ulleres. Mai. O sigui, aquí hem de ser, com a molt, hem de matxacar-ho moltíssim. Les ulleres sempre, sempre, sempre.
0: Totalment. Totalment. I aquest punt important, eh? Després, mira, potser farem venir el Martí Oliveres a la segona part de la tertúlia, perquè s'ha passat una cosa pel cap que li vull proposar, a veure si es veu en cor de fer-la. Després li proposarem. Va, són les 9:20, dos minuts, i anem amb un cas realment molt bèstia del contenidor del món RAC1. Dos minuts.
2: RAC1. Guanyar-los al derbi és l'única cosa que demano.
3: Tornar a pujar.
4: Un altre sextet serà massa.
23: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions en temps real i sense retards. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
24: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
25: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
26: Crec que ens hem perdut.
27: Sí, sort que he portat ametlles.
28: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
29: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
30: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
31: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
30: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
31: Truca al 900-903-743. Mary Shore.
32: El perquè de tot plegat.
0: Ara anem amb aquest cas del contenidor del món RAC1, que us dèiem a les 8, són les 9:22. Lluna Belani, molt bon dia.
33: Bon dia, Sergi, què tal?
0: Molt bé, i tu?
33: Jo estic bé a nivell personal, però estic bastant angoixada per aquests veïns. Mm-hmm. Perquè tela.
0: Aquests veïns d'aquest bloc de l'Eixample de Barcelona, ara després la Lluna ens explicarà algunes coses vinculades amb el cas, però abans anem a conèixer-lo una mica com sempre, pas a pas i mica en mica, però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o especialment surrealista i teniu la sensació que qui us hauria d'ajudar no us ajuda o que no hi ha manera de desencallar el vostre problema, contacteu amb el contenidor del món RAC1 i almenys nosaltres el que farem segur és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu al WhatsApp del món RAC1, 669-1010-10, 669-1010-10, o també ho podeu fer via correu electrònic, allà us podeu estendre una miqueta més, amb elmón@rac1.net, correu electrònic a elmón@rac1.net. Som-hi. La veïna amb la que parlarem ara ens ha demanat que, si us plau, preservem el seu anonimat. I, per tant, li posarem un altre nom que no és el seu. Li direm Teresa. Bon dia i moltes gràcies.
34: Bon dia.
0: On vius exactament?
34: Mira, al carrer Muntaner, amb les meves dues filles, des del gener del 25. Des del del 5, perdó.
0: Des del
34: gener del 2005.
0: Des del gener del 2005, per tant, ja fa la tira d'anys, Muntaner, per tant, no queda gaire lluny d'aquí la ràdio, per exemple. Amb les teves dues filles, edat de les teves dues filles, més o menys?
34: 28 i 23.
0: D'acord. Teresa, quants veïns sou en el bloc?
34: 24. 24 veïns.
0: 24 veïns. De 24 pisos diferents, hem d'entendre?
34: Sí, sí. Som, sí,
5: de diferents i bueno, hi ha gent de tot, hi ha famílies amb nens petits, uh-huh. n'hi ha adolescents, n'hi ha gent gran, n'hi ha una dona de 96 anys uh-huh. i bueno, tots són gent treballadora, no? Ens portem tots molt bé, bueno, ciutadans normals, uh-huh. treballadors i ja està. Per tant,

0: Patim molt.
1: Quan va començar a torçar-se tot plegat?
0: Mira, quan va venir el propietari del quart tercer i se va instal·lar al febrer del 25.
1: D'acord.
0: I van començar els primers aldarulls, crits, cops de porta, baralles... Vale. I ja, sí, i el 15 de desembre bueno, ja va ser un home per l'escala amb un ganivet, una arma blanca,
1: sí. Teresa, i van venir els Mossos. Com que sí. Són moltes coses... Ara hi entrem, però has dit una cosa que és febrer 25, per tant estem parlant de sí. Fa un any i mig ja,
0: d'aquesta
1: sí. Entrada d'un nou propietari, has dit el quart tercera?
0: Sí.
1: D'acord.
0: Sí, bueno, era el propietari, era el propietari de sempre.
1: Ah, però i va llogar el pis a altres persones, entenc.
0: No ho sabem, això és que no ho sabem si el va llogar. Ell va venir a instal·lar-se al febrer del 25. El propietari,
1: D'acord.
0: Però abans ho tenia llogat, sí. Abans sí, però normal, amb persones normals.
1: Val.
0: Bueno, tranquil·les,
1: sí,
0: vull dir.
1: Ja no conflictives, podríem dir. No és
0: exacte,
1: això, Lluna?
0: Exacte.
2: Exacte, sí, o sigui, hi havia gent de lloguer i llavors un bon dia, el febrer del 25, aquesta gent marxa i entra el propietari del pis, que ja feia anys que era seu, i a partir d'allà és quan comença aquest moviment de persones conflictives que van entrant sí. I sortint i van començar tots els problemes.
1: Ens pots posar algun exemple, Teresa, d'aquests problemes? Perquè has dit, per exemple, d'una persona amb un ganivet a l'escala.
0: Sí, un ganivet blanc a l'escala i donant cops i passejant per tota l'escala. Quan van venir els Mossos, se'l van portar i portava unes bossetes que suposadament eren droga, però no ho sabem bé. Val. I després contínuament entrava i sortia gent que anava al pis, estava poca estona i s'anaven i eren agressius, van trencar mobiliari de la comunitat, com no podien entrar, van trencar la porta, bueno, van... Sí, sí, o sigui, era bueno, molts crips, amenaces, sí. O sigui, era... Bueno, no pensàvamos que todo esto nos estuviera pasando a nosotros, la verdad.
1: Yeah. I això, Teresa, pràcticament cada dia, cada certs dies, és a dir, episodis
0: sí.
1: D'aquests sí. A diferent nivell,
0: sí, continuament.
1: Imagino que
0: sí,
1: poder
0: sí.
1: Trobar una persona amb un ganivet a l'escala amenaçant-te i perseguint-te, això ha de ser una de les pitjors situacions que pots sí. Imaginar a casa teva, sí. Però amb sí. Més o menys grau, pràcticament cada dia alguna cosa.
0: Sí, sí, contínuament. O sigui, el 112 ja ens coneixen perquè, bueno, hem trucat tantes vegades que ja són infinites les llamades que hem fet al 112. Però era contínuament. Bueno, gent que sortia col·locada perquè és que es veia i es quedava dormint al hall, desmaiada, i trucant nosaltres a l'ambulància. O sigui, paperines per les escales.
1: Sí.
0: Bueno, sí, es pixen per les... està gravat en les càmeres, que es pixen per les escales, a l'ascensor... Sí, sí, o sigui, la finca està molt, molt, molt degradada, ja. Molt.
1: Teresa, sí. Digues,
0: sí.
1: Perdona.
0: Amb bicis que jugades, però bueno, jo crec que són robades, i les deixaven al hall amb ambes, i bueno, i ahir les deixaven.
1: Yeah.
0: Ja està.
1: Teresa, has dit... clar, estàs descrivint un escenari horrible en
0: sí.
1: General, però a més, el lloc on
0: sí.
1: Vius, doncs imagina't, no? Per entrar i sortir
0: sí,
1: de casa teva. Però, Teresa,
0: exacte.
1: Has dit... Persones que et semblaven a tu, pel que heu vist, col·locades,
0: sí.
1: I has dit una
0: sí.
1: Cosa també, que és molta gent entrant i sortint. Gent que s'hi
0: sí.
1: Passa poca estona dins del pis i torna a sortir. Estem parlant d'un narcopis?
0: Exacte. Bueno, és que la primera denúncia als Mossos va ser això, per possible narcopís.
1: D'acord. Quan va ser aquesta primera denúncia?
0: Al gener del 26.
1: Gener 26.
0: Al gener del 26, sí.
1: D'acord.
0: I bueno, els Mossos van entrar, però van veure que no. Però és que, clar, era... Quan van entrar els Mossos, encara el propietari venia

0: s'anava, i són molt llest. Es coneixen molt bé els límits i clar, no van poder, no van trobar res, no van trobar res de narcotràfic, eh? Però clar, està clar que aquí venien a adorar-se, segur, eh? Segur.
1: Els Mossos han arribat a entrar mai dins del pis?
0: Una vegada.
1: Una vegada.
0: Quan van denunciar lo del narcopis, sí, van entrar una vegada i registraron tot el piso, sí, y nos dijeron que no habían encontrado nada. De todas maneras, están tots fichats, eh? Tots.
1: Què vols
0: tots
1: dir?
0: Tenen antecedents, tots. Os coneixen els Mossos, bueno, os tienen a todos fichados. Los Mossos nos han dicho que están todos fichados. O sea, son gente con antecedentes. Todos els que hi ha en aquest piso.
1: En l'últim any i mig, des d'aquest febrer passat, o sigui, l'anterior, quants cops, Teresa, diries que han vingut els Mossos o la Guàrdia Urbana de Barcelona a l'edifici?
0: Molts, molts. Si no han vingut 30, 50, però sí, però és que és diari, eh? És diari. I a vegades patrulles, 4 patrulles. O sigui,
1: Lluna, tu ahir la tarda vas poder entrar a l'edifici.
2: Sí, jo ahir la tarda vaig anar allà, que bueno, em vaig reunir amb la Teresa, i abans vaig estar per l'edifici mirant. Clar, què passa? Que ara, des de que... Bueno, ara ja anirem a això, però tu ja ho has avançat abans a les 8, han hagut de contractar una empresa de seguretat privada, per tant, aquest mes d'agost. Llavors, ara diguem-ne que les zones comuns encara estan prou bé. Però sí que és cert que jo vaig anar pujant per l'escala. L'escala, per exemple, totes les parets estan plenes de marques de bicicletes, perquè és el que diu ella, van amunt i avall amb bicicletes. I quan jo m'estava apropant ja al replà del quart pis, just en aquella escala, vaig veure 3 gotes de sang, que clar, jo allà em vaig espantar molt, perquè vaig dir, ostres, sang, i a més pel que em va dir després la Teresa és d'aquest mateix cap de setmana que va haver-hi una baralla. I llavors quan vaig arribar ja al replà, perquè jo el que volia era veure la porta, vaig veure que a la porta, al pany, hi ha un forat d'uns 5-6 centímetres de diàmetre, per tant jo podia veure l'interior. Què passa? Que de seguida que jo em vaig plantar allà davant, algú es va moure per dins, i llavors jo vaig marxar.
1: Normal.
2: Perquè em vaig espantar i vaig dir, me'n vaig. Llavors vaig marxar cap avall i res. També em va cridar molt l'atenció que davant del pis hi ha un arbre, que és un arbre prou alt, i que queda més o menys a l'alçada, a prop, diguem-ne, del seu balcó. I aquest arbre tenia com 3 o 4 peces de roba penjades, que jo no ho sé perquè no sóc experta en la matèria, però... sí que és cert que es diu que a vegades quan hi ha peces de roba penjades o sabates és perquè indica que aquella zona és una zona on es trafica amb drogues. I clar, just l'arbre està davant, per tant, a veure, sense poder-ho confirmar al 100%, tot apunta a això. També a l'entrada al portal hi ha com una... Abans d'entrar, o sigui, a fora, hi ha com una mena de test, que no hi ha plantes, però està ple de sorra, i allà hi havia papers de fumar, hi havia alguna paperina... Vull dir, està bastant clar què fan allà dins, i jo també tinc moltes fotos que m'han enviat els veïns on es veu gent com zombis, literalment, tirats a fora del portal, a dins del portal, paperines, milers de fotos... Vull dir... Tot plegat, tela.
1: Aquest cas em recorda molt el cas que vam anar treballant al Món RQ aquesta temporada passada del pis del Josep Moragues.
2: Exacte. Sí, sí, de fet, he parlat amb el Josep i m'ha dit que... Bueno, li he dit, ara escolta-ho, i després parlem perquè potser podria estar vinculat, perquè també era Eixample Esquerra. El Josep crec que em va dir que eren uns 20 pisos afectats. Llavors, podria ser que tot estigués lligat.
1: Hi ha algunes coses que m'han anat cridant l'atenció. Per exemple, tant tu, Lluna, com la Teresa, heu parlat molt de les bicis.
0: Sí.
1: Tenen alguna cosa... És a dir, poden voler dir alguna cosa, aquestes bicis?
2: O sigui, el que sospiten és que moltes vegades hi ha repartidors d'empreses de repartiment a domicili...
1: Sí.
2: Entren amb les bicis, passen 5 minuts al pis i surten. Clar... A mi per això em grinyola molt que la policia digui que no és un narcopis, perquè a veure, si hi entra i surt gent tot el dia i és gent drogada, el més probable és que aquesta gent la droga l'agafin d'allà dintre.
1: Si estem parlant també de repartidors, exacte, que poden anar a buscar una droga concreta i portar-la a qui sigui.
2: Ja et dic, o sigui, totes les escales fins al quart, a més es veu que a partir del quart ja no, fins al quart està totes les parets plenes de marques de bicicletes, tot. Ja.
1: Què dius, Teresa?
0: Sí, sí, és veritat. Bueno, i tenim fotos, que ara no sé on estan, però tenim fotos que hi ha bicicletes amb bolses cogides a la bicicleta, i esto nos dijeron a nosotros que es una manera donde llevan droga también. Hicimos las fotos, las llevamos a los Mossos, pero claro, todo esto... Todas las cámaras, además hemos tenido que poner cámaras, todo esto está registrado y tienen imágenes los Mossos, pero no sé qué pasa, que se ve que no es suficiente, no es suficiente, y los vecinos cada vez estamos, porque cada vez están más agresivos, es que ya nos amenazan directamente. La última vez dije, vosotros seguís llamando a los Mossos, que ahora cuando se vayan ya veréis. Esto delante de los Mossos, ¿eh? Sí, sí, delante de los Mossos. Y los Mossos simplemente se limitaron a decirnos, bueno, si queréis poner una denuncia, claro,
1: bueno,
0: es que...
1: Cuál, ¿no?
0: Claro, ¿de qué me sirve si llevo 5 denuncias y llevo y no hacéis nada? Dice, bueno, es que estamos muy limitados, claro, pero es que nosotros estamos en peligro, sinceramente. Nos da mucho miedo, mucho miedo. Hay niños pequeños, hay una mujer muy mayor de 96 años que me dice que no baja por el ascensor porque le da miedo. Claro, es que da pánico encontrártelos, porque es que últimamente amenazan.
1: Aquesta
0: amenazan,
1: situació,
0: estan muy agressius.
1: Aquesta situació, sí. I crec que aquesta dada no és menor, de fet crec que és la dada, s'allarga des de fa un any i mig. Hi ha un paper aquí, Teresa, ara preguntaré també de quantes denúncies heu presentat i amb qui heu anat a parlar, però hi ha un personatge d'aquesta història que vull que acabem d'aclarir quin paper té, que és el propietari d'aquest pis.
0: Sí,
1: tu expliques que el propietari tenia el pis, ens ha dit la Lluna, un propietari d'un pis que no vivia en aquell moment al pis, el tenia llogat a unes altres persones, aquestes persones marxen, febrer del 25, i aquest propietari entra a viure en el seu pis amb unes persones. Aquest propietari, recordo el cas del Josep Moragas, que els propietaris dels pisos afectats tard o d'hora feien els passos possibles per intentar fer fora la gent que estaven allà en els seus pisos. Aquí el propietari no diu res, ni asa ni bèstia, no diu ni fa res.
0: Se desentiende por completo. Se ha desentendido por completo. Es más, hemos intentado localizar al hermano. De hecho, la presidenta localizó al hermano, le explicó la situación y se sorprendió. Incluso se hizo sorprendido y dijo que no sabía nada de su hermano. No han querido... Hemos acudido a la familia, pero se han desentendido por completo. Y este señor, la duda nuestra es si realmente les ha dejado el piso o lo han echado. Porque el día que vinieron a ocupar este piso, vinieron 4 individuos, 3 noias y un noi, tres nois y una noia, sí. Y bueno, van fer unos golpes que estábamos pensando que es que estaban echando el edificio abajo. Y es que estaban haciendo los forats a la porta per poder entrar. Ja no estava el propietari va marxar corrent. Es va anar corrent i des d'aquest 27 d'abril estan aquests individus. Van trucar els Mossos i els Mossos van venir i els van fer fora. Però a la una de la madrugada, van tornar, no sé com van poder accedir a la finca, i des de la una fins les 6 del matí es veu a les càmeres com va entrant gent. Un home obrint a baix la porta i van subint tots al quart tercera. I així estem. Yeah. Que, a vegades n'hi han com 10 persones o més en aquest pis,
1: Clar.
0: I no tenen aigua, perquè, clar, no paguen, no tenen llum. Bueno, la luz jo crec que l'han pinchado, no sabemos dónde, porque se la saben todas. Lo hemos denunciado a la compañía, pero no han venido. Y el agua nos estaban robando a la comunidad. Nos rompieron la llave de la comunidad, lo tuvimos que poner un candado y ahora se van a la fuente que hay en Montané. por ahí, hay una fuente.
1: És que sí. Tot el que vas explicant, Teresa, em transporta el cas del Josep Moragues. És que és calcat. Si no estem parlant del mateix, és pràcticament el mateix. En el cas del Josep els havien posat silicona al pany de les portes perquè no poguessin tancar.
2: És que, Sergi, o sigui, això que ha dit la Teresa ara, clar, com dèiem, aquesta gent porta un any i mig rondant per allà, però amb el propietari present. Llavors, el 27 d'abril, si no m'equivoco, per allà, bueno,
1: sí,
2: a l'abril,
1: sí,
2: és quan passa això que diu ella, arriben tres nois, bueno, tres homes i una dona, comencen a picar, a donar cops a la porta per fer els forats, ells truquen a la policia, bueno, els Mossos se'ls emporten, i jo això ho sé perquè m'he llegit la denúncia, als 10 minuts de que els Mossos els facin fora, ells tornen a estar allà i des del pàrquing van picant. Em pregunto jo, com pot ser que als 10 minuts estigui aquesta gent suelta, amb perdó, vull dir, és que no ho entenc. I després és el que diu ella, hi ha una veïna que que veu com a les 3 i mitja el propietari marxa i ja no torna. O sigui, aquell dia és l'últim dia que ells han vist el propietari entrar a l'edifici. Després l'han vist un cop més voltar per la zona, però a dins de l'edifici l'últim dia és 27 d'abril a les 3 i mitja, quan marxa, i al cap d'una estona entra aquesta gent, els fan fora, als 10 minuts torna a estar allà, com que ningú els obre, no entren, i a la una del matí apareix un individu que aconsegueix entrar. Llavors els veïns també a la denúncia diuen que sospiten que potser té claus del portal, i llavors és el que diu la persona que estava controlant les càmeres de seguretat, veu com durant 5 hores, d'una de la matinada a 6, va entrant gent constantment. I allà és quan, diguem-ne, ocupen el pis, però clar, tampoc podem afirmar que sigui una ocupació perquè, pel que sembla, el propietari n'està al cas, i jo crec que hi ha aquí un tema... Bueno, sí, vull dir, el propietari, de fet, els veïns sospiten que està enganxat a la droga i que llavors el tenen collat, i llavors és com ens deus deure diners, doncs ens quedem al teu pis.
1: Teresa, a banda de les vegades que heu trucat als Mossos d'Esquadra, que ens deies abans, no?, que ja us coneixen, quantes denúncies heu presentat i amb quanta gent diferent heu parlat? Entenc que haureu parlat amb l'Ajuntament de Barcelona.
0: Sí, també.
1: No sé si heu presentat denúncia directament als jutjats. Sí. Explica'ns una mica
0: mira, això. Sí, mira, 105 denúncies als Mossos.
1: 105?
0: No, 5. Ah. 5 denúncies als Mossos.
1: Més enllà de les trucades, entenc.
0: Sí, más las trucadas infinitas, ¿eh? Y luego dos demandas al jutjat, una por los impagos, porque claro, eso es una otra, no pagan res a la comunitat.
1: Ah,
0: y una otra por cesament d'activitats, d'activitat, perquè clar, no sabem què fa ahí. Y después también una reunión, hemos tenido tres denuncias al ayuntamiento. Una el 3 de maig, altra en juliol, i totes per, i una altra que ara no recordo la data, totes per salubritat, perquè clar, bueno, i després l'última reunió a l'Ajuntament va ser el 31 de juliol per veure de posar una demanda per desalojo per ocupació. O sigui que portem moltes, o sigui, als Mossos, als jutjats i a l'Ajuntament. I així estem.
1: Clar.
0: I no ens han dado ninguna solució.
1: Clar, és que aquí, Teresa, està la cosa. Un any i mig.
0: Clar.
1: Intensificat sobretot aquests últims mesos. Els Mossos d'Esquadra, segons tu has explicat, us han dit que estan tots fitxats, que ja els tenen localitzats.
0: Sí, tots.
1: Infinitat de trucades als Mossos d'Esquadra. Denúncies a totes les administracions que heu pogut amb diferents temes per intentar trobar la via que pugui ser. També denúncies als jutjats. I continueu igual o pitjor.
0: O pitjor.
1: Perquè heu hagut de contractar seguretat privada, has dit.
0: Sí. Ara tenim seguretat privada per tot el mes d'agost, perquè, clar, han entrat en dos pisos. Sí.
1: Han robat?
0: Sí, han robat a dos, sí. No sabem si són ells, perquè, clar, va venir la científica i no van trobar empentres. Huellas, entonces pues claro, así estamos, pero claro, es la casualidad que están ellos y el piso colindante y el de abajo han entrado en los dos. O sea, el de al lado y el de abajo han entrado en dos pisos, claro. Aquí llevamos un gasto, no solo de seguridad privada todo el mes de agosto por 6 horas, de 12 de la noche a 6 de la mañana, porque claro, esa es otra, por la noche no para el ascensor. aprovechan para venir por la noche también y bueno, el ascensor no para. Y entonces pues lo hemos contratado por tranquilidad de los vecinos. Aparte, cada vecino se ha puesto alarma, porque claro, vista la situación, pues estamos muy asustados, sinceramente.
1: Normal. Teresa, em diuen que t'acompanya sí. l'Elisa, que és una, sí. una altra veïna, sí. que la tens aquí al costat i que em consta sí. que, de fet, va rebre amenaces per part d'aquesta gent fa molt poquet,
0: sí.
1: oi?
0: Sí, i tant. Sí,
3: hola,
0: sí.
3: Bon dia, Sergi.
1: Hola, Elisa, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quan va ser, això?
3: Mira, això va passar el dilluns al vespre. Jo estava tornant a casa sobre les 10 de la nit amb la meva parella i a l'hora que nosaltres entràvem al portal sortien quatre individus del famós pis. I es van quedar a la porta, aguantant la porta perquè entréssim, de manera que ens va tocar passar per la porta i, clar, jo ni els miro ni els parlo perquè, com podeu imaginar, fan bastanta por. I com que van passar sense dir res, bueno, van començar amb un to amenaçador a dir com és que no doneu les gràcies? Quan un veí t'obre la porta has de donar les gràcies. Però com podeu ser tan maleducats? Bueno, i així, increixendo. És a dir, nosaltres ens anàvem cap a l'ascensor sense contestar ni mirar-los i anava pujant el to. Clar, utilitzen un to bastant agressiu i amenaçador perquè ells mateixos estan farts que és increïble que sigui així, de que truquem als Mossos, perquè truquem als Mossos gairebé cada dia. Ahir mateix, ahir per la nit, van tornar els Mossos. Llavors, estan molt enfadats amb els veïns. Com deia la meva veïna, cada vegada que venen els Mossos és en el moment en què els Mossos se'n van, surten a l'escala i criden als veïns. Vinga, torneu a trucar als Mossos, vinga, a veure si us atreveix.
1: Quin horror.
3: Llavors, això a tu et genera molta por, perquè et dius... Jo truco als Mossos perquè em protegeixin i no, o sigui, no vull dir que sigui culpa dels Mossos perquè és possible que no puguin fer res, però clar, la inseguretat que tenim tots els veïns és horrible. Uh-huh. I al final aquesta gent, aquests individus, el que veuen és que poden seguir fent el que vulguin amb total impunitat i és el que està passant.
1: Amb això, Elisa, jo crec que ho podem donar per descomptat que els Mossos d'Esquadra fan tot el que poden fer.
3: Jo, exacte.
1: Això,
3: estic jo això bastant, també ho sé.
1: Convençut.
3: Sí.
1: Mira, Elisa, ara m'escriu el Josep Moragues, precisament, ara que estàvem comentant, no?, d'aquesta situació que ell, en els últims mesos, ha fet un intensiu amb aquestes coses, i em diu el Josep que els Mossos d'Esquadra ja fa un temps que expliquen que els narcopisos s'estan traslladant, precisament, de la Rambla a l'Eixample, Esquerra. Sobretot perquè com que s'han intensificat molt els operatius i els controls al Raval, on històricament, quan parlàvem de narcopisos, automàticament pensàvem en el Raval, doncs ara s'estan traslladant a l'Eixample. Es veu també que hi ha narcopisos a l'Eixample de Barcelona molt vinculats a pisos turístics, no té per què ser aquest cas, eh? Estic afegint informació de context, eh? On es fa chemsex amb turistes, que són aquestes pràctiques d'estar durant moltes hores, muntar orgies, durant hores i hores i hores, sota els efectes de diverses drogues. De fet, els Mossos ja van fer fa no gaire una operació contra 12 pisos diferents de l'Eixample de Barcelona que estaven vinculats amb pisos turístics i pràctiques com el chemsex amb turistes. Elisa, tres no sé si voleu dir alguna cosa més, explicar alguna
0: bueno,
1: cosa més que
0: sí.
1: creieu.
0: Bueno, i ara una cosa surrealista. Clar, nosaltres teníem un dinero para poder arreglar la fachada, porque tenemos que arreglarla para pasar la inspección técnica del edificio.
1: Vale.
0: ¿Y qué pasa? Claro, no íbamos a poner un andamio en pleno julio o agosto. Y claro, las obras se han endarrerit, bueno, se han aplazado.
1: Sí, sí, se han endarrerit.
0: Y tenemos como no las podemos, lo más seguro, hasta febrero del 27, nos van a poner una multa de, me han convencido, de 300 euros.
1: ¿Cómo?
0: Si no cumplimos los plazos, sí. De 300 euros si no cumplimos los plazos. Se ve que las multas pueden ser superiores, ¿eh? Pero en este caso vamos a tener que pagar 300 euros porque no hemos comenzado las obras. Entonces, claro, esto es como decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros? O sea, no podemos, tenemos una situación muy complicada y encima nos va a multar el ayuntamiento porque no podemos poner el andamio, no podemos hacer la obra en el tiempo.
1: ¿Per què no el poseu? O sea, no la poseu la bastida, però, Teresa?
0: Claro, porque podrían, bueno, es que robarían por todos los pisos. Esta gente, si ya han robado en dos, teniendo la descolgándose o rompiendo puertas, si pusieran una bastida, bueno, es que fan el agos, aquí, entre que los vecinos que se han ido de vacaciones y ellos es lo que creo que están esperando, pero claro, no podemos. Entonces, pues las derramas que teníamos asignadas, pues las estamos gastando en seguridad, pero de momento no podemos hacer la obra que nos exige ya el ayuntamiento. Es que es imposible.
1: ¿Cuánto os costa la seguretat privada que heu contractat?
0: Pues mira, unos 2.800 euros.
1: El 2.800 euros ha costat.
0: Sí. Y aparte, bueno, hemos tenido que arreglar el parking también, porque ahí había como un lavabo para que pueda ir el de seguridad. Porque claro, tienen que tener el lavabo, claro. Y bueno, cuando fuimos a abrirlo para ver cómo estaba, resulta que es que ellos lo han localizado esto, lo habían destrozado por completo, había ropa sucia, bueno, horrible, horrible. Y nos hemos tenido que volver a gastar dinero en arreglarlo para este señor y bueno, y ya los gastos de limpieza no digamos. Pero, vamos, estamos superados con los gastos, superados, ¿eh?
1: ¿Cuántas despeses, quan calcules de que us heu deixat per aquesta qüestió entre tots els veïns?
0: Sí, ho vaig preguntar a la vicepresidenta i em va dir que és incalculable. Dice, de moment, Marga, és que és incalculable. No sé quan portarem, però molts calés. Dice, però no solo ya el daño de físico, ¿no? De las cosas, sino también el moral, porque es verdad que estamos mal, estamos nerviosos, estamos tristes, estamos angustiados. Yeah. Y entonces, pues bueno, es incalculable, ¿eh? El gasto es llevamos muchos entre los arreglos, mm-hmm. Rompieron la puerta de la entrada, bueno, la rompen cuando les falla ellos el interfono, rompen la puerta para poder entrar cuando quieren, el ascensor, bueno. No sé, es continuo. Ahora es que no... Son muchos los gastos que llevamos.
1: Uh-huh. ¿Vols dir alguna cosa més, Lluna?
2: No, res més. Jo crec que ho han explicat tot superbé i que ha quedat bastant clar. I a mi ara ja em sorgeixen com més dubtes a nivell de com es pot resoldre això.
1: Totalment. Teresa, Elisa, una abraçada enorme. Agrair-vos la confiança del món a RAC1 i estem en contacte. Qualsevol cosa ens feu saber. Estem al vostre costat.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Moltíssimes.
1: Lluna, moltes gràcies.
2: A tu, Sergi.
1: Són les 9:53. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem ho comentem tot plegat perquè jo crec que hi ha bastantes coses a comentar. Un segon.
4: RAC1. Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
5: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
6: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
5: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
6: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
5: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
7: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
8: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1.
11: Guanyar-los al derbi és l'única cosa que demano.
12: Tornar a pujar.
13: Un altre sextet serà massa.
14: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions en temps real i sense retards. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
15: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
16: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
21: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
21: El que he dit?
22: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
21: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
10: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
23: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
10: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: El perquè de tot plegat.
1: Adéu, Pere Mas. Entrat aquí a l'estudi, com si no tingués prou amb el seu programa, ara he vingut aquí també. Adéu. Dos quarts no. Bé, ara em desconcentra, 2 minutes i les 10. Deixeu-me explicar-vos una notícia d'última hora. Un nou bombardeig de Rússia sobre Kiev, a la capital d'Ucraïna, ha deixat 14 persones mortes i una trentena de ferits, segons han denunciat fa poca estona les autoritats i els serveis d'emergència del país. Per la seva banda, Rússia ha confirmat que aquesta matinada ha iniciat un atac massiu contra diversos centres logístics i militars de la zona. Durant el bombardeig, Ucraïna no ha pogut interceptar cap míssil rus perquè fa setmanes que hi ha un gran desabastiment de munició antiaèria, precisament que afecta a Ucraïna. Per tot plegat, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, fa setmanes que demana als seus aliats que reforcin l'ajuda a Kiev per mirar d'aturar els nous atacs russos. Atacs com el d'aquesta matinada, que ara dèiem, ha deixat 14 persones mortes i una trentena de ferits. N'estarem pendents. La guerra d'Ucraïna és la guerra infinita. Sembla que no s'hagi d'acabar mai. A veure, sobre el tema, Lluna, tu tenies una dada, jo crec que bastant rellevant, sobre el tema propietari, que és aquest personatge més estrany aquí al mig d'aquesta història, que bueno, jo crec que és important saber-la.
2: Exacte. Sí, el propietari, pel que sabem, té pisos entre l'Eixample i el barri de la Mina de Barcelona, és a dir, té diversos pisos tant a la Mina com a l'Eixample. Per tant, clar, no ho sé, vull dir, si permet que en aquest pis passi això, també podria ser que això passés en altres pisos que són seus. No ho sabem, però podria ser.
1: A veure, Clara...
24: Primer de tot, molt indignant tot plegat, i sap molt de greu pels veïns, la veritat. I, clar, la qüestió aquí clau és el propietari, com dèieu. És a dir, una casuística habitual en els narcopisos és que grans tenidors, pisos buits en mans de grans tenidors, siguin caldo de cultiu per les màfies, perquè se'n desentenen, perquè deixen l'accés fàcil i puguin entrar-hi ràpidament a aquestes màfies i actuar. Això és una casuística habitual que no sabem si és aquest cas, és a dir, no sé si és clar o no que és un gran tenidor. Si fos un gran tenidor, sí que hi ha una escletxa legal perquè l'Ajuntament pogués actuar si veiem en vista que aquest propietari no fa res. És que, esclar, fer un desallotjament sense que el propietari posi la denúncia, sense que el propietari reivindiqui, s'involucri i estigui i no se'n desentengui, és complicadíssim. Evidentment, també hi ha la qüestió com se soluciona això per part de l'administració. És a dir, costa d'entendre per la via penal que no es pugui actuar perquè no quedi clar que és un narcopís o perquè no hi hagi prou indicis que és un narcopís quan s'ha parlat de gent que entra i surt, de restes de droga, de gent que troben en condicions després d'haver-se drogat, etc. Costa molt d'entendre què falta més, quins indicis més provats, perquè a més els veïns tenen proves, calen per poder investigar això com un narcopís. I després per la via administrativa, el que no pot ser, sabem que la via administrativa és més lenta, sabem també que hi ha un col·lapse de jutjats molt important des de fa anys, però el que no pot ser és que trigui un any i mig. És a dir, aquí la celeritat per part de l'administració hauria de ser molt més alta. I també em preocupa una altra cosa, que és això que comentàveu dels canvis de barri amb el tema dels narcopisos. És a dir, no pot ser que la solució de la qüestió dels narcopisos al Raval, que durant molt de temps ha estat un problema molt i molt greu, sigui la pressió policial, i que la pressió policial serveixi a més per fer grans campanyes polítiques d'escenificació, que se soluciona el problema amb més pressió policial, hem tancat tants narcopisos al Raval, i després que això impliqui, que aquesta pressió policial impliqui que es desplaci a altres barris sense solucionar el problema. És a dir, aquí la qüestió política amb el tema a mi també em preocupa què s'explica i com es trasllada tot això, també sabem, en un ambient en què la marihuana a Catalunya, a Barcelona, ha anat a més, que som un país productor, etc.
1: Un any i mig, tot
24: clar,
1: això,
24: Natàlia. És que és
1: Natàlia,
24: moltíssim, és que és inexplicable.
1: Totalment.
0: És increïble, francament, és increïble. A més, quan t'hi poses a la seva pell, crec que, en tot cas, un homenatge a aquests veïns per el tipus de resposta que estan tenint, civilitzada i absolutament, diguem-ne, mesurada davant d'una agressió del que és el teu espai de seguretat com és casa teva. Jo tampoc el que no acabo d'entendre, i ara estava intentant preguntar-li a la gent del cos de Mossos d'Esquadra, què és exactament la definició d'un narcopís, perquè clar, el que em diuen és que quan tenen aquest tipus de sospites, que aquí evidentment les proves són d'un pes important, el que fan és tot un operatiu. Llavors m'ho han explicat així, com amb una certa... Bueno, això es fa sovint, no? Hi ha un operatiu, es detecta, perquè evidentment si s'han vist paperines, etcètera, etcètera, les bicicletes que van i venen, hi ha la que entenen un nombre no exagerat de persones que veuen que entren i surten amb droga, allò ja és un narcopís. O sigui, aquí el que és estrany és que els Mossos només haguessin entrat una vegada, que no hagin trobat res. Estrany, vull dir, falta explicació, vull dir, aquí s'hauria de parlar amb els Mossos, no? De veure quin és l'operatiu que s'ha de posar en pràctica, perquè una cosa que salta als ulls i que és d'una evidència, diguem-ne, vamos, és que no tens volta de full, amb ells els hi costi tant poder-ho provar. Potser també cal veure, i aquí és una mica també tot el que deia la Clara, no? En el sentit de què tipus de situacions que estem vivint i que afecten a tanta gent, s'ha de replantejar la regulació, les lleis que envolten tot això. O sigui, la convivència és molt fràgil i, diguem-ne, tota la regulació que protegeix una convivència en les nostres ciutats i en el nostre país en general ha d'estar molt més, com dir-vos-ho, crec que està com a desprotegida. I d'alguna manera, no, són sancions administratives, costen molt que es facin, hi ha molta paperassa, amb aquesta creuada de la Generalitat ara contra la paperassa i contra la burocràcia, doncs també estaria bé que es posessin l'ull en aquest tipus de situacions. Això de que a sobre els hi hagin de fer pagar una multa perquè no puguin passar a la ITV, perquè no poden posar, diguem-ne, l'estructura que els hi ha de permetre arreglar la façana, perquè és que si no allò serà campitxa, perquè entraran a tots els pisos, no? Crec que hi ha d'haver-hi un gran replantejament. D'entrada, saber exactament els Mossos per què no poden determinar que això sigui narcopís, i d'altra, replantejar-nos molt i molt tota la normativa, les famoses ordenances que tenen a veure amb la convivència, les hem de... O sigui, això ha de tenir un pes, ha de tenir... Que si ho portem, diguem-ne, per arribar fins a un jutge és complicadíssim, ha de tenir un pes que prèviament es puguin solucionar aquests problemes d'una manera molt més eficaç.
1: Ricard i Rodrigo.
3: Anem aviam, la veritat que el cas és surrealista, però igualment penso que de totes maneres està clar que no serà l'únic cas similar que tindrem a la ciutat de Barcelona, i a més em sorprèn molt que és un pis que està al centre i que està a una part bastant bona de la ciutat de Barcelona. Llavors, d'aquest cas el que més m'ha sorprès, així ara fent una mica de resum, és la manera en la que la policia a Catalunya té les mans lligades. És a dir, per al que ens han explicat les veïnes, sembla un cas evident de narcopís, un cas amb indicis inclús d'ocupació, un cas en el que la policia directament diu que té fitxats a les persones que viuen en aquest pis, és a dir, que segurament si estan cometent ara delictes de droga són multireincidents i no poden fer res, que van entrar un dia, que no van trobar res, perquè han de demostrar que això és un narcopís de manera evident, no? Llavors, és que és molt complicat quan tu, com a policia, tens evidents indicis de tots aquests delictes, no? de narcotràfic, d'ocupació, de multireincidència, i encara et demanen més coses per poder-ho demostrar. És que clar, és que la cosa és molt complicada, perquè jo entenc que els agents hi fiquen tot el seu esforç en poder ajudar els veïns, però és que van passant els mesos i és impossible. La llei té absolutament agafada, lligades les mans als policies de Catalunya, i això és un desastre total, perquè els veïns, és que hem escoltat que estan pagant una seguretat privada que els costa 2.800 euros, si no m'equivoco, que et dic. Llavors van passant els mesos, van patint, van pagant, i aquí ningú apareix. Aquí ningú apareix. És una responsabilitat que hauria de ser de l'administració, és a dir, perquè aquests casos es poden donar a una ciutat com Barcelona, que és una ciutat enorme i que no s'està solucionant. Llavors, em sembla molt preocupant, perquè és que és això, o sigui, els agents van anant, van ajudant, però és que és molt complicat, no?, quan tens les mans lligades. De totes maneres, deia que, no, que segurament no sigui l'únic cas d'aquest que està passant a aquestes zones de Barcelona, perquè és el que has dit tu abans, Sergi, o sigui, dels casos que teníem abans a les Rambles, doncs segurament l'Ajuntament va fer un pla de xoc contra els narcopisos a les Rambles, i és que ara els estem veient a l'Eixample, és a dir, ara els veiem a una zona inclús més bona, a una zona inclús, diguem, amb més renta per càpita. Llavors, això, el que vislumbra és que Barcelona no pateix un problema de narcotràfic, d'ocupació i de multireincidència, justament els tres aspectes que apareixen en aquest cas. No ho pateix de manera puntual alguns barris, ho pateix de manera estructural, perquè quan tu com a delinqüent et fan fora d'un puesto d'un narcopís i marxes a una zona encara millor, és perquè t'ho deixen fer. I això és el que és verdaderament imperdonable, que els ciutadans de Barcelona, i a Catalunya, però concretament a Barcelona, viuen desprotegits. Llavors anirem veient com els delinqüents surten d'un barri i van a un altre, i van saltant així. Llavors el problema així serà inacabable. El que hem de tenir és una administració que sigui eficaç, que ajudi els policies a fer la seva feina, que és ajudar, ni més ni menys, que ajudar els ciutadans. Així de fàcil.
1: Rodrigo.
4: Sí, bueno, en primer lloc, el que veníeu dient, no?, que és un autèntic malson el que estan vivint i patint els veïns i les veïnes d'aquest bloc, o sigui, tota la meva solidaritat en primer lloc. I bueno, la veritat és que és un cas estranyíssim. És un cas estranyíssim, no perquè, com deia ara el Ricard, sigui una ocupació, que és cert que són molt menys de les que sembla, de vegades escoltant certs discursos mediàtics i polítics. Vull dir, tinc la dada aquí, a Catalunya pràcticament les denúncies l'any passat per ocupacions són menys de 6.000 a tota Catalunya, que hi ha un parc d'habitatge de 4 milions d'habitatges.
3: És a dir, que com a bueno, número total pot ser molt poc, però després cada cas singular afecta molt les persones que les pateixen, i Catalunya pateix el 40% del total d'Espanya. És a dir, tenim un problema estructural.
4: Per suposat, però no és, però no és el problema estructural del mercat de l'habitatge, ni molt menys. És un cas molt estrany.
3: No,
4: per començar,
3: no és, ni molt menys, però...
4: Per començar, perquè el propietari, que és el primer responsable d'actuar en aquest cas, no està fent, cosa que és, com dèiem abans, molt, molt estranya. No sabem si perquè és un gran propietari o, evidentment, no sembla que visqui habitualment al pis. I també, en segon lloc, espero que s'acabi aviat aquest malson pels veïns. Crec que hi ha eines, i si el propietari no està actuant, a través de la llei es pot activar el mecanisme perquè l'Ajuntament acabi desallotjant aquesta gent que està evidentment, bueno, vulnerant el dret a l'habitatge de la gent que viu allà, i també el dret a viure tranquils, no?, i poder fer una vida normal.
1: Aquí hi ha l'element, ho vam parlar molt amb el cas del Josep Boragas també, de que hi ha una llei que és extremadament garantista per fer fora gent dels llocs, i que és una llei que ha de ser extremadament garantista, perquè ho ha de ser, només faltaria, però que després hi ha situacions com aquestes, que, com diu el Rodrigo, són excepcionals, per sort, que acaben sent un fre a possibles actuacions que tots ens posem les mans al cap de dir com pot ser que portem un any i mig amb aquest infern que ens explicaven a aquestes dues veïnes. Ho anirem actualitzant, ho anirem seguint, només faltaria, Lluna, bona feina, i anem parlant.
2: Perfecte, Sergi, gràcies.
1: A vosaltres, a tu, vaja, bueno, a tots, a tothom. Són les 10 i, són les 10 i 11, fem una pausa, i quan tornem ens plantegem una pregunta, si és, bàsicament, si pot tornar a passar. Perquè les xarxes socials del Marroc, des de ja fa unes quantes hores, que comencen a anar molt plenes d'una crida a una suposada nova entrada massiva a Ceuta, amb data, fins i tot. 15 d'agost. Ara, què en sabem, què no en sabem, de seguida. Ja dorm!

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Guanyar-los al derbi és l'única cosa que demano.
2: Tornar a pujar.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions en temps real i sense retards. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
5: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
11: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
13: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
0: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: RAC 1.
15: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
16: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
17: Passa un minut d'un quart d'onze. A les últimes hores, les xarxes socials del Marroc, ara ho dèiem, van molt plenes de missatges amb una suposada nova crida a creuar la frontera de forma massiva amb Ceuta. Aquestes publicacions parlen d'una nova data, seria el 15 d'agost, per tant estem parlant d'aquí a 10 dies. Això avui que hem conegut les conclusions d'una empresa que ha investigat exactament què va passar el 30 de juliol i ha explicat que tot es va anar organitzant a través de 25 grups de Facebook. I aquesta empresa que ha analitzat com va anar creixent aquest discurs i com va anar creixent aquest missatge a les xarxes socials ha comprovat que darrere d'aquesta nova crida que ja parla del 15 d'agost hi ha els mateixos perfils i els mateixos usuaris que ja van fomentar o van fer créixer la crida del dijous passat. A aquesta hora en podem parlar amb algú que coneix bé les xarxes del Marroc, que ha pogut parlar amb diferents persones d'allà i recollir aquests missatges que ara analitzarem. És el Mohamed El Amrani, ell és comunicador, activista social, el coneixeu bé, és tertulià del Marroc. Bon dia, moltes gràcies, Moja.
14: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
17: Bé, i tu?
14: Bé, aquí a Atena, aquestes últimes informacions que explicaves, perquè és veritat, estan circulant cartells, fotografies, sí. I aquestes fotografies són amb la data sobreimpresa 15 d'agost i expressions que es presenta com una última oportunitat i sobretot a Facebook. Per tant, jo crec que és molt interessant analitzar bé com es va produir l'anterior mobilització a xarxes socials per comprendre aquesta el 15 d'agost, que jo ja t'avanço que considero que serà molt més improbable que passi el que va passar el 15 d'agost l'altra vegada.
17: Yeah. De moment, aquests missatges que estan corrent ara, Moja, són vídeos, són textos, com ens hem d'imaginar?
14: Segueixen una mica el mateix patró. Són fotos de les últimes entrades o fotos generades amb senyals de victòria, imatges sobreimpreses, expressions, algun vídeo. També s'utilitzen vídeos de mitjans de comunicació espanyols. És a dir, hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que segueixen una mica el mateix patró. El missatge aquest de 15 d'agost i que serà com l'última oportunitat. I en aquests grups de Facebook i en alguns grups de WhatsApp, on es concentra pràcticament a gran part d'aquesta organització, hi ha veus molt discordants. Hi ha veus que segurament ho volen repetir perquè entenen que és una última oportunitat. Sí. I després hi ha altres, la gran majoria, que ho estan criticant perquè han vist el que va passar a l'última entrada i són bastant reticents. Llavors, bé, aquí hem de separar com dos circuits d'aquesta mobilització, d'aquesta viralització de les xarxes socials. Sí. No? Una més al debat i l'altre més el que passa dins d'aquests grups.
17: Que potser, no?, els dies abans a l'entrada massiva del dijous de la setmana passada, molt probablement hi havia, no?, com un suport unànime o potser més majoritari, i ara dins d'aquests mateixos grups que van fomentar en aquell moment, ara hi ha més discrepàncies, no?
14: Clar. Hem d'entendre que a les xarxes socials hi ha un patró. Aquest patró comença amb una incubació d'un rumor. En el cas de l'anterior, el rumor van ser dos. Una, que la sentència del Tribunal Suprem espanyol volia dir que tenies la possibilitat d'entrar i que no et podien retornar i fer fora. I l'altre rumor era aprofitar els últims dies de la regularització per poder, un cop entris, regularitzar la teva situació. I, evidentment, utilitzant pseudomentides, perquè no és cert que la regularització et permeti, un cop entris, regularitzar la teva situació. Ara ens trobem amb un rumor diferent, no? Ens trobem davant d'un rumor que el 15 d'agost hi haurà aquesta nova entrada i que estiran una miqueta aquest fil d'aquesta sentència. Però va seguint una miqueta la mateixa escala, no? S'utilitzen, un cop tu has incubat el rumor, hi ha una validació visual, que són aquestes imatges, aquestes fotografies, on t'estic dient que aquest rumor que t'estic explicant és possible, perquè mira'm, jo hi he entrat, jo hi soc, jo ho he aconseguit, i aquesta validació visual, un cop es produeix, passem al que és la viralització, que és l'amplificació algorítmica, no? I aquí TikTok i Instagram juguen un paper important, i és important també ser conscients que cada xarxa social juga un paper diferent. Hi ha unes xarxes socials que juguen un paper més emocional, com són TikTok i Instagram, i després hi ha unes xarxes socials que juguen un paper més, diguéssim, operatiu, que són xarxes socials on s'organitza informació per poder anar-hi, informació per poder arribar-hi, etcètera, no? Per tant, hi ha aquests estats d'ànim depenent de la xarxa social.
17: Els perfils, Moja, són tots els mateixos o n'hi ha de molts diversos? I no sé si potser són bons o...
14: A veure, Un cop la viralització s'ha produït, a partir d'aquí la pròpia viralització s'aprofita del contingut ja generat. Hem de tenir en compte aquí els diversos actors, no? Per una banda tenim els joves que frustrats generen aquest contingut, després tenim la comunitat migrant que vol creuar i està convençuda de creuar, i després tot uns creadors de contingut amb molts seguidors que comparteixen aquesta informació. I de forma transversal hi ha les màfies. Les màfies s'estan aprofitant de la venda de material, de flotadors, transportistes, intermediaris. Llavors, clar, hi ha com tot un ecosistema dins de tot plegat.
17: Ja. Clar, m'imagino que en aquestes publicacions hi ha aquests comentaris, que ara deies, que sí. N'hi ha de discrepàncies, però n'hi ha de gent que digui vinga, som-hi, tornar-ho a intentar, aquesta sí que serà la bona. No sé si ja també has detectat missatges en aquest sentit.
14: Sí, malauradament sí. Hi ha el que es diu els assessors socials i després l'estat d'ànim. I malauradament sí, malauradament hi ha gent que entén que ho vol intentar fruit de la frustració, fruit del que sí. I també perquè hi ha una gran idealització d'Europa, i contra això jo crec que és un dels grans mals que accelera aquesta viralització. Encara que tu els diguis no, un cop arribareu hi haurà un procés traumàtic migratori, no s'ho creuen, perquè és tant aquesta sensació, aquesta desconnexió de la realitat que produeixen les xarxes socials, que crec que afecta. I aquí crec que juguem un paper imprescindible a la diàspora. És a dir, les persones marroquines que vivim a Espanya, a Europa, hem de fer contranarrativa. És a dir, hem de ser capaços d'explicar a través de les nostres xarxes socials que Europa no és un model ideal. Hem de ser capaços de projectar que el procés migratori té un cost i que les dificultats que hi ha a Europa no són les que t'expliquen les xarxes socials, no? Per tant, jo crec que aquí també tenim una responsabilitat important, sense culpabilitzar-nos, la diàspora. Hem de fer aquesta contranarrativa d'aquestes xarxes.
17: En aquests missatges, Moja, hi ha indicacions de què s'hauria de fer? La típica recomanació de què portar a sobre per facilitar, doncs, per exemple, si s'ha d'intentar fer aquest quilòmetre i escaig per mar, nedant. Hi ha indicacions d'aquest tipus o són més propaganda en el sentit de vinga, fem-ho?
14: Depèn de les xarxes socials. Sí, a TikTok és viralització. A TikTok es busquen més vídeos més emocionals, però en canvi a WhatsApp, on hi ha diversos grups operatius, sí que hi ha comparteixen experiències i comparteixen una mica com fer-ho, explicar com ho han gestionat. I els grups de Facebook, que són comunitats que al Marroc són molt importants, són grups massius, on es fan convocatòries, on hi ha testimonis, on hi ha rumors jurídics, aquí sí que s'explica com creua. Hi ha algun vídeo inclús de TikTok que explica la travessia, però clar, és estrany, he de dir que és estrany, perquè són vídeos que segueixen com un patró que fa que es viralitzi.
17: Per tant, la crida i el moviment hi és, però tu, Moja, tens la sensació, observant-ho, que ni molt menys podem estar parlant parlant el 15 d'agost d'unes imatges i una situació com la que hem viscut aquests últims dies.
14: No, i jo n'estic... Vaja, estic convençut que al Marroc, tenint-ho present, i Espanya i el govern de Ceuta, ja ho ha dit les últimes hores, el govern de Ceuta el que ha dit és que la rumorologia... Sí, és rumorologia, però hi ha d'haver un punt que ens ho hem de prendre en sèrio, però perquè hem d'evitar tragèdies, hem d'evitar morts, hem d'evitar aquest

0: I per què han vist imatges de famílies? Perquè estaven estiuejant a la ciutat del costat i ho van agafar tot i van anar-hi. Hi ha imatges surrealistes a les xarxes socials de gent que ho va deixar tot i va anar a creuar perquè va veure que hi havia una crida a xarxes socials, al boca a boca, etc. I van anar allà, no? Amb aquesta sentència del Tribunal Superior, etc. No? Per tant, no serà ni molt menys perquè la gent ja sap de què va la cosa. No és, jo crec que el FOMO no hi serà. El que hi ha d'haver, doncs, per evitar la tragèdia, són aquests joves, aquesta comunitat migrant, que sí o sí segurament hi voldrà anar. Però bé, la convocatòria a xarxes socials hi és.
1: Mohamed Elamrani, gràcies i ens veiem divendres.
0: Ens veiem fins aviat.
1: Una abraçada, Moja. El poder de les xarxes i també ara, precisament, que tens una petició expressa d'Europa dient, més enllà de vigilar les fronteres, de no passem per a les xarxes socials, tinguem-les en compte perquè no es puguin produir novament situacions com aquestes. Què dius, Clara?
2: Clar, jo llegia abans a Europa Press que hi ha un precedent similar d'una crida a xarxa similar de l'estiu del 2024 que es va poder contenir o aturar amb un dispositiu de seguretat del Marroc i Espanya.
1: Clar.
2: És a dir, ja sembla que hi havia hagut crides similars i més o menys s'havien anat aturant.
1: És a dir, si nosaltres estem parlant avui de que hi ha una crida pel 15 d'agost, el Moja ens ho confirma, el Moja ha pogut veure els missatges, ens els ha passat, nosaltres també hem pogut veure els missatges, m'imagino que si els hem pogut veure al MRQ, els ha pogut veure el govern espanyol i el govern del Marroc.
2: Clar, sí, és que és el que costa d'entendre de la setmana passada, no? Què ha passat perquè no es tingués la informació. El govern de Ceuta ha parlat de... va enviar avisos de que començava a veure entrades, fonts del CNI han dit que s'havia donat avís. Aquí no ha quedat clar què ha passat i el govern espanyol està tenint amb aquesta qüestió les mateixes posicions ambigües, poc concretes i estranyes que ja va tenir a l'hora de donar resposta al canvi històric d'Espanya pel que fa a la posició amb la qüestió del Sàhara Occidental. És a dir, tornem a estar aquí en un context de respostes a mitges. Ningú està posant el focus en la qüestió del Marroc, que seria aquí un actor central. És a dir, ja hi ha experts, periodistes especialitzats en la qüestió que han parlat que hem d'emmarcar l'episodi de la setmana passada en un context de guerra híbrida en què Europa ha externalitzat la gestió de les seves fronteres a països tercers amb moltes mancances democràtiques. Parlem del Marroc, però també podem parlar de Líbia o Turquia. En altres moments també això ho hem anat veient. Aquests països tercers tenen la capacitat de fer xantatge amb la qüestió de la pressió migratòria. I en comptes d'estar parlant d'això, potser posar més el focus aquí, tot i que se n'ha parlat aquests dies, veiem ahir una resposta per part de la Unió Europea, que deies abans aquest matí, Sergi, que parlaves una mica d'equilibris, no? Com havia fet com equilibris en aquest sentit. Sí, és a dir, estem parlant d'una resposta, d'un equilibri després d'una divisió claríssima. És a dir, estem parlant de que França i Alemanya no van ser capaces de sortir en defensa d'Espanya, més o menys en defensa d'Espanya la setmana passada. Tampoc ho vam veure aquesta sortida d'Itàlia parlant de suspendre l'espai Schengen, que era una cosa que no podia fer, etc. I per tant, una resposta de divisió de la Unió Europea en la qüestió, i ahir veiem aquests equilibris o aquest tancament de files unitari, però que has posat sempre el focus en la qüestió de la seguretat. És a dir, es va parlar de seguretat, es va parlar de blindar les fronteres, es va parlar d'un tancament de fronteres completament amb Frontex, no? Quan sabem que Frontex té un currículum de vulneració dels drets humans evident, i no es va parlar, per exemple, de la crisi humanitària. El comissari de Migracions i de l'Interior parlava de prova superada per part d'Europa, prova superada quan tenim 140 morts al mar. És a dir, quina frivolitat tot plegat, no? Entenc que s'ha d'abordar el tema també des de la qüestió de la seguretat, però que la resposta fos només aquesta evidenciar les mancances d'Europa en una qüestió que és la que li genera més divisions i que ara mateix no sap controlar sense fer aquesta performance de la seguretat.
1: Sé que el tema és complex i n'hem anat parlant molt aquests dies i en continuarem parlant. Us demano, però, brevetat, no perquè...
2: Sí, no,
1: ni molt menys, us demano brevetat més que res per

0: Perquè són 11:15 i encara hi ha dos temes que vull posar sobre la taula. Però igualment us vull sentir almenys una vegada sobre aquesta qüestió. Si us sembla, fem... com que tinc el Rodrigo aquí, fem Natàlia, que t'he sentit que hi havia algun moment que volies intervenir. Natàlia, Ricard i Rodrigo. Sembla bé? Vinga.
1: Vinga, rapidet. Jo crec que passarà el que Rabat voldrà que passi. Aquí moltes vegades estem parlant del dit que assenyala la lluna. El poder que té la família real i el seu entorn amb els seus assessors, etcètera, etcètera, sobre el control de la societat marroquina és absolut. Evidentment, sobre el que pugui passar a les seves fronteres és absolut. Per tant, el Marroc aquí ha jugat a fer el que ha volgut, desestabilitzar per què, deu respondre segurament als interessos del seu gran aliat, que són els Estats Units. En fi, hi ha tot un... No crec en absolut que tot el que ha passat ara tingui a veure amb una crisi migratòria. Han utilitzat una situació que és evident, que és aquesta externalització del problema migratori, de la situació migratòria en un país com el Marroc, com pot ser en el cas de Turquia, que també podrà fer-ho el dia que vulgui. I, per tant, tot això respon a uns interessos. En realitat, hauríem de dir un titular, una cosa així com follow the money. A qui li està interessant tota aquesta vulnerabilitat de la Unió Europea, demostrar un cop més les seves contradiccions i les seves paradoxes? Doncs si veiem a qui li interessa això, entendrem que el dia 15 passarà o no passarà en funció d'aquests interessos. He sigut ràpida,
0: Sí, sí, t'ho agraeixo, Natàlia.
2: Agafo el fil del que deia la Natàlia. Marroc farà el que vulgui, pues sí, però sí, perquè Marroc farà el que vulgui perquè Espanya li deixarà. És a dir, les xarxes socials, ho parlàvem ara amb el Moja, tenen molt de poder, i jo crec que el món sense vist que el Marroc vol fer el que vulgui amb Espanya. És a dir, l'altre dia van entrar 70.000 persones en un dematí a Ceuta, que és una ciutat que ja no és que sigui una més d'una Melilla, les úniques dues ciutats que té Europa a Àfrica, sinó que és tan espanyola com pot ser Còrdoba, Madrid o Barcelona. És a dir, o sigui, què estarien dient si ara entressin a Barcelona de repente 70.000 immigrants il·legals a través del mar? O sigui, és un escàndol brutal. I llavors Espanya, tot el món ha vist que li ha permès absolutament tot a Marroc, i l'ha permès tot, inclús la invasió, perquè estem parlant de xifres molt llargues, de xifres que per relevar-les, que després van ser molt més llargues, un càrrec de seguretat nacional va ser destituïda. És a dir, ni el Ministeri d'Interior, ni ningú, per suposat, de la presidència del govern, sinó l'única persona que va dir la veritat en tot això. És bastant impressionant, la veritat. Llavors, és a dir, parlem d'un govern que fons diuen que el CNI ja va avisar al govern, que la policia també el va alertar, que el president Vives de Ceuta també va alertar al govern d'Espanya, i aquí no va passar res. Va venir el 30 de juny, van entrar 70.000 persones un dematí, i això és un desastre sense pal·liatius. El món s'ha vist que Marroc pot fer el que vulgui amb Espanya. Llavors, pot passar el mateix el dia 15? Doncs em semblaria molt estrany. Però ara, si fos per al govern d'Espanya, podria ser perfectament. El govern d'Espanya ha donat la imatge de ser un govern ja no era més corrupte, sinó que li passa això i el president el dia següent se'n va de vacances a la Mareta a una casa oficial, i el dia següent anuncia 25 milions d'euros pels menors. És a dir, que la immigració il·legal a Espanya ja no és que anar més surti gratis, sinó que ens surt a pagar a tots.
0: Ricard, per ser precisos, aquesta treballadora del Ministeri acomiadada se la va acomiadar quan va publicar de forma pública aquest balanç provisional d'entrada de gent, i en aquell moment no hi havia hagut una ordre interna dins del Ministeri per fer-ho públic. Era una informació interna que circulava entre ministeris i encara no es podia fer pública, i per una raó o per una altra, aquesta treballadora en aquell moment, potser per un error, va publicar aquella dada. I allò es va considerar que era una falta greu i tampoc se la va acomiadar, sinó que se la va recol·locar. Vull dir, ho dic simplement per ser precisos. Rodrigo.
3: No. Sí, des del meu punt de vista...
0: Què dius, Ricard?
2: No, molt ràpid, que dic que és veritat que potser en aquell moment no hi havia l'ordre directa de donar la baba, però per mi no deixa de ser impressionant que amb la crisi que hem viscut, la invasió que hem viscut i que se segueix vivint a Ceuta, l'única persona destituïda o recol·locada, diguem, perquè aquestes, després els jocs públics van com van, sigui l'única persona que va dir la veritat en aquell moment, que va donar la dada de 49.000 persones que van entrar, que finalment han sigut 79.000, és a dir, que es va quedar curta. Per mi no deixa de ser molt impressionant.
0: Rodrigo.
3: Sí, des del meu punt de vista és una errada molt gran tractar aquest tema com una qüestió d'esquerra i dreta. Hi ha una política exterior del Marroc que bueno, té el seu projecte, no?, del Gran Marroc, que inclou Ceuta i Melilla, i això és una reivindicació històrica que mantindran i que, bueno, genera un problema democràtic, perquè evidentment la majoria de la gent de Ceuta i Melilla no vol ni parlar d'això, i per tant tots els governs espanyols que vinguin tindran aquest problema. Crec que la dreta espanyola jugant a utilitzar aquesta, perquè en primer lloc crec que també és una tragèdia humanitària, pel que deia abans la Clara dels morts, la gent morta que intentava creuar, s'equivoca totalment i a la llarga anirà contra els seus propis interessos. I només volia afegir una cosa més, molt ràpida, que és que s'ha vist una reacció molt trista i fins i tot diria que oportunista i patètica per part d'alguns països europeus que han utilitzat aquest atac híbrid contra Espanya per anar també contra el govern de Pedro Sánchez. I bueno, això crec que també és una errada i mostra, bueno, els límits que de vegades té Europa per no ser capaç de tindre una política comuna en temes decisius.
4: Sí, no, el que deia abans, no sí, només han anat a la contra alguns com Itàlia, sinó alguns han buscat fer equilibris com Alemanya o França, que no és que haguessin de sortir a defensar Espanya, però sí que intenten fer equilibris perquè saben que tenen l'extrema dreta a les portes de les eleccions i no s'hi poden posar de manera contundent amb aquesta qüestió. Sí, sí.
2: Tant de bo tinguéssim nosaltres un govern com el que ha tingut Itàlia que defensa les seves fronteres. Tant de bo, perquè no estaríem parlant del poder del que estem parlant.
4: Hi ha un
2: espai Schengen i ha sigut violat. Així de fàcil. A la frontera sud d'Europa, que no és qualsevol cosa.
4: Itàlia, diuen totes les dades, que no ha estat capaç de contenir els problemes amb la immigració il·legal i les entrades il·legals que tenia, malgrat, com deia, aquesta escenificació, aquesta performance, aquest no... portaré els migrants a centres a països tercers, malgrat això no està aconseguint contenir tota aquesta immigració irregular que deia contenir.
1: Perdona, Clara, només cal veure quants migrants té Itàlia en aquests centres i quant li costen. Només cal fer aquesta
4: Efectivament.
1: Pregunta.
4: Efectivament, esclar. Més enllà de l'escenificació, qui ha aconseguit? Ens hem d'analitzar els resultats, no la propaganda, no el que diu Meloni.
3: Encara més,
2: Giorgia Meloni... No, és que jo no estic fent un balanç de la legislatura de Meloni.
3: Encara més, Giorgia Meloni és un exemple perfecte de la demagogia de l'extrema dreta quan gestiona molts temes, però en particular de la immigració, perquè per molt que digui això, no, que ella té unes fronteres per les quals no passa ningú, etc., finalment el que veiem és que a Itàlia entren més migrants que mai, que per una altra banda crec que també és desviar una miqueta el focus, perquè com deia al principi, estem davant d'una tragèdia humanitària perquè la gent migra o marxa del seu país perquè viu en situacions de misèria i ha de buscar una vida millor. I crec que això hauria de ser una part fonamental del debat que tinguem.
0: Vinga, fins aquí. 21 minuts i les 11. Fem una pausa i quan tornem canviarem de tema. Abans us explico dues coses. La primera és que avui havíem dit que potser teníem la sort de poder parlar amb l'Iris Tió. No serà avui, per una raó molt més que justificada i evident, només faltaria, que és que avui a la tarda encara ha de competir i pot aconseguir una altra medalla, només faltaria. A veure si demà, ja amb totes les medalles al coll d'aquesta màquina d'aconseguir ors, plates i bronzes, sí que podem xerrar una estona amb ella, evidentment, quan ella vulgui, només faltaria. Això per una banda. L'altra és que d'aquí un moment també parlarem amb un bomber desplaçat a Sanet, a l'Alta Ribagorça, per actualitzar l'estat d'aquest foc que encara crema des de fa 5 dies. Farem venir també el Martí Oliveres. I l'altre és el que vull abordar ara, perquè vosaltres sabíeu que la meitat dels adults pateixen o patim insomni?
1: Jo.
0: La meitat.
4: Insomni què vol dir? Que costi dormir...
0: Molts problemes per
1: dormir.
0: No, que no dorms. O que directament, potser no una hora.
4: Val. A mi em costa molt adormir-me, molt.
0: Ja.
4: Empatitzo i ho entenc.
0: Però no és això. Ara parlem, Natàlia. Hem parlat, vull dir, nosaltres tenim un dels grans referents en aquest país, és Eduard Estivill. O sigui, no sé quants països al món, un dels grans referents, una de les grans figures públiques del país és un metge del son. Aquí a Catalunya passa, això. I l'Estivill és fantàstic i sort d'ell en tenim. Però és que hi ha hagut un element que a nosaltres ens ha semblat molt curiós, que és que aquest insomni, que ja ve de base, s'està accentuant i s'està potenciant últimament pels rellotgets intel·ligents que cada vegada més gent té. Aquests rellotges que et monitoritzen el son i que molta gent cada vegada més es desperta al matí i el primer que fa és anar a mirar les barretes de veure quantes hores, quant sueño profundo, fase REM, etcètera, etcètera, he tingut. Doncs es veu, hi ha diversos metges que cada vegada ho alerta més i ens ho han fet saber, que cada vegada hi ha més pacients que van a la consulta amb consultes de l'estil: el meu rellotge diu que només dormo 2 hores profundament, estic bé, què em passa, què puc fer per dormir més? I gent que després és un peix que es mossega la cua, no pot dormir perquè està tens, perquè si no el rellotge no li marcarà prou bé les hores.
5: Per favor.
0: No, no, clar. És que
1: és... No,
0: sí, sí.
1: És que quan tens insomni des dels 2 anys,
0: clar,
1: que et diguin aquestes coses, de veritat, meteorito, com els dinosaures, de veritat, és que no. No. Bé, doncs, perdó.
0: Ara en parlarem amb un psicòleg i expert del son, Rafael Santandreu, que a més ha escrit un llibre que diu "Dormir quan no pots dormir", i que anuncia el mètode comprovat i definitiu per superar l'insomni. Veurem si això és màrqueting o és real. Ara li preguntarem al Rafael. Un segon.
6: RAC 1. I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
7: I doncs?
6: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
7: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
8: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran.
9: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
8: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
9: Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
10: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
11: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
12: Som la gent blaugrana.
10: Això és una realitat.
11: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Barça!
13: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
14: Ràdio en directe.
15: Contingut a la carta.
14: Podcast.
15: El que vols, quan ho vols.
14: A l'aplicació de RAC 1.
16: El perquè de tot plegat.
0: Rafael Santandreu, bon dia i moltes gràcies.
17: Bon dia.
0: La meitat de la població pateix insomni?
17: Sí, sí, sí, alguna forma d'insomni, no? El 50% dels adults a Catalunya, a Espanya, dorm malament. I un 10% de tota la gent té un insomni crònic molt fort, està empastillada, no pot dormir. O sigui, és
0: un 10%?
17: Un 10% ho passa fatal i l'altre 40% de la població malament.
0: Natàlia, tu estàs en aquest 10%, entenc.
1: Estic en el 10%, sí.
0: Com t'afecta a tu l'insomni que dius des de petita?
1: Jo ja patia de terrors nocturns de petita. Com m'afecta? Evidentment, cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores... després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que de més profund, de por al deixar, a perdre el control, en fi... Tota una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però jo prenc una pastilla per dormir, estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs en aquesta situació realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern. O sigui, estàs esgotadíssim, és una mica... també t'acostumes, eh? Francament, acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució Espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament, fins ara no n'he trobat cap.
0: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
17: També hi ha de físiques. Hi ha malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic, també els impedeix dormir. Però, atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
0: Sí.
17: Mira, un és el que em sembla que la persona que ens estava trucant té molt, bastant o molt, que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir, perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els hi fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular. En aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del dematí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora, hora i mitja, després torna a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar.
0: Clar.
17: I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, clar, si tens un examen el dia següent o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, doncs et costa dormir. Són aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució i podem tornar a dormir perfectament bé, sense pastilles, amb un entrenament mental específic.
0: O sigui, amb un tema de treballar-te psicològicament.
17: Absolutament. I a més, això està superdemostrat amb centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid perquè l'altre requereix un entreno, I clar, de vegades això és més difícil.
0: En 10 minuts arribarem a les 11. Rafael, et demano 3 minuts perquè canvio un moment radicalment de tema i tornem, És que ja fa dies que tenim un ull molt posat a l'Alta Ribagorça, l'incendi forestal de Sanet, que continua ben actiu des de fa 5 dies i que preocupa els bombers. De fet, ja el defineixen com el primer incendi d'alta intensitat que ha d'afrontar el Pirineu. Ara per ara el foc ha arrasat prop de 109 hectàrees, 35 de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. És veritat que va avançant molt a poc, però preocupen sobretot dues coses, que és que no se'l pot combatre com estem acostumats a combatre els focs, que és per aire i per terra. Només s'hi pot accedir per aire perquè la zona és molt escarpada, és entre barrancs i és de molt difícil accés, i també preocupa que pogués acabar entrant al Parc Nacional d'Aigüestortes, que és un tema que a nivell de biodiversitat seria bastant catastròfic que les flames poguessin avançar per allà. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí la Cirla Ranyaga, sotsinspector dels GRAF, que és el grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, que està desplegat a la zona. Bon dia i moltes gràcies, Cir.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Quina situació tenim ara mateix?
5: Bueno, ja us he explicat, és a dir, és un incendi que no podem treballar de la manera tradicional, és a dir, amb equips terrestres i aeris, bàsicament perquè els equips terrestres, la zona que està posat l'incendi amb l'orografia que té, amb les pendents que hi ha molt risc pel personal terrestre, perquè hi ha rodolaments de rocs que bueno, poden generar accidents molt greus, i d'aquesta manera diguem que el foc està fent una monitorització i un treball basat molt en el ús dels mitjans aeris, però sempre pensant en com fer que l'incendi no pugui fer les carreres que va fer els primers dies, que és quan va generar aquests pirocúmuls i que és quan té capacitat de créixer. Uh-huh. A més amb salts, amb focos secundaris. De fet, va fer un salt de quasi 900 metres el segon dia, l'incendi. Per tant, és diguem, anar acompanyant-lo hasta que la natura ens aporti unes pluges suficientment importants com per poder apagar tot. De fet, ha plogut algo estos dies, però no ha plogut suficient com per penetrar dintre d'aquestes masses forestals arbrades que tenen soques molt grosses en aquest moment en incandescente.
0: Pluges. Martí Oliveres, bon dia.
18: Bon dia.
0: Aquestes pluges contundents i potser una mica sostingudes perquè l'aigua pugui acabar penetrant, les preveiem en les properes hores o dies?
18: Dies. Més de cara al cap de setmana, sembla. Demà ja tenim una altra oportunitat perquè plogui. Va ploure-hi més dilluns que no pas ahir. Ahir, pràcticament poc en aquesta zona. Sí que avui pot arribar a fer algun ruixat, poca cosa. Demà una mica més i sobretot el cap de setmana. El cap de setmana sí que es veu més clar, tant dissabte com diumenge a la tarda, que podria ploure i fins i tot de valent estones, per tant, molt bona notícia.
0: Els preocupa la situació, senyor Larrañaga, o dintre del que cap és una cosa que està relativament sota control, podríem dir?
5: Sí, de moment la posició en la que està l'incendi, que és per lo que se treballa, mantenint en aquella posició, està sota control, entre cometes, en aquest sentit. O sigui, no esperem canvis molt importants, mentre la meteorologia continua sent aquesta, de dinàmica de no sé, marinades o vent de vall amb inestabilitat a la tarda. No sé, seria diferent si entrés una situació de vent de nord-fort, que també podria afectar amb tot el Pirineu. Penso que estem parlant molt de, en el nostre cas, de l'incendi que tenim a Senet, però a nivell d'Aragó, Pirineu d'Osca, hi ha un reguitxell de llamps també actius. Per tant, és una campanya a nivell de llamps i a l'estiu bastant excepcional. Crec que no havien tingut mai tanta simultaneïtat de focs de llamp, i a més que porten dies i seran difícils d'acabar d'apagar. Però que això forma dintre de lo que seria l'activitat natural de focs, perquè aquests són focs naturals. Parlava en la intro que això seria una catàstrofe si entrés al Parc Nacional. Hem de relativitzar, és a dir, són processos naturals, són espais naturals que la dinàmica del foc ja forma part d'aquests ecosistemes i de la seva dinàmica natural. El que passa és que sempre el veiem com la part més negativa, perquè a més en aquest cas s'han hagut de prendre mesures de tancament d'accessos, perquè hi ha alguns itineraris habituals dels excursionistes que es podia posar en risc, i hem considerat que millor tenia a la població que no faci servir aquests espais, perquè la dinàmica de comportament de foc podria posar en risc aquests itineraris.
0: Totalment.
5: Però més enllà d'això, no és una cosa que sigui tan greu des del punt de vista d'impacte. Això és una de les coses que també crec que hem d'aprofitar per explicar a la població.
0: Totalment, i tant.
5: I que ens anem acostumant, perquè això és una dinàmica natural. L'única cosa és que hem de prendre mesures perquè no posi o no faci malbé o no posi en risc a la població ni als elements vulnerables que puguin haver allà, refugis, cases i demés.
0: Jo crec que aquest missatge que està donant és molt important i molt destacable. Per tant, sí que podríem estar parlant d'un foc que vagi cremant durant uns quants dies, però dins d'aquesta situació de prou control...
5: Això mateix.
0: No?
5: Sí.
0: Perfecte.
5: Sí, sí.
0: Perfecte.
5: Sí, sí. I amb el temps anirem valorant l'impacte que ha tingut a nivell de severitat en aquests ecosistemes, que se generen espais oberts, diguem, que regeneren algunes poblacions i alguns ecosistemes, i que això també és una dinàmica que entra dintre dels processos naturals. O sigui, que és el mateix que pot ser una ventada o el mateix que pot ser una allau, que també genera impacte. Després està valorar a nivell de restauració el que s'ha cremat en alta intensitat aquests barrancs, poden estar associats a processos d'erosió important o d'avingudes d'aigua o de allaus. Aquests són, diguem, els efectes negatius que podria tenir, i s'haurà de pensar en prendre les mesures que faci falta per protegir, no sé, tots els elements que puguin veure's afectats per, no sé, riuades o allaus que puguin haver en la zona.
0: Totalment. Doncs de debò que és bo saber-ho. Asier Larrañaga, sots inspector dels GRAF, dels Bombers de la Generalitat. Moltes gràcies per atendre la trucada del MOR-RAC1, per parlar amb tanta claredat, i molta força i ànims per els dies i les setmanes que venen.
5: Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.
0: 4 minuts i les 11. Martí, vols dir alguna cosa?
18: No, que és el que dèiem al matí, que és complicat perquè és una zona amb molts pendents, és una orografia molt complexa i que no és un tipus de foc al que estem acostumats. Que normalment
0: és molt interessant el que diu el senyor Larrañaga, no? Que estem parlant és un procés natural, en certa manera.
18: Sí, sí, és que és una zona d'alta muntanya i evidentment n'hem vist, fins i tot de tant en tant es provoquen aquestes pastures, aquestes cremes per afavorir una mica, doncs, aquesta dinàmica.
0: Gràcies, Martí Oliveres.
18: Fins ara.
0: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu. Ell és psicòleg i autor de diversos llibres, com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges.
17: Sí.
0: Intel·ligents, perquè és un element que ha entrat fa relativament poc, o potser de forma massiva, fa una miqueta menys, a la nostra vida quotidiana. Ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és, són fiables?
17: No molt fiables, perquè per analitzar bé el son has de fer sí o sí una anàlisi del son feta a una clínica, t'has de quedar a dormir i tant de... tant de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o al dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat, inclús deprimit, no? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni, no? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, el dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè tampoc funcionen molt bé, així que...
0: Clar, precisament l'Eduard Estivill ha defensat en una entrevista recent, si crec que recordar l'Agència Catalana de Notícies, ell ha rebutjat el rellotge, com estàs fent tu, i ell diu que el que cal és fixar-nos en l'energia que tenim durant el dia.
17: Ah, exactament, amb això s'obre i basta, perquè a més aquests nivells que t'indiquen de la quantitat de sueño REM són profund,
0: sí,
17: són lleuger, tampoc et diu la qualitat d'aquest tipus de son REM, d'aquest son profund, i d'aquest... Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes. No ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa't.
0: Clar. Com et notes, no?
17: Exactament. Aleshores, són molt imperfectes, i segon, i el més important, és que et poden obsessionar. Yeah. Això és el més important. Yeah. És com si tu... Ara, si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària.
0: Ui.
17: O sigui, a tu t'agradaria portar això?
0: Oh, no.
4: Començaríem a ofegar-nos.
0: Començaries a obsessionar, i ofegues.
17: Clar, és que... Per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no ho tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. La circulació de la sang no és cosa teva. Llavors, i és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
0: Ja. És que amb això del tema de donar-li voltes al cap abans d'anar a dormir i obsessionar-te amb coses, per exemple, nosaltres que fem aquest horari durant la temporada regular, molts cops és, bueno, però els partits del Barça, no?
17: Sí.
0: Entre setmana, 9 del vespre. Si el partit a la mitja part ja està encarrilat, hi ha molta gent de l'equip, que jo no entenc, se'n van a dormir. Diu, bueno, fes un, que demà estaràs destrossat, si ja vas 3-0, deixa-ho estar, no? Jo no puc posar-me al llit sense saber quin és el resultat final. Sí, quin sí. És a dir, per molt que intenti dormir-me, el meu cervell dirà, no saps quan van, no saps quan quedaran. Llavors, no puc adormir-me. I tant per tant, em quedo al sofà mirant el partit.
17: És millor que el vegis. Exactament. Hem de tenir certa flexibilitat. Fixa't que moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
0: Què és això?
17: I higiene de la son, doncs, que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
0: Aquesta cosa rutinària no serveix.
17: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Fixa't que tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que aquestes persones se'n van cada dia al llit sentint música d'ACDC i prenent cafeïna a tope?
0: No.
17: Ho fan? No ho fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema. És psicològic el problema. És la por a no dormir... que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son i els problemes diurns. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar el teu insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa't, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
0: I les pantalles? No miris pantalla abans d'anar a dormir, que això activa massa.
17: No, seria si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció, o seria dolent, però una pantalla normal a la major part de la gent no li fa res. Molta gent inclús... s'adorm cada dia veient amb la tele en marxa i se la tens que apagar i no hi ha cap problema. No, són exageracions. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les voleu saber?
0: Aquesta solució l'amplies i l'expliques en el llibre de forma llarga i entrant molt en detall, però, si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
17: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard, a les 2 o 3 del matí.
0: Sí, home.
17: Sí.
0: El meu despertador són a les 4:10.
17: Bueno, una mica abans en el teu cas. Però la gent que s'aixeca a les 7 del matí, per exemple, s'han d'anar a dormir molt tard, a les 2 de la nit. Llavors dormiran 5 hores, però al final del període de la nit. Per què ho fem? Perquè arriben amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund i en aquestes 5 hores no es desperten. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar progressivament l'hora d'anar-se a dormir. Per exemple, a 1:30. A la següent setmana, a 1:00. A la següent setmana, a les 12:30. I què guanyem amb això? Que es va allargant la manera de dormir, però profundament. I el cervell es queda en aquest modo de dormir. I reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque i el dia següent els desperta només el despertador i els hi costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament. Que, a més, dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de som de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Yeah. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és durant un temps anar-se a dormir més tard. Perquè les persones amb insomni el que solen fer és tot el contrari. Cada cop se'n van a dormir més d'hora.
19: Clar.
17: Per aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son. Però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir, la seva de dormir lleugera. I aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però, atenció, totes estan comprovades científicament. Mm-hmm.
19: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Santandreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael. Per tancar aquest tema, hi ha una qüestió. Dones i son, menopausa, sí. Per exemple.
17: Pues mira, és veritat que la menopausa i també en l'home l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectaran molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà. Et despertarà, ja ho hem dit, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... Els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició. Tinc moltíssim lloc a fer per adiestrar el meu cervell per dormir superbé sempre i no tenir-li por a no dormir. Això és l'altra cosa. Si no tens por a no dormir, la menopausa, bueno, no dormiràs tan bé, tan bé dormiràs. En lloc de dormir 8 hores com dormies abans, potser dormiràs 7. Però ja està, no passa res.
19: Què dius, Natàlia?
1: No, perdoneu, és que no vull manipulitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar. I jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etcètera, etcètera. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut, de son, per les dones que la pateixen d'una manera, que són la immensa majoria, que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però sí. Crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
17: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics, inclús, que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor perquè t'han operat de les dents, o tens un dolor crònic. Però, atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena, crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 10% de la població.
19: Són les 11:10. Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies.
17: Igualment.
19: Si us acabeu de llevar, sapigueu que... Va, Arsui, bon dia, què hem de saber?
20: Bon dia, doncs que les xarxes socials del Marroc van plenes de missatges que conviden de nou a creuar la frontera amb Ceuta el pròxim 15 d'agost, d'aquí a 10 dies. Circulen cartells anunciant-ho, però també fotos i vídeos de les últimes entrades amb la nova data estampada a sobre. Ara bé, des del món RQ, Mohamed El Amrani, comunicador i activista social, ha fet una crida a la calma i ha advertit que no es repetirà una situació com la de dijous passat.
21: Aquesta crida és efectiva, existeix a les xarxes socials, no se sap l'origen, segueix una miqueta un petó de viralització semblant, però ni molt menys crec que tindrà a veure amb el que va passar el 30 de juliol.
20: També ha assenyalat que l'arribada multitudinària de dijous es va produir arran de rumors per xarxes que explicaven l'escletxa de la sentència del Tribunal Suprem i que també deien que el procés de regularització espanyol estava a punt d'acabar.
19: I encara sobre la crisi humanitària a Ceuta, el govern adverteix al Partit Popular que les seves comunitats autònomes també han de complir la llei del repartiment de menors migrants.
20: Sí, ho ha dit aquest matí el vicepresident primer del govern i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha advertit a tots els governs autonòmics del PP que han d'acceptar el repartiment del miler de menors que hi ha ara mateix a Ceuta desemparats.
22: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o al frente del gobierno, que es lo que estamos haciendo nosotros. No espero otra cosa ni creo que los ciudadanos tampoco hagan.
20: A més, ha aprofitat per tancar files amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també la de Defensa, Margarita Robles, per la polèmica dels avisos del CNI.
19: I ho acabem de saber, Sumar ha presentat una proposició no de llei per reclamar que Espanya no organitzi el Mundial de Futbol del 2030 amb el Marroc. Anem cap a Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
23: Sí, la petició que fa Sumar és que Espanya se'n desentengui de l'organització del Mundial de Futbol de l'any 2030 si el Marroc també ja està involucrat. El grup parlamentari ha presentat una proposició no de llei amb aquesta iniciativa i ja està, doncs, a mans de la mesa del Congrés. És una de les reaccions de Sumar després de la crisi a Ceuta. Diuen que el govern marroquí vulnera drets humans i denuncien que la magnitud dels fets obliga a revisar la relació que tenen amb aquest país. A més de la reacció de Sumar, un partit ecologista de Portugal, Libre, també ha fet aquesta petició, en aquest cas al Congrés de Lisboa.
19: Gràcies, Adrià. Per cert, Esquerra Republicana, Mar, acaba d'anunciar que obre un expedient a Marc Puigtió, que és el candidat del partit a l'alcaldia de Girona.
20: Sí, tot plegat després de l'àudio que us hem ensenyat aquest matí, que publicava el digital Elmón.cat, en què es pot escoltar Puigtió afirmant que vol fer fora els regidors republicans i apoderar-se dels drets electorals de la formació a la ciutat. Doncs bé, ara Esquerra anuncia que analitzaran aquestes paraules i, si cal, també aplicaran les responsabilitats corresponents. Mentrestant, el partit ja ha dit que no pensa fer més valoracions fins que no es posi punt final a tot el procés.
19: I a Barcelona, veïns d'un bloc de pisos de l'esquerra de l'Eixample denuncien que fa un any i mig que no poden ni viure ni dormir tranquil·les a casa.
20: De fet, aquest agost han hagut de contractar una empresa de seguretat perquè vigili l'habitatge durant les nits. Això perquè sembla ser que en una de les portes s'hi amaga un narcopís que porta baralles, robatoris i amenaces físiques. I el més greu de tot és que els Mossos hi han anat un munt de vegades, els han dit que la gent que hi viu té antecedents, però la situació no es desencalla, ho explicava la Teresa, una de les veïnes afectades.
24: Si no han vingut 30, 50, és diari, eh? És diari. I a vegades, 4 patrulles. Quan van denunciar lo del narcopis, van entrar una vegada y registraron todo el piso y nos dijeron que no habían encontrado nada. De todas maneras, los Mossos nos han dicho que están todos fichados.
20: Com dèiem, han denunciat la situació als Mossos, però també a l'Ajuntament, i ja els han advertit que la cosa va per llarg. Hauran de portar el cas per via penal.
19: Gràcies, Marsuí.
20: A tu, Sergi.
19: Ens veiem una estona, eh?
20: Oh, i tant. Avui.
19: De qui parlarem?
20: No ho direm, que la gent ho descobreixi.
19: No ho direm.
20: Connectats.
19: Però és editor o editora?
20: És editor. Oh! També, no és gaire difícil, no, sí, tampoc, en aquesta casa.
19: Fins ara, eh?
20: Fins ara.
19: Va, un quart de 12 ho anem deixant aquí. Clara Ardèvol, Rodrigo Mírola, Ricard López i Natàlia Rodríguez, moltíssimes gràcies a tots quatre. Ens veiem la setmana que ve.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
25: Molt bé, moltes gràcies.
26: Bon dia a tothom.
19: Ah, clar, és veritat que tenim l'eclipsi.
25: Sí, jo, en fi, intentaré ser-hi, sí.
3: A la terrassa.
19: Sí, no pateixi. Sinó,
25: des de Natàlia, la terrassa.
19: Des de la terrassa, exacte. Mira, el que deia que li volia proposar al Martí ho farem demà. No vindré d'un dia, no passa res. Perquè ara, de seguida, aquí al Món RQ, dos dels autors d'un dels grans passatemps d'aquest estiu. La setmana passada vam parlar dels mordocos, avui volem parlar del quadern d'estiu per adults, un clàssic, el quadern de Blacky Books, amb dos dels seus creadors. I després, com que tenim ganes de llegir, I l'estiu, per aquells que fan vacances, és una bona època per agafar, animar-te amb aquell llibre que durant l'any potser no t'has animat, el Marc Artigau ens recomanarà unes quantes lectures per llegir a la piscina, a la platja, a casa, tranquil·lament fresquets o el que sigui. Gràcies a tots quatre, fins la setmana que ve i ara tornem, segon.
2: El perquè de tot plegat.
6: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
2: Mmm, això és boníssim. D'on és?
3: És de Dia.
2: De debò?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Avui a Dia, les patates fregides gourmet de la marca Dia per només un euro la bossa. De debò. Molt bé. Dia.
4: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743.
14: Mary Shore.
0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
15: 11:19.
16: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció...
15: Aquests dies tenim la majoria d'infants omplint, probablement a desgana, els quaderns d'estiu de llengua o matemàtiques que els ha manat a fer l'escola durant l'estiu. Però no són els únics. No us sorprengueu si veieu gent adulta enganxats a un quadernet. Això sí, amb un xic més d'il·lusió que els més petits. Els quaderns d'adults no estan plens de deures, sinó que estan plens de passatemps, i cada vegada van agafant més força i s'estan convertint en fenòmens d'estiu. Però n'hi ha alguns que són clàssics. Per tant, si veieu alguns adults rient mentre fan quaderns d'estiu, no és que s'hagin begut l'enteniment, sinó és que molt probablement estan resolent el quadern de passatemps per adults de Blacky Books. Un quadern més català que el Pi de les Tres Branques i farcit de referències culturals del país, que ja arriba a la tercera edició. El Jordi Garrigós i la Maria Junyent, juntament amb el Joan Ferrús, són dos dels responsables d'aquest èxit. Jordi, Maria, bon dia i moltes gràcies.
17: Hola, bon dia.
15: Bueno, ja podem dir que és un clàssic de l'estiu, no?
17: Totalment,
18: jo crec que,
17: sí.
18: Sí, la versió castellana ja diria que va per la 15a edició, no, Maria?
17: Sí, aquest any hem publicat el 15.
18: Sí, i la catalana, doncs això, és la tercera i ja preparant la quarta, vull dir que podem considerar una mica un clàssic, sí. Clàssic modern.
15: Clàssic modern, exacte.
18: Sí.
15: Ja estem preparant la quarta, eh? Ja podem confirmar que... L'estiu que ve...
17: Sí, ja estem treballant des de fa unes setmanes.
15: I també el que passa, no sé si esteu d'acord amb mi, que creieu que... Hem parlat, clàssic modern, però pot ser que aquest estiu i potser l'anterior, hagi estat una mica un boom en general a Catalunya, de que ens hi hem agafat molt fort, això dels passatemps?
17: Doncs sembla que sí, sí. La veritat és que aquest any, sobretot, hi ha hagut un munt d'editorials que s'han apuntat a publicar quaderns.
15: Sí.
17: I suposo que vol dir que d'alguna manera tenim necessitat de desconnectar una mica del mòbil i de fer coses que ens vingui de gust fer, no? Com de divertir-nos i d'aprendre.
15: Totalment.
18: Sí, jo crec que fins a cert punt el fet de que una cosa que, o un producte que porta molts anys fent-se i que ha tingut èxit, que hagi fet aquest petit boom en la nostra llengua, també et demostra que era una bona idea i que ha estat una bona idea fer-ho, no? I que tanta gent s'hagi apuntat una mica al carro a fer quaderns molt similars al nostre, doncs és una reafirmació de que pensem que anàvem pel bon camí.
15: Totalment. Aquesta frase que ara deia la Maria és la que surt a la portada mateix, que veiem, desconnecta i deixa el mòbil, diverteix-te i aprèn cultura, diversió, menjar, esport, història, música, llengua, hi ha passatemps, hi ha jocs de lògica, hi ha test, hi ha mots encreuats, hi ha sopes de lletres. Recordo que l'estiu passat vam parlar amb el Jordi i el Joan. Aquest any també tenim la sort de parlar amb el Jordi i la Maria. Clar, ha estat tan farcit de referències i de tantes coses diferents que, clar, ara entenc que el Jordi hagi dit ja estem preparant la quarta. Entenc que us passeu tot l'any preparant el quadern per l'estiu següent.
17: Sí, sí, és a dir, sí, totalment. Sí, sí que fem una sèrie de reunions per compartir idees que tenim, per veure de què podríem parlar, que encara no ha aparegut el quadern. Sí, sí, anem això, compartint idees.
18: Clar, nosaltres tenim una manera de treballar en la qual, doncs, cada un dels tres, juntament amb la Rosa, que és la il·lustradora,
15: sí,
18: diguem que tenim els nostres punts forts, no? Per exemple, la Maria amb el tema de cinema, etcètera, jo amb la música, amb l'esport.
15: Mm-hmm.
18: Llavors, a partir d'aquí, cadascú amb el seu gènere, per dir-ho d'alguna manera, va trencant una mica el cap a veure què farem l'any següent, perquè vull dir, al final hem d'intentar no repetir-nos cada any. I sí, és donar-li molt al cap i treballar-ho durant bastants mesos.
15: Ara que ja en porteu tres i aneu camí del quart, costa cada vegada més trobar idees originals?
17: Bueno, crec que de fet el que passa és que es converteix en un exercici més interessant, perquè una vegada que ja has parlat dels castellers, de certes icones de Montserrat, de coses que et venen al cap d'una manera molt immediata quan penses en Catalunya, quan has de començar a rascar és quan surten coses que sí que són més interessants, tipus, doncs aquest any en Joan ha fet un test sobre la Catalunya maquinera, que és un tema, no?, que la música màquina ha tingut un pes a Catalunya, i això és una cosa xula de fer.
18: Jo crec que hi ha un punt important, que és que més enllà del que és el tema en si, de la cultura pop o de la cultura alta cultura, com li vulguis dir, o més baixa, com li vulguis dir, hi ha el tema de jugabilitat. Vull dir que hi ha un punt en trencar-te el cap amb la jugabilitat, i això és el que ho farà divertit al final, més que el tema que pugui sortir de Rosalía cada estiu. Mm-hmm. Això tenim la sort, i això la Maria ho controla més, de comptar amb el Daniel, que és el noi que fa 15 anys que fa quaderns en castellà i que és un autèntic mestre en trobar jugabilitats. Bueno, ell i la Maria hi pensen molt en trobar jugabilitats diferents, perquè al final és el que et dic. Tu pots dir, tinc la Rosalía i vull que surti cada any, però no pot ser una cosa repetida, no pot ser un test cada any sobre si la Rosalía va néixer a Sant Esteve de Palau Tordera o de Sant Rovires. O no pot ser cada any buscar si la lletra de Milionària parla del MACBA o del CDCB. Saps què et vull dir?
15: Mm-hmm.
18: La cosa és trobar això, no? El punt de jugabilitat, que no és, que per mi és el més difícil del quadern, mm-hmm, més de que puguem aportar coses culturals.
17: Més enllà dels temes, no? Sí, sí.
18: Exacte. Llavors, això és el que jo crec que és una mica el nostre punt fort i el que treballem més. Tenim la sort d'això de tenir el Dani i la Maria, que hi pensen molt.
15: Al principi del quadern hi ha una llegenda a moda de semàfor que ens orienta una mica per saber la dificultat de cada joc que ens trobarem. Jo com a consumidor del quadern de passatemps per adults, jo sé que hi ha alguns punts que tu passes extremadament bé, però hi ha alguns moments

0: importància, que és que si no ho saps, pel que sigui, a la resposta, te'n vagi la resposta i també aprenguis alguna cosa, o també et diverteixis aquesta resposta.
1: Totalment, totalment d'acord,
0: Exacte, vull dir que
1: Jordi.
0: no et frustris perquè la resposta serà guai. Saps? Quan vagis a buscar la solució, trobaràs doncs, una anècdota divertida, una cosa que no sabies. Llavors, això jo crec que va molt bona consonància. En plan, no et frustris. Ves-hi, si no ho trobes, ves a buscar la solució, que serà divertit igualment.
1: Totalment, perquè, per exemple, aquest
2: Clar.
1: test màquina que deia la Maria que ha fet el Joan,
2: Sí.
1: a cada resposta no només tens, ei, mira, era aquesta la resposta que havies de posar. No, hi ha context de cada resposta.
2: Hi ha una historieta, clar.
1: Hi ha
2: Sí,
1: una
2: és això el que
1: historieta.
2: volia dir, amb que no
1: Totalment.
2: sigui frustrant. És a dir, que encara que no
1: Totalment.
2: l'encertis, descobriràs una historieta que a nosaltres ens agradaria que t'interessés. I aquí està la història.
1: En aquest mode en aquest semàfor, en aquesta llegenda moda de semàfor en diferents colors, també hi ha unes olives i un vàter. Ho podeu explicar, això, si us plau?
2: Sí, tant.
1: Digues, Maria.
2: Mira, les olives són exercicis plantejats per fer-se en grup, que també és una cosa que ens agrada molt incloure al quadern, és a dir, que no hi hagi només exercicis tipus clàssics, mots encreuats o laberints que estan més pensats per fer-los sols, sinó que puguis jugar amb amics i amb família, i aquí sí que hi hagi una mica d'aquest repte d'aviam qui l'encerta. I després el tema del lavabo doncs és una mica autoexplicatiu, o sigui, considerem que hi ha exercicis que requereixen d'una concentració que només es troba en aquest espai tan íntim i per això ho assenyalem així.
1: Totalment. Les il·lustracions, que jo crec que és una part clau, aquest llibre que està fet, per la Maria Junyent, el Jordi Garrigós i el Joan Ferrús, les il·lustracions són clau perquè són petits regalets, és a dir, petites obres mestres. Són petites obres, petites il·lustracions que fa la Rosa Codina, que jo crec que fan que especialment sigui com un petit tresor aquest quadern. Diguéssim, i que l'omple de color i crec que és un complement que està molt bé a la pròpia als propis jocs. No sé si esteu d'acord.
2: Sí, és que les il·lustracions de la Rosa, diguéssim que, o sigui, que fan l'exercici també, que no només
1: Ah,
2: l'acompanyen,
1: exacte.
2: sinó que són una part activa dins de cada exercici i la Rosa fa cadascuna d'aquestes il·lustracions amb una cura increïble, mirant-se molt bé la història que expliquem.
1: És fantàstic. Mira, acabarem, Maria, i no sé si el Jordi està per aquí perquè anem sentint un tutu, que crec que és
2: Sí.
1: perquè està perdent la cobertura, però no passa res. Acabo
2: Podria
1: llegint
2: ser.
1: el manifest quadernista número 3. Amb això acabarem. És el que us trobeu a la... Només obrir, un cop passat la portada, el primer que trobareu, és aquest manifest que diu: «Banys al mar, sobre taula i migdiada, a l'horitzó es veuen ja les vacances, ballar fins que es faci de matinada, compartir amb amics noves esperances. Sota l'ombra fresca d'una figuera hi ha un grup de gent que crida i riu. Seuen al voltant d'un llibre amb juguera, fan un nou quadern d'estiu. Cinema i sèries, esports i literatura, menjar, història i, en general, cultura, jocs de lògica i fauna salvatge. Pantalles lluny, t'espera una aventura, si no et fa por tornar a ser criatura, emprèn amb nosaltres aquest viatge». Maria, última
2: És la
1: pregunta.
2: intenció.
1: És la intenció, exacta. Per algú que pugui dir: «Hosti, edat recomanada?»
2: Clar, nosaltres marquem que és un quadern de passatemps per adults, doncs jo crec que tothom que es consideri adult s'hi pot apropar. En tenim un específic per canalla, en català i en castellà, que també és genial i funciona molt bé. Però sí, jo diria que aquest, potser a partir dels 13-14,
1: 13-14.
2: ja t'hi pots posar, sí, i tant.
1: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, volum 3. Ja tenim al forn el volum 4 de l'estiu que ve. Hem perdut definitivament el Jordi Garrigós, no passa
2: Sí,
1: res.
2: sembla que sí.
1: Els oients ja l'escolten prou cada matí, el Jordi. Li
2: Exacte.
1: enviem una abraçada,
2: Ja el
1: evidentment, al Jordi.
2: coneixen.
1: I Maria Junyent, l'altra autora d'aquest llibre, juntament amb el Joan Ferrús. Tots tres, moltíssimes gràcies i molt bon estiu. I res, a trencar-vos el cap i pensar més en endevinalles i més jocs de cara a l'estiu que ve.
2: Ho farem, sí. Una abraçada i molt bon estiu.
1: Igualment, són les
3: Moltes
1: 11.
3: gràcies.
1: Ah, adéu, Jordi, ara t'has
2: Ah, l'hem
1: recuperat.
2: recuperat.
1: Adéu!
3: He tornat, aquí estic, aquí
1: Bé,
3: estic.
1: bé! Una abraçada, Jordi, que
2: Adéu,
1: vagi molt bé.
2: fins aviat.
3: Vagi molt bé, adéu, adéu.
1: 11:31.

0: Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
1: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
2: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
3: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
2: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: RAC 1. Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
7: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
6: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
7: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
6: Hi ha gent i el Pere Mas.
8: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
7: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
8: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
1: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
9: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.

0: Per molts de nosaltres, l'estiu és preparar una bossa a mig matí, posar-hi les tovalloles, posar-hi la crema solar, posar-hi mil i una coses més, les pales, una pilota, un flotador... Però, sobretot, també un llibre. Sense un bon llibre, l'estiu no acaba de ser estiu, és una mica menys estiu, i per ajudar-nos a tots a saber quin llibre hem de dur a la bossa, avui tenim aquí el Marc Artigau. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
0: Bé?
1: Sí.
0: Sí, m'agrada. Estàs d'acord que estiu és sinònim de llibre, també? Una mica sí. Per tenir més estones per llegir...
1: Sí, hi ha de tot, no? Hi ha gent que aprofita per fer aquell gran totxo, aquelles lectures grosses que no pots durant el curs, i en canvi hi ha gent que vol una cosa lleugera per... no? Més...
0: Totalment.
1: Bé, doncs...
0: Aquí cadascú.
1: Cadascú, llavors intentarem fer un equilibri, recomanar una mica per aquí, una mica per allà...
0: Perquè el Marc avui ens porta recomanacions de novel·la, d'assaig, de contes, de clàssics, de poesia i pels més petitons de la casa.
1: Sí, perquè molts cops ens sembla que recomanar llibres és recomanar novel·les. I no, i hi ha un món allà fora.
0: Hi ha molta cosa més.
1: I no, ja que hi som, doncs sí, recomanarem novel·les, però també altres coses.
0: I comencem amb les novel·les, si et sembla?
1: Comencem.
0: Anem amb la primera?
1: I tant.
0: Quina és, Marc?
1: Mira, la primera és La mare, de l'Emma Zafón.
0: Val.
1: Començarem parlant d'ella perquè ja ens va ens va sorprendre, precisament, tot el contrari, fa uns anys amb una novel·la que es deia Casada i callada, que és una novel·la magnífica ambientada en un poble valencià, on explicava, ja veuràs que t'explico una mica l'argument perquè rima amb el que amb la novel·la que parlarem d'ella, on explicava la història d'una dona, que era la narradora, que com totes les dones d'una generació, segurament les nostres àvies, no havia crescut amb la idea de que havia de casar-se, tenir fills i construir una família. Això era la novel·la anterior, que també us la recomano, però avui parlarem de La mare. La mare arrenca, el punt de partida és la Piedad, que és la mare d'una família que té un accident i a partir d'aleshores ja no pot cuidar els altres. I aquest petit canvi, no, que no sembla molt important, sacseja completament el seu entorn perquè els fills descobreixen fins a quin punt tota la seva vida s'aguantava sobre aquesta feina invisible que tenen tant les mares. No? I hi ha alguna cosa d'enllaç entre un llibre i un altre. I mira, a mi el que m'encanta de l'Emma és el seu humor. Té un humor que hi connecto molt, però també és molt tendre escrivint i molt intel·ligent. I no m'agraden aquestes novel·les que ens volen com alliçonar. I ella no ho fa gens. Ella et convida, et porta en la història i, a més, rius.
0: M'encanta. I mira, m'has fet pensar, amb tot el que deies, m'has fet pensar en una novel·la que ara ja té uns anys, no gaires, hem de tenir 3 o 4, en deu tenir, que és Mamàlia, de la Isenda Solsona.
1: I tant.
0: M'he sentit, o sigui, escoltant-te, pensava, hosti, les sensacions aquestes que tu t'has generat la mare de l'Eva Dolan, a mi me les va generar ma mare. I sobretot allò d'una novel·la, un thriller, en aquest cas, de no voler alliçonar, de...
1: No, és veritat que també se'n va a missatge, se'n va cap a una cosa una mica més, potser, de ciència-ficció, no? Sobretot cap a... Però i tant. I tant. Vam estudiar junts.
0: Ah, sí?
1: Humanitats, anàvem junts a classe.
0: Hòstia, boníssim. M'encanta, m'encanta l'Elisena. Seguim amb Sau, del Ferran García, en aquest cas, està editat per Males Herbes.
1: Sí, és el Premi Llibreter d'enguany.
0: Mira, cert.
1: Vaig descobrir el Ferran García amb Guilleries, i encara avui és una de les novel·les que més recomano, perquè em va fascinar, perquè demostrava que un gènere tan allunyat, com estem avui, jo ja estic de vacances.
0: A cada llibre ha d'haver-hi una paraula.
1: A cada llibre ha d'haver-hi una petita pifia, sí. Un gènere tan allunyat de la nostra tradició com és el western, podia convertir-se en una novel·la preciosa, amb una poètica impressionant. Ell és poeta i això, de fet, es nota. I a Sau tinc la sensació que ha fet un pas més endavant, no? Són dues històries, Sau. Una al principi del segle XX, on els Sala de Bruc tornen a la plana de Vic des de les seves plantacions de Guinea, portant amb ells dues esclaves i un fantasma. I anys més tard, al poble de Sant Romà de Sau, que està a punt de desaparèixer sota les aigües, hi ha un mort. Aquests són el punt de partida. Més enllà de la trama, que és fascinant, la novel·la és atmosfèrica i et fa caminar per dins d'una manera... Per mi és una de les novel·les com molt bé el Premi Llibreter. És molt bon indicador, el Premi Llibreter.
0: Sí,
1: És un dels premis, home, són els que estan, com que diríem, no?, a primera línia
0: totalment,
1: de trinxera.
0: Totalment, totalment. Sí, sí. I pels que tinguin fam més de novel·la negra, sí, ens portes Carlos Zanón amb Objetos Perdidos.
1: Sí, perquè el Zanón, per mi, és un dels escriptors barcelonins més interessants d'avui en dia. Sovint s'ha dit que és un dels hereus del Vázquez Montalbán. De fet, ja va fer una novel·la agafant el personatge del Pepe Carballo, no sé si us recordeu. I si no l'heu llegit mai, jo sí que ho recomanaria començar per Taxi, que és una novel·la extraordinària en què la ciutat es descobreix a través dels ulls d'un taxista. Mm. Però avui parlarem de la seva última novel·la, que és Objetos Perdidos, mm-hmm, i que com a bona novel·la negra, el punt de partida és la història de l'Àlex Wahl, que viu en un hotel, és advocat, i té tanta facilitat per trobar persones com per perdre objectes, mm-hmm, té una relació tortuosa amb una pintora, i un vincle amb un senyor que es diu el senyor Paco, que és un home que té un local i es mou pels ambients més tèrbols de la ciutat. Mm-hmm. Quin és el punt de partida de la novel·la? Doncs la mort d'un jugador de rugby australià i la desaparició d'un altre personatge, un britànic, que és Andy Cox. I això desperta l'atenció de tots els mitjans de comunicació i el senyor Paco i ensuma que hi pot haver un bon negoci.
0: Objetos Perdidos, Carlos Zanón, això és Salamandra, editat per Salamandra.
1: Exacte.
0: I una novel·la més, Marc, aquesta pels que volen passar per la piscina, a mi aquesta em va fascinar i també me la vas recomanar tu.
1: Sí.
0: Que és Carcoma, de la Laila Martínez, editada per Amor de Madre.
1: T'agraden les novel·les de terror? Perquè hi ha gent que no hi entra,
0: Sí.
1: És veritat que per mi és una novel·la de
0: terror diferent.
1: Diferent, sí, sí, sí. I és veritat que és un gènere, avui en dia, el terror, que vivim en un món que sembla que el gènere aviat es convertirà en documental. Mira, que Carcoma és una novel·la que té dues narradores, una àvia i una neta, que viuen en una casa plena de presències i de records. Hi ha fantasmes, sí, però aviat entenem que els fantasmes són la superfície d'una història molt més profunda. Vaig tenir la sort de coincidir amb la Laila Martínez en una conferència i va explicar una idea molt bonica. Va explicar que amb una amiga un dia, amb una professora universitària, crec que estaven marcant en un mapa llocs on la gent assegurava que havia vist fantasmes, llums estranyes, sí? Coses paranormals. I després van agafar un mapa on hi havia fosses comunes i on hi havia hagut repressió durant la Guerra Civil o el franquisme.
0: S'ha posat la pila gallina.
1: I veien que coincidien. Per tant, en el fons, totes aquestes novel·les de fantasmes, mm-hmm, i Carcoma és un exemple, mm-hmm, només parlen d'una ferida.
0: Yeah.
1: I és una novel·la que ha guanyat la tira de premis, que no els direm tots, però perquè et facis només una idea, la traducció anglesa va entrar al long list del National Book Award dels Estats Units, del 24, que això és una proesa.
0: I diré també que això jo crec que molta gent el pot animar a agafar-lo. Es llegeix en una tarda i mitja.
1: Sí, he portat molta novel·la breu, Mm-hmm. He sigut més partidari, que et deia al principi, de la gent que pot llegir totxos.
0: He
1: decidit portar coses breus, però en profunditat.
0: Exacte, i llegeixes Carcoma i dius, va, doncs mira, com que me l'he acabat en una tarda i mitja, ara vaig a per una altra, que també està bé. L'estiu també és bon moment per atrevir-se, ho dèiem, amb aquell llibre, també potser que fa temps que agafa pols al prestatge, o per recuperar un clàssic. Parlant de clàssic, jo crec que està sent i serà l'estiu de l'Odissea.
1: Que en parlarem, perquè la porto per una altra via.
0: Val, bé, ja m'agrada, m'interessa. Però amb l'apartat de clàssics, per exemple, tu portes, podem començar per un dels autors del segle XIX,
1: sí,
0: i que a més ha reviscolat els últims anys.
1: Sí, sí.
0: De qui parlem?
1: Parlem de l'Stefan Zweig i les 24 hores, la meva proposta és les 24 hores a la vida d'una dona, mm-hmm, de Viena Edicions, una edició molt, molt, molt bonica.
0: Val.
1: No sé, tu quan el vas descobrir, aquest autor? L'has llegit?
0: Molt poquet.
1: Sí, per mi és un dels autors que a vegades molts descobrim quan som joves. A la universitat, sí. És un d'aquests autors, no?
0: D'aquests que et fa llegir...
1: Exacte. A mi me'l va fer llegir un professor de català i ens va recomanar dues novel·les seves, Nit Fantàstica i 24 hores a la vida d'una dona. I fa poc l'he rellegida i he entès perquè continua sent un clàssic, no? Perquè Zweig, per mi, és un dels grans narradors del segle XX. És una novel·la molt breu, també, i explica la història d'una viuda anglesa que s'enamora d'un fracassat diplomàtic polonès una nit a Monte Carlo, jugant a apostes. Mm-hmm. Tot aquest món així d'obsessions també el té en una altra novel·la que es diu Novel·la d'escacs, que a mi també em fascina, que és un tio que està en un vaixell obsessionat amb una partida d'escacs.
0: Ah.
1: Bueno, doncs aquest és el punt de partida i la cosa ja se'n va cap a molt més, no ho explicarem. La vida de Ell també és impressionant, és un jueu austríac, va veure com el nazisme destruïa Europa, va fugir per diversos països, va acabar a Brasil i l'any 1942, juntament amb la seva esposa, es va suïcidar.
0: L'altra opció que tenim, hem sigut bé, és la Patricia Highsmith.
1: Molt bé, ho has dit molt bé.
0: Que és una de les reines del thriller estival.
1: Sí. Te n'he portat una mica, perquè el thriller és una mica, o les novel·les de misteri són el sucre, una mica de literatura, una recompensa una mica immediata. Però això no vol dir que, per mi, que sigui addictiu, no vol dir que tingui menys qualitat, però sí que és veritat que fa que la història t'estiri. Per ella és una... Fixa't que no t'he portat cap novel·la d'ella, t'he portat ella com a autora. Sí que destacaria Estranys en un tren, que Hitchcock la va convertir en una pel·lícula mítica, tota la sèrie del Tom Ripley és fantàstica, hi ha una sèrie a Netflix estrenada fa poc, però són diferents llibres, jo us el recomanaria, o també Els petits contes misògins, que és un llibre fantàstic. O sigui que teniu per triar, i molts més, podeu anar a buscar a través d'aquesta autora.
0: Ara que dius contes, fem algun repàs de contes?
1: Sí, he fet una descoberta, m'ho he passat tan bé llegint aquests contes, que es diuen Blues de la fi del món, editat per Segona Perifèria, l'autor és l'Edgar Keret. Feia temps que no m'ho passava tan bé.
0: Sí?
1: Sí, el primer relat, que es diu Un món sense pals selfies, és que és una meravella. Té una mala llet, rius, t'enfades... Ell és jueu i els seus contes a vegades són políticament incorrectes, va a llocs una mica complicats, però et pixes de riure. M'ha agradat tant que en acabar he anat a llegir altres llibres d'ell, perquè la veritat és que no l'havia pogut llegir. I Quim Monzó l'ha reivindicat sovint. De fet, veus que són de la mateixa família literària. I d'aquest vull destacar també la traducció del Pau Sánchez Kegley, que és magnífica, perquè aconsegueix traslladar un llenguatge a vegades de carrer, una mica canallesc, d'una manera molt fina. Ho he comprovat amb altres traduccions i la del català està molt bé. Molt, sí.
0: Pues mira, apuntat també. A casa nostra, recentment, hem tingut dues fornades que han anat molt bé de contes. Estem parlant de, recordo, abans d'acabar la temporada regular, que el Basté va entrevistar el Pol Estrada per aquest meravellós Els arbres no s'ho mereixen, i també ens portes, Marc, el Xavier Mascravioto,
1: que va ser premi finalista del Premi Llibreter. Mira, te'ls he portat perquè he trobat una... La seva escriptura és molt diferent, però tenen una cosa en comú que m'ha ofès profundament. El Pol Estrada és nascut l'any 1998, i el Xavier Mascravioto és nascut l'any 1996.
0: Fa ràbia,
1: molta. O sigui, t'ho diu un del 1984. Sí. Aleshores, però és que aquesta gent...
0: Jo del 94 i me'n fa.
1: Home, és que aquesta... Tu tampoc. Aquesta gent, evidentment, no saben què són els Jocs Olímpics i potser el Pol Estrada ni recorda què va passar l'11 de setembre del 2001, imagina't, no? Bueno, són dos llibres molt diferents, però per mi comparteixen una mateixa ambició, que és demostrar que el conte és un gènere viu, exigent i molt estimulant. I que ells, tots dos, amb molt poques pàgines, són capaços de construir un món sencer i el lector no queda indiferent després de cada conte.
0: Totalment d'acord.
1: En el cas dels arbres no s'ho mereixen, és un llibre que es mou constantment entre l'humor negre, l'absurd i la sàtira. Sí. És d'aquest món Monzó-Keret. I en el cas del... Encara recordo, el primer que me'n va parlar va ser el Màrius Serra, d'aquest llibre. I en canvi, Animals inexpressius, és un recull de 10 contes que és un altre ritme. Ho vinculo més a la fotografia. Són com fotografies, són imatges, una mirada més psicològica sobre els personatges, un gust pel llenguatge molt alt. El Xavier també és poeta i es nota en la seva escriptura. En tot cas, dos llibres molt diferents, però totalment que es complementen.
0: Jo el del Pol Estrada el vaig devorar també, i tinc pendent el del Xavier Mas.
1: Sí,
0: per tant, també, capdins. Jo a l'estiu els que treballem tenim una miqueta menys de temps per llegir, però a partir del setembre ja ens hi
1: posarem. Bueno, els contes també tenen aquesta cosa, que ara em pots llegir
0: això va perfecte.
1: Ara paro.
0: Sí. Abans d'anar a dormir...
1: Exacte, sí, sí.
0: Però a l'estiu... Hi ha ficció, però a l'estiu també hi ha gent que diu, a mi, mira, potser és el moment, com que tinc una miqueta més de temps, allò per reflexionar una mica més.
1: T'he portat tres assajos molt contemporanis sobre l'estiu i sobre el nostre entorn.
0: Vinga.
1: Per exemple, el primer que et porto és Jomo, del Juan Evaristo Valls Bosch. Saps què és el FOMO?
0: Sí.
1: Molt bé. Tens FOMO, tu?
0: Amb el pas dels anys cada vegada menys.
1: Molt bé. Doncs el FOMO, que és la por, no? El Fear of Missing Out, que és com perdre't el que passa, no? té un contrari, que és el jomo, que és joy. Per tant, és gaudir de perdre les coses.
0: Yeah.
1: Jo en tinc moltíssim. Jo sóc, em sento molt...
0: jomo total, no?
1: Completament. Aleshores, en una època marcada per la hiperconnexió i aquesta sensació constant que ens estem perdent alguna cosa, festivals, concerts, platges, illes, vaixells, no? Com aquell story famós de... Com és que tots teniu amics que tenen vaixells i no els tinc?
0: Totalment.
1: El jomo és la defensa del dret a desconnectar, a renunciar a la immediatesa i a recuperar el control sobre el nostre temps. I ara l'estiu és un temps molt, molt ideal pel jomo.
0: M'agrada.
1: Té una idea que, bé, que és divertida, que és avui descansar o no ser-hi, en el fons, sembla un acte ja de resistència.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord. I la gent... És una mica, no?, que si tu dius, no, avui no vinc, o no, avui em quedo a casa...
1: Sí, has de donar explicacions.
0: Clar, per què? Que passa alguna cosa, que estàs bé, no? I sembla que...
1: A mi quan em passa això, que al meu entorn ja no ho he de fer, però estic a favor de la mentida. Mentir, ja està. És el camí més curt per la tranquil·litat.
0: Totalment d'acord.
1: Perquè jo ara t'he de donar explicacions que no vull anar a aquest concert, que farà calor, hi ha un munt de gent, sí. No ho sentiré bé, estaré a l'última fila...
0: És un, mira, m'han de fer una colonoscòpia.
1: Ah, ja està. I a sobre l'endemà, l'únic que llavors has de treballar.
0: Sí. I aprofitem també per enviar un missatge a aquella gent que estàs... Fas un sopar, estàs perfecte, la mar de bé, estàs dinant, o estàs sortint de festa o el que sigui. I algú que diu... Jo me'n vaig a casa.
1: Perfecte.
0: El que fa, ja?
1: Sí, sí.
0: Per què? No, home, no forceu a la gent, no reteniu a la gent.
1: No.
0: Que cadascú faci el que vulgui. Si se'n vol anar a casa aquella persona, és perquè se n'ha d'anar.
1: Sí, sí, sí. És que sóc molt d'aquest equip.
0: Equip jomo.
1: Jomo total, sí, sí.
0: Què més?
1: Clar, l'altre que et porto és Dame veneno que quiero morir, de la Letizia Sala. Perquè ara que molts marxem de vacances, aquest és un assaig perfecte, no? El culte al cos, el cos en primera... persona. Ella ens explica com darrere d'una decisió aparentment íntima, que és operar-se o no, el Botox, la cosmètica, quins són els nostres ideals de bellesa, en el fons tot això amaga una indústria construïda sobre la por d'envellir, no? De fer-nos vells. En teatre diem una cosa molt bonica, que estic d'acord, que diem, a l'escenari, l'arruga és vella. Ens agrada l'arruga. Quan veus a vegades els actors, a mesura que fan anys, tenen un pes que quan tens 20 anys, a vegades no ho tens.
0: Mira, i també portes Llucia Ramis.
1: Sí, 1 metre quadrat. Mira, ara fa uns dies era notícia quines ciutats deixaven de ser zones tensionades.
0: Sí.
1: Doncs et porto 1 metre quadrat, que és un assaig fantàstic. La Llucia Ramis ha publicat novel·les, un munt d'articles. I la pregunta que travessa una mica el llibre és què vol dir avui poder dir que un lloc és casa teva, no? L'autora parteix dels 10 pisos on ha viscut durant 3 dècades per explicar una història que és íntima, però al mateix temps és col·lectiva, no? La dificultat d'accedir a un habitatge, la precarietat, la transformació de Barcelona... El llibre va guanyar el premi de no ficció del Libros de l'Asteroide.
0: Ens queda encara teatre?
1: Sí.
0: Novel·la infantil-juvenil i poesia.
1: Anirem per feina, no?
0: A veure, teatre.
1: Mira, va, La tercera fuga.
0: Sí.
1: Per què l'he triada? Perquè va ser un èxit, està publicada, la va publicar al Teatre Nacional i torna aquest any. La tercera fuga és d'aquelles obres que demostren que el teatre pot explicar una història èpica, immensa, a partir d'una història nostra i familiar. La Victoria Spungberg s'inspira en la trajectòria dels seus avantpassats, obligats a fugir primer de l'Europa de l'Est, després d'Argentina i, finalment, quan reconstrueixen la seva vida a Catalunya. No és un relat autobiogràfic i saps què recomano? Llegir-la i anar-la a veure, perquè així veus les decisions que prenen els directors.
0: Ah, clar.
1: Soc molt partidari d'això. Estic a favor de que es publiqui el teatre perquè tu la llegeixes, però després tens una capa de lectura més profunda.
0: Per tant, és sempre primer llegir...
1: Si pots.
0: I després
1: veus i entens... Mira, el director o la directora ha pres aquesta decisió. I estic d'acord, no? Ah, mira, això no ho havia entès així.
0: I pels més petits de la casa?
1: Et porto dues coses precioses. Et porto Cartes imprevistes, de la Tina Vallès, que també va ser, amb il·lustracions de la Mercè Galí, que també va ser Premi Llibreter, amb una idea preciosa. Mira, què passaria si els objectes que ens envolten poguessin parlar? És una premissa senzilla, però...
0: La cadira de l'habitació... Prou, no? Deixa de posar-me coses a sobre.
1: És una novel·la epistolar. Són les cartes que s'envien als objectes perquè... És que la Tina Vallès és una gran escriptora i crec que l'hem de reivindicar més. Són les cartes que s'envien als objectes perquè s'han adonat que la dona que viu ara sola, abans no vivia sola, a la casa, ha deixat de fer les coses de sempre. Ja no es posa aquelles sabatilles, ja no fa servir el raspall, ni el pintallavis, no fa servir el comandament a distància, i es comencen a enviar cartes dient: ostres, què està passant?
0: Què està passant?
1: I a través d'aquesta elipsis tu vas entenent què li passa a aquella... És molt bonic i és preciós. El recomano moltíssim. És d'aquells llibres que els adults també t'emocionen.
0: Que original. I poesia per acabar?
1: Va, per acabar, poesia, molt ràpid. Et podria recomanar, és que és la germana pobra, no? A vegades la poesia, i
0: sí,
1: ara podria recomanar...
0: Sí, però no ens anava a descuidar pas.
1: No. Podria recomanar-te Vinyoli, Estallers, Maria Mercè Marçal, clàssics, però sí. No. Mira, et proposo Di Fàcil, del Manel Oller, que ja va guanyar els Jocs Florals del 2021, i ara torna amb un poemari que no és gens convencional, perquè el Manel Oller recupera llibretes antigues, rellegeix poemes escrits fa molts anys i els fa dialogar amb la mirada d'avui. I a més té... és una anècdota, però pot ser un estimulant per algú. Un dels aspectes originals és que hi ha un codi QR que et permet escoltar la música perquè t'acompanyi en tota la lectura del poemari.
0: Oh, que bo!
1: Quan compres el llibre, hi ha un codi QR, sí, sí.
0: Que bo! Amb quina vols acabar?
1: Mira, acabarem amb Poeticismes, del Josep Pedrals, que publicat per l'editorial Arcàdia, que també és un assaig de poesia. Però saps què passa? Aquest llibre aconsegueix el que fa el seu autor cada cop que el veus, que és encomanar-te les ganes de llegir poesia. I Pedrals reivindica que la poesia s'escolta, recita i es comparteix. Que a vegades el camí que hem fet per arribar a la poesia és primer analitzar-la. I no, primer ha de passar per l'estómac, per la pell, no cal que passi sempre primer pel cervell. Llavors és un llibre apassionant, fa servir el seu to habitual, el seu humor, és molt erudit i és molt proper al mateix temps. I desfà prejudicis i ens recorda que la poesia en el fons no és un gènere reservat només per als especialistes.
0: Totalment. Poeticismes, Josep Pedrals, Arcàdia.
1: Exacte.
0: Marc, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I bon estiu.
1: I bones lectures.
0: Gràcies, Marc.
1: Adéu.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Avui, a dia, el plàtan de Canàries per només 1,79 al quilo. De debò, molt bé, dia.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
8: Esclat. Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900 903 743.
11: Verisure. Arriben els Electro Days del Corte Inglés, 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
12: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
11: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
12: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days al Corte Inglés.
11: Consulta condicions i marques participants al Corte Inglés Ponés.
13: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure-la en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
14: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
13: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900 903 743.
15: Medishore.
0: Pensa que sense temps expulsarem els trets bruts d'un editor de la casa demà. Només us donaré una pista. Comença per J. Fins demà a les 7 en punt del matí. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
16: RAC 1. Notícies. Aurora Rodríguez.
17: Bon dia, són les 12. L'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alerta sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de dijous i divendres passat. La jutgessa Maria Tardón ha demanat avui un informe sobre l'actuació del cos davant l'entrada massiva i els demana que especifiquin quines informacions prèvies tenien, tot plegat després de la polèmica per si els serveis d'intel·ligència espanyols havien avisat degudament sobre l'allau de persones a la frontera. Mentrestant, el govern espanyol avisa al PP que els seus governs autonòmics han de complir la llei i acollir els menors que surtin de Ceuta. Després d'aquesta entrada massiva, ara hi ha centenars de menors a la ciutat autònoma que s'hauran de reubicar arreu de l'Estat. De moment, el PP llança pilotes fora i diu que encara no és el moment de parlar de com es farà aquesta distribució. Ho ha dit a Onda Cero la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra.
18: Hay que afiliarlos, hay que saber cuáles de ellos están en situación de vulnerabilidad. Pero es que nada de esto ha tenido lugar porque el gobierno ha abdicado de sus funciones y ahora somos las comunidades autónomas del Partido Popular las que tenemos que decir, no, el gobierno tiene que controlar la situació i després nos sentaremos a hablar de les solucions.
17: I remarca que en aquest repartiment Catalunya hauria d'acollir la seva part corresponent de menors. El govern posa en marxa un sistema per recuperar ràpidament la cobertura de mòbil de zones afectades per emergències com ara incendis o aiguats. L'objectiu és que la població d'aquestes zones es pugui comunicar amb els serveis d'emergència o rebre els avisos és alert. L'acaben de presentar des del Departament d'Interior. Més detalls, Eudald Martínez.
19: Es tracta d'una unitat mòbil en forma de camioneta que es podrà desplaçar arreu del país. Pot oferir cobertura telefònica i d'internet de les tres operadores que ofereixen cobertura a l'Estat espanyol a un radi de fins a 20 quilòmetres i durant diversos dies. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, diu que serà una eina clau en la gestió de futures emergències.
20: Poder rebre aquests avisos que són essencials en la gestió i en la comunicació de l'emergència per la ciutadania en un moment donat, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint.
19: Un dels casos recents on s'hauria pogut activar aquesta unitat és l'incendi que hi va haver l'estiu passat a Paüls, al Baix Ebre, que va deixar el municipi diversos dies sense cobertura.
17: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, diu que cal arribar fins al final als tribunals per evitar que les pintures de Sixena surtin del Museu Nacional d'Art de Catalunya. En una entrevista a l'ACN insisteix que un hipotètic trasllat a l'Aragó les faria malbé. Considera que seria un error garrafal i espera que no repeteixi una sortida forçosa com la del Museu de Lleida del 2017.
21: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés. Totes les avaluacions de riscos que s'estan fent, el que ens indiquen és que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que nosaltres ens està guiant en tot moment.
17: Hernández també critica que des de l'Aragó es parli d'espoli quan el que va fer la Generalitat és posar les pintures en un lloc segur durant la Guerra Civil. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
22: En menys de mitja hora, Kerolyn Nicolí signarà com a blaugrana fins al 2030. Amb 26 anys, la davantera brasilera es convertirà en el fitxatge més car de la història del Barça femení. Més tard es presentarà Alexander Sekulic com a nou entrenador del Barça de bàsquet. L'eslové agafarà el relleu de Xavi Pascual les dues temporades vinents. Tot plegat amb Deco a Madrid. El director esportiu del Barça es reunirà avui amb el representant de Julián Álvarez per a tractar el futur del jugador argentí. I una altra reunió que s'està duent a terme a Madrid és la de Vinícius i el seu representant, amb José Ángel Sánchez, director general del Club Blanc. L'objectiu és resoldre la renovació de l'extrem brasiler. D'altra banda, a partir de les 3 del migdia, Iris Tió pot aconseguir una nova medalla a l'Europeu de París a la final de rutina acrobàtica per equips. Abans, a 2:45, arrencarà la 5a etapa del Tour de França femení. I en tennis, Carlos Alcaraz finalment no participarà en l'Obert de Cincinnati per la lesió que té al canell.
17: I pel que fa al temps, a primeres hores de la tarda tornaran a descarregar alguns xàfecs i tronades al nord del país, però a diferència dels últims dies seran menys importants i quedaran més concentrades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot cap al Ripollès i la Cerdanya. A la resta es mantindrà el domini del sol i l'ambient continuarà càlid i força xafogós a la costa. Ho deixem aquí, més notícies a la una i al web racu.cat.
1: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
3: Especial 50 anys.
23: A tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
24: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
23: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
24: Avui, per exemple, toca recuperar un dels dietaris, en aquest cas el de Hansi Flick.
23: Ah, sí, home, que és allò com si hagués escrit, feu allò que sí. Com si l'entrenador del Barça hagués passat un dia i mig allò escrivint el seu dietari personal.
24: Sí, però...
23: Però això expliqueu algun dia que us ho inventeu tot.
24: La gent ja ho sap, això. No, és
23: no
24: que
23: ho sap, la gent, es pensa que és de debò que li heu robat el dietani. No,
24: què diu ara?
23: Home, sí.
24: No té res a veure.
23: Va, que avui també tindrem en Justo.
24: Bon dia, Maripili, bon que nos truca des de Calella de la Costa, l'altra Calella.
23: Sí, no sóc el Maripili,
24: Maripili,
23: no.
24: No és Maripili?
23: Som els Òscars.
24: T'està canviant la veu, Maripili? Estàs en aquella edat de que t'està canviant la veu?
23: Justo, sisplau, que avui ens parlaràs de natalitat.
24: Això és el meu tema. La natalitat, la joia de viure, el jaroteo màxim, la còpula. La còpula com a jaroteo màxim. Home,
23: parlareu, avui també parlarem del Cat, de la mascota del Barça, no?
24: Sí, la Cat, és la mascota del Barça.
23: Una gata.
24: Sí, bueno, li diuen la Cat, no?
23: Ai, la Cat.
24: Sí.
23: Doncs escolta, ja sabeu que jo sóc un gran aficionat a les joguines per adults.
24: Bueno, les joguines per adults és una cosa que no té... Però bueno, sí, en tot cas...
23: Vostè... El Gat del Barça...
24: Sí, és una
23: joguina... És una joguina per adults, també,
24: no? No, és una joguina pels nens. Però bueno, en tot cas, sí, com si vostè sí que sabem...
23: Som molts els adults que encara juguem,
24: Sí.
23: No s'ha de perdre el nen que portem a dins, no?
24: Sí. Per exemple, vostè amb els trens, no?
23: Sí,
24: vostè li passa amb els trens.
23: Sí, jo soc d'una associació que ens diem els amics dels trens.
24: Sí.
23: Juguem amb les nostres maquetes.
24: Molt bé.
23: I fem xutxu.
24: Molt bé, molt bé.
23: En veu alta.
24: Sí.
23: Però això no em fa menys home,
24: No, home, jo no ho he dit en cap moment.
23: Val, és que et mires amb una cara
24: no,
23: com que...
24: No, jo no l'estava mirant. Té tot el dret a passar-s'ho bé com vulgui.
23: M'encanta el cap de setmana perquè quedem els dissabtes a la tarda i ens disfressem de caps d'estació.
24: Bueno, molt
23: bé. I toquem el xiulet i acomiadem els trens amb una bandereta.
24: Entranyable, molt bé. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passa la història.
23: Però us faré companyia.
25: L'alerta de la Dana de València, que es va enviar als telèfons mòbils, es va retardar, entre altres coses, per catalanofòbia.
26: Perdona?
25: Un moment, ara
26: expliqueu
25: ho explicaré.
26: Expliqueu
25: bé, això. Sí, ho explicarem bé, en detall, ho farem més endavant.
26: Més endavant, no?
25: Sí, més endavant.
26: Ara
25: però,
26: no.
25: Ara hem d'explicar... Ara és el sumari, d'acord?
26: T'has fet caca?
25: No,
26: m'he fet caca. I la deixes aquí?
25: No, bé.
26: Aquí amb mi. Ja la recollirem després.
25: Ja la recollirem. És que la caca també s'ha de plantar, és una cosa estranya.
26: Catalanofòbia, home.
25: Sí, ara explicarem...
26: Estem parlant d'un unicornio, no?
25: A veure,
26: no existeix la catalanofòbia. Qui li pot tenir fòbia als catalans?
25: Bueno, per començar, vostè sent català. Vull dir que la cosa té el seu què.
26: Perquè li faci boicot al cava català cada any no vol dir que tingui catalanofòbia.
25: Aquest és un tema que ja havíem oblidat fa...
26: Tinc fòbia al cava. El xampany francès m'agrada,
25: Sí, però negar la catalanofòbia... Li diré una cosa.
26: Sí.
25: És catalanofòbia.
26: Ah, sí?
25: Bueno, sí, ho explicarem amb més detall.
26: No t'he entès.
25: No, ja. El govern valencià va avisar la població tard perquè van voler canviar el missatge d'alerta.
26: Sí, el problema, segons ells, és que hi havia algunes paraules que els sonaven massa catalanes i poc valencianes.
27: Ja, tenint en compte que és la mateixa llengua, té mèrit, I a més que has d'anar per feina de dir, no, això m'ho canvies.
26: Bueno,
27: però
26: mira,
27: quin joc és aquest?
26: Escolta'm, al final, això de la Dana, el ventorro i tot lo dels missatges aquests d'alerta, ho decidirà el jurat.
25: Quin jurat?
26: El que tinc aquí penjat.
25: Bueno, però...
1: Cada dia, eh?
26: Cada dia pica.
25: No, bueno, dia sí, dia no, però és com si fos cada dia. Ara en parlarem dels missatges del mòbil que van arribar tard al País Valencià. Avui a la competència també hem de parlar del Barça.
4: Home!
25: Toca parlar del Barça.
4: Home!
25: Ja. Bon dia, Conrad Consum.
26: Sí, sí,
25: ja,
26: sí.
25: Ja sé que sí, sempre parlem del Barça.
26: Sí.
25: I que vostè és perico.
26: No, no, però em sembla perfecte que parleu del Barça.
25: Ah, sí?
26: Home, i tant. Doncs si és notícia el Barça, és notícia el Barça. S'ha de parlar del Barça. Mm-hmm. Endavant amb el periodisme.
25: Sí.
26: I després expliqueu també que el panetone bo és el de xocolata.
25: Ara, un moment, no barregem temes.
26: Això ho sap tothom.
25: Sí. Vostè sempre es queixa que a RAC1 parlem del Barça cada hora, com 20 minuts com a mínim cada hora. I no diem res de l'Espanyol. I ara, avui
26: l'Espanyol? No sé de què parles.
25: Mm-hmm.
26: Què és l'Espanyol?
25: Ah, em penso que ja ho sé.
26: El què?
25: Pot ser que tingui a veure la seva actitud amb que l'Espanyol ahir va quedar eliminat de la Copa del Rei.
26: No.
25: Després de perdre contra un equip de tercera divisió.
26: No.
25: No? No? Val.
26: De debò, no sé com us agrada el panetone que porta trossets.
25: Ja.
26: Panetone que porta trossets de fruita. Fruites confitades.
25: Sí, sí, era sí.
26: Era el tema.
25: Si estàvem
26: parlant... Fruita confitada.
25: Sí.
26: Diguem no. Nosaltres no som d'eixemot.
25: El món de la fruita
1: confitada. Jo això ho comparteixo.
26: La fruita confitada és una trampa.
25: Ja hi som.
26: Dels pastissers.
25: Sí.
26: Per camuflar que no els ha sortit bé la coca.
25: No.
26: Ni el pa de pessic.
25: Potser en un moment donat de la història sí que es feia això, però...
26: Per amagar el gust.
1: No, és veritat.
26: És com posar suc de llimona a la paella.
25: Bueno, això sí que probablement... No?
26: Sí, si poses suc de llimona a la paella és que l'arròs que acabes de cuinar no se'l menja ni un gos.
25: Això pot ser.
1: També es fa amb els calamars, no? Calamars de l'Andalusa, calamars de la Romana...
26: Músculos.
1: I els músculos.
26: Però, si t'hi fixes, són tot el peix, que el peix, al cap de 3 o 4 dies, ja fa una mica de pudor, tu li poses llimona i ho tapa tot, és com la llioli, eh? Sí.
25: Jo ho recomano molt. I després, doncs patir salmonelosi...
1: No, vinga, avi.
26: Avi, sisplau.
1: No faci cap comentari després de dir salmonelosi.
25: Bueno, veig que, senyor... Com es diu vostè?
26: No, parleu. Para del Barça.
25: No, veig que li dol que el seu equip no fos capaç de marcar un gol contra l'Atlètic Balears.
26: No, parla del Barça.
25: Un equip que es cué de la tercera divisió del futbol espanyol.
26: Prou ja! L'heu fet el fotut favor de parlar del Barça ja?
1: 1-0 van perdre, sí.
26: Hòstia, quin és... 1-0 va perdre el Barça?
1: No, 1-0 va perdre l'Espanyol.
26: Ah, però parleu del Barça, hòstia.
25: Sí.
26: Quina és la notícia que farà les delícies a tots els culers?
25: Ara li dic.
26: I avui també, la de tots els pericos que volem oblidar-nos. El ridícul del nostre equip. Ahir, una tarda, a Ciaga. Muy a ciaga.
25: La notícia és que en un sol dia s'han exhaurit els 5.000 peluixos de la mascota del Barça, el Cat.
26: Què?
25: Això que
26: o
25: sí.
26: Què collons és, això?
25: La notícia és aquesta, què?
26: Això és una notícia?
25: Home...
26: Hòstia, com es nota que no hi ha notícies avui.
25: Home, no, no.
26: La notícia del Barça.
25: Sí.
26: És un ninot.
25: Sí,
26: de
25: bueno...
26: De pelfa.
25: Sí, la mascota...
1: Mai sé si és pelfa o felpa.
26: Pelfa.
25: Sí, gràcies. Bueno... No. Sí, la mascota, el Cat, que és un peluix...
26: Sí.
25: Doncs,
26: ja sé el que és el Cat, sí.
25: Ja.
26: Realment, ser català i de l'espanyol és una experiència duríssima. Ser català de l'espanyol i oient de RAC1.
25: Sí.
26: Doblement duríssima.
25: Aquesta és una pregunta que vam fer ahir, si hi havia algú entre el públic que havia vingut al programa que era de l'espanyol, sí. I va sortir una senyora que era del Madrid...
4: Sí, es va confondre, a vegades passes.
25: I aleshores, com que vostè...
26: Puta,
25: no, un moment, com que vostè ha dit...
26: No,
25: hi ha gent...
26: Jo ho dic amb carinyo.
25: Sí, que és evident catalana, de l'espanyol, que és oient de RAC1 i, a més, oient d'aquest programa i que de tant en tant venen... Hi ha algú de l'espanyol entre el públic? I que...
26: Ningú.
25: Per què tothom ha començat a mirar aquell senyor?
4: És Manol l'entrenador de l'espanyol.
25: Que...
26: No. Els exterminen a tots, els pericos, abans de pujar a la planta.
4: Que si encara no els hi vingués de gust dir-ho, també.
1: Però és veritat que sent l'edifici del grup Godó, quan passen per l'art detector, doncs pita pels metalls i per gent de l'espanyol. Vull dir que no.
4: Sí, però està ple, Mundo Deportivo, la gent de l'espanyol.
1: Bàsicament, sí, sí.
25: Un moment. Tothom ha començat a mirar aquell senyor del Carmel, no donarem més dades, però vostè és de l'espanyol, perdoni la pregunta.
1: No. A més que era molt difícil que la resta del públic sapigués que aquest senyor era l'espanyol.
25: No, però com que tothom...
4: Us ho he explicat abans.
25: Però... No, però com tothom, com un suricata. O sigui, de sobte, he mirat el públic...
1: No, han mirat enrere.
25: No, han mirat tots aquell senyor.
5: Bueno, és veritat, jo estic d'acord amb el que diu l'Andreu. A més, aquell senyor s'està tapant la samarreta que de l'espanyol.
1: No, aquest senyor farà la seva vida.
26: Què us fa sospitar que sigui de l'espanyol, que porta la cara pintada amb els colors blanc i blau?
5: No, que està menjant escopinyes d'ànim.
25: No. Bueno, en fi, parlàvem d'això.
26: Del Barça, parlàvem d'una mascota.
25: Sí,
26: fixa't tu quina tristor. Sí. Ja ho vaig veure ahir. 40 periodistes, sí. 40 periodistes a la presentació,
1: sí,
26: d'un peluix amb la samarreta del Barça.
1: Aquest país d'aquestes coses i...
26: són 40 les... periodistes, sí. Eh?
1: Ara en parlarem perquè...
6: Home, hi havia més...
26: 40!
1: Hi havia més periodistes allà que la presentació de la majoria de...
26: No un periodista.
1: No, no, 40.
26: Sí. Ni dos.
1: No.
26: Ni 3.
1: No. No arribarem a 40,
26: eh? I 4.
1: No, ja, ja, ja. Multipliqui per 10 i ja ho tindrem.
26: 5.
1: Ara en parlarem de la gent que va desesperada buscant aquests peluixos. Jo la primera interacció, sí, la segona interacció que he tingut amb el tècnic d'aquest programa, amb el realitzador, amb l'Àlex Arbiol, és jo ja tinc dos ninots, eh?
26: Tu?
1: O sigui, no, ell el que m'ha dit...
26: L'Àlex?
1: O sigui, abans de dir bon dia m'ha dit jo vinc ara
26: però
1: de comprar...
26: Però com s'ho ha fet?
1: Com s'ho ha fet? És soci del Barça, té contactes, suposo,
26: ai,
1: no?
26: I bueno, si en té dos, doncs uns... Guarda-me'n per mi.
4: Diu que ha anat a fer cua.
1: Ha anat a fer cua.
4: Sí.
1: Bueno, doncs no té comença... tants contactes, sí, com...
4: I tampoc matina gaire, suposo, per treballar.
1: No. A les 9? Has dit que a les 9 has començat a fer cua i quan ha durat la cua aquesta?
4: Una hora.
1: Una hora.
26: Una hora de cua per un peluix.
1: Bueno, doncs escolta, és... quina edat tens tu? Uns...
4: 3.
1: Val, t'ho he de llegir els llavis perquè...
26: 22
1: no,
26: anys.
1: 22. No estàs apretant el botó bo. No.
6: 32.
1: Els 32 són els nous 13. Bueno, perfecte.
6: És quan es canvia el cervell, com ho va explicar fa uns dies, els 32 és just quan surts de l'adolescència cerebral, ara mateix.
27: A mi me passa.
6: Bueno, en el teu cas, em sembla que és una altra cosa.
26: És el al revés, en el teu cas. Sí.
27: Vale, moltes gràcies, no ho entès.
26: Bueno, escolteu, sí, això dels peluixos se us en foteu, que agrada a petits, però també a grans, eh?
1: Sí, ja ho sabem, és veritat, que no cal que tinguis una edat determinada perquè t'agradin els peluixos.
26: Exacte,
1: els peluixos,
26: és que les joguines no són el territori només de les criatures.
1: Bueno,
26: tots els adults,
1: sí,
26: fins i tot el senyor de l'Espanyol del públic.
1: No, que no està l'Espanyol.
4: I tampoc passaria res.
26: Tots no. Tenim una criatura interior que malda per sortir del nostre cos, no?
1: Té el mimor, eh? És un tema que m'interessa.
26: Això és que està embarassada, una dona, no? La criatura interior que tens que malda per sortir,
1: sí,
26: de l'exterior.
1: Sí, bueno,
26: no,
1: de fet, sí, té una mica de raó en Miquel Cirici, perquè just avui veiem diverses notícies que, sí, expliquen que la indústria de la joguina a casa nostra està apostant molt fort pel públic adult.
26: Sí. Sí.
1: Però com que la natalitat és tan baixa, el percentatge de vendes de joguines que es venen directament als adults s'està disparant i cada cop en serà més.
26: Bueno, clar, és que clar, les botigues de joguines doncs no tenen, posen joguines per crios i com que n'hi ha 4, no venen. I ara han dit, escolta'm,
1: sí,
26: posem-les també a disposició dels adults.
1: Sí.
26: Els adults, doncs, escolta'm, jo mateix fa anys que col·lecciono trens a miniatura, jo compro, sí, trens a miniatura.
27: Normal, són els únics trens que funcionen amb normalitat a Catalunya. Vull dir, sí, és normal que vostè...
26: Els meus van puntuals, els meus, eh?
27: Home, clar, deuen ser els més puntuals. Sí.
26: Sempre tinc una locomotora.
1: No cal que plori, no cal que s'emocioni.
26: Que van piles,
1: sí.
26: Fa molta pena quan se li esgoten les piles.
1: Ja, perquè sembla de rodalia.
26: Li he d'anar traient vagons,
1: sí,
26: perquè no es pot arrossegar.
1: Clar.
6: Molts trens, però no van amb piles, no, sinó que l'electricitat va per les vies, també.
26: Sí, però és una locomotora, l'única.
6: Ah, l'única.
26: Sí, perquè pot anar fora de les vies, també.
27: Ah,
26: és tot terreny.
27: Abrió,
26: per pot anar per damunt del parquet.
27: Abrió.
6: Què vol dir, Abrió?
27: Abrió és una marca de fusta, que tot és de fusta, que a mi m'agraden molt les joguines de fusta, sobretot pels altres, que tenen, sí, que tenen la locomotora, que tu poses una pila i la locomotora no cal que vagi per la via.
26: Sí.
27: Pot anar per l'AP7, per exemple. El que passa que tampoc...
26: Una locomotora de joguina per l'AP7, jo...
1: Bueno, diumenge a la tarda, la més ràpid, la locomotora.
26: Oh, perdona,
1: de...
26: sí,
27: bueno,
26: sí.
27: Això era abans.
26: Si van als senglars per l'AP7, no anirà una locomotora de joguina.
1: No hi ha senglars de l'AP7, no faci alarmisme.
26: Hombre, no. Ara no. Ja ho denunciaven la gent que veien senglars per l'AP7.
1: Ara tenim l'Exèrcit Espanyol fotent tiros, perquè a més ja ens han donat permís a Europa, sempre hem de demanar permís a algú.
26: Ah, sí? Sí, ja podem anar
1: a Europa a dir que això depèn de Salvador Illa, que si Salvador Illa diu endavant amb els tiros contra els senglars...
27: Mira ella que cap de setmana... O sigui, no farà por Salvador Illa perquè va colxar una disparaport.
1: Doncs està arribant ara de Mèxic, perquè està tota la setmana a la Fira de Guadalajara, sí, i justament ara anava cap al Parlament Salvador Illa
26: a fer pràctiques de tir.
1: No, a parlar dels senglars, però...
26: Seria maco, veure el president Illa,
1: sí,
26: fent pràctiques de tir. Per cert,
1: sí,
26: us n'heu adonat?
1: Sí. Què? No.
26: Que heu de dir president Illa?
1: Sí.
26: Compte, eh? Sí. Oh, sí, sí, la Maria.
4: Minut 17.
26: I a la teva dona, Òscar Andreu, amic de la Maria. Però... Bueno, no m'heu dit res, eh?
1: Bueno, no heu dit res, perquè...
26: No, però ens coneixem amb la Maria, que sí. Vam jugar a trens.
1: No, no barregem.
26: Amb
1: no.
26: Els nens.
1: No barregem. Bueno, sí, perquè... Però sí. Quins trens té vostè a casa?
26: Ibertren.
1: Ah, Ibertren. Sí. Molt bé, són catalans, aquests.
26: Sí. Sí.
1: Jo, aquests els tenia jo quan era petit i encara no s'havia inventat la màquina de vapor,
26: sí, són els meus favorits.
1: Ah, sí, l'Ibertren, sí. Molt bé.
26: Sí, perquè són d'escala força petita.
1: Sí.
26: I te'ls pots endur de vacances.
1: Home, bueno...
26: Posen una bossa...
1: Sí.
7: I me'ls endú.
8: Molt bé.
7: Perquè així a les mans no m'hi cabrien tots els vagons i les locomotores.
8: No,
7: caurien. Llavors els poso dins d'una bossa.
8: Molt bé, dins d'una bossa, molt bé.
7: També tinc trens en miniatura d'electrotren.
8: Sí.
7: De marques com Arnold.
8: Bueno, sí, aquí, a partir d'aquí jo ja...
7: Marklin.
8: Marklin, molt bé. Jo ja...
7: Foller.
8: Foller, sí.
7: Volmer, Rocco, Fleischmann.
8: Sí, molt bé. No són davanters de l'Espanyol, no? Perquè jo em perdo. Perquè...
9: Ens hauria de dir el senyor del Carvel.
10: Que és el president de la penya, l'espanyolista del Carvel.
7: Però el més divertit de muntar sí. maquetes de tren no són els trens, si m'apures, eh?
8: Ah, no?
7: Que sí. això amb la Maria també ens agrada molt.
8: Sí, deixi en Paula.
7: Amb els ninots de miniatura.
8: Els ninots de miniatura.
7: Que fas a les maquetes, poses personetes de miniatura que venen també per packs.
8: Sí, sí.
7: I el pack de passatgers. Sí. Llavors tu compres un blister,
8: sí.
7: surten 5 ninotets molt petits, molt petits, molt petits, però tan ben pintats.
8: Molt ben
7: pintats. Els pinten a mà.
8: Ah, sí?
7: Que costen un potosí, cada sí. figureta... i van cadascú amb la seva maleta,
8: sí.
7: o amb cabertina.
8: Sí, sí, no.
7: sí. I després hi ha packs de personetes petitetes amb sí. una mica d'humor.
8: Ah, sí?
7: Llavors no. pots comprar un blister de 5 personetes petites
8: sí, no, Déu,
7: que et surten gent pixant.
8: Ahà, sí.
7: Un senyor amb els pantalons abaixats pixant i llavors el pots posar en un raconet de la maqueta.
8: Ja, yeah, sí.
7: On agafes i plantes un avet també petit, perquè si sí. posessis un avet gran...
8: De debò, sí,
7: seria,
8: clar.
7: Es veuria descompensat.
8: Seria una sequoia, clar.
7: Sí, sí, exacte. Sí, sí, llavors, sí, sí. doncs allà, en un raconet de la maqueta hi pots posar un senyor pixant.
9: Però una mica això de les trens en miniatura és com un pessebre
7: és
9: amb
7: un pessebre,
9: és un pessebre sí. amb piles, no?
7: Sí, i amb trens.
8: Bueno, sí, bueno, molt bé. Moltes gràcies. Suposo que és l'única que col·lecciona, l'única joguina que col·lecciona
7: no.
8: vostè?
7: No, a banda de trens també, a molts adults també ens encanten els Funko Pops.
8: Ah, són aquells ninos amb cap gegant, no? Que surten,
7: cap quadrat.
8: Cap quadrat i gegant.
7: Gegants.
8: Tenen com una mena de... Bueno, de molt
7: són divertidíssims.
8: Ah, sí?
7: Jo col·lecciono tots els personatges de la Guerra de les Galàxies.
8: Sí. Molt bé.
7: El Funko Pop del Darth Vader.
8: Sí, el Darth Vader.
7: Funko Pop d'en Chewbacca.
8: Chewbacca, molt bé. Sí, sí, sí, ja els coneixem.
7: Funko Pop de la princesa Leia.
8: Sí, sí, sí, ja ens els coneixem, sí.
7: Funko Pop no de la Rey, Funko Pop del Kylo Ren...
8: Sí, bueno.
7: També tinc el Funko Pop,
8: sí,
7: un dels que més escotits, que és el de l'emperador.
8: Molt bé.
7: El d'en Luke,
8: sí,
7: bueno, Skywalker...
8: O sigui, s'hi ha de dir tots els putos personatges, que són 150.000...
7: L'Anakin, de gran,
8: sí,
7: però
8: de
7: també de petit.
8: Ah, molt bé. Bueno, ens hem fet la idea, moltes gràcies.
7: En compro dos.
8: Eh?
7: Un per jugar-hi,
8: eh?
7: I l'altre que no el trec del blister,
8: ah.
7: perquè d'aquí a potser 60-70 anys...
8: Quan vostè estigui...
7: Valdrà molt. El doble del
8: sí,
7: que val
8: clar,
7: ara.
8: Clar, clar, clar.
9: I ara valen què?
7: Ara, doncs, uns 15 euros, 20.
10: Sí, sí, sí, és, una nova...
7: és una inversió de futur.
10: És una nova criptomoneda.
7: Sí, sí, sí, sí. Els Funko Pops.
8: Sí. Sí, moltes gràcies. Doncs,
7: també tinc el Funko Pop del Mandalorian.
8: Prou ja el Mandalorian. Ara ja amb les sèries. Prou, ja està.
9: Ara sí. farà la pel·lícula.
8: Sí, l'altra, bueno. Ho has escrit tu, això, no?
9: Sí.
8: Prou.
7: Tinc el Funko Pop del Baby Yoda.
8: Sí.
7: És increïble, el Baby Yoda, perquè té un cap gros.
8: Sí.
7: Els nens petits tenen caps grossos, no?
8: Bueno,
7: cap
8: depèn. Gros. Arriba un punt que... Bueno, en fi, moltes...
7: Bueno, i fins i tot els adults, no? Només estàs a mirar tu al mirall.
8: Va, deixi'm en pau.
9: Acabem de tema. Bueno,
8: sí.
7: Tinc els Funko Pops de tots els músics de la cantina, també.
8: Bueno, molt interessant. S'està posant molt interessant amb tota aquesta tonteria que
7: esteu
8: parlant.
7: Tinc el Funko Pop d'en Jet Servins.
8: Una cosa, ara que esteu parlant de joguines per adults,
7: sí.
8: Aquest és el meu tema.
10: Crec que no és exactament el mateix, Duque, les joguines per adults a les que vostè refereix.
8: No, jo crec que sí. Jo, a tots aquests adults que us agrada fer sortir el vostre nen interior, jo tot això jo us entenc.
7: Sí?
8: Jo també tinc diverses amigues, com, no sé, n'hem parlat algun cop de Ruc a la nuit, de la Pegona d'Arcovenda, Coque Parrús, tota aquesta colla...
7: Això són nines?
8: Eh?
7: Són noms de nines?
8: Són el que tu vulguis. A determinada hora i en determinada transacció es converteixen, són com, saps, aquests cotxes que són com uns robots que us agraden tant als homes...
10: Els Transformers.
8: Els Transformers, bé? Home, home, no falla. Són com Transformers, però de la libidinositat. Vull dir que tu vols això, en Guàrdia Civil...
10: Però aquestes amigues seves, la Ruca a la Nuit, la Pegona d'Alcobendas, Coque Parrús, també col·leccionen joguines?
8: Bueno, no exactament.
7: No.
8: Tenen un local
7: sí?
8: on gent, senyors adults, i des del consentiment més absolut,
7: sí?
8: es vesteixen de nadó, es fan canviar els burquers, se ponen tal Cristina, no? Tal Cristian, tal Cristina...
10: Crec que parlem de coses diferents.
8: I hauries de veure la Pegona d'Alcobendas donant el pit a un antic sotdirector de la Caixa PND, que li agrada...
26: Deixem-ho estar. No doni cap nom ni cap dada més. No volem saber res més.
8: No.
26: Això queda la intimitat d'aquesta gent.
8: Si el Miguel no li faria res.
26: No!
8: Per cert, sí, deixem-ho, ja pots anar passant. Compte amb les noves... És un altre tema, no té res a veure amb donar el pit a un senyor gran, eh?
0: Esperem que no.
8: Compte amb les noves balises luminoses que heu de portar obligatòriament al cotxe a partir d'aquí un mes.
26: Quines balises?
8: Ara n'explico. Aquests, els llums...
26: Quines balises?
8: Aquests aparells...
26: Quins aparells?
8: Els llums amb GPS.
26: Quins llums? Quin GPS?
8: Saps el dels triangles?
26: Amb GPS pel món és de covards.
8: No, bueno, sí.
26: Els homes, un veritable conductor va amb un mapa i amb una guia.
11: No, jo discrepo.
8: Com a home, com a
11: es
8: persona...
11: Es posa el GPS i no se li fa cas. Això és el que fa.
27: Bueno, és que els joves ja no sabem...
0: Tu calla, no?
27: Bueno, és que tu a un jove tu li dones un mapa, perdona, per exemple, a mi mateix, o al... Bueno, al Manel no tant, però a la Noelia, tu ens dones un mapa de paper i... Uah, que flipada, no?
0: No saps quin és el dalt i del revés, no?
27: No, bueno, perquè era el Senyor dels Anells, diu, falta la lletra, però deu ser una novel·la, no? És un pòster guapo.
0: És un pòster.
27: Quin paio s'ha matat a agafar el GPS, a obrir-lo i fer un boli, no?
26: I amb paper.
27: I amb paper, és increïble.
26: Però escolta, te diré una cosa, eh? Des que els conductors van en GPS, jo no paro de veure notícies d'un cotxe ha entrat per unes escales a una boca del metro.
8: Això ha passat diverses vegades.
26: Un cotxe s'ha fotut de dalt a baix a un moll.
8: Sí.
26: No, això el portava al final del camí, no
8: anava
26: el posava,
8: pescar.
26: anava circulant, i al final ha caigut a l'aigua.
8: Sí.
26: Antes, amb els mapes, no passava.
8: No, a mi no
26: m'ha passat mai.
8: No passava
26: ara
8: mai.
26: Què collons hem de portar unes llums al cotxe? Ja, el meu cotxe ja té llum.
8: Les balises...
26: Tens intermitents, una altra cosa que els hagi d'arreglar ara, perquè si no, no passaré a la ITV.
8: Ara li explico, a partir
26: de... La llum de freno tampoc em va, però... Ja m'ha surt el...
8: Okay.
26: Bueno, una llumeta. Em van... Les llums del tablier?
8: Totes. Les de fora?
26: Les de fora, cap.
8: Val.
26: O els del tablier, doncs, me van indicant, no? Ara la llum de freno, ara les curtes, ara les llargues, tampoc.
0: Hi ha uns llums de dins del tablier que ningú sap de què volen dir, perquè són com... Surt de cop, no sé, una molla, i dius, què és aquesta molla? Què són? Els amortidors?
26: Ningú sap.
8: L'amortidor és...
26: La suspensió!
0: No és la suspensió.
26: Va, per favor!
0: No sé què és, però...
8: La de l'oli és la meva preferida.
0: La de l'oli s'entén.
26: L'oli, pues, amb aquell aparell, exacte, em posava oli, pues, fa 25 segles antes.
8: I la del fre de mà, si porta 5 quilòmetres i està la del fre de mà, deixa-ho.
0: Ja està acostumat al cotxe, no?
8: Deixa-ho córrer.
26: Fa olor, eh? Bona cosa, si et fots 5 quilòmetres amb el freno de mà circulant per l'autopista, fa olor de cremat.
8: Depèn de l'hora. Jo a les 5 de la matinada, tornant d'un lloc...
0: De Caixa Penedès.
11: Mercat, no?
8: De mercat, de Caixa Penedès, al quilòmetre 6 vaig començar l'olor, però no sabia ben bé si era l'olor del cotxe o l'olor d'algú que s'havia encès la típica cigarreta de goma. Algú que està fumant molt, molt desesperat. Bueno, és que s'està venent...
26: Hi ha gent desesperada, eh?
8: Bueno, i el mercat negre és el que és, mercat negre, i aleshores t'arriben unes merdes que si la cosa es vengués a farmàcia, no sé si estic explicant la cosa bé, però...
0: No sé.
26: No.
0: En tot cas, hi ha aquestes balises que en diuen B-16 que substitueixen els triangles reflectants de tota la vida. Vull dir que,
26: quin problema hi ha amb els triangles reflectants?
0: Doncs que precisament eren un perill per la gent.
26: Però si no és... Vamos, com no sigui una arma arrojadiza,
8: no,
26: quin perill pot tenir per la gent?
8: Total, les balises
26: no disparen, eh?
8: Els
26: triangles.

0: Senyor de 55 anys al voral de la carretera caminant 5 quilòmetres per col·locar un triangle dificilíssim de muntar. Aquesta és la meva gent.
1: Sí. Sí, però en tot cas, clar, que li diem que els triangles van fora i aquests llums el que porten és un GPS que alerta a trànsit, doncs, de si hi ha un cotxe avariat, un cotxe accidentat o el que sigui.
2: I és una llum que col·loques a dalt com un imant.
3: La va, com de cotxe policia.
1: Sí.
3: Home! Vale. Com si portessis una alarma de...
0: Sí, un... Com un secreta, no? Un policia de... La policia secreta,
2: la
0: no?
2: La típica alarma que...
0: Cuidado!
2: Sí, nosaltres en diem sirena, sí, exacte.
4: Vale, el secreta home, justament no porta l'alarma.
0: Home, però no? Se la posa quan hi ha el perill de dir, hòstia, cuidado! Tenemos a los cacos... localizados.
4: Sí. El águila está en el nido.
0: Efectivament. Sí. Parlo en castellà perquè són Mossos d'Esquadra. Llavors van cap allà, foten el llum a dalt del sostre. Sí, home, sí, home, i tant. Home, doncs, m'encanten.
2: Doncs, el problema és que s'estan venent molts per internet que fan llum...
0: Però escolta, una cosa, jo ho faré servir, això?
1: Sí.
0: Ara estic pensant, eh?
1: Sí, aquest llum que ha de col·locar a sobre del cotxe amb un imant.
0: Ho faré servir quan hi hagi embussos, eh?
1: No pot fer servir.
0: Quan estigui embussat a la ronda de dalt... Foto la llum aquesta, això, i agafo un megàfon d'aquests, sí, amb una sirena, i escolta'm, endavant, eh?
2: No.
0: Atenció, sisplau. Deixi passar.
1: Deixi passar.
0: Awaken-se.
1: Sí. Awaken-se. Sí.
5: Pintura, escultura, marqueteria.
6: RAC1 presenta...
5: La ràdio... Tercer segle
0: XXI. I de dretes,
6: Òscar Andreu.
0: I d'esquerra,
6: Òscar Dalmau.
0: Jo som d'extrem centre.
5: I si no tenim diners, és de pobre.
6: La competència.
7: Especial 50 anys.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Crec que ens hem perdut.
16: Sí! Sort que he portat ametlles!
17: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
18: Arriben els Electro Days del Corte Inglés 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
19: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
18: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics...
19: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
18: Només 3, 4 i 5 d'agost Electro Days al Corte Inglés.
19: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
1: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
9: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
1: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
2: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
5: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
2: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
10: Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
10: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900 903 743.
3: Mereixer.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost.
20: en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castell.

0: de RAC 1.
1: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagós ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
0: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
2: Descarregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: RAC 1.
4: Clar, la informació és tot això que podem trobar. Ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet. Si la informació és això, què és el coneixement?
5: És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algun migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció de
6: menjar
5: tots els plats que hi ha allà.
7: Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
8: Ui, al territori del cap de setmana. Puc dir benvinguts al Via Lliure, si vols.
7: Perfecte.
8: Juan Yi, la etao, Via Lliure.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
9: Hola.
10: Hola, hola. Què és això?
9: Un programa que fa risa.
11: Risa, ni cada dia, ni no ets a una.
9: La competència.
12: Especial 50 anys.
13: El Barça va guanyar ahir 3-1 a l'Atlètic de Madrid en un partit molt divertit i manté el liderat de la Lliga.
14: Efectivament. Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
13: Sí, ja ho hem entès. Com vas veure el partit ahir, Charlie?
14: El vaig veure molt bé.
13: Molt bé.
14: M'agrada que em facis aquesta pregunta, sí? Perquè el vaig veure en una web fantàstica que em va passar un amic meu,
13: sí,
14: que es diu Pirlo TV.
13: Eh?
14: Es tallava de tant en tant i no distingies entre Coversí i Rafinha.
13: Home, són molts pocs píxels.
14: I de tant en tant em sortien alguns anuncis de l'estil senyores lletges a la teva zona.
13: Bueno, Charlie, això en principi crec que no és ètic. Bueno, no ho sé, ho hauria de mirar, però això de buscar... a més, t'arrisques a que et peti l'ordinador, eh? Això no està bé.
14: Això ho diràs tu, que no està bé. A mi m'encanten les senyores lletges.
13: No, em refereixo a veure el futbol en un web pirata. Entenc que era...
14: Pirata és una paraula molt forta.
13: Va.
14: Massa dura.
13: Mm.
14: A mi m'agrada dir-ne una web secreta.
13: Bueno, sí, secreta o pirata. En tot cas, el Barça bé.
14: No, bé no. El Barça apostoflant.
13: Sí. Apostoflant.
14: El Barça és una màquina de matar.
13: Bueno, tampoc es va patir una mica...
14: I tot és gràcies a

0: Sí, Hansi Flick, eh?
1: L'home que plora.
0: A veure, un moment. No, no
2: m'ha destruït.
0: No, l'altre dia va tenir un baixón, que es diu en català normatiu. Sí que és veritat que el vam veure amb la mirada fixa, assegut a la banqueta, després de guanyar un partit, i que estava una mica, doncs, això... S'havia empipat amb el seu segon,
2: sí.
0: I això no li havia agradat, i estava, doncs, com vostè diu, doncs una mica afectat.
2: No, no volia entrar al vestidor i començar a llançar cadires i coses d'aquestes, sinó es volia... calmar, i com a home sensible que és, doncs estava allà.
1: Doncs escolteu, jo encara estic de ressaca després del partit d'ahir.
0: Molt bé.
1: El Barça es va imposar a l'Atlètic de Madrid.
0: Sí.
1: Un equip format per gent que sembla que en qualsevol moment et puguin punxar les rodes del patinet elèctric, eh?
0: No, això és...
1: Qualsevol jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: Bueno, depèn.
1: I vam acabar guanyant el partit.
0: Sí, senyor.
1: 3-1.
0: Sí.
1: Amb un mig del camp format per Eric García, Casador... Hidro.
0: Sí, senyor.
1: Al mig del camp del poble.
0: Bueno, el poble,
1: al mig del camp dels somiadors.
0: Sí.
1: Visca el Barça.
0: Sí.
1: Som-hi, Barça. Endavant, Barça.
0: Sí, un moment que se t'infla.
1: Eric García, Casador, Hidro, eh?
0: Sí,
1: vaig haver de buscar la Viquipèdia, qui era Hidro.
0: Home, doncs Hidro, doncs ja porta tota la temporada i de tant en tant li va donant minuts en...
3: Sí, se'n va fer bé.
2: Que és un... Va molt bé per ser un nen de 12 anys, vull dir.
0: No,
3: entenc. A més, ja no queden sobrenoms formats pel nom Pedro, perquè no, Pedro, Pedrito i tal. I
1: ah, Hidro, Pedro, Pedro.
2: Sí, perquè també es diu Pedro Rodríguez o no me'n recordo, Hernández. Ara,
1: doncs s'hauria de dir Drodro. Si es diu Pedro Rodríguez, sí. Drorro.
0: No, seria molt difícil. No, no li posem més difícil a la notícia.
3: Pedro Fernández, es diu.
0: Pedro Fernández.
1: Drofer.
2: Sí, de fet, no confondre amb Pedro Rodríguez, que
1: què
2: sí
1: que
2: era...
1: Què et passa a la boca?
2: Que amb en Barbuso, amb tantes erres i tantes des.
0: Sí.
1: Bueno, doncs ahir, la d'ahir va ser la primera gran nit al Camp Nou. Al Nou Camp Nou. Al Nou Camp Nou, Spotify, dos tios bigotes, jo que sé com...
0: Sí.
1: Que ja han posat uns leds al sostre del Camp Nou,
0: sí.
1: I han posat uns leds que venen ganes de demanar-te un vodka Lima, eh?
0: Sí.
1: Compta amb la llumenària del Camp Nou, eh?
0: Sí, senyor.
1: I compta també, perquè jo vaig veure uns quants plans,
0: sí,
1: de televisió, sí, des de darrere, sí, del tot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb les parts d'aquestes que hi ha sostre.
0: Sí, sí. Des d'una graderia.
1: Des de la graderia de sota.
3: La primera, sí, no?
1: Que sí. Dius, si tu estàs al fons,
0: sí,
1: pràcticament no veus el final del camp, eh?
4: Buah, jo vaig interpretar...
1: Has de tenir el coll molt curt, eh? Si ets una mica alt, no,
0: no
1: veus
0: càmeres,
1: res.
0: Les càmeres,
2: però si ja passava abans.
0: Les càmeres, jo crec que estan... Crec que no, estic segur perquè tinc el títol. Estan sobre un trípode, d'acord? I les càmeres estan més altes del que puguin estar els teus ulls. Això, de tota manera, crea un efecte que és l'efecte panoràmic.
4: Mm-hmm. És que té raó el que està dient.
5: No.
4: És que té raó el que diu.
5: Va, home, va.
1: El baixíssim.
3: Fuera, fuera.
1: Quina manera de donar-se la raó.
3: Increïble, no ho havia vist mai en tots aquests anys.
4: Bueno, perquè al final se juga com Messi, una mica. No?
1: Escolteu, no deixeu d'aplaudir, perquè a qui s'ha d'aplaudir és el veritable artífex de la victòria del Barça d'ahir, que és Hansi.
4: Bueno, però...
1: Canteu, hòstia, no canta ningú. Una lletra tan fàcil de cantar i de memoritzar i ningú canta.
4: S'està fent poc l'empatia, eh? Perquè jo quan passen aquestes coses me pregunto... I les dues persones que deuen ser de l'Espanyol en aquest públic...
3: Bueno, i els del Madrid, sí, que aquest Madrid, programa el sent, sí, gent del Madrid, eh?
4: Tots, ah, tots el Madrid.
3: Sí. Sí.
0: Espera.
4: Un moment.
2: No, no, perquè sent de l'Espanyol sí que l'hem deixat entrar a vegades a RAC1, però...
4: Un moment. Potser no tinc tanta empatia, mare. No.
2: Passa el micròfon, no? Ah, sí. Donem veu a les majories, en realitat, però vaja.
4: Hola, com et dius?
6: Hola, Luz.
4: Hola, Luz.
2: Hola, Luz, com, mira.
4: Com la meva companyia.
2: Sí.
4: Com la meva companyia de la llum. Hola, Luz.
1: Jo tinc hola, Luz, i hola, gas.
4: No, home, no.
2: Bueno, el millor seria que tingués un company que es digués Andreu i seria hola, Luz, i adéu, Andreu. Vull dir que... Tornaria a estar fins aquí.
4: I encara bueno, perdona, bueno, ets del Madrid, no? No passa,
6: sí,
4: res.
6: Sí, de tota la vida.
4: De tota... Bueno, sí, clar, no és una cosa que pugui...
3: Bueno, però hi ha gent, sí, que es fa del Madrid o del Barça a mitja vida, podria ser.
4: Bueno, mira, Rossell. Ai, perdona, a Bartomeu.
3: Bartomeu,
4: és que...
3: sí. Bartomeu. Jugava a l'Espanyol de bàsquet.
4: Ah, sí, jugava,
3: ah, sí,
4: a l'Espanyol. Doncs pues imagina, pues, se va fer... jo ho sabia, se va
2: tot
4: fer...
2: Tot coses en futur, eh?
3: Sí.
2: Ah,
4: exacte. Bueno, que sàpigues que... Luz...
1: Escolta, no us fiqueu amb la Luz?
4: Sí.
1: No us hi fiqueu?
2: Per què?
1: Perquè és una dona cookie.
4: Ah.
6: Sí. Gràcies.
1: Una dona que es digui Luz.
6: Sí. Luz divina.
1: No em diguis Què... Per l'amor de Déu!
2: Sincerament, és el nom més cuqui que hem sentit mai, eh?
1: És el nom més cuqui de la vida.
3: Sí. És real.
1: No només Luz, sinó Luz Divina. Sí. El DNI posa Luz Divina.
6: Sí, senyor.
0: Oh. Sí. Senyora, senyora.
2: Que el millor és que et pregunti un guarda civil que, què ponen tu DNI, que és Luz Divina.
1: Però Luz Divina, per l'amor de Déu.
2: Game over, eh?
1: Sí. Només hi ha dos noms, potser et diria tres, però dos noms que em vinguin ara al cap, sí, molt més cookies que Luz Divina.
0: Bueno, ara què? Ara
1: per una dona cookie. Ara, que seria? Són...
0: I will be.
1: Dolores. Sí.
0: Però Dolores, qui... No, home, no.
2: Dolors també és... Més...
1: I Angústies.
0: Sí, i Luz Divina...
1: Que maco, eh? Sí. Posar-li a una criatura Dolores, ja, eh? Són... O Angústies, són... que maco.
2: Però Luz Divina és nom compost, remates cap a dalt, eh?
1: I com et diuen, Luz o Divi? O...
6: No, Luz.
1: Luz.
6: O Llumeta.
0: O Llumeta.
2: Ah. És tant de nom de candidata de Junts per Catalunya, perdona, a Twitter.
1: Perdona, és nom de musical de Disney.
4: Ah, sí, Frunze.
1: Llumeta.
4: Llumeta.
1: Sí, sí.
4: Bueno, total, que bueno, deu ser una vida dura ser del Madrid fins que arriba a la final de la Champions, que la guanyeu, i aleshores ja no és tan dura.
6: També patim, també patim.
4: També, sí, bueno, també sou persones, la majoria. No?
1: Espera, espera. Espera, que està rient massa la Luz. Li faré la pregunta que s'ha de fer. La pregunta que et faré, Luz... Va. Només té tres paraules.
0: Ja comencem amb les paraules, que al final...
1: Luz, fixeu-vos-hi en la seva, amb el seu somriure, que ara es glaçarà. Ai, ai, ai. La pregunta és... Xavi Alonso, què?
0: Bueno, que sigui del Madrid no vol dir que tingui Uita, criteri
1: no ha dit,
0: sobre,
1: no ha dit sí,
0: sobre l'entrenador.
1: No ha dit sí.
2: Ha tancat els ulls per un moment.
1: I ha dit, tant de vol fotin fora.
4: Se l'ha de deixar treballar,
6: sí,
4: no?
6: Sí, sí, sí.
2: Se l'ha de deixar
6: respondre. Encara
2: diu,
6: és aviat.
2: Encara és aviat, encara és aviat.
1: Això és el que diem els culers.
4: Com nosaltres amb Xavi, se l'havia de deixar treballar.
3: Sí, l'hem deixat treballar massa.
1: Bé, gràcies, Luz, eh?
6: Gràcies. Gràcies.
1: Un aplaudiment, sisplau, per la Luz Divina, eh?
2: Bueno, escolta, ja hi havia el dietari, no? Què passa aquí?
1: Noelia, per l'amor de Déu, estàvem parlant de cookies. Però què són aquests pantalons? Home, els pantalons més cookies...
6: Ja m'ha tocat, aviam.
2: A vostè no li agrada.
1: No res, els pantalons més cookies que jo he vist en aquest estudi.
2: Ja,
1: de moment també és veritat que només veig els pantalons de la primera fila.
3: La primera fila, sí.
6: I són tots negres, els meus són els més coloridets.
1: Molt bé.
3: Són de flors.
1: De flors, floretes. No, no, flors és una cosa.
3: Floretes,
0: floretes. Flor petita.
1: Flor petita, flor primaveral. Mm. Està molt bé portar-ho ara ja, que fot aquest fred de pela, però bueno. És igual.
0: Bueno, doncs parlàvem d'això, hem volgut fer aquest exercici d'empatia, de saber qui, qui entre el públic estava aplaudint Hansi Flick, Flick, Flick, qui era de l'Espanyol i qui del Madrid, i hem trobat...
1: Una madridista aplaudint.
0: Algú de l'Espanyol?
1: Hansi Flick.
0: No, eh? Estan tots al camp esperant que comenci el partit. Bueno, moltes gràcies.
1: Va, doncs, a continuació, el nostre departament de periodisme d'investigació des del sofà ha tingut accés al dietari de Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick. Esteu preparats, nois?
3: Sí, tu dius.
1: No, bueno, és una pregunta.
2: Una pregunta. Per exemple, tu has dit que estaves gairebé en el teu prime abans, sí, ara. A nivell de prime, entre 0 i 100, on estàs?
4: Bueno, 20, el qual no és gaire prime.
2: No, no és gaire prime, no,
4: però...
2: No?
4: Però jo vaig de menys a més sempre a la meva, el que molt passa bé, que el més triga a arribar, no?
2: Ara, vas de menys a més, i ara estàs al 20%.
1: Està trigant, eh? 17 temporades està trigant, eh?
4: Bueno, però pensa que vosaltres us en retirareu, que ja comença
2: a tocar.
4: Menys
3: potser l'Òscar Andreu, que hauria de tirar més temps, creus?
4: Jo crec que l'Òscar Andreu hi ha una cosa, que és que ell encara no li està arribant el prime també, molt a càmera lenta.
3: És tan bo que sembla que ja estigui el prime i en realitat encara
4: li queda molt.
1: Sí, segur, jo crec que l'Òscar Dalmau. Em m'agrada més l'altre.
2: Podem centrar-nos...
0: I fa més gràcia, eh?
2: Sisplau, podem centrar-nos en el... Deixar de parlar de nosaltres, que això no li interessa pràcticament a ningú.
0: Ho has demanat quan hem començat a parlar de l'Òscar Dalmau, això?
2: No, no, no, quan un personatge ha començat a parlar de l'Òscar Dalmau. No, l'Òscar Dalmau. Jo l'Òscar Dalmau el tinc molt de respecte.
6: Tant que li has dit Òscar.
1: Sí, sí, sí.
2: Noelia, li pots dir a l'Òscar que li tinc molt de respecte?
1: No es parlen, no es parlen.
2: Són com el Martes i Tres, no aquí, eh?
1: Sí, el Crudirralla.
2: El Crudirralla, que ja no.
1: Sí, bueno, escolteu.
4: Vinga, humoristes espanyols tota la sort. Que us agradaria cobrar el que van cobrar aquests en dos anys. Sí, vosaltres esteu molt en el prime, però us esteu passant 20 anys per cobrar el que mateix que van cobrar ells en un especial de Nadal.
2: És així, els seus guionistes ni t'explico.
1: Bé, sisplau.
4: Ara queixaràs tu.
2: Un moment, ja li dic jo, ara queixaràs tu. No em puc queixar en comparació amb aquests dos. Bé, no.
4: Bé, som-hi.
1: Dietari secret de Hansi Flick, sí? Endavant.
4: Endavant.
3: propietari secret de Hans-Dieter Flick, entrenador del Barça, extractes dispersos.
5: Dissabte 29 de novembre de 2025, 4:45 de la tarda.
3: Avui juguem a casa contra l'Alavés. Al matí m'ha trucat en Frenkie de Jong i m'ha dit que té mal de panxolina i que creu que té una mica de febre. O sigui que he anat a casa seva, li he fet un petonet al front i he comprovat que efectivament està a 38,3 graus Celsius, 100,94 graus Fahrenheit o 311,45 graus Kelvin. Després li he dit que no pateixi, que pot jugar igualment amb febrícula perquè la gent no notarà cap diferència. Però ell m'ha dit que preferiria no jugar i li he dit que cap problema, que s'agafi el temps que necessiti i que posi les cures al centre, perquè des que visc a Barcelona m'he tornat una persona empàtica i tinc una cosa que crec que es diu sentiments.
5: Sí.
3: Això és perquè a Catalunya i els catalans estoven tothom. Crec que si Hitler i Stalin haguessin viscut aquí, s'haurien dedicat a jugar a pales a la platja de l'Hospitalet de l'Infant i ens hauríem estalviat la Segona Guerra Mundial.
5: Real. Diumenge 30 de novembre de 2025, 10 del matí.
3: Avui tinc el dia lliure, o sigui que sortim amb la dona a passejar per l'estany de Banyoles. En un moment determinat, miro la meva dona als ulls, li dic que l'estimo, que és la dona de la meva vida, que amb ella em sento ple, una llàgrima em llisca molt lentament galt avall i li receto aquell vers de l'Enric Casasses. No haver-te conegut seria terrible, però terrible, terrible. I no ho sabria. A sobre, no ho sabria.
5: Papel de gallina.
3: L'Enric Casasses és el nostre poeta preferit i, de fet, molt sovint, quan passegem per Barcelona i veiem algú d'esquenes, juguem a endevinar si és Enric Casasses, un maniquí del Desigual o una professora de plàstica.
5: Dimarts 2 de desembre de 2025, 9 del vespre.
3: Comença el partit contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. L'últim dia va fallar l'aplicació per validar les entrades. O sigui que avui m'he posat a les portes d'accés a validar-les jo mateix. Quan he comprovat que tot estava en ordre, he anat a la cabina dels tècnics i he tirat l'himne, els llums de colors, i dissimuladament he esborrat l'arxiu de la cançó Volcans de Buhos, que sonava cada vegada que fèiem un gol. L'objectiu de l'equip és guanyar avui el primer gran partit d'aquesta temporada i el meu objectiu personal és no perdre la calma, però no ho aconsegueixo. Al final del partit, Rafinha m'ha de tranquil·litzar perquè estic molt decebut amb els meus jugadors i amb el meu company, en Marcus Sorg, i estic a punt de plorar. Però com que no ho he fet mai fora de l'estany de Banyoles, no tinc la memòria muscular i no em surt. Últimament estic sentint moltes coses noves, perquè quan vivia a Alemanya només tenia dos tipus de sentiments, ràbia o gana.
5: Dimarts 2 de desembre de 2025, 9:45 de la nit.
3: Mitja part. Baixem al vestidor i ens hi trobem els lesionats Fermín i Gavi organitzant una baralla de galls amb 6 camioners lituans apostant fort i fumant ducados negre. Diuen que amb la pesta porcina no tenen gaire feina. Immediatament ordeno que facin fora els animals i Gavi i Fermín marxen del vestidor perquè han entès que em referia a ells. Mentre faig la xerrada, els galls van menjant les cloves de les pipes que la Lamine Yamal llença al terra i el porter suplent, en Chesne, li roba un cigarro a un dels camioners lituans fent-li el truc de la màgia de treure-li de darrere l'orella. Abans de sortir, el recordo la tàctica. Pilotes a Pedri i que Rafinha posi els ulls en blanc, que això espanta els defenses.
5: Dimarts 2 de novembre del 2025, 10:45 de la nit.
3: Minut 70. Pedri i Rafinha no poden més. Per aguantar el resultat, ordeno que els canvin per un tractor, una màquina llevaneu i un Lada Niva del 1974 amb un remolc. El quart àrbitre em diu que això no és possible. Li crido a la cara que Alemanya això t'ho empara la Constitució. Però després li demano disculpes i li dic que si em vol parlar jo estaré disponible per ell en qualsevol moment, perquè parlar les coses és molt important i de vegades només de treure-t'ho de dins ja et sents millor. Finalment, faig jugar Casado i Christensen, que em diu que se sent connectadíssim i que defensarà amb fúria els colors de la Fiorentina. I al cap d'una estona també trec Lewandowski del camp, que està tan gran que porta 10 minuts corrent com si s'estigués cremant els peus a la sorra de la platja.
5: Dimarts 2 de novembre de 2025, 11:45 de la nit.
3: Final del partit. Hem guanyat 3-1. El 2-1 l'ha fet Dani Olmo i s'ha lesionat caient a terra a càmera lenta. He preguntat als metges del club per un diagnòstic i m'han dit que ells el que recomanen és que a partir d'ara no jugui més a futbol i que només faci piscina, que és l'esport que té menys impacte. I el 3-1 l'ha fet Ferran Torres i l'ha celebrat fent el gest de posar-se el dit índex a la boca, cosa que és força destacable tenint en compte que estàvem jugant al Camp Nou i a més a la graderia on ha marcat ell no hi havia ningú. Felicito els meus jugadors i els dic que estic molt orgullós d'ells com a futbolistes, però sobretot com a persones, perquè s'han convertit en el que jo en dic unes persones vitamina. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Bravo. Gràcies, nois.
7: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
8: No te caurà una pedregada al damunt?
7: La competència.
8: Especial 50 anys.
9: RAC 1.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC 1.
13: Ei, què passa? Què feu?
14: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
15: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
16: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
13: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
15: Ja, però si agafem lloc.
14: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
13: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
16: I què hem de fer?
13: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
16: Ah, de conya.
14: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
13: Que sí.
9: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
13: Amb Pere Mas, jo mateix.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
18: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades els 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
19: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
20: Tot Catalunya està amb baldres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
9: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
21: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
9: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
22: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
9: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1. De dilluns a divendres.
23: Que no s'enfadi ningú, eh?
9: De 12 a 1 del migdia. La competència.
24: Especial 50 anys.
1: Catalunya, la natalitat ja és la més baixa dels últims 50 anys.
25: Segons l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any passat van néixer 53.802 criatures, que és la xifra més baixa des de l'any 1975.
1: No naixien tan poques criatures des del 1975?
2: Exacte, això és el que ha dit la
1: 1975, sí. Ojo, any important, eh?
2: Any important. Bueno,
1: sí, va morir el 75.
2: Bueno, escolti, no comenci.
1: Escolta, no et faci vergonya, digue-ho amb mi.
2: Jo sé qui va
1: morir el 75.
2: Sí, qui va...
1: Digueu.
2: Sí. S'està desinflant, eh? No sé si s'està inflant o s'està desinflant.
1: No, perquè... no, m'estic inflant.
2: No, clar.
1: És pensar en ell i m'inflo.
2: Sí, per parts, no?
1: Francisco?
2: Sí.
1: Fixa't.
2: Va morir...
1: Una altra vegada.
2: Sí.
26: Hola.
1: Francisco? Fran?
2: Sí.
1: Go!
2: Sí, prou. Sí, va morir...
1: Va ser morir el caudillo i començar a caure la natalitat a Catalunya. Per què? Perquè els catalans des de llavors estan tristos.
2: No, crec que...
1: Estan orfes d'un líder just,
2: sí,
1: respectuós, equànim. Mm. Si volíeu més criatures, doncs no haver matat el Franco, no?
2: Escolti, el Franco no el va matar ningú, va morir...
1: Perdona, va morir... Va morir d'un disgust.
2: Sí, home, d'un disgust.
1: De veure venir la democràcia va morir.
2: Sí. Ell va deixar lligat, que era la unitat d'Espanya,
1: sí.
2: I endavant.
1: Sí.
2: Que és el que va fer prometre al rei d'aleshores, a Juan Carlos I, sí, que és el pare del rei d'ara, que li va prometre, escolti, feu el que vulgueu, si heu de ficar la mà a la caixa.
1: No,
2: això no li va dir.
1: No li va dir així en català, eh?
2: No, no, no li li va dir en català.
1: No li va dir en català.
2: Per aquest programa ja sé que no li agradaria a Franco, però en tot cas li va dir això. Sobretot, vostè protegeixi la unitat d'Espanya, que la resta són minúcies.
1: No li va dir amb tanta energia, amb tanta força.
2: No, deies Noeli.
21: Endavant.
25: Els experts diuen que aquesta natalitat tan baixa és culpa d'un canvi cultural, de l'envelliment de la població i, sobretot, culpa de que cada cop la vida s'encareix més.
24: Home, és a dir, que la baixa natalitat perquè els catalans cada cop són més vells, més pobres i més espanyols. És això, no? Catalans, tinc un anunci important que us vull fer.
1: Ah, sí?
24: Si voleu una Catalunya viva, una Catalunya en futur, folleu, vale?
1: Entesos, sí.
24: Bueno, crec que ha arribat el meu moment.
1: Quin moment?
24: Bueno, el de fer la... Sí, no neixen bebès catalans, està en risc la supervivència de la nació. Per això estic disposat a sacrificar-me.
1: Sacrificar-te tu, eh?
24: Sí, salveu el soldat Jean-Paul. Si m'ofereixo gratis ajudar a Catalunya a reproduir-nos, què me doneu? No cal que em doneu res, perquè jo m'ofereixo gratis. Ara i aquí m'autonomeno líder del procés fertilitzador, PF. No confondre amb FP, que és administratiu. Vale?
1: Molt bé.
24: Jo seré com el Puigdemont de la fertilitat, perquè tinc disponibilitat els dilluns, els dimarts, els dimecres i dijous, els divendres, i ara també dissabtes i diumenges, a qualsevol hora.
1: Ja, ja, ja.
24: Si només poso dues condicions.
1: A veure.
24: Una, sí. Que la persona amb qui fer l'amor estigui viva, o sigui que estigui...
1: Sí, home, sí, clar.
24: I dos, que vulgui, per descomptat, això no s'adona per descomptat, i dos, que vulgui estar... Que entengui el català, fins i tot el que parlo jo, i que pugui gestar el fill dins seu. Perquè jo no puc. Tant de bo ser un cangur i tenir una butxaca com poder gestar criatures, però no la tinc.
1: Ja.
24: Vale? I una tercera condició...
1: Ah, una altra.
24: Sí, és la tercera.
1: Sí.
24: També demano que la persona qui em reprodueixi, amb qui reprodueixi, no hagi menjat el llioli abans de posar-nos a fer...
1: Molt bé.
2: Perquè hi ha alguna contraindicació amb la reproducció, això?
24: Bueno, que si l'ha menjat tampoc passa res.
2: Bueno, molt bé. Doncs els experts, què diuen també els experts?
25: Doncs els experts també expliquen que amb els sous baixos i la pujada constant del preu de l'habitatge es retarda moltíssim la decisió de tenir fills.
21: Lo nuestro!
1: Bon dia, Justo!
21: Bon dia!
1: Bon dia, Justo.
21: Bon dia, Pepi. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, estic tan estressat que em passo el dia arrugant el front i arrugant el nas fins al punt que m'està sortint tantes arrugues en la cara que semblo el pentinat de Rafinha?
1: Doncs la veritat és que no m'ho he plantejat.
21: Doncs no preocupis, no caldrà que pateixis més per les arrugues, perquè aviat tindràs arrugues i això està a la moda. Pensa que los ricos s'estan quedant sense coses que posar de moda.
1: Sí?
21: Van posar de moda la liposucció, després el voto, després los augments de glutis. Ja no tenen més retocs a fer-se. Ara la nova moda és no fer-se cap retoc.
1: Bueno, justo que jo no em preocupo per això, no estic preocupat per això.
21: Doncs jo ja em preocupo jo amb un altre tema. La baixa natalitat de Catalunya.
0: Esto tiene que estallar, ya no puedo aguantar más. Me persigue la hipoteca, me viene la luz y el gas.
21: A Catalunya no neixen bebès, no neixen criatures. Escar canalla, escar quitxalla, encalen marrecs, manquen plançons. A Catalunya ens estem quedant sense aquests petits éssers que el primer segon de vida, després de sortir de la mare, pues semblen micos, al final...
1: No, justo. No. Sisplau, eh?
21: Les coses com si...

0: Si muere el Papa, me fumo un canuto. La típica paranoia de cuando estás fumando un canuto. Sí, sí. ¿Qué dius? ¿Que ten gana?
1: Jo no he dit res.
0: T'agrada el menjar japonès?
2: No, Pedro, ja tu.
0: Sí. Doncs està de sort, perquè en Sant Just d'Esvern s'inaugura avui el restaurant japonès definitiu. Vine i gaudeix d'un àpat inolvidable preparat per la nostra chef japonesa Natural d'Osaka.
1: Com es diu?
0: Justo.
1: No, vostè no. La chef japonesa... La chef japonesa aquesta Natural d'Osaka, com es diu?
0: Maria Jesús.
1: Perdona. Vols dir que és una chef japonesa, la Maria Jesús?
0: I tant que sí. Aquest vespre la Maria Jesús obre el seu cinquè restaurant japonès.
1: Com es diu el restaurant japonès?
0: Maria Jesús, sí.
1: Maria Jesús, de debò?
0: Vine al paradís, vine a Sant Just d'Esvern i tasta el millor sushi a Maria Jesús.
1: Perdona, Justo, has dit abans que Maria Jesús és el cinquè restaurant japonès que munta la Maria Jesús?
0: Sí.
1: I els altres quatre restaurants on són?
0: Ja no hi són, els ha hagut de tancar. Amb mort d'èxit, sí, i una mica també en Danisaki. Vam allà. I si vols tastar un bon sashimi, ha d'anar al restaurant de la germana de Maria Jesús.
1: Com es diu?
0: Maria Luisa.
1: No, que com es diu el restaurant de la Maria Luisa?
0: Maria Luisa Shimi. Te vas a comer todo lo crudo.
3: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
1: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
3: Noelia Carnetzi,
1: Manel Vidal,
3: Àlex Arbiol,
1: Òscar Andreu
3: i Òscar Dalmau.
1: Feu bandaix.
4: RAC 1 Notícies. Aurora Rodríguez.
5: Bon dia, és la una. El repartiment dels menors no acompanyats que s'han quedat a Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada posa en peu de guerra a la dreta. És el cas de Junts, que exigeix que Catalunya quedi fora de la distribució, ha explicat així la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras.
6: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen i que tenen centres d'acollida buits.
5: Nogueras condiciona el manteniment d'aquest veto a l'acollida de menors al traspàs integral de les competències d'immigració. Mentrestant, el govern de Ceuta assegura que està tenint uns 1.100 menors i que ja s'estan fent trasllat d'alguns d'aquests infants a la península. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reconeix, però, que no és clar com es gestionarà aquesta situació inèdita. Ho ha explicat a Televisió Espanyola.
7: Ahora se plantea otro escenario y es que la integridad territorial de España ha sido violentada, ha sido vulnerada y esto es una situación absolutamente excepcional. Yo no sé qué va a ocurrir a partir de este momento desde el punto de vista de los mecanismos que tenemos que aplicar para acoger este incremento absolutamente exponencial que se ha originado.
5: Per cert, la polèmica per la crisi migratòria de Ceuta arribarà demà al Parlament Europeu, que debatrà el tema a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior. Serà una sessió extraordinària perquè el comitè està de vacances. S'hi ha convidat els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz, a més del president de Ceuta i el comissari europeu d'Interior i Immigració. I la policia espanyola ha desarticulat la branca d'un grup criminal que traficava amb metamfetamina. És el càrtel Jalisco Nueva Generación, una de les bandes criminals més grans de Mèxic. La droga arribava justament des d'aquest país, camuflada en ampolles d'aroma de vainilla. Tenien el laboratori al Manà, al Segrià, on convertien la droga en cristalls. L'inspector en cap, Alejandro Martín, ha explicat com hi treballaven.
8: La metanfetamina no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido, simplemente hay que cristalizarla. Se echan en los recipientes, en las ollas que ven ustedes ahí, se calienta con algunos productos químicos, se centraliza, se purifica y se cristaliza.
5: Al laboratori la policia va trobar més de 2,5 tones de la substància que creuen que volien distribuir per tota Europa. A banda, van detenir 13 persones. I aquest matí els bombers han pogut reprendre els treballs terrestres en l'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres en una zona de difícil accés. Després d'assegurar-se que la zona d'alta muntanya tingués un accés viable i segur, avui han pogut tornar a treballar amb camions d'aigua. L'incendi continua cremant, però el perímetre es manté estable. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
9: Matí de presentacions al Barça, primer la de Kerolyn Nicolí. La davantera brasilera signa com a blaugrana fins al 2030 i es converteix en el fitxatge més car de la història de la secció. Més tard serà el torn d'Alexander Sekulic, que es convertirà en el nou entrenador del Barça de bàsquet per les dues temporades vinents. Mentrestant, Deco és a Madrid, on es reunirà amb el representant de Julián Álvarez per intentar resoldre el futur del jugador argentí. D'altra banda, Vinícius i el seu representant s'han reunit amb José Ángel Sánchez, Sánchez, director general del Real Madrid, per tractar la seva renovació. En canvi, el fitxatge de Yann Doumbé pel Club Blanc encara no s'ha fet oficial i l'internacional amb la Costa d'Ivori ha tornat als entrenaments del Leipzig després d'uns dies absent per una infecció. I tornant al bàsquet, el Dubai ha pagat la clàusula de rescissió de Yannick Crack, tot i que el jugador neerlandès continuarà cedit al Joventut de Badalona al pròxim curs.
5: I pel que fa al temps, a aquesta hora van creixent les primeres nuvolades en zones de muntanya i al llarg de la tarda i al vespre tornaran a descarregar xàfecs i tronades al nord del país, però a diferència dels últims dies seran menys importants i quedaran més concentrades al Pirineu i Prepirineu, sobretot cap al Ripollès i la Cerdanya. A la resta es mantindrà el domini del sol i l'ambient continuarà càlid i força xafogós a la costa. Això és tot per ara. Ens actualitzem a les 2, al 14:15, amb el Xavi Pardo.

0: A RAC 1, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Home, i tant, i amb l'Ernest Ferrer, l'Esther Romaus, aquest a l'estat,
2: bon
1: i Joan Fortuny. Seguim aquí a RAC 1, no abandonem el vaixell de cap de les maneres del món, que no pari la festa, que no pari la ràdio, i avui tenim una emocionant anècdota per part de Joel Fortuny, que això ja vam començar dilluns.
3: I encara estem a dimecres.
1: Encara estem a dimecres. A veure, perquè ahir va recomanar l'Esther, no, veure
3: vaig,
1: no tinc
3: jo vaig dir que sortir de l'armari al carrer Consell de Cent.
1: Sí, va sortir de l'armari al carrer
3: Consell de Cent. I l'altre dia, fa uns dies, vaig descobrir el motiu.
4: Per què?
3: Perquè la meva mare tenia una, va fundar i tenia una llibreria que es deia L'Ots al Petit Príncep, al carrer Consell de Cent, que és una llibreria infantil.
4: I jo anava, costat, eh?
3: Sí, sí, però jo anava cada tarda allà, pues, quan sortia al col·le, o ajudar, o a fer els deures des d'allà, a la trastienda, que es diu, no?
2: Sí.
3: A fer els deures. I jo anava cada dia a buscar els cafès de ma mare o d'alguna empleada que tenia al Priscila. I clar,
1: però
3: jo...
1: Però Priscila estava obert.
3: A les 5 de la tarda, sí. Clar, jo anava a les tardes, i clar... Jo
1: però
3: des
1: quan es deia el Priscila, aquell
3: rar. Sí, clar, que es deia el Priscila.
4: No, senyor, perquè estava
3: jo
4: vivint.
3: Era un bar trans de,
1: però
3: i,
1: no
3: i de l'ambient.
1: Però no era el Priscila, no devia ser el Priscila.
3: Bueno, però era l'ambient.
1: I era el mateix que Reconcell de Cent?
3: El mateix que Reconcell de Cent. I me'n recordo, perquè l'altre dia vaig veure...
1: Perquè el Priscila, perdona... Ah, calla. Que sí, hi ha la fruiteria, els Alcalell, al costat hi ha el Priscila, i ara n'hi ha dos més que han obert, sí, ara també...
3: Seguríssim, perquè és la porta de fusta, i dic, clar, i amb 10 anys jo ja anava allà dintre...
1: Però no era... Però el Priscila...
3: I ja em vaig il·luminar...
2: Sí, home, si estàs dient que la culpa és de la teva mare...
3: Home, no, la meva mare...
1: Allà, en aquella època, hi havia dos germans que feien bocates.
3: Sí.
1: I era una cafeteria, però no era mariques, ni
3: sí,
1: hi havia...
3: Sí, sí que ho era. Que jo quan vaig començar a anar-hi...
1: Allò no era un bar de mariques.
3: Era marica, ja.
1: Que hi ha els mariques i anéssim a menjar bocata, perquè també ens hem d'alimentar.
3: Bueno, doncs potser era això.
2: I ell s'hi va
3: fixar.
1: Però bueno,
3: fixar...
1: que tu estaves al Rovell de l'Ou, perquè l'hotel Axel en aquella època, quan tu vas sortir...
3: Ja existia.
1: Que no, Joel.
3: Ah, però jo t'estic dient que existia l'Axel ja. Perquè jo me'n recordo que
1: quan
3: ma mare...
1: Quan fa? Ara ho buscarem. L'hotel Axel, quan es va inaugurar?
3: L'Axel ja existia perquè ma mare em va dir...
1: Bueno, nosaltres seguim parlant d'això. Aneu a escoltar-vos, per favor, sí, el programa d'avui i seguirem parlant d'aquest tema perquè jo ara tinc dubtes.
3: Dubtes, també, però no, segur.
1: Allà hi havia de tot, perquè hi havia el Punto no sé quantos, sí, el Satanás, fins i tot el Chupito.
3: El Chupito estava, el Chupito ja estava obert.
1: Que està al costat de la Lots, és veritat. Mare de Déu, clar, tu vas sortir a hòsties, sí, diguéssim, vas sortir perquè estaves al costat de la gent, que era el Gai Eixample. Però a l'època que tu vas sortir, allò no estava tan comercialitzat com ara.
3: A l'Àxia existia, a la busca.
1: Bueno, escolti, no serà el programa, nosaltres anem parlant d'això, perquè realment és que, Joel, em poses al cap com un bombo. A tots vostès, Oriol Mitjà, el doctor.
2: Bravo!
1: Doctor, què tal?
5: Bon dia.
1: Bueno, la pregunta no és si ell ens ha trobat a faltar...
2: Sí, nosaltres sí.
1: Nosaltres no ho sabem, però tu ens has trobat a faltar a nosaltres?
5: Jo sempre fins
1: a l'infinit. Ui, estàs guapíssim, Oriol, què t'està passant?
5: Ah, m'he posat una crema per treure les arrugues.
1: Ah, vale, vale, doncs funciona, eh?
5: És japonesa, també.
1: És japonesa, també, mare de Déu. Bueno, aquí hi ha una cosa que hem de parlar immediatíssimament, que és que resulta que l'Oriol Mitjà, de fet, portava dos... té dos temes. Volia parlar de dues coses, no sabia quina...
5: Vaja, no, volia parlar d'una cosa.
1: Ell volia parlar d'una cosa.
5: O sigui, jo portava un guió tot fet de 6 pàgines.
1: 6 pàgines.
5: La salut global i les malalties infeccioses.
1: Però sobretot...
5: A la Xina.
1: A la Xina, la sífilis, era, el tema era la sífilis torna...
5: Amb força.
1: A la Xina.
5: A la Xina.
1: La sífilis. Però després també, no sé com, en alguna de les
2: perquè
1: converses...
2: Perquè ell ens va estar escoltant.
1: Ah, ens vas estar escoltant i que jo estava molt interessat en el món de l'orgasme prostàtic.
5: Exacte.
1: Que jo el recomano moltíssim i que explorin això. Com que ens vas estar escoltant, dic, ens va dir per WhatsApp, també podria parlar de...
5: De
1: l'orgasme. I de tipus d'orgasme. Llavors, jo ho poso aquí... Escolta, una cosa, vaja. Jo ho poso aquí sobre la taula de vostès, que tenim avui un públic espèl·lid i tal. Siguem, fem comunitat. Què preferim parlar? De la sífilis a la Xina? Que d'aquí que arribi. Bueno, que ve el del Covid també, que també va arribar a la Xina. Bueno, de la sífilis a la Xina o de tipus d'orgasme?
2: Votem, no?
6: Escolta'm, home, està molt clar, jo crec.
1: A veure, què?
6: No cal votació. De la sífilis a... No.
5: Però també t'anava a parlar de Confuci i de Laozi i anava a parlar de l'òpera de Pequí.
1: Ja. Jo crec que això ho podem... A veure, senyora, vostè ja vol parlar. A veure, el públic, que parli el poble. Senyora, vostè, de la sífilis a la Xina n'hi ha moltíssimes, veu, no?
5: Ah, moltíssima. Però mira,
1: què
5: faig amb el guió de la Xina? Ja
1: a la paperera, mare de Déu. A la paperera de la història. Senyora, què passa? No vol parlar? Que és funcionària i està fent pelles, no? La típica. Una altra muda. A veure, vostè, què vol parlar? De la sífilis a la Xina?
2: De l'orgasme.
1: Va, senyora,
2: clar, vostè.
1: Bé, el poble parla de l'orgasme.
2: Sinceritat.
1: Oriol, sinceritat i necessitat. I necessitat. La sífilis, de totes maneres, a la Xina, per què n'hi ha tanta?
5: La sífilis, en general, igual que totes les infeccions de transmissió sexual, han començat a pujar moltíssim els últims 20 anys, perquè la gent està tenint molt de sexe i d'una forma...
2: Molts orgasmes, no?
1: Escolta, truqueu-nos, perquè...
5: I a la Xina també, i està guai, però el que passa és que de vegades hi ha complicacions. El que hem anat a investigar, que ens va cridar el govern xinès, és complicacions quan el bacteri de la sífilis arriba al cervell, i aleshores els nanos joves, el que els passa és que perden les claus, no se'n recorden on han deixat les coses, és com una demència aguda. Però... Tot això t'ho explicaré al proper.
1: Però perdre només les claus, però si només perdre les claus, rai. Però vull dir,
5: no, però perdre les coses. Claus...
2: I és reversible, és reversible?
5: Sí.
1: Ah, es pot curar. Reversible?
5: Hem descobert una medicina...
1: No. Ah.
5: Sí.
1: Que es diu?
5: Vaja, estava descoberta ja, es diu linezolid. S'utilitzava per infeccions de la pell. Quan
1: té... Linezolid sembla el nom d'una drag queen. De Consell de Cent. Lin, amb tots vostès, linezolid. Bueno, i llavors què? I funciona. Una cosa, llavors hi ha desmadre de la sífilis. La sífilis, quan tu la tens, què notes? Què pica? Què et pica?
5: No, el primer que notes és que et surt com una úlcera al penis o a la vagina. I aleshores, després, la úlcera es cura... I
1: què és una úlcera?
5: Una úlcera és...
2: Una llaga. No, és com una llaga.
4: És una estrelleta.
5: És més gran que una... És una llaga i aleshores es veu com
1: blanca.
5: Una mica de carn. No, és vermellosa per la part de dins o de vegades està com si tingués... com es diu això? Una crostra.
1: Ah, també.
5: I això es veu com una ulcereta, però de vegades és tan petita que ni tan sols la veus. Yeah. Aleshores es cura, la deixes passar i el bacteri aprofita per anar-se'n per totes les restes.
1: Tens febre o no?
5: Habitualment no fa febre, fa com unes taques, unes ronxes a les, als palmells de les mans.
1: I què?
2: Tothom mirant-se les mans.
1: Jo com si hagués copulat últimament, saps? Que seria un miracle. Jo et dic una cosa. No has copulat últimament? Perquè és molt mono. En sèrio?
6: No, no, estic fatal. Vull dir que parlem d'orgasmes. Ja
4: jo vaig fent.
1: Tu vas fent, eh? És que tu m'has més relaxada. Una cosa. Jo ara, si m'aparegués, doctor, si m'aparegués una llaga a les mans, no seria de follar, seria de santetat. O sigui, hauríeu de trucar immediatament al Vaticà perquè serien estigmes.
2: Miracles.
1: Seria un miracle. M'entens?
5: Ah, però la pots haver agafat fa molt de temps. I que t'hagi quedat adormida
1: dins del cos. De temps.
5: A veure, fa quant de temps?
1: Jo estic entregat en cos i ànima a RAC1. No tinc temps per res més. Bueno, i a Ràdio Televisió Espanyola, també.
5: Però havies tingut les teves èpoques.
1: Però fa tant de temps, doctor. Truqui'm, doctor. Em trobo malament. Escolta, però llavors, la sífilis es pot... tu podem prendre's algun producte per anar a fornicar tranquil·les sense agafar la sífilis? O sigui, hi ha alguna pastilla? Quantes pastilles ens hauríem de prendre? Perquè jo trobo que la gent s'està prenent molta pastilla de col·làgeno, mengano, tal i qual per la cara, però els hauríem de tenir unes pastilles que les podíem vendre a les farmàcies perfectament cada vegada que hagis d'anar a fornicar. Quina és? On es pren?
5: No, existeix això. Hi ha profilaxis preexposició per protegir del VIH i també hi ha una profilaxis per protegir d'infeccions bacterianes com la de la sífilis.
1: Pues aquesta persona l'hauria de donar.
5: Però bàsicament has d'anar... El que és, l'únic que és important és saber que la salut sexual és igual d'important que la resta de la salut.
1: Home,
5: i per tant, has d'anar a un centre de salut sexual que et facin aquesta recomanació.
1: Però això no podria estar a la farmàcia? Dic, perquè, clar, la gent, això del fornicar és una cosa que tu t'agafa quan t'agafa i de vegades no saps que aquell dia fornicaràs. Per tant, jo crec que jo em prendria la pastilleta, per exemple, jo fornicaria moltíssim més si a la farmàcia això ho venguessin, o fins i tot els expanadors, a una màquina expanadora, su tabaco, gràcies, poses el duret, et surt la pastilla i tu ja vas preparada per si un cas muda nova... o no, depèn del gust de cadascú, i pastillaza.
5: Però això sí que es fa. És a dir, els nanos joves no van a la farmàcia, però sí que es preparen perquè saben que les exposicions que poden tenir durant els propers, les properes setmanes...
1: Què dura una pastilla? Quan et dura?
5: Poden ser de risc. Aleshores, abans d'això, van al checkpoint o a Drassanes o al...
1: Però clar, ja has de baixar fins a Drassanes. Les que són piques, com fem això? Els demanen... Tenim por de baixar el Raval.
5: Hi ha altres centres de salut sexual, aleshores, o fins i tot al teu cap, i els dius, mira, jo tindré exposicions que seran de risc. Aleshores, donem aquestes pastilles i jo me les guardo a casa, igual que et guarda el gelocatil, i quan tinguis ganes de follar, et prens la pastilla.
1: Sempre tinc ganes de follar, per tant me la puc prendre...
5: Ja, però no sempre ho fas, perquè estàs dient que quasi mai...
1: Però quasi mai, perquè no tinc la pastilla, si és que és un peix que es mossega la cua.
5: Però, a veure, aleshores... has de venir a visitar-te primer de tot. I tenir la pastilla a la farmàcia a la de casa.
2: Pobre
5: doctor
2: mitjà.
5: La pastilla a la farmàcia de casa, comences a organitzar quines exposicions vols tenir i amb
1: totes.
5: Qui vols lligar.
2: No, doncs totes... pren-te-la cada dia.
5: Depenent de si l'altre també vol tenir l'exposició.
1: Cada dia?
5: També te les pots prendre cada dia si és que tens tant de sexe com per necessitar-la molts dies.
1: Anaves a dir follar, doctor, se't va una mica més i perdem el sí, la catedicisme. Bueno, ja hem parlat de la sífilis. Aquesta
6: però hi ha una cosa, i la sarna com està, doctor, a Barcelona?
1: L'has agafat o no?
6: Sí. Jo encara no.
4: Jo acabo d'arribar a Barcelona.
1: Jo l'havia agafat.
4: Ja
1: l'has
4: agafat? Tens la sarna, ja?
1: No.
6: Ah, vale.
4: Tot vindrà, eh?
6: Vigila, perquè va així, eh?
1: Va així, doctor.
5: La sarna és
6: com estem de sarna Barna, ara?
5: Mira, millor que altres països, però és una altra d'aquestes malalties que també s'agafa per contacte directe de pell amb pell durant el sexe. I ja està segons el barri, segons on...
6: És que hi ha un poeta que es diu Eduardo Lesti que diu l'amor com la sarna sempre torna.
1: Va venir aquí l'Eduardo Lesti.
6: Veus? Vull dir que és una barreja una mica...
1: Ai, hauria de tornar l'Eduardo Lesti, el podíem portar al món a RAC1 des Nadal perquè ens foti aquell poema que fa per Nadal. que es caguen al Nadal amb Déu i amb tot el que... i amb Barcelona per descomptat i amb tot. És boníssim, Eduardo, l'estiu ho apuntarem. La Sarna, quin barri, quin barri? Perquè anirem a follar un altre.
5: La Sarna, t'explico els barris? Es pot saber, eh?
6: Es pot saber?
5: Sí. Però ara no ho diré perquè em diran que sóc molt estigmatitzat.
6: No, i el Poblenou com va de Sarna? Volem saber el nostre.
5: Sí. Però, escolteu, però no utilitzeu el Tinder per lligar aleshores...
1: Clar, no. És que no saps mai.
6: No, el Tinder no.
2: No.
5: Sí, només en persona.
1: A tu et va les coses com et va? Perquè no et mous del Poblenou.
6: Això és veritat.
1: Això et dic jo.
6: Això és veritat.
1: T'has acostumat a fer-ho tot
6: allà,
1: el
6: Poblenou. Sí.
1: Allà, una cosa, no, la Sarna...
5: Més que el barri, em refereixo que sí que és cert que hi ha... És que tampoc vull... Després em diran que són... No.
6: Sí, no et mullis, no et mullis, per culpa meva. No, no.
5: Sí que és cert que hi ha cadenes de transmissió, que es diuen xarxes de transmissió de malalties sexuals. Aleshores, hi ha, per exemple, unes persones que són molt, molt actives sexualment i que aquestes mantenen el nivell suficient d'infeccions de transmissió sexual com perquè després, al cap de setmana, els puguis transmetre tot el reste de Barcelona.
1: De debò, jo
6: no
1: hi coneixen.
6: Però millor no s'ha follat i ja està.
5: Sí, sí que s'ha de fer, però sapiguent...
1: La Sarna, per exemple, que t'has de posar prevencions.
5: Condó. No, la Sarna no. La Sarna és una infecció de la pell.
2: Un epi, no?
5: És de la pell.
6: És de la pell.
5: Si la pilles, frec, la pilles. A més, a més també pell. Pot ser pels llençols.
1: Sí, sí, però la Sarna és un lío patatero. Ja,
2: a follar el carrer.
6: Mai, mai.
2: No.
1: Hipermatrina, no? I venga, hipermatrina i punto.
2: Sarcop.
5: De totes maneres. Esther, no penso fer un guió mai més.
6: Sí, és veritat.
1: Però una cosa, Oriol, doctor, no em diràs que tu, aquest programa, no és una mica terapèutic per tu, perquè tu que tens toc i que sempre ha d'anar tot una cosa darrere l'altra...
5: Terapèutic? Vols que et digui com de terapèutic és?
1: Aquest lío patatero que et muntem a tu. Bueno, anem a parlar. Com que de les xifres no volem parlar i no ens vol donar, no rula la pastilla... Tu no en tens de pastilles, por ahí?
5: Escolta, saps què?
2: No arribarem al tema que tu volies fer, eh?
1: Això que fan les riques, que tenen un metge de confiança i els...
2: No arribarem al tema que tu volies fer, eh?
5: He escrit un llibre que...
1: Sí, però l'he de prologar jo, espero.
5: Que el prologaràs tu i que serà meravellós.
1: Hauràs de presentar-lo aquí, també.
5: Però en aquest llibre explico com de terapèutic és el programa per mi. És a dir,
2: fins
5: a quin nivell...
2: I tu faràs el pròleg?
5: Fins a quin nivell d'estrès.
1: Ara que toca surt d'aquí.
5: Ja li he demanat. Ja li he enviat. El llibre està escrit.
1: He d'escriure el pròleg abans del 15 de desembre. Que ho faré, ja t'ho juro. Què es dirà? No me'n recordo. No me'n recordo, perquè jo estic llegint PDF, que és tot molt petit, és que em costa moltíssim llegir. Ja m'hauria pogut enviar una cosa a dir.
2: Com es diu el llibre?
5: On neix la llum.
1: On neix la llum.
6: Caram!
2: Caramba!
1: Prou, la sífilis està desmadrada a la Xina, la Sarna a Poblenou, i ara anem a parlar de tipus d'orgasme, amb el doctor Oriol Mitjà. A veure, l'orgasme. Què?
5: L'orgasme, què vol dir en grec? Vol dir estar ple i esclatar. És a dir, són...
6: Apunta!
5: Etimologies, no? Si és que... Són dues coses a la vegada, no és només una. És unes contraccions coordinades de tot el que és els músculs del sol pàlvia i després també la relaxació que ve quan s'ha alliberat tota aquesta tensió. I el que és molt important és que no, tot comença amb un desig. És a dir, si tu toques el penis per mapejar, segurament no tindràs...
1: Val la pena, perquè...
5: Digues.
1: No, perquè toques el penis, el toques una mica...
5: Et toques el penis o la vulva,
2: eh? Anem a obrir,
5: Quan vas a pixar...
1: Cadascú, els genitals.
5: És a dir, jo, per exemple, em toco ara les meves parts del meu penis i això no és excitatori per si. Aleshores necessites uns impulsos psicològics, uns pensaments, unes fantasies. I quan ja has activat la fantasia, que és el desig, és a dir, això a nivell d'escorça cerebral, doncs arriba l'excitació, que significa que es comencen a posar turgents, ja siguin doncs les parts dels genitals femenins, el clítoris o el glans o l'eix del penis.
1: Perfecte.
5: Aleshores, un cop ja els tens inflats o turgents...
1: Allò que se m'inflen els collons és veritat.
5: No, els collons no, el penis.
1: El penis també.
5: Quan el penis es posa erecte...
1: Sí. La vulva. Una mica, la vulva.
6: I el clítoris es posa erecte també,
1: també
6: o no?
1: Home, les mariques no teniu ni idea de res.
6: No, em sap greu, no n'hi hagués mai de cap directe.
1: Sí, home.
6: Aleshores, amb prou feines veig l'altre.
1: Escolta una cosa, això no t'ho gerir, perquè tu no m'ho
6: notes. No, perquè és veritat, Marc.
1: Però que
6: et digui mentides, no?
1: Perquè si no folles tu, les altres anirem també.
6: Home, doncs mira, fem alguna cosa, va, explica'ls una mica
5: l'orgasme. Aleshores, jo li vaig explicar amb ell. Aleshores, és a dir, quan ja tens el penis erecte i turgent, el gland del penis té molta sensibilitat.
1: I la vulva,
2: La vulva més que el penis.
5: I del clítoris també.
1: També.
5: Pel fer l'esforç. És que, clar, jo...
6: Tu parles des de la teva pròpia experiència.
5: Estava parlant en primera persona.
6: Quan et mires el teu penis, no?
5: Però intentaré fer ara l'esforç, perquè...
1: Val.
2: Agrairem l'esforç.
1: Llavors...
5: Què va dir?
2: No, ella, que, ella. Sí, que agrairem molt el teu esforç.
5: Val, aleshores, estàs excitat i aleshores el cos del clítoris està ja turgent i té molta sensibilitat i està enviant unes senyals, que aquestes senyals sí que ja estan arribant a... el que seria la mèdula espinal.
1: Ai, la mèdula espinal, fixa't tu, també intervén això. És que jo sabia de dir, per què servirà això? Pum.
5: Per dir-li que s'està apropant al moment de l'orgasme.
2: Sí, mira, és que Ernest s'ha de treure els cascos perquè l'estàs desconcentrant amb tants sons.
1: Va, doctor, no va, doctor, sisplau,
2: que estem ja... Deixa'm d'escoltar a l'ordre.
1: Ja vas arribar. Llavors, estem en mòdul espinal i estem en mòduls tot.
5: Vale, però això de la mèdula espinal és molt important. Per què? Molt, perquè molt. És un instint tan bàsic que no necessita ni tan sols de la consciència. Ah. És a dir, és de forma inconscient apareix aquest reflexe. Com, per exemple, seria el mateix que el funcionament del cor o dels pulmons o de l'estómac, que tu no ordenes conscientment, ara m'ha de pujar la pressió arterial, sinó que són altres estímuls els que ho activen, no? I aleshores ja estem en aquesta, apropant-nos a l'orgasme i ha d'haver-hi una acumulació d'impulsos que superin un llindar, que és el llindar de no retorn, és a dir, és el llindar en el que la mèdula et diu, a partir d'ara ja em poso jo el control.
1: Jo estic empalmant ja, jo estic empalmant. No sé si...
5: Per poder arribar a aquest llindar necessites que l'estímul sigui molt intens, que hi hagi més pressió, més fricció, que hi hagi una durada, una estimulació mantinguda.
1: I també, recordem-ho, totes.
5: I la fantasia, val? Aleshores... arribes al llindar i què és el que passa? Que la mèdula diu ara he d'expulsar aquests líquids que és on van, en el cas de l'home, els espermatozous.
7: Sí, sí, sí.
5: I que seria l'ejaculació.
1: L'ejaculació, quina
5: meravella. En el cas de la dona, doncs també hi ha
1: ejaculació.
5: Hi ha altres tipus de descàrrega de fluids i turgència. Però què és el que dona el plaer?
1: Què dona el plaer?
5: En realitat, el que dona el plaer és la contracció de tots els músculs. És a dir, és com unes ràfegues explosives que generen una pressió elevadíssima.
1: Sí, doctor.
5: I aquestes sí. Contraccions estan en tot el que és els músculs del Pirineu.
1: S'ha assegut i s'està tocant el Pirineu.
6: El Pirineu.
1: Mare Déu.
6: Sense tocar-te pots arribar, també.
5: Sí, també. Sí.
1: Mira, estava parlant d'orgasme i acaba d'arribar... Com es diu aquest senyor?
6: Hombre!
1: Home, l'Esteve.
6: Esteve guapo.
1: Esteve guapo. O sigui, estava per l'orgasme pur. El nostre especialista en música.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: I amb tots vostès, Jordi Serrano. Bravo. Jordi Serrano, historiador i rector emèrit de la Universitat de Catalunya. Llavors, aquí el que passa, Jordi, és que tu estàs molt interessat perquè demà resulta que se celebren els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, per si vostès no se n'havien enterat. Bueno, hi ha gent que no se n'ha enterat, que sabia per Franco, que sabia per Franco, però bueno, tornem a insistir. I tu dius que probablement no va morir demà, sinó que va morir avui.
7: Bueno, primer vull deixar clar que ara el nivell baixa el programa.
1: No et pensis, sí. A veure, però espavila.
7: Sí, ja baixa directament.
1: Però si nosaltres, si estem aquí, si estic jo més baix...
8: Estàvem parlant d'anar baix.
1: Ja es va bé. Sí, sí, sí. De totes maneres, és impossible que tu...
2: No, és veritat.
1: Sí, sí.
2: No.
1: Aquí per baixar el nivell ja estic jo, no et preocupis. Tu tranquil, eh? Tranquil. Digues.
7: No, sí, diem... Hi ha molta gent que diu, Franco va morir al llit i va morir el 20 de novembre. Ja. Diguem-ne, no? I llavors... Això és com una mena d'idea que ve a dir no cal que la gent lluiti, no cal que faci res, Franco es va morir al llit i tal. Fins i tot el discurs oficial d'aquests dies, ara mateix, és 50 anys d'Espanya en llibertat. Celebra avui. Mentida. Sí, la dictadura va durar un any i mig més.
1: Ja t'entenc.
7: Va ser que era Juan Carlos I, el dictador. Llavors, collons, clar, això, Espanya, no saben com explicar-ho. I llavors jo vinc a explicar com va morir Franco.
1: Molt bé.
7: Si no va morir plàcidament al llit, com la gent que defensa que la gent més val que no s'organitzi, més val que no vagi a la base, que s'arreli i tot això, sinó que els canvis venen perquè hi ha una gent per dalt que no se sap ben bé qui són, que mouen els fils.
1: Bé, aquest és una mica l'article d'avui del Josep Ramonet de la contraportada de l'Ara, que el que ve a explicar, si no l'entres jo malament... perquè jo sí que puc baixar-te el nivell moltíssim, és que quasi que m'estic arrossegant-me, però que ve a dir que això de que cau la dictadura i arriba la democràcia a Espanya, precisament no tant per l'acció de la base de la ciutadania, de que la gent estigués farta de totes les accions que s'estaven fent de forma clandestina o no clandestina, menys clandestina, etcètera, no per això, sinó perquè hi va haver com dos trucades, un americà, un americano, un espanyol, espanyol i un rei es truquen entre ells i resulta que ja van resoldre això. Aquesta és una mica també, hi ha aquestes dues teories. I el Josep Ramoneda defensa això, és dir, que si els americans no s'haguessin posat, no haguessin dit, això d'Espanya, vaya rotllo patatero, això de la dictadura no ens ve bé, perquè a més ara estem molt centrats en el comunisme, vinga, pues, ara sí, tal, rota.
7: Val.
1: Tu això dius que a veure què?
7: Home, a veure, feia dos anys, el 70, això estem parlant del 75. El 73 hi ha un cop d'estat contra el Salvador Allende auspiciat per Nixon i Kissinger. O sigui, això ho sap tothom.
1: Però per això què vols dir?
7: Bueno, van muntar un cop d'estat contra un governant que era socialista, maçó, humanista, tampoc era ni Fidel Castro, diguem-ne, no? Llavors, pensar que aquests mateixos, llavors Nixon plega i llavors... puja una altra administració, però que el mateix aparell de l'Estat, Espanya adopta una actitud totalment al revés, yeah. Quan a més el 74 hi ha la revolució dels clavells amb uns militars, aquells sí que eren revolucionaris i superradicals, i a més més armats, o sigui, el cop d'Estat és de l'exèrcit a Portugal, a pensar que aquí tenen aquesta actitud algú de fora, més enllà de Love Palme i algun altre humanista europeu, a mi em sembla, de jutjat de guàrdia, a més, a veure, és un discurs que justifica el poder, sempre aquest, no? Yeah. I és que la gent no faci res. Però bé, només per donar...
1: Que la gent no faci res i, a més, desalienta, com es digui en català.
7: Clar, clar.
1: Que, clar. Escolta, total, si són dos trucades, si es truca un americà, li truca un americà i a tu resol, diguéssim...
2: Però no t'he acabat d'entendre, és a dir, tu creus que aquí va haver-hi la trucada?
7: No.
2: Ah.
7: No, és a dir, aquí posaré un... podria posar moltes dades, però tenim el temps que tenim. El 1973-75 hi va haver 1.548.000 jornades de vaga a Espanya. Val?
1: Clar.
7: El 76, fins a mitjans del 78, 13.240.000 jornades de treball de vaga. Bueno, és que això, no hi ha cap país que això ho pugui suportar. És moltes vegades més que totes les vagues que hi havia en països on la vaga estava legalitzada. No?
1: Per tant, sí que la base...
7: Home, clar, va derrocar barri, barri a barri.
2: A més, hi deu posar el cos als barris, a les universitats, a les fàbriques...
7: Als instituts, a tot...
1: I una altra cosa, perdó, també es diu que Franco aguanta perquè Franco no va recolzar el gran estadista de Franco, perquè hi ha gent que diu que és un gran estadista, tu dius que era un imbècil integral, o sigui, que era més tonto que la...
7: Total, i pòtol, i no treballava, no sabia res...
1: Era burraco, era burraco.
7: Sí, totalment.
1: Però dius que hi ha uns que diuen és un gran estadista, el Franco, un gran estadista militar, com si això fos una... Acabem de dir, era un gran estadista militar, com si això fos... Però gent demòcrata, diuen, era un gran estadista... Ara, hay que reconocerle que era un gran estadista militar, com si això fos un mèrit, que jo m'hi cago amb el gran estadista militar. Què t'anava a dir? Et diuen que ara... Resistir, perquè era molt estadista i era molt llest, no va estar al costat de Hitler, no va recolzar Hitler, i això el va salvar. I tu dius que això no funciona.
7: No, és al revés. És a dir, Hitler i Mussolini sabien que com a militar era un molt mal militar. Diguem, i li tenien una mania, perquè que ells havien col·laborat amb el Franco amb l'aviació Condor i amb tropes regulars italianes enviades pel Mussolini, i estaven histèrics contra la inutilitat d'aquest tio.

0: Franco, no? I va ser una mica al revés, que no el van voler veure ni en pintura. No?
1: Perquè
0: el trobaven que era una amenaça.
1: Es va equivocar en el bàndol en què es va posar. Però, a més, veure, el testimoni més important és el general Rojo, el que dirigeix l'exèrcit republicà, i que el seu objectiu és intentar arribar a el que després entenem com a Segona Guerra Mundial, que es veia venir. Va venir de 3 o 4 mesos, que era allargar la guerra tot el possible perquè els aliats entressin a Espanya. Li va fer totes les trampes possibles en el Franco i va caure en totes, perquè era un militar africanista inútil.
0: El Franco.
1: Clar, i que a més li importava tres bledos als seus propis soldats, en els quals feia matar. Bueno, vull dir que aquí tot això jo crec que...
0: Doncs aquest inútil de Franco, com va morir?
2: Exacte.
0: Els últims dies de Franco, com van ser? Perquè, esclar, es veu que van ser una tortura, una sanguina... Sí. És una cosa sanguinària, diguéssim.
1: Clar, l'evidència... El que ens diu és que li van allargar l'agonia tot el que podien, perquè la família volia controlar això. Al punt de que no deixaven que els metges normals intervinguessin. I llavors el seu gendre, el marquès de Villaverde, que és un tio que havia intentat passar la història com el primer que fa un trasplantament de cor matant els pacients, i això només ho va fer el Caral anys després aquí a Catalunya, vull dir que era un tio que no tenia cap escrúpol per res, tampoc tenia cap escrúpol pel seu sogre. I llavors el mantenien al Palacio del Pardo amb unes condicions superlamentables quan ja començava a arribar al fi de la seva vida. I llavors li van fer tota mena de tractaments, no? De lo més bèstia que un es pugui imaginar, i la major part molt a científics, diguem, o sigui, que no tenien res que veure amb...
2: Per exemple? Tens algun exemple?
1: Bueno, sí, el mantenien al Pardo, hi ha un moment que hi ha una crisi, no? I el trasladen una mena de... com de... no sé com dir-ho, d'ambulator, sí, com una mena de llitera, sí, perquè no reunia cap condicions per no portar-lo a l'hospital. Llavors, l'operen, no hi ha prou electricitat, es queda a les fosques, el bisturí falla, no li poden aturar l'hemorràgia, té hemorràgia anal, no? Queda tot ple de sang, hi ha dos ministres que intenten auxiliar-lo canviant la roba que hi ha en la llitera. Bueno, això...
0: Sang per tot arreu, no?
1: Sí, és una cosa...
3: Una mica al·legòric, no?, del que ell ha fet amb el país.
0: Una mica al·legòric, sí, realment. Sí, una mica... I després també hi havia... Estaven enfrontats la família amb els ministres, els ministres amb els franquistes entre ells, apareixen els falangistes... O sigui, que de fet també el règim va caure perquè no hi havia ningú que tingués un projecte sincer, bueno, això m'ha descomptat, sobre Espanya, sobre Europa i sobre la vida en general, no?
1: A veure, dos mesos abans de la...
0: És que van a hòsties, es veu que es van tostar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, hi ha un moment, després va a l'hospital, hi ha un moment a l'hospital on es baralla el metge amb el marquès de Villaverde a hòsties, directament, no? Per què? Hi ha el control de la família sobre el poder que té Franco. De fet, dos mesos abans, tenia ara passar el tall, sí, dos mesos abans fa afusellar cinc militants antifranquistes i hi ha reaccions vagues, manifestacions a tot arreu. I llavors responen amb una concentració a la plaça de Oriente, on fan sortir Franco, que ja estava a les últimes.
0: És a dir, faltaven dos mesos perquè aquest senyor morís, correcte, o el mig matessin, i Franco diu això a la plaça d'Oriente, que el treuen...
4: Todo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Inconcubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. ¡Arriba España!
0: Sobretot arriba a Espanya. Què t'anava a dir? No sé si tenim aquí el text que diu al final que tot això que està passant en Espanya és un contubernio, que és impossible ser tantes coses alhora, no? Perquè és el resultado... Ara no ho tenim, perquè mira que teníem guió i, bueno, ja ho direm, però un contra de masónico, de rojos, de izquierdistas, de comunistas, de terroristas...
1: Sí, ho tinc.
0: Ho tinc, ja veuràs. Franco diu això.
1: Conspiración masónico-izquierdista de la clase política en contubernio con la subversión terrorista comunista en lo social. Però la frase tampoc...
0: Tu que, no, la, no, això, no, esto no, en México...

0: No, res, eh?
1: Però això no és efecte de la medicació, no?
0: Això no és efecte de la medicació.
2: No, bueno.
0: Esto com, imagina tu ser tot això, és que tindria mèrit. Jo em trobo un tio així i me'l follo, vamos. Com és, caballero, me puede estar a hacer... ¿Me quiere hacer usted una felación? Perquè jo trobo que això és un heroi, no? Un senyor que fa això, que és totes aquestes coses alhora. Per favor. Bueno, jo m'he posat cachondo.
2: Estem parlant del 1975, no del 1939-40.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Bueno, llavors... Per acabar, perquè no tenim més temps, i hem de passar a la desaparició de la llengua mixe i després de la catalana immediatament també. O sigui, hem parlat de la desaparició de Franco i hem parlat de la desaparició del català i de les llengües en general.
3: Però l'acaben ingressant, no? Amb ell l'acaben ingressant sí, al final a un hospital?
2: A l'hospital, li treuen el 90% de l'estómac, li localitzen 11 ulceres sagnants, el dia 14 el tornen a operar per tercera vegada i hi ha 32 metges al seu càrrec, diguem-ne, no?
0: 32 metges al seu càrrec.
2: Sí, podríem posar el tall de l'àries?
0: Sí, per què el vols posar? Però avança per què el vols posar?
2: Bueno, perquè és quan es mort.
0: Ah, quan es mort.
2: Realment, el tenen enxufat per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: Jo us he enviat unes fotos aquest matí.
0: Que també hi ha hagut molta polèmica per saber aquestes fotos d'on van sortir i les va colar la
2: premsa. Del Marquès de Villaverde, no?
0: Era interviu o quina... No era interviu,
2: no, és la revista.
0: La revista. La revista, sí, perdó.
2: Però,
0: sí, sí. Què, diga, què li passa a la senyora...
3: No, no.
0: A la professora Aguilar? Estàs flipada, no?
3: Està flipant.
0: És que a Espanya... Ah, por cierto, de todo corazón, yo como español les pido perdón a ustedes los mexicanos, perquè com que sé que és veritat que hem estat uns bèsties. Fíjense, fuimos bèsties con el dictador este, ellos mismos, com no has de ser amb la cosa colonial mexicana. És que és veritat. A veure, anem a posar Arias Navarro, per favor, aquest tall, que tot i així Arias Navarro deia això...
4: Españoles.
0: Diga.
4: Franco ha muerto. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad.
0: La música l'ha posat l'Ernest Ferrer, que...
3: Ah, sí?
0: Però jo pensava que... Sí, sí que és burro, perquè és un document històric.
3: En sèrio?
0: Ella pensa que treballa al Polònia. Escolta, és que... Però Arias Navarro què va dir? Arias Navarro va dir això davant de les càmeres, però estava Franco fins al capdamunt, no? Perquè tots volien ser Franco.
2: Clar, era l'anunci de la televisió espanyola de la mort oficial de Franco, però feia uns dies que havia dit Franco és un viejo, aquí no hay más cojones que los míos. Quan això l'Utrera li diu al Franco, diu, bueno, però no se lo diga a nadie, i es posa a plorar.
4: O sigui que
2: ni entre ells tenien la més mínima lleialtat.
0: I també vull destacar que Franco és un viejo, aquí no hay más... Aquí, edatismo. Franco és un viejo, aquí no hay más cojones, perquè aquí a Espanya sempre acaben apareixent los cojones. Que això també t'ho dic, que això és una cosa que és molt de fatxa. Sempre acaben por mis cojones, tus cojones, los cojones de la otra, los tengo calculados, venga, hombre.
2: Per acabar...
0: Bueno, per acabar anem a publicitat, perquè escolta, estàvem un altre dia per fer tot un dia sencer amb tu, per parlar de Franco, per parlar d'això dels joves, que et dius que els joves ara són fatxes perquè la culpa no és dels joves, sinó que la culpa és saber de qui és, i tot això a nosaltres ens interessa moltíssim. I de fet, també pels que ganen el Nadal un dia.
2: També, però això serà un altre dia. Però bueno, celebrem que avui, que demà fa 50 anys, que va ser feliçment traspassat a l'infern de la pitjor forma possible Francisco Franco.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
8: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
9: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
8: Bona fórmula, eh?
9: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
11: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
12: Hola, això t'interessa.
13: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
14: I allò del sorteig?
13: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
14: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
15: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
14: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
16: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
17: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
16: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Truca al 900 903 743.
18: Verisure.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
20: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
19: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fem pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
21: Tot allò que t'agrada,
22: molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC1.
36: Tots som un milió.
37: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
38: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
39: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
40: Tots els podcasts de RAC1.
41: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
42: Noves funcionalitats premium.
41: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
43: Fàcil, intuïtiva i renovada.
41: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.
44: Eva Baltasar.
45: Bravo.
44: Bravo. Bravo. Bravo. Eva, què tal estàs?
46: Home, vermella, després d'aquesta rebuda.
44: Vens acompanyada, per descomptat, de Maria Buigas, editora de Club Editor. Com estàs?
46: Molt contenta.
44: Escolta, totes dones imperials, que ja n'hem venut totes, eh? Totes dones imperials, inclòs jo. Una cosa, l'Eva Baltasar resulta que és aquí perquè acaba d'editar Club Editor, que és el 150, és boníssim això, és el número 150 de la col·lecció, com en diem, del Club dels
46: novel·listes.
44: Dels novel·listes, el llibre 150 d'aquesta col·lecció, això fa il·lusió, no? Un llibre que es diu Peixos. Un altre cop amb els grans títols de llibre d'Eva Baltasar, no? Mamut, Peixos, Permagel, Peixos. Jo t'he de dir una cosa que em fa la mal dir, però davant teu, a més t'ho diré a la cara. L'he trobat boníssim.
46: Ai, gràcies.
44: Perquè quan semblava que no podia ser, a mi m'agraden tots, m'han agradat sempre tots, perquè a més, l'altre dia vaig parlar amb l'Enric Gomà, que em deia, hòstia, l'Eva Baltasar, l'Enric Gomà, deia, presentes el llibre de la Baltasar, que també estic cagadíssim per aquest tema, Eva, eh?
46: Jo també.
44: Crec que no estaré a l'alçada, però em va dir, hòstia, ho ha tornat a fer l'Enric Gomà, eh? I a més, és una cosa que només la pot fer ella i la sap fer ella.
46: Caram.
44: Peixos. I vaig pensar, té raó. El que passa que jo voldria començar aquesta entrevista amb una citanta, perquè, és clar, que complicat, no? El llibre està protagonitzat per una escriptora i, curiosament, per una escriptora... Mm-hmm. Bueno, curiosament, dic perquè coincideix que tu també ets escriptora. I a aquesta escriptora li passa que quan un grup de persones es reuneix per parlar d'un llibre en clubs de lectura o presentacions o entrevistes, quan un grup de persones es reuneix per parlar d'un llibre... és que de tant esgranyitar-lo acaben emprant-se d'aquell territori. I, a més, dius que 15 o 20 persones amables parlant dels teus llibres amb tu són un tigre entre bambús. Així es tortura un escriptor, clavant-li el cullerot per remenar-li el contingut de l'ànima i del cervell. Em preguntaràs, et pregunto, per què t'hi prestes? I com hem d'enfocar tot això? Perquè, clar, aquesta dona no voldria que això fos una tortura.
46: No, home, no, serà pas una tortura. No, mira, m'ho vaig posar molt fàcil a l'hora d'escriure i vaig decidir que la veu narradora seria una escriptora perquè és molt curiós per mi. Jo abans escrivia i no anava a clubs de lectura i ara escric i sí que acompanyo els meus llibres als clubs i he trobat que és molt divertit. Que és divertidíssim. I vaig pensar que provocar una mica la bona gent dels clubs ho faria encara més a mi quan hi anés, no?
44: És que està dedicat, és un dels punts que els clubs de lectura ens intrigarà, diguéssim. Sí, sí, hi ha entrevistes. Home, també comprenc que ha de ser molt pesat.
46: Hi ha de tot.
44: No, ha de ser pesat parlar d'un llibre... Escolti, llegeixin sal i punt. O sigui, jo el que faria ara és fer-te un test de tipus... A quina hora et despertes? Què portes al bolso? Una cosa que no tinguis res a veure i dir, escolti, vostè, llegeixin aquest llibre, facin-me cas si volen. Hi haurà gent que no farà cas, perquè estic en un punt que hi ha gent que no, crec que no. Però facin-me cas i llegeixin-se el llibre tal. Però vaja, haurem de parlar una mica.
46: Com?
44: No, que haurem de parlar una mica, perdona. Haurem de fer el número de la promoció, l'haurem de fer. M'ha sorprès també que, tot i que jo crec que és una història de terror...
46: Per mi també, eh? És una història d'amor,
44: gòtica,
46: de terror. Sí, monstruosa.
44: Monstruosa. És una història d'amor, però de terror. Tu el dediques a la teva filla.
46: Sí, a la gran. La que ja és una dona. És una dona jove, s'han d'aprendre a matar els monstres.
44: Clar, però dic, hosti, tu imagines la filla d'aquesta senyora i et dedica aquest llibre. Ella com s'ho ha après?
46: Es va quedar muda. S'ha de llegir el llibre, encara.
44: No s'ha de llegir, encara?
46: Diria que no. Però és que ho portem tot en secret a casa. Són tres dones molt secretes.
44: Sí, sou tres dones molt secretes.
46: No dic més que, mira, potser em sortirà una novel·la d'aquí.
44: D'aquestes tres dones. Tres dones dintre una casa i dos secretisme. Després, una altra cosa que m'ha passat també és que, per circumstàncies, vam fer aquí un dia un tema, la mística estava en l'aire, la qüestió de les místiques, etc. I vam comentar alguns llibres sobre mística. Està Rosalía també interessant en la mística, etc. I jo crec que, de la mateixa manera que Clarice Lispector té alguna cosa de mística, som davant de la nostra mística contemporània. És a dir, aquest llibre em sembla que entronca amb la tradició mística de Clarice Lispector, de... no tinc 73 de Jesús o no, però hi ha alguna cosa de mística, hi ha frases completament, aquesta aproximació a l'amor, al desig, que saps que et destruirà, però t'hi aboques. Mística pura, noia.
46: Sí, aquest llibre neix de la... Recordes el llibre anterior, L'ocàs i la fascinació?
44: Sí,
46: la part de la fascinació era molt mística, també.
44: Exacte,
46: no?
44: Exacte.
46: I neix d'allà, d'aquest descobrir jo que hi havia...
44: Senyora.
46: Sí, és una part del llibre que té moltes capes de lectura, però hi ha una en què la protagonista acaba durant un cadàver, no? Però al final és un cadàver que té allà com si fos una verge, no? Hi ha una lectura eròtica, també, aquí. Vaig decidir que volia explorar que era una història de l'amor. I sí, és que jo he vist... per mi aquesta trobada que estem tenint ara aquí a la ràdio és mística. O sigui, la mística és a tot arreu, perquè la vida és sagrada.
44: Carai, mare. És que té raó.
46: Per tant, i l'amor més.
44: I l'amor més. Hi ha una altra cosa també, que hi ha dues cases... Després apareix un hotel, que també és molt interessant. Jo al final l'he trobat... Clar, els teus finals sempre són increïbles. L'he llegit tres vegades, Perquè n'hi ha un que et dona la sensació que no entens el català, el segon dius... ara sí, i el tercer ja és per disfrutar-lo, diguéssim, perquè és un dels finals més bèsties de la novel·la, o sigui, més increïbles tot, no? Però hi ha la qüestió de la casa. L'escriptora té una casa, es parla de negligència en algun moment, que això m'ha encantat, la casa de l'amant, de l'amor, i després hi ha l'hotel. La casa també els espais, aquests espais que tu descrius, que això ho has fet en altres novel·les, és increïble aquesta forma, no, de descriure la casa, els espais, aquests castells, la masmorra, la casa que...
46: És que la casa de la Victòria, la casa de la Victòria és un castell, és un cantell fantasmagòric, perquè, de fet, també jugo molt amb el tema que la Victòria és una dona que sí que... podem creure que és real, no? Però que molt, bueno, té aquesta cosa de novel·la gòtica de... Potser hi era viva fa 200 anys, parla amb els retrats, amb els quadres que hi ha a la casa, sembla una ressuscitada, passa per davant d'un aparador i no s'hi reflecteix, no? Jugo amb tot això, i la casa havia d'encarnar una mica també qui era aquesta dona. La casa i el gos de la pròpia Victòria, aquesta mena de Canserver, no? De gos dels Baskerville.
44: El Nofreu, sí, no, fa una por terrible. Entre això, un pantà, hi ha un pantà, un gos que ho observa tot, sempre una mica com a punt d'atacar.
46: Sí.
44: I després una masmorra.
46: Exacte. Aquesta, què més vols?
44: Què més vols? Què més vols per disfrutar? Què més vols per disfrutar? I després una cosa, has remenat el Sant Onciolo, que diem en català. Hi ha la qüestió que està també... No s'ha remenat total, eh?
46: Has dit que hi ha un pantà, una masmorra...
44: Un pantà, una masmorra, el gos... I després hi ha... Bueno, i després hi ha una altra cosa. Que és
46: està xocat pel llibre.
44: No, ho dic perquè no sé si diu o no dir-ho, però els hi passa una cosa amb elles, la seva relació passa per un ritual, perquè hi ha molt ritual... Ah, no, sí, és el que volia dir. Que aquesta... que tu has estat... Ets poeta, i llavors... Però hi ha com poesia del teu text, i després també hi ha aquesta cosa com fantàstica. Però que cola perfectament, sembla, és naturalisme fantàstic, com en diem d'això?
46: Realisme
44: fantàstic, no, o sigui...
46: Però que decidiu.
44: Ja... Decidiu, no? Maria. A veure, Maria, tu, Maria. No creus que hi ha com elements?
0: Sí, però jo et diria... Penses, per exemple, en la bona, vella tradició de Hoffman o de Poe, per exemple... O penses en realisme màgic, o penses en...
44: Clar, però no de cap pensar en res tot això, perquè no ho tinc gens...
0: Hi ha coses que em fan pensar mai, però, en això, en aquest univers.
44: Deu ser aquesta tradició.
0: De Hoffman, molt especialment.
44: Hoffman, molt especialment.
0: Però vaja, em sembla que cada un de nosaltres és una de les coses maques dels llibres de l'Eva que fa funcionar molt bé el projector personal que cada un de nosaltres té al cap.
44: Exacte, que bo. Cresta, la traditora, també.
46: I tant.
44: Després, una altra cosa. Aquesta cosa que els hi passa amb elles, que jo no vull dir... També ho trobo en altres entrevistes, si tu ho vols dir, però jo no ho diria. Que elles, la seva relació està travessada per un ritual que fan conjuntament, que passa per la glotis, i que els afecta profundament. A mi això, aquesta part també...
46: Vejam si et segueixo,
44: Sí, home.
46: No, diria que sí. Sí, ja està. Soc lenta.
44: No. Vaja, que pimplen una mica.
46: Exacte.
44: Això també és fonamental, també, en el llibre.
46: Ho és molt, és la clau que cobra les masmorres de l'inconscient de la pròpia Victòria, i allà es mostra ella tal com és. I això sedueix moltíssim a la protagonista, a la narradora. I alhora la terra. És com veure sorgir un drac d'una cova. Fa molta por. Un drac que et pot cremar amb una bafarada de foc, et pot queixalar i et pot empassar. Però, ostres, qui no s'atreviria, no?, a veure un drac de prop, que ha de ser una cosa meravellosa, majestuosa, imperial, que deies tu.
44: Imperial, total. I després hi ha, clar, es parla de l'amor. És tota una fenomenologia de l'amor. Diguéssim, tu dones la teva... Bueno, l'escriptora d'aquest llibre...
46: Sí.
44: Dona l'escriptora, vull dir, la protagonista escriptora d'aquest llibre...
46: Sí, sí.
44: Dona una visió de l'amor que és... que és fort, que és perillós, que és desitjable, molt atractiu, això que dius és molt abismal.
46: Sí.
44: És inevitable?
46: És inevitable, però fins a cert punt. És una tria, també. I parla la narradora de la voluntat. Hi ha un moment en què tu decideixes llançar-te i començar a construir aquest amor. Has triat una persona gairebé com si fos una víctima. Sembla que t'ha estat revelada d'alguna manera. És ella, és aquesta persona.
44: Això ho dic dues vegades al llibre.
46: Però per altra banda, comença a construir, projectant-s'hi ella, aquest amor, i potser fins i tot tapant qui és aquella persona, no?
44: Clar.
46: Jo, mira, poc abans que sortís publicat Els peixos, vaig rellegir de Stevenson el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, i pensava, d'alguna manera, és com si la pròpia narradora, sent Dr. Jekyll, s'hagués enamorat de la seva pròpia ombra, de tot allò que té amagat a dins, de Mr. Hyde, tot allò que més por li fa, tot allò que té allà reprimit i que és tan perillós, precisament perquè està reprimit, i la Victòria ho encarna, i per això la trau tant.
44: Per tant, la millor, el butxí és... l'escriptora i no la Victòria.
46: Sí.
44: D'alguna manera.
46: Som butxins de nosaltres mateixos a través dels altres.
44: Que fa una frase, és que clar, jo...
1: Jo crec que sí, que passa una mica, no? Això, a vegades t'enamores d'algú que et sedueix i no, igual et sedueix des d'aquest punt que dius tu, no? Propi teu.
44: I això, ara ve la pregunta... Ho has viscut, o sigui...
46: Ja he viscut dracs, tot, tu. Jo soc com la Victòria, és com si tingués 500 anys, no ho sé.
44: Ara m'agradaria saber, per exemple... No
46: però
44: sé
46: no,
44: si...
46: no és una història d'amor autobiogràfica.
44: No.
46: Eren pitjors.
44: L'Antònia Carré, sou molt amiques, us vau conèixer perquè us publiqueu a Grup Editor. i us heu fet amigues gràcies a Club Petitó, diguéssim. I sou amigues, amigues de veritat, eh? O sigui, sí, sou íntimes.
46: Íntimes.
1: Som intimíssimes.
46: Va ser una amistat a primera vista.
1: Exacte. És que la literatura uneix molt.
44: Ja t'entenc.
1: La literatura crea vincles que són indestructibles. Ens coneixem perquè vam publicar per Magel i Com s'esbrava la mala llet amb un mes de diferència. I llavors, doncs, jo me'n recordo que vaig anar a la presentació de Per Magel, la vaig abordar, li vaig dir jo sóc l'Antònia Carré Pons i sort que a mi m'han posat el número 69 i a tu el 70. I aquesta va ser l'entrada a la nostra
44: triomfal,
1: relació.
44: Triomfal. A la novel·la també es parla molt d'escriptura. Què és l'escriptura, com ens en servim o com se'n serveix l'escriptora en aquest cas, i també de com es rep aquesta escriptura als clubs de lectura, la pròpia amant respecte a l'escriptura de l'escriptora, de la protagonista. Fa por llegir el llibre d'un amic que no sigui que et decepcioni?
46: No, fa il·lusió. Jo llegir un llibre de l'Antònia sempre em fa molta il·lusió. A més, són molt sinceres l'una amb l'altra. També.
1: Sí, si no ens agrada una cosa, ens ho diem.
46: Sí, i ens ho diem pel poc gros, eh?
1: Exacte.
46: Directe. Sí.
44: Sí. Sou fortotes.
1: Sí, sí, perquè ens agrada que ens torturin i que ens diguin coses que no siguin plàcides, perquè si la vida és plàcida, és avorrida. El seu llibre és això, no?
44: Maria, quina és la... D'aquestes dues escriptores que tenim aquí, de Beltrà o de l'Antònia Carré Pons, quina és la més pesada, des del punt de vista de l'editora?
0: Són l'encarnació de l'autora... al contrari de pesada, perquè els agrada que les torturis, per tant, és una festa.
46: És la torturadora suprema.
44: Tu què ens podries dir d'aquest llibre que l'has editat, diguéssim que l'heu treballat tant?
0: Que me'n quedo... Bueno, aquí és una mica particular, perquè, és clar, des de Per Magel són cinc llibres i cada un d'ells és fascinant perquè en el fons sempre és fascinant com a editor estar a prop del llibre en el moment en què està acabat però encara no del tot, és a dir, que encara té la possibilitat de variar, d'acabar de mostrar coses o al contrari, d'inhibir-ne d'altres, que això també és molt interessant, i estar a prop de l'Eva és fascinant perquè és un diàleg, és a dir, jo simplement quan envio un llibre reacciono amb comentaris de lectura i aleshores és un, imagina't, és veure on anirà a partir d'aquí, què em farà primer, si li semblarà pertinent o no, i si li sembla pertinent, mira, t'ho diré a través d'un exemple que no és de l'Eva sinó que és de la santa patrona Rodoreda, que ella, en un moment d'una seva novel·la, el seu gran lector li deia: aquí aquest personatge teu li hauries de donar una mica més...
44: Perdó, el gran lector, que seria... Que és l'Obiols o el teu... L'Arlan Obiols.
0: L'Obiols, el seu gran primer lector. Li hauries de donar més cosa, que hi ha de tenir una vida, ha de tenir un passat, és el senyor del poble. Per exemple, podria col·leccionar armadures. Aleshores, la Rodoreda l'escolta, però saps què col·lecciona? Papallones. Doncs això amb l'Eva és absolutament màgic.
44: Que bo.
0: I de cop i volta sorgeix una escena. I aquesta escena esdevé el centre de la novel·la, saps? És això, és molt bonic.
44: Fa gràcia perquè és una novel·la que hi ha dos personatges i un gos. Després perquè apareixen, bueno, al final de tot, pues, un cambrer i de més, però vaja, que són subsidiaris. Però amb molt pocs elements s'ha creat un món de por increïble.
46: Sí, és que no cal gaire més, no? Jo de vegades passo por sol a casa, és a dir, amb les meves pròpies imaginacions, això, el Mr. Hyde propi, no? Jo sóc una dona molt senzilla i tinc, sóc verge de signe i sóc molt endreçada, però tinc un cap molt desendreçat i per això les meves novel·les necessiten pocs personatges, pocs diàlegs, perquè si no em perdria dins de la novel·la, m'acabaria perdent a mi mateixa, no? Llavors és això, i jo també perquè escric amb ganes de conèixer els personatges i a mi les persones m'agrada conèixer-les d'una en una. I aquí n'he conegut dues. He conegut més gairebé, diria, la Victòria que la pròpia narradora. Però és, ho veig, això.
1: Per tant, tu, quan comences a escriure, no, encara no saps ben bé per on aniràs?
46: No sé on vaig, no ho sé mai. Jo, quan començo a escriure, el primer que faig és rendir-me. Rendeixo, miro cap a dalt i dic: mira, Esperit Sant, jo no sé què he d'escriure avui, ja m'ho diràs, gràcies, no? I m'abandono.
44: Mística,
46: mística. Mística, sí. I començo a escriure i em porta, i em va portar.
44: Escolta'm, has dit que eres verge i el... bueno, que eres verge, la cosa d'horòscop.
46: També.
44: I que, per tant, t'has d'endreçar, etc. Perquè tens por a perdre't? És a dir...
46: No, ara ja no. No, mira, jo, les filles són un àncora amb la realitat. Si no tingués filles, potser tindria por a perdre'm. Sí, sí, però tenint filles és impossible. No et pots perdre. Són un àncora.
44: Clar.
46: I vaig ser mare als 24, o sigui, no, ja no he tingut oportunitat de perdre'm.
44: Clar, clar, clar, clar. Moltíssimes gràcies, eh?
2: Vostè primer.
3: Amb
2: Marc Giró.
3: RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
4: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: RAC 1.
7: Ei, què passa? Què feu?
8: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
9: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
10: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
7: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
9: Ja, però si agafem lloc.
11: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
7: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
10: I què hem de fer?
7: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
10: Ah, de conya.
9: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
7: Que sí.
12: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
7: Amb Pere Mas, jo mateix.
2: RAC 1. Tots som un milió.
3: RAC 1. Tots som un.
4: A RAC 1, vostè primer. Amb Marc Giró.
13: Bon dia, són les dues. Crit d'auxili de Ceuta per l'atenció als menors no acompanyats.
14: És una situació absolutament insostenible. I lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España, porque nosotros tenemos la firme determinación de resistir y de salir adelante, pero solos no podemos, solos naufragaríamos.
13: És el clam del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola, un clam adreçat també al seu mateix partit, el PP, que arrufa el nas. Diuen que sí, que les seves comunitats acolliran els menors que els correspongui, però xuten la pilota endavant, assegurant que primer cal saber quants n'han arribat. El govern espanyol espera no haver d'anar als tribunals per fer-los passar per l'adreçador i garantir que es compleix la llei d'estrangeria.
2: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
13: De seguida, tots els detalls sobre la situació a Ceuta. L'Audiència Nacional, per cert, ha fet un pas més per investigar el drama humanitari. Ara demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alertes sobre l'entrada massiva de migrants i comença a recollir també dades sobre les víctimes mortals. Línies obertes també amb l'aeroport del Prat, on el segon dia de vaga dels treballadors de Ground Force ha obligat a cancel·lar 18 vols. I us explicarem que la policia espanyola ha desmantellat un dels laboratoris clandestins més grans d'Europa dedicats a fabricar metamfetamina. Fetamina era Almanar, el Segrià, i el controlava una branca del càrtel de Jalisco. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts. En esports, Gemma Montero, bon dia.
15: Bon dia.
13: Cimera a Madrid pel futur de Julián Álvarez.
15: El director esportiu del Barça, Deco, és a Madrid, on es reunirà amb el representant de Julián Álvarez per intentar resoldre el futur del jugador argentí. Un Barça que avui ha presentat, ho farà d'aquí a pocs minuts, Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També han donat la benvinguda a Alexander Sekulic, nou entrenador del Barça de bàsquet per les dues pròximes temporades. D'altra banda, Vinícius i els seus representants s'han reunit amb José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, per tractar la seva renovació. I en natació, Iristió tanca avui la seva participació als europeus de natació amb una rutina acrobàtica per equips.
13: I l'últim titular pel temps, aquesta tarda els xàfecs seran molt més locals que no pas ahir. Martí Oliveres, bon dia.
16: Bon dia, sí, més tranquil·litat en general, amb domini del sol a bona part de Catalunya, tot i alguns núvols, i només durant la tarda i el vespre esperem aquests xàfecs que, com els últims dies, doncs afecten sobretot zones interiors i de muntanya, però avui més restringides aquestes pluges al Pirineu i Prepirineu, com a molt, això, l'àrea del Prepirineu. En general, Ripollès, Cerdanya, Principat d'Andorra i cap al Pallars i la Ribagorça. A la resta, de moment, més tranquil·litat, en espera, compte que demà sí que es pugui complicar i devenir la situació a la tarda, amb xàfecs i tempestes a bona part de Catalunya, més extenses, més intenses i acompanyades de fenòmens de temps violent, fins i tot. Per tant, molta precaució de cara a demà.
13: Són les 2:03.
17: 14:15.
13: Nou pas de l'Audiència Nacional per investigar l'arribada massiva de persones a Ceuta. La jutgessa Maria Tardón demana ara a la Guàrdia Civil que aclareixi si tenia informació prèvia sobre l'entrada de milers de migrants des del Marroc. També ha reclamat un informe que detalli el dispositiu que es va desplegar aquells dies. Tot plegat després de la polèmica per si els serveis d'intel·ligència espanyols havien avisat degudament sobre l'allau de persones a la frontera. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
18: Bon dia. La jutgessa de l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil si tenia informació prèvia sobre l'entrada de milers de persones des del Marroc. És el segon pas que fa la magistrada aquesta mateixa setmana. Dilluns va demanar a la policia espanyola que aclarís si l'arribada havia estat una acció orquestrada. El PP aprofita la investigació judicial per carregar contra el govern espanyol. En espera de les conclusions de l'audiència, Miguel Tellado assegura que la responsabilitat política és clara.
19: La Audiencia Nacional, a través de la jueza Tardón, ha pedido información a la Guardia Civil. Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma.
18: Tellado defensa que el govern espanyol tenia informació com a mínim per dues bandes, tant pel president de Ceuta com pels serveis d'intel·ligència.
13: I mentre la justícia va fent passos a la plana política, la polèmica continua per la reubicació de menors. El govern espanyol recorda que totes les comunitats autònomes, també les del PP, hauran de passar per l'adreçador i acollir els nois. Mentrestant, els populars rebaixen el to respecte d'ahir, eviten dir que s'hi negaran, es limiten ara a assegurar que respectaran la llei. Això sí, consideren que debatre sobre el repartiment ara és avançar moltes pantalles, Adrià.
18: Sí, ahir Castella i Lleó, on governen el PP i Vox, ja va dir que no acolliria cap dels menors que van entrar a Ceuta. Avui el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, doncs, ha sortit per avisar que totes les comunitats hauran de complir la llei. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
20: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial. Hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto. Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
18: Avui el PP, doncs, ja ha matisat la seva posició. Onda Cero, la vicesecretària dels Populars, Almaz Curra, diu que respectaran la norma, però ho fan arrossegant els peus.
21: Hay que afiliarlos, hay que saber cuáles de ellos están en situación de vulnerabilidad. Pero es que nada de esto ha tenido lugar porque el gobierno ha abdicado de sus funciones. Y ahora somos las comunidades autónomas del Partido Popular las que tenemos que decir no. El gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones.
18: La policia espanyola ha identificat 528 menors que van entrar a Ceuta irregularment, però el govern de la ciutat assegura que n'hi ha més d'un miler. Per tant, amb aquestes xifres, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que és del PP, ha fet equilibris per no atacar directament els companys de partit. Són declaracions a Televisió Espanyola.
22: La ocupació que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida. Y esto es una situación absolutamente excepcional. Desde el punto de vista de los mecanismos que tenemos que aplicar para acoger este incremento absolutamente exponencial que se ha originado.
18: Divendres, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta per abordar la situació.
13: Gràcies, Adrià. I en espera de saber com es concreta aquesta reubicació dels menors arreu de l'Estat, Junts exigeix que Catalunya en quedi fora, perquè, diuen, la Generalitat ja n'acull molts més de la capacitat que tenen els serveis socials. La portaveu dels de Carles Puigdemont a Madrid, Míriam Nogueras, adverteix que faran valdre els 7 vots al Congrés per impedir-ho.
0: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen i que tenen centres d'acollida buits.
13: Junts avisa que mantindran aquest veto almenys fins que no es desencalli el traspàs de competències en immigració a Catalunya i hi hagi més recursos. De fet, segons les dades del Departament de Drets Socials, aquest any ja n'ha arribat a Catalunya 1 miler de menors i joves migrants sols. Només durant el juliol n'han estat 187. 4 de cada 10 provenen de països subsaharians i 3 de cada 10 del Marroc. En total, però, la Generalitat acull més de 6.300 menors i joves no acompanyats. Laia Colomer.
15: Sí, són els que estan sota protecció de la DGPIA. Uns 2.000 són adolescents d'entre 12 i 17 anys que representen 1 de cada 4 dels menors tutelats per la Generalitat. 4.300 són ja majors d'edat, no són tutelats, però la Generalitat encara els acompanya en aquesta etapa transitòria. Són 6 de cada 10 dels joves sota seguiment. Pel que fa a les arribades aquest any, fins divendres n'havien estat 1 miler, un 95% són nois, més de la meitat tenen 17 anys i més de 316 anys, però també n'han arribat fins i tot 8 de 13 anys, 3 de 12 i un nen de només 10 anys. Gairebé la meitat, un 45%, estan acollits a la demarcació de Barcelona, un 20% a Tarragona i Terres de l'Ebre, un 18% a Girona i un 15% a Lleida. Unes dades que segueixen la tendència dels últims 4 anys, amb més de 2.000 arribades cada any. De fet, cal remuntar-se fins al 2018 per trobar l'any amb més arribades, en van ser més de 3.700.
13: Per cert, que tota la polèmica per la crisi migratòria a Ceuta arribarà demà al Parlament Europeu. La Comissió de Llibertats, Justícia i Interior debatrà sobre l'episodi. Els ministres Fernando Grande-Marlaska i el Massaif hi estan convidats, també el comissari europeu de Migracions i el president de Ceuta. La sessió serà extraordinària perquè el comitè està de vacances. I el Congrés dels Diputats, Suma, ha proposat que Espanya deixi d'organitzar el Mundial de Futbol de l'any 2030 si el Marroc també hi està involucrat. El grup parlamentari ha presentat una proposició de llei que s'haurà de debatre més endavant. Denuncia que el govern marroquí vulnera els drets humans i afegeix que la gravetat dels episodis recents els obliga a revisar la relació entre tots dos estats. Passen 9 minuts a les 2. La segona jornada de vaga dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar 18 vols, tots amb origen o destinació a diversos països europeus. Segons el sindicat majoritari, la CGT, l'empresa encara no s'ha posat en contacte amb els treballadors per mirar d'arribar a un acord i alerten que el cap de setmana la situació podria empitjorar. Anem, doncs, cap a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. Tots els vols assistits per Ground Force estan sortint en retard de més de mitja hora de mitjana. Això és degut a que els treballadors en vaga es limiten a fer la seva feina seguint escrupolosament els protocols de seguretat. Els viatgers també han d'esperar més del compte per facturar els equipatges. La direcció de Ground Force no s'ha posat en contacte amb el sindicat CGT convocant de la vaga. Esther García, la portaveu del sindicat, afirma que estan rebent pressions per part de l'empresa i adverteix que els problemes es podrien agreujar.
17: Hem tingut situacions de que l'empresa pot vulnerar el dret a vaga i estem per vigilar que això no passi. I bueno, ara mateix continuen com ahir els vols cancel·lats que no estaven protegits i bueno, de cara al cap de setmana serà quan segurament es vegi la situació més complicada.
1: Fins ara i en previsió, les companyies assistides per Ground Force han cancel·lat 18 vols entre sortides i arribades. Es tracta de vols que no estan protegits i, per tant, podrien tenir problemes a l'hora d'operar-los.
13: I en clau política, Oriol Junqueras planteja que un grup d'experts dirigeixi l'educació al país durant 2 o 3 legislatures seguides. És la proposta que fa el líder d'Esquerra Republicana per superar la crisi del sistema i el malestar de la comunitat educativa. Aposta perquè la gran majoria de partits es posin d'acord amb els noms i es comprometin a mantenir-los encara que hi hagi canvis de govern, Laia.
15: El president d'Esquerra ha llançat la proposta en una entrevista a Europa Press, apunta que els partits també haurien de pactar les prioritats, el calendari i el pressupost del departament i deixar fer els experts. Junqueras creu que és la manera per donar estabilitat al sistema educatiu i allunyar-lo de les batalles polítiques.
23: No cal estar sempre
5: canviant els equips del Departament d'Ensenyament i que resulti que doncs, en cada 5 anys acaben havent-hi 3 consellers o conselleres diferents. Bueno, doncs no cal, pot haver-hi un equip estabilitzat per part de tothom, que hi hagi el compromís de tothom de donar-li continuïtat.
9: Junqueras també creu que aquest funcionament també es podria replicar a altres àmbits, com el de les infraestructures.
13: I Esquerra Republicana ha obert un expedient al seu alcaldable per Girona, Marc Puigtió, després que s'hagi filtrat un àudio seu on assegura voler fer fora els regidors republicans per quedar-se ell amb els drets electorals de la formació. Unes paraules que han aixecat molta polseguera dins del partit. Alguns fins i tot demanen que Puigtió no lideri la llista a les municipals. Ara Esquerra vol analitzar el cas i exigir-li, si cal, responsabilitats al del Puig.
6: Puigtió es presenta conjuntament amb els republicans, però ell lidera una plataforma que es diu Moviment Gironí. L'àudio filtrat l'ha publicat un jove vinculat a Vox amb qui Puigtió s'hauria reunit diverses vegades, se'l sent dient que la seva intenció és fer fora els actuals regidors que hi ha al consistori i quedar-se amb Esquerra per poder tenir els drets electorals.
8: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir que era la meva intenció amb Esquerra i t'ho vaig estar explicant fent el cafè, et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar...
6: En un comunicat a les xarxes, el mateix Puigtió ja ha demanat disculpes als militants i ha assegurat que no va calibrar prou bé ni la conversa ni l'interlocutor. Ara bé, ja hi ha veus crítiques que demanen que no lideri la llista.
13: Una mica més de 2 minuts i us expliquem el Breaking Bad del Segrià.
3: RAC 1.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1.
9: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
16: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades els 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
24: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
25: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
26: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
9: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
27: Vosaltres aquest estiu relaxeu-vos, sobretot.
28: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
29: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
30: No, que no és gens bo per la pell, nena.
31: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
32: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
33: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
34: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
35: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
36: Bon estiu.
26: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és...
35: a rac1.cat.
26: El portal de RAC 1.
13: Passa gairebé un minut d'un quart de tres. La policia espanyola ha desarticulat part d'un grup criminal que es dedicava al narcotràfic i que tenia un gran laboratori al Segrià. La policia els vincula amb el càrtel Jalisco Nueva Generación, un dels més grans de tot Mèxic. Al laboratori al Manà hi han trobat més de 2,5 tones de metamfetamina. També han detingut 13 persones. Una part,
9: El grup criminal portava la droga de Mèxic. Arribava fins a Catalunya a través de França, amagada en ampolles d'aroma de vainilla. El laboratori que tenia en el Segrià extraien la metamfetamina dels recipients i la cristal·litzaven. D'aquesta manera la tenien llesta per distribuir per Europa. L'inspector en cap Alejandro Martín ha explicat com es preparava la droga.
0: La metamfetamina no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido, simplemente hay que cristalizarla. Se echan en los recipientes, en las ollas que ven ustedes ahí, se calienta con algunos productos químicos, se centraliza, se purifica y se cristaliza.
9: A Almenar, la policia espanyola hi va trobar més de 2,5 tones de la droga. També van requisar 4.500 euros, 6 vehicles i força material industrial. Creuen que era un dels laboratoris clandestins més grans d'Europa. En 3 dies calculen que podia arribar a produir fins a 800 quilos de droga. Mentrestant, 12 dels 13 detinguts ja han entrat a presó.
13: I els nous tipus de drogues posen a prova la feina dels metges forenses. Com que algunes substàncies són molt noves o fan efecte en quantitats molt petites, s'escapen dels sistemes de detecció tradicionals que no poden identificar-ne el rastre. Per evitar que això passi, l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya compta des de fa un any amb una màquina pionera arreu de l'Estat, Eudald Martínez.
1: L'aparell no només pot detectar més de 50 substàncies, sinó que a més és capaç de precisar-ne les quantitats. La cap del laboratori de l'Institut, Geli Gallego, explica que això pot ser clau per resoldre alguns casos.
2: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
1: Eines com aquestes també els ajuden a agilitzar processos i això és important perquè en 10 anys l'Institut ha duplicat les mostres i els casos que ha de processar, ho explica el director de l'organisme, Eneco Barberia.
5: Vinculat a l'augment de les autòpsies i també a l'augment de les atencions forenses a les víctimes de violència sexual. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: Un altre dels reptes d'aquest augment de casos és la falta d'espai. Les mostres s'han de guardar en condicions de refrigeració molt estrictes. La majoria es guarden durant 10 anys, tot i que en alguns casos, com els assassinats o les agressions sexuals, aquest temps es pot ampliar.
13: I atenció al cas que ha explicat el món a RAC1 aquest matí. Una comunitat de veïns ha hagut de contractar seguretat privada per la situació insostenible. El seu bloc asseguren que un dels habitatges és un narcopis i pateixen les amenaces de desenes de persones que entren i surten contínuament, Violeta Martos.
7: Els veïns sospiten que és un narcopis perquè la gent entra i al cap de pocs minuts surt en mal estat i a més l'escala està plena de paperines. Tot plegat va començar al febrer de l'any passat, quan el propietari d'un dels pisos va mudar-se a la finca després de tenir l'habitatge llogat durant anys. A partir de llavors van començar els aldarulls i fins i tot un home va aparèixer amenaçant-los amb un ganivet. N'ha parlat al món una de les veïnes afectades.
8: Contínuament entrava i sortia gent que anava al pis, estava poca estona i s'anava. Eren agressius, van trencar el mobiliari de la comunitat, com no podien entrar, trencar la porta.
7: Els veïns ho van denunciar als Mossos, però la policia els va assegurar que no era un narcopis perquè no hi havien trobat droga. Una altra de les sospites dels veïns és que molts dels clients d'aquest pis són riders. A banda de veure'ls entrar i sortir en bosses, les escales tenen desenes de marques de les rodes de les bicicletes i els veïns sospiten que els repartidors a domicili potser també estan repartint droga.
13: A Tona, Osona, 9 persones han quedat ferides, 8 de les quals menors, després que hagi fallat l'atracció de fira coneguda com l'olla. Una de les portes s'ha obert mentre l'aparell gira i les víctimes han sortit disparades, Víctor Massip.
10: L'accident ha passat aquest dimarts cap a la mitjanit, en l'últim dia de la festa major del poble. Mentre l'atracció donava voltes al ritme de la música, el mecanisme que bloquejava una porta ha fallat i ha expulsat una desena de joves que hi havia dins, la majoria canalla. Els sanitaris han portat dues nenes de 12 i 14 anys a l'Hospital de Vic amb fractures i a la resta els han atès allà mateix amb ferides lleus. Arran del sinistre s'han tancat totes les atraccions de la fira i els Mossos han obert una investigació. Des de l'Ajuntament, però, apunten a Nació Digital que l'aparell tenia els permisos en regla.
13: I a l'Alt Empordà, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat centenars de persones sense vacances, assegura que tot plegat ha estat un problema de gestió. La responsable de l'empresa diu que estan treballant per reemborsar els diners als afectats.
10: En un comunicat a les xarxes, Mescapó Viatges ha anunciat que suspèn tota l'activitat i la propietària se justifica dient que la seva intenció no era perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, però, les víctimes han presentat més d'una trentena de denúncies als Mossos. Hi ha famílies que havien pagat tot el viatge per avançat i d'altres que s'han trobat amb la sorpresa un cop ja eren a la destinació, on han descobert que ni els vols ni els hotels estaven pagats. L'empresa operava principalment per internet.
13: I l'alcalde de Salou exigeix contundència a la Conselleria d'Interior per solucionar el problema del top manta. Pere Granados ha criticat l'última actuació dels Mossos en pisos de Salou, on viuen els manters i guarden part del material il·legal. Exigeix més mà dura contra el mercat de top manta establert a Cambrils, amb més de 200 llocs de venda. Més detalls des de Salou, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia. L'alcalde de Salou ha parlat així del darrer operatiu dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Va ser el mes de juny passat, amb més de 150 agents desplegats, en un cop contra les xarxes de distribució del top manta, amb escorcolls i detencions també a Salou.
4: Aquí tu pots fer un muntatge. Muntatge me refereixo a un gran dispositiu en el que hi ha helicòpters, drons, arros, furgones, furgonetes i tal, per entrar a quatre cases habitades. Quatre cases habitades. Si aquests diners d'aquest dispositiu es dediquessin a estar permanentment allà a primera hora per tal de que no montin, escolta'm, possiblement sortirem tots guanyant.
3: L'alcalde salouenc diu que el fenomen del top manta Cambrils, just a la frontera amb Salou, on fa anys i panys que es posa al mercat il·legal, ha agafat una dimensió insostenible. Parla d'efecte crida amb més de 200 punts de venda.
4: Que hi ha una manca de voluntat política de solventar aquest problema. S'han excusat dient que la culpa és de Salou perquè resideixen a Salou, i ja està. I amb això, mira, ahí estan, dia tras dia, estiu tras estiu. I si no diem prou, pues això cada vegada serà més gran.
3: Asseguren que surt fins i tot a les guies turístiques i que és un atac a la imatge de Salou i de tota la Costa Daurada.
13: Un quart i mig de tres, Barcelona incorporarà al setembre els nous traductors amb intel·ligència artificial als serveis municipals. És una nova eina que permetrà atendre la ciutadania en un centenar d'idiomes. Marc Colls.
6: Els dispositius es distribuiran a les oficines d'atenció ciutadana, als serveis socials i la Guàrdia Urbana. En total se'n desplegaran 201 i permetran traduir converses en temps real entre els treballadors municipals i les persones que no parlen català o castellà. L'objectiu és fer més fàcil la comunicació des del primer moment i evitar que l'idioma sigui una barrera. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia Jordi Valls.
11: Una persona que l'han furtat, que no parla anglès, que no parla res d'espanyol. En aquesta situació que li han robat tot i aquest nivell de desesperació, a vegades és molt difícil comunicar-se per donar-li com a mínim quins són els tràmits mínims que ha de fer, no? És a dir, de com s'ha de posar la denúncia, com ha de fer amb la seva documentació, tot això, doncs, amb això, per exemple, és molt útil.
6: Abans que el sistema entri en ple funcionament al setembre, l'Ajuntament es vol assegurar que el personal que el farà servir estigui ben format.
13: Més coses, el govern disposa a partir d'avui d'un sistema per recuperar la cobertura mòbil de zones afectades per emergències. Pot ser especialment útil en casos com incendis, aiguats o ventades. L'objectiu és que la població pugui comunicar-se amb els serveis d'emergències o rebre els avisos S-Alert. Eudald Martínez.
1: A Catalunya, un dels casos en què s'hauria pogut utilitzar és l'incendi que hi va haver l'estiu passat a Paüls, al Baix Ebre, que va deixar el municipi diversos dies sense cobertura. Però també ha passat en casos com la d'Anna, al País Valencià, que va deixar una greu afectació també en les telecomunicacions. Aquesta nova eina és una unitat mòbil instal·lada en una camioneta que es podrà desplaçar arreu del país. Pot oferir cobertura de qualsevol de les tres operadores que donen servei a l'Estat a un radi de 20 quilòmetres i durant diversos dies. Ho ha explicat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Hort.
12: El que ens permet és poder restablir temporalment la cobertura mòbil en una àrea afectada en la que hi ha nuclis de població que, si es malmeten aquestes comunicacions, no podria doncs, rebre els avisos de protecció civil, inclosos els missatges S-Alert o trucar al 112.
1: El govern recorda que els serveis d'emergència, com els bombers o protecció civil, ja tenen els seus propis canals de comunicació de reforç. Tot i això, admet que aquesta unitat mòbil també els ajudarà a coordinar-se en cas de caiguda de les comunicacions.
13: Gràcies, Eudald. Ara mateix a Catalunya l'únic incendi que continua actiu és el de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Des de divendres ja ha cremat prop de 110 hectàrees. Per ara els bombers mantenen el perímetre estable i el foc no ha crescut en les últimes hores. Tot i això, admeten que no el podran donar per apagat fins que no hi hagi una situació de pluges important. N'ha parlat el Món a RAC1, el sotsinspector dels GRAF, despegat a la zona, a Sierra La Rañaga.
14: Estiguem acompanyant-lo fins que la natura ens aporti unes pluges suficientment importants com per poder apagar tot. De fet, ha plogut algo estos dies, però no ha plogut suficient com per penetrar dintre d'aquestes masses forestals arbrades que tenen soques molt grosses en aquest moment en incandescente.
13: I avui falta una setmana per l'eclipsi solar total i es dispara el FOMO. Els experts alerten que es començarà a activar entre molta gent a mesura que s'acosti el dia l'angoixa i la por de perdre's l'eclipsi. La por també de no veure bé ni de gaudir d'un fenomen que no es podrà tornar a viure a Catalunya, que farà disparar la demanda de llocs on observar l'eclipsi solar total. Passarà sobretot on es pot veure en la seva totalitat i durant més temps, com és el cas de Tarragona o de les Terres de l'Ebre. Tornem cap allà, Esteve.
3: Sí, els experts adverteixen que el FOMO acostuma a aparèixer justament entre les persones que fins ara han passat més de l'eclipsi solar total o que li han tret importància. Apareix pocs dies abans del dia de l'eclipsi. Vaja, apareixerà, diuen. Va passar als Estats Units, el precedent més recent i més comparable amb el que es viurà a part de Catalunya, l'Aragó o les Illes Balears. Aleix Roig, del Parc Astronòmic de Prades, ho explica a RAC1.
15: Passarà, però molt. O sigui, ara mateix el que estem esperant és el FOMO. Ja ens ho deien, que als Estats Units tant l'any 17 com el 24 era... Diu, no es parla de pràcticament res de l'eclipsi, o sigui, com aquí, i els 2-3 dies abans hi ha un creixement exponencial de la demanda per veure l'eclipsi.
3: Amb les estafes també, o els preus abusius que es dispararan els darrers dies i s'aprofitaran també d'aquest FOMO. S'aprofitaran d'un públic de darrera hora que no ha tingut la previsió dels aficionats a l'observació astronòmica, que van fer reserves d'allotjament i van preveure on seguiria l'eclipsi el dia 12 fa més de 2, 3 o fins i tot 4 anys.
26: 14-15.
13: 3 minuts i arribarem a 2:15. Valls acollirà aquest vespre un nou duel de les colles castelleres locals a la Diada de la Fira Agost. La Colla Vella i la Colla Joves es trobaran a 8:45 a la plaça del Blat per dur els millors castells que tenen en cartera. Els de castells a RAC+1 també hi seran a partir de 7:45 amb el Benet Iñigo al capdavant per explicar tot el que hi passi, Joel Penya.
16: Camises rosades i vermelles protagonitzaran aquest vespre un duel elèctric en una hora que no és gens habitual per fer castells. Tot i això, és una actuació que els va de nassos per posar el termòmetre a la temporada poc abans de la Marató Castellera que suposa el segon tram de la temporada i més aquest any amb el concurs de l'Horitzó. Les joves han passat unes darreres setmanes tranquil·les i avui poden plantejar-se castells límit, com el 4 de 9 sense folre. A més, també poden repetir el 2 de 9 amb manilles. A la seva banda, la colla

0: pel·lícula de Meritxell Colell o el nou documental d'Albert Serra Adrià.
1: Sí, d'una banda, Lejos de los Árboles, de la barcelonina Meritxell Colell, és l'única producció catalana que competeix a la secció oficial del festival. Explica la història d'una jove que recorre l'Amèrica Llatina a la recerca de llengües en perill d'extinció. Fora de concurs, també s'hi estrena el més nou d'Albert Serra, el documental Ses moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ava Kaban. També una pel·lícula d'animació opta al principal guardó de cinema infantil és Los Nuevos, de Rodrigo Pla, sobre una crisi climàtica mundial. I dos curtmetratges, Los Andares, de Sofía Esteve i Isa Luego, i Primer Foc, de Blanca Camell.
0: Per cercar el documental que ara deia l'Adrià García, Ses moments de ma vie, d'Albert Serra, també inaugurarà la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià. També formaran part del programa Viva l'Aina Clotet o Pizza Movies, la comèdia protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. En música, Valeria Castro és avui el nom propi del Festival de Cap Roig.
2: Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil.
0: La jove cantautora de La Palma actua un quart d'onze de la nit als jardins de Calella de Palafrugell i de Calella a Roses perquè Rosana és la cap de cartell del festival Sons del Món. Forma part de la gira del retorn als escenaris de la cantant després de gairebé una dècada d'aturada, mentre que a Santa Susana avui actua Loquillo.
3: Y dice la gente que ahora eres formal. Aquí borracho en el Cadillac.
0: Serà a les 10 de la nit dins del festival Mar d'Estiu i aquesta nit al festival Terra Mar de Sitges sonarà aquest clàssic. I això és perquè hi actuen els Earth, Wind & Fire Experience, un projecte impulsat pel guitarrista original de la banda, mentre que l'indi de Siloé aterra a Costa Daurada.
4: Todos los besos que damos.
0: Actuen aquesta nit dins del Festival Internacional de Cambrils i Love of Lesbian actuarà a la Mercè de Barcelona. A la programació ja havien anunciat que hi hauria un grup sorpresa i resulta que serà la banda de Santi Balmes. El concert serà a la platja del Bogatell el dissabte 26 de setembre. També actuaran Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. El temps, Martí Oliveres, els propers dies afluixarà la calor i les tempestes arribaran a bona part del país.
5: Sí, de cara a demà ja notarem que la temperatura queda una mica més frenada a molts punts de l'interior i del Pirineu i serà sobretot divendres quan recuperarem gairebé l'ambient normal per aquestes dates. Tot i això, a la costa es mantindrà l'ambient xafogós. De moment, avui encara màximes altes, 36-37 graus. I atenció, demà a la tarda pot ser un episodi complicat a nivell de tempestes, xàfecs, tronades que puguin descarregar molta aigua en poca estona, calamar-se o pedra a moltes comarques. Per això ja tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
0: Passen dos minuts de dos quarts. Ara és el torn dels esports. Gemma, el Barça negocia a Madrid per Julián Álvarez.
7: Sí, perquè avui Deco intenta moure fitxa per poder incorporar el jugador en un dia de presentacions i negociacions. El Barça també acaba de presentar Caroline Nicolí i Alexander Sekulić. I el Madrid posa en fil a l'agulla per retenir Vinícius.
6: A RAC 1, 14-15.
7: El Barça continua lluitant per tancar el fitxatge de Julián Álvarez i per això Deco va aterrar ahir vespre a Madrid per reunir-se avui amb els representants del davanter argentí i estudiar conjuntament com desencallar aquesta situació. Marta Ramon, bon dia.
8: Bon dia, sí. El director esportiu del Barça, Deco, es troba a Madrid per planificar una estratègia conjunta amb els representants de Julián Álvarez per intentar, ja amb una certa sensació d'urgència, com es pot desencallar la situació per treure'l de l'Atlètic de Madrid. La previsió és que Deco mantingui aquesta reunió al llarg del dia d'avui, tot apunta que s'està produint a hores d'ara, en un dinar, i que a partir d'aquí quedin clars els timings i els passos a seguir en els propers dies. En tot cas, el que no està prevista és cap aproximació amb el club matalassé.

0: que està completament tancat en banda i sense cap intenció de traspassar-lo al Barça. El club blaugrana és una línia vermella que a dia d'avui continuen sense voler travessar. A la reunió només hi assisteix, per cert, Deco, no pas el cap de scouting Joao Amaral, per molt que volés al mateix avió, una casualitat perquè té un congrés entre mans. Amaral no té cap competència en matèria de fitxatges. Ara mateix el Barça no ha decidit si farà una nova oferta més alta que la que va fer el mes de juny de 100 milions d'euros, una oferta per escrit a la qual no va haver-hi resposta, només en forma de declaracions públiques de rebuig encapçalades pel conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, i les maniobres jurídiques davant la FIFA i la Federació Espanyola. El Barça, Julián Álvarez, és la gran prioritat del mercat, no tenen una alternativa definida si no se'n surten, i un nou gest del davanter s'agrairia, però no se'l vol abocar a una rebel·lió. Recordem que l'esperen a la disciplina Matalassera dilluns que ve, 10 d'agost.
1: Gràcies, Marta. Mentrestant, Ferran Torres continua signant contractes publicitaris i col·laboracions, l'últim molt lligat a la seva terra, a València, perquè el futbolista serà imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana, segons ha informat avui la Generalitat. El president Juanfran Pérez Llorca i Ferran signaran divendres un acord amb l'objectiu de projectar i impulsar la imatge de la Comunitat Valenciana a nivell nacional i internacional. Per cert, que encara en clau blaugrana pel que fa a l'equip masculí i al Barça Atlètic, en aquest cas, Alexis Olmedo, defensa de 20 anys, que ha estat el filial blaugrana les dues últimes temporades, marxa al Celta Fortuna, a la segona divisió. Avui s'ha acomiadat amb una carta força emotiva del club i dels companys. Va arribar amb 7 anys al Barça, se'n va després de 13 temporades. Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. I el Barça ha presentat avui, us ho dèiem, Caroline Nicoli, fa només uns minuts, el fitxatge més car de la història de l'equip femení blaugrana. Marxem cap al Palau Blaugrana, doncs, Xavi Morlans, bon dia.
2: Hola, bon dia, Gemma. Sí, fa pocs minuts que ha acabat aquest acte de presentació de Caroline Nicoli com a nova jugadora del Barça. Després de diverses marxes sonades, el conjunt blaugrana tanca ara el fitxatge més car de la història de la secció, amb un cost de 1,2 milions d'euros fixes, més variables que estan subjectes al rendiment de la futbolista. Caroline és una davantera brasilera de 26 anys que arriba procedent del Manchester City, on la temporada passada va marcar 10 gols en 19 partits i es va aconseguir proclamar campiona de la Lliga Anglesa. La brasilera ha explicat que quan va saber que el Barça estava interessat en ella, va ser com un somni.
3: Crec que he d'estar molt agraïda per l'oferta que han fet per portar-me aquí. Crec que vaig fer una molt bona temporada al City, així que em sembla lògic i estic agraïda al Barça per haver pagat al club per fitxar-me. Simplement vull demostrar al terreny de joc que han fet una bona aposta per mi.
2: Com hem dit, aquests 1,2 milions d'euros la situen com el traspàs més car pagat mai pel club en aquesta secció, però és que també es converteix en la quarta, en el quart traspàs més car de la història del futbol femení. Tot i això, Caroline diu que això no li suposa cap mena de pressió, sinó que al revés, està agraïda al club per confiar en ella.
3: Bé, jo em veig sobretot molt fort en atac, sempre miro cap endavant per intentar marcar o ajudar les meves companyes al davant per marcar, així que sobretot això, una jugadora molt atacant.
2: Per acabar, Caroline també ha explicat què poden esperar els aficionats d'ella i quin tipus de jugadora podran veure.
3: Bé, crec que al principi no m'ho vaig acabar de creure. D'entrada tenia contracte amb el City i vaig pensar que no era possible. Però després, quan hi vaig reflexionar i em vaig parlar amb el meu agent i tot plegat, vaig veure que era una gran, gran oportunitat.
2: Amb tot, Caroline suposa ja la tercera incorporació en el que portem de mercat, després de les arribades de Martina Fernández i René Van Asten. I a part d'això, el Barça també va comunicar ahir, va confirmar que jugarà un amistós davant del Manchester City el dia 15 d'agost.
1: Gràcies, Xavi. Amb aquesta última hora, l'arribada de Caroline Nicoli al Barça femení. Marxem cap a Madrid, perquè avui és un dia també de sortides i negociacions. D'una banda, Franco Mastantuono, que marxarà aquesta tarda, s'ha dit a la Fiorentina, i Vinícius negocia la seva renovació. El Real Madrid ha decidit que el serial de Vinícius Júnior no es pot allargar gaire més, i després de mesos de converses i postures molt allunyades, el club considera que els pròxims dies seran definitius per conèixer el desenllaç d'una negociació oberta fins fa unes hores. Dins el club admeten que l'operació està pràcticament al 50%, 1%. Ningú no s'atreveix a donar per feta la renovació, però tampoc que trenquin relacions entre el club i jugador. Aquest era el punt de sortida d'avui. El gran problema continua sent l'econòmic, perquè el Real Madrid fins ara no ha modificat la seva postura durant tota la negociació i té previst no trencar l'escala salarial per Vinícius. Per tant, manté que no li oferirà un salari superior als 20 milions d'euros nets per temporada. És per això, però, que s'han reunit avui totes les parts per veure si aquesta situació pot canviar. A més, el club tampoc preveu pagar una prima de renovació, un altre dels punts que més distancia a les parts i que més controvèrsia ha generat entre tots ells durant els últims mesos. D'altra banda, l'iborià Yann Diomandé s'ha incorporat avui a la concentració de pretemporada del Leipzig a Saalfelden, a Àustria. Diomandé inicialment no havia viatjat amb l'equip a Àustria al·legant una malaltia, cosa que, òbviament, va ser interpretada per molts com un pretext enmig de les suposades negociacions del Leipzig amb el Real Madrid. També el seu entrenador, l'argentí Martín de Michelis, havia al·ludit en algun moment al seu estat físic per justificar que no havia disputat un amistós aquest cap de setmana, però ara el club austríac diu que torna a treballar, se l'ha vist avui, de fet, a les seves instal·lacions, després de superar una infecció. El Leipzig, recordem, demana pel traspàs 120 milions d'euros més variables. L'última oferta del Madrid, segons els mitjans alemanys, no havia arribat a aquestes xifres. Roger Jofre, bon dia.
4: Bon dia.
1: Quique García, jugador de l'Espanyol, ha passat avui finalment pel quiròfan.
4: Sí, el davanter de 36 anys es va lesionar en el partit amistós que l'Espanyol va jugar contra el Middlesbrough el passat dissabte, i el club va confirmar ahir que després de les proves mèdiques realitzades es confirmava una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que el jugador passaria avui mateix per quiròfan. Pel tipus de lesió i gravetat d'aquestes, preveu que el temps de baixa de Quique rondarà entre els 3 i 6 mesos, encara que, com apunta el club, serà la seva evolució la que marca els terminis de recuperació i disponibilitat per tornar a la dinàmica de l'equip. Aquesta baixa suposa un contratemps per la planificació d'una plantilla on s'esperava abans que res l'arribada d'un nou central i on, en principi, qualsevol altra incorporació anirà lligada a alguna sortida, com va explicar Monchi fa unes setmanes. Ara s'haurà de veure si el llarg període de baixa de Quique obliga a buscar un nou davanter centre o si des del club es deixés confiar a iniciar la temporada amb Roberto i Marcos Fernández com a únics davanters purs de l'equip. I aquest matí s'ha fet oficial la marxa de Pablo Ramón, que se'n va traspassar al Racing de Santander. El central ja va jugar aquesta darrera temporada al Club Cantàbric, on va aconseguir l'ascens a primera divisió i va participar en un total de 27 partits, 22 d'ells com a titular. El jugador tanca així la seva etapa al Club Blanc i Blau, on va arribar el gener de 2025 i ho va haver fet jugant tan sols dos partits amb l'equip, els dos de Copa Catalunya.
1: Això pel que fa a primera divisió, però a segona us hem de dir que el Sabadell, Edgar González, ja és nou jugador del Sabadell. El club arlequinat acaba de fer oficial que ha arribat un acord amb l'Almeria per la cessió del central de 29 anys fins a final de temporada. I no deixem el futbol. Ara parlem de les més altes instàncies, perquè Gianni Infantino ha convocat avui una reunió d'urgència al Marroc, segons publica avui The Times. La situació de l'actual president de la FIFA és cada vegada més delicada i és per això que el president es vol reunir amb tot el seu equip directiu superior, amb la seva gent de confiança, en resposta a les fortes crítiques internes després del fracàs del seu pla, recordareu, de crear aquella filial per privatitzar les seves competicions. Però també perquè, en aquest cas, embolica que fa fort l'Associació de Futbol de Jordània l'acusa de xantatge. Ho diu el seu president, Ali bin al-Hussein, que afirma que durant el Mundial li van comunicar que si donava suport a Infantino, ell contribuiria enormement a ajudar a la Federació Jordana. També va denunciar els obstacles que va tenir la seva selecció durant el torneig. Allà molts aficionats no van poder obtenir visats per viatjar als Estats Units, tot i tenir entrades. A més, al-Hussein també va anunciar que no donarà suport a Infantino en les pròximes eleccions de la FIFA, que estan previstes pel mes de març del 2027. Per tant, es preveuen unes eleccions força calentetes a la pròxima primavera. Recordeu que el possible rival d'Infantino en aquests comicis seria el Khelaifi. No deixem el futbol perquè, més a casa nostra, d'aquí 10 dies comptats, comença la Lliga de Primera i Segona Divisió. Ho farà amb poques novetats, però pel que fa al reglament sí que hi ha detalls que caldrà tenir en compte. Aquesta és una guia pràctica d'aquestes novetats.

0: dues de temps.
1: Es regularan. El CTA vol minimitzar al màxim aquest tipus d'accions. A partir d'ara, qualsevol futbolista de camp que rebi atenció mèdica haurà d'abandonar el terreny de joc durant un minut de temps real, que començarà a comptar des que es posi la pilota en joc. Tot això amb les excepcions ja previstes d'accions que comportin una amonestació, xocs entre més d'un jugador o lesions del porter.
0: Els còrners.
1: El VAR podrà corregir còrners que hagin estat assenyalats de forma clarament incorrecta, sempre que sigui de forma immediata i abans que es reprengui la jugada. Passarà el mateix amb les segones targetes grogues, que també es podran revisar quan la decisió de l'àrbitre de camp hagi estat clarament errònia. Pel que fa a la llei Vinícius, també hi ha novetats. El CTA ha dictaminat que els àrbitres no consideraran el fet de tapar-se la boca com una conducta d'expulsió per si sola, però sí adverteix que podrà sancionar-se amb targeta groga quan es produeixi en el context d'una confrontació o protesta amb l'objectiu d'amagar la comunicació. Això sí, recorda que si posteriorment es demostra que els comentaris amagaven llenguatge ofensiu, els òrgans disciplinaris podran actuar.
0: Substitucions.
1: Si un jugador substituït triga més de 10 segons a abandonar el terreny de joc, el jugador que hagi d'entrar a la gespa no ho podrà fer fins a la següent aturada un cop hagi passat un mínim d'un minut des que s'hagi reprès el joc.
0: Els serveis.
1: Amb serveis de porta i de banda, quan l'àrbitre consideri que un equip endarrereix de forma deliberada la pilota, començarà un compte enrere de 5 segons. Si no s'ha servit en aquest temps, la possessió passarà a ser del rival. Si es tracta d'un servei de porta, es penalitzarà amb un córner per l'equip contrari.
0: El doble toc al penal.
1: Una de les altres novetats que s'han introduït neix del famós doble toc al penal que va xutar Julián Álvarez a la Champions davant del Real Madrid. El CTA diu que quan es produeixi aquest doble toc en l'execució d'un penal de forma involuntària i sigui gol, s'haurà de repetir.
2: Esperem que hagueu agafat o hagueu pres apunts. Ara obrim l'àlbum de cromos per veure quins jugadors, Roger, estan canviant la seva samarreta. Avui, un d'històric, Mohamed Salah, ha arribat a Turquia.
3: Sí, l'extrem egipci és nou jugador del Trabzonspor i signarà per dues temporades amb el conjunt turc després d'un llarg mercat estival on molts clubs es volien fer amb els seus serveis. D'ençà que va expirar el seu contracte amb el Liverpool, després de 9 anys a Anfield, les primeres especulacions el vinculaven a Aràbia, en clubs com l'Al Hilal o l'Al-Qadsiyah. Posteriorment, l'opció de la MLS va cobrar força pel Kansas City i finalment s'han disputat a l'atacant dos grans equips turcs. Semblava que ho tenia tot fet amb el Besiktas, però les altes pretensions econòmiques del davanter l'han fet acabar en el Trabzonspor. Salah cobrarà 17 milions d'euros nets a l'any, més que qualsevol altre jugador en la història del club. Aquest matí també s'ha fet oficial el fitxatge de Miguel Gutiérrez pel Bayer Leverkusen. L'exgironí, que la temporada passada va jugar al Nàpols, ha signat un contracte fins al 2031 amb l'equip alemany entrenat pel català Carles Martínez. I a les banquetes, segons The Athletic, la sabadellenca Eva Olid és una sèrie candidata a ser la nova entrenadora del Manchester United, després d'haver fet campió d'Escòcia al modest Hearts.
2: Passa un minut de 3:15, repassem altres notícies de futbol.
3: Aquest matí el Villarreal ha guanyat 1-0 al Llevant amb un gol del defensa Logan Costa. La gran notícia del partit, però, ha estat el retorn de Juan Foyth 6 mesos després. Ara mateix en joc 3 amistosos. El Manchester City guanya 1-0 al K-League All-Stars, l'Inter 1-0 al Milan i el Chelsea i la Juve empaten a 0. Aquesta tarda juga a 2:15 l'Osasuna contra el Napoli, a les 8 el Celta contra el Sassuolo, a 8:15 el Betis contra l'Arsenal i a les 9 el Mallorca contra el PSG. I també avui continuen les fases de classificació per la Champions. A 7:15 l'AGF danès s'enfronta al Sabà i a les 8 el Fenerbahçe al Sturm Graz. Més enllà dels partits, el partit ecologista portuguès Libre ha enviat una carta al govern del seu país i a la Federació Portuguesa de Futbol demanant que el Marroc no participi en l'organització del Mundial 2030, juntament amb Espanya i Portugal, arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta la setmana passada. Poc després, Sumar s'ha afegit a aquesta proposta i ha registrat una proposició al Congrés dels Diputats. I continua el conflicte per l'estat de Vallecas. Ahir el president del Rayo Vallecano, Martín Presa, va reconèixer el Marca l'error administratiu de no entregar la documentació a la Comunitat de Madrid, però va deixar clar que l'estadi no té cap problema de seguretat.
2: Us ho dèiem en començar, el Barça de bàsquet acaba de presentar el seu nou entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić. Tornem al Palau Blaugrana. Joan Ferrer, bon dia.
4: Yes, like you said, there are a lot of players.
5: Sí, hi ha molts jugadors nous, com
6: ha començat amb la signatura del contracte, acompanyat del president Joan Laporta, qui ha agraït la seva confiança i l'oportunitat que li ha brindat, un contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028 i a continuació ha estat ja presentat davant dels mitjans de comunicació. Šekulić, de 48 anys, serà el relleu de Xavi Pasqual després d'aquesta brevíssima segona etapa a Can Barça del tècnic de Gavà. Per cert, intercanvi de banquetes entre Dubai i Barça amb Šekulić cap al Palau i Pasqual cap a l'equip dels Emirats Àrabs. La secció blaugrana es troba en un estiu de reconstrucció total. Fins ara són 9 fitxatges, inclús alguns d'ells van arribar abans que el propi Šekulić. El tècnic ha valorat aquesta circumstància.
4: Yes, like you said, there are a lot of players.
5: Sí, hi ha molts jugadors nous, com bé dius, i alguns ja s'havien decidit abans del meu fitxatge, però amb d'altres sí que he pogut decidir conjuntament amb el club en quins encaixaven millor amb la nostra idea d'equip.
4: To bring the players we understand, we believe they fit what we want to build here in Barcelona.
6: Sobre la plantilla també ha dit que la idea tant del club com seva era la mateixa, rejuvenir-la al complet, tot i que això comporti perfils amb certa inexperiència a Europa.
4: Yeah, like you said, this is a...
5: És cert que aquesta era una de les idees que tenia el club, rejuvenir la plantilla. Jo també la tenia, canviar l'estructura de com s'ha jugat fins ara. Tenim alguns jugadors que no tenen experiència en Euroliga, però tots ells... Els que han fitxat poden jugar de la manera que volem. És cert que necessitarem temps, però tenim talent i qualitat de sobres per aconseguir tot allò que volem.
4: We have quality, we just have to figure out.
6: Ara el Barça té 13 jugadors, donant per feta la sortida de Toko Shengelia. Šekulić ha explicat que està satisfet amb la plantilla provisional, però que sempre s'ha d'estar atents al mercat.
4: So far, I think we...
5: Tenim un 5 ja, però està clar que amb un equip com el Barça sempre hem de buscar opcions per ser més competitius, més perillosos. Per això sempre tinc al meu darrere gent que busca i explora el mercat, i si trobem algú que s'ajusta a la idea del Barça, tant en un sentit com l'altre, el podríem incorporar. Tenim ja una plantilla competitiva, però sempre estem atents a noves possibilitats.
4: For sure we're gonna look for substitution for the players you ask for.
6: I pel que fa als objectius, Šekulić ja ha deixat clar que el Barça juga per guanyar títols, però que l'èxit passarà per ser fidels a un estil. Per cert, Šekulić és el primer entrenador eslové a la història del Barça i, a més de dirigir el club blaugrana, també és el seleccionador del seu país, on entrena noms de l'entitat de Luka Doncic. Precisament, li han preguntat per aquesta doble faceta d'entrenador i seleccionador alhora i ha deixat clar que la seva prioritat és el Barça, ha dit que amb la selecció només té dues finestres al llarg del curs i que també confia molt en la feina que puguin fer els seus ajudants.
2: Gràcies, Joan. També a casa nostra, en el cas el Joventut, a la penya, avui també hem tingut notícia. Yannick Krach ha pagat la seva clàusula de sortida cap al Dubai de Xavi Pasqual, però es quedarà una temporada més a la penya en qualitat de cedit. D'aquí uns minuts, Iris Tió posa punt i final a la seva participació als europeus de natació. Ho farà amb la rutina acrobàtica per equips. Bernat Balboa, bon dia.
1: Hola, Gemma, bon dia. Sí, haurem d'estar ben atents perquè a partir de les 3 del migdia la barcelonina podria sumar una nova medalla en aquest campionat d'Europa. Aquesta tarda, com deies, a la final de rutina acrobàtica per equips. Ahir es va penjar la medalla d'or al solo tècnic i es va convertir en la primera dona de tot l'estat espanyol en ser campiona d'Europa i alhora campiona del món. A més, unes hores més tard, també va aconseguir la medalla de plata a la final de rutina tècnica per equips. Ho va fer acompanyada, entre altres, de tres catalanes, Meritxell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. La delegació espanyola va tornar a quedar-se a les portes de l'or de nou per darrere de Rússia, després de quedar-se a gairebé 7 punts. Itàlia va completar el podi. El conjunt espanyol suma 7 medalles i amb la final que es disputa en uns minuts podria ser la vuitena en aquest europeu. Un campionat on, sens dubte, la protagonista ha estat i continua sent Iris Tió. El seu palmarès és admirable. Un bronze olímpic, 12 medalles mundials i 14 europees. Els diaris obren les pàgines esportives amb la cara de la barcelonina. Per saber una mica més d'ella, és interessant llegir l'article d'avui d'Alberto Martínez a La Vanguardia i explica com el juliol de 2019, a Corea del Sud, l'Iris va anar convocada amb 16 anys, sent, evidentment, la més jove de l'equip. Allà l'eclipsava una altra històrica, com Ona Carbonell, que en aquells mundials va aconseguir el rècord de medalles d'una dona. Tió era només una tímida adolescent, però Andrea Fuentes, actual entrenadora de la delegació espanyola, en aquell moment seleccionadora dels Estats Units, quan van preguntar-li per l'Iris, va respondre amb convicció que era el millor que havia donat Espanya. Cinc anys després, la resta és història. Fuentes va arribar al CAR de Sant Cugat amb la intenció de convertir-la en la millor solista del món i plegades ho han aconseguit. Juan Bautista també destaca a l'avantguàrdia les grans renúncies que han de fer aquestes dones en la vida espartana que han de portar, en l'amor que han de sentir pel que fan i en tot el sacrifici que comporta darrere. Lamenta que en d'altres modalitats guanyen molts més diners i el reconeixement és molt més elevat. En definitiva, Iris Tió ha fet història i omple pàgines de diaris amb només 23 anys. El calendari de natació artística a l'Europeu de Natació de París, però, acaba avui, tot i que la competició continua amb altres catalans implicats. Max Liñán, però, no podrà disputar la final de trampolí de 3 metres aquesta tarda perquè no ha quedat entre els 12 millors a la fase preliminar.
2: Bé, tenim en marxa la cinquena etapa del Tour de França femení, Roger.
3: Sí, la d'avui és una etapa de muntanya amb un recorregut de 140 quilòmetres i fins a 8 ports puntuables, 3 de segona categoria, 2 de tercera i 3 de quarta. Les ciclistes han sortit de Mâcon fa poc menys d'una hora i ara mateix a falta de 110 quilòmetres per arribar a meta. El pilot, on hi ha la ciclista que porta el mallot groc, Marlene Reusser, la neerlandesa Demi Vollering i també la catalana Paula Blasi, van al capdavant de la cursa. Tot plegat després que ahir, precisament la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, guanyés la contrarrellotge i aconseguís el mallot groc de líder. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ahir va ser 11a i de moment ocupa la 7a posició de la classificació general a 1 minut i 12 segons del mallot groc.
2: I en tenis, Carlos Alcaraz renuncia a participar a l'Obert de Cincinnati. El murcià encara no s'ha recuperat dels seus problemes al canell i finalment no tornarà el 13 d'agost. Cincinnati havia de ser el seu primer torneig després de gairebé 4 mesos lesionat fora de les pistes. De fet, el torneig que havia de servir Alcaraz de preparació per l'últim Gran Slam del 2026 ha fet avui oficial aquesta absència a les xarxes. De fet, aquest Masters 1000 de Cincinnati li desitja el millor al campió del 2025 en el seu procés de recuperació. Aquesta baixa fa suposar a priori que el murcià també és fora del US Open, perquè sembla complicat pensar en un retorn després d'una lesió greu en torneig que juga al millor de 5 sets. I aquest cap de setmana reprendrà el Mundial de MotoGP amb el Gran Premi de la Gran Bretanya a Silverstone, on hi participarà Pol Espargaró per substituir Maverick Viñales.
3: El pilot empordanès, que pateix un calvari de lesions des de fa més d'un any, ha continuat buscant durant l'aturada estiuenca de 3 setmanes el motiu de la manca de força que afecta el seu braç esquerre. Li han trobat que té un esquinçament del múscul infraespinós de l'espatlla esquerra i no podrà disputar la 12a cita de la temporada, que marcarà l'inici de la segona part del campionat. El substituirà a Anglaterra un altre català, Pol Espargaró, pilot de proves i suplent de KTM. El granollerí ja havia de substituir a Viñales del Gran Premi d'Espanya a Jerez, però també estava lesionat. Per tant, s'estrenarà aquesta temporada en Gran Premi.
2: Fem una petita pausa i de seguida rematem el 14-15 d'avui.
7: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més. 016.
8: Me quiso morir.
7: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
9: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
10: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament.
9: Bona fórmula, eh?
10: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
11: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
13: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
12: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
13: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
12: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
14: Ràdio en directe.
15: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
15: RAC més 1.
14: Notícies.
16: Podcast.
15: Contingut exclusiu.
14: Escolta.
16: Navega.
14: Descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
14: Fàcil, còmoda.
16: Intuïtiva.
14: I renovada.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
18: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900 903 743.
20: Verisure.
21: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
22: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
21: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
22: Al Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al Versió Estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
23: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
24: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
25: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
24: Calli, dona, no exageri.
21: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El Món recull el Versió Estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre.
26: RAC 1. Tots som un milió.
27: Les 3 actualitzem la informació aquesta hora que passa per la investigació de la crisi humanitària a Ceuta. Fa pocs minuts hem sabut que la Fiscalia del Marroc ha processat 25 persones per delictes relacionats amb el tràfic de persones. A Madrid, l'Audiència Nacional ha demanat també a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alertes sobre l'entrada massiva de migrants. Mentrestant, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, fa un crit d'auxili a la desesperada per atendre els menors no acompanyats que han arribat a la ciutat.
28: Es una situación absolutamente insostenible y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España, porque nosotros tenemos la firme determinación de resistir y de salir adelante, pero solos no podemos, solos naufragaríamos.
27: Això ho deia aquest matí a Televisió Espanyola. El PP ha matisat la seva negativa a acollir els menors que els pertoqui a les comunitats on governen. Diuen que ho faran, però més endavant, quan s'hagi aclarit quants n'han arribat. De moment, la policia espanyola ha aconseguit identificar-ne més de mig miler. Isabel Díaz Ayuso renta les mans de la polèmica per la compra de l'àtic de luxe. La presidenta madrilenya assegura que qui ha de donar explicacions és l'empresa pública Planifica Madrid, que ella no en sabia res. A més, Ayuso nega que ella tingués cap intenció de viure en aquest àtic.
29: Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado al el primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, pues hacer lo mismo. En mi caso, es que no tiene nada que ver.
27: Avui el País ha publicat que l'àtic va costar 6.300.000 euros. La incògnita és per què havia de servir. L'empresa Planifica Madrid continua amagant els informes que justificarien la despesa. I us hem explicat que la policia espanyola ha desmantellat un dels laboratoris clandestins més grans d'Europa dedicats a fabricar metamfetamina. Era a Almenar, Segrià, i el controlava una branca del càrtel de Jalisco. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts. I en esport, cimera a Madrid pel futur de Julián Álvarez.
2: El director esportiu blaugrana Deco és a Madrid, on s'està reunint amb el representant de Julián Álvarez per intentar resoldre el futur del jugador argentí. Un Barça que acaba de presentar Caroline Nicolí. És el fitxatge més car de la història de l'equip femení. Ell agraeix al club la confiança i l'aposta econòmica. També han donat la benvinguda a Aleksandar Sekulić, nou entrenador del Barça de bàsquet per les dues pròximes temporades. Diu que podrà fer un equip a mida, jove i amb talent. D'altra banda, Vinícius i els seus representants s'han reunit amb José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, per tractar la renovació del jugador. I en natació, Iris Tió tanca d'aquí uns minuts la seva participació als europeus de natació amb la rutina acrobàtica per equips.
27: I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà les tempestes tornaran a descarregar amb molta intensitat, però aquesta tarda, de moment de pluja, se n'espera més aviat poca.
30: Sí, avui només s'esperen alguns ruixats poc importants en general cap al Pirineu, Prepirineu, Ripollès, Cerdanya, Principat d'Andorra, Pallars, Alta Ribagorça, però poca cosa. En general no han de deixar massa aigua, Tot plegat en espera, però, que sí que demà la cosa es pugui complicar i de valent. Atenció, xàfecs, tempestes a partir del migdia al Pirineu i, sobretot, durant la tarda i el vespre aniran baixant cap al Prepirineu, Catalunya Central, interior de Girona, fins i tot Costa de Barcelona i, finalment, també Ponent i Costa Daurada. Atenció, alguns aiguats, possibles calamarsades, pedregades, fenòmens de temps violent que acompanyaran aquesta situació de tempestes demà a la tarda. Això sí, després d'un matí que, en general, ha de ser tranquil, assolellat i encara amb molta xafogó.
27: Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-7, la Montse Martí.
2: I el tuiràs amb en Miquel Agut.
27: El 14-15 torna demà puntual a les 2, ara els taloners del Versió RAC1.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
1: Taloner, és en català, no.
0: Amb Marc Bala
2: i Guillem Estanella.
0: És un normal, home.
3: No passo de conya.
1: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners! Oh, yeah. Guillem Estadella, bon dimecres 5 d'agost.
5: Bona tarda, Marval, amb alegria, amb il·lusió.
4: Que escolta, rei meu, que avui he de fer un anunci important.
5: Ai,
4: perquè
5: passat,
4: dia
5: passat,
4: 5 d'agost, dia de la Mare de Déu de les Neus, és la patrona de Vilanova i la Geltrú.
5: Ara.
4: I al meu poble estem de festa, major.
5: Ole, alegria. És aquella època. Hi ha dos cops l'any que els vilanovins esteu molt pesats. Durant el carnaval...
4: Només dos?
5: Bueno, sí, hi ha alguna més. Però durant el carnaval us foreu molt intensets amb allò de les gominoles aquestes,
4: no? Les gominoles?
5: Els carmelos, no?
4: La comparsa, Xato, la comparsa... El millor carnaval del món, ni Rio de Janeiro...
5: Perdona,
4: ni
5: Sitges, jo no vull desmereixer
4: res. Ni Solsona, ni Sort, que Sort també tenen bon carnaval, tampoc. Vilanova i les Geltrú, nen.
5: Bueno, perfecte,
4: la comparsa, la merengada, el Vidalot, l'enterro...
5: Perfecte.
4: La màscara d'or.
5: Molt bé, perfecte. Exacte, i tot cometeu, eh? Vinga, va, som-hi. No, però teniu aquesta cosa de que esteu molt pesats.
4: Cercavila de l'imaginari.
5: Ui, esteu molt pesats pel tema del carnaval i també, que a mi m'encanta el carnaval,
4: home,
5: eh?
4: Home, clar.
5: Vam ser-hi, el carnaval.
4: A Canal Blau.
5: A Canal Blau, amb el
4: clar,
5: Xachi, collons.
4: Clar, amb el Xachi Gómez i tot l'equip de Canal
5: Blau.
4: Quina
5: màquina, que el Xachi es veu que és el cunyat del Cupido, el Xavi Cupido, que és tècnic de la casa.
4: Clar, el director de la tele de Vilanova
5: és cunyat del
4: tècnic d'exteriors...
5: Ara.
4: Xavi Cupido.
5: Perquè, sí, es veu que estan... Vull dir que o sigui, digues... A veure, explica-ho bé.
4: Jo t'ho puc explicar,
5: si vols. La germana del Xachi...
6: Sí. Tete,
5: Pavila. És la dona del Cupido.
4: És la dona del Cupido.
5: Sí, sí,
4: És que Catalunya és molt, molt, molt petita, eh?
5: Et despistes i t'has follat algú, que
4: coi. Tampoc passem.
5: Bueno, t'ha passat.
4: Ara t'has passat.
5: No, t'ha passat a tu també.
4: No. A què? De follar? Jo no he follat? Si jo t'expliques...
7: El que passa és una mala ratxa, no te folles a un fatxa.
5: Ara, aquesta sempre és l'actitud.
4: M'encanta perquè he de dir que els taloners sempre la gent diu és que doneu molt de ritme als migdies.
5: Sí.
4: Bueno, també és veritat que ens estem relaxant a l'estiu perquè el ritme és un altre.
5: És un altre rotllo, també. És una altra cosa més tranquil·la. També és veritat que des del xiringuito on som ara,
4: vull dir,
5: també té un punt de tranquil·litat, de que et deixes seduir per les zones.
8: Veu? No sou massa ràpids.
5: Ara.
8: No sou massa ràpids.
4: El que ràpid és la Lujas, eh?
5: Exacte, deixes seduir per les zones del mar i les zones de la freqüència modulada, no? Aquí està el tema, eh?
4: Quin
5: ostres,
4: símil.
5: No, jo recordo molt el tema de la freqüència modulada, que és una cosa quan jo vaig començar a fer ràdio, Ràdio Cunit.
4: Jo Ràdio Cubelles?
5: Bueno, però jo recordo molt que el tècnic, que encara hi segueix allà, que és el Jaume Mix, el Jaume Sens, feia molt aquella cosa de dir sempre... A RAC1 no fem això, de dir la freqüència. Que mira que n'hi ha moltes, però a Ràdio Cunit, que n'hi havia una, tota l'estona ens passàvem dient la freqüència.
4: Com ho feies? Com ho feies?
5: Bueno, jo no ho feia perquè jo no feia tal, però...
4: És que ara està semblant una mica senyor Marcelí, eh?
5: Sí, està. Bones tardes, no? Era aquesta cosa...
4: Així ho feies?
5: No, jo no feia així. Jo tenia una veueta de nens sense pèls als ous, bàsicament.
4: I com ho feies? Com ho feies?
5: Pues aquella cosa que de cop i volta, pues mira, passen 15 minuts de les 5, no?, aquest rotllo, i estàs escoltant Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
4: Ah, sí?
5: Al 107.0. I tota zona dient...
9: Vale.
5: Exacte, vale. Jo, clar, però era aquella cosa que em fa gràcia, que ara RAC1 no diem la freqüència,
4: clar,
5: i n'hi ha moltes.
4: I n'hi ha moltes. Series
5: el 107.0 a Vilafranca, el 84.2 a Girona, aquest rotllo.
4: Jo, quan feia ràdio a Ràdio Cubelles, era el 107.5.
5: Ah, mira!
4: Això vol dir que estàvem molt a prop de Cubelles i Cunit.
5: S'acoplaven, perquè a partir del 107 crec que hi van les ràdios municipals.
4: Ah,
5: sí.
4: I me'n recordo fins i tot, mira com és el coco, del número del directe de Ràdio Cubelles.
5: Home, jo crec que el de Ràdio Cunit també.
4: Mira, jo feia un programa que es deia el Club Desconcert, amb l'Imanol. Des d'aquí, a l'Imanol li envio una abraçada. I era com, bueno, esteu aquí al Club Desconcert, si ens voleu trucar i demanar una cançó, ens podeu trucar ara mateix al 93-895-0326.
5: Tremendo!
4: I podíeu guanyar unes postres del Vilamajor.
5: Hola, del Vilamajor, que són tan bonics! Hòstia, tremendo! D'aquí de cop i volta estem fent ràdio molt municipal. Jo crec que el telèfon de
4: ràdio... Visca les ràdios municipals.
5: Absolutament, era 977-49... no, 967-49-18.
4: Pam. És que són números que se't queden.
5: Sí, vull dir, jo ara mateix em moro i l'únic telèfon que em sé és el de Ràdio Cunit. Jo trucaré a Ràdio Cunit, espero que hi hagi algú, i que truqui l'ambulància.
4: Seria molt divertit que ara truqués algú a Ràdio Cunit o a Ràdio Cubelles dient, que estan parlant de vosaltres a RAC1.
5: Sí, sí,
4: truqueu
5: sí.
4: Al 93-895-0326, Ràdio Cubelles.
5: I a Ràdio Cunit al 977-67-49-18.
4: Ostres, quin passat, eh?
5: Quin passat,
4: després diuen que,
5: passats,
4: som, que som els joves de la ràdio i no, explicant batalletes
5: som
4: aquí.
5: Som pitjor que el Marcelito.
4: Mare de Déu. Escolta, vols fer alguna cosa?
5: Bueno, no. El que hem de fer és posar coses que ja hem fet.
4: Sí,
5: no?
4: Les altres versions refregides.
5: Ara.
4: Els altres refregits.
5: Ara.
4: Alujas, obrim l'altre refregit del dia.
5: Ah, vinga, va, fot-li.
7: Aunque pases una mala ratxa, no te folles a un fatxa.
4: Això ens hem de tatuar, eh? Escolteu, que hem de començar l'altra versió del dia parlant, home, quina exclusiva que va avançar el Rock Stenhäuser, el versió RAC1. Ja sabem ara els noms de les parelles de famosos que participaran a la nova temporada de La Travessa VIP, presentat per la Laura Escanés, i que s'estrenarà a la tardor.
2: Exacte, després que ahir el versió RAC1 ho avancés en primícia, el Rocco en aquest cas, ja sabem els participants, que són, primera parella, Miqui Núñez i Raquel Sans.
6: Molt bé.
2: Segona parella, els Tiets.
6: Molt bé.
2: Tercera parella, Jair Domínguez i Neus Rossell.
6: Home, cuquis.
2: Ai, molt amor. Olé. Tercera parella, Jessica Goicochea i Natàlia García. Ho deixarem aquí.
6: No, digue'm, no pots no presentar-me.
2: Timofeva, toma ja!
6: Molt bé, doncs ho has dit molt bé.
2: És una gimnasta boníssima, aquesta part.
6: Sí.
2: Després, la meravellosa, la reina, la única, Nerea Sanfe, que ho farà juntament amb Carolina Ferrer. Són alguns noms, però en falten.
6: Sí.
2: Per què no hi són tots?
6: No, clar, jo et dic una cosa, proposo que fem una edició de La Travessa Barcelona Edition, saps?
4: Ah,
6: que
4: tu faci, ja estàs fent nous formats.
6: Que es faci a la Travessera de Gràcia, saps? La Travessa a la Travessera de Gràcia, i a veure què aconsegueix demanar un cafè amb llet en català i que l'entenguin, saps? Que vagin saltant de local a local. Això és un meravellós.
2: No entenc com no t'estan comprant aquest format.
6: Clar.
4: I si tu acabes amb un cafè amb gel, eliminat.
6: Exacte.
4: No? A mi em sap greu per la gent de 3CAT, perquè a RAC1 ja ens havíem avançat aquest tema, ara em sap greu, perquè no cal esperar-se fins a tardor. Aquesta emissora ja tenia preparat un format molt, molt, molt semblant amb veus conegudes de la casa. S'anava a dir La Travessa RAC1, és una aventura, una travessa, ja ho diu el nom, una travessa de la planta 15 a la planta 3, on ens trobem ara mateix, això sí, amb els famosos de la casa. Tenim el tràiler, el podeu gaudir.
9: Exclusiva.
10: A RAC1 comença l'aventura més bèstia de les nostres vides. Quatre famoses parelles de la ràdio s'enfrontaran al viatge més salvatge i arriscat, una expedició única que els durà de la planta 15 a la planta 3 de l'edifici Barcelona. Només un duet arribarà a la gran final.
11: Goita, mira, veus, aquestes malles tèrmiques em fan un culet molt cuqui, eh? Per fi Catalunya podrà gaudir d'aquest tipet, eh?
12: I per fi un reality amb famosos catalans i no influencers aquests espanyols que només parlen català quan els paguen els calerons, eh? Si la bolsa sona, tira a ser de Catalunya.
10: L'aventura del canvi de planta ha començat. Una ruta amb temperatures extremes.
13: Hòstia, quin fred fot a la redacció. Però qui ha fotut l'aire condicionat a menys 20 graus? Hòstia, sempre és la mateixa merda. Per qui collons ho toca, això?
14: Toni, espavila, que anem tan lents que ens està avançant la Marta Massip i la Nati de recepció. Així no guanyarem mai, home.
15: Me quemo, me quemo. A veure, quina gràcia té aquest programa si el Rocco ja ha avançat que guanyem nosaltres dos. Va, som-hi.
10: Només la parella més preparada guanyarà el gran premi final, un lot de torrons Vicenç, que encara no ha caducat.
16: Bon dia, Catalunya. Si us acabeu de sumar a la travessa de RAC1, heu de saber que...
17: Basté, amore, però què estàs dient? Que no s'entén res?
16: Estic llegint la premsa en diagonal. Marga, porta'm l'entrepà, sisplau.
10: I aquí comença la travessa de RAC1, el desafiament final. Presentat, òbviament, per mi, Núria Travessa. La travessa, s'entén, noi?
0: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
4: I hem de seguir l'altra versió del dia parlant d'amor, perquè aquest matí ens explicaven els companys del món a RAC1 la que és segurament la bogeria més gran que s'ha fet per amor, perquè ha passat a Alemanya i hem descobert que un adolescent ha robat un autocar per poder portar la seva parella a l'escola que cuqui.
2: Exacte, mireu, la història és la següent. Un jove de 15 anys es va colar de matinada a la cotxera de la seva ciutat i amb una clau mestra va engegar un bus i va fugir. A l'empresa ningú se'n va donar fins que a la tarda van fer el repàs de tots els autobusos i van veure que en faltava un. El motiu el van descobrir quan van poder geocalitzar el vehicle, l'autobús.
4: Estaven a dins fornicant.
2: Bueno, tenim molt espai per fer-ho, però no hi ha detalls, sinó que ens ho enviïn. El noi havia robat el vehicle per anar a buscar la seva parella a la sortida de classe a 150 quilòmetres de distància.
6: Home, dic, és amor o desesperació, perquè vull dir, si el transport públic a Alemanya va com a Catalunya, entenc que era una necessitat per arribar a veure-la, saps?
2: És veritat, pot ser que sigui.
6: Si condueix l'autobusero, ja condueixo jo, clar.
4: Doncs mira, avui hem volgut sortir al carrer per saber què és el més gros que ha fet la gent per amor. Per tant, aquí comença un reportatge a peu de declaració.
2: Efectivament, nois, avui he baixat al carrer... sense poder obrir els ulls quasi bé per estèmia primaveral, però he baixat al carrer.
6: Ah, no veus, a la primavera?
2: Bueno, estic així com entre l'al·lèrgia, els plataners...
4: Ah. Jo em prenc una cosa que es diu Basté Forte. No, Ebastel Forte.
2: Em pensava que prenés el Basté, eh? No, què dius?
4: Jordi Ebastel.
2: Bueno, jo, si hi ha alguna farmacèutica que em vulgui fer un regalet, que m'enviïn pastilles, les que siguin.
4: Tu sempre demanes,
2: perquè... Estic, que no sé ni com em dic.
6: Ai, Floreta.
2: Nois, he baixat al carrer a fer un reportatge que venia molt de gust, que era buscar demostracions d'amor.
6: Ara.
2: Ara. I què és el que m'he trobat? El primer que m'he trobat és una dona, una persona que ha fet una demostració d'amor de l'alçada d'un campanar.
9: Bueno, res, el meu nòvio d'Argentina va haver de tornar i vaig anar amb ell.
6: Ai.
9: I després vam tornar a venir, juntets.
2: I te'n vas anar, nena?
9: Sí.
2: No t'ho vas ni pensar?
9: No pas.
2: Ai. I encara esteu junts?
9: Sí.
2: Ho tornaries a fer?
9: Sí, mil vegades. Que l'estimo molt. Mm. Bueno, que per ell creuaria el charco aquesta i les vegades que fas falta.
2: Nena, visca l'amor.
9: Visca l'amor, ja ho dius, eh?
2: Ai.
9: Ai.
6: Com se li pot dir un charco a tot un oceà atlàntic, saps? Sí.
4: Bueno, però si es diu popularment així.
2: Ha creuat el toll.
6: Bueno, el vessal, no?
2: Que clar.
4: Ha creuat el toll per amor.
2: D'aquesta dona, d'aquesta noia, ai, jove.
6: Clar.
2: A la flor de la vida.
6: Jo també dic una cosa, perquè és jove. A mi em dius d'anar a l'Argentina, uf, quina mandra.
2: Bueno, jove i rica, perquè els fals... Vull dir, no és comprar un bitllet dels Inagraells per anar-te'n a la Florola, m'explico? Si costa bastanta més pasta. D'aquesta noia, a la flor de la vida, a un és que ja s'estan passant la partida. Llavors, jo els he dit què havien fet per amor i després els he explicat la història del que parlem avui. Mireu quina ha sigut la seva resposta.
18: Bueno, hem fet moltes coses, per amor.
19: Ara.
18: No una. Faríem qualsevol cosa.
19: Sí,
18: l'amor ante tot.
2: Tu robaries un autocar, també? Eh?
18: Per anar a buscar algú, hòstia, roba... No, perquè no tinc carnet.
6: Però...
2: A mi el que m'agrada més és, de tota aquesta història, ella no robaria l'autocar perquè no té carnet, que és com, senyora, robar és un delicte.
6: Clar, clar.
2: Dos por uno.
4: No passa res per un mes.
2: Fot-li, no passa res.
6: Ai, Cuqui.
2: Llavors m'ha trobat una noia que ella no ha fet coses per amor.
6: Val.
2: Però n'hi van fer una de molt grossa.
20: Tatuar-se la meva inicial.
6: No.
2: Què?
20: No. Me la vaig deixar.
2: Què?
20: Sí. En sèrio, que ho vaig deixar i es va tatuar la meva inicial, ja està.
2: Tu el vas deixar?
20: Sí, el vaig deixar.
2: I llavors ell t'apareix?
20: Sí, i em diu, m'he tatuat, i vols tornar a mi?
6: No. Ai, per favor.
20: No, no és broma, és veritat, eh?
2: Se va fos tele perquè es vegués la cara de fàstic que has posat.
4: Tòxic.
2: I ell què s'esperava, què faries tu?
20: Pues tornar a ell.
2: Diu aquest nivell?
20: Sí, aquest nivell. No, li diré, en pla, li vaig dir, en una setmana te lo vas a borrar. No sé què. Se'l va borrar. Al mes o així, era una perla.
2: I ara què?
20: Ah, no, res, està bloquejat per tot arreu. Fa 5 anys o així. Però cal demostrar-ho amb tinta a la pell, que es pot demostrar amb unes altres coses.
4: Ara. Potser és la Noemí que explicaves l'altre dia.
6: Sí, segur que li va dir, tatu que vuelvo contigo, no?
2: Sí, exacte, tatu que... Ah, clar, l'he pillat ara, bueno, poquet avui, ara de la primavera. D'aquesta noia, que un sonat es va tatuar la seva inicial, també t'he dit una mica covard, perquè aquella es tatua tot el nom.
4: Ara.
2: No m'estimes tant?
4: Ara.
2: O només m'estimes la primera lletra?
4: És que potser era la mateixa que ell.
2: Ah, no, o MDMDMA, m'explico, vull dir, és igual.
6: O potser se la va tatuar en alguna part on només hi cabia aquesta lletra, no et fa
2: sí,
6: nom.
2: Sí, és aquesta gent que fan miges tintes, només.
4: També et diré que hi ha coses pitjors, que hi ha gent que té tatuat el seu propi nom, eh?
6: Quasi s'oblida.
2: Hi ha gent molt ególatra que necessiten molts cosinets i moltes abraçades molt fortes. Nois, d'aquesta noia que s'havien tatuat la seva inicial, a una que està a punt de fer una cosa molt grossa per amor.
19: Ay. Me voy a Eslovenia.
2: Vale, vamos a ir poco a poco.
19: Sí. Mi amiga se va a Eslovenia en una semana a ver a un chico que conoció hace un año casi, estudiando, ha mantenido el contacto y bueno, pues ahora a ver qué surge.
2: ¿Quién es el objetivo del viaje?
19: Pues ver qué surge. Después de un año manteniendo el contacto a tanta distancia, porque ella vive en Australia.
2: ¿Qué? Tu vius a Austràlia, aquest noi viu a Eslovènia i us vau conèixer a Suècia.
19: Sí, a ver qué pasa, a ver qué fluye dentro de todo el contexto, porque larga distancia está complicado. Yo tengo un negocio y lo estoy abriendo acá en Barcelona, entonces va a ser más fácil viajar.
2: ¿Tú serías capaz de dejar Australia por amor ahora?
19: Uy, difícil, difícil respuesta. Puede que sí, hay flexibilidad.
2: Estás abierta a explorar nuevos mundos. ¿Y él qué ha fet per tu, per amor?
19: No sabría responder esa pregunta, la verdad.
2: Jo el que tinc clar és el que fan els dos pel medi ambient, que és un forat a la capa d'ozona, eh? Que vamos, veure parxa que ho curi. Ai, això.
4: Sí, sí.
2: Ei, i acabem amb una tia que s'ha pres la llibertat amb el micro de la Ràdio Líder de fer... de demanar què podríem fer per ella per amor.
4: Ah,
2: una directa
4: també.
2: Directíssima.
4: Home.
19: Tinc una relació a distància.
2: Quanta distància?
19: A Madrid. Bueno, però és que l'AVE van fatal els AVEs.
2: O sigui, tu el que estàs fent és, per amor, és anar amb la Renfe. Quina seria la teva mostra d'amor més gran que et podria fer ara la teva parella?
19: Que tornés a viure a Barcelona.
2: Això tot serviria com a resposta de gran mostra d'amor?
19: Exacte, sí,
2: sí. La vols demanar?
19: No, perquè té boca de sortir d'un mateix. No, no es pot demanar, ara, això.
2: Tu la insinues.
19: Jo la faig per darrere, li dic per darrere.
2: Una miqueta de punyal.
19: Exacte.
2: Directe cap a la capital de l'estat espanyol.
19: A Madrid.
2: A veure si li arriba.
6: Has anat fortíssima, eh?
2: Ella directament, jo no faré res, que vingo ell.
4: Fixa't que hem començat amb una història d'un adolescent robant un autobús i hem acabat amb una dona reclamant que algú agafi un AVE perquè la vingui a veure, eh?
2: Mireu, sabeu què dic, nois? Que les coses que es facin per amor, que siguin molt maques, però que siguin cada dia!
6: Hola. Com t'ho estàs passant avui a la redacció, Toni, eh? Com t'ho estàs... Com estàs aquesta coseta? Com t'ho estàs passant, tu? T'ho estàs passant bé avui a la redacció?
4: Però tu et trobes bé, realment, O sigui, a veure, tu has anat al psicòleg? Ho dic perquè, o sigui, aquest tracte ja que em fas de bebé... Que...
6: Et queixes perquè et faig boomer i ara perquè et faig bebé et queixes també.
4: Em sembla normal. A on estem arribant?
0: Els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac les migdiades.
6: Samba! Com està aquesta coseta?
0: RAC 1.
21: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
22: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
23: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
22: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
24: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
25: Escupi.
24: Avui en fem servir moltes més.
25: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
24: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. RAC 1.
26: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
27: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
28: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
29: No, que no és gens bo per la pell, nena.
30: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
31: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
32: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
33: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
34: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
35: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
36: Intuïtiva i renovada.
4: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo, no m'hi arribo.
6: No et toco... Ai, que em fas fàstic, bala, que estàs tot pelut. Ai, no. Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
4: Bueno, si vols em poso el banyador.
6: Fora.
0: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
4: Ava Sagarra, bona tarda.
2: Bona tarda, explotador!
4: És que ara m'ha vingut al cap que ahir, o abans d'ahir, vaig veure un vídeo que em va fer gràcia, sí. I li vaig enviar i deuria... Era tard.
6: Però parles amb l'Alba Segarra sortint de la feina, també?
4: No, però era un vídeo que em va fer gràcia i ja ens entenem, ens envien vídeos.
2: Ens envien vídeos.
4: Tu no tens el típic amic que t'envies només reels?
6: Sí.
4: D'Instagram, doncs amb l'Alba...
6: I és allò que mai els mires, tu els envies, però... Sí. Quan els reps tampoc els mires, saps?
4: Jo sé que els miro. Sí?
2: Ho busco aquests vídeos per internet en el meu temps lliure, perquè quan et dediques al que estimes no treballes en tota la teva vida.
6: Oh, bravo, bravo, bravo!
2: Des de la teva passió, la teva professió, i simplement seràs un esclau més del sistema enganyat! Va, som-hi. Repassarem coses que he trobat per internet
6: Val.
2: I que crec que algú hauria de qüestionar. I com que no em falta padrina a mi, doncs he decidit que ho fa jo.
6: Molt bé.
2: Comencem per una esquela que a hores d'ara ja ha donat la volta al món.
4: Home,
2: i és que ha mort Jordi Ferrer Vinyals, doctor en enginyeria industrial.
6: Descansi en pau.
2: Així d'entrada és el que vull dir, o sigui, una abraçada a la família i als amics, que Déu el tingui la glòria i els àngels li cantin i li ballin, vull dir, perquè que estigui bé aquest senyor on estigui, al més allà. El cas. El que volem destacar és l'esquela d'aquest home, del senyor Jordi Ferrer Vinyals, que hi ha a La Vanguardia, on hi posa, i cito textualment, persona de mentalitat europeista, preocupat pel futur del procés d'independència de Catalunya i de la situació geopolítica mundial. I ens trasllada aquest missatge. Ja us ho fareu!
6: Bravo!
2: Que jo dic...
6: Fan d'aquest home, eh?
2: Posar una brometa a la teva esquela. Sí? Segur?
4: Sí, seguríssim.
6: Home, seguríssim.
2: Òbviament que sí. Increïble. Com diria Jep una estadella. Vaya maquinote. En Jaume no s'ha inventat res nou, també us ho he de dir. Perquè tinc altres exemples de persones que havien fet això abans.
4: Gent que ha deixat un missatget abans de marxar.
2: Gent que ha marxat matant.
6: Però jo tinc un dubte.
2: Però matant de riure.
6: Com funciona això de l'esquela? Per exemple, a La Vanguardia. Hi ha un esquela arroba lavanguardia.com?
2: M'encantaria saber-ho.
6: Has de pagar per... Jo és una cosa...
4: Home, clar,
6: tinc la molt, molt llunyana. Vull dir, vull saber una mica com funciona.
4: O perquè... no, tu tinga-la present pel que pugui passar.
2: Ara, jo suposo que escrius...
4: S'ha de viure el dia com si fos...
2: muerte@godó.es, no? O muerte@lavanguardia.es o yanoestoy@lavanguardia.es.
6: M'agradaria no? molt...
4: Però crec que el mail és Grupo Godó, eh? No Godó directament.
2: Grupo Godó.
4: GrupoGodó.net.
2: entierro@grupogodó.es.
4: Ah, exacte. Però en algun lloc has d'enviar tu el tema de les esqueles.
2: Aquí, esqueles@grupogodó.es.
4: Mira, com deia l'estadella, com que ens queda molt lluny...
2: Mira, l'Honorio Molleda va dir... A la seva esquela, no a La Vanguardia, eh? Perquè hi ha altres diaris que tenen esqueles.
6: Ah, sí?
2: Ja us dije que estava malo.
6: Ah, però aquesta... Mira, aquesta quan sapiguem el correu...
4: Ja us deia que no em trobava bé.
6: Jo crec que aquesta vull que sigui la meva esquela.
2: Un altre que deia, Sarauz. Me lo he pasado muy bien. Gracias.
6: Molt bé, un tio generós, un tio agraït a la vida.
4: Vosaltres heu pensat mai en el vostre epitafi, la vostra...
2: Jo hi he pensat. Sí? I tinc dues opcions. I vull que m'ajudeu a triar.
6: Vale.
2: Com que jo vull que em cremin...
4: Perdona, a tu t'agradaria que si mai faltessis, toco fusta, no vull que ens faltis mai, Déu no ho vulgui, però si arribés aquest dia, t'agradaria que et poséssim l'esquela a La Vanguardia o prefereixes...
2: A La Vanguardia, evidentment.
4: Val.
6: Com va fer el pic amb el Neymar,
2: o sigui,
6: no?
2: Jo vull que demà puguem donar la informació de servei quin és el lloc on es pot escriure per posar l'esquela a La
6: Això
2: Vanguardia.
6: Ho investiguem ara mateix.
2: Ho busquem ara mateix.
6: Jo vull que la meva esquela sigui com una mica el tuit aquell del Piqué amb el Neymar, no? Que ponga... Sequela.
2: Sequeda. Sequela. Jo tinc dues opcions.
6: Digues.
2: L'opció A és... Estic fet a pols.
6: Ostres.
4: I aquesta és un clàssic, eh?
2: O l'opció B...
1: Estic cremat, eh? Estic cremat, al tanto, eh?
2: Una de dos. Vull que apareixi això a la meva esquela.
6: Mira, ho hem trobat,
2: eh? Ho hem trobat.
4: Si vas a classificados.lavanguardia.com/esqueles, publica una esquela a l'edició impresa de La Vanguardia. I aquí pots, quiero insertar una esquela. ¿Cuánto me va a costar? Tarifes.
6: Ah, mira, anem a les tarifes.
4: Ja,
6: en quin moment hem passat a donar aquesta informació?
2: Jo crec que la tarifa anirà en funció del que tu vulguis fer,
4: mira,
2: del tamany, com a la publicitat.
4: L'import final s'ha d'abonar depenent de diversos factors.
6: Que i això qui ho paga, el mot
4: les,
6: o...?
4: Les dimensions de l'anunci, els dies que vols que surti publicat, clar, és que depèn de moltes coses.
2: A veure, hi ha morts que deixen el seu enterrament pagat abans
4: Formes
2: de marxar.
4: Formes de pago, eh?
6: Formes de pago.
4: Amb targeta.
6: Amb Visa Electronic i Mastercard, eh?
4: I a més preguntes freqüents. Vull dir que si realment us interessa...
2: classificados.lavanguardia.com/esqueles.
4: Sí, sí, era cronològica, sí, sí. I a més aquí, he de dir que està molt ben explicat a La Vanguardia, perquè diu...

0: Esta gran cançó, home, home. Tu me
1: pediste que vuelva. Escolta una cosa.
0: Aquesta és la cançó de Sergio Ramos que es diu Cibeles, eh?
1: Sí. Està bé el Sergio Ramos?
0: Com que sí, està bé.
1: Què sabeu si el persegueixen o algo?
2: Per què? No.
1: O com que li han posat aquesta veu com distorsionada.
3: Això és l'autotune.
1: Saps? He pensat, ves que no fos militantet en el seu moment o algo, i ara el distorsionin la veu. Sabeu que en posen testimonis protegits?
3: Mira que pot ser militant de moltes coses, però d'aquesta organització et digues
1: però
3: que no.
1: Però saps quan els distorsionen la veu?
3: Sí.
1: Quan puja, no ho sembla pas al Sergi. Ara les Lujas m'ignoren. Sí. Com que sóc dona.
0: No.
1: A veure, puja'm això. No sembla que sigui ell.
0: Home, jo crec que l'autotune ha aconseguit que se l'entengui, que és una cosa meravellosa. Saps que l'autotune normalment resta.
1: I en aquest cas suma.
0: I aquest suma,
1: bueno, el cas és que ahir el Sergio Ramos va fer les primeres declaracions sobre aquesta nova faceta seva.
0: Què dius?
1: A l'Hormiguero.
0: Bueno.
1: I va dir això.
4: Es algo que siempre he tenido dentro y que de una manera u otra quiero dedicarme ya profesionalmente y compaginarlo. Quiero jugar un año más o dos y aprovechar ese tránsito para hacer música. Yo me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
0: Perdona un moment.
3: Ha dit que es veu amb un Grammy?
1: Sergi, a veure.
0: Sergio,
1: a veure. Un Grammy?
0: Sergio Gramos, no?
1: Sí. Segur? Doncs clar que sí! Clar que sí, petit Sergi! Un Grammy o un Òscar. Què dic, un Òscar? Millor dos. Emporta't els dos Òscars, l'Andreu i l'altre, tots dos. Perquè se't fa petit un Òscar. I potser també un Premi Nobel de la Pau. I el de Maria Curie, aquell de la ciència. És gros el món, eh? És gros que amb un cos d'aquest home no hi ha ni una petita traça de síndrome de la impostora. A d'altres mos en sobren. I ell no en té ni una miqueta, que mal repartit que està aquest món, Déu meu senyor.
3: Com s'ho fa?
1: Diu, oh, jo tenia guardat a dins de tota la vida, eh? Toda la vida lo tenía dentro guardado esto, eh?
0: El què?
1: Esto de la música, ah. Lo tenía guardado dentro. És que potser no cal ensenyar tot lo que tenim a dins, saps? Vull dir, potser se'ns ha anat de les mans. Aquest tema de voler-ho compartir tot.
3: Sí, sí.
1: M'explico, jo tinc moltes coses dins del meu cos i no les vaig ensenyant. Ja ho sabeu, tinc una morena dins del meu cos.
3: Ho has explicat, és veritat, no
1: se
3: n'amaga.
1: Sí, però jo no la vaig ensenyant pel carregolta que tinc. Vull compartir-ho, la meva morena. Pues tu no comparteixis la música. Saps de qui és la culpa, això?
0: Estàs està molt emprenyada. No, a mi no m'ensenyalis. No, estàs molt emprenyada.
3: Quan s'encén l'Alba no hi ha qui la parla.
1: Entra a l'estudi i he pensat, avui no m'afectarà gens el que explico. Si no m'està afectant, boig, estic suant.
0: Relaxa't una mica, a veure, què passa amb Sergio Ramos?
1: Saps de qui és la culpa? Sabeu de qui és la culpa?
0: De qui és la culpa, Alba?
1: La culpa de que el Sergio Ramos hagi fet música és dels pares, dels mestres i dels sacerdots.
0: Com?
1: Perquè hem de parar de dir als infants que ho fan tot bé. Prou d'aquesta educació reforçativa. Prou de dir, sí, coqueta, expressa... No, prou, no t'expressis més. Rock, it, iu. No us expresseu més. Prou, perquè després passe lo que passe. Que mos trobem el Sergio Ramos distorsionat com si fos una exedarra fent-nos aquesta música. Prou, que torni el boli vermell.
3: Bravo! Crec que hem de canviar el nom d'aquesta secció per Alba Presidenta. Bravo!
1: Després serà boníssim perquè jo tinc claríssim que quan tinga canalla seguiré aquesta educació.
3: Però sí que estic d'acord amb tu que hi ha massa reforç positiu del meu nen ho fa tot bé, la meva nena no sé
1: què. Mira,
3: jo de petita... Ara resulta que tots els nens són especials.
0: Però és que ara no saps si ha aprovat o no, perquè és allò de... saps? El passen igualment de curs. No saps si és bo o és dolent. Vull dir, descarta mal. Vull dir, jo era el tontet de classe i ho agraeixo.
3: No, i abans...
1: Volta on ha arribat.
0: I mira!
1: A la ràdio líder, tu. Bueno, i ara mateix vosaltres sou dos cunyados, només us falta demanar un carajillo, eh? Jo vull dir... No, que tothom faci el que vulgui. Jo també penso quan veig els pares i les famílies. Seràs tu que l'aguantaràs fins als 35.
3: Ui, fins als 35, diu. I més.
1: Amb sort.
3: I més.
1: És el que et doni la gana. Seguim. Hi ha indignació a Kènia amb un turista espanyol que va donar cervesa a un elefant.
0: Perdona? Bueno, almenys no li ha fotut un tret.
1: Almenys, com ho ha dit el Guillem, almenys no el mata. Vull dir, l'últim cop que vam tindre la notícia d'un espanyol i un elefant, l'elefant va acabar fatal.
5: Lo siento mucho, me equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Llavors, tornem a lo d'abans, i ara em reitero les meves paraules. Poquet a poquet.
0: Com?
1: Poquet a poquet. Cadascú pren el seu ritme. Primer vam aprendre que els elefants no se mataven. Molt bé!
0: avui l'Alba Mèxic.

0: Claríssima.
1: Hem après que els elefantets no beuen cervesa. Vale? Que però, això però ho veu moment, la teva trompa.
0: Però aquest home s'ha explicat, ha dit, escolta, jo li volia donar cervesa perquè me la demanava o alguna cosa així, o va ser així...
2: Resulta que el que anava a trompa era ell.
1: Exacte.
0: Això, està sent un bar... Estàs en un bar de cunyats, això, avui?
1: Estàs en un bar de cunyats, això. Jo vaig a mirar mentre l'entrecuix a veure si m'ha crescut una trompa a mi també. Bueno, va, i ara anem al final de tot. Us porto una història d'aquelles que remouen. Si algun oient que està menjant, que pari ara mateix. Porteu les criatures de la ràdio, perquè porto un testimoni d'una història que no ens deixarà aclucar els ulls mai més.
3: Soy catalán, pero cuando conozco a una chica tengo que hablarle español siempre.
4: ¿Qué dius?
3: Mi lengua nativa es el catalán, pero siempre hablo en español. En todos lados, excepto con mi madre y tal. De hecho, me gusta más el español que el catalán. Puedo conocer a una chica hablando en catalán. O sea, es que me siento como indefenso, como que no tengo la protección, la coraza. Soy de Barcelona, pues tendré que saber catalán. Cuanto más mayor me hago, pues obviamente pierdo más el catalán y es una pena, pero porque al final también con la gente que me rodeo solo habla español. Pero... hablar muy bien el catalán. O sea, si yo para que se me hablo en catalán, pero... no sé si se mantaneo. Que el día de mañana con mi mujer se va a hablar en español y también pues en catalán.
4: Pero que está bien.
3: Español.
0: Perdona, perdona.
1: Es, bueno, él no pot. Él no pot. Ell, bueno, parlàvem de limitacions avui, no? Pues ell no pot parlar en català.
2: No. Però aquest noi representa que és un influencer.
1: És un influencer, és un tiktoker que es diu Quitus, ara us direm exactament el nom del seu TikTok.
0: No, no el donis per si a casa, a veure.
1: No, sí, sí, exacte. Sí. És un influenciador, és un influenciador que té aquest gran problema, aquesta mica d'intolerància, aquesta cosa de que no pot, no li surt. Només pot fer-ho amb la seva mare i amb tal, que no sé qui és tal. És l'altre afortunat amb qui pot ell parlar català, només amb la mare i con tal, que tal, pues mira, tal en català.
2: Llavors, es diu Quitus amb dues Ks i dues Ss.
1: Quitus amb dues Ks i dues Ss i zero unitats de català. El cas... que això no és el més greu. El més greu de tot el que diu, per mi, és aquest moment concret.
3: Puedo conocer a una chica hablando en catalán. O sea, es que me siento como indefenso, como que no tengo la protección, la coraza.
1: Ai, per favor, clar que sí. Ho hem descobert, per fi, és el català el que et fa sentir insegur davant d'una relació sexoafectiva. Ara entenc absolutament a tots els homes que s'han dirigit a mi a les discoteques al ritme de què passa, guapa.
2: És que el que
1: no passa... era la inseguretat física que podien sentir. Ni l'autoestima baixa, ni la masculinitat fràgil, ni la mida del vostre ego. Era el català.
0: Però t'han entrat què passa, guapa?
1: A mi m'han entrat d'unes maneres increïbles.
0: Alguna que recordis així una mica?
1: Una molt grossa.
0: Ai.
1: Molt grossa.
0: És tensa com és?
2: Es pot explicar?
1: Bueno, és una que jo encara l'estic assumint ara.
0: Ai.
1: Jo conto que era menor, perquè jo em colava a les discoteques una mica abans de
0: l'edat. Ja tens pinta.
1: Però això és una cosa que és tradició de Lleida. Sí. Tenim el ball de bastons i això, vull dir, és una tradició. Llavors jo anava a la discoteca abans d'hora.
0: Val.
1: I el segurate... A sobre em feia amiga dels segurates, jo, que aquí la liava. Jo em feia íntima, ho sabia tot, quants fills tenien, tot. Jo anava amb el DNI d'una amiga meva, que ella era punky i no volia anar a les discoteques. I llavors, quan arribava el meu aniversari... em presentava amb una corona...
0: Clar, però
1: una,
0: no coincidia, entenc, el DNI de la
1: no,
0: teva
1: clar,
0: amiga.
1: No, clar, no. Jo arribava el dia que feia 16 anys, per fi, amb el meu DNI, saps? I la corona, i la banda, i l'altre emprenyat, però Alba, saps? Primera traïció, primer engany a la meva vida.
0: I llavors què et va passar?
1: I llavors em va passar que a mi un tio em va vindre i em va dir, nena, tens fil i agulla? Jo espero que aquest tio se l'hagin menjat els cucs. Perquè em va dir, nena, tens fil i agulla?
0: Ai.
1: I jo, que havia treballat al suc de cibada aquella nit, li vaig dir, ost, fil i agulla? No, per què? I m'ha dit, perquè t'estriparé les calces. A aquesta persona li desitjo, no lo dos cucs, però li desitjo un herpes allà baix...
0: Però
1: crònic,
2: inadmissible.
1: Apologia de la violació.
0: Però va molt boig aquest home, eh?
1: No, no, és que està d'ella, si tu pares a escoltar una mica el que s'ha dit en aquest món... És que no quedaríem vius, eh? Si el karma existeix...
0: Sí?
1: Quedaria jo i poca gent més.
0: Gent humil com tu. Gent humil com tu.
1: I la Mònica!
2: Alba Segarra.
0: No d'avui, ei...
1: Us estimo tant.
0: Hem rebut una dellau de missatges a l'Instagram, @els_RAC1. Presidenta de la Generalitat de Catalunya, Alba Segarra, eh?
1: Sí que ara m'hi poso. Avui he de fer un estofat i després m'hi poso.
2: Alba Segarra, presidenta de Catalunya, presidenta dels Teloners. Moltes gràcies a aquest aplaudiment per aquí.
5: Dono pas a publicitat, però una estoneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
6: Els Teloners del versió RAC1. I aprendre pel sac les migdiades. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1.
4: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
5: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
6: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
7: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
8: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
4: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió.
9: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
10: Per culpa teva.
11: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
9: Sí, sóc corresponsable.
10: Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
12: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
10: Hombre!
9: Tot ho vam fer amb bona intenció.
11: Perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC1.
9: Abordar.
8: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
8: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
4: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
13: Regina Rodríguez Sirvent.
14: Sempre hi ha una
13: professió.
14: Hi ha una pregunta.
15: No, és que jo no sento que la meva professió...
13: Porto Yankees a Barcelona, no diguis això. No.
15: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
13: Ara,
8: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
4: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
13: Aquell llit és igual. És comodíssim, és no. Millor que el de casa. Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir... Sí. I la primera nit, hòstia, no, llit, això no. Serà espectacular.
10: Calor.
13: I no dorms.
8: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
4: I a La Repesca els la donarem.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
0: RAC 1.
8: Tots som estiu.
16: Notícies.
8: Contingut exclusiu.
16: Ràdio en directe.
8: RAC més 1.
16: Podcast.
8: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més.

0: I quina gran sorpresa que hem de parlar de Rosalía ara mateix. Ahir la van entrevistar el Jimmy Fallon, al The Tonight Show. És un dels programes més vistos de la televisió americana. I clar, tothom està comentant que si l'actuació de la Perla,
1: ara,
0: ja l'has vist.
1: Ara, l'he vist, eh?
0: Fent-lo cantar amb el Jimmy Fallon.
1: Home, i lo de les palmes, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
0: Que els encanta, algú espanyol,
1: sí,
0: eh? Els encanta.
1: Saps una miqueta blau, jo és brava, jo...
0: Clar. Doncs escolteu, nosaltres hem trobat avui una entrevista...
1: Una
0: encara
1: perla.
0: Més, mira, ben dit. Una encara perla. Més especial és aquesta entrevista. De fet, ens l'ha fet arribar a l'Oriol Cruz.
1: Qui és l'Oriol Cruz?
0: Un que treballa al Versió de tant en tant.
1: Ah. Sí. És que conec el Vicenç Martí.
0: Sí, ja. No, però l'Oriol es queda a la redacció. Doncs bé, aquesta entrevista, el Toni Rovira i tu, és de l'any 2012 i l'ha analitzat l'estudiant en pràctiques, que és l'Oriol Llopart. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que té aquesta veu d'home de 60 anys, per tant...
2: Sí, narrador porno, va dir l'Alba l'altre dia.
1: Va dir
2: sí,
1: això?
2: Sí. Va dir narrador
0: vigila,
2: porno.
0: Vigila amb l'Alba, eh?
1: Sí, crec que hem de vigilar amb el que et diem perquè ets l'estudiant en pràctiques.
0: Ja. Quants anys tens?
2: 25, sí.
1: 25, clar, vull dir, ara mateix la gent que estigui al cotxe o estigui a casa escoltant s'imagina que tenim d'estudiant en pràctiques a un senyor jubilat, però sí.
2: No.
1: És un jove de
0: bueno, i si el veuen també es pensant que és jubilat.
2: Sí, també.
1: Sí, és veritat, avui has vestit amb una camisa, un jersei així sí que és de jubilat, eh?
2: Sí? Dóna aquesta sensació. Parlem de tu.
0: No. Ui, va fort, eh?
1: Ojo, que et suspenem les pràctiques, eh?
0: No diguis això, pobre. Pobre Oriol.
1: Home, no, vigila què diu.
0: Pobre Oriol. Va, Oriol.
1: Ara fot tot amb el bala.
0: Has revisat l'entrevista aquesta del 2012 de Rosalía? Ha dit coses més interessants que Jimmy Fallon?
2: Sí, ha dit coses molt més interessants.
0: Bueno, va dir l'any 2012.
2: Han passat moltes coses més interessants.
1: Fa 13 anys, eh?
2: Fa 13 anys de l'entrevista i han passat moltes més coses. Jo estic bastant fart d'aquesta cosa com... Que si no la descobreixen els americans, no existeix la Rosalía, no? Ja tothom... Ui, sí, quina perla, ui,
1: estàs
2: ui...
1: Estàs comparant Jimmy Fallon amb Toni Rovira?
2: Sí.
0: I no, pues estic amb ell, eh?
2: Sí.
0: No hi ha res amb ell. Arriba!
1: Jimmy Fallon no té un columpio, eh?
0: Ara.
1: Molta americanada i tampoc té la Tour Eiffel a fons, eh?
0: Que es veu que li volia posar de nom al show The Tonight Show and You. Però el Toni Rovira li va dir no.
1: Can't and Revenue.
0: Va, anem al tema.
2: Sí, a veure... Per perles, com has dit tu, Guillem, la que hem trobat avui amb l'entrevista aquesta del Toni Rovira, poso un context a l'audiència. Sí. La Rosalía l'any 2012-2013 era una de les membres de la banda Quejaleo, una banda de flamenc, una banda que, pel que sigui Jimmy Fallon, no li va interessar entrevistar en el seu dia.
1: Després ens estranyem quan fa parlar a cantar l'Escolania de Montserrat en castellà. Si mirem, potser... Clar, si haguéssim mirat d'on ve la Rosalía...
0: No ve d'un grup de versions d'Oques Grasses.
1: Clar, no.
2: No, no. Clar, en aquell programa... Es descobreix ja com canta Rosalía. I canta com els àngels, si no... Atenció.
3: 16 de noviembre, Barcelona, en la sala Luz de Gas. Allí estarán al completo. Hoy solo hay tres. Xavi, Cristo, Rosalía, aquí están. Mi jardín, fuerte aplauso para ellos. ¡Qué jaleo!

0: Han passat 13 anys, però és espectacular igualment.
1: Sí, sí. Aquesta tia és un altre planeta, eh? No,
0: no. Ara estic mirant que anuncia el concert pel 16 de novembre, que ahir va fer 13 anys.
1: 13 anys?
0: Perquè estem a 17 de novembre.
1: Sí, m'encantaria trobar gent que hagués anat a aquest concert. O sigui, t'imagina't...
0: Que jaleo a la Luz de Gas.
1: Que jaleo a Luz de Gas.
0: Amb Rosalía.
1: Amb... Hòstia.
2: Cantant Ja no planto flores.
1: És que ja no planto flores, eh? És que deu ser molt fort. Vull dir, mira enrere. Mira enrere. És que és molt caure.
0: És bo, és bo, Luri.
1: Mira enrere i pensar, ostres, jo vaig anar a un concert de Rosalía al principi, saps? Vull dir, sí, això és molt fort, és molt fort.
2: Sí, sí.
1: Què més tenim?
2: Sí, què més tenim? Doncs tenim que el Toni Rovira queda embobat davant de tant talent i la pregunta que rondava en aquell plató era evident i era, d'on ha sortit Rosalía? Doncs mireu què diu.
3: ¿Y quién descubrió a Rosalía? ¿Cómo apareció Rosalía?
4: Estábamos buscando y una amiga cantante...
5: Paula Domínguez.
4: Paula Domínguez,
5: sí, Paula.
4: Muy buena cantante también, me dijo, oye, creo que os puede... Porque le comenté el perfil de cantante que estábamos buscando, que pudiera hacer flamenco, pero que fuera abierta y que pudiera también improvisar en el,
5: pues
4: dentro del jazz, más jazzístico y tal. Y nada, pues apareció ella y dije, coño, 19 años. Y ya cantando así, digo, buf, Tela, ¿sabes? Está...
5: Aprovechamos
4: ahora porque dentro de un par de años...
3: Ya no querrá.
5: Ya
4: va a ir a su bola.
3: Sí, está como una reina.
4: Nos va a abandonar.
3: Estás como una reina.
5: Yo estoy encantadísima.
0: Perdona, quina visió, aquest noi dient, nos va a abandonar.
2: Sí, sí.
1: Fort, i l'altre de, no, estoy gustísima. Sí. Pues mira, qué jaleo, eh?
2: Jo vull dir que crec que parlo en nom d'un país i crec que és obligatori que hem de donar les gràcies a Paula Domínguez, perquè gràcies a ella hem descobert a Rosalía.
1: On és Paula Domínguez?
2: Un gran aplaudiment per Paula Domínguez.
0: Representa que aquesta noia no podia cantar amb els Quejaleo i va dir, truqueu a una noia que es diu Rosalía.
2: Totalment. Mira, gràcies a ella hem descobert aquest.
0: Gràcies, Paula.
2: Sí, gràcies,
1: veus,
2: Paula.
1: Ara, una altra pregunta. M'agradaria trobar la Paula Domínguez aquesta.
0: Un dia fem un programa especial Rosalía-Paula Domínguez.
1: Creus que vindrà...
0: Sí, i tant.
1: No, dic
0: dia a dia. Rovira. No, sense la Rosalía. No, però pot venir el Toni Rovira.
1: I anem a
0: Sant... Poden venir els Quejaleo.
1: Anem a Sant Esteve a Rovires. Clar. Amb la gent aquella tan simpàtica que vam trobar. Clar, clar, clar.
2: Ara atenció, perquè ara vindrà lo fort.
1: Ah, això ja coses
2: més fortes. No, això no és res, això és l'entrant. Ara ve el plat fort. Perquè hi ha un moment de l'espectacle que entra un tarotista, en aquest cas el Pitoniso.
0: Enmig de l'entrevista un tarotista. Sí, sí. Val,
1: és molt Toni Rovira i tu, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: I el Toni Rovira el que fa és preguntar-li amb en Pitoniso...
1: Es diu Pitoniso?
2: Sí.
1: Ah, gràcies, tio. No sabem com es diu. Ah.
0: Bé, ja buscarem com estem. Que és estudiant en pràctiques, no el forcis.
1: Clar, és que dic, home, com a nom artístic Pitoniso, trobo que és molt fluix.
0: És difícil de trobar-lo a Google, és difícil.
1: Vull dir, clar...
0: Bueno, li pregunta a l'autorista.
1: Ens en surt el primer Pitoniso, és aquest, clar, clar, digues.
2: No, el que deia és que... que li pregunta què l'ha sorprès i tal. I vull que estigueu atents, sobretot al final, perquè jo no veia una premonició tan heavy des del Copa Lliga i Champions del Cracòvia.
6: Pero hay una cosa que me ha sorprendido en entrar aquí, ¿vale?
3: ¿Qué te ha sorprendido?
6: Me ha sorprendido ella por una razón muy sencilla. Porque a pesar de tener un tatuaje... yo creo que esta chica tiene dos tatuajes, ¿vale? Creo que tiene uno en los pies y creo que tiene otro en el corazón. Y creo que eso es lo que le permite cantar jazz. Creo que eso es lo que le permite que tenga un quejío y que tenga un lamento, ¿no? Porque el quejío es muy flamenco. El lamento viene mucho del blues, del rhythm and blues, del jazz, de la improvisación. Si eres muy joven para tener una formación musical,
5: cierto,
6: demasiado, con lo cual todo tiene que venir de dentro. Supongo que los dos compañeros de al lado vieron un diamante en bruto en ella y lo están explotando antes de que llegue alguna multinacional y se la lleve, que es verdad que va a pasar dentro de poco tiempo.
0: Perdona, ¿podem recuperar aquest moment final, Alujas? M'estàs dient que hi ha un tarotista.
2: Sí, batejat com a Pitoniso.
0: Com a Pitoniso. Que li diu a la Rosalía l'any 2012 això, de que la fitxarà una multinacional.
6: Demasiado, con lo cual todo tiene que venir de dentro. Supongo que los dos compañeros de al lado vieron un diamante en bruto en ella y lo están explotando antes de que llegue alguna multinacional y se la lleve, que es verdad que va a pasar dentro de poco tiempo.
1: És fort, eh?
0: Perdona, però és el millor Pitoniso que he sentit mai.
2: Sí, sí. I encara faltaven, crec que 6 anys pel mal querer.
1: Clar, clar, si és el 2012-2018, efectivament.
0: Mare!
1: Bueno, abans va venir Los Ángeles, que crec que va ser el disc que va cridar l'atenció de tothom, sí. I a partir d'aquí, pam, hòstia, és fortíssim,
0: això, eh?
2: Però hi ha un moment que el Pitonicio...
0: Que es deia Dionisio.
2: Que es deia Dionisio, no? Però... Bé, és igual. El tarotista li crida molt l'atenció com una cosa, el que diu el jovent, no? L'aura de la Rosalía en aquella època. I comença a dir-li que si té mucho duende, que si mucho flamenco, i té com un interès especial en saber d'on és exactament. I hi ha un moment que el Toni Rovira li diu, escolta, aquí hem portat a Quejaleo i només t'estàs centrant en ella. Doncs atenció a la seva última declaració.
6: Me voy a centrar en ti, más que nada porque ellos dos son muy mayores para el mundo de la música, han vivido muchísimo y tendrían muchas cosas que contar, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente a ti te queda mucho camino por delante. Y estos dos años para ti tienen que ser... ¿cómo te llamas, por cierto?
5: Rosalía.
6: Rosalía Vila. Estos dos años para ti tienen que ser de muchísimo crecimiento. Te paso una pregunta. ¿De qué barrio eres tú? ¿Tú eres de Barcelona? ¿Eres de un barrio o de algún lugar? Es que hay como algo como muy...
0: Bueno,
6: como
0: mucho si duende,
6: con mucho flamenco. Hay una parte de tu vida de mucho viaje.
5: Yo soy de Pobla. Yo soy de Pueblo, yo soy de San Esteban, a Rovira. Lo que pasa es que ahora vivo en San Andreu.
3: Que tú mirarías qué pasa con Quejaleo.
6: Ah, sí, pero es que aquí hay algo interesante. Hay una futura estrella, que lo sepas.
0: Molt heavy. A mi m'està deixant la pell de gallina aquesta entrevista.
2: Sí, sí.
0: 2012.
1: Toni Rovira i tu.
2: Ha nacido una estrella.
1: I Quejaleo.
0: Ara, on estan els Quejaleo?
2: I on està Toni Rovira?
1: Vaig a buscar immediatament Quejaleo.
0: I on està Rosalía? Oriol Llopart, moltíssimes gràcies.
7: Alerta Boomer.
8: Que sàpigues que aquest cap de setmana hi ha gent que ja em canta la cançoneta, eh? Bueno, l'Alerta Boomer.
0: Ah, sí?
8: Sí, és...
0: Després d'un any i mig?
8: Sí, sí. Ara comença a quallar.
0: Sí?
8: Ara no ho toqueu.
0: Ara que ens hem cansat nosaltres?
8: Sí, no ho toqueu ara, perquè sí, se'm va acostar una persona al teatre a les portes del Glorious i...
7: Alerta Boomer!
0: I em diu Alerta Boomer!
8: Dic, però...
0: I tu qui ets?
8: Què em diu aquest home?
9: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.

0: Quin tros de guitarrot!
1: Ara sí.
0: Vuélvemela a tocar, som! Escolta, ara que estàvem escoltant l'Oriol Llopart, estudiant en pràctiques, primer estudiant en pràctiques
2: dels
0: taloners, deixa'm donar suport als seus projectes. El podeu seguir a xarxes? Perquè fa uns vídeos d'humor que es diuen ni quarts ni hores.
2: Sí, i et diré més que això, crec que ja ho hem comentat aquest estiu, però això no us ho podem dir, que l'ha fitxat Ser Catalunya.
0: Home, i tant que es pot dir.
2: Això vol dir que va guanyar el concurs d'Idea Ràdio i l'ha fitxat Ser Catalunya. Això és Cazadores de Talentos,
0: Home, nosaltres descobrim... Bueno, de fet no el vam descobrir perquè ens van obligar a tenir-lo.
2: Sí, perquè és estudiant pràctiques, però bé...
0: Va ser casualitat, però estem molt contents de que les coses els vagin bé, perquè passen per aquí... Nosaltres també aprenem molt dels estudiants en pràctiques.
2: Home, molt. Tu què has après de l'Oriol?
0: Home, de l'Oriol, doncs mira, aprendre amb les coses amb tranquil·litat.
2: Sí,
0: per exemple. No?
2: Era patxorrinya,
0: sí. Bueno, nosaltres... Bueno, sí, és igual. També va ser l'Alba Castellví, que també és un, és un tro de dona, aquesta senyora.
2: Vale.
0: Vull dir que també fa moltes coses.
2: Sí.
0: Vull dir que estem... Jo crec que podem dir que estem orgullosos dels nostres estudiants en pràctiques.
2: No sé ben bé on vols anar a parar,
0: però que s'ha de trencar una llança.
2: Ara.
0: Perquè de vegades parlem de nosaltres, parlem de RAC1, dels tècnics, de que la ràdio també la fan els oients.
2: I
0: sovint ens deixem de donar el mèrit que mereixen els estudiants en pràctiques.
2: Vale.
0: Ja està, només volia trencar aquesta llança. Perquè no hem d'oblidar d'on venim i tots els que ara ocupem un lloc en qualsevol, diguéssim, mitjà de comunicació, també hem passat per unes pràctiques, per una... també hem sigut becaris.
2: De locos.
0: Tu on vas fer les pràctiques?
2: Jo, el Fricando Matiner de RAC 105.
0: Ostres, o sigui, tu ja et vas quedar aquí, com qui diu.
2: Jo em vaig quedar... Bueno, també vaig fer alguna pràctica a Ser Catalunya amb el Màxim Castillo,
0: hombre.
2: Un crac, Màxim Castillo. També a l'Espècies Protegides vaig estar per allà, també. Sí, sí,
0: Òscar Moré, una abraçada enorme allà on sigui.
2: Sí, sí, tu. Hem passat per tot arreu,
0: Que bé. Doncs mira, jo vaig estar a TV3 a un programa que es deia Ànima.
2: Ah, molt bé, xulo!
0: Perquè jo anava per periodista cultural.
2: Mira, i mira com has acabat,
0: I mira, fent això.
2: Té la marinera, va.
0: Mare Déu. Doncs res, doncs ens acomiadem.
2: Sí, que vull marxar, que fa molta calor.
0: Sí, però abans de marxar ho farem amb un single de Xiringuito.
2: Sí, et dic una cosa. Avui, diguéssim que aclimatarem el Xiringuito perquè he portat un ventilador en forma musical. Oh. Aquest tamacle de zoo.
0: Ja sé qui són.
2: Home, saps qui són,
0: El zoo.
2: El zoo, el ventilador, una mica
0: d'això. Aquesta te la saps, tu?
2: Home, la sella,
0: canta, canta.
2: Espera, ara, Michael Scott,
0: per tota la gent dels teloners.
2: Ai, Déu meu.
0: Amunt!

estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.

0: 4 i 1 minut i 45 segons, versió estiu, dia 5 d'agost, programa número 13. Ai, ja, ja.
1: Hola.
0: 13, ja és brusca. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bon, que no aconsegueixo això ara.
1: Sí, ara els auriculars, ara és el teu moment de...
0: Ja estem criticant, hem
1: arrencat.
0: Començar.
1: Sí.
0: Ja estem rajant. Com estàs, estimada?
1: Mira, molt bé, molt emocionada.
0: En general sempre estàs molt bé i molt emocionada.
1: Sí, el que passa és que...
0: Croc, croc, cric, cric, què?
1: Avui...
0: Per què?
1: Havíem de comentar, segons el guió, una cosa... No? Que teníem pensat comentar una cosa, però he de dir, he de fer una confessió, és que fa molta pudor a la cuina. Fa molta pudor a la cuina.
0: Sí, és veritat. O sigui, jo...
1: Els companys d'aquí de la redacció, si han entrat a la cuina, s'han assabentat, perquè fa molta mala olor.
2: Ja porta dies.
1: Porta dies.
0: No, però...
2: I això va passar a la planta 15 i era un calamar que hi havia...
0: Ah, sí.
2: Sota la nevera.
0: La trama del calamar... Però és
3: que l'olor
0: prové de la màquina de cafè, diria.
1: No, però és que tinc una informació, que és que... Tenim un sospitós.
0: Ah, moment, però
1: perquè hi ha una persona...
0: Però l'olor com la descriuríem, l'olor de merda? Però... Bueno, vull dir, la mala olor, eh? Com la...
1: A veure, sembla d'aliment podrit.
0: Sí, oi? És com de podrit.
1: Més que d'animal...
0: O de persona que fa dies que no es dutxa.
1: Sí. Va. Doncs tinc un sospitós perquè hi ha una persona de l'equip del versió estiu que porta menjar, o sigui, té menjar preparat a la nevera i està caducat.
0: No, això...
1: I està caducat d'un mes.
0: Però això és una, això és una informació de merda, perquè no té res a veure
2: amb el que fa.
0: Arnau Vila? No, ho diu per mi, però està envasat al buit. Vull dir que no ve d'aquí l'olor.
1: Tu no pots ser.
2: No, però l'olor ve de la màquina del cafè.
0: De la màquina del cafè?
2: Darrere.
0: Algú se li ha acudit moure la màquina del cafè i mirar si hi ha algun cadàver o algun calamar?
4: Jo tinc informació.
0: Ah, veiam, què tens? Quina informació tens tu?
4: De moment han trobat un bífidus caducat.
0: Sí, és veritat això?
4: Sí.
0: Però on?
4: A la nevera.
0: No, l'olor no ve de la nevera. Clar, la nevera tancada...
5: Te huele el aliento a ajo.
0: Sí, ja ho sabem. Si l'olor provingués de la nevera, a l'obrir la nevera notaries la bafarada, i l'olor la notes al passar al costat de la màquina de cafè. Pels oients que no sàpiguen com és l'espai de l'office, de se li diu així, o com... A l'entrar hi ha una màquina de vending.
2: Sí.
0: A esquerra, a la dreta no hi ha res. Hi ha una paret. Després hi ha la màquina de cafè.
2: Sí.
0: Després hi ha una mena d'armariet on hi ha els microones.
2: No, la màquina d'aigua.
0: La màquina d'aigua, perdó, la màquina d'aigua.
2: També anomenada font.
0: Anomenada font, que surt aigua calenta i freda. Després venen els microones, ve la pica i després venen dues neveres, tot el que hi ha allà dins.
2: Sí.
0: Bueno, i queda a mà dreta només...

0: Hi ha una mena de tauleta i la famosa gratinadora, que també ha estat objecte de comentari al programa del Clapés, perquè va haver-hi un canvi.
1: És que és del Clapés, la va portar el Clapés.
0: Però va haver-hi un canvi.
1: Sí,
0: la vella es va quedar a la planta 15.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, tot això, els oients del Clapés ja saben molt bé de què va. I també l'episodi del calamar de merda.
1: El calamar.
0: També va aparèixer, però on va aparèixer el calamar?
1: A sota de...
0: De la nevera.
1: De la nevera, podrit.
2: A sota?
1: Sota, sí. Estava
2: el
1: per allà.
2: El juego del calamar.
0: Sí. I jo afirmo que l'olor prové de la màquina de cafè.
1: Sí, sí.
0: I hi ha qui teoritza, la gent d'informatius, que són l'única gent que té senderi d'aquesta ràdio.
2: Va.
0: Sí, home, dintre del que és tota la col·lecció de titiriteros, els informatius són els que tenen una mica d'ordre. Doncs els informatius creuen que ve, no sé qui m'ho ha dit, d'informatius, de la màquina de cafè. Com si a dins hi hagués un bitxo mort, una rata morta, o alguna, que és estrany.
2: Casualment ens van donar cafè gratis,
0: sí,
2: la setmana passada.
0: Bueno, potser se'n va gastar massa, i potser va fer, no sé. De veritat, bé. Algú ha mogut la màquina de cafè?
1: No.
0: Avui li podem preguntar a la nostra convidada? Fins i tot podríem arribar a fer un micro sense fils
2: i anar-ho a mirar.
0: I anar a ensumar-ho, no? Que no arriba allà. I a més tenia un problema al retorn, perquè tinc una ràdio petita i podríem fer retorn amb una ràdio. Bueno, podem avançar?
2: Sí, si vols anem a altres assumptes
0: anem als temes del dia,
2: directament.
0: Anem als temes del dia, perquè avui repassant l'actualitat, com fem cada matí aquí reunits sessudament, ens ha cridat molt atenció una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha acceptat o avalat l'acomiadament d'una treballadora del 112, el telèfon d'emergències, que resulta que es dedicava a penjar les trucades als ciutadans abans que poguessin explicar què els hi passava, o directament els ignorava. Que és bastant heavy, perquè tu truques al 112 normalment quan has tingut un accident o passa una cosa gruixuda. És un servei molt important. Evidentment, no tots els treballadors no són així, potser n'hi ha un de cada 100.000, per dir alguna cosa, però volem saber la veritat sobre aquesta qüestió, i és com la veritat de la nevera i la pudor a la cuina de la ràdio.
2: Exacte.
0: Val? Llavors volem saber la veritat, i per això volem trucar al telèfon d'emergències, al 112, i que ens expliquin com ho han gestionat. Per tant, procedim, i així descobrirem una mica com ha anat tot plegat. A veure, ja tenim línia. Sí.
3: Buenas tardes, che, le atiende Narciso Corro.
0: Uy.
3: Narciso Corro, del 112. Ja, ¿cuál es su emergencia, pelotudo?
0: Escolti una cosa, ¿con qué pelotudo? Bueno.
3: Mire, estoy aquí intentando tomar un matecito.
0: Bueno,
3: ¿por qué me rompen las pelotas llamando?
0: No, però vostè està al 112 i el truquem per preguntar justament. No és cap emergència, però volem saber si el servei del 112 funciona correctament. Llavors, per això el truquem, si ens ho pot explicar. Ens ho pot explicar o no ens ho pot explicar? Escolti, hola. Ei, ha penjat, eh? Ha penjat.
2: Quins nassos.
0: Aviam, tornem a trucar-hi, sisplau, Marc Espejo. Torna a trucar. Una altra vegada li fem creure que tenim una emergència, a veure si així ens creu.
3: Buenas tardes, la atiende Narciso Corro, del 112. ¿Qué carajos querés, tobogán de piojos?
0: De veritat, sisplau. Aviam, senyor Narciso, que la que ha de trucar ja ens ha penjat. Ara sí que tenim una emergència. Ens podria ajudar, sisplau?
3: Ahora mismo le atiendo, Ibeco de Canelones. Deme un minuto.
0: A veure, què vol dir, un minuto? No entenc res.
2: Ens ha posat en espera, no?
0: No entenc res.
2: Però tornarà.
0: Hola? Això és el 112 que posen aquesta merda? Joder. Bueno, pengem, no?
2: Sí, sí.
0: Va, fora. Millor que pengem. Bueno, que quedi clar que el 112 és un servei molt important i que no tothom treballa com el senyor aquest, Narciso Corro, que era un senyor que... No, per favor.
4: Estimat Hansi, em dones un minut per explicar una dada i no estic per telèfon?
0: No, Jové, menys un minut, si pot ser, eh?
4: A Lleida ja s'ha començat, querido, a construir el nou centre comercial, el Shopping Promenade...
0: Però què té a veure això amb el futbol?
4: Que aquest centre comercial serà el nou patrocinador de la Unió Esportiva Lleida i invertirà 700 milions d'euros en l'equip. I...
0: 700 milions pel Lleida?
4: Sí, així el club de la capital de Ponent podrà construir una nova ciutat esportiva a la seu vella amb capacitat per 150 camps d'entrenament moment. Va, 45 gimnasos, 80 Oriol, estadis gràcies. De futbol, Oriol, amb graderies de Mecano Tubo, 3.000 residències pels jugadors del Barça, de la Sevilla...
0: Sisplau, prou. Ens agradaria saber quan et reincorpores al 100%, perquè ara estàs mig incorporat.
4: Ara teníeu la Miquel Agut,
0: el
4: Parissé tornarà
0: tu, Oriol.
4: El 15 i jo tornaré la setmana de la 15.
0: Segur, això és veritat, Oriol?
4: Estic en una cascada.
0: Però d'aquest color. Va, tu, parlem d'una altra qüestió, perquè continua aquesta trama fastigosa, Lid, de l'estiu.
4: Efectivament. Terrible, apocalíptico. Sí. Cataluña está de mierda. Hasta las cejas. Literalmente. Para llegar al fondo del asunto de la piscina, conectamos sobre el terreno con Gloria Serra. Adelante, Gloria.
5: Gracias, Pedro. Hoy, equipo de investigación, especial mojón, edición cagallons de las piscinas. Cataluña plantó la semilla de banalizar la escatología con el cagané y el cagatío y ahora recoge sus terribles consecuencias gástricas. Piscinas completamente pobladas por caca y niños que en vez de burbujitas y churros de Proexpan se agarran a cagarros como boyas para flotar. Los socorristas sobrepasados tiran cloro, Almax y Fortasec en el agua en cantidades iguales para hacer frente a la situación. Y hasta los bares han prohibido la venta de café y cigarro para evitar la aparición de, cito textualmente, muñecos de barro.
0: Bueno,
5: también ha quedado prohibida la combinación de café con helados y café con Comtesa para evitar también... la caca tiesa. Seguiremos informando sobre este marrón que tiene encima el gobierno. Un marrón que te cagas. Te devuelvo la conexión, Pedro.
4: Apocalíptico, terrible. Los perros como clavos del 12 después de las palabras de Gloria Serra. En fin, gracias.
0: Ens fot molt de fàstic.
4: Gloria.
0: Molt bé, gràcies a tothom. A veure, més coses. Resulta que no deixem de banda les coses que es troben surant o flotant a l'aigua, perquè resulta que han localitzat 48 catxalots reproduint-se al nord de Menorca. Vaja, una festa grossa, però... un dàleg que te pego que flipes allà, eh?
6: Ho veieu?
0: Ui, què passa?
6: Fa mesos que aviso que món s'acaba i no em feu ni puta noixqui cas.
0: Silenci, no insulti, on digui paralotes, la professora Olivia Làctia, la... pseudocientífica especial i venedora de fum, això està clar. Per què és negatius que els catxalots es reprodueixin a Menorca? O quin problema hi ha que estiguin allà dalt que te pego? Foteu-me un fufru. Què?
6: Com es nota que no tens ni idea de ciència perestroica
0: més? Això la lleu.
6: Queda una setmana exacta per
0: eclipsi. És veritat, és dimecres vinent l'eclipsi,
6: Que I animals. Ja... Sí. Animals són primers a notar-ho.
0: Ah, sí?
6: Rates com tu.
0: O sigui que els animals es foten a copular com si no hi hagués un demà, justament perquè saben que s'acaba el món i saben que no hi haurà demà.
6: No,
0: vaja.
6: Els animals comporten com humans.
0: Eh?
6: Concretament com pijos catalans.
0: Què vol? De veritat.
6: Tot de catxalots envaeixen Ciutadella comprant ensaïmada i sobrassada. Vlaiet!
0: Calma.
6: Alguns ja han vist anunci d'estrella i diuen que coneixen... una caleta que no s'hi pot arribar en cotxe ni a peu.
0: Home, a peu segur que s'hi arriba. I a més estic segur que això no està passant. Ai.
6: Això és perquè no tens un diploma a la Universitat Politècnica del Donbass.
0: Va, prou.
6: Està clar que és la senyal inequívoca de la fin del món.
0: Molt bé, doncs gràcies.
6: Fi de RAC1, fi de mis horas.
0: Fi de RAC1, no. Gràcies,
6: Olivia
0: Làctia. Calli. Gràcies per Olivia Làctia, o no, per la seva aportació. Però, efectivament, recordem que dimecres vinent, d'avui en 8, que es diu... aquesta mateixa hora ja serem fent el programa estarem fent el programa.
2: Quina il·lusió.
0: En directe des de Roquetes.
2: Des de l'Observatori de l'Ebre.
0: Com és que encara no s'ha posat la cançó aquella de Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. És raro que quan parlem de Roquetes...
2: Gràcies a la Generalitat.
0: I als nostres estimats oients, que sempre ens escolten amb molta atenció.
6: Sí. Roquetes morts.
0: Anirem a fer el programa allà i farem un seguiment. Vaja, explicarem tot el que tingui. Bueno, ja ho explicarem, això. Ara centrem-nos en Rodalies, que potser va millor... Vaja, no, pitjor que l'Eclipsi, segur, que estrenarà una nova aplicació mòbil per ajudar els seus usuaris.
2: Escolta.
0: En lloc de fer arreglar els trens, foten aplicacions. Però vaja,
6: bona nit, Girona, i ja que som també a Catalunya.
0: Home, estimada Sílvia Paneque, portaveu del govern, bona... Sí. No li vull dir portar la contrària, però encara és de dia, no és de nit.
6: És per despistar, així ningú se n'adona que arriben tard els trens.
0: No, creguim, la gent no se n'adona perfectament, la gent no és ximple, vull dir que...
6: Sí, segur.
0: Està clar.
6: Sí, per això segueixen confiant a diari que passi algun tren, no?
0: Que vol que fotin.
6: En fi, porto bones notícies, estem contents d'informar sobre una aplicació que ajudarà els usuaris de Rodalí.
0: Sí, a veure, què farà? Informar... Sí. La veig una mica espessa avui, eh? que servirà per informar dels retards, per reportar com és això? Incidències, problemes... O sigui, què fa aquesta aplicació?
5: No. L'aplicació es diu Netflix. És fantàstica per fer maratons de sèries i pel·lícules mentre fas el recorregut de Montcada a bifurcació.
0: Ah? Com? A veure, un moment. Una cosa, Montcada... O sigui, a veure, Montcada i bifurcació són la mateixa parada.
5: Ho sé. Igualment hi ha gent que fent el recorregut s'ha acabat la trilogia del Senyor dels Anells amb comentaris del director. És per això que...
2: Déu-n'hi-do, bueno, amb Rodalies.
0: Sempre magnífic i exemplar saber de Rodalies en servei de gent. Gràcies, senyora Paneque. I ara vostè...
7: És completament intolerable el trato de los usuarios de Rodalies. El gobierno no piensa quedarse de brazos cruzados ante esta situación.
0: Com que no pensa quedar-se cruzado d'aquesta situació? Què pensa fer? Enviarà el rufián que faci un tuit que critiqui el govern al qual ell mateix dona suport?
7: Que humor tan socialista, sí, querido, no, Pera. Sí. No, voy a realizar el traspaso definitivo.
0: Ah, de Rodalies, o sigui, finalment tindrem totes les competències.
7: Però què dices, Pera? Hablo de traspasar mis mejores TikToks a las pantallas de Rodalies para entretener a los usuarios en la espera y de paso compartir mi playlist... De verano.
0: Ah, sí, mira, sí, del dia en parlàvem.
7: Otra crisis solucionada.
0: No, jo diria que no.
7: Ponme una canción de la playlist.
0: No, res de
7: Como esa de Ismael Serrano, que me gusta tanto. No. Papá, cuéntame otra vez.
0: No, aquella sortia...
7: Directamente al uno, escolta. Ismael Serrano.
0: No, prou, aquí si volem fer música tenim Rec 105 i no la playlist del president. Apa, gràcies, fora. Ja està bé de parlar tonteria. Posa la música bona, sisplau. Palante, a veure.
2: Al món. A veure, estic inspirada.
0: A veure, no cal.
2: Són notícies del món, a RAC1. Vinga, va.
0: Per això potser que millor tirem
2: millor
0: endavant.
2: Millor silenci.
0: Companys i companyes, us hauria de fer vergonya a fer el ridícul d'aquesta manera, tots els aquí presents, en una ràdio de qualitat com és aquesta, i sobretot a la franja matinal. Per què ens hem d'enganyar? Que es faci el silenci, s'imposi la reflexió, perquè ara toca aprendre una valuosa lliçó de radiofonia de Sergi Embullo, que és el nostre far matinal. Suposo que ho teniu clar, no? El sultà del transistor. El camarada suprem de la radiofonia. El general de terra, aire i ones radiofòniques. Avui, atenció, fem un dos per un. Tenim dos per... Què els poso, per separat o junts?
2: No, per separat.
0: Per separat. Primer el primer.
8: Pel que fa a la temperatura, en general, una mica cap avall.
0: Home.
2: Però això no és un error.
0: No, és com el xup-xup. Però torna a posar el mic aquest, aviam.
8: Pel que fa a la temperatura, en general, una mica cap avall.
2: Bon falsete.
0: Sí, exacte. Però l'altre moment de saviesa radiofònica és aquest.
9: Un restaurant de Florida organitza un cop al mes un sopar només per adults en què els clients han d'anar completament despullats.
10: Jo em recordo que el meu avi sempre estacava menjant. M'imagino que això... No sé si és millor o pitjor el fet de no portar ni camisa ni res.
11: Has passat amb el teu avi, eh?
10: Sí. No sé quina connexió he fet. Però, clar, suposo que si el que et cau a sobre és molt calent, és més fotut.
9: Però ataca molt
10: millor. Sí, estic parlant del menjar. A veure...
0: No, entenc absolutament res de tot això. Però vaja, vexat ha estat l'amic Embullo. Ja no sabem ni què és una moto, ni què és una bicicleta, ni res de tot això. Va, fem l'esport de risc i la trucada suïcida?
2: Va.
0: Sí, tothom sap com funciona, no? Ja ha arribat el dia d'avui. La Yael, amb aquesta energia que té el braç dret, fotem voltes al bombo.
5: Tocant les boles.
0: Sí, no, fent-les girar, o marejant-les, més que tocant-les. Mentre s'ho mira el Jordi Claret d'Informatius, que el tenim aquí. Hola, Claret, bona tarda, abrigat, com sempre.
11: Mare de Déu, però quin braç,
0: fins a la banda,
11: que pots per girar tot això.
0: Va, a veure quin número surt avui. 13a Trucana, a veure si avui funciona, perquè un dia o l'altre no ens l'agafaran, eh?
5: Trucana,
0: que truco jo, calli. Truco jo des del meu...
11: Toscana.
0: Sí. Home, és una persona molt estimada, eh?
2: I molt important.
0: I molt important, eh?
11: I joven.
0: Home, bueno, això... Provem. Truco des del meu mòbil.
11: A veure.
0: És un fixa, eh?
11: En la flor de la vida.
2: Ara.
0: Menos que chondeo. A veure si ens l'agafa.
11: Que sea un fijo, da muchas pistas.
0: Sí.
12: Bona tarda.
0: Bona tarda.
12: Hola.
0: Que ets la mestressa de la casa, o hi ha la mestressa de la casa? No. És que no vull dir el nom.
12: Soc la Núria, però no soc pas el Pilarín, eh?
0: Ah! La Pilarín! Pilarín! Joan Enfadat! Ué, però què està passant aquí?
12: És que no sé qui ets.
0: Soc el Pere Mas, que estic en directe a la ràdio, està sortint per la ràdio.
12: Perdó, eh?
0: No pateixis, que hi ha la Pilarín per aquí.
12: Sí.
0: Que no pots passar? És que estem trucant, sí, si ha sortit el seu número avui.
12: Sí, sí, ara que la passo.
0: Molt bé.
2: És que...
0: Hola, Pilarín!
12: Què tal?
0: Com estàs?
12: Us escoltem cada dia, eh?
0: Home, doncs avui estava una mica despistats, eh? Que ha contestat la teva filla o està...
11: Ja sabemos quién es.
0: Ja, home, sí, sí.
11: No, la que escucha.
0: Deixeu-la parlar.
12: Estava sentada a l'altra banda i per això no m'hi he posat.
0: Ah.
12: Però... cada dia us escoltem.
0: Ai, escolta'm, Pilarín, moltes gràcies. Ja saps que aquí tenim l'altre Pilarín, oi?
12: Sí, i tant. Però, i tant, i tant.
13: Però jo sóc la de veritat, no tens la de mentida.
0: Diu que és la de veritat, la d'aquí.
12: Sí, però és més de veritat que jo mateixa.
13: Ai, guaita, Déu us guarda, què en farem d'aquests joves?
0: Què en farem, sí. Escolta, Pilarín, estem intrigats per saber si avui t'has banyat o no, perquè no parem de veure el teu Instagram, que et tires a la piscina i de vegades per duplicat.
12: Sí, sí, sí. M'he banyat avui, però fa uns quants dies que m'he banyat amb molta bona amistat i molt bons amics.
0: Ep, bons amics? Qui estem parlant aquí? La teva filla, la que sentíem ara, o venen altres amics per tirar-se a la piscina?
12: No, no, era la meva filla, era la Núria, que treballem juntes. Però sí, era la meva filla i unes amigues de Lloret aquests dies.
0: Oh.
13: Sí. Ja l'hem posat també el factor 50, eh? Que si no ens cremem.
0: Que et poses protecció, factor 50.
12: Sí, una mica sí. Jo no hi penso mai, oh, perquè sempre em semblava que això era de gent massa preinfilada.
0: Home, dona, no, però...
12: Les filles em van insistir molt.
0: Home, clar, que és molt important.
12: Era de veritat. I ara els he fet cas, sí.
0: És que depèn de l'estona que estiguis al sol, s'ha de posar. Home, si és només el temps de tirar-te l'aigua i marxar, tampoc passa res, però si estàs més estona, doncs...
2: Ha fet allò que ha pitjat.
12: Sí, sí. No, i per exemple, l'any passat no em vaig poder banyar gaire perquè tenia unes coses trombòtiques que em sortien. Eren per culpa de la pell, eh?
0: Ah, trombòtic, sí. De trombosi, eh, dius?
12: No, ah, estrambòtiques.
0: Ah, estrambòtiques. Havia entès de trombòtica.
12: Com una cadereta a la cara, com una cosa complicada, saps?
13: Sí, però hem d'anar al metge per mirar una miqueta, eh? Que ens hem de cuidar.
12: Oh, mira, jo, com que som de família de metges, no us escoltava gaire. Però m'he fet gran i ara sí que els escolto.
0: Doncs escolta'm, fes cas dels metges, Pilarín, celebrem que estiguis en tan bon estat de salut i tan flamenca i tan joliua i tan simpàtica.
2: No li dieu res de la piscina?
0: Ah, sí, que li han dit a la piscina, i acabem de parlar de la piscina. Sí, dona, ja hem parlat de la piscina i de la crema, tot, ja hem parlat. Perdona, que aquí... És que hi ha gent que no escolta la ràdio.
2: No,
0: escolta.
2: És que no me n'he sentit.
13: Els grans, també, aquí. Sí.
0: Bueno, mira't la Iris Tió, no sé si l'has vist, aquesta noia de la natació artística, que també es tira a la piscina.
12: Escolta'm, que bé que ho fan, eh?
0: Oi que sí? Clar,
12: sí, sí.
0: Fot unes giragonses que flipes.
12: És un orgull pels catalans.
0: Molt bé, doncs escolta, un orgull pels catalans, aquest aplaudiment per l'Iris Tió i sobretot per la Pilarín Vallès, que ens escolta cada dia, cosa que s'agraeix, i la paciència que tens,
12: Sí, gràcies. No, ens ho feu passar divertit, us ho agraïm.
0: Ah, molt bé, doncs moltes
13: sí,
0: gràcies.
13: Home, vinga, bessona, ens tornem a veure aviat, eh?
0: Vale, ens tornem a veure aviat,
13: diu. Sí,
12: Fins bondat.
13: Ah. Sí, tant, i tant.
0: Molt bé.
13: Bones i maques.
12: Una abraçada per tots dos.
0: Una abraçada per tu i per tothom i per la teva família. Pilarín, que vagi molt bé.
14: Adéu.
0: Ui, adéu, adéu. Avui, adéu, vull fregant el pal, perquè hi ha hagut un moment que pensàveu que això havia fallat,
2: Sí, sí, perquè...
0: Bueno, clar, com que és un fix, quan trobes un fix,
2: clar,
0: pot sortir la mare, la filla o l'Esperit Sant. En aquest cas, era la filla. Doncs va, tu, de la cançó brusca.
2: Sí, cançó brusca, vinga. Fot-li. Escolta, ahir va ser 4 d'agost, i no, si bé. Sou fans de Mamma Mia,
0: sí,
2: sabreu que va ser una nit moguda.

0: de veritat, eh?
1: O sigui, a més, va ser ahir, i avui és 5.
2: Sí.
1: Llavors, hem de posar una cançó d'ahir, a sobre Mamma Mia, que molt bé que la gent que li va dir això d'Ava i tot aquest rotllo. Però, o sigui, no hem trobat res millor, no, diguem-ne?
2: Mira, tenim una millor fins i tot aquesta.
1: A veure, quina...
2: No t'agrada gens, Mamma Mia. Escolta,
1: no, sí, no, m'agrada, Ava m'agrada. No. M'agraden les seves cançons i tothom, jo crec que és pràcticament impossible que ningú li agradin.
2: No, però sobretot...
1: Però la pel·lícula aquesta és un xurro.
2: Mira, avui, de fet, li podem preguntar al Pep Prieto què li sembla la pel·lícula, que té un 5,4 a Rotten Tomatoes.
1: Sobre quan?
2: Sobre 10.
1: És un xurro de nota, eh?
2: És un xurro de nota.
1: Sí. És pràcticament suspens.
2: Però les cançons estan molt bé.
1: Ei, molt bé. Doncs li preguntarem... Avui... Ah, clar, avui ve el Pep Prieto.
2: Sí, per això, a veure què n'opina.
1: La secció de cinema i sèrie. Doncs molt bé.
3: Molt
1: voleu que connectem... Voleu... Què dius, Pep? Perdona, Pep.
3: Molt recomanat.
1: Sí, però no toca fins a les 6, Pep? De què parlarem? De què parlarem avui, Pep? De quina secció?
3: Les secions...
1: Sí, però... No,
3: però no hi ha més...
1: D'acord.
3: A més, molt plaç.
1: Molt bé, però Disney Plus. Però a part d'això, alguna cosa
3: més? Plus. No, no, no, no, no, no.
1: Avui et venen a veure... Vale.
2: Però Mamma Mia ve.
1: Mamma Mia?
3: Mamma Mia.
1: Escolta, i si posem en RAC 105? Que em fa molt... És que a mi m'agrada molt connectar en RAC 105. Ja que... No s'ha mencionat, eh? Però no
2: ho he dit, perquè...
1: Mira. Està sonant el Max.
3: Què fa l'Anna Yara?
1: El Max.
2: Que bé canta la Nayara, no?
1: És el Max.
3: O la Nayara.
1: Sí, inigualable si tu la cançó.
2: La vols cantar, Pere?
1: Clar.
3: A veure, espera.
1: Jo, si voleu, un dia fem una hora de self i de DJ, que jo he presentat discos, el Cequadrà, sense el compte enrere i tant. Si voleu, presento música. Si
2: no, què diu?
3: I cantar?
1: No, cantar no. Puja, fot-li! Alegria i el bon rotllo. Escolta, estic per dir-li al Max que vingui l'últim dia. Ja que va ser el primer convidat, ens ho vam passar tan ben bé que torni a venir l'últim dia. Què? Ens van quedar preguntes per fer-li.
2: Sí, van quedar molts temes per...
1: Per exemple, si vol fer una col·laba, un guitarrica de la Fuente.
2: Que us ha dit que sí, guitarrica de la Fuente?
1: No, vindrà o no vindrà? Estem pendents. Guitarrica de la Fuente, que et volem entrevistar. Algú ens ho pot ajudar a arreglar? Sisplau, va tu. Moment Guardino. Ala.
4: Guarnido, Pere. Això, no preocupis, que el més important
1: Guardino
4: és la teva felicitat.
1: Bueno, és igual. No, la meva felicitat, deixa-la tranquil·la. Endavant amb la mania del dia. Va,
4: vinc amb una cosa una mica fastigosa, eh? Prepareu-vos.
1: Com cada dia.
4: Quasi cada dia. Però avui vinc amb una persona que ha decidit convertir la seva mandíbula en un servei públic. El que mastega xiclet amb la boca oberta.
5: O sigui, literal, no?
1: Ara, no comencem.
4: Ara, que em perdonin els oients, però efectivament, aquest soroll de... tota l'estona, sembla que tingui dues xancletes discutint dins la boca.
1: Va, per favor.
4: Escolta, experiment evolutiu.
1: Sí.
4: No necessitem el so del teu aparell digestiu amb Dolby Surround.
1: Ah.
4: Però és que el pitjor no és el soroll. El pitjor és la pau amb què ho fa. El personatge està allà, relaxat, mastegant com una vaca davant un paisatge suís. I tu estàs mirant-lo a 4 de sortir a Crims Low Cost. És que té la boca oberta com si el xiclet necessités ventilació. Tant que la boca mestra, el trident sabor clorofila, no necessita fer la fotosíntesi. Ja arriba, no, espera, que arriba el gran moment. La bombolla, clar que sí, meravellós. El clàssic ploc. Molt bé, fantàstic. A més de sentir-ho mastegar, ara tenim efectes especials. Escolta, catedràtic del soroll.
1: Calma.
4: El teu xiclet no és una sardinada popular. Bueno, no cal que tot el rest hi participem.
1: És el moment becari.
3: Però va molt fort, eh?
4: No, ja està.
1: No. Castellà,
2: es nota que no cobra, eh?
1: Si està venint d'arriba el becari.
4: Prou de xiclet, sí. Fins demà.
1: En fi, això que li paguem l'aire condicionat i un cafetó de tant en tant. Va, el concurs de Sons al Món.
2: Som-hi.
1: Amb la Lívia Discípio, que cada dia ens explica la mecànica, ens diu quin és el premi que hi ha en joc, com sempre és anar a Roses, que és un lloc molt agradable, t'hi pots banyar, com hem comentat l'altre dia, i avui que estem sortejant i què s'ha de fer?
6: Doncs avui seguim sortejant una entrada per al Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, i com cada setmana que us portem uns premis de supercategoria, i el premi d'aquesta setmana és molt fort, perquè els guanyadors s'enduran una entrada doble per anar a veure el 10 d'agost a una de les millors bandes tribut, a God Save the Queen, que està de 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. Demon.
1: Mira, un dia posarem el Bohemian Rhapsody sencer.
6: També. Perfecte.
1: Anem preguntant-nos coses que farem.
6: Fem-ho.
1: Són 7 minuts, no, més o menys?
6: Sí.
1: Però és una cançó que la
2: perfecte
1: gent...
2: Perfecte per anar al lavabo.
1: Mira, ara que hi penso, jo crec que no fa gaire, el Bastel va posar un dia per començar, va fer de davantal, va posar el Bohemian Rhapsody.
3: Sencer?
1: Aquesta temporada. Pràcticament sencer.
3: Sí, em sona, em vol
1: no
3: sonar.
1: No sé per què venia tot, va passar
3: sonar,
1: una cosa...
5: Posa molt temps afegits.
1: Què et passa, Rosalia?
5: No, què? Soc l'Aitana, bon matí.
1: Sí, perdona, Aitana.
5: Ai, per...
1: Aitana, bona tarda, com estàs?
5: Com te llames?
1: No, Aitana, bona tarda.
5: Bon matí.
1: Bona tarda.
5: Vols dir un
1: link? Què vols? Que és que no sé per què estàs...
5: Hola! el temps afegit.
1: El què, el temps
5: afegit? El Bohemian Rhapsody.
1: Per què?
5: Quan parleu de nois.
1: Bueno, va, prou ja d'aquesta història. No et queixis i deixa parlar. Acabes de tallar una noia, que ho sàpigues. La Lívia. Lívia, com poden participar els oients? Va.
6: Per guanyar una entrada doble, només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Com sempre, repetim el número, al 680 70 70 60. Cada dia escoltem tres i escollim el guanyador.
1: I jo, com sempre, en aquest moment dic, si voleu enviar l'acudit, ara és el moment. Perquè
6: ara és el moment.
1: Recordo del número.
6: Que feu cas al Pere.
1: Ojo, que em sembla que la pàgina web del programa surt. Però per si de cas...
6: A l'Instagram surt,
1: 680 70 70 60. Si algú no se'n recorda, se'n va a l'Instagram del versió i ja ho trobarà. A veure, els tres participants avui...
6: Anem amb el primer, anem amb l'Albert de Mataró.
0: Va, un i li pregunta a l'altre, perdona, la calle es cebolla? I l'altre li respon, hombre, si pisan tan fuerte, claro que cebolla.
7: Està també la punta
1: de
7: l'Aia.
1: També és de l'Eugeni, no aquest? Sí.
7: Pensava que anava a fer una altra rima, ja.
6: Va. Anem amb el segon.
1: Sí, tots hem temut una altra rima.

0: Està ajustat, eh?
1: Anem amb la tercera, que és la Nuri de Salt.
2: Vinga. Bon dia. Saps com es diu mocador en japonès? No, com es diu? Sakamoku.
1: Breu.
0: No, la gràcia que tenen tots és que són curts, que això està bé. Doncs vinga, quin és el guanyador d'avui del premi que és anar a veure God Save the Queen el 10 d'agost al festival Sons al Món?
1: El guanyador que s'endú aquesta entrada doble és...
3: Fot-li.
1: El Leni d'Hostalric.
0: Bravo!
1: Recordeu que cada dia estem sortejant una entrada doble, així que ja podeu enviar la vostra nota de veu amb el vostre codi preferit al 680 70 70 60 i si no podeu esperar, teniu tota la informació i les entrades disponibles a sonsalmón.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Claret, no tinc clar si t'he presentat
4: com
0: o no.
4: Estem? Sí.
0: No, ho tinc claríssim, sí. Ho tinc claríssim, però en Jordi Claret es mereix un aplaudiment novament.
4: Bona tarda.
0: Som molt d'aplaudir. Presenta... Què passa?
5: Ja ho comentarem demà, però hem rebut un mail.
0: Demà, doncs ja ho comentarem demà. Ella ha decidit que ho comentarem demà. Què diu? Ara veurem.
5: Què diu? Volia posar una mica
0: d'emoció.
5: D'emoció i nervis, però ho comentem quan t'ho diguis, perquè tu ets el cap. Aleshores, l'Ester Feliu...
0: Que tinguis clar.
5: L'Ester Feliu ens ha enviat un mail relacionat amb la mala olor de la cafetera.
4: Ah, què diu?
0: No, bueno...
4: Ah, bueno, clar,
5: Si no, deixem per demà.
0: Sí, t'interessa més això que l'actualitat informativa.
4: Bueno, diu, no, realment no, però...
5: Tenim una cafetera industrial al taller. Un dilluns, quan vam obrir, després de 3 dies festius i de molta calor, feia molta pudor a la sala d'espera. Un cop avisats els tècnics de la màquina, resulta que la llet en pols s'havia fet malbé.
0: Vols dir?
5: No sé si pot ser aquest el motiu, tot i que si heu fet tallats o cafès amb llet i ningú ha dit res, no deu ser això.
0: Bueno, haurem de...
4: És una hipòtesi, eh?
0: Sí, s'agraeix aquesta persona que està detent del problema. Clar, nosaltres no tanquem aquí. Està tot el dia obert i la màquina està funcionant en
5: veritat. Clar, sí, però no fa calor.
0: I no fa calor. Estaves força fred. Però jo crec que el que hem de fer és de retirar la màquina.
4: Mirar a veure què passa.
0: Sí, home, jo crec que l'hem de retirar i mirar al darrere que n'hi hagi això, un element de menjar.
4: Tota la instal·lació.
0: Un tros de botifar o de macorrons, alguna cosa que hagi tirat. Tornem a començar.
4: Vinga, va,
0: fot-li. Ara sí, després d'haver aclarit el misteri de la màquina, que jo crec que avui l'anirem a moure amb algú. Repassem l'actualitat del dia d'aquest dimecres 5 d'agost. Evidentment, encapçalem en Ceuta, que torna a estar damunt la taula amb molta potència informativa. En aquest cas, la crisi migratòria ens porta cap a l'Audiència Nacional. Ha fet un pas més per esbrinar si el govern espanyol ja havia arribat l'alerta abans del col·lapse de la frontera. Això, mentre a la ciutat de Ceuta, centenars de menors irregulars esperen saber alguna cosa sobre el seu futur.
4: Sí, aquest matí la jutgessa Maria Tardón, de l'Audiència Nacional, ha demanat a la Guàrdia Civil, com ja va fer dilluns amb la policia espanyola, que li entreguin qualsevol informació prèvia sobre l'entrada dels milers de migrants de dijous passat, a més d'un informe del dispositiu que tenien desplegat durant aquells dies a la frontera. Vol aclarir la jutgessa si algú sabia alguna cosa o s'havia alertat de que tot això podia passar quan encara hi ha moltes incògnites, com bé deia, sobre el paper del CNI, que segons algunes fonts tenia aquesta informació, aquesta possibilitat. De fet, el PP ja ha mogut fitxa i ha demanat la compareixència de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també de la directora del CNI, Esperanza Castelleiro, al Senat, on tenen majoria. També una altra notícia, precisament, que hem conegut aquest migdia, és que la Fiscalia de Tetuán ha processat a 25 persones per delictes relacionats amb l'organització d'aquestes creuades irregulars en la frontera de Ceuta, 25 persones a l'altra banda de la frontera. Però tot això, Pere, a Ceuta, la policia espanyola ha identificat almenys 528 menors que van entrar per la tanca irregularment, però el govern de la ciutat assegura que n'hi ha més d'un miler. N'ha parlat el president, precisament, de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, a Televisió Espanyola.
6: La ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida. Y esto es una situación absolutamente excepcional desde el punto de vista de los mecanismos que tenemos que aplicar para acoger este incremento absolutamente exponencial que se ha originado.
4: Doncs el següent pas serà repartir aquests menors entre les comunitats autònomes, un dels temes que està fracturant més l'opinió política.
0: Doncs ara és el moment de desplaçar-nos a la capital de Madrid, vaja, Madrid, diguem-ne, i saludar l'Adrià de les Heres, que jo crec que feia uns dies que no saludàvem.
4: Sí,
0: Adrià.
7: Bona tarda.
0: Hola, no et sento gaire, què dius? Bona tarda.
3: Que sí, que feia uns dies, ara, bona tarda. Bona
0: feia uns dies, sí. Sàpigues que circula per xarxes una foto teva amb una persona d'aquest equip, d'aquest programa.
4: És cert, és cert.
0: No sabem quina relació...
3: Te la vaig trobar.
0: Te la vas trobar, però em trobo molt estrany que et trobis... Bueno, ja ho comentarem un altre dia.

0: Sí, però ja, on va ser allò? Quin lloc va ser? A Madrid no va ser.
1: A Vilaseca.
0: A Vilaseca, eh? Bueno, molt maco, Vilaseca, eh?
2: Bé, no fa tiempo que no llueve, no?
0: Com? No, va, sisplau, no comencem aquesta mena de bromes. Sobre el tema polític, perquè o sigui, ara estan parlant de la crisi humanitària, estan parlant d'aquest nombre de persones menors, però sobretot la qüestió política. De moment, el PP ha mogut fitxa, aprofitant la majoria que tenen al Senat, i ja demanen, perquè allò al Senat és un festival. Tot el dia van demanant compareixences de gent del govern, demanant la compareixença de la ministra Robles i també de la directora del CNI. Què en sabem d'això, doncs?
1: Sí, i amb això, el Senat estan de vacances, eh? Però el PP ha demanat interrompre-les per debatre-hi la situació
0: a
1: Ceuta.
0: Home.
1: Sí, sí. Oh, si el que volen fer
0: perdona,
1: els populars...
0: Si la senyoria està por ahí de vacances i viatjant, jo crec que això a la mesa del Senat, si és que funciona igual que el Congrés, dirà, mira, escolti, ja ens ho mirarem al setembre. O no, no ho sé, ja veurem. Digues, perdona.
1: Clar, la intenció dels populars és que s'hi facin quatre comissions relacionades amb el tema d'aquesta crisi i han demanat que hi compareguin també, ara ho dèieu, la ministra de Defensa i la directora del CNI. L'objectiu seria esbrinar si els serveis d'intel·ligència en aquest cas sabien abans que hi hauria una entrada massiva de persones a Ceuta. Però és que l'ofensiva del PP no és només al Senat, també arriba al Congrés. Allà han demanat que la presidenta Francina Armengol faci el mateix i convoqui les quatre comissions. Defensa, Interior, Política Exterior i Seguretat Nacional, però que vaja, en aquest cas el PP no presideix el Congrés i segurament la petició caurà en sac foradat. I per cert, ara que dèiem això de les vacances, les fonts del PP també afegeixen que Pedro Sánchez hauria de tornar de les vacances per agafar les regnes de la situació.
3: Eso, eso, para cuatro días que tengo me voy a volver antes.
0: Bueno, en cuatro días que tengo, perquè se sap si formalment està de vacances Pedro Sánchez? Jo no sé on vaig llegir que s'havia desplaçat des de Tenerife, algun lloc d'aquests, per anar a Ceuta el dia que va compareixer a Ceuta. Això, hi ha constància o només ho diuen segons quina mena mitjans? No sabem res?
1: Jo la veritat és que no ho sé. Sí que és veritat que el PP està fent servir un eslògan relacionat amb, molt relacionats amb les vacances, dient el gobierno de la tombona, dient que està de la residència oficial dels presidents espanyols a les Canàries, on hi passen les vacances, però la veritat és que tampoc no en tenim constància. És només un eslògan que fan servir des del PP.
3: El único eslogan que puedo hacer servir yo es me van a comer...
0: Ah, vale, no sé, ja prou d'aquest color. Escolti'm, no et pregunto sobre un altre tema, és que això de les vacances també té la seva tela, perquè teòricament s'esperava que el president Illa i el president Sánchez les passessin una part junts.
3: No, no, per favor.
0: Secret...
3: No,
0: sí,
3: per favor.
0: No, sí, sí. No és cap secret que les han passat diverses vegades junts a Tenerife o alguna altra banda, però no sabem on és el president Illa. Hauran de mirar la gent de la Generalitat o alguna cosa, perquè activitat en principi no en té, veure, aquí és... Clar, si està fora del...
4: No, en principi està de vacances.
0: Està de vacances, sí? Ah, moment, tens informació tu, Claret?
4: No, però en principi està de vacances.
0: Molt bé, per tant...
4: No té gent d'aquests dies.
0: Doncs si està fora de Catalunya hi ha d'haver un decret delegant en algun altre... Sí, en algun conseller per exercir de president en funcions. Haurem de buscar aquest decret, hem de fer una investigació. Escolta, una altra cosa, amic Claret... Perdó, no. Amic de les Heres. Sí, l'Adrià. El repartiment dels menors és un altre dels temes que també genera molta controvèrsia. Diverses comunitats autònomes s'hi han oposat. Ara dèiem que el govern de Ceuta parla d'un miler, que la policia ja en té identificat 528. Aquí sí que s'obre un pastís complicat des del punt de vista de tràmits i des del punt de vista de repartiment i des del punt de vista humanitari. Vaja, des de tots els punts de vista, oi?
1: Sí, l'arribada dels menors a Ceuta condiciona el debat polític d'aquests dies. La llei d'estrangeria obliga totes les comunitats autònomes a acceptar el repartiment que s'acordi, sense discussions, perquè ara mateix la situació a Ceuta, com ja hem dit, és crítica i la ciutat no se'n pot fer càrrec tota sola. I, clar, això preveient que hi haurà una discussió llarga entre diferents autonomies, avui a Televisió Espanyola el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja ha deixat clar que si les autonomies populars es neguen a acollir, això acabarà als tribunals.
5: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial. Hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
1: Ara bé, avui el PP ja ha rebaixat una mica el to. Ahir deien que no acollirien aquests menors. De fet, a Castella i Lleó ja van dir que els barrarien el pas. Allà governen PP i Vox junts. Però avui la vicesecretària del partit ja ha matisat aquest discurs. Diu que si la llei els obliga, la compliran, però ja deixa clar que tampoc no posaran les coses fàcils al govern espanyol. A Onda Cero, Almaz Curra ha evitat entrar en el debat i ha dit que ara no és el moment de parlar del repartiment.
6: Hay que filiarlos, hay que saber cuáles de ellos están en situación de vulnerabilidad. Pero es que nada de esto ha tenido lugar porque el gobierno ha abdicado de sus funciones. Y ahora somos las comunidades autónomas del Partido Popular las que tenemos que decir, no, el gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones.
1: Estem parlant de com a mínim 528 menors que dèieu abans, segons els càlculs de la policia. El govern de Ceuta ho enfila fins a més d'un miler i mentre aquesta situació s'allarga, la ministra de Joventut i Infància encara no s'ha posat al capdavant a dirigir la crisi. Diu, Cira Rego diu que viatjarà divendres a Ceuta per començar a tractar la situació.
0: Doncs amb aquella calma. Moltes gràcies des de Madrid, Adrià de les Heres, i veurem si demà tornem a connectar. Si connectem demà, et preparem una pregunta a les nostres, que ho sàpigues. I sàpigues,
1: molt bé, estaré...
0: I si et quedes, digues, estaràs preparat. No? Com sempre?
1: Estaré preparat.
0: Molt bé. I si et quedes enganxat al Quantum o escoltant la ràdio per on sigui, ara parlarem de la Ayuso. Vol dir que vés-te calçant. D'acord?
1: M'hi quedo, doncs.
0: Molt bé. Perquè aquest àtic està donant molt de joc, és l'àtic més mencionat als mitjans en els últims mesos. Estem parlant de l'àtic de luxe que va comprar el govern de la comunitat autònoma, d'Isabel Díaz Ayuso, però que finalment, com tots sabrem, després del merder i l'escàndol i saber que s'havien gastat els diners amb això, es va posar a la venda. I resulta que ja sabem que va costar exactament 6.300.000 euros.
4: Sí, segons ha avançat el diari El País, aquest és l'import que va pagar ara fa 3 mesos el govern d'Ayuso per l'àtic de 485 metres quadrats en ple centre de Madrid, que suposadament havia de fer servir per fer-hi oficines. La compra es va fer a través d'una societat mercantil de capital públic que es diu Planifica Madrid, i no directament des de la comunitat. Un detall important perquè així els van obligar es va obligar els compradors a pagar els 378.000 euros extra que corresponen als impostos. El mateix diari El País, que va destapar el cas, parla d'una operació de màxima discreció i confirmen, a més, que el govern d'Ayuso va exigir a la immobiliària i als antics propietaris que signessin un acord de confidencialitat perquè el tema de l'àtic no sortís enlloc. Una compra que, a diferència d'altres moviments immobiliaris públics, no apareix al portal de transparència ni en cap informe de despeses. Ahir, al diario.es, va avançar la primera denúncia d'un advocat que reclama al Tribunal de Comptes un delicte de malversació. El partit Més Madrid també va anunciar que portaria el cas a la justícia.
0: Doncs el tema ja s'està judicialitzant i, a més, estem molt intrigats per saber per quan es vendrà això. Perquè, clar, es va comprar per 6 milions...
7: A ver, mamarracho.
8: El primer mamarracho que se ponga va, por medio a calentar el ambiente...
0: No comencem, a veure quan
8: allà
0: es
8: vendrà.
0: Prou d'insultar.
7: Allà ell. Si me apartes, que no me llega el metro, tu també. Allà ell, allà ell.
0: Què passa?
7: Fuera.
0: Sí? Sisplau, què està fent?
7: Tomando medidas.
0: Com tomando medidas? Què vol dir tomando medidas?
7: Anda, Claret, sujétame la cinta.
0: Per què pren mesures aquí dins l'estudi?
7: 85.
0: No. Per què pren estudi mesures a l'estudi 1 de Catalunya? Ai, de RAC1.
7: Ui, pues... A ver, aprenda a hablar y luego se me dirige. Porque he comprado este estudio, mamarracho.
0: Ah, sí?
7: ¿Lo entiendes? Y todo el edificio Godó.
0: Sí, bueno, no está a la venda, ni el edificio ni el estudio.
7: Ya, pero todos lo habéis comprado.
0: Sí.
7: Que lo paga la comunidad. Piensa que si no gasto yo el dinero público, podría hacerlo un inmigrante.
9: No, estás por favor. Tráigueme un nivel.
7: A ver,
9: tráigueme un nivel a la cara. Que no va a costar toda la cara. Tráigui. Que no puc parlar.
7: A ver, esta pared la vamos a tirar.
0: De veritat, però d'aquest color.
7: Y este viejo chocho también lo quitamos. Que ventile, que aquí huele a geriátrico.
0: No, hueles allà a la mà.
7: A mi lo de las residencias, como que no. Però a ver, esto no era una planta 15.
0: Que no estem a la planta 15, que ja fa temps que ens entres allà a la 3.
7: Aquí en el sitio del mas voy a poner unas cestas de fruta.
0: Calli. Senyora Ayuso, ja que la tinc aquí, una cosa. Ja que parlem de l'apartament, que és el tema que és notícia, parlem de l'elefant a l'habitació que hi ha al seu apartament. Quants metres té l'apartament, com s'ha pagat i com ha anat la qüestió i quina és l'intrigulisa de tot això?
10: Bueno, més se me lo permite, pero más.
0: No, només faltava aquest pal duro. Què vol, Sergi Ramos?
10: Ya. Bueno, que cabe duda, ¿no? Que no he podido evitar escucharlo. Y
0: no
10: quiero condenar las acciones de la presidenta de Madrid, ¿no?
0: Sí.
10: En primer lugar, estoy sorprendido porque no sé lo que le ha pasado a Florentino para que esté ella.
0: Aviam, una cosa. Ella és la presidenta de la Comunitat de Madrid, no del Real Madrid.
10: Ja, bueno, sota opinió, no?
0: No, no, opinió, coño, és un fet.
10: Respetable, como todas, al fin y al cabo. O como la gente que le echa bacon a la ensalada, ¿no?
0: No
10: pasa por la sartén.
0: No.
10: Pero me indigna que una presidenta se compre un edificio tan grande como para que pone elefante dentro, ¿no?
0: Bueno, escolti, la metàfora... No, sí, la metàfora és igual.
4: No ho entès.
10: Por cierto, la Pili me llama el elefante a mí.
0: ¿Por qué?
10: Porque dice que tengo una trompa.
0: Bueno, va, ya, de veritat. No sé com he pogut caure en aquest parany. Escolta, jo vull posar uns anuncis. Algú li molesta o...?
7: A mi.
0: Bueno, per quin motiu?
7: No, porque sois unos mamarrachos.
0: Vale, prou d'insultar, de veritat. Tinc
8: allà
0: uns altres temes per comentar.
7: Allà tu.
0: Home, tenim... És que no sé... Són temes bons, eh? Són temes bons, però va, feu una petita pausa per la publicitat i de seguida hi tornem. Fins ara.
11: Versió estiu, amb Pere Mas. Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743 3.
14: Verisure.
15: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
16: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
15: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
16: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
17: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
18: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
19: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
18: Calli, dona, no exageri.
15: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
21: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta Conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
22: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara clubdevinslavanguardia.com.
15: RAC 1.
23: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
15: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. Ja tornem aquí parlant de la vaga a l'aeroport, dels treballadors de Grandforce, que són els que manipulen les maletes per una pila de grans companyies. Avui és el segon dia d'una vaga que en un principi és indefinida.
4: És una aturada que s'ha tornat a notar amb una quinzena de vols cancel·lats. Representen, però, pocs vols del total que superen un dia com avui a l'aeroport del Prat en un dia de màxima activitat per temporada alta de vacances. Grandforce és l'empresa subcontractada que dona servei logístic a grans aerolínies com Air Europa, Lufthansa, KLM o Etihad a l'hora de facturar maletes i embarcar. Per tant, també es poden allargar o es poden notar en aquestes cues i tenir problemes amb l'equipatge. Recordem, a més, que és una vaga indefinida i sembla que es podria allargar, ja que el personal de l'empresa, que reclama millors condicions laborals, assegura que la direcció s'està negant a negociar amb ells.
0: I en plana política a Catalunya hi ha hagut molt d'enrenou a Esquerra Republicana després que el seu candidat a Girona, Marc Puigtió, hagi dit amb un àudio que s'ha filtrat a xarxes que vol fer fora tots els seus companys.
4: Té una notícia que li pot sortir molt cara, tot i que ja ha demanat disculpes. De moment el partit li ha obert un expediment, però ja veus que directament el volen apartar de les llistes municipals de Girona. Puigtió havia de liderar Esquerra a Girona, tot i formar part d'una subdivisió local que es diu Moviment Gironí. En aquest àudio filtrat, que ha publicat un jove vinculat a Vox, se l'escolta clarament dient quines són les seves intencions. L'escoltem.
2: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. I t'ho vaig estar explicant, fent el cafè, et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra, i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
4: Puigtió, com dèiem, ha demanat perdó, diu que no va calibrar prou bé ni la conversa ni l'interlocutor, el seu futur, però queda en mans del partit, que abans de prendre decisions ha assegurat que analitzarà a fons aquest cas.
0: Bé, no ha calibrat bé ni la conversa, efectivament tots aquí, si comencem a mirar els whatsapps i els missatges de veu i les coses que diem els uns als altres, com que tothom està tot el dia recant dels altres, podríem acabar malament. Però sí que l'interlocutor, això d'anar pel món parlant amb gent de Vox, sent d'Esquerra Republicana, no acaba de lligar, diria jo, amb els valors fundacionals del partit. Però, bueno, en tot cas, cadascú sabrà en qui parla. S'ha d'anar molt en compte amb els telèfons, sobretot si et dediques a la política. I, de fet, aquí, al Versió Estiu...
4: S'ha dit que sí, ha arribat un WhatsApp,
0: és
4: no?
0: És que tenim una exclusiva. Tenim una exclusiva... Sí, calma. Bueno, que, clar que tenim una exclusiva. Què t'estranya tant, de l'exclusiva?
3: És que l'estiu és difícil.
0: Sí, però tenim una exclusiva, uns àudios, del president del govern espanyol, en Pedro Sánchez, que afecten directament... Atenció, eh?
4: T'ha arribat al mòbil, això?
0: Ara veuràs. El nostre programa. Atenció.
5: Salvador, te envío un audio porque estoy hasta el moño del programa que me hacen ir cada día en RACO 1, como se diga, el versión Estiu. El PRE más puede ser muy socialista, pero yo presentaría mucho mejor el programa. En breves, todos fuera y me quedo yo con el cotarro.
0: Bueno, ja... No, no, sí, això és una...
4: No ho has tret, això?
0: És una exclusiva que tenim aquí, del xat Ferraz Enfriants. En tenim més, eh?
5: Y no hablemos de la chica que ríe, la Abriel o...
3: ¿Qué?
5: Sí, para reír y que me paguen, te enchufa a ti en el programa, Salvador. Bueno, y el chico de los informativos, el Jordi Clarito, ese, como se diga, es un periodista manipulador y solo defiende bulos.
0: Bueno, ja veus que és una primícia de nivell majúscul que han rebut dels àudios del Villarejo i companyia. A veure, senyor Sánchez, té res a dir sobre aquests àudios que s'han filtrat? Realment vostè vol fer-se amb el control del programa?
6: Pere, estimado.
0: Hola, què tal?
6: Sí. Ya están las fake news, ya están los bulos,
0: no,
6: las manipulaciones y la inteligencia artificial.
0: Sí.
6: Al final voy a tener que retirar el carnet socialista que tanto enseña por la calle.
0: Qué manía, que yo no tengo cap carnet del PSC.
24: Yo siempre he sido del PSC.
0: No, va, prou d'aquest color, de veritat, prou de
6: sí, estoy encantado con Yael, lo único que a veces pues viene como hoy tapadita hasta el cuello.
3: Ay, por favor.
0: Pero, no va, prou.
4: Com el deixes colar-se, que
6: és? Pierde audiencia.
0: Silenci, prou d'aquesta mena de comentaris. Calleu, ja, adéu. A la plana de successos, atenció a aquest cas, la policia espanyola ha desarticulat al Segrià un laboratori de metamfetamina... Perdó, metamina.
3: Avui sí,
0: no,
3: estem...
0: Bueno, a veure, aquí no està tothom avui per presumir molt, eh?
3: Sí, però,
0: jo no miro ningú, però se n'han produït unes quantes, eh? Bueno, tan grossa com la teva, no?
3: Però la teva ha sigut molt forta.
0: Agradat, què pren estudi? Mesures a l'estudi 1 de Catalunya... Ai, de RAC1.
3: Pues...
0: És que estan molts anys dient l'estudi 1 de Catalunya.
3: No, he de dir que no t'havia passat encara i que et passi avui 13 dies de la versió. Està
0: bueno,
3: molt bé.
0: Bueno, ja sí, calma. A veure... Al Segrià han desarticulat un laboratori de metamfetamina, més o menys, que portava una branca dels càrtels, si no foteu broma, perquè eren uns tios que fa bastanta por.
4: Sí, sí,
0: un dels càrtels mexicans més perillosos del món.
4: Sí, una operació que ha acabat amb 13 detinguts i més de 2,5 tones de droga decomissada que preparaven en aquest laboratori al Manà. El grup criminal vinculat al càrtel Jalisco Nueva Generación portava la droga de Mèxic a través de la frontera francesa i la transportava en ampolles d'aroma de vainilla, camuflada. Finalment, el laboratori és on cristal·litzaven la metamfetamina. Ho explica l'inspector en cap de la policia espanyola, l'Alejandro Martín.
25: La metamfetamina no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido, simplemente hay que cristalizarla. Se echan en los recipientes, en las ollas que ven ustedes ahí, se calienta con algunos productos químicos, se centraliza, se purifica y se cristaliza.
1: Oye, ¿y sabéis qué es lo que hacen con esto cuando lo retiran?
0: ¿Qué fan amb això quan lo retiran?
1: No sé, pregunto si hay algún outlet.
0: No, tranquil, això ho destrueixen. No,
4: de
0: moment... No, ho cremen o ho desfan tot?
4: Bueno, ho decomissen. Al laboratori d'Almenar, la policia hi ha trobat tota aquesta droga que comentàvem, també hi ha trobat 4.500 euros en efectiu i 6 vehicles i molt material industrial que feien servir per cristal·litzar la droga. Creuen que era un dels laboratoris clandestins més grans d'Europa, on calculen que hi podien arribar a produir fins a 800 quilos de droga. És molt, en només 3 dies. 12 d'aquests 13 detinguts ja han ingressat a la presó.
7: Ai, doncs aquesta notícia és terrible, terrible.
0: Calma, per què? Com pot dir una mala notícia aquest decomissament? No li veig pas jo la mala notícia enlloc.
7: És que aviam, el sector de la restauració a Catalunya està en el seu pitjor moment. No paren de tocar cuines de menjar tradicional de tota la vida.
0: No, però no estem parlant de tota la vida, eh? És un laboratori on es feien drogues. Estem parlant de drogues, eh?
7: Sí. I ara a Lleida on es comprarà metamfetamina de quilòmetre zero?
0: No,
7: on aniran les àvies i els avis de tota la vida els diumenges? És una terrible notícia per l'hostaleria. Estic segura que d'aquí 2 dies, en comptes d'aquesta cuina, hi trobarem una tenda d'empanades argentines, un brunch o un local de manicura.
0: Va, no diguis ximpleries. Més coses relacionades...
1: 800 quilos entre dies tampoc és tanto.
0: Home, una festa bastant grossa, diria jo. Però vaja, més qüestions de successos. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. Va començar la setmana passada i ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees.
4: Sí, és ara mateix l'únic foc actiu que tenim a Catalunya, on gràcies a les pluges i a la reculada dels termòmetres el risc de nous incendis ha caigut força. Crema, recordem, en una zona d'alta muntanya de difícil accés. Els bombers tenen un perímetre estable, però encara no el donen per estabilitzat. El sotsinspector del cos, Sir Larrañaga, ha explicat aquest matí al Món a RAC1 els escenaris possibles.
8: Els dies van acompanyant-lo hasta que la natura ens aporta unes pluges suficientment importants com per poder apagar tot. De fet, ha plogut algo estos dies, però no ha plogut suficient com per penetrar dintre d'aquestes masses forestals arbrades que tenen soques molt grosses en aquest moment en incandescente.
4: Els bombers pràcticament només poden atacar aquest foc per aire. Ha cremat 110 hectàrees, una vintena de les quals formen part del Parc Nacional d'Aigüestortes.
0: Per cert, Jordi, que el govern ha presentat avui una mena de camioneta ben curiosa, amb una gran antena, però una molt gran antena que es desplega, una gran antena que es desplega, que servirà per garantir...
6: Que cabe duda, ¿no?
0: ¿Qué pasa?
6: Que la Pili muchas veces me dice, Sergio, si no eres un transistor, ¿por qué tienes esa antena?
0: No, sí, estem parlant d'una antena i prou. Hi ha prou d'aquest color. Per garantir... És que estem parlant d'un tema seriós, hosti. Per garantir la cobertura mòbil en zones afectades per emergències.
4: Un dispositiu mòbil que servirà especialment per casos com incendis, aiguats o ventades que deixin fora de cobertura nuclis de població o municipis sencers. Servirà, per exemple, perquè la ciutadania pugui comunicar-se amb els serveis d'emergències o rebre els avisos populars d'aquest estiu, els dels telèfons mòbils, l'ES Alert. Ho explica el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort.
9: El que ens permet és poder restablir temporalment la cobertura mòbil en una àrea afectada en la que hi ha nuclis de població que, si es malmeten aquestes comunicacions, no podria doncs, rebre els avisos de protecció civil, inclosos els missatges ES Alert o trucar al 112.
6: És curioso perquè quan saco l'antena la Pili se inunda també.
4: Aquesta gran antena, Sergio Ramos, ofereix connexió amb qualsevol de les 3 operadores que donen servei a l'Estat en un radi de 20 quilòmetres i també durant diversos dies.
0: Doncs és un molt bon invent. Aquest vehicle és el que garantirà cobertura, com dèiem, en cas d'incendis, emergències...
7: Espera, amors! Saluda, que estem en directe pels meus fans!
0: No, els fans que es posin.
7: Va. Morrito, espera más.
0: Ah, prou. Què et passa,
7: ara,
0: Coco?
7: Ui, que malament s'ho has fotut sempre.
0: Digues.
7: Que em quedo la pasta del bocat, no? Sí. Perquè per fi el govern de boomers de la Generi Flop pensa en els joves, no? Ja, sí, però...
0: Bueno, Coco, la nostra corresponsal de la Generació Z o no sé quina, estic bastant segur que això, vaja, totalment segur, que no és una mesura pels joves, està pensada per les situacions
7: d'emergència. Calla la boca, boomer! No, per fi un vehicle per situacions d'emergències, literal. Tu saps quantes vegades m'he quedat sense wifi per penjar rils dins del túnel del Cadi, anant a esquiar, o sigui, locura.
0: Va, prou, avanci.
7: Ah, no, avanci, què vols dir? O sigui, a veure, si tu no t'has trobat mai en aquesta situació,
0: però
7: no parlis.
0: No és una situació d'emergència.
7: Però no parlis des de la teva situació de privilegi, saps?
0: No,
7: please, hashtag callat i gràcies. Mira, vaig a contractar-lo perquè em segueixi amb el catamaran del Sugardadi, que aigües internacionals
4: demà l'era al Twitch. No pots contractar això. Com.
0: Sí, ho
7: pots. Que sí, que ara em fan una oferta, per favor. Quan vegin el que tinc a la compta...
0: Que només queda una setmana, eh? Una setmana, tan sols.
10: Tic-tac. tic-tac. Tic-tac.
0: Sí, sí. Queda tic-tac. Més una setmana per l'eclipsi solar.
7: Per morir.
0: Total, no morirem. Doctora, tic-tac, tic-tac. No morirem. Hi ha molta expectació.
6: Quan viene Fité?
0: No, Fité. Demà ve el Fité. Carlos Fité demà ve, sí, sí.
6: Qué casualidad.
0: Vaja, no sé, m'ha enviat WhatsApp
6: ahí. El chiringuito cambia de canal, sí, pero sigue siendo otro logo. Y Fité no aparece por aquí.
0: No, Fité estava de vacances, però ahí, amb un grup de WhatsApp.
6: Tic-tac.
0: No, així et t'explico, Martí. Estava en un grup de WhatsApp on hi ha el Fité.
10: Tic-tac.
0: Estàvem rajant amb Ferran Torres ahí.
6: Tic-tac.
0: I parlant, quan tant la tertúlia d'aquí. I el Fité va dir, ja ho vindré a dir aquí el dijous.
4: Us veu que ara
0: ve
4: vostè,
0: dijous?
4: Eh?
0: Veu no ve el dijous, el Fité? Bueno, no sé, m'ho va dir ell. Ja veurem, si no que entri per la porta.
4: Diu que sí,
0: ja,
4: diu
0: no
4: que sí que ve.
6: Bueno. Esperamos que traiga vino para todo el equipo, tu.
0: Sí, perquè ai, té una botiga de vins. Té una botiga de vins.
3: Ah, escolta, doncs sí.
0: Bueno, sí, però l'ha de pagar el vi, eh? Tampoc el fa ell. Va, podem avançar
4: bueno,
0: va, o no?
4: Seguim.
0: Que estem, a més, que mira.
4: Que ja anem tard, eh? Espera.
0: La Padilla i el Ferrer estan agafant una metralladora i venint cap aquí, Rallo Rambo, enfadats perquè anem una mica tard. Em disculpo i us portaré bombons. A veure, el que volia dir... Ah, coi, queda una setmana.
11: Com?
0: Queda una setmana per l'eclipsi. Tenim clar, no? Tots plegats, que d'aquí una setmana serem a la bonica localitat de...
3: Roquetes.
0: Vale, no cal cantar, ja ho deixem aquí. Roquetes, hi ha molta expectació. I resulta que hi ha gent que parla de FOMO. Suposo que com que sou tan moderns, tot sabeu què vol dir FOMO, eh? La sensació de no voler-te perdre res.
7: O que Pidera, que no, cal, sí, sí, no calia no, traduir,
0: no,
7: saps?
0: No, sí.
4: Més, o menys, més o menys és això, Pere.
0: Sí, vol dir fear of missing out.
4: Els experts creuen que com més tinguem el dia de l'eclipsi a tocar, més gent no se'l voldrà perdre. Calculen que es dispararà la demanda per observar-lo des dels millors llocs, com el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, ja que hi haurà molta gent que s'engrescarà a organitzar una excursió a última hora. Per cert, que l'aerolínia Iberia ha anunciat que ha organitzat un vol que s'enlairarà des de Madrid i que seguirà aquest eclipsi des de l'aire a bord. Hi haurà un equip d'investigadors, també periodistes, i tindran el privilegi de veure com la Lluna cobreix completament el Sol en les millors condicions, des del cel i molt més a prop que la resta de persones.
0: Doncs ja veurem quin recorregut fa aquest avió. Nosaltres
7: sort explicarem... que no hi ha mar a Madrid.
0: Perquè quin problema hi ha?
7: Perquè caurà avió.
0: No, no caurà l'avió, de veritat, no caurà l'avió. No pensem en aquesta cosa catastrofista. Recordem que un minut i mig, com a molt, se'n va al Sol i després torna. Veurem què passa doncs dimecres vinent, o potser sí que s'acaba el món, com diu la professora Olivia Làctia, però sí que és veritat que pot haver un cert col·lapse, carteres, sí, coses diverses, i aquesta notícia del FOMO prové de Tarragona, i clar, si diem Tarragona, sí, només pot dir un nom. Home, Esteve Giral!
12: Home!
0: Esteve!
12: Esteve!
0: Bona tarda!
6: Estava esmorzant.
0: Encara no, no estava esmorzant.
6: Esteve,
0: no...
6: Copets, en Zeba.
0: Ah,
12: bona tarda.
0: Escolta, Esteve, encara no,
12: no estava esmorzant.
0: Encara no havíem tingut el gust de parlar, Esteve, no havíem tingut el gust de parlar, per tant, no. Ens saludem molt cordialment. A veure, què passa amb tot això del FOMO?
6: Em
0: què
6: flipa.
0: Passa a Tarragona? Quina és la situació? Perquè estem parlant en una de les zones del país on es podrà veure millor, el clarinxi sí, total, diguem-ne.
12: Sí, sí, de fet l'eclipsi té allò de que hi ha part de gent, no?, que està com molt obsessionada fins a un punt gairebé, no?, de manera malaltista, que fa molts anys que ho esperen, que ho preparen aquests darreres setmanes, mesos. Hem parlat, per exemple, amb caçadors d'eclipsis, que s'encarreguen de buscar eclipsis per tot el món, i aquests estaran també a Tarragona, a les Terres de l'Ebre, també a altres punts, i aquesta gent ja fa molt de temps, en alguns casos 3, 4, 5 anys, que preparen el lloc on ho observaran. Però també hi ha un munt de gent, sí, que segurament potser hi esteu entre ells, que fins ara doncs, ha passat una mica de la història, que l'eclipsi li ha semblat una mica una turra, per parlar clarament.
0: Nosaltres estem encantats.
12: I
0: nosaltres, com que s'han de fer un programa especial, exacte, on sí, tu, per cert, feliços, intervindràs, perquè ets un dels desplegats sobre el territori.
12: Sí.
6: Siempre facturando.
0: Sí, anem a robar de la ràdio. Doncs estem encantats nosaltres, eh?
12: Sí, doncs, si esteu encantats, potser perquè vosaltres treballeu, però si fóssiu un veí o un aficionat qualsevol a l'astronomia, potser ja tindríeu allotjament, però hi ha molta gent, pel que diuen, que fins a última hora no tindrà aquella sensació de dir si això que expliquen a RAC1, que fan un especial, si això que tothom diu que serà tan espectacular, no ho veig, o no ho veig com ho hauria de veure, per tant, en bones condicions, en un lloc que l'eclipsi duri això, vora 90 segons, si no estic en un lloc que estigui l'horitzó perfectament clar, doncs em perdré una cosa que és històrica. De fet, a Catalunya difícilment ho tornarem a veure, i fa més d'un segle que no es veia. I aquest fenomen, el FOMO, lligat a l'eclipsi, doncs què farà? Que segurament molta gent a última hora intenti tenir un molt bon lloc d'observació, segurament no se'n sortirà, perquè els llocs ja estan reservats, els allotjaments estan complerts, havies de fer una mica de previsió, i llavors aquest FOMO encara farà incrementar, diuen i alerten, compte, hi haurà estafes, hi haurà qui et prometrà doncs, un gran lloc per veure-ho, i segurament és una presa de pèl, i hi haurà també qui estarà disposat a pagar molts i molts de diners per tenir doncs, un lloc privilegiat o una experiència única vinculada a l'eclipsi. Per tant, allò del FOMO i l'eclipsi és un fenomen que també viurem la setmana que ve, i com deia Espera, possiblement també generarà moviments d'última hora, a la desesperada, col·lapses a les carreteres. Veurem què és el que acaba passant, però ens alerten que als Estats Units va passar el FOMO i que això es va traduir en moltíssima gent que a última hora va anar a la desesperada per poder-lo seguir, acampant, per exemple, en llocs que no es podia, a la natura, etc. Vaja, serà interessant veure-ho, què acaba passant, perquè hi ha qui diu que n'estem fent un gran massa, veurem si és així o no.
0: No, i a més aquesta...
10: Pero vamos a ver, vamos con lo importante. ¿Tenemos alineaciones?
0: No, farem un desplegament important. Home, hi haurà l'Esteve Giral...
10: ¿Dónde estarán los enviados especiales? ¿En qué punto del eclipse?
0: Ja els hi direm. L'eclipse no és un punt, és diversos llocs del país i ja estaran...
10: Don Esteve, ¿tenemos motos, coches, equipo y helicóptero?
0: Helicóptero no,
12: el coche a punt per anar a Tarragona, que és un...
10: Y lo más importante, ¿tienes reservado ya el restaurante donde comemos?
12: Això sempre, no falla mai.
0: Molt bé. Au, Giral, vinga, ja farem el desplegament pertinent i ja anirem descobrint.
10: Comeremos de carta o de menú?
12: Convidats a Tarragona tots plegats.
0: Gràcies, però nosaltres menjarem a prop de Roquetes.
3: Roquetes.
0: No, llevarem
12: bé també allà.
0: Sí? Home, recomanes...
10: Sensació tèrmica?
0: Menjarem a Roquetes i d'hora. Ja avisem a la gent de la zona que necessitem dinar sobre la una, no, aproximadament?
3: Sí, que ens passi restaurants. Jo
12: conec un... En privat us faig alguna recomanació.
0: Exacte, privat.
10: Otra cosa no, pero restaurantes y gañote, el señor Giral...
0: Bueno, va,
10: home. Es experto. Se come al niño Jesús por un pie.
0: Y catedrático del buen comer y del mejor beber, José María.
10: Ahí está.
0: Escolta, Esteve, moltes gràcies.
12: Apa, salut.
0: I als oients, al marge de tota aquesta tonteria, que sàpiguen que començarem a les 4, com cada dia, però ens allargarem fins a les 9, perquè si fem un especial de l'eclipsi...
12: I no veiem...
0: Que es produeix...
10: Dos hores de tiempo añadido...
0: Silenci. I el programa s'acaba a les 8, i l'eclipsi a les 8 i 30, seria el gènere tonto fer un especial de l'eclipsi amb sense eclipsi.
11: És tonto allargar per res.
0: No, perquè és allargar. Ah, perquè a les 8:30 hi haurem mortos, oi?
11: Exactament.
0: A veure, ara ve un moment una mica complicat. Vaig anar al butlletí, però abans tinc temps i esports. I no me recordo quin va primer. Va primer el temps, oi? Perfecte. Ja hem solucionat un dels problemes. Gràcies, Marc Espejo, posant la sintonia pertinent. Llavors, tinc un altre problema. Sé que el del temps es diu Nil Ferrés i que el de l'esport es diu Martí Coma, però no sé quin dels dos
12: Martí
0: és.
12: Martí Puig Coma.
0: Per als que els dos, Martí Puig Coma. Però és que són iguals. Bueno, llavors, només són clavats, sí o no? Tenen...
12: El pentinat, només.
0: El pentinat, molt bé. Doncs.
12: I també perquè tots dos fem el temps. Un fa el temps i l'altre fa el temps afegit.
0: Home! Tenim la broma de la setmana.
12: Aquesta, la tenies preparada, aquesta.
0: Aquesta quantes setmanes l'has estat? Te l'han fet els guionistes o l'has fet tu solet?
12: Jo mateix.
0: Molt bé, aquest és el de l'esports i el del temps. Martí, Anil, vull dir l'altre.
12: Bona tarda.
0: L'autèntic, com estàs?
10: Don Nilo.
0: No, deixem-lo parlar. A veure, previsió meteorològica, tal qual, tot això.
13: Mireu, avui la tarda, poques novetats. Avui no tindrem els ruixats que hem tingut els últims dies. Com a molt Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental. No es descarta tampoc algun ruixadet a l'interior de les comarques de Girona, també al sud de les Terres de l'Ebre, però en general poca cosa. El que sí que seguirem notant és la xafogor. Avui a la nit continuarem.
3: És terrible,
13: amb aquests valors força per sobre dels 20 graus a molts punts del prelitoral, també en alguns punts per sobre dels 25 graus, per tant, això és el que anomenem una nit tòrrida.
3: Jo pensava que m'estava fent gran.
10: Esto en invierno también pasa, ¿no?
0: Sí, en invierno también pasa.
13: Sí. Seguirem fent calor, però us porto una notícia positiva i una de no tan bona, podem
0: dir. Vaja, perquè comencem per la no tan bona.
13: La no tan bona. Doncs que demà a la tarda ens arriba un canvi de temps, canvi brusc de temps, que el que ens portarà serà precisament...
10: Canvio brusca.
13: Serà precisament tempestes de tarda que poden afectar a moltes de les comarques de Catalunya, començant des del nord, anant baixant fins a bona part de les comarques del sud. Sobretot interior, punts del Pirineu, Prepirineu Oriental, és on podem tenir calamarsades i pedregades que
14: Pallaresos
13: caldrà seguir,
14: també?
13: Que caldrà seguir alerta. Sí, sí.
14: Els Pallaresos
13: Pirineu,
14: també,
13: Prepirineu,
14: eh?
13: Sí.
0: Tothom pregunta pels
10: ulls. Por quitar bolos.
0: I la bona quina és?
13: La bona és que demà al matí seguirem tenint un ambient assolellat i, a més, la temperatura patirà a una lleugera refrescada.
10: Per tant, recomienda sacar abrigo i bufanda?
0: No cal tampoc ni abrig, tant, tampoc sisplau, tant. Ni abrig ni bufanda. Bé, estimat Nil, una, que no se t'oblidi que ens veiem el dia 12 a dalt la muntanya, a l'Observatori de l'Ebre.
3: Clar.
0: Bueno, no, però és una manera de dir que és un de desplegats el programa especial que farem la setmana que ve. Anem fent xup-xup. No et queixis, tu també vindràs d'excursió.
3: Em fa molta il·lusió, a Roquetes.
0: Molt bé, doncs ja està, aviam si dinem.
6: Sabéis si haremos noche? És por compartir habitació.
12: Xup-xup,
0: xup-xup,
12: xup-xup al foc.
0: I una altra cosa, demà et fotrem un tercer grau sobre el temps el dia 12, ja, ja sé que els meteoròlegs, no sé què, falta molt, no sé quantos, poseu-vos d'acord i comenceu a dir-nos si farà bon dia o no farà bon dia, és a dir, si es podrà veure o no l'eclipsi.
13: Us puc portar algunes estadístiques.
10: Vinga, va.
0: Demà. Ah, demà, això?
13: Demà.
0: Doncs t'ha quedat clar, Martí?
10: Claríssim.
0: Palante, Martí.
10: Vinga.
0: Pobre Martí, va sempre l'últim i sempre anem una mica pillats amb el butlletí, que
10: no,
0: tenim la Bàrbara Padilla i el Joan Ferrer, que s'estan florint. Confirmem-ho, aviam si estan florint o segueixen vius o estan allà al quarto fosc on fan els boletos. Padilla, estimada.
14: Sí, aquí estem.
0: Molt bé. Sàpigues que avui farem una investigació sobre la pudor que prové de la cuina de la ràdio.
14: Home, és que cada vegada és més forta i
0: sí?
14: Hi ha un punt que...
0: I informatius, que sou els seriosos i els que teniu el rigor i la veracitat en aquesta casa, sou de la tesi que prové de la màquina de cafè?
14: Tenim aquesta tesi, perquè hem mirat la nevera molt a fons i creiem que és la màquina de cafè que per darrere, potser una mica de llet, ha caigut per allà i l'olor ja és insuportable.
0: La llet igualment és en pols, però vaja, ja ho aclarirem.
6: Bueno, tota opinió, no?
0: No comencem. I el Ferrer, el Joan dels Esports, alguna cosa a dir? O...
17: No, estic per aquí, jo estic d'acord amb la Bàrbara, amb lo de la cuina.
10: ¿Tienes alineaciones?
0: ¿D'alineaciones de què? No, és que no cal alineaciones. Però abans, el temps afegit, que sí que té alineaciones, perquè vindran-nos tertulians. Sí. Avui.
10: Doncs mira, avui tenim un que ve de la planta 5, que és l'Àngel Pérez.
0: Hombre, grande.
10: I després també tenim un que ens va anunciar una cançó.
0: Avui s'estrenarà una cançó, diguem el nom, no?
3: Què et passa? Lluís Carrasco, és que estic molt nerviosa per aquesta cançó.
0: No, estàs molt esverada, vull dir.
18: He fet una cançó que sonarà avui a les 7 i la podreu escoltar en directe.
0: Gràcies, Lluís Carrasco. Serà una primícia. Sabem qui vindrà a tertuliejar amb nosaltres. I quin serà el tema destacat o temes que tractarem, sisplau?
10: Mira, el tema destacat serà els 5 anys que fa de la marxa de Messi. Avui, 5 d'agost, fa 5 anys que Messi va marxar del Barça.
0: Mal rotllo, hòstia.
10: Parlarem sobre això.
19: Sí. Clar, clar, és que l'actualitat, Martí?
0: Aitana, bona tarda.
19: No, bon matí.
0: No, bona tarda,
19: que mala tarda, ja.
0: No, però no te'n posis de mal humor. Quin problema hi ha? No,
19: home,
0: no...
19: normal, ha de parlar d'algú de fa 5 anys quan pot parlar de coses d'ara del femení.
10: Però, ja, ahir vam parlar de Caroli Nicol.
19: Ahir, què passa, ja n'hi ha
0: prou.
19: També
0: hi haurà
10: femení. I avui l'han presentat.
0: I alguna cosa més? Tema fitxatges i
10: tal. Tema Julián Álvarez, també. Perquè Deco
0: està
10: a Madrid.
0: Hi ha hagut la reunió, ja?
10: Hi ha hagut la reunió amb els agents de Julián Álvarez.
0: Home! Amb els agents,
10: Sí. I tindrem Marta Ramon, que ens explicarà com ha anat això.
0: La veritat, tota la veritat, i res que la veritat sobre això. Doncs encara acabarà venint el Julián Álvarez aquí. I tenim pregunta del dia.
10: Va,
20: avui no lo creéis ni vosotros.
0: Va, vostè calli, que... Fantasma.
10: Sí.
20: Mira, Julián López tiene cláusula, tiene contrato,
0: sí,
20: y es lo que os puedo decir a esta hora.
0: No, a esta hora ja callem. Va, tu digues la pregunta del
20: Martín,
0: dia.
20: Martín, conmigo hubiese sido el cateto a babor en vez de Alfredo Landa.
0: Martín, digues la pregunta.
10: La pregunta. Avui, perquè avui fa 5 anys després de la deu de Messi, i això us ho hem preguntat a Instagram, i han donat 4 opcions. Encara estic dolgut amb ell, el Barça va fer bé, que vingui a retirar-se, o que obri un negoci d'empanades.
0: Va, per favor, de veritat, amb això de la cosa argentina. Moltes gràcies. A partir de les 7, uns minutets abans, uns minutets després, el temps afegit, i ja poden començar a participar. I dit això, el butlletí. Tres minuts i serà un quart de 6 de la tarda. El butlletí, com hem saludat abans ja, encapçalat per la Bàrbara Padilla. Bona tarda de nou. I pel Joan Ferrer. Hola, Joan.
6: Hola.
0: La notícia que destaquem és que la jutgessa de l'Audiència Nacional rebutja mobilitzar l'armada a Ceuta una petició que havia fet Vox.
14: Sí, Maria Tardón s'oposa de ple a les mesures urgents que ha demanat el partit d'ultradreta per contenir la crisi humanitària. La formació vol que l'armada faci funcions de salvament i també de control marítim. També reclamen més militars a la frontera i que la policia identifiqui tothom. La jutgessa rebutja les mesures i, mentrestant, espera els informes que ha demanat a la Guàrdia Civil sobre si la policia va rebre algun tipus d'alerta abans de l'entrada a Ceuta dels 72.000 migrants procedents del Marroc. Mentrestant, aquí, USTEC respon a la proposta que ha fet avui el republicà Oriol Junqueras de crear un equip d'experts que porti al Departament d'Educació. El Sindicat d'Ensenyament demana menys invents i que s'escolti la comunitat educativa. Ho diu la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
15: Més que noves fórmules o invents, el que cal és escoltar la comunitat educativa, perquè la diagnosi ja la sabem, i de fet és una diagnosi consensuada per tots els grups polítics i per tots els agents socials, que és un infrafinançament que patim endèmic, no arribem ni al 6% del PIB que hauria d'estar ja doncs, en l'educació.
14: Segura insisteix que només cal voluntat política per tirar endavant l'educació del país i recorda que cal millorar les infraestructures i l'escola inclusiva i blindar el català a les aules. Aquesta tarda continua la vaga dels treballadors de Grand Force a l'aeroport del Prat, que fan serveis de facturació i també d'embarcament. És la segona jornada de vaga i per avui s'han cancel·lat 18 vols, tots amb origen o destinació a diversos països europeus. Segons el sindicat majoritari, CGT, l'empresa encara no s'ha posat en contacte amb els treballadors per mirar d'arribar a un acord i alerten que el cap de setmana la situació podria empitjorar. I per primer cop l'any passat es van enviar més paquets que cartes a l'Estat, concretament un 10% més que l'any anterior. Això són 1.300 milions de paquets. Així ho ha fet saber la Comissió dels Mercats i la Competència a partir de l'informe anual del sector postal. L'any passat l'enviament de cartes postals, publicitat i notificacions administratives va ser un 8% inferior a l'any anterior i la meitat respecte al 2019.
16: I els esports, Iris Tió ha sumat la seva sisena medalla al Campionat Europeu de Natació de París. El combinat espanyol s'ha fet amb la plata a la final de rutina acrobàtica per equips, mentre que Rússia ha aconseguit l'or. A banda d'Iris Tió, les catalanes Txell Ferrer i Lu Luis també han contribuït a la medalla de plata. En ciclisme en marxa aquesta hora, la cinquena etapa del Tour de França femení, avui amb 140 quilòmetres i fins a 8 ports puntuables. Ara mateix, a menys de 30 quilòmetres de la meta, hi ha un grup de 19 escapades al capdavant, a 40 segons del pilot, on hi són les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito. En bàsquet aquest migdia, el Barça ha presentat el seu nou entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić, que s'asseurà a la banqueta blaugrana les pròximes dues temporades. I just després de Sekulić, en aquest cas el Barça femení, s'ha presentat Keroli Nicoli, futbolista brasilera que s'incorpora a l'equip de Pere Romeu en el que ha estat el fitxatge més car de la història del Barça femení. Tot plegat en un dia de reunions a Madrid, Deco, director esportiu del Barça, en Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, amb l'objectiu de traçar l'estratègia que pugui dur a l'argentí al club blaugrana. I també a Madrid, aquest matí s'han vist les cares José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, amb Vinícius, i el seu representant per tractar la renovació del brasiler. I encara un últim apunt en futbol, el Sabadell ha anunciat aquest migdia la incorporació d'Edgar González, que arriba cedit de l'Almeria.
14: I el temps, al llarg de la tarda podem tenir alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però no seran tan intensos i extensos com els últims dies. No es descarta tampoc algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona o al sud de les Terres de l'Ebre. La temperatura es mantindrà elevada a la costa i continuarem tenint un ambient xafogós. De cara a demà, però, tot i que al matí serà amb sol, vindran canvis de cara a la tarda, amb xàfecs i tempestes localment acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades a bona part del Pirineu, al Prepirineu, també a les comarques interiors i al litoral del país.
21: Estiu amb Pere Mas.
22: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
23: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
26: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
27: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
26: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: No vol la cosa, ja tornem a ser aquí. És un quart i quatre minuts de 6 de la tarda. Vol dir que passen 4 minuts. Què et passa, Iel, que estàs fent com gestió?
1: Ai,
0: jo vull dir
1: estava
0: que
1: parlant
0: que aquest estudi, els últims 5 minuts, ha estat el camarote de los hermanos Marx. Això ha estat un caos. I, de fet, hi ha una porta que encara s'ha quedat oberta, cosa estranya, que només sigui una, perquè almenys queden les dues obertes. Val? Però han vingut uns senyors espectadors, bueno, el radiofonista, vull dir, senyors
1: oients,
0: que porten la ràdio,
1: que
0: ens han portat berenar.
1: Sí, llavors, que és el tècnic de Netflix.
0: Això ho explicarem a les 6 amb el Pep Pla. Aleshores, quan portes menjar a la ràdio, venen com si no hagués dinat ningú durant 3 setmanes aquí, amb manada, i comencen a robar el menjar.
2: M'han mossegat i tot,
0: gràcies,
2: també.
0: Gràcies, sí, tu també has menjat força. Llavors, la pobra convidada s'està pelant de fred. Està morint de fred. Necessites que et donem alguna cosa?
1: Jo tinc un folar, molt mono.
3: És que has de queixar-me, perquè tothom es queixa de calor i ara no puc pas venir aquí a queixar-me de fred i després dir-me, disculpar-me, que jo sóc la convidada i no he portat ni un fuet.
0: No pateixis, vindrem tots a sopar demà.
3: I els oients porten...
0: Demà som 15, l'equip, entre una cosa i l'altra, vindrem tots 15 a sopar de franc.
3: M'agradarà moltíssim.
0: I ens veurem tot l'aigua de les peceres. Ai, l'aigua de les floreres. L'aigua de les flores ho veurem tot.
3: Haurem d'esperar setembre, però, eh?
0: Bueno, sí, tens tancat fins al dia 1 de setembre, oi? Ho sabem tot de tu. Pensa que tot el que no ens diguis ho acabarem descobrint, vol dir que d'això, a casa està preparada. Bueno, és l'Ada Parrallada. Saludem-la ja. La restauradora, gastrònoma, persona, activista, feminista, dona, tot. Ho val tot, sí o no?
4: Ojo!
0: Què passa, Aitana? Bona tarda.
4: Ojo, home, què dius?
0: Bueno, aquí tenim l'Aitana Bonmatí, que sempre està criticant.
2: Bona tarda.
0: Si no hi ha la perspectiva de gènere suficient en aquest programa.
3: És que el cel la
0: a veure, intentem entrar en matèria, ja que hem aconseguit cosar una mica d'ordre en aquest estudi. Hem de dir una cosa per la gent que sigui amiga de l'Ada Parellada o que l'estigui intentant localitzar. Que és que s'ha deixat el telèfon mòbil no sé on.
3: A casa, val. A casa. És que és molt insòlid, perquè sí. És un senyal inequívoc de que estic de vacances.
0: Bueno,
3: o sigui, no en recordes tant del mòbil, quan és un apèndix, o sigui, és un tros
1: sí,
3: de cos.
1: Surt de casa amb les claus, no?
3: Sí, abans eren les claus i el duro, després les claus, el duro i les calcetes, i ara les claus, el duro.
0: Les calcetes? Que sortim mai sense calcetes de casa, tu?
3: Quan era petit, un dia vaig sortir de casa sense calcetes. Era molt petita, i jo plorava, i no m'entenien, perquè que em deien que no et trobes bé, no sé què, jo era molt petita i no sabia explicar-me, llavors, doncs, què et passa? I això m'ho han explicat, jo no me'n recordo per descomptat, que devia tenir 3... Al final dic, és que no porto calcetes!
0: Sempre acaba sortint alguna dada.
1: Que bo!
0: És cert que avui has vingut amb calcetes.
3: Llavors, sempre m'han fet aquesta broma a casa. Va.
0: Celebrem que avui no se t'hagi oblidat, perquè fa molt fred a l'estudi, encara ens faltaria això per acabar de pillar fred. Després, si algú necessita alguna cosa urgent de l'Ada... El que ha de fer és trucar a RAC1. Hi ha dos telèfons, el de la centraleta, que és el 93-270-4400, 270-4400, o bé poden trucar al telèfon directe de l'estudi d'allò, que llavors passaríem en antena, que és el 902-477-100. 902-477-100. I si no, el WhatsApp
1: del programa, que és el 608-70-70-60.
0: Ets la dona més localitzada en aquests moments del món.
3: Ara sí.
0: L'Alba Castellí ha preparat el qüestionari, està fascinada amb la teva vida i miracles. I
5: bona tardada.
0: Sap tot de tu, però abans vol investigar una cosa de tu.
5: Quina cosa, Pere?
0: La primera pregunta. La cara, vol investigar?
3: Tot el que passa aquí, dono fe que és real. Sí. Que no és allò un guió, no. Que està preparat.
5: No.
3: Ni res de tot això. O sigui,
0: és el puto
3: caos. Ha fet una cara, l'Alba, perquè què és el que ets de preguntar?
5: Tal com raja. Jo crec que el Pere estava volent ser misteriós i ha sigut tan misteriós que ni jo l'he entès. Ada, jo vull saber què has dinat avui. Què dinen els cuiners?
3: Ho sabia. Mira, quina mentida diràs?
0: No, ha anat un boda de bo, ha comprat un d'aquests empassats.
3: Ha faltat així per fer-ho, perquè anava en pijama, si no, s'ha de comprar alguna cosa. Però he pensat, ara vestir-me en fa mandra. Llavors, mira, és que avui ha estat un dia tot a l'inrevés, perquè jo ja estic de vacances i diguéssim que la meva família, que no és gaire extensa, però ja està tothom situat als llocs de les vacances. Però jo, com que havia de venir aquí... Avui, aquí on sóc ara,
0: sí,
3: doncs,
0: a RAC1,
3: doncs m'he quedat sola de Rodríguez a Barcelona.
0: Per culpa nostra?
3: No, gràcies a vosaltres. Ah. És una altra manera de mirar-ho.
0: Això que t'has tret de sobre.
5: Sola i sense mòbil, ho recordo.
0: El mòbil
3: el tenia a casa, però vull dir que estava sola a casa. Ah. I ha sigut un dia meravellós perquè he menjat un tomàquet.
0: Un tomàquet?
3: Ho sabíeu. Això sí... com que hi havia un formatge molt bo a casa, precisament perquè hem estat aquests dies a Avinyó, a Santa Maria d'Oló, i allà hi ha un lloc que es diu La Cabreria, on fan uns formatges extraordinaris, que els vam anar a visitar, i ens en vam endur un lot, com Déu mana, ampli i per poder aguantar força dies, doncs aquest tomàquet ha anat acompanyat d'aquest formatge. I dir-te també que aquest tomàquet, quan he obert la nevera, com que feia dies que vegetava, li he hagut de treure el floridet.
0: I te l'has fotut?
3: No, l'he tret l'he tallat i tal. És a dir, que confesso encara que és més greu. Era un tomàquet enflorit, al qual li he extret el florit i encara més gros.
0: Poder.
3: Dempeus. Me l'he menjat dempeus. No m'he assegut.
5: Dempeus, sempre dempeus.
3: No. Estava volia avançar feina, les coses com són,
0: un tomàquet final... no és tanta estona, que està més estona netejant-lo, tallant-lo, tenint el florit.
3: Qui t'ha dit que l'he netejat?
5: Qui té raó?
0: Bueno, a veure, una cosa, a mi avui se m'ha criticat molt fortament.
5: Home, i tant.
0: Però no, bueno, sí, procedeix, Alba.
5: No ets l'única que menja menjar pseudoflorit en aquesta taula, perquè avui en Pere Mas ha tingut un dinar... una mica...
3: accidentat.
0: No, ja està,
5: controvertit.
0: No, controvertit no. Aquí dinem bastant ràpid i normalment davant de l'ordinador que han de repassar alguna cosa. I jo en compro un d'aquests preparats envasats al buit. No cal dir marques, però n'hi ha 30.000. I particularment avui tenia una amanida com de... com es diu? La mongeta petita, com la del ganxet.
5: Però de Santa Pau.
0: Fes, olé, una mica com d'aquesta, que té una mica de tot i tenia bacallà. Bacallà esqueixat.
3: Sí.
0: I posava que data de caducitat 17 de juliol. I jo he anunciat a la redacció, dic, jo no llenço el menjar, m'ho penso menjar i no em moriré. Llavors ha començat un debat sobre si m'intoxicaria o no. Ho hem buscat a internet. Diu que els efectes d'allò un bacallà fotut podia triar entre 1 a 8 hores.
3: El bacallà no enganya. L'olor. O sigui,
0: quan l'hem ensumat...
1: No feia mal l'olor. No
0: per tant, ja està.
2: Con la pili passa lo mismo.
0: No, va, prou. Prou d'aquestes guardes. No, és que és el Sergio Ramos, que és un porc. La seva dona es diu Pili. Llavors la brometa al bacallà...
2: I a veces el bacalao huele.
0: No, a veces... Pues foto un mangarasso. Si vuela, li foto un mangarasso. Doncs ja està, prou d'aquest color.
2: Jo també li foto un mangarasso.
0: No, prou.
5: I en Pere tenia por que li sentés malament, però dius que en principi bé.
3: Aviam. No, jo no seré d'això qui diré que mengis menjar caducat, perquè les dates de caducitat t'estan indicant alguna cosa, t'estan indicant que a partir d'aquell moment no et pot garantir la seguretat alimentària i més val no jugar-se-la.
0: Ho diu qui s'ha menjat un tomàquet podrit fa un moment?
3: És que no posava data de caducitat. Per tant, estic exempta de culpa. Però també dir-te que després hi ha allò de la data de consum preferent, que sí que
0: és diferent,
3: que ho pots menjar un cop l'ha sobrepassat, però malgrat, jo no puc vendre menjar caducat en el restaurant, no podria fer-ho. A casa tinc marge de llibertat, i el meu marge és amplíssim de llibertat.
0: Mira,
3: amplíssim. Ara, llavors, jo no tinc gens de por les coses caducades, perquè tinc uns sentits que m'indiquen si això funciona o no funciona.
0: I un sentit comú, no és el mateix.
3: Exacte.
0: Un peix fresc que fa pudor,
3: exacte,
0: que una cosa envasada i cuita.
3: I el que t'anava a dir, precisament, el que no està processat i, a més, es compra l'engròs, o sigui, sense envasar, és a dir, el peix, la carn, que és el que podria tenir doncs, un grau més alt de toxicitat, diguéssim, no posa data de caducitat, i bé que fem servir els sentits per determinar si això allò és comestible o no. Clar. És comestible. I, per tant, si canvia el color, si tu veus que el bacallà és lila, blau, o gris...
5: Surten mosques?
3: Surten mosques, fa una olor espantosa, i doncs, evidentment, t'està indicant que allò no t'ho pots menjar. Un processat, una llauna que veus que està inflada, doncs allò ha fermentat.
0: O que l'envàs hagués estat bufat, per exemple.
3: Si per exemple.
0: Aquesta bufada és un indici que allà alguna cosa ha passat.
3: Sí, que hi ha uns gasos que s'estan desenvolupant. Però si no, jo, a casa, particularment, i que quedi clar que en el restaurant això no ho puc fer per qüestions de professionalitat i de compromís amb els meus clients, però a casa, mare meva, el marge és molt ampli.
0: Molt bé, queda clar. No és l'única controvèrsia gastronòmica que sortirà en aquesta conversa, però ja te la trobaràs més endavant. Ara sí que ja acabem amb el tema aquest del menjar caducat, perquè podríem estar 40 minuts parlant-ne,
5: I tant.
0: Encara no hem començat l'entrevista.
5: No.
0: O sí, és una conversa, això és una preconversa.
3: Clar, em sembla que és una conversa.
0: Ara l'amiga Alba... Ets tu, no?
5: Estic esperant que em diguis el cognom, t'estic posant a prova.
0: No, ja és suficient, el tinc aquí.
5: Molt bé,
0: bravo!
5: Salsa! Salsa, abans l'Ada Campera Mas.
3: Me'l sé, per una banda me'l sé, per l'altra se m'ha presentat formalment i, per tant, intento no oblidar amb qui després m'haig a veure en els micròfons.
0: Bueno, és qui ha preparat un el qüestionari i, a més, qui ha rastrejat la teva vida, però sempre té unes preguntetes fixes, perquè són les mateixes cada dia, pràcticament les mateixes per cada
3: tan
0: convidat.
3: Tan pesat dels testos.
0: No, no és un test. No.
5: Comencem bé.
0: No, perquè un test és amb una disjuntiva. I aquí és una... Bueno, alguna des de disjuntiva ja veuràs, és molt senzill.
5: Som-hi, ens tirem a la piscina.
0: Veritat, exacte.
5: Ada, deies que estàs de vacances?
3: Sí, ho estic.
5: Si no estiguessis aquí ara mateix, on estaries?
3: Aquesta hora segurament, doncs, sempre estic a Semproniana. Mm. Sempre estic a Semproniana, ja està. És molt fàcil de trobar-me.
0: Però aquesta hora el servei s'ha acabat.
3: Sí, però moltes tardes em quedo a preparar coses, sempre estic o escrivint llibres o editant vídeos o, o escrivint articles, i aquestes hores de calma de la tarda són superproductives en aquest sentit. I la veritat és que els que ens dediquem a la restauració ja sé que són respostes ràpides, però jo
5: tira,
3: veu, no?
0: No, tira, ja sé que marxo una estona i ja s'ha acabat.
3: A la restauració ja sabeu que estem molt lligats al nostre restaurant, o sigui, a l'espai on treballem.
0: És un esclavatge.
1: No tenim... Clar. No, és que podem... és com la segona casa, no?
3: És casa, és clar. Casa. Llavors anem a dormir a
5: A
3: l'hotel. Les cartes. No.

0: Vas editar un vídeo, ho faràs?
1: Oh, i tant. Avui no estava editant, perquè era els de les vacances.
2: Edites vídeos, evidentment, ets una cuinera reconegudíssima, però si no fossis cuinera, a què et dedicaries?
1: No ho sé, però preferia molta pena dedicar-me a alguna cosa que no fos com la cuina, saps? Mm. Sí, que no tingués aquesta...
2: Activa.
1: Sí, sí, sí, sí. I a vegades, per no saber cap on vas, et trobes que fas una carrera, t'hi trobes perquè no saps què triar, no sé què, i després estàs com encaminat cap a un lloc. I jo vaig tenir una sort immensa d'encaminar-me cap allà. Però jo, si pogués refer la meva vida allò, sabent tot,
2: sí,
1: ja, que això és una cosa...
3: Ara, sempre interessant.
1: Jo saps que m'hagués dedicat...
2: A què?
1: Segurament amb un fracàs absolut, però és igual, a la dansa.
2: Oh, ah, sí!
1: A mi m'agrada molt ballar.
3: Vols fer una petita demostració aquí?
1: Bueno, però la dansa clàssica. A mi em va deixar
3: el tutú.
1: El primer,
3: hi ha una barra per aquí, Pep. Aquella barra serveix.
0: I n'havies fet, i tot.
3: Ho saps fer, això?
2: Uau.
3: Si voleu, m'aixeco i faig una demostració, eh?
1: Sí, tu, si vols, on teniu la barra?
3: Allà, aquella barra d'allà, podria servir.
1: Jo us la faig, jo us faig el primer i la segona.
3: Sí?
2: Sí o no?
1: Va deixar... Sí, no, bueno.
2: Va, doncs sí.
3: Vamos con el plié.
2: Sí, però molt poc, eh?
3: La barra no la pots seguir fins allà. Atenció. Bueno, ves, una mica ens sentirem.
4: No. Vamos con el pie, el relevé y el puntapié.
3: Bueno, silenci. Aquí
4: queremos que hagas la muerte del cisne.
3: Vinga, ara... La de parrallada.
4: I ojo que ara. Don Pec Prieto
3: Maria,
4: se lo mira como el jurado.
3: El micro cap allà.
2: Ha fet la primera, la segona... Bravo!
0: Oh, allà, que bonica!
2: Ai, ara li fa mal a la cama.
3: Ho tenim gravat tot això, vull dir que t'ho posaré mica.
4: El cisne negro.
0: Ha sigut màgic perquè just estaves ballant i estaven les de la gimnàsia, ara no, eh?
1: Ah, home, quina humiliació.
3: No.
1: Quina humiliació.
3: Bueno, doncs ja sabem, ballarina.
2: Però sí que és veritat, Ada, que feines així actives, que sí, deies de la cuina, n'has tingut d'altres.
1: Feines com?
2: Actives,
1: sí.
2: De moviment.
1: A veure, no me'n recordo.
2: No te n'en recordes?
1: Aviam, és una cosa que està aquí gravada?
2: No.
3: Mira, ja és per als auriculars, no.
2: Una cosa que t'hi vas dedicar un temps, així, de feina activa...
1: Ah, sí, que feia de professora d'aeròbic. Bueno, va ser això, és tot així, sí.
2: De professora d'aeròbic,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, vaig fer de professora d'aeròbic molts anys. Bueno, de la dansa clàssica, diguéssim, vaig passar a la rítmica, que vaig fer campionats i coses així, que m'agradava molt, i que, bueno, no m'anava pas malament. I després és lo típic, no?, que després passes una cosa més així, al jazz, que en dèiem en aquella època.
2: Sí.
1: I jo anava sempre al gimnàs, m'agradava molt, perquè la meva mare té un gimnàs. I llavors,
2: d'aquí.
1: La meva mare abandonava a l'estat. Nosaltres som 8 germans. Això és una dada que és important.
4: No havia tele.
1: Per entendre,
3: sí, clar,
1: per entendre que com la mare t'ha de col·locar en algun lloc o altre. Llavors, en aquell gimnàs... Ves al gimnàs de la Mercè. Llavors, jo anava al gimnàs i allà... Ja et vindré a buscar d'aquí? 3, 4, no sé, les hores que fossin. Jo anava de classe en classe, llavors, molt bé. I quan vaig venir a Barcelona, per poder viure a Barcelona, que el meu pare no em deixava, perquè aviam, de Granollers a Barcelona, no es justifica, tu.
2: No.
1: Oi que no?
3: Hi ha un tren bastant de...
1: Jo li vaig dir, no, és que, pare, jo haig de treballar les tardes i llavors no, ja no arribo. I a les tardes em feia de professora d'aeròbic. Per què? Perquè així també tenia el gimnàs gratuït.
2: Ah,
3: amigo.
1: No només cobrava, i deien, és que es cobra poquet. Dic, bueno, però jo no pago gimnàs, escolta'm, se'n surt molt rodó, això.
2: Clar, exacte.
1: I m'agradava molt.
3: No volia ser desagradable la nostra convidada, que ens l'estimem molt, la de parellada. I
1: però
3: s'està
1: fent llarg, això.
3: No, després d'haver-la fet ballar i fer totes les tonteries que estem fent aquí.
1: Però
3: estem a les qüestions prèvies. Ai, gràcies, carinyo. Però estem a les qüestions prèvies, encara, eh?
1: Perquè ho puguis gravar i penjar-ho i riure que s'enriqui la humanitat.
3: Home, no et dius pas que ho penjarem.
0: I tant.
2: Som-hi, anem amb la següent. En un bar, a aquesta hora, ara que passen 34 minuts de les 5, què faries, què prendries? Un cafè? Una aigua? Algú ens ha dit també una xocolateta? Què prendries?
1: Aquesta hora, bueno, aquesta hora jo sóc molt de cafè, tinc una addicció al cafè important, per tant, si no m'he passat dels meus 5 cafès que em compto cada dia...
3: És el límit.
1: Això és un senyal, home, un senyal clar d'addicció, és que els vas comptant, saps?
3: Per no passar-te.
1: Per no
3: passar-te. Quants en portes avui?
1: No, avui bé, per això quan he arribat he pidolat un cafè, perquè a casa no tenia cafè.
3: Te l'han donat o no?
1: Sí, superbé.
3: Segur, i era un espresso?
1: Una mica massa de sucre, no sé qui l'ha fet.
3: O era la màquina.
2: Ah, les productores.
3: Era bo, eh? O tenia oli de Montoliu a dins.
1: No, perquè a més m'han escalfat... Què?

0: Oli de Montoliu.
1: Ja t'ho explicarem, això, no podem explicar per la ràdio.
2: No el coneixes?
1: És que tenim, sí, sí, tenim oli de Montoliu pel cafè, és una mica llarga d'explicar.
0: Val, d'acord, doncs broma interna, val. No, però m'han escalfat la llet i tot plegat. Un tallat.
2: T'han tractat bé.
0: Sí. Sí, sí, què més faria aquesta hora? És que és una hora... És veritat,
1: no, el cafè va bé, el cafè ja...
0: Jo ja estic, ja estic encarant el sopar aquesta hora, no te n'enriguis. Perquè a l'hostaleria dinem a les 12 i sopem a les 7.
2: Clar, aneu d'hora. Parlant d'encarar, la setmana que ve, el dimecres, hi ha un eclipsi. Sí. Com l'encares? T'interessa, tu?
0: Encara no m'ho he preparat, això.
2: Encara no. Per tant, no saps on el veuràs.
0: Tot l'any passant de tot. Va, quinada. Amb allò. I ara, com bé dieu, esteu dient tot el dia, em ve el FOMO aquest. Em ve el FOMO. Jo que sóc de JOMO, eh? Jo que sóc molt de JOMO.
3: Ningú està preparat per la mort.
1: No, no és la mort, eh? No comencem. No hi ha mort.
3: Precisament això.
1: No hi ha mort. Hi haurà eclipsi i quan s'acabi l'eclipsi ja estarà tot. No cal...
3: Sí, estarà tot, literalment.
1: No, no és igual, deixem-ho aquí.
2: Pot ser que estigui una mica fònica avui, la professora. Sí,
3: doncs sempre parlo així perquè fumo Ducados.
1: Ah, molt bé, endavant. Ducados sempre.
2: D'acord.
1: Vinga, més coses.
2: Anem amb la següent.
0: Doncs això, no sé què faré, no sé què faré. A més, és que em fa molta mandra les multituds.
1: Posa recu, i les aglomeracions, ja
0: les aglomeracions aquestes, vosaltres ho viureu en primera persona, pràcticament, eh?
2: Ah, exacte.
0: O sigui, ben directe.
2: Quina, anem a roquetes.
0: Quina emoció.
1: Sí, sí, veurem.
0: Quina emoció. I jo sé que hi haurà una gran èxode, bueno, una gran mobilització cap allà baix i em fa com una mica de mandra sumar-m'hi. I sé que, que jo ja, com que tinc aquesta sort, en el meu Maresme estimat, on passo els dies d'estiu, segur que passa un núvol o...
2: Ah, sí, vius al Maresme?
0: O sigui, passo l'estiu al Maresme, sí.
2: Quina zona?
0: Sí. I és on t'hi aniré a morir.
2: Ah, bé, molt bon lloc, molt bon lloc. Molt
1: però
2: bon lloc,
1: però aquest estiu no, eh? Més endavant, diguem-ne.
0: No, no, ah, vull dir que és on t'aniré quan pugui, quan puguis on t'aniré a raure quan acabi.
2: Bé, no parlis molt del Maresme, eh? Que si no hi ve molta gent. És que soc de Sant Pol de Mar, és un poble preciós.
0: Tu ja vas més amunt, jo m'he quedat a Sant Vicenç de Montalt.
2: Ah, molt bé, molt bon lloc.
0: Home,
2: a més, la gent del Maresme, perdona, però és molt pesada.
4: Molt pesada.
2: Parlant tota l'estona que són del Maresme i que el Maresme és el millor del món.
4: Sí, sí, sí.
0: És que ho creiem,
2: fermament. No, no, evidentment que ho creieu.
5: El pirata del Bierzo.
1: Com?
0: Ara això ens ha descol·locat, però...
1: Què passa?
0: Raó no.
5: I mi amigo el pirata del Bierzo, que tira un barco en el Port Balix.
1: Ah, molt bé.
2: Ah!
5: En San Vicente de Montal.
1: Molt bé.
5: I vamos al Llume.
2: És boníssim el Llume, eh?
1: És
2: de sushi.
1: La millor cuina catalana...
2: Bé, ara, ara!
1: Per
0: això no ho conec. M'interessa, gota. Escolta'm, sí... Això, no sé on eren, però...
5: No,
2: jo puc seguir, home, aquí tenim temes per l'estona.
0: El Maresme tropical, però no...
2: Visca el Maresme, home.
0: No, saps què passa? Que els del Maresme ens en fem creus... Disculpeu, eh?
1: Ets el Vallès Oriental, no dissimulis.
0: És veritat.
1: Ah, clar.
0: És veritat. Bueno, escolta'm, pots tenir dos amors.
5: És lo mismo.
2: No.
0: Està a tocar, això, d'entrada, però que... És veritat que quan veiem tota aquesta falera per l'Empordà, no ho entenem, perquè, per exemple... Quines ganes de fer cues, no? Ei, no us enfadeu tots els de l'Empordà, que no he vingut aquí a fer enemics, he vingut aquí a fer amics.
1: Tota la raó.
0: I per això diem, mira quin privilegi que tenim nosaltres, que com que no ens volen...
2: Exacte, que vagin a la Costa Brava.
0: No ens valoren, vull dir, no ens valoren, que vagin tirant, que vagin tirant.
2: I com hi aniran? Amb cotxe, i d'això va la següent pregunta. Estàs amb el cotxe i et salta la reserva de la gasolina. Què fas? Vas a posar-ne en aquell moment o ho deixes pel pròxim dia?
0: Aquesta la fas de tothom, eh?
2: Sí.
0: Sí. A mi no em salta la reserva de la gasolina, igual que no em quedo sense bateria al mòbil, perquè tinc una ànsia. Tinc una ànsia. O sigui, jo sóc d'aquelles persones que està al 44% de bateria de mòbil i comença a buscar un carregador desesperadament. Per tot arreu, o sigui, i si cal, me l'endollo a l'orella, no sé, tinc... I estic a meitat de dipòsit i començo a tenir ànsies. Quan trobi una gasolinera, o sigui...
2: No et passa.
0: No em passa. Igual que arribo a l'aeroport 3 hores abans, igual que he vingut aquí, mitja hora abans. Sí,
2: sí, previsora.
0: Perquè tinc... Per això torna a ser la petita de 8 germans. El meu home i jo som superpuntuals. Nosaltres érem nòvios i quedàvem a les 10 i 3 i apareixíem a les 10 i 3 o 2.
2: Això és brutal, eh?
0: Sí. Oh. Per què? Perquè ell és el petit de 10 i jo sóc la petita de 8. Tenim una por de que ens deixin a casa. Ens deixin a casa, perquè ens deien, com no estigueu a punt, vosaltres no veniu, perquè molesteu.
2: Ai.
0: I els germans grans ens deien, nosaltres estàvem a punt des del dia abans, esperant, perquè, clar, ens havien promès anar al cine, que era l'única cosa que ens portaven els grans, i si no estàvem a punt. I per això jo penso que els dos som superpuntuals per això, perquè tenim un trauma. Un trauma, Per això vaig sortir sense calcetes, perquè vaig dir, abans que se'm deixin, vaig...
1: El capítol de les calcetes el deixem aquí perquè era molt petitoneta. A veure, encara estem amb les qüestions prèvies. Jo ja vaig avançant.
0: Volia...
1: Sí, no, no passa res, portem 20 minuts amb la, no sé quanta estona, però...
0: Sense això... dir res gaire.
1: Però és un bon senyal. No, però és agradable, és la conversa, és el plaer de la conversa, estimada Ada. Ja parlarem de cuina, si vols, però abans estem molt indignats en aquest programa.
0: Ai.
1: Sí, no, no amb tu. Hem estat veient la llista Forbes de les dones més influents a Catalunya i tot això, i l'any passat tu eres una de les 50, i aquest any no.
0: Ah, no, perquè no repeteixen.
1: No. Bueno, hi ha la nostra directora general estimada, l'Eulàlia.
0: La van repetir dos anys?
1: Ah, sí?
2: No.
0: Ah, doncs.
1: Ai,
0: no. Aquest any
1: vol dir van canviant cada any.
2: Sí.
0: Sí, aquest any té més valor la llista Forbes que l'any passat, eh? Dir-vos, perquè l'any passat érem 100 i aquest any són 50, sí, que és més selectiva. Jo vaig tenir molta sort, perquè he tingut molta sort de dir-me de la vida.
1: Ah, perquè ho han de mencionar, sóc la primera de les llistes, eh?
0: Sí, la primera. I tothom ho va veure. Això és una. Segona.
2: Sí, tota la raó.
1: Jo, bueno, jo també que ets coneguda.
0: Jo penso que he anat als mitjans gràcies a dir-me Ada.
1: No,
0: perquè
1: no.
0: Quan fallava la Carme Ruscalleda...
1: Ah.
0: Llavors deien... I com que, jo que sé, fallava, jo que sé, no puc venir, que tinc molta fonia, no sé què...
2: Tothom, hi passa alguna vegada que es posa malalta?
0: No s'ha posat mai malalta la Carme Ruscalleda,
2: bueno,
0: perquè
2: pues
0: és molt complidora,
2: però
0: és una broma, perquè ens entenguem, eh? Quan fallava la Gessamí Caramés o qui sigui, corre, que se'ns tira el programa a sobre, truca, una dona! Quina era? I llavors la primera, Ada, és meravellós. No Alba, que ja vas després.
2: Clar.
0: Eh?
2: I jo no sóc cuinera.
0: I ara, pobre, no sé ni com tens un espai en aquesta,
4: en el món dels mitjans. I per això a mi m'ha quedat més tard, perquè començo la lletra M.
1: La Nicolau.
4: Sí,
0: clar.
4: La Maria Nicolau,
1: la Maria Nicolau
0: sap...
1: No som amigues.
0: Bueno, jo l'admiro molt.
4: Anem a la mateixa velocitat, sempre. Amunt i avall, sense dormir.
0: Sí. Ella és far, Ella m'il·lumina. No, de veritat t'ho dic, és una persona que ha fet molt bé. Ha fet molt bé, perquè jo coincide... O sigui, comparteixo amb ella 100% tot el que diu. Tot el que diu i tot el que pensa. Però ella és més valenta. I ho diu
1: amb...
0: Ho diu sense...
2: I la manera que té de dir-ho és brutal.
0: I jo sempre tinc por. Jo deia... No mengeu salmó, però bueno, si de tant en tant, saps? O sigui, sempre amb aquesta mena de voler contentar tothom. Llavors aquí no queden els missatges si vols contentar tothom o no fer enfadar ningú. Llavors s'han de dir les coses, perquè si no diuen les coses no sabem cap on hem d'anar. Escolta, per tant, ens ha envalentonat molt a tothom, aquesta, la Maria... Ens ha donat molta força, ens ha obert un camí, ens ha fet més fortes i ens ha mostrat que només tirarem endavant si diem les coses com són.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Bravo.
1: Visca la Maria Nicolau.
0: Per això l'admiro tant.
1: I la de parellada.
0: Però ella s'ha fet un nom, independentment de que estigui la lletra N o la lletra A o M, perquè val, no sé, aquestes 3 unces que pesa, les aprofita molt bé.
1: Escolta una cosa, ja que estem al capítol reconeixements, tu també tens el Creu de Sant Jordi, ja fa una pila d'anys.
0: Sí.
1: Això, de què serveix exactament? O sigui, et donen el pin... després,
0: home, mira, serveix per molt.
1: Diu que la Sanitat publica una esquela quan et mores.
0: Això
1: si tens l'esquela publicada, i què més?
0: Això està molt bé.
1: Ah, bueno.
0: Això està molt bé, perquè és molt car.
1: Però no te n'aprofitaràs tu. Que ja...
0: No me n'aprofitaré, jo. Clar que sí, que te n'aprofitaràs tu. Perquè, mira, els meus descendents el que recordaran és quan trobin el retall de l'esquela i diran, mira, l'àvia, la tieta àvia, no sé què. Era algú, perquè va, saps?
1: No, era important.
0: Fora broma. Sí. Però sí que és veritat que, home, és un reconeixement que impacta molt i que et fa pensar, i què he portat? Doncs alguna cosa potser de que m'he portat, si no d'altra manera no.
1: No la tindries. Clar,
0: no la tindria, espero que sigui per mèrits propis i no per dir-me de ser la primera de la llista i que havien de tancar llistes ràpidament.
2: No, segur que no.
0: No, però és veritat que, home... per mi és doncs, el més important que em poden haver donat, no? O sigui, reconegut.
1: Escolta, tu tens el restaurant a l'Eixample, diria que l'Eixample esquerra, si no m'equivoco. Ara ja és, no, el dret, és l'esquerra.
0: No hi ha manera que sàpiga què
1: és. Sí, l'esquerra segur, perquè és l'esquerra
0: del
1: Passeig de Gràcia.
0: És terrible, això nostre, eh?
1: Carrer Rosselló 148.
0: Tinc tanta feina que no sé si tinc l'esquerra.
1: Però per allà, clar, tens brunxos, tens no sé què, tens empanadilles, tens aquesta colla de cosa...
0: Ho tenim.
1: Paella congelada i tal. Si haguessis de tornar a obrir un altre lloc, ja et quedaries allà, et mouries...
0: Sí, no, em quedaria.
1: O estàs allà resistint.
0: Sí, aviam. I ara hi ha una onada de retorn, una mica a la sensatesa, perquè ja l'hem vista gairebé morir, aquesta cuina, aquesta cuina catalana, l'hem vista a punt de... de bueno, d'això, de ser escombrada de les nostres, de casa nostra. I per tant ara hi ha un ressorgiment i tot plegat, però sí, sí, és terrible, és terrible, però bueno, és el que tenim i nosaltres hem d'estar aquí fèrriament intentant conservar.
1: Home,
0: una
1: i
0: mica...
1: Molt, la... I molt bé que et va, i molt bé que et va, que fas una pila de serveis un darrere l'altre. Sí. Recorda que a partir de l'1 de setembre, que és quan reobres, vindrem els 15 o 16 de l'equip a sí. dinar o sopar gratis.
0: Sereu molt benvinguts.
1: I a pimplar, com si no hi hagués demà. Ara et plantegem una petita prova, que ens plantejarà l'Alba.
0: Situació. El que has dit és que vindràs a menjar gratis, eh? La beguda te la cobraré, m'he quedat així, igual, eh? Sí, sí,
2: a 35
1: no,
2: euros l'aigua.
1: Sí. No, ja pagarem la beguda, ja pagarem el beure, no hi ha problema. No hi ha cap inconvenient. Bueno, plantegem unes situacions...
2: Sí.
1: I ens has de dir què cuinaries per cadascuna d'elles.
2: Exacte. Posem-nos en situació.
0: Jo vull que m'hi hagi de
2: tomàquet. Adam.
0: Què?
2: Què li recomanaries a algú que té una primera cita? Què hauria de cuinar aquesta persona per impressionar a l'altre?
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Molt perillós, això, eh?
0: Sí que és perillós, sí que és perillós. Jo, d'entrada, faria... una cosa, és a dir, ho tindria bastant preparat per no haver d'estar fregint bunyols de bacallà, saps?
2: Clar, per l'olor i pels bueno, nervis, no, potser?
0: Pels nervis i tot plegat. Per tant, jo penso que un sopar fred seria és meravellós, no t'has de preocupar, ho deixes allà. Si ens entretenim en els prolegòmens, doncs no se'ns refredarà res. I ja...
1: Molt bé, què vol dir prolegòmens? Ojo.
0: Bueno, una primera cita el que pretens és que hi hagi prolegòmens
1: i... I abans de sopar, eh?
0: Bueno, Sí. A veure, totes aquestes coses, com els tartars i aquestes coses, funcionen, funcionen. Tot i que és veritat que tenen una història doncs, que s'han de manipular bé i que s'ha de vigilar.
2: Hi ha algun aliment especialment eròtic, ara que parlem de cites?
0: Aviam. No hi ha res afrodisíac, tu ja ho saps. Tu agafes...
1: És un pervertit.
6: Claro.
1: No, es que yo que el plátano, nada, yo en el plátano aquest.
6: Hombre, bueno, cuando vienen al diario, com... siempre ponemos plátanos y cabezas de gamba.
1: Bueno, prou, ya. De...
6: Para que las chupen.
0: No, qualsevol...
2: Targeta vermella.
0: Qualsevol... Estava intentant, no?, que l'estava escoltant, aviam, d'això, si podia enganxar alguna cosa. No, que qualsevol aliment... entès com a afrodisíac, si te'l menges descontextualitzat, doncs com que no, eh? Tu ja pots agafar unes cloïses que te les menges un dilluns a la nit abans del Telenotícies.
2: Doncs, poc eròtic.
0: No et posaran. Per molt caviar que d'això... Doncs,
6: bueno, el cruanyes tiene su puntito.
1: Bueno, prou. Vinga, va. Altres situacions.
0: Que no. Altres... I això sí que és important. En canvi, en la situació de primera cita, encara que facis un trinxat de patata, que diguéssim que no, doncs pot ser que tingui el seu efecte.
2: Per tant, és més l'actitud i la situació en si, no? Què cuinaries en una nit que convides les teves amigues a casa?
0: Ai, això sí, mira. Això ens ho passaria molt bé perquè aquí l'acte de cuinar té... Bueno, i en la primera cita també pots cuinar, eh? Perquè llavors...
2: Ai, sí, que xulo.
0: Sí, però tremolen les mans. Però amb les amigues és meravellós fer una... Anem a cuinar juntes. Anem a cuinar
2: clar.
0: Juntes.
2: Ui,
0: i ja està. Ja
6: peligro. No.
2: Trenques molt.
0: Si hi ha el gel no cal trencar-lo amb les amigues, però és una manera... Doncs,
2: sí, però vas parlant i vas deixant anar, no? Perquè
0: i estàs vas deixant anar.
2: Sí. És terapèutic.
0: És molt terapèutic. Per tant, has de buscar una recepta en la que tothom pugui participar.
2: Clar.
0: Perquè si fas
6: impossible poner d'acuerdo a tantes... mujeres.
2: No, va, no,
6: porque cada una quiere mandar
1: no, prou, ja,
6: i dir no. La suya.
1: Calli, José María, que es posen d'acord les dones. Prou de tòpics.
2: Ara, això de cuinar amb amigues i fer plats que es puguin fer en comunitat és una mica el que fas a la teva festa del davantal.
0: Sí.
2: Ara...
0: Sí, sí. Doncs la veritat és que funciona moltíssim.
6: I va Jordi Basté?
1: No,
2: només hi van dones.
1: Són dones, només la festa del davantal.
6: Però no és el davantal?
1: No, home, no.
0: També hi penso, i moltes vegades hi penso. Doncs no, sí, que és curiós. Per què es diu el davantal?
1: Home, perquè la gent per cuinar es posa un davantal.
0: No. El fet
1: que
0: aquella peça de ràdio...
2: El del Basté.
0: Aquella peça de ràdio. En diuen el davantal.
1: Ah, perdona. No, perquè és la primera cosa, no?
0: Ah.
6: Pregunta-li a su tècnic.
0: Que va per davant.
1: Sí, suposo que sí. És el davantal...
0: Però no té res a veure amb la peça de roba.
1: No, no, no, perdona, pensava que referís al teu sopar.
0: Clar, home, el meu sopar està, és evident. Sí,
7: ho demanarem al món a RAC1, vaig a parlar
1: sí,
7: amb
1: a veure, normalment seria d'editorial.
0: No, no, no, escolta, no,
1: però
0: no cal.
1: Però jo veig l'idea del davant, que és la primera cosa que es diu.
0: Que la primera cosa
1: sí,
0: que es diu.
1: Potser és una mena d'adaptació d'això, no?
0: No, aquesta festa el que reivindica és que aquestes dones van haver de penjar el davantal, per moltes d'elles, per poder tenir un espai en l'esfera pública, un espai actiu, doncs van haver de sacrificar... Bueno, sí, sí, de raconar doncs, tota... I sacrificar la conciliació moltes vegades. I llavors hi havia una dita que és penjar el davantal, que, sí, que feien les feministes, penjar, o sigui, no metafòricament, sinó penjar el davantal i dir, ja us ho fareu, jo me'n vaig a treballar, a desenvolupar-me, a fer la lluita, el que sigui, i per tant haig de penjar, que vol dir deixar les tasques de la llar, que per sort ho van fer, perquè si no, no haguéssim avançat, però també hi ha altres, això també va sacrificar tot un espai que és molt necessari que compartir amb els teus petits, la família o el teu espai íntim, no?
7: El cuinar.
0: I privat. No, el fet de penjar el davantal, perdona, que també va significar per poder desenvolupar-nos equitativament amb els homes, diguéssim, i poder desenvolupar-nos laboralment i tenir els nostres espais i conquerir espais, doncs vam haver de sacrificar la conciliació, la família, sobretot.
1: Ara plantegem una tercera situació.
6: El farzo feminismo.
1: Ara, calli. Ara que parles del penjar el davantal, els futbolistes pengen les botes i tu algun dia potser penjaràs el davantal i tancaràs el restaurant. Aquest dia el tenim proper o el tenim lluny?
0: El tenim lluny, però ja començo a virar-ho. Començo a pensar-hi.
1: Bueno.
0: Home, esclar, perquè de fet és que sóc gran, eh? Vull dir que no, encara tinc metge.
1: Jo et veig
0: amb
1: molta corda. Tinc molta corda.
0: El que passa que és veritat que el restaurant és molt, molt intens i llavors, doncs, evidentment, penso això, quant temps més hi haig d'estar, perquè hi ha altres fases, no?
1: I que és molt sacrificat, també.
0: No tinc relleu, ara per ara. No sé que algú de l'equip se vulgui quedar i jo que sé, el que sigui, però de fills encara no veig que vulguin seguir-ho i, per tant, això s'ha d'acabar i tal. Però això sempre està bé perquè sempre m'ho destaqueu, no? Per exemple, el tall que feu és que tancaràs el restaurant i quan dic sí, evidentment, perquè també heu de saber que us morireu i que ens morirem, també.
1: Sí, final, no
3: jo ho recordo cada dia.
2: Sí, sí, el dia de
0: morir, tanquem, vull dir, saps? Són coses que passen, són cicles vitals, i els restaurants també. Llavors, quan em diuen què, duraràs tant com la Fonda Europa, que sóc filla de la Fonda Europa, que és una fonda mítica, Granollers, bicentenària de 250
7: anys. Tu ets filla de la Fonda Europa?
1: Hòstia, t'has de veure. Oro, dona, que és clar. Home, clar, Parellada. I també hi havia un restaurant al carrer Vinyó.
0: No, Argenteria.
1: Argenteria.
0: El senyor Parellada.
1: La mateixa família.
7: Jo,
1: Parellada.
7: Em falten 5 minuts de forn.
1: Sí, i una patata pel quilo.
7: Sí.
0: La veritat, la història.
1: Sí, són els de
0: Fonda Europa. Que com que té 250 anys d'història, aviam si duraràs tant com la Fonda. I com que no tinc, abans no hi havia alternatives, i l'hereu li deien, escolta'm, quan tenia 8 anys li posaven un corbatí.
1: Una pistola.
0: Un corbatí, i deien, va, Pali, ja, tu ja seràs. En el nostre cas, ara com que preguntem què vols ser, doncs llavors, clar, això no ho tenim garantit, el relleu no ho tenim garantit. En definitiva, que evidentment algun dia tancarem, i l'altre dia, doncs, en una entrevista ho van destacar, va córrer per tot arreu, i jo vaig dir, home, sempre acabem amb això, no? Que
1: no ho posarem, nosaltres.
0: Mort, tancaments, suspensió de pagaments i malalties terminals sempre
7: agraden.
1: Sí. No, a tot posarem
0: agraden. Però he descobert que va començar a córrer això i és una grandíssima campanya de comunicació. Jo, és que és com els grups de música que cada 2 anys plega,
1: es retiren
0: i dius, bueno, deu ser perquè d'això, no? Doncs jo cada 2 anys tancaré el restaurant. Bueno. Ho diré, us enviaré una circular que digui, escolti, tal dia tanco.
1: Sabent-ho perquè... no picarem el parany.
0: No picarem, vaja.
1: Fem una tercera opció?
2: Sí, anem a una tercera opció. Pots triar, ara. Quin menú ens vols proposar? El d'un dia calorós d'estiu o una quedada amb el teu ex?
0: Aviam.
2: El joc que estàvem fent...
6: I tampoc l'ho he entendit, sí. Que fort.
1: Sí.
2: Quin menú fem per... I et deixo triar. una quedada amb el teu ex?
0: No.
2: O l'altra situació és un dia calorós d'estiu.
0: Un dia calorós d'estiu.
2: Claro. Una quedada. I què podríem menjar?
0: Sopes fredes, això, d'entrada. Tenim unes sopes fredes, tens una bona batedora i en allà hi poses
2: parlem
0: uns vegetals. Parlem.
2: No, espera un moment.
0: De les bones batedores.
2: Ada, saps què passa? Crec que m'he de comprar una batedora.
0: Sí.
2: Oi? Perquè tinc un mini pimer que em va fatal, que no tritura bé.
0: Aviam, no? Que acaba triturant a base
2: de fer-ho molt petit.
0: Però es crema, se comences a sentir aquella oloreta i tot plegat i fa patir.
2: Fa patir el mini pimer.
0: Fa patir.
6: A mi la pili m'hi ha amb el mini pimer, no?
1: Per tant, una cosa fresca.
0: Tot depèn de la quantitat que em facis. Si tu has de fer una sopa freda una a l'any, no et compris un estri que després queda raconat. Ara, si tu ets una persona que t'agrada les cremes calentes a l'hivern, les sopes fredes a l'estiu, doncs llavors una bona batedora et farà molt servei.
2: I una sopa freda...
0: I a més ets de cuinar.
2: Sí.
0: I ets de...
2: Sí.
0: No, doncs escolta, ara tenim aquests tomàquets meravellosos, posen allà gaspatxo. I poses els tomàquets, i poses un tipus gaspatxo, i poses oli a raig que emulsioni bé. Aviam, jo faig allò que en dia, que tothom se m'enfada, bueno, molta part perquè en diuen salmorejo i en dic sopa de pa amb tomàquet, perquè... És una sopa de pa amb tomàquet.
1: Què t'he dit? A partir d'ara ho direm així.
0: Que agafes els tomàquets i els poses en pa, oli i sal i els deixes tota la nit que vagin amarant i una mica d'aigua, perdona, que no ho he dit, però una mica d'aigua s'entén, no? Perquè
2: sí.
0: Vagi xuclant i l'endemà... Taca, taca, taca, taca, taca, taca, i ja tens una sopa de pa amb tomàquet que és un entrant de més de superaprofitament i extraordinari. I a partir d'aquí, doncs, ja ho saps que ara també és divertit això de les sopes de tomàquet rostit, que poses uns tomàquets al forn. Què passa? Que el tomàquet al forn doncs, concentra sabors i es deshidrata una mica i llavors això et permet, una mica, et permet aquests gustos més concentrats. I jo què sé, totes, a veure, quan érem petites, joves, ens feien aquelles bitxissuars com si estiguéssim menjant en un restaurant així.
2: Mm, sí, sí.
0: Doncs no deixa de ser una sopa freda de verdura cuita. Si tu pots fer una bitxissuars que és de porro i patata i menjar-te-la amb
8: aquesta alegria... Ei, això és el que me gusta.
2: Sabina,
1: no,
2: per favor.
1: Porro és la hortalissa.
8: Me gusta la crema de porro.
1: No, és hortalissa el porro.
0: Per què no menjar-te les altres vegetals cuits i triturats i freds? Això sí, no han de ser purés, han de ser sopes, per tant, han d'estar lleugerides amb aigua o amb brou de verdures o potser amb una mica fins i tot de llet, si és que t'agrada aquest
1: final. Estem acabant, perquè aquí el temps passa volant i estem encantats, si vols. Sí, què passa? Tu.
2: Que és una pena.
1: És que he sentit però no he sentit d'on venia.
0: Llavors està molt bé també els roast beefs, els estalls rodons aquests.
1: Sí? Venga.
0: Perquè és que me n'he donat que no havia donat idees concretes. Això que tu encens al forn i allà hi poses aquell tall de
2: cap
0: que es fa en un moment i després et serveix doncs, com a tall del calent d'aquell primer dia.
2: Sí.
0: Després l'endemà el serveixes com amb un tall fred amb una salsa tàrtara, amb unes maioneses i ben amanides amb ceba tendra, cogombrets, tàperes i tal, i el tercer dia forma part d'un entrepà o una cosa...
2: Oh, sí, m'encanta això.
1: Què et passa avui, tia?
2: Estàs salivant.
1: Però està aquesta noia.
2: És que m'estic morint
1: de gana. Bueno, calma.
0: Una mica
1: però mira, allà hi ha croissonets, menja croissonets, dona. És que està com...
6: I pizza d'espinacas.
1: Vale, calma.
6: Que tindria que ser delito.
1: Bueno, tu.
2: Perdó.
0: Perquè tu agafes un tall de pa, és que no vull marxar.
1: És que no t'he preguntat.
0: Aquesta llesca de pa, tu li poses una llesca de pa d'aquestes de pagès i a sobre hi poses les teves coses, és a dir,
1: un
0: aquests tomàquets o aquesta mica de tall que hem dit i després un formatge. I per què hem de fer grans masses de pizza que són complicades amb un tall d'això? Resols un sopar i allà hi poden anar totes les restes.
1: Si és un bon pa de pagès, un bon tomàquet, un bon rajol i d'això hi ha un embotit bo...
8: I un whiskito.
1: No, whiskito no, però hi ha i dos dits de vi i un vinagre ben parit. Sí, home,
0: hauríem de començar a parlar d'això dels embotits, eh? Hauríem de
1: no fotis fer... que no anem bé amb això, els embotits.
0: Anem superbé.
1: Al contrari.
0: Perquè acabem tots, doncs... amb allò del pernil, que és extraordinari, està molt bé, però nosaltres no som un país productor de bons pernils, i en canvi tenim una varietat, una riquesa d'embotits impressionant, i no sé què ens passa. Què ens passa amb aquells bulls i aquelles...
1: Però el bull blanc
0: és
1: brutal.
0: És que és brutal, és que tu tens un bon embotit, el bull
2: blanc... Doncs l'has portat?
1: No, home, perquè me'l tinc a la nevera de casa.
2: Doncs igualment et falta un bull.
1: Bueno, però...
0: els bulls, les botifarres negres, els perols, tot això...
1: La botifarra blanca, la catalana...
0: Ja tens un tall, un tall, no cal afegir-hi res més, vull dir, ja és com un bistec, com qui diu, saps?
6: A la Pili li gusta el xòpet.
1: No, el xòpet.
6: Però en barra.
0: Una bona mortadela, escolta'm, ja sé que nosaltres no tenim tradició, però...
6: També li gusta, però en barra.
0: Jo tinc un gendre italià.
1: Sí.
0: Doncs m'han ensenyat... M'han ensenyat a menjar i...
1: Jo estic enganxat a la mortadela amb olives italiana, que és molt bona.
0: És que no hi ha res que no sigui bo.
1: Val.
0: El que passa que hi ha coses que estan fetes amb desgana o fetes amb ganes de que hi hagi marge, rendibilitat econòmica, i altres coses que estan fetes amb sensibilitat, amb sensatesa, amb arrelament, amb tradició, i aquestes coses sí que les hem de tenir en compte. Molt bé. Jo la propera vegada parlaré amb els oients.
2: No!
0: Explico les meves merdes.
1: Nosaltres t'escoltem, que és l'important, i preguntem en funció del que has dit.
2: A més, això que acaba de dir últim és superinteressant.
1: Oh, clar.
2: Que s'ha de fer amb carinyo i coses ben fetes.
0: Clar, i no, que no podem dir la mortadela no és bona, perquè n'hi ha de molt bona.
2: N'hi ha de bona.
0: I també hi ha perols espantosos i perols molt ben fets. Vull dir que, m'explico, que no hi ha cap producte que sigui dolent perquè sí, sinó que hi ha maneres de fer. I és important.
1: El problema és que quan agafes el mortadela...
0: No estigmatitzar els productes.
1: No, el problema és que l'agafes i comences a tallar, que vols formatges i menjar com un desesperat. I llavors ve el cardiòleg i diu, no, però d'aquest color. Però això... A veure,
0: és que l'embotit sempre s'ha tallat prim.
1: Sí.
0: Per alguna cosa.
1: Exacte, per menjar.
0: I no com jo, que vaig amb la somalla aquella, que la compres i no arribes a casa.
1: Haig de posar ordre. Suposo que has sentit que són les 6 i tenim ja els del butlletí de les 6 que estan aquí, amb la metralladora també un altre cop.
6: I hi ha gent haciendo cola per entrar por los cruzanes.
1: Correcte, hi ha gent que vol entrar pels cruzans. Tenim una última pregunta.
6: Miquel Agut!
1: Silenci. Una última pregunta que et volia fer. Tenim un aclariment d'un oient premium que ara et farem, que és el que està mirant a la pantalla. I tenim una possible excursió per a la ràdio. I tot això ho hem de fer en molt poc temps. I a més, tenim els nens que estan aquí fora esperant que els hi toca actuar, el Marc Grabulosa i el Jan Coll, que venen a fer el Prime o no Prime. Després tenim el Pep Prieto Plas, que és el Ruta, que és amic teu.
0: Sí.
1: No sé per què hem descobert que ve per a les sèries i del tècnic de Netflix. I després tenim, ara em surten les mostres, Laura Andrés, un excel·lent pianista, que ens ve per...
0: Laura,
1: la coneixes?
2: Ah, també?
0: Sí, home,
1: aquí es coneixeu tots entre tots. I els esports. Llavors, posem ordre a tot això. Primer, la clarificació. Sobre el tema del davantal.
2: Del
1: Basté, realment, el programa El Món a Recul va heretar, perquè va començar a fer el Xavi Bosch en aquesta casa. I ens ha escrit la Mònica Planes, crítica televisiva d'aquesta casa, del Mundo també, i col·laboradora també, bueno, de mil coses, que ens diu...
2: Diu que
1: ens estic escoltant, i diu, el davantal... Bueno, digue-ho tu.
2: Diu que es diu així perquè des del setembre del 2004 diu perquè, clar, va al davant. O sigui, bàsicament, el que tu has dit, lògicament, com que va al davant, doncs van dir, davantal.
1: I és com... Sugo,
0: sempre me l'he imaginat, quan he sentit això del davantal, sempre m'imaginava un davantal de quadros. Què té a veure, un davantal de quadres?
1: No, però és una...
0: Saps allò?
1: És una adaptació una mica literària. Si va al davant, li diem davantal, i ja està. I en lloc de dir-li editorial, com s'ha dit...
2: Jo me l'imaginava del rotllo, ens posem a cuinar ara amb els apunts, doncs em poso el davantal.
1: Molt bé, d'acord. De prou. Després... Per acabar, teníem previst això. Aviam si et diu alguna cosa aquesta frase.
9: Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
1: Això ho dieu, ho hem fet ara.
0: No,
1: ha fet gest de victòria.
0: No, has tret això. Nunca más.
2: Que ho dius?
0: Sí.
2: En quines situacions ho diries?
0: No, aviam, jo quan vaig... l'any 2008 va haver-hi una crisi, vosaltres us en recordeu perquè no havíeu nascut pràcticament, però va haver-hi una crisi impressionant que vam patir molt, jo vaig patir moltíssim. Vam estar a punt de tancar tots els establiments, bueno, en aquell moment...
1: Perdó, has dit 2002?
2: 2008.
0: 2008.
1: Ah, 2008, clar, la crisi.
0: A veure, aquella crisi
1: del 2008... Sí,
0: el subprime
1: i tot això, l'estafa
0: aquella. Sí, del 2008, que es va allargar fins ben bé el 2014... I això va haver-hi un moment molt crític, el 2012, que això semblava que ja estàvem, ja havíem, plegàvem de tot, i va ser l'estiu, ens vam anar de vacances, vam tancar la persiana i vam dir, mira, marxem de vacances, i aviam què se'ns acut per salvar-ho. I t'asseguro que va sortir una calata ojara, una escarlata ojara, vaig dir, jo no plegaré. Vaig arribar al setembre, vaig canviar tot el restaurant, vaig treure les estovalles, vaig pintar les taules, vaig canviar la carta, vaig fer tota una sèrie de modificacions amb molta febre, amb una febrada, i ens en vam sortir.
2: Que xulo, més és molt metafòric que sigui no tornaré a passar gana i parlem d'un restaurant.
0: Exacte, veus, això no havia
1: és,
0: pensat.
1: És literal. I a més
7: I perdona, una altra vegada t'ho tornes a fer tot perquè dius que tu vas restaurar les taules i vas pintar i no sé què.
0: Sí.
1: Molt bé. Ara sí, ja hem acabat. Que no condeixi el pànic perquè ens queda una última coseta per fer, que la faràs amb l'Alba. Val? Alba, prepara't ja la part tècnica perquè resulta...
0: És una gincana.
1: Sí, és, no, és que en aquest cas és literal, perquè jo ja et dic adéu, perquè no ens tornem a veure mai més.
0: He ballat, sí. Hem recitat l'Escarlata.
1: No, t'expliquem.
0: No ens tornem a veure mai més.
1: No, bueno, sí, però ara l'Alba, que està preparant una màquina per anar...
0: Ah, marxem.
1: Sí, perquè tenim un problema, t'explico, tenim un problema, i mentre circuleu, aprofitaré per saludar els que venen ara, tenim un problema d'olors a la cuina. I tenim diverses sospites. Llavors hem pensat, home... Tenim una cuinera entre nosaltres. No és conya, tot això que t'estic dient.
0: No,
1: tenim
0: ho
1: una
0: creu,
1: sospita. Tu
0: ho
1: no diguis
0: sé, ho sé.
1: Quina és la... Potser ho has sentit per la ràdio que ho explicàvem. Per tant, t'acompanyo a anar. És aquí mateix.
0: Amb el sentiment, t'acompanyo.
1: No, t'acompanyo també. T'agraeixo molt que hagis vingut, moltíssim. I tenim a l'Alba. Ja funciona, no, tot el misteri aquest?
2: Sí, en principi sí.
1: Perfecte, doncs...
2: Vindrà que busca l'Alba.
1: Molt bé. No cal que li doni retorn amb ella. És igual, ja m'ha acomiadat d'ella. Ja l'Alba se'n va cap a la cuina amb la... Adéu, eh?
7: Aplaudim.
1: Tito, com estàs, estimat?
10: Bé.
1: Pots parlar per allà, eh? Posa't molt de micròfon.
10: Posa al meu lloc.
1: No entenc res. Vale, i saludo també el Pep Rit, ens ve a parlar de sèries. Ha vingut el tècnic de Netflix, eh?
10: L'estic veient.
1: I ens ha portat menjar per tothom. I també tenim...
10: És impactant veure-ho corpòriament.
1: Els nens de... Perquè se n'havia parlat molt. Els nens de Prime o no Prime. A veure, vosaltres, que heu tingut tot aquest embolic d'Itàlia i tot això, però heu aconseguit tornar malgrat la Meloni, eh?
10: Sí.
1: Jan i Gravo. Hola.
11: Què tal, com
1: esteu preparats?
11: Estem preparats.
1: Avui quin és el tema?
11: Avui, si tenir fills està al seu prime.
1: Ostres. Bueno.
7: Uf, tema divertit.
1: Hi haurà merder. Ara us toca actuar de seguida, però abans vull saber com li va a l'Alba, al passeig, per anar... Alba, hi ets a la màquina o no? On estem entretenint pel camí? Obre-li el camarà a l'Alba.
2: Cap a la cuina, Pere. Va, i estem caminant marxa enrere. No sé ben bé per què.
1: Perquè us estan filmant en vídeo, per això us estic caminant marxa enrere.
2: Poseu intermitent.
1: Intenteu no matar-vos, eh?
2: Estàs preparada? Vinga. Realment fa molt mala olor. Si t'hi fixes aquí, a l'entrada de la cuina diu informació de servei, zona radioactiva.
0: Som-hi.
1: Ostres. Va, estem
2: entrant. Està obrint la porta, l'Ada.
0: Ostres, sí.
2: Sí, eh?
1: Sí, clar.
0: Fa, a mi em ve a formatge.
2: A formatge.
0: O un làctic.
2: Però d'on ve? D'on surt?
0: Ve un làctic o... Està, hi ha una cosa com fermentada.
7: Ha dit, ara va dir fermentada i s'ha tallat.
0: Hi ha un formatge com... Sí, o sigui, hi ha com un formatge...
1: Que surtin fora, sortiu fora de la cuina, que s'està tallant.
7: Això és per culpa de l'olor.
2: Anem cap a fora, que...
1: Sí, s'està tallant. Aquí entrat, necess... Ara aquí fora, la porta de la cuina podeu explicar-ho, perquè es tallava.
2: Sospites. Hi ha sospites.
0: Un vòmit. Com... No, és que és
1: impossible.
0: Què pesta? Però això és com una olor, saps, d'aquell vòmit resclosit als nens que queda... I el millor és que allà
2: específic.
0: Ha caigut una llet i està fermentant, fa com aquesta olor. A mi em ve això, eh?
2: Hi ha sospites de la màquina del cafè, tema de la llet en pols...
0: Ah, però la llet en pols no ha de fer mala olor.
2: No, eh?
0: És una llet fresca, això, fa com olor a llet fresca, fermentada, o sigui, com un formatge, com quan olores un formatge tirant a blau o d'aquests forts, un bri d'aquests que potents, amb molt de florit, vull dir, molt de... No ho sé, sí, haureu de fer una neteja a fons aquí, eh?
2: A calamar podrit, tu descartes?
0: Sí, a calamar podrit, sí, perquè que teniu algun indici que hi havia un calamar.
1: No, va haver un episodi, fa molt temps.
7: A veure, diu, un oient ens ha escrit, que és el JM Montalbán, des d'Instagram, que diu que la pudor deu ser de la cafetera, diu que amb la calor fan pudor els residus. Diu, de la safata, de la llet, diguéssim, que va aguant, no?, suportant això.
0: Doncs això podria ser, però a l'oient li dic que fa molta... que és un
1: làctic.
0: Que és com un allò que dius aquí en aquest punt fa olor, no, fa veritat que no té ventilació aquesta cuina i és petiteta i està tancada.
2: De fet, podem dir que la cuina és d'un metre per un metre, és ben petita.
1: Bé, deixem el tema de la mida de la cuina.
0: Per tant, jo penso que aquí hauria de trucaria a un d'aquests experts en formatges, precisament que us parlava.
1: No, sí, que portarem demà.
0: I aneu a veure i que us l'olor fermentat, a quin tipus de fong pertany.
2: Doncs ja està, ja tenim resolució.
7: Tenim formatge.
1: Vinga, un aplaudiment per la parellada i ara sí. Ens en anem, gràcies Ada, gràcies Alba. Ens anem directament cap al butlletí a les 6, immediatament. Potser obren amb això, eh? Ara que ja estem a No ho sé, Bàrbara Padilla, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: No sé si aquesta primícia del tema de l'olor de la cuina serà objecte d'atenció informativa en el butlletí, ara ho veurem. Roger Jofre, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Doncs no, el tema és un altre, pel que veig aquí. El Partit Popular insisteix que el govern espanyol ha de donar explicacions sobre la crisi humanitària a Ceuta.
7: Sí, la portaveu dels populars al Senat, Alicia García, diu que els espanyols mereixen saber què va passar. Ho ha escrit a la xarxa social X, després que el seu partit hagi demanat aquesta tarda al Senat que es reuneixi d'urgència aquest mateix mes per abordar l'entrada de migrants des del Marroc. Volen que els ministres de Defensa i Interior donin explicacions sobre l'entrada de migrants, ara fa gairebé una setmana, i volen també que es pronunciï sobre el cas la directora del Centre Espanyol d'Intel·ligència, Esperanza Castelleiro. El partit vol saber si l'Estat tenia informació prèvia a l'arribada de migrants. Per cert, que la piulada, García també critica el president espanyol Pedro Sánchez per continuar de vacances mentre dura la crisi a Ceuta. La mateixa crítica l'ha fet avui el secretari general del PP, Miguel Tellado.
13: El que se fue a la mareta a descansar durante un mes, eso sí, blindando las aguas que quedan justo delante de la residencia oficial que ocupa y que disfruta, blindando esas aguas mucho más de lo que fue capaz de blindar la zona fronteriza del Tarajal en la ciudad autónoma de Ceuta. Esa indolencia le inhabilita para seguir siendo presidente del gobierno de España. La palabra exacta es negligencia.
7: Tot plegat mentre dura a Ceuta, demana ajuda per atendre el miler de menors que van arribar a la ciutat autònoma dijous, uns menors a qui aviat reubicaran a diferents punts de l'estat. Mentrestant, aquí a Catalunya, aquesta hora continua interrompuda la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. El motiu és, segons Adif, un robatori de cable. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà també la Torre de Querol. El pas de trens a la resta de la línia està suspès per obres. I en plan internacional, ha mort als 87 anys l'expresident del Parlament Europeu, Klaus Hensch. El socialdemòcrata alemany també va ser eurodiputat entre el 1979 i el 2009. Va ser president del Parlament Europeu 3 anys, del 94 al 97, i vicepresident del Partit dels Socialistes Europeus durant 20 anys.
12: I als esports, la neerlandesa Demi Vollering acaba de guanyar la cinquena etapa del Tour de França femení, just per davant de la suïssa Marlene Reusser i de la polonesa Nieva Domafini. Pel que fa a la general, Reusser continua amb el mallot groc a 12 segons de Vollering. Més coses, Iris Tió ha sumat la seva sisena medalla al Campionat Europeu de Natació de París. El combinat espanyol s'ha fet amb la plata a la final de rutina acrobàtica, on també hi havia les catalanes Txell Ferrer i Lilú Luis. En futbol, al torneig històrics, aquesta tarda es busca el tercer semifinalista. Tot just ara acaba de començar el partit que enfronta el Martinenc contra l'Horta. A les 7 jugarà el Sant Andreu contra el perdedor d'aquest duel i a les 8 els quadribarrats tornaran a jugar contra el guanyador. En clau blaugrana, aquest migdia el Barça de bàsquet ha presentat el seu nou entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić. I just després del Barça femení ha presentat a la brasilera Caroline Nicoli, que s'incorpora a l'equip sent el fitxatge més car de la seva història. Tot plegat en un dia de reunions a Madrid. Deco amb el representant de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, pel seu fitxatge, i el director general del Madrid, José Ángel Sánchez, amb Vinícius i el seu representant per tractar la renovació del brasiler.
7: I el temps, les properes hores no es descarten alguns ruixats, sobretot al Pirineu i al Prepirineu més oriental, però no seran tan intensos i extensos com els últims dies. Continuarem amb xafogó a la costa i la nit tornarà a ser de mal dormir als dos extrems del país i al litoral central. De cara a demà tindrem un matí assolellat en general, però el canvi de temps vindrà a la tarda, amb xàfecs i tempestes localment acompanyades de calamars o pedra i fortes ventades. Podran afectar bona part del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors i prelitoral del país i arribar al vespre al litoral.
14: Versió estiu amb Pere Mas.
15: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
16: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
17: Mordoku!
18: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
19: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
18: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
17: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
19: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
1: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
20: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
1: Calli, dona, no exageri.
18: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El Món a RAC1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió. Jo em compro el cotxe. RAC1.
21: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
22: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
23: I doncs?
22: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
23: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
24: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Ràdio en directe.
26: Actualitzada al minut.
27: Alertes d'última hora.
26: RAC més 1.
25: Notícies.
27: Podcast.
26: Contingut exclusiu.
25: Escolta.
27: Navega.
25: Descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
25: Fàcil, còmoda,
27: intuïtiva
25: i renovada.
28: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
33: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
32: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
33: Truca al 900 903 743.
34: Verisure.
35: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
36: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
35: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
14: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Cunyeta, que ja som aquí amb el Pep Prieto Plas. Però encara no li toca tocar. Ai, no li toca actuar.
2: Avui tenim, també
5: traurà un CD, què? Un bon estit hola tres vegades abans d'actuar.
1: Doncs, si no t'agrada, et fots.
5: M'agrada.
1: Però aquí tenim ara, són directament arribats des de Banyoles, és correcta aquesta afirmació?
5: Correcte.
1: Des de Ràdio Banyoles, des de la Quinta Forca, des de no sé què.
2: Des del llac?
1: Des del... No, des de l'Espany.
5: Estany, nena.
2: Estany.
1: Tu vols que rebentin l'antena de RAC1 Banyoles?
5: Les cares que han fet ells han sigut dignes de fotografia.
1: No, home, no.
5: Una mica més i punxem RAC1.
1: Estan gravades, que no. Són en Gravo i en Jan.
37: Què tal?
1: Una mena de col·laboradors una mica estranys, perquè...
0: La secció preferida de tot el versió estiu.
1: Sí, està, sí? Està tothom bastant encigalat amb vosaltres.
3: Gràcies.
1: Que
3: bé.
1: Gràcies. Ah, molt bé.
3: Sí. Aquesta autoestima.
1: Molt bé. I està tothom bastant encigalat. Hem començat a les 18:18, m'ho apunto. I us haig de dir que... He vist uns moviments estranys. Entre el d'informatius, el Jordi Claret, vosaltres en plan, no sé què, de calla, així, fotent-vos abraçades, com si...
3: Ens hem saludat.
1: Per de què us coneixeu?
3: Res, sí, res.
4: Va dir que ens havia escoltat l'altre dia.
1: Maricones! Maricones!
6: No, maricones no.
1: Tot ja pareixi! Vale, prou. I llavors, què més ha passat? I he vist alguna cosa més, però ja no me'n recordo.
4: T'ha ensenyat la cuina.
1: Sí,
4: hem anat a olorar.
1: Alguna teoria sobre la pudor que fa... Jo em refio molt de l'Ada. L'Ada ho ha clavat, jo crec, eh?
0: Sí, sí, sí. Formatge.
1: Sí. Molt bé. Bueno, tenim un formatge podrit per al darrere. Aleshores, són el tipus de gent que fan una primera secció fa dues setmanes, per primera vegada de la seva vida, a RACO 1, la ràdio líder, un millor d'oïe, no sé què, cap aquí, cap allà, no sé què, estudis nous, tot això tan maco, i els molt desgraciats la setmana passada se'n van anar a Itàlia. De vacances.
4: Doncs sí. Ja teníem el vol agafat.
1: I a, més, i a més...
3: Però van... era el país o bar Itàlia?
1: No, no, no, no, el país.
4: El país, el país.
1: I a més, els molt desgraciats van voler connectar en directe i vaig dir, quin interès en voler connectar i tot això, per fer una story Instagram, perquè tot això era per menjar una story.
4: Home, no, no, home, no, era per saludar-vos.
1: Doncs abans d'entrar en matèria, un parell de punts ràpids de les vicissituds viscudes a Itàlia.
4: Bé, a Itàlia ens van passar moltes coses.
1: Moltes.
4: Entre elles que gairebé no tornem.
1: Sí.
4: Això
1: sí.
4: Jo crec que es podria començar per aquí, perquè...
1: Per la Meloni.
4: Sí. No, no, estàvem el divendres a la tarda passejant per Milà i em va trucar el meu pare dient en Pere Mas acaba de dir que han tancat l'espai Schengen.
3: Sí, sí, no tornem.
4: Llavors,
3: no,
4: clar...
1: Ho va dir la Meloni, però sí.
4: Bueno, però Pere Mas és, sí, l'altaveu,
1: sí,
4: de Catalunya.
1: Sí, sí. Home, sí.
4: Llavors això, que no, que al final vam tornar, 4 hores de retras del vol, però bueno.
3: Ens ho vam passar bé a l'aeroport.
4: Sí.
3: Vam fer moltes corredisses. Buscàvem l'església de l'aeroport i no la vam trobar.
4: L'església.
0: No n'hi havia, que raro. Normalment
1: capella,
0: n'hi ha
1: capella,
0: tots, no?
1: Capella,
3: capella.
1: No,
3: perdó,
1: no, capella.
3: No, una capella. I mira que a Itàlia hi ha una capella, església, cada
4: cantonada. Sí, sí.
1: I què volia fer-hi, a la capella?
4: No, veure-la.
3: Veure-la, però ens estàvem avorrint molt.
4: Sí. Però no la vam trobar. Però vam tornar, que això és l'important, i moltes altres aventures que ens van passar,
3: sí,
4: aquests dies.
3: Sí, sí, sí.
4: Bueno, de fet, alguna destacada,
1: algun gent? Bany, home, interessant, per exemple?
4: Sí.
3: Algun bany?
1: Heu sentit rumors d'un banyet, tio.
0: Sí, oh, un estany, no?
3: Sí, sí,
4: sí. Vam anar en un estany, però, bueno, un estany impressionant,
3: molt maco,
4: eh?
3: Molt maco.
4: El de Banyoles és maquíssim, però hi havia unes muntanyes, allò que... Bueno.
3: Però fotia molt de rasca, eh?
4: Molta.
3: Allà dalt, molta fred, sí, sí, i l'aigua, sí, sí, estava
1: quina
3: gelada.
1: Quina alçada estàveu? Quina alçada estàveu?
3: Hosti, crec que 1.500, 1.600.
4: T'ho estàs inventant.
3: No, ho deien els cartellets.
4: Ah, vale. No, no, però això...
1: No és el teu cosí va guanyar els Jocs Olímpics.
3: Sí, bueno, però és que el meu cosí no va guanyar Cortina, sinó que va guanyar a Bormio, que estava 4 hores amb cotxe, i vam dir, bueno...
1: Ho deixem aquí.
4: No, sí, allà no cal anar-hi.
1: Molt bé.
4: I això, una mica de fred.
1: I el bany il·legal, que hi ha amenaçament de tot?
4: El bany il·legal?
1: Sí,
4: amb una font. Això era perquè... Ah. O sigui, Milà feia molta calor.
3: Molta.
4: Milà estàvem a 39, llavors, en el fet d'anar passant de botiga en botiga a refrescar-nos, que era el nostre passatemps, vam arribar a un lloc on no hi havia botigues, només hi havia una font, i la gent es mullava els peus, llavors, bueno, vam mullar els peus una mica com tothom. Bueno, mica.
7: Però que soy mujeres o qué? Que van a Milán de tienda en tienda.
1: No. No, per entrar.
7: Lamentable.
1: No,
4: per entrar.
7: En vez de ir al campo de la Juventus de Turín...
1: Ah, exacte.
4: No, vam anar a la botiga de l'Inter i després al costat hi havia la del Milán.
1: Ah, sí, van anar a comprar la samarreta, eh?
4: Sí, bueno, sí, vam anar-les a mirar, perquè eren molt cares.
3: Eren molt cares, molt cares.
1: Molt bé.
4: La comprarem.
1: Doncs va.
3: La deixa suada.
1: Sí. Entrem en matèria i descobrim quin és el tema avui del Prime o no Prime. Del
4: correcte. Entre moltes coses que ens van passar a Itàlia va ser que passejant per un carrer ens vam trobar una parella que passejava un cotxet i ens va fer gràcia allò anar-lo a mirar a veure què passava allà.
3: Sí, allò que es fa sempre quan hi ha un bebè que veu si s'assembla al pare o la mare, o el més normal és que no s'assembli res.
7: Lo importante es que se parezca al marido.
4: Però la nostra sorpresa va ser que no era un nounat, sinó que era un caniche a dintre el cotxet amb un vestidet, eh?
1: Ai,
3: I ens vam preguntar, hosti, si aquesta senyora està tractant aquest caniche com si fos un bebè, serà que tenir fills està al seu prime?
8: Life. Life is the only thing we need.
9: RAC1.
8: They need me to go, but I don't wanna leave.
9: La ràdio que et fa moure el tutu.
1: Prime.
4: Et fa molt el tutu, RAC1.
1: Sí, efectivament, fa molt el tutu, ja ho sabíem, això.
4: Doncs aquesta és la pregunta d'avui. Avui us venim aquí a plantejar a la gent de la taula, a la gent de casa...
1: Els que tenen 20 i pocs anys cada un.
3: Sí, sí, bueno, a la gràcia.
4: És la gràcia.
1: No heu sentit la crida encara de la natura?
4: No, no hem sentit cap mena de crida encara.
3: De fet, està molt lluny aquesta crida.
4: Llavors la pregunta és si tenir fills està al seu prime.
0: Oh! M'interessa.
3: Vale. Bueno.
4: Algú de la taula té fills?
3: Sí, per començar.
1: En Prieto, que té un nano de la vostra edat. Quasi,
0: tres gats.
3: Sí. Tres gats. Bueno, també venim a parlar una mica d'això. No, no.
1: No, jo tampoc. Jo tinc nebots.
3: Bueno, mira, ja està.
6: Són els dos fills.
5: Porto...
1: Avui els veuré. Avui
5: porto 25 anys donat d'alta d'autònom.
3: Sí. I no... Llavors és complicat. No,
6: el teu fill és Riba, sí. Trimestral.
5: M'han tocat a la 2CAT per presentar un programa d'entrevistes pels mercats i potser... Si això,
3: bueno, si això funciona...
1: Aquest fa un programa. Aquest fa un programa a la 2CAT. El Priet el fa, sí, sí.
3: No fotis.
1: Sí, sí que el fa. Un dia el vexarem, sí, sí, sí.
3: Ah, mira.
1: És que pensa que l'Edu, quan dispara, sempre té un punyal amagat.
6: He de dir que porta disparant. Sí, sí. Si no, ho veia des de feia un any i el primer que em va dir quan em va
1: Sí, és una rata, seria la definició de rata. En fi, estem al tema dels fills.
3: El correcte. Primer,
1: només en té la... Ah, no, la Iaia no, el Pep Prieto.
3: Només en té el Prieto. Bueno, tu defenses...
4: Els altres podeu opinar com nosaltres, sí, que sense fons,
6: però... Jo defenso haver-ne tingut jo, els altres que facin el que
4: són. Ah, bueno, està perfecte, està perfecte.
3: El primer argument és que mai s'havia parlat tant de criança.
4: Correcte.
3: O sigui, ara hi ha podcast, ara hi ha perfils d'Instagram, psicòlegs, llibres de com has de tocar els teus fills. Correcte. Llavors, abans, jo recordo una mica que era, bueno... fins les 2 no tornis a casa. Sí,
4: deixa d'emprenyar i vés a jugar al carrer i ara, hòstia, s'ha de consultar un llibre d'autoensenyança perquè clar, és més complicada la interacció.
3: Que abans es criaven nens i ara criem persones emocionalment disponibles.
4: Llavors, és així o no?
2: Sí.
4: Bé, esteu d'acord?
1: Hi ha una sèrie, fins i tot sobre això, que fa bastanta broma.
4: Ah, sí?
1: Sí, home, Pep Perito Plaza ens dirà quina.
6: Quina d'ella?
2: La de Netflix.
1: La de la Clotet, que és molt bona.
6: Ah, la Clotet, sí.
1: No
6: hi ha unes quantes, de sèries
1: però
6: que
1: són fotes sobre el tema criança i en fotre-se'n de la criança...
6: Sí. Sí.
2: Això no és Suècia, perdona.
6: Això no és Suècia,
1: ens heu de mirar. Mira, la setmana que ve vull que la comentarem.
4: Vale, va, doncs som-hi.
6: Està molt bé, està molt bé.
4: Llavors, tornant a la nostra anècdota, cal recalcar i opinem així que els gossos s'han convertit en els nous fills.
1: Veritat,
3: sí, mascotes, sí.
4: És a dir, ara tothom té els gossos convertits en els fills, els hi posa nom de persones.
1: Sí,
4: és que malós pot
1: dir. Jo et dic una cosa, continuo per aquest camí, però si dir llac en lloc d'estany per Banyoles pot provocar que la gent bombardegi l'antena de RAC1, ficar-se amb la gent dels gossos.
4: No. Només estem dient...
1: Tot l'edifici aquest, tota la torre a terra amb míssils d'Ucraïna.
5: I ojo, porque Banyoles no es Nueva York y lo pueden encontrar en 10 minuts.
4: No, però és veritat, la gent compra llits, roba, assegurança, celebra l'aniversari...
1: Tu fica't amb els animalistes i els que cuiden massa els gossos que els tomben la torre.
4: Abans la gent, mira, podem Pep també portar les fotos de carnet dels fills a la cartera.
1: Sí.
4: No?
1: Ara ho fan, sí.
4: Ara no.
5: No tiene ni cartera.
6: És el mòbil, ara.
4: Ara el fons de pantalla és un gos.
3: Sí.
4: És així.
2: Mira.
1: La Rosalia porta això.
4: Sí.
3: Porta gossos.
4: Sí.
3: Que no estem en contra, diguem.
1: No. I, perdó, i en José María també té un gos. S'està bloquejat, José María.
4: És que és això.
3: És matemàtic.
4: Llavors, què és més difícil, educar un adolescent o un border collie?
5: La perra.
1: Un adolescent.
3: Què creieu?
4: Sí? Tu què creus, Pere? Has tingut gos?
1: No he tingut gos.
4: O sigui que no pots opinar de cap de...
1: Els gossos ho creuen i ho veixen. Els adolescents no creuen i ho veixen.
3: També et dic, jo parlo d'això i no tinc ni gos, ni gat, ni fill. Però bueno, molta gent que té fills diu que tenir fills continua sent una experiència única, una experiència vital. El primer hola papa o el primer cagarro o la primera
4: vomitada.
6: No em consta de cap nen que hagi dit hola papa. És a dir, així com dones a primera.
1: Diuen papa.
6: Sereu tot un papa? No, però és veritat que és una experiència gratificant.
4: Per molt que viatgis, que tinguis diners.
6: Vaja, jo soc patidor i a sobre hipocondria, que he viscut, vaja, una travessia.
1: L'any passat ens vas portar un dia el teu fill. Portar un dia que sí, els veuran.
6: La setmana que ve vindrà.
4: A més, trobem també que és una excusa molt bona el fet de tenir fills per dir, guita, encara puc comprar-me un escolàstic. Sí. Per exemple, és a dir, l'excusa de tornar a comprar...
2: O el Lego, és molt, això, perquè, clar, tu muntes amb ell, però és per tu, realment.
4: Sí. O d'entrar a l'Imaginàrium sense fer llàstima.
6: Sí. Sí. Per la porta petita.
4: Per la porta petita, exacte.
5: I están cerrados hace 4 años.
2: Sí.
1: Va, és una dada certa, van tancar.
2: Però si ets baixet, entraves igual.
1: Sí, van ser igual.
4: Això sí. I això sí que és veritat, i jo crec que aquí estarem tots d'acord, és que tenir fills ara mateix és caríssim.
1: Sí.
4: És a dir, abans la gent, la meva iaia, eren 7 germans, però ara intenta pujar 7 criatures.
1: Que la saludarem.
4: Maria.
1: Però Maria, què més?
5: La tenemos por Maria 3.
1: No, la tenemos por Maria 3. Maria, què més?
4: Maria Micolou, escolta, 90 anys.
1: Hola, Maria Micolou, una abraçada molt gran.
2: Que m'has cridat, si Maria Micolou?
1: No, és una altra. Micaló.
10: Em sembla que cridaràs mi.
1: Com has dit que
4: sí? Micaló.
1: Micaló. Una cosa és Maria Micaló i l'altra és Maria Nicolau.
10: Però si dius ràpid és Maria Nicolau.
4: Més o menys és el mateix. Llavors, clar, abans tenir fills podia ser allò que guita, tenies fills i et portaven calés a casa, perquè ja aviat s'anava a treballar, ara la cosa és una mica diferent.
3: Bueno, i amb els sous d'abans, amb 22 anys segurament tenies per pagar un pis sencer, un fill, dos fills, tres fills, quatre fills.
4: Exacte.
2: Però de tot passa amb la gent.
1: No, senyora Riols, no l'hem demanat la seva opinió.
2: Però no entrarem en detalls.
1: No, millor, ni en detalls ni res.
4: Per tant, amb el que val tot, excepte els futbolistes i tenir fills seria un mal part, aquí ja no és car la història. Però per l'altra gent mortal, primer s'ha d'aconseguir independitzar-se i després ja reproduir-te bé més tard.
3: Sí, perquè tenir fills cada vegada és una decisió més conscient.
4: Correcte.
3: Abans quasi et casaves perquè s'havia quedat embarassada i ara és...
4: Corre.
3: Ara tenim la casa, ara tenim...
4: El gos,
3: ara tenim el gat, ha anat bé, totes les proves són correctes.
4: Ara tindrem una Thermomix.
3: Ens anem a posar. Oh, la Thermomix és molt important,
4: sí.
7: Sí, que diguin a Sergi Mas.
1: Va, deixeu-ho tranquil.
4: Per tant, després de tot això, potser arriba l'hora. Però sí que és veritat que les prioritats han canviat. Jo crec que aquí a la taula estareu d'acord, que ara la gent doncs, prioritza viatjar, prioritza estudiar, prioritza...
1: Qualsevol cosa menys tenir fills.
4: Exacte. Sí, que tenir fills és l'últim mono de tot plegat, però és veritat que és una cosa important.
3: Sí,
4: sí o no?
3: Home, al final, tenir fills, a part d'una cosa monetària, també... També el món s'ha de... Bueno, la humanitat ha de prosseguir, llavors.
1: Sí.
4: Estaria bé tenir fills.
1: No, és que hem de tenir fills. El Pujol,
2: com tots morirem, tampoc fa falta que us desmanyo.
4: La setmana que ve, no?
1: Sí,
4: la setmana que ve.
2: Tinc-los abans del 12 d'agost.
4: Que és important tenir...

0: Per tant, ara és...
1: Votacions, votacions populars.
2: Crec que costa una mica tenir fills, ara.
1: Costa.
2: Jo diria que no està gaire el prime.
3: I los maricones que hacemos...
2: No, va, sí.
4: Mira, si jo miro al meu voltant, no està gens al prime, perquè les meves amigues no. No tenim, no, algunes no tenen ni parella. Vull dir que...
0: Mira.
4: Sí, els hi costa més, saps?
0: I gos?
4: I gos... mira, hi ha una que sí, que té gos. Ah,
0: l'Andrea.
4: Sí. Però... que tinc dues amigues que les dues es diuen Andrea, llavors...
5: El marge d'error és mínim.
2: Contesteu breument, sisplau. El Pep Blas ha dit que sí...
5: No, no dir res, però vaja...
0: Està el prime? Si està el prime o no?
5: Jo crec que és el que deies tu, que costa més tenir-ne ara que abans, i la gent es té més tard, normal, perquè no hi ha pasta,
2: Aitana.
5: I els gats són més baratos d'alimentar.
2: Aitana, bon matí.
6: Jo estic al prime de tenir un quart gat adoptat.
2: I José María?
7: Por supuesto que está en el primer.
2: Prime, prime, es el prime.
7: I en el prime.
2: Bueno, prime és una altra cosa. És una altra cosa, el prime, de veritat. Bueno... En fi, vale, ja heu vist l'opinió de la taula.
0: Perfecte.
2: Sí.
0: Vamos ventilando.
2: Vinga, no, conclusió.
0: No, per tant, queda claríssim, Jan, que què?
1: Que no, tenir fills, ara mateix, no està al seu prime.
0: No està al seu prime.
4: Oh.
0: Ja ha passat, ja ha passat. Ja. No sabem si tenir fills està al seu prime o no. El que sí que sabem és que avui la gent s'ho pensa molt més abans de fer el pas, eh?
1: Perquè potser tenir un fill cada vegada és més difícil, o potser perquè ara tenim moltes altres maneres de sentir-nos acompanyats.
0: Exacte, hi ha qui cria nens, hi ha qui cria gossos, hi ha qui intenta criar una planta i també se li mor, pobret.
1: Però la veritat és que si has de tenir un fill per posar-li el TikTok quan arribis a un restaurant, mira, millor que no el tinguis.
0: No, al final l'important és que algú t'esperi quan arribis a casa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Encara que aquests bordin més que parlin, però va, és igual.
1: Apa, nosaltres ens veiem la setmana que ve. A RAC1, la ràdio que et fa moure...
0: El tutu!
2: Sí,
1: apa! Salut i bolets.
2: Avís pels fidels oients dels d'això, dels Prime Prime.
4: La quinta porca?
2: Que dimecres que ve, com que hi ha això del... que moríem tots, us canviarem de dia, segurament anireu dimarts.
0: Ostres, sí. Home, millor dimarts que dijous, perquè dijous ja no...
4: Ja no hi serem.
0: Ja no hi serem, per tant, millor que ho fem.
2: Sí, per tant, intentarem fer dimarts.
4: Quedeu informats.
2: Abans que he dit, hi ha una frase que es diu, que ha dit, queda una setmana i el món s'acaba, resulta que...
4: Folleu, folleu?
2: Bueno, ja parlo, ja... Bueno, que hi ha una constància gràfica...
8: Xingueu perquè el món s'acabe i el món mos xingarà a natres i sense gust.
2: Doncs vinga, ja ho tenim.
1: Mira, pim-pam.
2: Molt bé. Anem al Pep Prieto Plus?
1: Vinga.
2: Directament?
1: Directament.
2: Careta.
9: Top Corn de Fritz Ravik us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
1: Adoro.

0: han aplaudit i l'hem presentat unes 800 vegades.
1: Vinga, va, Pepito!
0: Dos quarts i cinc, l'home patrocinat dolç i salat.
2: Ara que sabem que no és la secció preferida de l'equip del Barça.
1: No, Pepito, saps que mira, Pep, perdona, mira, et diré una cosa. Vaig anar al cine dissabte la setmana passada només per tu, de veritat t'ho dic. Perquè vaig pensar, Spider-Man, perquè vaig pensar, tinc moltes ganes d'anar-hi, perquè vull comentar-la amb tu.
0: Doncs avui no serà el dia.
1: Sí, sí, ja.
0: Bueno, potser sí, home, però sí. La comentarà. Com que per culpa del Jan i del Gravo anem una mica justos de temps...
3: Sí, no, home.
0: Sí, home, sí, sí.
2: Sí, sí,
4: ja anàveu justos de temps abans que arribéssim,
0: bueno, però sí.
2: Molt de moure el cucú, però després...
0: El tutu, perdó. Home,
4: el cucú. El rellotge.
1: Que et fa anar tard, a tu.
2: Va, què, comencem o què?
1: Sí, no?
0: Sí, disculpem pels companys que ens hem fet anar tard, el Pep Prieto, que estan anant tard, l'Hora Andrés, que la tenim aquí fora esperant i que s'està florint per culpa del nostre retard, però demano disculpes a tothom, nois, però és que avui...
2: Ah, no,
0: avui, per tant, ventilem el Prieto ràpid. I això et salvarà d'una cosa.
2: Quina cosa?
0: Et salvarà de la discussió que ens guardem... Ah, no, la setmana que ve tampoc, perquè va d'eclipsi, la cosa. De per aquí dues setmanes sobre Odissea.
2: Per què?
0: Perquè la vaig anar. Vaig a veure divendres.
2: I no t'ha agradat?
0: Ja la comentarem.
2: Ostres.
0: Ja la comentarem. Mira,
2: què fa aquesta? Serà dur, això, eh?
1: He mogut la mà així com de...
2: Aquesta batalla serà terrible.
0: Hi haurà bronca. Hi haurà bronca. I aniré a veure Spider-Man amb els meus nebots i així la podrem comentar...
2: També.
0: En els propers dies. Vinga, a veure.
2: Tomi, comencem, mira, amb el retorn d'una sèrie que forma part de la nostra sintonia d'aquest any. Ha tornat Ted Lasso.
0: I que pesadets, això. Està tot molt pesat, amb això.
2: A veure, en aquesta casa hi ha molt fan de Ted Lasso, eh? Perquè l'altre dia en Xavi Rocamora només veure me'n va dir... Ja

0: Parlat de Ted Lasso? No em va dir ni la bona tarda.
1: No, sí.
0: Llavors, Ted Lasso ha tornat avui a Apple TV, quarta temporada, que s'ha fet esperar, perquè recordem que en pandèmia va quedar com tallada la sèrie,
2: sí,
0: que d'aquella tercera temporada crec que se'n va ressentir una mica d'això, eh? Sí. També us he de dir, és la més fluixa. I finalment torna amb un canvi de narratiu important, i és que el Ted ara entrena un equip de femení de futbol. Això és el que li escau més a la sèrie, és el que la fa avançar més. Ara bé, si no us agradava Ted Lasso abans de la quarta temporada, spoiler, no us agradarà Ted Lasso a partir de la quarta, perquè és la mateixa sèrie, mateixos gags, mateixa filosofia, Jason Sudeikis, que és un actor fantàstic, però bé, que té... És el mateix tipus de sèrie. Però crec que la cosa del futbol femení li senta bé, crec que hi ha un filó allà que, si l'exploten bé, pot quedar bé, però vaja, és bonisme, és alegria, és a dir, si has vingut al món a odiar, no la miris,
2: perquè
0: tindràs un atac de sucre.
2: Sí.
0: Però vaja, que ha tornat, i això és la gran notícia.
1: Molt bé. Això és Apple TV.
0: Apple TV.
1: Ja saps que no tinc Apple TV, jo.
2: Ai, però tenim el tècnic de Netflix.
1: Sí, que va, no? El tècnic de Netflix resulta que també de vegades col·labora amb Apple TV. Sí, és que, no, de veritat, eh? És un molt bon tècnic, eh? Vull dir que ja li direm que tregui la caixa d'eines, si convé. Següent qüestió. Una minissèrie que barreja història, guerra i reialesa.
0: Sí, senyor.
1: Que és el punt de partida d'American Crossing.
0: American Crossing.
3: Eh? Maricori, és el del Crossing.
1: No, no. Una cosa és Crossing i l'altra és Crossing. De veritat, eh? Va, tira.
0: Aquesta és una sèrie de Filmin, que s'estrena a Filmin, sobre, que vindria a ser una mica... A veure, si sou monàrquics,
1: sí,
0: potser us indigesta una mica. Ai, els agrada, però vull dir al revés. Si us sou monàrquics, us convencerà. Si no ho sou, estareu pensant tota l'estona i els draps bruts on són. Perquè aquesta sèrie del que va és del paper de la princesa noruega Marta durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, és una mena de The Crown a la Noruega.
1: Ah, eh? És la resposta nòrdica de Crown.
3: Exacte. Oia, tot són.
0: Llavors...
1: No, una cosa, si hem dit que anem tard, els comentaris de merda, parlant clar, no calen.
0: Però hi ha una cosa.
1: Que parin els
0: hi ha una cosa. Aquesta explica amb una temporada el que de Crown necessita unes quantes més, eh? Bueno. Tot s'ha de dir. A veure, a mi de Crown m'agradava, que consti. Aquesta és una molt bona sèrie, sobretot per descripció de context històric, està molt ben ambientada, molt ben interpretada, i atenció, perquè és una sèrie noruega a la que hi apareix Kyle MacLachlan, que si no
1: com?
0: Sabeu qui és, Kyle MacLachlan era l'agent Cooper de Twin Peaks.
1: Hòstia, però si aquest senyor deu estar ja com mig
0: home,
1: mort.
0: Home, gran, sí. Home, mig mort, no. Home, està, ja
1: aquests
0: mi.
1: No han vist, no saben què és Twin Peaks.
0: No, no
1: aquest
0: no
1: que estudia
0: és...
1: audiovisual sí que ho deu saber.
4: Sí, algú sé.
1: Però si tu no havies nascut, com van fer...
4: Ja, però ja...
1: Com es diu la senyora morta de Twin Peaks?
4: No sé, no l'he vist.
3: Laura Palmer.
1: Sí, clar, ja ho sabem.
0: Ho portava el cognom.
1: Sí, és igual.
0: Llavors, bueno, perdó. Ja, aquest gag no es feia en aquest país des de fa 35 anys.
1: Sí, efectivament. Que la van fer...
2: Com el Nick.
1: Perdó, Twin Peaks la van fer a les 5 en el seu moment i ara l'han penjat alguna plataforma, no recordo quina. Sí, sí,
0: està filmint, està filmint.
1: Ah, està filmint.
0: Sí. Ah, és que aquesta sèrie s'ha de veure, és bueno, meravellosa.
1: Ja la veurem la setmana que ve.
0: Perquè... Bé, anem una altra. Lioness.
1: Ah, això m'interessa molt. M'interessa molt.
0: Això és Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, sí, guionista de Sicario, és a dir, un dels grans noms de la televisió i el cinema moderns. Arriba a la tercera temporada en plena forma. Lioness és una unitat especial antiterrorista, la protagonista és Zoe Saldana, també hi surt la Nicole Kidman.
1: Però de què va? Què és el que a mi m'interessa?
0: Això és una unitat antiterrorista que cada temporada s'ocupa d'un cas diferent. És la nova Homeland, podríem dir.
1: Ah, o sigui, no és la primera temporada?
0: No, és la tercera. Ha tornat.
1: A
0: tu t'agradaria molt, això, eh?
1: No, és que, Prieto... M'acabes de fer molt feliç.
0: Veus?
1: Perquè jo estic en una tessitura emocional molt inestable en aquests moments.
0: Uh-huh.
1: Em passo el dia aquí tancat com un desgraciat a la ràdio tot el dia i arribo a casa fregit, que no puc fer res més que veure coses d'aquestes.
0: Val.
1: Com el Gigi aquest. Saps la de Netflix?
2: Sí, la francesa.
0: La francesa,
1: la Gigi aquesta, que la vaig poder veure perquè se'm va arreglar Netflix, que fallava una mica.
0: Sí.
1: I ja està, però aquestes són 6 capítols i es va dels geos d'allà a França.
0: Sí, que ho està patant.
1: Doncs ara aquesta és la dosi d'acció que necessito per sopar i anar a dormir tranquil.
0: Ara ve la mala notícia.
1: Quina?
0: Sky Showtime, la tens?
1: Doncs tens molt mala memòria.
0: La tens?
1: Perquè la tinc gràcies a tu.
0: Ah, sí?
1: T'ho vaig consultar.
0: Ai, és veritat!
1: Veus?
2: No
1: se'n recordava.
2: És veritat, passat, no?
1: Perquè resulta que un cúmul de circumstàncies va recarregant boles, no sé què, el meu operador de la fibra i tot aquest rotllo, hi havia un dia que era, pague 3.000 euros més i tindràs Sky Showtime. I li vaig escriure i dic, nen...
0: Paga la pena, això, i vaig dir sí.
1: I va dir sí. No he mirat res, però he passat...
0: Però,
2: de fet, l'any passat ja va recomanar Sky Showtime.
1: No, no.
2: Va
1: sí,
2: dir, atenció que...
0: Ojo, que hi ha més coses sí, bones a les que aparenta.
1: Sky Showtime hi havia alguna... Home, una d'aquestes és d'allà, jo me'n recordo el logo.
0: I a Boston és la primera plataforma on va estar, per exemple.
4: Jo tinc Orange i l'altre dia em va aparèixer per...
5: per...
1: No.
5: De sobte.
1: No, et va aparèixer de sobte, però és un agregador trampa. Clica a la sèrie i llavors dirà que t'has de subscriure.
5: No, no, no.
1: Ah, et surt gratis?
5: Sí, l'altre dia vaig estar veient, bueno, no sé...
0: Amb un missatge de l'Andrés. Perquè ets tu.
1: Jo no sé per tu. El tècnic d'Orange ha passat per casa teva.
0: També.
1: Bueno, és llavors, no, això si volem aquesta opció...
5: Vaig endur ja una caixa de croissants al wifi
1: sí,
5: i...
1: Sí, vale, vale, perfecte.
2: El Pere Mas és més de Lion.
1: Ens queden dos minuts. Dos minuts i fora.
0: Ràpid. La sèrie que us recomano cada setmana, que és de les millors del 2026, avui anem a una espanyola. Se tiene que morir mucha gente.
1: Què passa?
6: Efectivament. Con alguien que no te gusta.
0: És Movistar.
6: 12 d'agost.
0: Tres grans actrius que interpreten tres amigues molt diferents en un moment especialment crític de les seves vides. Una de les sèries d'humor negre, us diria, que més riure m'ha fet els últims anys.
2: És boníssima.
0: Perquè fa riure, però a vegades les bufetades te les fa... Bé, eh? Mm. Les tres actrius són l'Anna Castillo, fantàstica sempre, la Laura Beismar i la Macarena García. I són capítols curts, rasos i curts, que passen volant. Per cert, està renovada per una segona temporada, que això és una gran notícia.
2: I digues la directora, que també té molt de pes, la Victoria Martín, que és guionista, que és la seva novel·la, exactament, i que és sensacional.
0: I per acabar...
1: Per acabar...
0: Anem a... Dues pel·lícules.
1: No, dues no, una.
0: Ràpidament. Una, La boca del diable.
1: Sí.
0: Perquè cada estiu necessita taurons menjant-se banyistes imbècils.
5: Ah, molt bé. I això és tan ha-ha-han.
0: I aquesta és una pel·lícula sobre una gent que entra a una cova tailandesa on ningú els ha demanat que entrin, sí, i resulta que hi ha un tauró molt més intel·ligent que ells. Per tant, és una obra mestra de l'estiu.
1: Això és cinema, eh? Això és cinema.
0: Això és Amazon Prime.
1: Ah, Amazon
0: Està
1: Prime.
0: En el seu Prime.
1: Me la miraré.
0: Llavors, i finalment parlem de Spider-Man, perquè aquesta pel·lícula...
1: La comentem la setmana que ve,
0: sí, o no? Sí, però hi ha una dada.
1: Atenció a la dada.
0: És la pel·lícula que ha recaptat més diners en un cap de setmana a la història dels Estats Units, la pel·lícula que ha recaptat més diners en un sol dia d'estrena als Estats Units, és a dir, divendres, i a data d'avui ha aconseguit ser el dilluns de més taquillatge de la història del cinema, el dimarts de més taquillatge... O sigui, estem assistint a un moment històric. Simplement, fent notar aquesta dada que és econòmica i prou, la qualitat la comentarem la setmana que ve.
1: Efectivament, o l'altra. Doncs ara
0: sí que
1: s'ha acabat la tonteria, s'ha acabat el hi-hi-ha, s'ha acabat fer el burro, parlem de l'Odissea la setmana vinent. Sí. Gràcies a tots plegats, us demano que desallotgeu aquest estudi immediatament, perquè ara...
0: No,
1: perquè ara ve una entrevistada de veritat. Laura Andrés, que a més és compositora i pianista, i podem percebre el seu art i no tot aquest hi-hi-ha-ha que està perdut aquí. Per tant, fora tothom i sortiu per la banda aquella, que necessito aquesta banda lliure. Apa-li, fins la setmana vinent.
5: Adéu, adéu.
1: Adéu,
5: adéu. Adéu.
7: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
8: Versió estiu amb Pere Mas.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900-903-740 3.
11: Verisure. Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
16: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
15: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
16: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
17: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
1: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
18: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
1: Calli, dona, no exageri.
15: El 12 de d'agost, vivim l'eclipsi a RAC 1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
18: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
19: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
20: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
21: Més immediat que mai.
20: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
22: RAC1. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
22: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900 903 743.
23: Verisure. Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
24: Ui, quin fred que m'ha agafat.
25: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
24: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
29: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Avui estem fent una mica de trampa, perquè no us heu de fixar en la veu, eh? Us heu de fixar en el piano. Escolta, escolta. Segurament no sona aquesta cançó, o també pot sonar-vos aquesta altra cançó.

0: I totes aquestes cançons són icòniques, són més o menys conegudes, us deu sonar dels altres artistes, però qui, en qui us havíeu de fixar, en el que us havíeu de fixar, sobretot era en la seva pianista, que és la nostra convidada d'avui, que ha publicat 4 àlbums, un dels quals és l'últim que el té aquí sobre. Perdó, 0, crec que es diu.
1: Efectivament,
0: 0, però amb el 0 raro tallat. La Laura Andrés, gran compositora i millor pianista.
1: Oh.

0: estem escoltant a tu de veritat.
1: Ara sí,
0: eh?
1: Ara sí.
0: Abans sentíem a la Beth, sentíem a la Shakira, ara mateix parlem d'aquest disc i parlem del concert amb el que et presentes sota el braç, perquè els nostres oients poden tenir ocasió de part de conèixer-la, de tocar piano això, de tocar piano en esdeveniments, d'haver estat professora d'OT, que vulguis que no.
1: Sí, home, i tant.
0: Això és una cosa que perseguirà tota la vida.
1: Home, i tant.
0: També és de l'any del Miqui Núñez.
1: Escolta'm, si no m'equivoco. Ben a gust, eh? Vull dir que no sé, vull dir que tot és feina, saps què
0: vull
1: dir?
0: És una cosa de la qual no se n'ha de, diguéssim, ni renegar,
1: no,
0: ni...
1: No, no, al contrari. Vull dir, clar, no? Vull dir, jo sóc autònoma.
0: Perdona, i podem dir de qui és professora de piano? Es pot dir aquest secret o no es pot dir?
1: Bueno, qui, de
0: molta és... gent. Bueno,
1: de
0: la senyora aquesta que hem sentit. Ja sabem que tens vida pròpia, eh?
1: Sí, vaig ser professora dels dos fills de la Shakira, però fa 300 anys, això, també. Bueno, fa 300 anys, no, vull dir, això va ser el 2016, de fet. És que la història és que jo vaig venir a Barcelona amb una mal de banyeta al darrere i vaig haver-me de buscar una altra feina per
0: començar pel començament. D'on ets tu, dius, que vas venir a Barcelona?
1: Soc de Sabadell.
0: Home, a veure, de Sabadell a Barcelona.
1: No, un moment. Però jo havia rodat, és a dir, vaig
2: venir
1: a Sabadell, me'n vaig anar a París, vaig tornar. Després me'n vaig anar a viure a l'Empordà. Tonta, no. Me'n vaig anar a l'Empordà, Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro, Girona. Vull dir, bé, me'n vaig anar a Ginebra. Vaig tornar a Girona. I de Girona, el 2016, vaig dir, un moment, vull dir que Girona està molt bé, és una ciutat preciosa, a més, vull dir que un entorn meravellós, però clar, jo en aquell moment, fa 10 anys enrere, necessitava una mica de mambo a nivell musical i vaig decidir que venia cap a Barcelona. I llavors aquí va començar tota la mambo del món mundial. Tot.
0: Clar, això va ser abans d'arribar a OT, i havies publicat algun dels teus discos? O...
1: No, que va, els discos són posteriors.
0: Els quatre discos els publicat posteriorment.
1: És després, de la pandèmia, post-pandèmia.
0: I si tenim aquí entre nosaltres, amb el Zero Sota el Braç, que no és una novetat de fot dos dies, diguem-ne que ja l'has presentat.
1: El novembre passat el vaig presentar.
0: Perquè aquest divendres,
1: exacte,
0: hi ha un voloteu, un concert, a les nits gastronòmiques del Jardí de la Boella, que això és la Canonja.
1: Exacte.
0: Un sopar a l'aire lliure. Avui la Yael, jo no sé què li passa, però està com cada cop que parlem de menjar.
3: Menjar. I
1: ja t'he vist amb l'Ada, que estaves com molt emocionada.
3: Sí, home, i ara m'estàs dient aquest plan, torna a dir-ho.
0: Cava, pernil, formatges... peix, carn, pollastre, un concert en directe, un concert de la nostra convidada, la Laura Andrés. Aquí tornem a aplaudir, que ens agrada molt aplaudir aquí. Jo necessito aplaudir. No t'has fixat que en aquest programa s'aplaudeix 70 vegades?
1: Sí, sí, us he vist.
3: Perdona, on has dit que és això?
0: A la Canonja.
1: És a prop de Tarragona. El Mas de la Boella és una masia molt xula, que és allò típic. Saps aquelles masies guapíssimes, amb un jardí guapíssim, tot molt suggerent, i llavors fan aquests sopars gastronòmics, i evidentment no donen macarrons per sopar, vull dir que és un menú degustació.
4: Ei, com que diria macarrons?
0: Jan, no, però si tot...
4: Volia per ratllar el formatge.
0: No, Jan, no, però ara macarrons no. Ara millor verdura bullida. Verdura bullida i menjar.
4: Era tal, Enrique Tomàs.
0: Menjar saludable. Però vaja, que serà un menjar, que estarà molt bé.
1: Exacte, un sopar molt bonic, i llavors al final de la sopa hi ha el concert. Llavors, bueno,
0: mica. O sigui que almenys... això és important.
1: Sí, sí, a veure.
0: Explica-ho tu.
1: És el que, vull dir, els músics fem de tot i ens habituem. Almenys, vull dir, jo no tinc manies i no em cauen els anells per res, però és veritat que una cosa és fer fil musical, l'energia és una cosa... Vull dir, jo si faig un fil musical el faig encantada, però la meva energia és una. És molt diferent de quan estan... És a dir, quan tu sopes tranquil i després estàs atent a un fet musical, que és un fet artístic, realment. Si no, el que estàs fent és acompanyar i mira... saps? Vull dir, però la gent està menjant i no t'està escoltant.
0: Sí, no, és que jo alguna vegada que m'he trobat en un entorn més o menys artístic vinculat al sopar, és molt diferent que es vagi produint, que la gent està xerrant, està amb el clinc-clinc dels plats i no està pendent. Per tant, aquí la gent podrà jalar tranquil·lament.
1: Exacte.
0: Podrà...
1: I després surt la superstar amb les lentejuelas i patapam.
3: La motomami.
1: I hombre,
3: pots gaudir de la música, de veritat.
1: Clar.
0: Sí,
1: No, i que és una experiència que tot ella és com dels sentits, perquè realment també la meva música tampoc... Vull dir que és una música molt, molt això, no?, per anar-se una mica endins... Que jo crec que són aquelles nits que després, quan estàs al mes de novembre atrapat a la ronda de dalt, doncs te'n recordes d'aquella nit.
3: Sí.
1: Saps què vull dir?
3: Sí,
1: doncs
3: sí,
1: aquesta cosa. Sí.
0: És per anar-hi en parella, això, jo crec. Que, bueno, tot,
1: és bastant, sí.
0: Sí? Jo veig aquí, ja estic veient el
1: però
0: rotllo, eh?
1: Cita Tinder no, perquè és bastant altet, això. Vull dir que no, jo crec que això ha de ser amb una parella que s'ho mereixi.
0: I interpretes repertori teu o alguna altra mena de repertori?
1: Repertori meu, sí, sí.
0: D'aquest disc, d'en Zero,
1: i d'altres discos. Sí,
0: però aquest disc, els meus informants m'han dit que és un disc molt eclèctic, diguem-ne. Hi ha una mica de tot. Sí, hi ha un piano aquí, alguna cosa sentirem ara del disc, però...
1: Bueno, de fet, mira, aquest disc, saps què passa? Que, clar, com que estem a l'estiu i és una mica tot una miqueta més pa fuera, tot una mica més desenfadat, aquest disc, justament, és un disc que és molt íntim i molt...
0: Ui, la torturat de la vida.
1: Exacte.
0: Sí. No, no, ho dic de bon
1: sí,
0: rotllo.
1: Sí, no, no, bueno, jo amb això, bueno, amb això sempre dic que hi ha els cansautors, no? Que som els cantautors que repeteixen i vinga, i tornem i tal.
4: I què problema hay con los cantautores?
1: No, los cansautores, no, no, los cansautores.
4: Eso porque no toma el whisky cuando venís a ver.
0: Si algun whisky es fot, no sé.
1: No, no, però jo és veritat que aquest disc sí que és veritat que és un disc molt sensible i que va una miqueta a la llaga, no? I que llavors és un disc justament per això, per escoltar-lo tranquil·lament i mirant els estels, no? Llavors, en comptes de tocar una cançó d'aquest disc, avui vinc a tocar una cançó del primer disc.
0: Ah.
1: Que és una miqueta més moguda, que té un ritme entre boleria i no sé què, que no és una boleria, però bueno, que podria ser-ho, i llavors té una miqueta més de ritme, que es diu Tempus Fugit, perquè el temps passa molt ràpid, i si Tempus Fugit, carpe diem, no? Si no, malament, rai.
2: Sí, veles.
0: I escolta una cosa, una consulta.
1: Ah, vaig fer classes de piano a l'Andreu, també. Ara pensava,
0: quin Andreu?
1: A Buenafuente.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Home, doncs...
1: El que passa que fa molt temps, i perquè l'Andreu improvisa molt bé. Té molt talent per improvisar.
3: Uau.
1: Però...
0: I sap tocar el piano bé, eh?
1: Sí, sí, toca. El que passa que toca, és a dir, toca la seva manera. Mm. Llavors vam fer com un fiu-fiu i ens vam dedicar més a passar-nos discos i escoltar música.
0: Home, això sí que... sí, no, sí, sí. He de preguntar si també actuaria a la Lupa, o estarà amb tu.
1: Doncs alguna vegada me l'hem portat algun bolo, però allà me l'emporto, però es queda a casa uns amics.
0: Expliquem qui és la Lupa.
1: Sí, sí, clar. La Lupa és la meva gossa, que avui l'he portat perquè faig això, conciliació familiar, o gociliació familiar, perquè la vaig adoptar l'any passat.
0: Està supertranquil·la, eh? Perdona, és que ara estic... Sí. Jo que no soc molt de gossa, l'estic acaronant mentre estem parlant.
1: Bueno, si la toques, és teva per sempre, ja.
0: Ah, sí? Sí, bueno, sí. Tampoc cal que tota la vida, però... Home, no, jo...
1: No,
0: que se'n vagi amb tu, diguem-ne.
1: No, que és molt... Supermona. És molt agraïda, sí.
0: Quina mena de gossa,
1: eh? Aviam, en principi això... Hi ha molta gent que diu, és un border collie. Jo dic que és un border nyoli. Sempre dic que és un... és un border collie...
3: Carquinyoli.
1: Exacte, un carquinyoli d'AliExpress, una mica. És com... Perquè, clar, no acaba de ser pur de raça. La vaig adoptar de la protectora de parets. Recomano moltíssim la gent que adopti gossos, però només qui realment sigui responsable i en tingui gana. Si no, no cal. Si no, no cal que t'hi posis, perquè és clar, un merder, eh? Clar. És un merder com tenir fills. Vull dir que ja, el meló aquest ja l'heu tocat abans. Però...
0: Perdó, tens fills tu, ja que
1: no,
0: has
1: no,
0: fet
1: no,
0: el
1: no.
0: tema? Vull dir que, clar,
1: No. Jo aquesta la vaig fintar, saps? Ah, i llavors per això ha arribat el gos. Sí,
0: bé,
1: sí.
0: Doncs recordem, qui vulgui escoltar en directe Jardí de la Boadella, Boella, perdó, sí. Jardí de la Boella a la Canonja, això posques a internet, poses Laura Andrés,
3: sí,
0: busques...
3: Jo he buscat la Canonja, Laura sí, Andrés, i m'ha sortit directe.
0: I surt, directe. I pots comprar l'entrada, i vas allà a jalar, primer, que això també és molt important. Jo quan vaig a concerts, al Palau Sant Jordi o llocs d'aquests, abans s'ha de jalar.
1: És que...
0: Perquè et foten el concert a les 9 de la nit...
1: És fatal,
3: tu talla tot.
0: Jo, les persones que han anat a mi concert saben que a les 7 es queda i a sopa.
1: Jo et diré al revés. Et diré al revés. M'agradaria molt que els concerts fossin a les 7 de la tarda i després surts i te'n vas a sopar i ho gaudeixes encara més.
3: I comentes.
0: Oh, aquest
3: moment.
1: I no sé què. I vas a més a més allà, saps, a menjar, no sé què. Home, meravellós.
5: Pues sí, porque luego la gente viene, por ejemplo, al Teatro Muntaner, que hemos tenido que coger el 22 a las 10:30, porque aquí si no se quejan, que no se puede cerrar.
0: Prou de queixar-se, prou de queixar-se.
5: 22 d'agost.
0: Tu tens un lligam amb aquest programa, perquè sí, una vegada el Clapés sí, estava amb això del Coldplay Candles, no sé com es diu, oi? Sí. Com es sí, diu exactament?
1: Sí, els Candlelights.
0: Veure,
1: sí, aquests concerts que... Bueno, de fet, és que el versió ha vingut diverses vegades. Mm. I, bueno, i a més, us estimo molt, m'agrada molt aquest programa, vull dir, és així. Us escolto molt, a més a més.
0: Escoltem,
5: a la ja veu, sabemos quién es.
1: I em fa molt il·lusió veure les cares, perquè moltes vegades, clar, no bueno, m'he trobat abans a la Bàrbara Padilla i he fet de friki fan, saps?
0: Dic, ah, que bo! Ja. Passar... Si vols, fem una excursió per la Padilla i t'ensenyem
1: a tots, passar, eh? També m'ha passat amb Folquet, i clar, no, com que no veus mai les cares, però les veus, sí, no? Bueno, en fi. Doncs això, aquí al Versió he vingut diverses vegades, vaig venir, de fet, la primera va ser que vaig venir a presentar un disc, el meu segon disc, que anava allò amb una canya i una espardenya, i t'ho juro, el dia que vaig venir aquí, vaig vendre 40 discos, 40 CDs.
3: O sigui,
1: la
3: gent,
1: t'ho juro. O sigui, el Clapés l'haig de convidar a sopar, i, saps? Perquè, ostres, va ser molt heavy. I llavors vaig venir també a parlar del Candlelight, que eren uns concerts que fan versions, que això és una macroempresa mundial, que jo els vaig obrir mercat per tota Europa el 2021. Ara ja en faig pocs, ara ja estic només aquí a Barcelona. Sí, sí.
0: Bueno, perquè tu has rolat també per diversos països, efectivament,
1: sí,
0: i per
1: sí,
0: punts
1: sí,
0: de l'Estat, també.
1: Sí, sí, sí, bueno, fem el que podem, saps? Vull dir, aquí anem empenyant el vaixell.
0: Però aquí hi ha una història secreta, que jo la tinc apuntada per algun lloc d'aquí, amb el Clapés, sí, que una vegada et va venir a veure,
1: sí,
0: i a mi m'han xivat, però és que no trobo el guió, perdona, que va sortir especialment
1: va sortir
0: content.
1: Molt... Bueno, que va sortir molt emocionat.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, crec que va ser... Bueno, ha vingut dos cops a veure. Em va venir a veure aquest segon disc, el Kintsugi, i després va venir a veure l'últim, també, el Zero. I, bueno, el Clavé és que rondina molt, però ara direm la veritat.
0: Ara, això és interessant.
1: Que jo crec que és una persona que és molt sensible. I crec que aquesta rondinamenta, perquè va néixer el mateix dia que el meu germà David, que el meu germà David és del meu equip de vida, el meu germà i la meva cunyada m'acompanyen a tot arreu i em busquen els bolos i fem equip a tope. I el meu germà és nascut el 26 de novembre, igual que el Clavés, i rondinen igual. T'ho juro, tinc moltes ganes de que es trobin els dos.
0: Home, hem de provocar aquesta trobada. Ho arribo a saber i provoco aquesta...
3: Escorpio o Sagitario?
1: És que jo crec que són sagitaris, però que no són sagitaris. O sigui, estan com... No sé, és com la lupa, saps? Border Nyoli.
3: L'ascendent, Quevedo...
1: No sé, vés a saber on te'l tenen, però sí, no acaba de ser el sagitari.
3: O sigui, tot el que es queixa és lo sensible que és, diguéssim.
1: Jo crec que sí, que aquesta, és la façana, passa per aquesta queixa, que a més és una queixa brillant moltes vegades, em fa riure molt.
0: Sí.
1: Però a dintre hi ha molta sensibilitat.
0: És el secret de la fórmula. Això mai se sap què passa exactament.
1: Exacte, exacte.
0: Sí, ara de seguida et sentirem interpretar Tempus Fugit, que com has dit, era del primer disc,
1: sí.
0: I li interessa aquest, el quart, Zero.
1: Sí, Zero, exacte.
0: Que vagin al Spotify, però també que comprin, que s'ha de fer gasto.
1: Si volen comprar CDs, serveixen per posar gots, ja sé que avui en dia no els podem posar enlloc, sí. I jo també us els puc signar, si voleu. I després també tinc partitures, perquè jo faig partitures de la música que faig, perquè crec que hi ha molta gent que toca el piano i que és molt divertit també poder-ho compartir, no? Vull dir, que es puguin agafar i
3: per
1: que
3: tant, faig... Això ho troben al teu Instagram, per exemple?
1: Sí, a la meva pàgina web, laurandrés.com, és fàcil. Vull dir, si busques laurandrés...
3: Partitura, no sé què.
1: Partitures, bla, bla, bla, et surt tot fàcil.
4: ¿Están los acordes para tocarlo con la guitarra?
0: Sí.
1: Para que leas.
0: Eres pianista y compositor, ya está. Res de guitarra ni coses estranyes.
2: ¿Le gustaría ganar un premio Gremlin?
0: No.
2: Un dia.
0: No, Gremlin
1: estaria,
0: no.
1: Estaria prou bé.
0: Grammy.
2: Un Gremlin un latino,
0: Gremlin,
2: no?
0: Gremlin. No, bueno, no.
2: Lo presenté.
0: No es latino, perquè com que no canta, és només la música, ja està.
2: Y dije que los compositores son unos cras.
0: Bueno, escolta, per una cosa, tu...
2: Los cras.
0: De veritat, ja prou. Tu tens...
2: No mira, Laura, escucha cómo tocó.
0: ¿Tú, Laura, crees que es por ganar
1: eso? No es por.
6: Los compositores son los cras que ahí crean está. Estos temas que resuenan por todo el mundo.
2: Y el premio es para Laura Andrés Pajares.
0: No,
1: Castells.
0: Castells.
1: Sí.
0: Escolta, i tu tens com la virtut, perquè es veu, de transformar cançons que tenen moltes capes en una sola melodia, que això té a veure amb l'oïda o amb una mena d'operació estranya? Sí, no. Sí.
1: La oïda, que jo sempre dic que hi ha gent que té oïda absoluta i gent que té oïda obsoleta. Jo tinc oïda absoluta, que és que jo sento les notes, sento una música i sé quines notes estan sonant en aquell moment.
3: Yeah.
1: Hi ha un percentatge de gent
0: estàs
1: al món...
0: Estàs descodificant tota l'estona, aleshores?
1: Sí. Però hi ha un percentatge de gent al món que té això. Crec que és un, no sé si és un 10%, i hi ha molta gent que no ho sap perquè potser no ha fet ni música.
3: Clar.
1: Vull dir que és una cosa... I és una cosa que donem valor, com si fos una cosa que té valor per la música, que en té, perquè t'ajuda a treure cançons molt de pressa, però també té molt a veure quan vols aprendre idiomes, perquè agafes molt fàcil l'accent, els accents de diferents llengües. O sigui, és com que l'oïda té una finura especial.
0: Però i això et deixa, aleshores, disfrutar de la música en general, o d'altres companys?
1: És
0: o
1: la...
0: estàs tota l'estona la sol, sí, corxeres,
1: No, que va, que va. O sigui, és que va sol. És com si tu, no sé, parles anglès i no has de descodificar, no? Tens anglès nadiu, doncs, i ho entens tot. O parles xinès, de sobte, pam.
3: Que potser directament no pots dir la, però pots agafar tu el piano i de cop fer clic i treure-ho.
1: Clar, vull dir que ho treus en el moment.
0: O sigui, si ara et poséssim una melodia aquí al mòbil random que no has sentit mai a la teva vida,
1: sí.
0: I te'n vas allà al piano, no t'ho farem fer, tranquil·la.
1: Podria,
0: però podries sí. El tiri-tiri-tiri, bueno, no sé
1: podria treure-la, sí.
2: Eso nos pasa a los que tenemos el oído desarrollado.
0: No.
2: Yo el otro día escuché un fa bemol.
0: No, un fa bemol, què va escoltar vostè?
1: Un furrenol.
0: No, però ja.
2: I un si diminuïdo, no?
0: Bueno, prou d'aquest color. Va, silenci. A més, avui tenim un dia molt musical, perquè avui el... Sí. És graciós el que dic, però no tant, potser. No, és que avui el temps afegit, un dels tertulians es presenta amb una cançó sota el braç.
1: Ai, mare meva.
0: Gravada a París. No, això, sí. És veritat o no? No, però si ja no té res a veure amb tu. No pateixis, a no ser que el vulguis que la tertulia d'esports...
3: Nosaltres diem el tema, que després ja que fica la ràdio del temps afegit...
2: Un centrocismo ahí en el mundo de la música.
0: Bueno, va, prou d'aquest color. Bueno, escolta'm, Laura... Ha arribat el moment de l'actuació.
1: Vinga, som-hi.
0: Recordem, Tempus Fugit, si vols acosta't allà, posa't els auriculars tranquil·lament, tens el micròfon allà.
1: Moltes gràcies.
0: No et quedaràs muda. No,
1: vale.
0: Pots seguir parlant des d'allà, no et preocupis. Nosaltres recordem que l'actuació serà aquest divendres, dia 7, a les nits gastronòmiques al Jardí de la Boella, a la Canonja Tarragona, que primer hi ha un halo de putíssima mare.
3: Oh.
0: Sí, ja ni potser la Iel...
3: Jo ja aniré, mira, divendres m'emporto...
0: No, divendres no hi pots anar tu, que tenim un sopar nosaltres. Sí, clar, és una putada.
3: Ai, hombre.
0: Perdona, és que fem el pas a l'equador del programa...
3: Bueno, tinc uns tiets allà, els hi regalo les entrades.
1: Per ells...
0: Els teus auriculars, et sents tu i sents la música?
1: Jo em sento, sí, sí.
0: Perfecte. Doncs, Laura Andrés, en directe... Ah, m'haig de tirar enrere, que si no, no quedaràs ben gravada. Espera't.
1: Vinga, som-hi.
0: Bueno, puc dir-ho, m'ho dic en directe i et comptes un segon. En directe, Tempus Fugit, al versió estiu.

0: deixat anar un ai perquè se m'ha escapat el pedal i s'ha anat a Cuenca.
1: I la teva gossa ha sigut acabar l'actuació i cap, a tu, cap a tu directe.
0: Sí, o sigui, ja per alguna cosa més que li interessa. Lupa, no. És Lupa. Que deu haver-hi menjar.
1: Ai, calla, calla, que hi ha menjar allà.
0: Sí,
1: sí, croissants i hi ha dolç i salat. Mira, tot, no te'n dono el pèl.
0: És que és intel·ligent com la seva mestressa.
2: És que es diu Lupa, sap veure molt bé.
1: Ah, però
0: exacte.
1: Laura Andrés, Tempus Fugitius, el que hem escoltat, el disc es diu Zero i aquesta actuació d'aquest divendres, quan dèiem sopar a la fresca.
0: Exacte.
1: Primer halar i després escoltar al Jardí de la Boella, a la Canonja Tarragona, la gent que estigui per allà, per la zona, i que estiguin d'estiuets, també que facin el favor d'anar-la a veure i que li diguin que ven de part meva i de part de RAC1. Moltes gràcies, moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Una brevíssima pausa per la publicitat i comença el temps afegit. Amb més música.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.
4: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
5: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
6: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
5: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Vinga, això no s'acaba mai. Ai, Déu meu. Martí.
4: Bona tarda.
3: De veritat, anem una mica tard avui, però portem des de les 6 que anem arrossegant retards diversos. I, a més, acabem de veure una mena d'última hora. Sí, que no conta el pànico. Ja m'està mirant l'Àngel, com si aquí...
5: Ojo, porque peligra el Mundial.
3: No, no peligra el Mundial. No, només estem, no peligra el Mundial. Però, segons no sé quin mitjà, a veure si ho tenim aquí...
5: La BBC.
3: No, el diari britànic The Times. Segons el diari
5: britànic
3: The Times... Bueno, el senyor Gianni Infantino ha ofert a Marroc ser el país que acull la final del Mundial del 2030. Recordis que és un Mundial que es fa a cavall entre Espanya, Portugal i el Marroc, i hi havia la discussió. De fet, em sembla que avui en teníem previst parlar.
4: Sí, avui hi havia reunió.
3: Al final del programa hi havia la reunió, estàvem pendents de què passava amb això, segons el diari de Times. No vol dir que és una cosa que vagi...
6: Ah, silenci. No, com hi ha dit? El Mundial és en Espanya.
3: Silenci.
6: El Mundial és en Espanya, joder.
3: Hi havia la controvèrsia, si havia de ser a Madrid o Barcelona, si el... Al final, estic parlant del final del Mundial del 2030, encara queden 4 anys. A Madrid o Barcelona, el Santiago Bernabéu, el nou estadi del Barça, que la gràcia era fer-ho el supernou Camp Nou, superacabat, supermono, supertot.
7: En l'orinal.
3: I... Prou. I ara, i clar, sempre hi ha hagut el Marroc pel mig, i bueno, ja ho veurem.
8: Ja hi som, sempre venen de fora a treure el que és nostre. Sí.
4: Avui els membres de la FIFA s'han reunit al Marroc.
3: Sí.
4: I segurament el que han decidit és això, proposar Marroc com a seu principal del Mundial.
3: Haurem de veure, The Times, diguem, no és un diari qualsevol, sinó que és un diari... Sí.
9: Què passa en aquest temps que hi ha eleccions a la FIFA? Què passa? Que potser vol els vots de la Confederació Africana per la seva candidatura. Què passa? Que està tot corromput.
3: Bueno, doncs ja podem marxar, aixecar-nos i fotre el camp i sabeu qui és, no? Aquesta veu ja l'ho reconegut de tu mateix.
4: Sí, per Lluís nostres... Carrasco.
3: Molt bé.
8: Artista.
9: Marxeu.
4: Molt ara dit artista, ja en parlarem d'això.
3: Molt bé.
4: I també tenim vingut de la planta 5 a l'Àngel Pérez.
10: Molt bona tarda. Correcte, sí, la planta 5. Cuidant l'edifici.
3: Tenim una pila de temes damunt la taula perquè tenim l'última hora, que estem super, super, super pendents, de l'argentí aquest. Tranquils, ara m'estan assenyalant tots, de veritat. Es pensen que m'he oblidat.
7: No existeix.
3: La Marta Ramon...
8: Com sempre.
3: La Marta Ramon...
11: Que no és un hologram.
3: No ve fer de tertuliana. No ve fer de tertuliana. Ve a parlar del Barça, no és.
8: I?
3: Per això no... Bueno, per això no ha estat presentada encara.
8: Respecte.
3: Llavors, el Mutante i la Drames estaven aquí. Ah! Que et deixes la Marta despistat. Sí o no? Està passant això. Doncs no,
11: no passa res.
3: Però ja que ja ho han dit, saludem la Marta Ramon.
11: Gràcies.
3: Que ens ve portar l'última hora...
4: Volíem fer la sorpresa, perquè sempre l'hem tingut connectada i avui que la tenim
3: avui
4: aquí...
8: Martí, no dissimulis!
11: Si voleu, per fer-ho com és habitual, em vaig entretallant i vaig fent veure que vaig a algun lloc...
3: No, però escolta, que no paguem la factura de la tele?
11: I entro per 3 mitjans diferents...
3: Escolta, pot ser que no paguem la factura de telefonia aquí, en aquesta casa, o què? No, perquè realment hem tingut una mica... Hem estat una mica de pega...
11: No, perquè vam estar de pega un parell de dies perquè m'havia de teletransportar a llocs diferents i era l'hora en què havia de marxar d'un lloc a un altre. I quan això passa, les comunicacions en ràdio sempre són una mica complicades.
3: Sí, van ser una mica complicades, però l'essencial es va entendre. Si la tenim aquí, la Marta, és perquè ella sap tota la veritat, i res més que la veritat, de la reunió que hi ha avui a Madrid sobre aquesta colla, l'argentí aquest, com es diu, que hem de fitxar?
11: El Julián Álvarez.
3: I aquesta colla, i el no sé què. Ara ho expliquem, abans hem de fer un parell de salutacions i veure com està el tema de l'enquesta. A veure, Carrasco, hem d'anar ja a l'hotel o no?
9: Com vulgueu, això.
3: No, és que tenim una primícia mundial.
9: Jo no entraré en la vostra escaleta, això són coses vostres.
3: Ell ja ha disparat ahir que la FIFA és corrupta, ja s'ha quedat a gust. Setmana passada també no sé quin tema. Portem unes setmanes que els tertulians venen molt esbarats aquí, i disparen bastant amb bala. Escolta, és que hem tingut a la Laura Andrés aquí tocant el piano, però resulta que tenim una altra estrella musical emergent. Aviam, Edu, para de riure tot el puto programa avui, que té la risa tonta. Deu ser el fred que fan aquest estudi.
11: Sí.
3: Una altra estrella emergent directament arribada des de París.
12: Exclusiva.

0: me disfraix a metre sola.
1: S'enganxa, aquesta cançó. Haurem de programes de Reaccions 5 perquè la programin. A veure, oh, Carrasco, aquest que sentíem eres tu?
2: Bueno... Yo...
3: Segunda voz por debajo.
1: Sí, no, i també de primera. Espera't, espera't. Fot-li. Si que m'has de més, si

0: La cara de perplexitat de l'Àngel Pérez, del pal de... És ell? Sí, no, i, és ell. No veus que és ell?
1: I mutant-te assenyalant-me dient sí, sí, és ell.
0: Home, clar que és ell. Home, perquè no tens els auriculars posats, però si...
1: Digues... No, però escolti igual.
0: Ah, molt bé, se sent per fora. Bueno, sí, Carrasco, m'ho expliqui, això, perquè això està gravat a París. Això com està. Es titula, què és, per què surts cantant, de què va i quan et veurem al Palau Sant Jordi?
2: A veure, ens vam conèixer fa 10 anys amb un cantant i un productor musical francès, que es diu Phil Hérisson,
0: sí.
2: També amb una cantant lírica, també francesa,
0: sí.
2: I vam decidir fa 2 anys, com qui fa la cosa, de fer un tema que combinés el català i el francès. Aleshores, ells m'obligaven a mi a cantar en francès, no tinc massa dificultat, perquè vaig anar a l'ISO francès, i jo els obligava a ells a cantar també en català. I el resultat final és aquesta cançó, que es diu Jo soc real, que ja suposa que ens obliguen a fer 4 cançons més, perquè hi ha una discogràfica interessada.
0: Exclusiva! Exclusiva!
2: Ha agradat molt i aleshores, bueno, doncs pues sí, iniciem l'aventura.
0: Bueno, hem de parlar amb el Buscorons perquè la posi a RAC 105, eh? Vull dir, ja farem uns business aquí.
3: Pròxima col·labo amb Rosalía o no?
2: El problema és que encara no està penjat a Spotify. Clar. Perquè estem amb el tema de les discogràfiques. Aleshores, fins que no quedi tot aquest tema resolt, no es llançarà.
1: Et poden posar la samarreta del Barça, un clàssic, no? Ara que posen cantants...
0: Per de moment encara no està a Spotify, però si durant l'estiu s'arregla el tema i surts a Spotify, ens ho dius i,
2: això per
0: i ho fem públic.
2: No, home, això per suposat.
0: Perquè nosaltres no la podem penjar a xarxes, no? Això, suposo que dona un lío de drets...
2: Encara no.
0: Bueno, ja ho veurem. O potser la tornada, o ja ho veurem. Bé, aclarida la qüestió de... T'ho recordarem cada setmana, eh? Et farem cantar. La setmana que ve, preparat, que et fotrem cantar. La vexació anirà per aquí la setmana que ve. Ara sí, hem saludat els nostres tertulians, hem saludat a la Marta Ramon. Tenim la pregunta del dia, sí. Que la podem sotmetre als tres...
4: Sí, mira, ja que tenim a la Marta, també li farem.
0: Sí.
4: I avui hem preguntat, perquè avui fa 5 anys de l'adéu de Messi amb el Barça. I això és el que hem preguntat a la nostra audiència a Instagram. I hem donat 5 opcions. Encara estic dolgut, el Barça va fer bé, que vingui a retirar-se o que obri un negoci d'empanades. Qui vol començar? Àngel?
5: Costa, eh?
0: Les opcions són...
5: Sí, les tinc. El que em costa és decidir. Aviam,
0: estàs dolgut?
5: Dolgut no estic. Val. El Barça va fer bé? Bueno, és que tenim 2 hores per desenvolupar-ho.
0: No, justament avui doncs, has contestat una opció.
5: Deixem-ho en stand-by. Que vingui a retirar-se, jo crec que no, ara ja està, ja ha passat.
3: Ja no toca.
5: I lo de les empanades, bueno, escolta, que faci el que vulgui. Em quedo amb les empanades, va, per no mullar-me, em quedo amb les empanades.
0: Àngel Pérez, empanades.
2: No, jo m'hauria quedat en qualsevol opció que hi hagués el terme a tornar, el que vingui.
0: Però que vingui a jugar.
2: No, que vingui. Que vingui. Em quedo amb el que vingui.
5: No, que vingui sí, però jugar no.
0: Però han dit retirar-se, potser pel venir director esportiu.
5: Bueno, sí.
2: És a dir, tot el que sigui...
5: Tota aportació de Messi al Barça és bona.
2: Això, tot el que sigui el retorn de Messi, que em sembla un oxímono, no té cap sentit que no estigui en el Barça en aquest moment. Per tant, tot el que sigui posar la història en solfa, la història al seu lloc, que és el retorn de Messi, jo el votaré.
5: Però potser és perquè no vol, també, no?
2: Bueno, però per això s'ha de resoldre. No, si no hi ha un culpable. Aquí no estic fent culpable amb ell, ni el seu pare, ni el regidor de Porta. No, vull dir, és un contrasentit.
0: Sí,
2: aquest contrasentit s'ha de resoldre.
0: No es discuteixin ara, perquè el tema ja el tractarem després.
5: Vale.
0: Només estem contestant a l'enquesta. Només dic què contestaria a l'enquesta.
2: Que vingui.
0: I la Marta?
6: Jo encara estic dolguda.
0: Mira.
6: Volies una resposta així,
0: sí.
6: Concreta, no?
0: Bueno, vols que posem una música trista?
6: No, tampoc.
0: Sí,
6: ho he anat païnt, però...
5: Però dolguda en general.
6: Sí, a mi, a hores d'ara, a més... ho vaig viure molt de primera mà, perquè aquells dies estàvem a primera línia explicant-ho tot, i a mi encara, a dia d'avui, em sap greu que el Barça i Leo Messi acabessin com van acabar i com estan. Home. Encara ara, perquè encara no s'han resolt aquests
5: La imatge de Messi plorant no ens la traurem mai.
6: Home,
5: de la
6: per
5: memòria,
6: mi és de les imatges que se'm quedaran gravades per sempre.
2: Jo perquè escoltant... en aquell moment no en teníem res, no en teníem per
0: què. Què va ser el diumenge?
6: Va ser el dia del Gamper. Va ser el mateix dia que el Barça jugava al Gamper a la tarda, i van ser dies frenètics, perquè és que, a més, després vam anar a París a cobrir la seva presentació al Paris Saint-Germain.
0: És veritat, clar.
4: El dia 5 va ser dijous, el 8 va ser diumenge.
0: És que me'n recordo que era un diumenge, me'n recordo on estava sentint-ho per RAC1.
6: Jo me'n recordo de com va ser el dia 5, perquè el dia 5 al matí ens vam llevar... Bé, ens en vam anar a dormir el dia anterior... que ens havien dit que el Barça no acceptava l'acord amb CBC. I van preguntar al Barça...
0: Aquells que havien de posar diners,
6: això posa en risc la continuïtat de Messi? No té res a veure. No ho relacioneu. L'endemà ens llevem i comencem a rebre inputs que la cosa s'està complicant. I jo me'n recordo de... Però ens anaven assegurant que no, que signaria la renovació.
5: Sí, sí.
6: El Barça havia jugat un partit amistós de pretemporada. Jo vaig pujar a un avió que l'últim que m'havien dit és que Messi acabaria signant i quan vaig baixar de l'avió, a RAC1 estàvem començant un especial Leo Messi marxar del Barça i mentre estava sortint de l'aeroport arrossegant la maleta em va entrar el comunicat del Barça de Messi no continuarà.
0: Tela. Però aquest avió era per la pretemporada o...?
6: Tornant de l'amistós de pretemporada, clar. Sí, sí.
0: Però, i tu també estaves al famós avió de la gira de l'any passat, que es va suspendre el
6: no,
0: partit...
6: No, hi havia la Laia.
0: Ah, perdona, perquè...
6: La Laia Coll.
0: També va venir l'Iu l'any passat amb tot
6: sí,
0: això.
6: Sí, bon, sempre hi ha embolics.
0: Sí, home,
6: cada estiu hi ha embolics al Barça.
0: El partit que s'ha suspès i que heu tornat abans de l'estatge britànic...
6: Sí, també. Bé, jo a la gira del 23, sí. Per exemple, s'havia de jugar un partit a San Francisco, a San José, per ser exactes, i no es va jugar. Perquè la meitat de l'equip tenia mal de panxa i no es va jugar.
0: És veritat,
6: i ens en vam anar a passejar per San Francisco.
5: Bueno, mira, això que et vas sentir.
6: No, vull dir, cap problema. Golden Gate, a saco, unes fotos meravelloses per l'Instagram.
4: I aquest any les vaques.
6: I aquest any les vaques.
0: Sí, no, les vaques ja les...
6: Cada estiu hi ha aventures.
0: Bé, què diuen els nostres oients?
7: Doncs la pregunta del dia, 1.203 vots. Està bastant igualat tot plegat, eh? L'opció menys votada és amb un 21% que obri un negoci d'empanades. La segueix el Barça va fer bé amb un 23% dels vots, també una xifra molt semblant, amb un 25% encara estic dolgut, i amb un 31% dels vots l'opció més votada és que vingui a retirar-se.
8: Què preguntes, Bobo?
0: No, va, prou.
8: Què preguntar? Anar a passar, Bobo.
9: Mira, Bobo.
8: No. Mira, Bobo.
0: No.
8: Tira a passar, Martín.
0: No, deixa el Martín tranquil.
8: Martín, tira a passar, Bobo.
0: Cani, quin problema hi ha?
9: Què mira, Bobo?
8: Què pregunta esta? És una ofensa directa.
0: No és una ofensa, és una pregunta.
8: Mira, ho iba a regalar 80.000 euros, però se lo voy a dar otra vez a Madrid.
0: Sí, és curiós això, sí. També l'euros que ha donat a Madrid per apagar els focs, eh? Per tant, està molest per la pregunta i particularment de l'opció de la botiga d'empanades o quin?
8: Esto lo lleva mi papá y...
0: Ah,
8: y bueno, es un estereotipo muy nocivo.
0: Ah.
8: Sobre todo porque la tienda me ha abierto desde milanesa.
0: Bueno.
8: Pero igualmente está mal planteado. Mira, tengo otras opciones.
4: Doncs, quines opcions?
0: Quina opció s'hauria fet?
8: Opció A, la porta, rata tacaña.
0: No, va, però... No.
8: Opció B, rata tacaña, la porta.
0: Ah.
8: Opció C, la porta, sos puto.
0: Va, prou.
8: Ahora la divertida opció D, jodete, la porta, te puse la sante, la milanesa.
0: Bueno, prou d'aquesta història.
9: Al loro!
0: Sí, detecto cert ressentiment, en tot plegat.
8: No, este mate pasado.
0: Bueno, va. Anem a les novetats de Julián Álvarez, o Julián Álvarez, per ser més precisos, un altre argentí. Bueno, tenim aquí la Marta Ramon.
4: Sí, exacte.
0: Doncs... Sí,
4: ara quan
0: dèiem, tenim la Marta Ramon i l'aplaudia. Ara ja aplaudim,
9: aplaudim. Aplaudim la Marta Ramon.
6: Això puja la moral i l'autoestima.
0: Sabem que el Deco va anar a Madrid.
6: Sí.
0: El van enganxar o es va deixar veure? Què creus tu?
6: El van enganxar.
0: El van enganxar. O sigui,
6: però que ja li va anar bé, també.
0: No és com aquell dia que va tornar no sé quin, no me'n recordo, aquell dia de les empentes i que era una maniobra de distracció perquè n'estaven fitxant un altre, em sembla que estaven fitxant el Gordon i volien fer veure
6: sí,
0: que fitxar un altre.
6: No, a veure
0: això, qui el van enganxar?
6: I està allà per parlar de Julián. Vull
0: claríssimament,
6: dir,
0: això no té discussió.
6: És claríssim, és la gran prioritat i estava previst que al llarg del dia d'avui hi hagués aquesta reunió de Deco amb els representants de Julián Álvarez. Pel que ens han dit, era un dinar. De moment no tenim inputs clars de com ha anat aquesta reunió, aquesta conversa. Era per teixir l'estratègia i els timings a seguir amb una certa ja sensació d'urgència, perquè hi ha ara mateix, perquè no oblidem que Julián Álvarez s'ha de presentar a la disciplina de l'Atlètic de Madrid dilluns que ve. I a més hi ha una mica d'intranquil·litat ja, sobretot a l'estaf tècnic. Sentíem Hansi Flick dilluns dient s'ha de fer alguna cosa... que el subtítol era Deco, posa't les piles una mica i avui hi ha hagut no sabem si s'ha acabat ja, a veure si estaven dinant, doncs a veure, hi ha sobretaules que s'allarguen però sí i sobretot això, tenir clars una mica quins són els timings i quina és l'estratègia que es pot seguir, perquè davant tenen l'Atlètic de Madrid que continua sent una paret, l'Atlètic de Madrid té una línia vermella que és vendre Julián Álvarez al Barça, no vol, a l'Atlètic de Madrid no baixen del burro i aleshores doncs s'ha de trobar una mica quin és el camí, si és que encara hi ha camí, cosa que jo ja començo a posar en dubte, sobretot deixar clar que el Barça el té com a prioritat número 1 i que ara mateix no hi ha alternatives clares.
0: Sí, això és indiscutible. El Barça, per molt que mereix i digui no sé què, A, B, C o D, la idea és fitxar aquest tio tant sí com no.
6: Des del minut 0 de mercat. no ha canviat la...
0: Llavors, la posició de l'Atlètico de Madrid és indiscutible, també? Mm-hmm. Diuen que no, sigui sí. per negociar o discutir el preu,
6: sí.
0: o sigui perquè no volen deixar-lo anar, i llavors...
6: No el volen deixar anar al Barça. El Barça no pot ser el destí de Julián Álvarez. Aquesta ha estat la postura al llarg de tot l'estiu de l'Atlètic de Madrid.
0: I el jugador va fer aquell gest durant el Mundial, però no se n'ha tornat a saber res més.
6: No, clar, a veure, seria... o sigui, el Barça agrairia un altre gest de Julián Álvarez, però clar, un gest que encara sigui més gran que les declaracions taxatives inequívoques que va fer durant el Mundial és declarar-se en rebel·lió i no anar dilluns a sotmetre's ja a les rutines de l'Atlètic de Madrid, però clar, això és molt greu i arribar a aquest extrem és... ho has de tenir molt clar, és molt complicat i el Barça tampoc l'empentarà a fer-ho.
4: I què hauria de passar perquè el Barça pogués negociar directament amb l'Atlètic de Madrid? Hi hauria d'haver abans un acord?
6: Clar, l'Atlètic de Madrid hauria de voler negociar. Uh-huh. L'Atlètic de Madrid no vol negociar.
4: Si hagués un acord amb el representant de Julián, es podria fer això? O l'Atlètic de Madrid?
6: És que el Barça i Julián Álvarez ja tenen un acord.
1: Aquí la clau és que des de fa molt temps.
0: O sigui, perdó, quan jo tenen un acord, vol dir tenen un acord del sou, tenen un acord de...
6: Sí, el Barça i Julián Álvarez ja han parlat de les condicions, de la durada del contracte, de si et regalarem uns cacauets o et regalarem unes avellanes, tots, ja està tot parlat, hi ha un acord. Julián Álvarez vol venir al Barça, això és així sí, des de fa mesos.
0: I que el seu representant Dini amb el Deco és, bueno, és una declaració.
6: I s'ha treballat colze amb colze amb intermediaris també pel mig, és cert, però s'ha treballat colze amb colze amb l'entorn de Julián Álvarez. Sí, però si l'Atlètic de Madrid no vol vendre i no vol negociar, és molt complicat.
1: Jo entenc la clau d'aquest dinar com per marcar una estratègia per analitzar les possibilitats... De fer els següents passos, és a dir, aquí, com explicava la Marta, aquí hi ha dues posicions, o sigui, perquè hi hagi un traspàs els clubs han de parlar, i ara mateix estem en una posició enrocada, en què no es pot produir aquesta conversa perquè hi ha un club que no vol parlar. Aleshores, per desencallar això, qui té, entre cometes, la possibilitat, la capacitat, el poder, és el jugador parlant amb el seu equip, perquè representa, no representa l'Atlético, ha d'escoltar Julián, perquè és el seu jugador. Així com l'Atlético al Barça li pot dir: no em truquis, que no t'escolto, no està en venda, no vull saber res de tu, el jugador i el representant l'ha d'escoltar. Aleshores, el que hauria de poder, si és que hi ha alguna possibilitat d'acabar negociant amb l'Atlético de Madrid, és que el jugador, a través del seu representant, posant la pressió que sigui...
6: Però que això ja ho han fet, Àngel.
1: Sí, sí, per això, però vull dir que entenc que la reunió amb Deco d'avui és per acabar...
6: Què fem?
1: O
6: què no fem? És que potser...
1: O matem-ho
6: aquí.
1: Sí, el que està clar que l'únic que ho pot desactivar ara mateix, canviar l'Atlético de la seva postura, és Julián. Fins a quin punt està disposat Julián a tensar la corda amb l'Atlético? Uh-huh. Igual pot agafar i dir-li: escolta'm, pues que sàpigues que jo em quedo aquí, si no em vens al Barça no em vaig enlloc, i atenta a les conseqüències.
2: Jo veig una mica diferent quan la Marta deia va estar molt explícit, no va estar del tot explícit.
6: Clar, no va dir,
2: clar,
6: no
2: va dir
6: va
2: el
6: lloc, no va
2: volia,
6: dir el Barça.
2: Tothom va entendre el que volia dir, sí. Estava implícitament, sí. Però no va ser explícit. Jo crec que abans de la rebel·lia hi ha passos intermedis. Em consta que hi va haver una conversa entre Gilmarín i Julián Álvarez el mes de febrer. Sembla ser que Gilmarín es va comprometre amb el jugador argentí que, arribat el moment, li facilitaria la marxa cap al Barcelona, sempre quan s'hi deixés la pell en el que queda de temporada, cosa que va fer, i va fer un bon paper en Champions, per exemple. És veritat que va tenir una mica de crisi golejadora en Lliga, i jo estic convençut de que el jugador, abans d'arribar a aquesta rebel·lia, sí es presentarà el dia 10, però amb un clar objectiu, que és seure amb Gilmarín. Ell està molt dolgut amb Gilmarín, perquè el que Gilmarín li va assegurar no ho està posant en pràctica. I jo crec que, per tant, sí podem ser encara més explícits. I ell pot facilitar a Gilmarín el fet de que li deixi marxar dient: me quiero marchar del Atlético de Madrid. Que al moment que dius me quiero marchar del Atlético de Madrid, la pròpia afició no et vol veure. Aleshores, li facilita a Gilmarín dir-li, donada la situació i la tensió que està provocant aquest jugador, etc., que se'n vagi, ¿vale? Que se'n vagi, quasi com ho fes. Perquè l'afició no pot recollir un jugador que diu me quiero marchar. Si estem amb Ferran Torres, que el volem matar simplement,
0: sí,
2: perquè
0: diu, sí.
2: També amb eufemismes,
0: sí, sí,
2: de
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Quiere también cumplir sueños y su felicidad y no sé què, i estem tots ofesos, imagina't que digués Ferran Torres: no vull jugar en el Barça. És que no acceptarien que vestís la nostra samarreta ni un minut més. En el moment que hi digui no vull jugar a l'Atlètic de Madrid, no podrà vestir la samarreta de l'Atlètic de Madrid.
1: Després hi ha un element important que no podem oblidar, que l'Atlético de Madrid, per venir-se a negociar, té que passar una cosa molt forta, perquè recordem el ridícul mundial que va fer amb tots els tuits i les reaccions i els comunicats. Ja, ara ja ha passat temps, però recordem que Atlético va fer muntatges de Photoshop.
0: Sí.
1: Oferint entrades per Bani...
0: No, la mínia mala amb la samarreta del Barça, l'Atlético de Madrid...
1: Sí. Tot això eren els canals oficials de l'Atlético de Madrid. Mm. Per tant, en el moment que l'Atlético de Madrid, de cara a la seva afició, surti la notícia o pugui saber que ha accedit a parlar amb el Barça, ho haurà d'explicar molt bé a la seva afició. Val. Aleshores, han de mesurar molt bé les passes que fan.
0: Perdoneu-me desconeixement, Marta, o tots. Jo crec que ja sabeu que amb això el futbol vaig una mica perdut de vegades. Una cosa és l'acord que pugui haver-hi entre el jugador i el club per les seves condicions, que vol dir el seu sou anual,
1: sí,
0: i el no sé què, els anys de contracte, exacte, les primes de no sé què, tots aquests cuentos.
6: Els cacauets.
0: Els cacauets famosos, i el vestidor... Sí, bueno, també la diferència salarial en relació als altres, perquè clar, hi ha un escalat salarial, jo cobro més que aquest, i cobro menys que l'altre, i tot això. Però llavors hi ha el tema del traspàs. Doncs la discussió dels calés que s'han de pagar a l'Atlético de Madrid en funció de què van.
9: 500 alguna... millones, no, que és la clàusula. No, llavors... Ja l'hem dit, no, igual que Tom Ford i bueno, Smith.
0: La clàusula és de 500 milions?
6: Sí.
0: Clar, el Barça no pagarà 500 milions.
6: No. Ja ho sabem. El Barça va fer una primera oferta de 100 milions...
0: Calli.
6: Va fer una primera oferta de 100 milions d'euros
1: i
6: d'aquí no vol passar.
9: Oh, nos estamos riendo.
0: Bueno, doncs, vale, però que parli la Marta.
6: D'aquí no vol passar, dels 100 milions no vol...
9: Martita, tiempo que no te veo al bajar d'un taxi.
0: Vol callar.
6: Doncs això, que va fer una oferta de 100 milions d'euros, va ser el juny, sí, va ser el juny, és que fan tantes setmanes ja, va ser el mes de juny i no hi ha tornat a haver-hi cap oferta més, i tampoc tenen intenció de, almenys a hores d'ara, això pot canviar, però no volen fer una oferta més alta, almenys de moment.
0: Però si qualsevol jugador d'aquests que estem sentint que estan fitxant-se per Europa li paguen 60, 70, 80...

0: estat, el Mundial, el que ha posat és el preu del mercat al seu puesto. Quan l'Atlètic demanava 150, després del Mundial que hem vist de Julián...
1: I el Real Madrid donant pel sac, perdó,
0: sí, sí, però tothom sabia que era una maniobra de distracció i d'escaparatisme, de, sí, d'aparador, perquè era mentida, directament era mentida. Però el Mundial posa el caché del jugador al seu puesto, i el món del futbol ha comprovat que no és un jugador avui de 150 milions.
2: ¿Cómo que no? Mira, Luis, tú conmigo hubieses sido... Joselito.
3: Va. Va. El segon gest, Marta, que ha de fer el jugador, a banda, el Lluís ha dit que ha de parlar...
2: Però vale 200 milions.
1: No, 200 no, no es pagarà el Barça.
3: Hauria ja, de fer alguna altra cosa, el jugador, per dir, jo vull venir al Barça?
4: Bé, és que el Lluís ho ha explicat...
3: És això.
4: Sí, el Lluís ho ha explicat perfectament, o sigui...
5: No
4: si, si vols ser dràstic, et declares en rebeldia, però...
1: Però és un gest molt hostil, no?
4: Però és un gest molt hostil, i aleshores sí. O sigui, l'escenari que descriu el Lluís, que és tornar a picar la porta a Gilmarín i intentar que entri en raó...
0: I tinc
4: clar, jo no sóc gaire optimista, perquè després d'haver-se endut tantes carbasses, és complicat d'imaginar.
0: I tinc una esperança, però... i és el nom del director tècnic de l'Atlètic de Madrid.
5: De Mateu?
0: Clar, Mateu Alemany. Mateu Alemany encara no ha intervingut en tota aquesta negociació. I em sembla una persona capital, perquè és una persona que ha estat en relació, lògicament, amb el futbol de Barcelona com a director tècnic, ara és director tècnic del Atlètic de Madrid, té molt bons contactes amb el Barça, altres no tant, molt bona relació amb alguns, amb altres no tant, però encara no ha intervingut. I crec que podria
4: ser... Però clar,
0: ser
4: Lluís, és greu, important. És greu, perquè amb qui té pitjor relació és amb el president, exacte, i amb Deco.
0: Exacte.
4: Aleshores...
0: Amb el president no tant, amb el president
4: no
0: tant.
4: Però amb Deco no es parla,
0: i em consta que hi han tingut converses i que la relació es va restablir, diguéssim.
4: Però és bastant freda.
0: Sí, però diguem que en aquest moment és cordial, però amb Deco sí, amb Deco, amb no,
4: Deco
0: no
4: sí que...
0: Relació.
4: Jo això ho he vist amb els
1: estem molt encallats.
4: Que no es
1: si jo diguéssim...
5: L'Atlético de Madrid, el que digui Gilmarín, Cerezo, Mateu i el qui sigui, poden dir missa, però l'Atlético de Madrid, recordem que és propietat d'un fons d'inversió que es diu Apollo, que són una gent que han comprat la propietat de l'Atlètic de Madrid, que tenen una inversió posada allà, que són gent que els és igual que et diguis Julián, Antonio, Pepito, que siguis argentí, que vagis al Barça, a l'Arsenal o al Gratallops, i que si econòmicament i financerament la gent d'Apolo, que insisteixo, no, de futbol, no entren, veuen que l'operació és viable, qui acabarà decidint, per sobre del que opini Gilmarín, Cerezo, Mateu Alemany o el propi Simeone, són els propietaris del club. És a dir,
1: sí, que les emocions quedaran més a un costat.
5: Correcte, és a dir, al final hi ha algú que mana allà que, sí, té, que
4: això,
5: no porta l'escut.
4: Però això, Àngel, fa molt temps que ho diem, sí, i sí, encara sí, no ha intervingut Apollo.
5: Bueno, perquè Apollo també entenc que té que cuidar el prestigi del seu... O sigui, és a dir...
4: Sí, però ostres, és que aquestes alçades, Apollo ja hagués pogut dir alguna cosa, estem a 5 d'agost.
0: Si Apollo intervé, serà perquè marxi Julián Álvarez. Perquè la marca Atlètic de Madrid, per culpa de que la seva màxima figura no vol jugar en aquella marca, es devalua. Per tant, per Apollo, el que li interessa és acabar amb aquest conflicte el abans possible.
1: I una última cosa, la idea del Trueque, que també es va impulsar, es va dir això d'enviar-los el Ferran Torres que ajudi a morosir les coses
4: a
1: i
4: Ferran,
1: a abaratir...
4: A Ferran Torres el volen lliure l'estiu que ve.
5: Bueno. I Ferran ara vol anar a París.
4: I vol anar a París
1: per
4: perquè...
1: Tant, aquí és una via totalment descartada.
4: Li agrada més París.
1: Per sí, tant, sí, un miracle... o que el jugador faci algun gest. Ara, clar, que queda avui, que és dimecres, dijous, divendres, sabte, diumenge, queden 4 o 5 dies on poden passar coses. No sabem, sí, com ha anat aquesta reunió i potser veiem algun moviment. Si veiem algun moviment, és que potser la cosa avança. Si veiem molt silenci o que no volen transar... O potser ho deixen córrer. Pot passar, okay, que diguin, escolti'm...
0: Ojo, si Ferran se'n va a París per 50 milions, que jo crec que marxarà a París i per 50 milions, amb aquests milions pots incrementar la teva oferta per Julián Álvarez i arribar a un acord amb l'Atlètic de Madrid.
4: Sí, això és veritat.
1: Sí que és un encaix, tot i que el Barça diu que el tema Ferran Torres no vol tocar fins al setembre. Bueno, nois, jo no ho puc...
4: La renovació, sí, sí.
1: Ah, el traspàs, sí.
4: A veure, el traspàs, si Ferran Torres demana sortir...
1: Que ara està fent el puta.
0: És que Ferran no pot tornar a vestir la samarreta blaugrana. És que s'ha ficat en un embolic.
4: Sí, el Barça no el vol vendre, però si Ferran Torres demana sortir... Aquí s'obre l'escenari, que escoltaran el que vol fer Ferran Torres i serà, bueno, doncs, porta'ns l'oferta i mirarem si ens encaixa i passes per caixa.
3: Ferran Torres o es ven aquest any o l'any vinent és lliure.
4: Sí.
0: No, és que Ferran no tornarà a vestir la samarreta del Barça.
1: Ets molt rotund, tu.
0: No, del tot. És que com vols que aquest jugador, després de fer un gol amb el Barça, a l'afició li ensenyi l'índex i se'l posi davant de la boca o es tapi les oïdes? No surt viu del Camp Nou. I com vols que aquest mateix jugador, després d'aquestes declaracions, en un partit capital del Futbol Club Barcelona i faltant 5 minuts, falli un

0: una ocasió clamorosa que li regala en safata la minya malla i la falli. La gent se'l menjarà, el matarà, però ell mateix s'ha autoexecutat. S'ha autoexecutat.
1: S'ha posat ell en aquesta situació.
0: Clar, aquestes declaracions...
2: Marta, ja s'ha d'acord.
1: 100%.
2: Àngel.
3: No, a mi m'ha sorprès molt, perquè saps què passa? Jo crec que està molt bé, tu com a jugador pots posar en valor el que vulguis, però i ara va crescut, és normal, perquè l'estan entrevistant als programes de màxima audiència als Estats Units, perquè
1: ha sacat... Però perquè ell hi ha anat a posar-se l'aparador.
3: Sí, però em refereixo que ara està de moda, però que no oblidi. I és molt important, òbviament, i tothom voldria marcar el gol que dona un Mundial, però que marca un gol sortint de suplent, que és suplent d'Oyarzabal durant tot el Mundial. Vull dir, que està molt bé, els focus, les fotos van per ell, quedarà com el gol d'Iniesta, el gol de Ferran, i l'estrella, i tot el que quieras, i fas el saque d'honor amb els Giants, i tot el que vulguis. Però Ferran Torres, que vol marxar del Barça perquè no és titular al Barça, tampoc és titular a la selecció espanyola. I marca el gol de la seva vida jugant de suplent, que està molt bé. També et dic una cosa, és un gol... No el posaré en dubte, és un bon gol. Però vull dir, al final, escolta'm...
4: És un gol de nou. És un gol de Julio Talina.
3: Que tu no el falles.
4: És un gol de Julio Talina.
3: Te calla a ti esta Julio i vamos.
4: Home, i pique ja allà.
3: És un gol que li cau allà i la fora...
2: Una cosa, de veritat, aquest senyor, algú li hauria de dir, escolta'm, tu, així com hi ha gent com a Cobercí, que tothom té clar que ha fet un Mundial impecable, 7 partits, oi, han jugat els...
5: 8.
2: 8 partits, ha fet 8 partits, dels quals 7 són impecables, o els 8.
3: Els 8, els 8.
2: Aquest senyor no ha fet res durant el Mundial, i va tenir la potra, xutar amb la cama que no toca, el que sigui. El gol de la final, un gol decisiu, però això no garanteix que si el fitxis tinguis 30 gols per temporada.
3: I com ara s'ha de cabellar, i algú guapo, i totes aquestes coses, doncs va de...
6: Però és que potser li han dit, però no li acaba d'arribar la informació, perquè això és l'altre
2: que... El seu cervell no...
6: Hi ha una teoria, últimament, que el seu cervell...
0: Al final hem de tornar als clàssics. Seneca deia que un home intel·ligent supera un gran fracàs en un minut. I un home mediocre no supera un gran èxit en tota una vida.
7: És la seva opinió.
2: No, és la de Sèneca. És l'opinió de Sèneca. Bueno, jo crec que és un epitafi per posar-li...
6: Jo no tenia un dubte, que entenc que... Ho sento, que no sé de futbol,
2: però... A mi no miris, però no te'ls inventes,
6: tot això quan acaba? O sigui, quan acaba això del...
0: El 32. El
2: 32. El 32.
1: El 32 de setembre.
2: Sí. No, podem estar aquí... Mira, almenys no serà el 31 de desembre, com el Merder de l'Olmo i tot això. Que estaven... Tu també estaves aquell dia o no...
1: Sí. Jo, allà on hi ha un Merder del Barça, estic jo allà.
2: Va, és que el 31 de desembre també va ser un cachondeo.
1: Sí, digue-m'ho a mi, que...
2: No, per això ho dic.
1: Jo volia anar a sopar i...
0: La Marta, el peu del canó, ja ho saps.
2: Jo us estava escoltant.
1: Jo volia anar a sopar, tenia la família allà un tant canapés i jo allà pendent del mòbil i del micro de RAC1, imagina.
0: Sí, funciona.
1: Doncs
2: anem a les Clarisses a posar, no sé, uns ciris.
0: Ous
2: a les Clarisses.
0: A Pedralbes.
2: No, prou. O anem a Montserrat a posar uns ciris, o anem a algun lloc a posar alguna cosa, a la Basílica de la Mercè, a veure si això prospera adequadament. Ja, si hi ha alguna cosa més, ja ens
1: sí,
2: diràs.
1: Sí, si hi ha alguna novetat, l'explicarem.
2: Anem amb el
1: sí.
2: Messi nosaltres, eh?
1: Molt bé. Ja
2: et donem per... Et donem...
1: No, jo ja l'he plorat ja perfectament. Jo crec que ja em dono per plorada.
2: Perfecte. Doncs vinga, anem a recordar què
1: ara
2: passava. Adéu, gràcies. I, bueno, a veure, em temo que demà tornarem a estar amb la cançó de l'Enfadós.
1: Pot ser.
2: I divendres tornarem a estar amb la cançó
5: de l'Enfadós. Tota la setmana.
2: Potser s'arregla el dia a l'eclipsi, vés a saber.
1: Però divendres jo no hi seré, que tinc plans.
2: Ojo!
1: Tinc festa.
2: Això és per interessant. 5 anys.
5: Vinga.
2: 5 d'agost. 2000...
5: Anem cap a Messi.
2: Parli vostè.
5: Perquè avui, 5 d'agost de 2026, es compleixen 5 anys de la marxa de Messi del Barça. Evidentment, hem volgut rememorar una miqueta els moments del seu comiat com a jugador blaugrana. De fet, retrocedim fins al dijous 5 d'agost de 2021 a les 5:46 de la tarda. El Barça anunciava a les seves xarxes socials que Leo Messi no seguirà lligat al Futbol Club Barcelona. I hores més tard s'ampliava la informació en un comunicat oficial que, segons recorda el club, es van haver de reescriure diverses vegades. I deia així, tot i haver arribat a un acord entre el Barça i Leo Messi, i amb la clara intenció d'ambdues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals, és això del CBC. I després, 3 dies més tard, el 8 d'agost de 2026, Messi s'acomiadava amb els ulls plorosos davant dels mitjans de comunicació.
8: Bon dia. La verdad que no sé si lo puedo hablar. En este último día estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años.
5: Aquestes són les paraules de Messi del dia 8 d'agost, un cop hi va ser comunicat que no seguiria el Barça. I recordem que quan va marxar Messi, Joan Laporta només portava 2 mesos al càrrec. I a partir d'aquí, Messi ja va marxar cap al PSG, va guanyar el Mundial de Qatar amb Argentina, i el 2023 va fer rumb cap als Estats Units, a l'Inter de Miami, i allà no només parlava de futbol.
8: Me gusta mucho todo el deporte, me gusta mucho el tenis, el pádel, básquet. Hoy por hoy que estoy en Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, donde por ahí antes no le daba tanta importancia, y hoy por hoy entendiéndolo más y estando cerca lo miro y lo disfruto más, pero en general me gusta mirar todo tipo de deporte.
5: De fet, en el darrer Mundial, Messi amb 39 anys va marcar 8 gols i va tornar a portar Argentina a la final. Ara aglutinarem tots aquests elements, però en clau Barça. Una cosa més, el 10 de novembre del 2025, Messi publicava una fotografia a l'Instagram on apareixia dins de l'Spotify Camp Nou, sense avisar i sense que ningú ho sabés. A la publicació deia: vaig tornar a un lloc on vaig ser immensament feliç, on em vau fer la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia poder tornar i no per acomiadar-me com a jugador, com vaig poder fer. I acabem rememorant un moment de les seves paraules d'amor cap a Catalunya, un cop ja va marxar del Barça.
7: Llevo más tiempo acá que en Argentina. Hice toda mi vida, mis hijos son catalanes. Mateo nació el 11 de septiembre, más catalán imposible.
5: Aquestes són les paraules de Messi.
2: Sí, no tot això. Ara sentir aquest pack així concentrat.
5: Tot de cop.
2: Diu el Lluís Carrasco, se'l senti molt fluixet.
0: Fa mal,
2: han passat 5 anys.
0: Fa mal, per això quan em preguntava quina opció votava, dic qualsevol que digui que torna. Aquest home ha de tornar. La seva vida està lligada a aquest club, el club està lligada a la vida de Messi. Hem tingut el millor jugador a la història, vestint els nostres sagrats colors, i això ho hem de resoldre, però quan més aviat millor.
3: He sigut assenyalat?
2: Sí, home, perquè puc repartir el torn dient...
3: Ah, vale.
2: No, pensava que... És perquè no senti per ràdio, Àngel.
3: No, pensava que hi havia... No, dic que... No, aviam, jo ara estava escoltant això i em costava escoltar-lo, o sigui...
2: Fa mal. Ja, abans, han passat 5 anys i fa mal.
3: Abans d'haver escoltat el tall, en la primera intervenció, ja he dit que recordar Messi plorant feia mal. Escoltar-lo encara fa més mal. Això és el típic que, quan més temps va passant, menys entens com van poder arribar a aquella situació.
9: El Barça està per sobre de tot.
3: Al final, per cert, avui he vist el president a la presentació de la Kerolin i està bé, està animat i està amb forces.
9: Pica.
3: I ja hem deixat el contratemps aquest enrere i estava animat. No, deia això, que al final, ara se m'ha anat al Sant al Cel, però bueno... No,
6: que ha de tornar.
3: No, això, que ostres, que en calent, en aquella època, el que deia el Lluís abans, a tots ens costava d'entendre coses, quan estàs en aquell dia, les emocions et fan jutjar les coses diferents, sempre busques, com en tot, amb el Messi en tota la vida, quan passa alguna cosa el mateix dia, busques molts culpables, busques els perquès, i ara que ha passat tant de temps i que ho veus amb molta perspectiva i que tens més informació i que es van desclassificant coses, penses, ostres... Si havia d'acabar, és una mica... Ara no vull anar cap a Alexia, però podríem obrir un meló similar. És a dir, si havia d'acabar, ostres, podíem haver-ho fet entre tots. No es tracta de buscar, com deia Lluís, no es tracta de buscar culpables. Si tu vas fer això, si l'altre va fer això, si el Barça podia pagar, si el Messi podia... No sé, és igual. Entre tots, el que està clar és que la pel·lícula no va tenir un final feliç, i és una llàstima que, amb el que costa una història esportiva, tan bucòlica, digue-li, com la del Messi, un nano que ve d'Argentina, que el Barça li paga el tractament perquè pugui créixer.
2: La història és increïble. I que fa el Mundial que fa ara.
3: Per això et dic,
2: i que l'ho fa en aquest Mundial, que fa sobrenatural. O
3: sigui, era la història, per mi, si Messi hagués acabat al Barça la seva carrera, era la història del món de l'esport més insuperable, el relat del món de l'esport més insuperable que hagués hagut a la història en qualsevol esport. O sigui, oblida't de Michael Jordan i d'històries.
0: Iniciant la carrera en un tovalló de paper. És que sí. era pura poesia.
2: Llavors, assumim que el passat no es pot revertir.
3: No es pot revertir.
2: Assumim que segurament tothom va cometre errors aquí, tant per part del Messi com
3: tots,
2: del president Laporta, com per part de tothom. Tenim la ferida oberta. Crec recordar que la campanya electoral, el tema va sortir via Xavi, si no m'equivoco. això era en relació a la seva sortida. No, m'equivoco, ara m'estic confonent.
3: Xavi va parlar per veu de l'entorn de Messi, quan en teoria el que ha de parlar és Messi o el seu entorn, no Xavi, però es va referir a...
2: A la seva sortida.
0: Sí. No, sí. I en aquell moment Koeman va continuar perquè el Barça no tenia els 8 milions que costava la clàusula de rescissió de Ronald Koeman. I per això se li va allargar, que va ser un desastre, el mes de novembre ja el feien fora i posaven a Xavi, però es va allargar. Per tant, per entendre-ho, també ens hem de transportar al 2021. El 2021 el Barça es troba, és a dir, la Junta actual es troba un Barça en fallida, amb un director general que només va durar un any, que li anava dient al president no ens podem permetre a Leo Messi. Després es va comprovar que sí s'haurien pogut permetre a Leo Messi perquè van venir les famoses palanques. Però en aquell moment el president, el que rebia de la direcció general és no podem.
2: I això es pot arreglar, Martí, es pot arreglar només parlant en Messi en la porta?
0: Sí, però és que no ha parlat.
2: Bueno, doncs així hem passat el temps.
10: Vam tenir Déu a les nostres mans i ara només queda pagar pels nostres pecats.
2: No pateixi,
10: així que anem a resar tots junts, doncs una pregària.
2: Resem, Sorolcia.
3: Saps què passa? Que el futbol, jo ja fa temps que he deixat de ser un romàntic del futbol i el futbol és un negoci. I el futbol sempre hi ha diners de pel mig. I en aquest cas, també. És a dir, preguntaves com es pot arreglar això. Si ens poséssim el vestit romàntic i traiéssim la part econòmica i la part comercial i empresarial, doncs sí, podem anar un dia a dinar i que parlin i que es diguin les coses i que es donguin la mà i com ho solucionem. Hi ha tants interessos econòmics, perquè la marca Messi és tan gran i la marca Barça és tan gran i, com malauradament, els diners sobreposen
0: per emocionar... Però te'n recordes que la porta de dies ho soluciono com un asado?
3: Sí, vale, sí.
0: Aquell asado no es va arribar a fer mai.
3: I això
0: és terrible, perquè potser sí es solucionen un asado, però és que no es va fer. Aquell asado...
2: Això havia dit a la porta.
0: Sí.
10: El asado es sagrado.
2: Sí, no, l'asado. Però... Sí, l'asado i la sobretot l'asado, també.
6: Sí, sí.
5: Aquesta història encara no té final, perquè no s'ha fet comiat. El dia 10 de novembre va venir al Camp Nou, va fer aquesta publicació.
0: Al final serà feliç, no? Serà
5: sí,
0: feliç.
5: Home,
0: serà
5: feliç. Però la història no s'ha tancat encara.
2: Ja. Jo crec que sí, que ens posem d'acord amb alguna cosa, perquè avui costa molt tot. Oi que veurem un dia el Camp Nou, acabat d'una vegada per totes, ple, amb Messi com homenatjat?
0: En el centre de tenen de joc.
3: Molt bé. Segur. Doncs la Porta ho va dir en les últimes
2: vegades. Falta que ell vingui també, vull dir, clar.
3: Sí, però que la Porta ho va dir, que el seu plantejament era fer-li l'homenatge que mereixia a Leo Messi. Vull dir, no és una
0: potser,
3: cosa que...
0: I potser baixant d'una passarel·la que hi haurà a dalt del sostre del Camp Nou, baixant com un...
3: El mirador, eh?
0: Sí, el mirador.
3: Fotran un mirador.
0: Igual baixa com un déu.
3: A la part, el sostre, l'anell, la part més alta del Camp Nou...
10: I què mirarà?
3: Imagina't... Un clip, el clip de posar un clip al paper, la forma que té un clip, doncs com si posés un clip al damunt de la tapa de l'estadi
0: que quedarà
3: just camina...
0: a sobre
3: sí, pendent del...
9: Posaré molt una escalilla
0: i potser Messi per sorpresa baixa d'allà com Déu.
2: Bueno, com va fer...
3: La Yael està posant una cara amb això de
10: les actuacions.
3: Busca-ho, ja veuràs. Hi ha renders.
0: Hi haurà un mirador magnífic.
10: Sonaran els angelets de fons.
2: Exacte.
5: Com les actuacions al Mundial.
2: No, o com l'aparició,
5: sí.
2: O com l'aparició de Tom Cruise a no sé quin... no sé si va ser uns Jocs Olímpics o alguna cosa.
10: Va ser el Mundial.
2: Jo el vaig veure saltar d'un estadi.
0: Sí,
10: aquest noi sempre salta.
2: Sí, però... Bueno,
5: en París.
2: A París. No m'agrada Tom Jocs Cruise. Olímpics, doncs. Havia els Jocs Olímpics a inauguració o la clausura dels Jocs Olímpics. Molt bé, vols que fem una mica de calaix i que posem una mica de diners...
4: I tal, moixequi, diré tu.
2: Exacte.
5: Con
4: Dani Aguilar, Gerardo Bañera...
2: No, prou. Ja, de veritat que avui... Què?
4: Que envidia.
10: Falten 10 minuts per les 8.
2: Què vols dir?
10: Ha passat volant.
2: Home, clar que ha passat volant. Perquè això és molt entretingut, però també és llarg. Va, senyor Espejo, ho he dit bé, no?
10: Sí.
2: Posi'ns un anunci, sisplau.
10: Sí, David.
11: RAC 1.
12: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1.
11: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
14: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
15: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
16: No, que no és gens bo per la pell, nena.
17: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
18: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
19: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
20: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
21: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
22: Bon estiu.
13: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
2: La versió RAC1 amb aquesta menció de publicitària que ens presenta ara la molt estimada Yael.
6: El pròxim dimecres 12 d'agost arriba un dels esdeveniments més esperats dels darrers anys i a RAC1 hi serem per explicar-vos-ho amb una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre. De 7 del matí a 12 del migdia, al Món a RAC1 amb Sergi Embudio. I una mica més tard, de 4 a 9 del vespre, ens hi posarem els de la versió estiu, amb Pere Mas. Tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya. I tot amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No us ho perdeu.
2: No ens ho perdrem.
5: Fins a les 9, ha dit la Yael, eh?
10: Però no heu mencionat...
2: Què passa,
10: tota
2: Olivia?
10: Tota la notícia completa.
6: La fi del món, no?
2: La fi del món, sí, okay. Ja sabem que s'acabarà el món i tot això. Jo faig això, aquesta notícia, que els oients estiguin atents a les 8, per tant s'han d'esperar 7 minuts, per saber què ha dit Salvador Illa d'aquell dia, el president.
6: El tindrem entre nosaltres?
2: No. Què vol dir? No. Què ha dit? No sé si el tindrem entre nosaltres o no el tindrem. No, dic què ha dit d'aquell dia. Que té relació amb la P7. Prepareu-vos, eh? Però això ens ho explicarà la Montse Martí.
5: Pensava que havia dit que tindríem dues hores de temps afegit aquell
2: no,
5: dia.
2: Fins no, aquell dia haurem de fer un temps afegit una mica més reduït, de butxaca, perquè és un dia especial sí. I estarem amb el...
10: Quina
2: no,
10: llàstima!
2: Quin problema hi ha?
10: O sigui, ara parlem, no, res.
2: Si ara parlem del femení, ara és sí. Dia de presentacions i volem parlar de dos fitxatges del Barça i que els nostres lúcids tertulians, el músic i cantant i el del Mundo Deportivo, ens hi diguin la seva.
5: Sí, i tant, perquè...
3: Avui no sóc advocat, eh?
2: Ah, i el letrado. Vinga, primera presentació del dia. La flamant fitxatge del Barça femení, Caroline Nicoli, ho he dit bé?
5: Sí.
2: Molt bé. Ha estat ja presentada. Sí. Atenta, Aitana.
5: De fet, és el fitxatge més car de la història del Barça femení, que ja és una realitat. El club pagarà al voltant d'1,2 milions d'euros al Manchester City per la davantera. De fet, avui ha parlat, i per cert que la porta ja se l'ha vist. Sí. I amb aquesta il·lusió...
2: Home, però si l'ha vist l'Àngel?
5: Sí, tant.
2: Que s'han abraçat?
3: Sí.
2: Ara et preguntarem coses.
5: Amb aquesta il·lusió ha parlat la Caroline Nicoli avui.
23: I think I just need to be grateful.
24: Crec que he d'estar molt agraïda per l'oferta que han fet per portar-me aquí. Crec que vaig fer una molt bona temporada al City, així que em sembla lògic i estic agraïda al Barça per haver pagat al club per fitxar-me. Simplement vull demostrar al terreny de joc que han fet una bona aposta per mi.
23: I just think inside of the field I'm gonna show what they did for me.
5: Àngel, com l'has vist avui?
3: Molt bé, molt il·lusionada, molt lo típic del nou fitxatge. L'he vist molt amb molt de flow, no? Que es diu, molt brasilenya, en plan... amb un look molt així...
10: Samba de Janeiro.
3: Sí, molt samba, molt bé, m'ha agradat molt. És una, jo crec que és una tia que ve amb molta personalitat. Ahir ja la vaig veure a l'aeroport, que la vam anar a rebre a l'aeroport del Prat.
2: Noi, allà on hi ha la notícia, i a la porta estàs tu, a l'aeroport estàs tu.
3: Vam anar a primera hora, va arribar... S'ha fet un cor, s'ha fet trenes, i sí. Al lateral del cap porta un cor blaugrana.
6: Oh! Que ens encanta, això.
3: És una manera de guanyar-se ja sí. D'entrada a l'afició.
0: Bon detall de màrqueting personal.
3: Sí. I res, ha estat allà, ha estat amb el president Laporta, s'ha fet les fotos de rigor amb el Xavi Puig, també, amb tota la gent. Just abans de... Això és una cosa que és curiosa. Just abans d'anar, diguéssim, a fer la primera roda de premsa, ha passat per darrere el president Laporta, que estava saludant-nos, i el president Laporta li ha donat un copet a l'esquena i li ha dit «Go ahead, Caroline, go ahead». Ah. I ella s'ha somrigut i li ha tornat el bon
10: gest. Sense donar ordres, que no cal.
3: No.
2: Era un desig carinyós.
3: Era un desig carinyós, era un desig carinyós.
6: Sí, go ahead és com un som-hi, no?
3: Sí, és... Vinga, som-hi, endavant.
0: No sóc un expert en futbol femení, però és veritat que Caroline Nicoli és una jugadora extrovertida, és divertida. Crec que ho passarem bé, perquè és una noia que té molta personalitat i que la trasllada al terreny de joc. Per tant, serà una jugadora que segur que animarà la festa.
25: Cuidado con las mujeres.
2: No, ya está.
25: Cuidado con las mujeres, porque cuando se paga tanto dinero por una mujer, luego los caprichos...
2: Bueno.
25: tiene un doble coche.
10: Més que se n'hauria de pagar.
25: Cuidado con las mujeres.
0: Jo mirava la maleta de la Caroline, que ve del City, a veure si portava algun jugador del primer equip masculí per la nostra davantera, però no portava ningú.
2: No serà possible.
5: Ni al mig del camp, tampoc.
0: No el vull, el del mig del camp.
2: Necessitem un nou, això és el que hem de focalitzar.
1: Sí. És el que ven dient jo, de ja...
2: Ho sabem, Julio Salinas, que...
1: El Barça necessita un nou.
2: Sí, ja ho sabem, però no cal que ens ho diguis.
1: Perquè
2: que...
1: Johan me tenia a mi, però...
2: Vale. No, però això fa molts anys.
1: Clar,
2: fa 30
1: anys. Aquest tipus de base con jo... Parlant... Que oloro.
2: Tia, perquè et fotré l'aigua pel cap, eh? Podem parlar de bàsquet, de veritat,
5: portem
2: eh?
5: Portem el Salinas al bàsquet.
2: Sí, avui tenim el senyor...
1: La petanca aèria.
2: Senyor entrenador del bàsquet.
5: Aleksandar Sekulić, l'entrenador eslové de 48 anys i dirigirà el Barça fins al 2028. De fet, Sekulić agafa l'equip amb l'objectiu de tornar al Barça a aconseguir títol.
4: Això on?
5: Al Barça de bàsquet.
4: Ah, sí? Hem fitxat aquest?
5: Saps què és el Barça de bàsquet? Ja.
4: Sí.
2: Mira, que s'estan arreglant les coses.
4: Això que ho porta, ho ha fitxat el Navarro.
5: Sí, Navarro ja no és,
2: bueno,
5: eh?
2: Que volem sentir el senyor aquest, va.
4: Que ho ha fitxat el Masip.
5: Sekulić, de fet, ha parat sobre els nous jugadors i el canvi total que ha patit l'equip.
7: Yes, like you said, there are a lot of players.
8: Sí, hi ha molts jugadors nous, com bé dius, i alguns ja s'havien decidit abans del meu fitxatge, però amb d'altres sí que he pogut decidir conjuntament amb el club en quins encaixaven millor amb la nostra idea d'equip.
7: To bring the players we understand, we believe they fit what we want to build here in Barcelona.
10: Per què té veu de Jordi Claret?
5: Has vist? S'ha transformat.
2: Perquè potser la doble del Jordi Claret, mai se sap.
5: Per fi es veu la llum al final del túnel a la secció del bàsquet?
0: Hi han hagut molts canvis. Jo crec que era una secció que necessitava molts canvis. I, efectivament, la marxa de Navarro, de l'entrenador, el fitxatge de Sekulić, que al final és un dels grans de les banquetes, aquest canvi dràstic de l'equip, amb la marxa d'alguns jugadors que jo lamento, com, per exemple, la Provítola, etcètera. Sí. Que jo, alguns me'ls hauria quedat, però, en tot cas, aquesta renovació era urgent. Crec que s'hauria d'haver fet ja fa dues temporades, arriba ara, benvinguda, i que tinguin molta sort.
3: No, jo del bàsquet no en tinc ni idea, però aportar com a contingut que això que hem escoltat ha estat just abans de la presentació de Caroline, sí. I que la porta ha empalmat una amb l'altra i que ens hem creuat, quan entràvem a la presentació de Caroline, ens hem creuat amb el Sekulić.
1: Quan deixeu passar,
3: hem saludat el coach Sekulić i bé, molt bé, que li vagi molt bé. I
4: sabeu
3: que...
4: si l'Epi encara juga?
3: Sí, encara juga l'Epi. Jo de Dueñas també està.
2: Molt bé, doncs us heu saludat cordialment, la porta feia bona cara, estem
3: feia
2: contents bona, que estigui...
3: Feia bona cara. I ens ha desitjat bones vacances a tots.
2: Però, molt bé, bones vacances a tots.
3: Els que no les han fet, els que sí les han fet...
2: Perfecte, doncs jo us desitjo no bones vacances, perquè heu de seguir venint.
3: Tornarem,
2: El letrado Àngel Pérez i el...
0: també letrado.
2: I el nou cantant i letrado.
0: També vaig estudiar dret.
2: Val, però sobretot li desitjo... Fa bona cara, la Montse Martí.
9: Hola, què tal?
2: No ho diguis, Montse, eh?
9: Tic-tac, tic-tac, eh?
2: Tic-tac. Ho has sentit, que ho deia o no?
9: Sí. Ah. Estem sentint sempre a la ràdio. A la ràdio, sobretot.
2: Eclipsi, AP7, president Illa. Què haurà dit? Ho descobrireu d'aquí 20 segons. Nosaltres marxem, ens hi posem demà a les 4. Moltes gràcies.
12: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: Són les 8, bon vespre.
12: No ho sé, amb Montse Martí.
9: Benvinguts al 9C. Salvador Illa demana evitar l'autopista AP7 dimecres que ve, dia 12, el dia de l'eclipsi solar. Queda just una setmana i el govern ha activat el dispositiu de mobilitat i seguretat i ha reforçat les crides als ciutadans a moure's amb cap pel territori. S'espera un repunt molt important de desplaçaments i un dels punts calents serà l'autopista AP7. De seguida parlem amb el director del Servei Català de Trànsit per saber quan és millor agafar el cotxe i quines seran les millors alternatives a aquesta autopista. Avui que el govern del PSOE i el PP s'han tornat a llançar retrets arran de la crisi migratòria a Ceuta. Els populars, però, fan un gir de guió i avui admeten que si les seves comunitats han d'acollir menors, n'acolliran. I un dels serials de l'estiu sobre l'àtic de Ayuso, avui se n'ha sabut el preu. El govern de Madrid li va costar 6,3 milions d'euros. És dimecres 5 d'agost del 2026. La paraula del dia podria ser avui...
12: Àtic.
24: àtic ve d'Àtica, la regió grega on hi ha Atenes. En l'arquitectura clàssica, un àtic era la part superior d'una façana, inspirada en l'estil arquitectònic d'aquella regió. Amb el temps, la paraula va acabar designant bàsicament l'habitatge situat a la part més alta d'un edifici. I avui, en moltes cases, en moltes ciutats, si tenir un pis ja s'ha convertit en un luxe, tenir un àtic és un autèntic privilegi a l'abast de ben pocs. Comencem.

0: Compte enrere per l'eclipsi de sol del 12 d'agost, just d'aquí una setmana, en aquesta mateixa hora, a les 8:02, tots mirarem al cel. I Salvador Illa ha fet una crida avui perquè aquell dia s'eviti de totes agafar l'autopista P7. És una de les vies que concentrarà bona part dels desplaçaments vinculats amb aquest fenomen. El president de la Generalitat ha llançat un missatge a les xarxes socials on demana fer servir vies alternatives a aquesta autopista per evitar aglomeracions. Illa recorda també que és un esdeveniment històric i que s'espera un volum molt important de desplaçaments. Els experts avisen, a més, que molta gent s'apuntarà a veure l'eclipsi a última hora, pel que es coneix com l'efecte FOMO, por a perdre-s'ho, i per tant hi haurà bona part dels desplaçaments que es faran el mateix dia 12. Passarà sobretot per anar a indrets on es podrà veure en la seva totalitat i durant més temps, com és el cas de Tarragona o les Terres de l'Ebre, i això complicarà encara més la mobilitat. Als Estats Units ja es va viure una situació similar fa 2 anys. Tarragona, Esteve Giral.
1: Simón, si els experts adverteixen que el FOMO acostuma a aparèixer justament entre les persones que fins ara han passat més de l'eclipsi solar total o que li han tret importància, apareix pocs dies abans del dia de l'eclipsi. Va passar als Estats Units, el precedent més recent i més comparable amb el que es viurà a part de Catalunya, l'Aragó o les Illes Balears el 12 d'agost. Aleix Roig, del Parc Astronòmic de Prades, ho ha explicat a RAC1.
2: Passarà, però molt. O sigui, ara mateix el que estem esperant és el FOMO. Ja ens ho deien, que als Estats Units tant l'any 17 com el 24 era... Diu, no es parla de pràcticament res de l'eclipsi, o sigui, com aquí, i els 2-3 dies abans hi ha una... creixement exponencial de la demanda per veure l'eclipsi.
1: També les estafes o els preus abusius es dispararan els darrers dies i s'aprofitaran d'aquesta angoixa. S'aprofitaran d'un públic de darrera hora que no ha tingut la previsió dels aficionats a l'observació astronòmica. Hi ha qui, fins i tot, va reservar allotjament ara fa 3, 4 o 5 anys.
0: Gràcies, Esteve. Fins i tot en ciutats com Barcelona, on l'eclipsi no es podrà veure sencer, l'Ajuntament ha assegurat que vigilarà les aglomeracions. N'ha parlat el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls.
3: Monitoritzar les xarxes, monitoritzar com està la ciutat, perquè pot haver-hi de cop i volta alguna crida per anar a la platja o per anar al Montjuïc o per anar a diferents llocs per veure-ho. No esperem molta gent, però finalment hi haurà gent. Perquè s'està convertint això del dia 12 i posteriorment el 13 amb la puja d'estrelles, bueno, posem iniciatives que la gent si té curiositat.
0: L'eclipsi també és, per tant, un repte logístic. El Servei Català de Trànsit fa temps que es prepara per gestionar aquest repunt de mobilitat que hi haurà els propers dies a les carreteres. Per saber quin serà el millor moment per fer aquests desplaçaments i les millors rutes, tenim a aquesta hora al telèfon el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Bon vespre i moltes gràcies.
4: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
0: Doncs l'eclipsi del dia 12, ho venim dient des de fa temps, un fenomen extraordinari i no sabem molt bé com es comportarà la gent pel que fa als desplaçaments. Quina previsió té el Servei Català de Trànsit?
4: La previsió és escassa perquè és un fenomen que no s'ha produït mai i, per tant, prenent com a referència el que pot suportar les carreteres, nosaltres hem fet l'estratègia pensada per aquest eclipsi. Però el que sí sabem és que hi ha uns criteris generals que serveixen per qualsevol esdeveniment d'aquestes característiques. I a mi m'agradaria recordar-los. Mm-hmm. És a dir, si ho pots veure des de casa, queda't a casa. 2. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic, vés-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques. Per tant, a peu o amb transport públic. Si has d'anar amb cotxe, programa't. Dies abans, si pot ser, informa't de com estan les carreteres i, sobretot, si aquell indret on vas hi ha prereserves o hi ha alguna informació en aquest sentit, informa't de com està aquell espai on vols anar. I després, mira totes les ofertes que hi han, perquè no només al sud es veurà l'eclipsi de forma completa, sinó també a Ponent es veurà l'eclipsi de forma completa. Menys temps, però es veurà. Per tant, hi ha més ventall de possibilitats i no només al sud de Catalunya per anar a veure l'eclipsi. I una cosa molt important també, una cosa molt important que volíem recordar, és els vehicles han d'estar en bon estat. Aquest any hem tingut un 60% més d'avaries a les carreteres catalanes en el que portem d'any que l'any anterior. Per tant, en aquests episodis d'alta mobilitat és important que el cotxe estigui en perfectes condicions. Aquells que lloguen vehicles, per exemple autocaravanes, que s'assegurin que estan en perfectes condicions per no generar congestions pel fet que el cotxe no està en condicions.
0: I tot i aquestes crides a ser previsors que es fan des del Servei Català de Trànsit, des del mateix govern, creieu que el gruix de desplaçament serà el mateix dia 12?
4: Esperem que no. El dia 12 nosaltres ja tenim comptat què pot portar, per exemple, l'autopista P7 a la zona des de Salou-Cambrils fins a Baix a Ulldecona, que és la zona de dos carrils. Aquí l'autopista P7 pot portar, com a molt, des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, 20.000 vehicles de més dels que porta habitualment. Si superéssim aquesta quantitat, l'autopista entraria en alguns moments en congestió. Per tant, el que hem de fer, i una de les estratègies que ens hem marcat, és alliberar capacitat d'aquesta autopista perquè tots els cotxes que hagin d'anar a l'Ebre utilitzin només aquesta autopista. I aquí hi ha una estratègia de repartir vehicles per rutes diverses. Si vas a Valls, si vas a Prades, si vas a les Borges Blanques o vas a Lleida, fes servir la P2. No cal que vagis a buscar altres carreteres per pujar a Prades, per exemple. O a Valls. Si vas al Tarragonès o vaig al Baix Camp, utilitza l'A7, C32 Nacional 340 A7, que és una alternativa també prou bona. Si vas al Baix Camp, si vas a la Ribera d'Ebre o vas a Gandesa, per exemple, a Terra Alta, fes servir la T11 i la Nacional 420. I reservarem, i el que direm als conductors és que he de reservar tota la capacitat d'aquests dos carrils, que no és molta, per als que van a l'Ebre i que els que van als diferents punts de l'Ebre. Dir també una segona cosa. A l'hora de reservar aquesta capacitat per aquesta autopista, també hi haurà restricció de camions. Ens hem plantejat fins i tot tapar entrades en algun moment perquè no entrin més cotxes dels desitjables, i també tindrem un dispositiu per treure tot el trànsit que convingui de la P7 si és que hi ha alguna emergència o algun accident molt important. Per tant, això tot ho tenim preparat amb els companys de Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit. I per últim, també a l'AP7, que és el que ara estic dedicant una mica més de temps, però podem parlar d'altres temes,
0: sí.
4: També de l'àmbit local, com està preparat. Per últim, a l'AP7 també tenim una sèrie de controls amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit per evitar que la gent s'aturi i s'aparqui. És convenient no aturar-se ni aparcar-se en les vies, i especialment en les vies d'alta capacitat, com poden ser l'AP7, les que he mencionat abans, o la Nacional 340, que serà una via que distribuirà molt trànsit al sud de al sud de Catalunya, a la zona de l'Ebre.
0: Sobre l'AP7, dues preguntes. El govern estudiava limitar també la circulació de vehicles en sentit nord, ja sigui prohibint el trànsit de vehicles pesants o reduint fins i tot la velocitat permesa a 80 km per hora. Això finalment es farà? Es prendrà aquesta mesura també?
4: Sí, no estudiàvem això, és el que he mencionat abans. El que farem és restringir els camions en sentit sud. Els sí. Camions de 5 a 12 de la nit estaran restringits, no podran circular per donar més capacitat a la carretera. I en sentit nord, com que la Direcció General de Tráfico no fa restriccions a la zona de Castelló ni a la zona de València, doncs els camions ens entraran. Llavors aquests camions que entrin durant tota la finals del matí i tota la tarda els farem anar per la dreta a 80 i sense avançar-se, per tant, per donar també més seguretat a aquests camions i a aquesta via que pugen perquè no ens els han aturat, per entendre'ns. Per tant, aquí sí que hi haurà una limitació. Però en sentit sud hi haurà una restricció de 5 a 12 de la nit.
0: I mentre hi hagi l'eclipsi, en aquella franja horària més o menys de 7:45 del vespre fins a les 9, en funció de la ubicació, hi haurà algun conductor despistat o per obligació que estarà a la carretera en aquell moment? Us fa por l'efecte tafaner, que no sé si es diu així en aquest cas?
4: Sí, per això és el que he mencionat, que en les zones on es veurà l'eclipsi, que és on preveiem que la gent es pugui aturar, Aquí hi haurà controls dinàmics de Mossos d'Esquadra de trànsit o bé també vehicles del propi Servei Català de Trànsit que anirem fent carrusels, que se'n diu, passades amunt i avall en aquesta autopista per dir-li a la gent que no s'aturi i si s'han aturat, fer-los marxar immediatament, perquè és perillós, això és perillós. Per tant, el que evitarem és que s'aturin en qualsevol moment, o abans o durant es produeixi el fenomen. Si s'aturen en una àrea de servei, en una àrea de descans i des d'allà es veu l'eclipsi, cap problema. Però el que és important és que no s'aturin a la via perquè és un risc per la seguretat viària.
0: Aquest cap de setmana ja hi haurà mobilitat vinculada a l'eclipsi?
4: N'esperem, sí, i serà un test important per veure quina és l'impacte del fenomen, no? Podrem començar a veure en caps de setmana d'aquestes dates d'altres anys, no? D'agost, i si hi ha un increment d'intensitats mitjanes diàries de vehicles, ja podrem també tenir una primera valoració de l'increment que suposa això com a fenomen, no? El que sí que sabem, perquè això ens hi hem posat en contacte avui i ens hi estem posant en contacte ja des de fa 3 setmanes, hem visitat tots els ajuntaments que tenen llocs adequats per poder veure l'eclipsi, el que sí sabem és que inicialment ja hi va haver com una mena de prereserves en espais que es podia fer aquesta prereserva i ara s'han accentuat. Ara, aquests últims dies, s'han accentuat aquestes prereserves. Per tant, aquí el que es demana és avançar-se, anticipar-se, programar-se, informar-se, tot això que deia al principi com a recomanacions molt generals per a aquest tipus d'esdeveniments.
0: I acabo preguntant-li per quan acabi l'eclipsi. Per esglaonar una mica la sortida, heu demanat a la gent que es quedi a veure les llàgrimes de Sant Llorenç.
4: Aquí els ajuntaments han fet molt i molt bona feina, tots. Tots els ajuntaments que tenien espais autoritzats i els que no, però que saben que hi haurà afluència de públic, han fet molt bona feina. Podria citar-ne un i me'n deixaria uns altres que han fet bona feina. Tots. Tots tenen una adequació del seu municipi en zona d'avistament de l'eclipsi, zona on es podrà veure l'eclipsi, zona d'aparcament, molt important la zona d'aparcament, la tenen també controlada per aparcar de manera fàcil i sortir de manera fàcil. Els hi hem donat pautes de com fer-ho això en grans esdeveniments. Nosaltres tenim l'aprenentatge de Montmeló i, per tant, ho sabem. És a dir, com ho has de fer per encotxar i aparcar ràpid els cotxes i treure'ls. I llavors també tenen tot d'activitats programades aquests ajuntaments per esgraonar aquesta sortida i que, per tant, no hi hagi aglomeració. Però això sí que volem ser molt sincers nosaltres com a Servei Català de Trànsit perquè ho coneixem de tots els esdeveniments. Les carreteres, al final, tenen una capacitat de 1.200 vehicles hora. Per les carreteres convencionals, com poden ser les carreteres de la zona del Delta de l'Ebre, les carreteres del Baix Camp, les carreteres del Tarragonès, totes aquestes carreteres tenen aquesta capacitat. Per tant, aquí hi haurà una congestió habitual de sortides d'esdeveniments. Si hi ha activitats i, per tant, es va esgraonant la sortida, fantàstic. Però hi ha un avantatge en la sortida, que és que vas cap a vies d'alta capacitat. A l'entrada vas de vies d'alta capacitat a vies més capilars. Això fa que vagis anant cap a un efecte embut. En canvi, quan surts és al revés. Això no treu el que he dit abans, que, per exemple, si tu estàs mirant l'eclipsi en una zona del Delta de l'Ebre, quan tu te'n vagis cap a Amposta per anar a buscar la Nacional 340 o l'AP7, evidentment, potser trobaràs retenció, perquè aquella carretera té una capacitat determinada. Per aquests punts que sabem que hi poden haver-hi retencions, tenim estratègies de gestió de trànsit, per exemple, donant-los un carril als que entren i traient-los els que circulen en el trànsit habitual, tota una sèrie d'estratègies que ja tenim pautades d'altres esdeveniments per evitar aquests colls d'ampolla en punts determinats. Però les carreteres tenen una capacitat que no podran superar.
0: Molt bé, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Gràcies de nou per ser aquest vespre al 9C i bon eclipsi si no tornem a parlar fins llavors.
4: Doncs igualment, molt bon eclipsi i que molta prudència i molta preparació.
0: Gràcies, fins ara.
4: Gràcies.
0: I l'altre focus aquell dia està posat en el temps. Quin temps farà el dia 12? I si es podrà veure l'eclipsi o no? Nil Ferrés, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Què diuen ara mateix els mapes quan falta una setmana?
5: Doncs a hores d'ara encara no podem fer prediccions meteorològiques que puguin ser fiables. Pensem que la predicció de nuvolositat comença a portar una informació útil a uns 5 dies vista. Per tant, al llarg d'aquest cap de setmana començarem a tenir una idea molt més clara del que pugui arribar a passar el dia de l'eclipsi a nivell meteorològic.
0: I si tirem d'estadístiques, tenim més probabilitat de veure'l bé o de no veure'l bé?
5: Doncs mira, si revisem les imatges del satèl·lit Meteosat durant 22 anys, pel mateix dia i hora en què es produirà l'eclipsi, i mirem la franja de totalitat i també l'horitzó de ponent, doncs el resultat és d'un 48% de possibilitats de veure'l en bones condicions. És a dir, pràcticament és com llançar una moneda a l'aire. Ara bé, si ens fixem en un estudi que va fer l'AEMET analitzant una finestra més àmplia de dies i hores, doncs obtenim un resultat que podria ser més optimista. Entre un 50 i un 70% de cel serè o poc ennuvolat a bona part del Vall de l'Ebre, de la Vall de l'Ebre. Per tant, penseu sobretot que el sol aquell dia es trobarà a només uns 5 graus d'altura, per tant, una enclusa de tempesta seria fàcil que ens tapés la visibilitat, però caldrà anar-ho seguint al llarg dels propers dies. Sobretot, penseu, al llarg d'aquest cap de setmana es podran ja efectuar previsions meteorològiques molt més fiables.
0: Toca esperar, i ja que hi som, Nil, et pregunto pel temps de demà, que això sí que ho pots més assegurar.
5: Doncs mireu, demà al matí ens llevarem amb un cel força serè, serà un matí força assolellat en general a Catalunya, però els canvis vindran a partir de la tarda. Al llarg de la tarda es produiran diversos xàfecs i tempestes que aniran de nord a sud i que ocuparan bona part de les comarques de Catalunya, sobretot focus posats a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu Oriental, també punts del prelitoral i al vespre li van alguns punts del litoral. Es poden produir tempestes i xàfecs acompanyats localment de calamarsa o pedra i també de fortes ventades. Per tant, molta precaució demà a la tarda.
0: Gràcies, Nil. Fins després.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Les 8 i 18, el govern espanyol i el Partit Popular continuen l'estira i arronsa sobre com reubiquen els nois migrants de Ceuta. Avui el PP ha rebaixat, però, el to i ha admès que no poden negar-se a atendre'ls. Fins ara els populars havien insinuat que no n'acollirien ni un allà on governa. Avui fa un gir de guió, sí que mantenen les crítiques contra la política migratòria del govern espanyol. Però ja tenen coll avall que si els reubiquen, les comunitats on governen també hauran d'acollir alguns menors. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
6: El PP reconeix que la llei d'estrangeria els obliga i que, per tant, hauran d'atendre alguns dels nois a les comunitats autònomes on governen amb Vox. Això sí, deixen clar que hi posaran tota mena de traves. La vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Azcurra, dona llargues al govern espanyol. N'ha parlat a Onda Cero.
7: Hay que filiarlos, hay que saber cuáles de ellos están en situación de vulnerabilidad. Pero es que nada de esto ha tenido lugar porque el gobierno ha abdicado de sus funciones. Y ahora somos las comunidades autónomas del Partido Popular las que tenemos que decir, no, el gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar.
6: El president de Ceuta, del PP, Juan Jesús Vives, fa equilibris per no criticar la posició dels companys de partit. A Televisió Espanyola ha alertat que la situació a la ciutat és crítica.
8: Es una situación absolutamente insostenible y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España, porque nosotros tenemos la firme determinación de resistir y de salir adelante, pero solos no podemos, solos naufragaríamos.
6: Hi ha 528 menors no acompanyats a Ceuta, segons els càlculs de la policia espanyola, però el president de la ciutat autònoma apuja la xifra al miler.
0: El president de Ceuta segur que no li han agradat gens ni mica les paraules d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, que va per lliure, s'ha desentès de la gestió dels menors. Avui al migdia ha defensat que han de tornar tots al país d'origen.
9: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano. Así que pienso que cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos. Y dejarles así me parece algo increíble.
0: A Catalunya, Junts també manté el veto i es posa la vena abans de la ferida. Exigeix que Catalunya quedi fora de la reubicació. Els de Carles Puigdemont asseguren que la Generalitat ja no pot assumir més migrants perquè els centres d'acollida estan plens. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, avisa que ho batallaran.
10: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen i que tenen centres d'acollida buits.
0: Des que va començar l'any han arribat a Catalunya un miler de menors i joves migrants que són dins del sistema de protecció de la Generalitat. Segons les dades del Departament de Drets Socials, l'últim mes se n'han acollit 187. Laia Colomer.
11: Fins a 31 de juliol havien arribat a Catalunya un miler de menors i joves no acompanyats. Un 95% són nois, més de la meitat tenen 17 anys i n'hi ha més de 300 amb 16. Però també n'han arribat de més petits, 8 de 13 anys, 3 nens de 12 i un de només 10. Gairebé la meitat, un 45%, estan acollits a la demarcació de Barcelona, un 20% a Tarragona i les Terres de l'Ebre, un 18% a Girona i un 15% a Lleida. Això pel que fa a les arribades dels primers 7 mesos de l'any, però en total la Generalitat protegeix o fa seguiment de més de 6.300 menors i joves. Uns 2.000 són adolescents d'entre 12 i 17 anys que estan sota tutela de la DGPIA. Representen un quart de tots els menors d'edat sota protecció de la Generalitat. La resta, uns 4.300, ja tenen més de 18 anys, però la DGPIA els fa seguiment i els acompanya en l'etapa de transició cap a la vida adulta.
0: I avui també el Partit Popular ha traslladat l'ofensiva contra el govern espanyol al Senat, tot i que la cambra està de vacances. Els populars han demanat convocar 4 comissions per debatre la crisi migratòria a Ceuta. També volen que hi compareguin la ministra de Defensa i la directora del CNI. El PP també ho ha demanat al Congrés, tot i que allà té poques opcions que prosperi perquè no presideixen la cambra. I el Partit Popular, però, no és l'únic front que té obert ara mateix. Encara li cueja la compra d'un àtic de luxe a Madrid. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, se n'ha rentat avui les mans, ha dit que l'operació la va fer l'empresa pública Planifica Madrid i ha carregat el mort a la conselleria de la presidencia.
12: Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlos.
13: Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto.
0: Ayuso ha negat que tingués intenció d'anar a viure a l'àtic de luxe del barri de Chamberí. Avui el País ha publicat que la compra va costar 6.300.000 euros. El total de l'operació encara li ha d'afegir l'impost sobre transmissions patrimonials. Més coses d'avui. Esquerra Republicana aposta perquè un grup d'experts dirigeixi el Departament d'Educació durant dues o tres legislatures. És la proposta que avui ha llançat Oriol Junqueras. Creu que és la manera de donar estabilitat al sistema i superar la crisi educativa.
11: Sí, en una entrevista a Europa Press, el president dels Republicans ha plantejat un gran acord perquè un grup d'experts s'encarregui de posar al dia el sistema educatiu amb unes prioritats, un pressupost a llarg termini i temps per poder desplegar les mesures. Oriol Junqueras parla d'un termini d'entre 8 i 12 anys i creu que s'hauria de pactar amb la majoria de partits, sindicats i comunitat educativa.
14: No cal estar sempre canviant els equips del Departament d'Ensenyament i que resulti que doncs, amb cada 5 anys acaben havent-hi 3 consellers o conselleres diferents. Bueno, doncs no cal. Pot haver-hi un equip estabilitzat per part de tothom, que hi hagi el compromís de tothom de donar-li continuïtat.
11: Junqueras també creu que aquest funcionament es podria replicar a altres àmbits, com el de les infraestructures.
0: Esquerra Republicana, per cert, avui ha expedientat el seu alcaldable a Girona, Marc Puigtió, per un àudio que s'ha filtrat a les xarxes on se'l sent dient que faria fora els regidors del partit per quedar-se amb els drets electorals. Unes declaracions que ja han crispat una part dels companys de partit. De fet, alguns fins i tot demanen que no lideri la llista a les properes municipals. Eudald Puig.
15: Ara Esquerra vol analitzar el cas i exigir-li, si cal, responsabilitat. Si Puigtió s'hi presenta juntament amb els republicans, ell lidera la plataforma Moviment Gironí. L'àudio que s'ha filtrat l'ha publicat un jove afí a l'extrema dreta i s'hauria reunit amb ell diverses vegades.
16: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir que era la meva intenció a l'Esquerra i t'ho vaig explicar fent el cafè. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, podeu utilitzar els seus drets electorals.
15: Puigtió ja ha sortit a demanar perdó. En un comunicat a les xarxes s'ha disculpat a la militància i ha assegurat que no va mesurar bé ni les paraules ni tampoc l'interlocutor. Ja hi ha diverses veus crítiques que demanen que no lideri la llista.
17: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8 i 26, segona jornada de vaga avui dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Avui durant tot el dia els vols assistits per l'empresa que fa serveis de facturació i embarcament han sortit amb retards de més de mitja hora. La vaga també ha obligat a cancel·lar 18 vols, tots amb origen o destinació a diversos països europeus. Anem cap a la terminal 1 de l'aeroport. Josep Ferrer, bon vespre.
17: Bon vespre. Pel tercer dia de vaga, les companyies assistides per Ground Force han decidit cancel·lar menys vols no protegits que els dos primers dies. Així, a aquesta hora, Lufthansa ha cancel·lat un vol d'anada i tornada a Frankfurt i ITA Airways un d'anada i tornada a Roma. Dimarts es van cancel·lar 20 vols i avui 18. Segons Esther García, portaveu del sindicat CGT, haver d'assistir més vols pot comportar més problemes pels viatgers, especialment a partir de divendres.
18: I perquè segurament ja pues, les companyies no cancel·lin aquests vols no protegits i deixin fer. I és quan bueno, pues aquí s'ajuntarà pues, els retards i bueno, la complicació aquesta de si hi ha gent o no per cobrir els vols no protegits.
17: CGT considera que els serveis mínims són abusius i es queixa de les traves que està posant l'empresa perquè la vaga es pugui fer amb normalitat. De moment, l'empresa no s'ha posat en contacte amb els treballadors per tal d'establir una negociació que pugui acabar amb la vaga indefinida.
0: Gràcies, Josep. I el govern ha incorporat una eina nova per recuperar la cobertura telefònica davant situacions d'emergència. És una unitat mòbil amb una gran antena incorporada que es desplaçarà fins on calgui quan hi hagi alguna incidència. Eudald Martínez.
19: És una camioneta preparada per moure's per entorns rurals. Pot donar cobertura mòbil i d'internet a un radi de fins a 20 quilòmetres i durant diversos dies. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarca que això servirà perquè la ciutadania rebi avisos al mòbil, però també perquè informi de qualsevol emergència.
20: Poder rebre aquests avisos, que són essencials en la gestió i en la comunicació de l'emergència, per la ciutadania en un moment donat, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint.
19: L'any passat, per exemple, l'incendi a Paüls, al Baix Ebre, va deixar el municipi sense cobertura durant diversos dies. El vehicle ha suposat una inversió de 420.000 euros.
0: I avui és un dia assenyalat a l'agenda dels més castellers. Valls viu aquest vespre un nou duel de les colles locals. La Vella i les Joves es troben ara a la plaça del Blat per la diada de la Fira Gos. És una actuació que es fa en una hora atípica, però que cada any agafa més volada. Els de Castella RAC1, de fet, hi són per explicar tot el que està passant, en Benet Íñigo, l'Esteve Giral, en Joel Penya i companyia. I connectem un moment per saber què hi passa i com està la situació en aquest moment i si ja s'ha vist algun castell.
21: Vos pensi que això és un pas enrere? A vegades fins i tot fan broma dient que els costa més el 4-9 amb folre que sense folre. I a més, l'últim, no només n'han fet tan sols un aquest any, sinó que l'últim que van intentar el van carregar i els va caure i els va passar bastanta factura. Per tant, estic segur que per la colla Joves aquest castell, tot i que en teoria és un castell bàsic, un castell fàcil per una colla com ells, doncs han d'estar molt preparats mentalment perquè és possible que se'ls entrebanqui i han d'estar a punt per lidiar amb possibles entrebancs que els hi porti aquest castell, aquest 4 de 9 en folre. Un castell, sempre diem, el 4 és més fàcil que el 3, és més estable, però quan això ho apliquem als castells de 9 pisos, el 4 també es deforma més, per tant també pot fer patir més a la gent del tronc d'aquest castell, d'aquest 4 de 9 que intentaran els de la camisa vermella.
0: Benet Íñigo, bon vespre.
21: Home, què és aquesta veu? Bon vespre, Montse Martí.
0: Com esteu? Estem pendents d'un gran castell, sento?
21: Estem, doncs sí, estem pendents d'un 4 de 9 en folre que intentarà tot seguit la colla Joves dels Xiquets de Valls en la primera ronda d'aquest Firagost. Aquí a Valls ja saps que sempre que venim els de Castells de RAC1 és perquè hi ha duel, la Vella a un costat, la Joves a l'altre, rivalitat màxima. I ja hem vist com la Vella descarregava el 5 de 9, un castell de gamma extra, i ara la colla Joves doncs, que intentarà, diguem-ne, acostar-s'hi, seguir el ritme que li marca la colla rival amb aquest intent de 4 de 9.
0: Una jornada castellera en una de les places més mítiques de castells, molta gent, tot i ser un dimecres.
21: Montse, està a rebentar. O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls, de gent que s'està ventant. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle, perquè veiem les dues taques, les dues marees rosada i vermella de les dues colles de Valls, i la resta de la plaça sembla un mar, perquè sembla que aquests ventalls facin com onades en direcció a les colles, que aquestes no tenen cap ni un de ventall, faixa posada i tothom suat fins i tot abans de començar.
1: Montse, hi faltes tu, eh?
0: Sí, falto jo, ara que quan sí, acabi, si de cas ja faré cap. Això s'allargarà, sí. S'allarga molt, per quanta estona en tenim?
21: Jo crec que ben bé fins les 9:15, les 10, encara, això ja saps que no se sap mai, en això dels castells, però jo crec que fins a les 10 aquí hi haurà espectacle.
0: Gràcies, Benet i Esteve, i bona transmissió de castells.
21: Una abraçada.
1: Gràcies, salut.

0: en un campionat on, sens dubte, la protagonista ha estat Iris Tió.
1: D'altra banda, continua la polèmica al voltant del president de la FIFA, Gianni Infantino. Segons ha avançat el mitjà britànic The Times, hauria ofert al Marroc la possibilitat d'albergar la final del Mundial de 2030 a canvi del seu suport a les properes eleccions.
0: Ho hauria fet en una reunió d'urgència celebrada avui precisament al Marroc, que pretén que la final del proper Mundial, que organitzen de manera conjunta el país africà, Espanya i Portugal, es disputi a l'estadi Hassan II de Casablanca. Fa uns minuts la FIFA ha desmentit aquesta informació, afirmant que és falsa i que la seu de la final no es decidirà pròximament. Infantino s'ha reunit avui amb el Consell Superior de la FIFA per solucionar la crisi generada per la seva fallida proposta de vendre participacions de la Copa del Món, que l'ha deixat en una situació molt delicada.
1: I un fitxatge, el Barça femení ha presentat avui Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de la secció.
0: La davantera brasilera arriba procedent del Manchester City a canvi d'1,2 milions d'euros més variables. La temporada passada va marcar 10 gols en 19 partits i es va proclamar campiona de la Lliga Anglesa. La brasilera, que ha agraït al club l'aposta que ha fet per ella, ha signat fins al 2030 i suposa la tercera incorporació de l'equip en aquest mercat després de les de Martina Fernández i René Van Asten.
1: Gràcies, Rubén.
0: Bon vespre.
1: Les 8:33, tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo diu que farà com tothom i anirà a veure l'eclipsi.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Queda just una setmana per l'eclipsi. Un moment únic que no es tornarà a repetir mai més en el que us queda de vida. Avisats esteu. Què? Ja ho teniu tot preparat? Ja us heu descarregat l'app, la ruta a mapes de Google? Ja heu comprat les ulleres homologades amb el filtre solar segons la norma ISO 12312-2? Cal dir que només la humanitat és capaç d'afegir-hi burocràcia a un esdeveniment astronòmic. Clar que sí. Ens estem complicant molt amb això de veure com la Lluna passa per davant del Sol, no? Fins on jo sé, veure un eclipsi implica mirar bàsicament cap amunt. Però no, si el vols gaudir al 100%, has d'agafar el cotxe, fer 100 quilòmetres, trobar una franja molt concreta de Catalunya, pujar una muntanya, entrar al bosc i esperar que no hi hagi núvols. Dit així, ja fa més mandret a l'eclipsi, eh? Jo crec que el català mitjà prefereix veure pitjor l'eclipsi. Sí, el veu des de casa i pot demanar un globo. Ens encanta viure experiències irrepetibles, sí, però sempre que hi hagi un parking a prop. Amics, la transcendència sempre acaba topant amb la logística. Això és així. Penso que no ens mou la curiositat amb això de l'eclipsi, ni tampoc la nostra passió per l'astronomia. Sabeu el que farà que tots els catalans acabem movent el cul? El FOMO, la por a perdre'ns-ho. Arribar a la feina el dia següent i que tothom estigui parlant de l'eclipsi. Ens fa por pensar que quan ens preguntin on érem nosaltres, haver de dir jo, mirant First Dates. A mi en realitat no em fa mandra l'eclipsi. El que em fa més mandreta és l'allau de fotos que se'ns ve a sobre de penya amb ulleres mirant l'eclipsi. Això sí que serà insuportable.

0: RAC1.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
2: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
3: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
4: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. No ho sé, amb Montse Martí.
5: Com cada dimecres, acabem el 9C amb un cas del sumari obert, la secció en què la periodista Anna Ponsí parla sobre casos sense resoldre. Avui, la desaparició de Magda Mas Vilaltella.

0: aquesta hora us volem parlar de nou d'un cas sense resoldre a la secció que fem amb la periodista Anna Ponsí i que es diu Sumari Obert, justament perquè parlem d'una investigació que continua sense desenllaç. Anna Ponsí, bona nit.
1: Hola, molt bona nit a tots.
0: Ara feia dies que no ens escoltàvem. De qui ens vols parlar o de quin cas ens vols parlar avui?
1: Concretament de la Magdalena Mas Vilaltella. Estem parlant d'una dona de Riudoms, això és el Baix Camp, una dona de 38 anys que va ser assassinada el 2005. La Guàrdia Civil, i ha estat notícia en les últimes setmanes, ha difós imatges del que seria el presumpte autor del crim per veure si algú el reconeix.
2: Per a successos, la Guàrdia Civil demana ajuda ciutadana per identificar un home que l'any 2005 va assassinar una dona a Olesa de Montserrat.
0: Això és curiós, fa dos mesos que escoltàvem aquesta notícia, que es va difondre la imatge, no?, del que seria el presumpte autor del crim, etc. Però clar, com deies, és del 2005. Segurament ara ens has d'explicar el per què han passat aquests 20 anys i d'on comença tot, no?
1: Mira, jo el que t'explicaré és que la Magda vivia el 2005 amb el seu marit a Riudoms, i el 8 d'abril d'aquell any, del 2005, un divendres, ella surt de nit a fer un beure i passa alguna cosa, que després anirem desgranant què és el que passa. Ens ajudarà en aquest relat el portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, Francisco Botana.
3: Magdalena le dice a su marido que tiene intención de irse a tomar una copa por la noche con una amiga. Era un viernes y efectivamente a las 11 de la noche Magdalena se marcha de casa, ella vivía en Riudoms y ya no se vuelve a saber nada más de ella.
1: El cas és que la dona no torna a casa aquella nit i l'home, doncs, està molt inquiet, no entén molt bé què és el que pot haver passat, i al cap d'unes hores, de fet l'endemà mateix, presenta una denúncia.
3: Su esposo, al no tener noticias de ella, pues decide, lógicamente, interponer una denuncia por la desaparición de su esposa en la comisaría de la Policía Nacional de Reus. Esa denuncia es traspasada a la Guardia Civil al tratarse de una persona que vive en Riudoms, que era una localidad que en aquel entonces competia a nivell de demarcació a este puesto de la Guàrdia Civil.
1: Perquè ens entenguem, el marit se'n va a Reus, a la Policia Nacional, que en aquell moment era qui tenia les competències, perquè no sé si ho recordareu, però la Policia Nacional normalment té les competències a les ciutats, a les zones urbanes, i la Guàrdia Civil a les zones més rurals, als pobles. Llavors, com que la víctima era de Riudoms, se'n fa càrrec la Guàrdia Civil, cobra investigació a partir de la declaració del marit de la víctima. Ell amplia aquesta denúncia uns dies després i dona uns detalls que seran molt importants per a aquest cas.
3: La Guàrdia Civil empieza, lógicament, a investigar esta desaparición, y esa primera investigación se produce a través de una ampliación de la denuncia del marido, en la que ya nos informa días después que se han producido una serie de extracciones de dinero en Tarrasa utilizando la tarjeta de crédito de su esposa, para la cual habría que haber conocido lógicamente un número, y que era algo, pues lógicamente, según su criterio, inapropiado y muy extraño.
0: Estranyíssim. Tarrasa, treure diners diverses vegades.
1: A més, és un element nou, és a dir, ella surt a les 11 de la nit de casa a Riudoms, se'n va a prendre alguna cosa i apareix la seva targeta de crèdit en uns caixers a Terrassa, mentre ell, hi ha un home que està traient diners, una persona d'entrada desconeguda. El cas és que els investigadors descobreixen justament que s'han fet diversos extraccions en aquesta targeta en diverses caixers de Terrassa, i concretament una d'aquestes entitats està al carrer Sant Roc de la ciutat, i d'allà la policia, la Guàrdia Civil, treu una informació rellevant.
3: Mediante la correspondiente autorización obtenemos las imágenes de los cajeros, de las tres extracciones que se producen. Una no sirve porque la cámara estaba estropeada, pero hay dos extracciones en las que se observa a un hombre sacando dinero con la tarjeta de crédito de Magdalena. Evidentemente, esto eleva la sospecha a la Guardia Civil a que haya podido ocurrir algo ajeno a la voluntad de Magdalena, ¿no?
0: Clar, a banda de les sospites, què fa la Guàrdia Civil amb aquestes imatges?
1: Doncs els investigadors de la Unitat Orgànica de Policia Judicial, concretament els que investiguen delictes contra les persones, interroguen l'entorn de la Magda, intenten saber amb qui havia quedat la nit que desapareix, què li pot haver passat, i sobretot, com segurament tots haureu arribat a aquesta conclusió, qui és l'home que apareix a les imatges que els guàrdies civils tenen al davant quan les demanen a les entitats bancàries, els hi donen les, doncs, el típic vídeo de videocàmera, que per cert té molta qualitat, i davant d'aquests printers, qui és aquest home?
3: con múltiples y multitud de gestiones de todo tipo, concentrando en un principio, como es lógico, el entorno familiar y ampliándolo pues a amistades y muchísimas pues personas que pudieron haber conocido a Magdalena con el objetivo de tratar de determinar qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y qué relación tenía la persona que saca dinero, que es un hombre, con su tarjeta de crédito, sobre la cual, como decía al principio, tendría que conocer también el número secreto. Esas investigaciones, bueno, pues han ido llegando en algunos casos a posibilidades y en otros, pues, a vía muerta.
0: Alguna conclusió que arribi la Guàrdia Civil?
1: Doncs mira, en aquell moment no aconsegueixen saber qui és l'home que treu diners amb la targeta de la víctima. Estem parlant de l'any 2005, que és quan es comença aquesta investigació, després de la desaparició de la Magdalena. Diguéssim que aquest home actua la mateixa nit que ella surt a fer aquestes copes i que no torna a casa. Per tant, sospiten que aquest home és algú que ella pot haver conegut, que li ha acabat robant la targeta per extreure diners. No se sap si en aquest robatori pot haver passat alguna cosa més, i el que està molt clar és això que deia també el Francisco Botana, que és que aquesta persona sembla conèixer el PIN secret justament per poder fer anar aquesta targeta i treure diners.
0: També és un punt rellevant, sospitós, que conegui el PIN. La Guàrdia Civil creu en aquell moment que li pot haver passat alguna cosa greu?
1: L'any 2005, i com que la víctima doncs no apareix de cap manera, es plantegen que l'home d'aquestes imatges li pot haver fet mal, com et deia, per robar-li diners. Per tant, estem davant del que la policia sempre anomena una desaparició inquietant, que vol dir: tu no dones senyals de vida de cap mena. Imagina't que tingués fills, no? Que no és el cas, però que tens fills, que prens una medicació perquè ets diabètic i tot allò, necessites ulleres per veure-t'hi bé, necessites diners per viure. No hi ha cap moviment ni extracció bancària, que en aquest cas sí que veiem que hi ha un home, però que ella no apareix a les imatges. Clar, amb tots aquests indicis és quan la policia es planteja que no hi ha indicis de vida, que li ha d'haver passat alguna cosa greu, i és quan ells consideren, doncs, això, una desaparició inquietant, vol dir que hi ha indicis de criminalitat i que realment alguna cosa li pot haver passat. La busquen, no troben cap rastre de la víctima i podríem dir que el seu nom queda inscrit al registre de persones desaparegudes a l'espera, doncs, que hi hagi alguna novetat.
0: Però hi ha un gir de guió al cap de pocs mesos, no?
1: Concretament el 6 d'agost del 2005, 4 mesos després de la desaparició de la Magdalena, hi ha unes troballes, concretament d'unes bosses. Ho ha explicat així el portaveu de la Guàrdia Civil. Ell el que fa és relatar que hi ha unes persones que troben unes restes a prop d'Olesa de Montserrat.
3: Unos vecinos de Olesa de Montserrat detectan un olor profundo, lo que podría ser un animal muerto. Alguien se acerca y detecta y descubre, vaya, unas bolsas pues manipuladas por probablemente alimañas, animales, y lo que puede ser pues una persona.
1: Recordem que han passat 4 mesos, que hi ha una denúncia presentada pel marit de la Magdalena. A l'interior de la bossa hi ha les restes del cos d'una dona, però en aquell moment podríem dir que ningú lliga.
0: Ningú hi cau, no?
1: Ningú hi cau que pugui tractar-se de la Magdalena. S'ha de dir que entre Riudoms i Olesa de Montserrat hi ha 104 quilòmetres de distància, i a més els dos territoris pertanyen a demarcacions i partits judicials diferents. És a dir, mentre Riudoms l'hem d'ubicar a la demarcació de Tarragona, Olesa a Barcelona, i la qüestió és que aquí ningú lliga caps de que aquell cadàver que ha aparegut el mes d'agost a Olesa podria correspondre a la vida, a la persona, volíem dir, a la persona de la Magdalena.
0: Perquè en principi sí que les informacions de cada territori sí que es poden, és a dir, que pots trobar connexions o tothom pot mirar les de l'altra demarcació, o com funciona això?
1: Clar, a veure, al final és el mateix cos policial, estem parlant de la Guàrdia Civil, que també és el que es persona en aquestes restes d'Olesa de Montserrat. És veritat que el 2005, que a vegades ho jutgem, no?, amb l'avantatge de que han passat els anys, no? No hi ha els sistemes tecnològics que tenim avui en dia, que està tot molt més interconnectat a nivell tecnològic, a nivell informàtic, però jo entenc que la gent que ens pugui estar escoltant pugui pensar: ostres, com pot ser, si feia tan poc el cadàver era d'una dona,
0: que no hi caiguis, no?
1: Sí, el que passa és que de desaparicions, malauradament, aquests dies ho hem estat explicant, hi ha 10 desaparicions que es denuncien cada dia a Catalunya. És veritat que el 98% són casos que resolen en poques hores, persones que han marxat, que tornen, però que no és estrany també que de vegades doncs, hi hagi aquests problemes de coordinació.
0: I què passa amb aquestes restes?
1: La comitiva judicial fa l'aixecament del cadàver, s'analitzen les bosses per si hi ha algun element que ajudi a identificar la víctima, unes joies, una documentació, un tiquet de roba, qualsevol cosa doncs, que permeti saber de qui són les restes del cadàver. Però el cas és que no obtenen cap detall que els permeti avançar. I en aquell moment, a més, l'anàlisi de l'ADN no estava tan avançat com ara i, per tant, la troballa d'aquest cos queda també pendent que hi hagi en el futur alguna possible identificació. Per tant, passa a ser un cadàver que en l'argot més dels forenses, de la policia, és un no-name, és una persona que no li pots posar nom en aquell moment i per tant, doncs, queda registrat, queda que s'han trobat les restes, s'extreu el seu doncs, perfil, si tenia empremtes o no empremtes, però en aquell moment no li poden posar nom.
0: El que em pregunto, Anna, és si tenien clar els investigadors si sabien que es tractava d'un crim o que podia haver mort assassinada.
1: És bastant evident des d'un primer moment quan troben aquestes bosses que és veritat, ho explicava abans el portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, que els animals salvatges doncs, ja han actuat. Això passa quan un cadàver està doncs, a l'aire lliure, que evidentment està exposat a tota mena d'inclemències, tant meteorològiques com de la presència d'animals que puguin arrossegar aquelles bosses, fer malbé el cos. Però el cas és que els forenses fan l'autòpsia de les restes localitzades, això en ple estiu a Olesa de Montserrat. També les temperatures de vegades malmeten els cossos. I els especialistes determinen que es tracta d'una dona d'entre 35 i 40 anys que té una fractura a l'os del pòmul esquerre, com si li haguessin clavat un cop amb un objecte contundent doncs, en tota la cara. I també té un orifici a l'omoplat dret que, segons explica la Guàrdia Civil, podria correspondre amb la marca, amb el forat que deixa un tret disparat amb un arma de foc. Per tant, no hi ha cap mena de dubte que es tracta d'un assassinat.
0: En quin moment la Guàrdia Civil lliga caps entre la desaparició de la Magda i les restes que han aparegut a Olesa?
1: Doncs encara haurem d'esperar fins al 2014, 9 anys després dels fets, i s'aconsegueix a través del programa Fènix, que impulsa la Universitat de Granada, amb el catedràtic José Antonio Lorente, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil. En aquell moment realment va ser una iniciativa pionera perquè se centra en l'ús de les anàlisis avançades d'ADN per identificar justament restes humanes. El que dèiem abans, tu trobes una resta però no, si no la pots comparar amb res, si tu no tens un antemortem, que es diu, és a dir, unes mostres, un perfil genètic d'aquella persona abans de morir o d'un familiar, de poc serveix, no? Llavors és molt difícil. I a partir de que es posa en marxa el programa Fènix, podríem dir que la cosa comença a avançar. Botana, Francisco Botana, detalla com funciona exactament el Fènix.
3: Pues es un programa en el que tanto cadáveres que puedan aparecer, que no tengan identificación, se obtiene ADN y se introduce ese perfil genético en el programa, y también se introduce ese perfil genético, el perfil genético quiero decir de familiares que denuncian desapariciones, ¿no? Y que en los protocolos actuales, pues cuando se presenta una denuncia, pues ya se les propone la posibilidad de aportar ese perfil genético para ver si en la base de datos hay alguna coincidencia o si la puede haber en un futuro.
1: I és justament a través d'aquest programa que aconsegueixen posar nom al cadàver trobat a Olesa, i ara sí, es tracta de Magdalena Mas Vilaltella, que constava com a desapareguda a Riudoms l'abril del 2005.
3: Gracias, insisto, al programa Fénix, en 2014 podemos determinar que la desaparición, la persona desaparecida, Magdalena, en Riudoms, el 8 de abril de 2005, se corresponde con la persona que aparece meses después en Olesa de Montserrat. Por lo tanto, evidentemente, nos encontramos ante una identificación y un homicidio.
0: Som al 2014. Què passa en aquell moment? S'intenta de reactivar la investigació, fins i tot aquell home que ens comentaves, no?, que anava doncs, traient diners als caixers. Què és el que passa?
1: Clar, quan tu ja tens el nom d'una víctima, encara podríem dir que això és un
0: revulsiu.
1: Sí, exacte, és un alè, no?, per dir, va, doncs ara ja sabem qui és, ja havíem investigat l'entorn, ja havíem mirat qui podia ser, teníem aquestes imatges, anem a revisar el que vam aconseguir, a veure si podem fer alguna passa més. El cas és això, que agafen tot el que van recollir l'any 2005, els guàrdies a través de la denúncia del marit havien detectat, recordem, fins a 3 extraccions amb la targeta de crèdit de la Magdalena. La matinada, el mateix dia de la desaparició, com dèiem, va retirar diners, tot i que en aquell moment no se'l pot identificar.
3: una de las extracciones, la persona que saca dinero no es identificable porque va con el rostro oculto por lo que parece es una bufanda y un sombrero. A partir de ahí la Guardia Civil investiga esta desaparición, no con resultados óptimos, pese a las numerosísimas gestiones, solicitudes judiciales y rastreos que se hicieron.
1: Llavors el que fan és revisar la resta de fotogrames que tenen d'aquells vídeos dels caixers que... Per sort, els van extreure en aquell moment, perquè sabeu que, és a dir, la manera que tenen de preservar, no?, segons la llei, els bancs, les entitats, els organismes públics, doncs té una durada determinada, en principi són 90 dies. L'any 2005 no sé exactament quants dies, però no us penseu que allò és eternum,
0: clar,
1: no?
0: Clar, queda gravat, té gravat, cintes
1: no, i és a dir, si tu no ho reculls en el moment clau, allò es perd. Per tant, sí que és veritat que el 2005 tenen la sort de poder recollir aquestes imatges, les tenen guardades i les poden anar revisant. Llavors, el que fan és mirar-se una altra vegada aquestes fotografies, aquest vídeo. Hi ha una segona extracció de diners, el 9 d'abril del 2005. Estem parlant ja d'un dia després de la desaparició de la Magdalena. I el dia 11 d'abril hi torna a haver una tercera extracció, en aquest cas de matinada. El vídeo enregistrat pel caixer del carrer Sant Roc de Terrassa, abans em preguntaves com es veu, doncs es veu en color, amb molta nitidesa, i apareix un home d'uns 50 anys, mal afaitat, vestit amb un jersei amb cremallera de color verd-blau, no s'acaba, també amb el pas dels anys, no? Les imatges de vídeo poden haver canviat, però sembla verd-blau, una samarreta verda, una mica més fosca, a sota d'aquest jersei amb cremallera, i una bandolera negra que li creu el pit. És una fotografia que podreu veure a la pàgina web de RAC1. De fet, quan la Guàrdia Civil ja fa difusió, vosaltres ja ho pengeu, i per tant ja deu existir, però que la reforçarem precisament per si algú doncs, pot aportar alguna pista. I el cas és que la Guàrdia Civil ha decidit difondre aquesta foto 20 anys després per intentar esgarrapar noves pistes.
3: Se ha considerado oportuno este momento para la difusión de las imágenes de la persona que hizo esa extracción o esas extracciones de dinero, no antes, pues porque hubiera sido inadecuado para las vías de investigación que en ese momento se estaban sosteniendo por parte de la Guardia Civil.
0: Ana, per si m'he perdut alguna cosa, estàvem al 2014 quan es reactiva tot, però com hem arribat al 2025? I
1: és a dir, el 2005 desapareix, el 2014 s'identifica la víctima com Magdalena Mas, aquella veïna de Riudoms que havia desaparegut després de marxar a fer unes copes per la zona. Sabem que hi ha unes extraccions del banc, concretament tres, de les quals dos hi ha imatges relativament bones, o alguna molt bona, per poder identificar qui és aquest home que podria haver tingut alguna relació amb ella, perquè està fent servir la seva targeta de crèdit i a més coneix el número secret. Del 2014 ja saltem a l'actualitat, és a dir, en aquest impàs la policia, la Guàrdia Civil, ha intentat, suposo, mil maneres de resoldre el cas i no se n'ha sortit i no ha aconseguit identificar aquesta persona. I com a últim recurs, malgrat que judicialment el cas està prescrit, ara en parlarem, ells decideixen de, doncs això, publicar aquestes fotos, aquesta foto concretament, i a veure si algú aporta alguna dada que permeti anar més enllà. La pregunta de per què no ho heu fet abans, sentíem el portaveu de la Guàrdia Civil de Barcelona que deia que ara era el moment oportú perquè fins ara consideraven que podíem malmetre la investigació. Doncs no sabem exactament el motiu, però de vegades doncs és allò, doncs, moltes vegades, per exemple, quan tu després necessites que algun testimoni et reconegui algú, si aquesta imatge ja ha aparegut als mitjans i ja és molt coneguda, podríem dir que queda invalidada una mica la possibilitat que un testimoni digui és aquell, no? Perquè, clar, si ja l'ha vist als mitjans, es pot fer barrejar el que va veure en el seu dia.
0: Es contagia, no?
1: Sí. Llavors, a vegades, per evitar aquest tipus de contaminació, s'intenta que no aparegui la imatge del sospitós públicament perquè si hi ha un possible testimoni, però això també té una altra mirada que potser la que ara estan utilitzant ells, que és, doncs mira, potser t'aporta informació i algú que el coneix o algú que ha sentit, o fins i tot algú que el va veure amb la víctima aquella nit, te'l pot relacionar. Vull dir, al final, això de fer públiques les imatges té les dues cares de la moneda. Entenem que a nivell d'investigació en els primers moments és una manera de preservar el cas, però passats els anys, quan tu ja no aconsegueixes res, també moltes vegades s'ha vist com una bona manera d'exposar aquella imatge i que surtin pistes.
0: En aquest cas s'ha optat per aquesta via al final, no?, de publicitar aquesta foto. Se n'han publicitat, dic jo, o fet públiques altres fotos també d'aquest cas?
1: S'han publicat altres fotos, una d'elles. Concretament s'han publicat tres fotos. La que dèiem abans d'aquest home, això, mal afaitat, amb el jersei blau-verd, que és el que treu els diners. Tot i que no se'l veu treure diners, o sigui, ell se'l veu que mira com, el, com endavant i es veu la càmera que li ha captat la cara. T'he de dir, i ara em permetreu... No, és igual, no ho dic.
0: Va,
1: s'assembla molt a un actor de Hollywood, i jo ho deixo a les vostres mans, no diré aquí, però és que té una retirada realment, més
0: va,
1: enemic,
0: nom,
1: més jove... Ja ho jutjareu vosaltres. El cas és que la foto de la Magdalena Mas també la publiquen, és una noia que apareix a càmera, somrient. És important, si algú la reconeix perquè la va veure acompanyada de l'home del caixer el dia de la desaparició, és a dir, podem fer com, ostres, jo vaig veure aquesta persona amb aquesta altra, em sonen les dues cares, és una manera també de poder relacionar si aquella nit es va trobar amb aquest home, qui era, etc, etc, per si algú coneix alguna de les dues parts. I també és curiós, però per la víctima, per l'entorn de la víctima, l'home del caixer és un absolut desconegut. Ja se'ls ha preguntat si el coneixen i no el coneixen de res. Llavors, això també, persones que no coneguin a la noia, si la veuen però en canvi coneixen a l'home, diuen, ostres, els van veure junts.
0: I si algú té informació, ara xafardeja la web de RAC1, per exemple, i diu, ostres, crec que tinc informació que, o alguna cosa que em fa pensar que aquest cas, què ha de fer?
1: Doncs amb la fotografia el que ha fet la Guàrdia Civil és activar un telèfon de la comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, concretament el 93-682-3030, 93-682-3030, i un correu electrònic que també posarem a la pàgina web perquè si algú doncs, vol aportar informació per identificar aquest home del caixer, serà molt benvinguda, suposo, doncs, com és evident, pels investigadors.
3: Sería un punto de inflexión en la investigación. Es el motivo, lógicamente, por el que procedemos a su difusión, a la difusión de la imagen de esta persona, con la idea de que alguien pueda aportar algún tipo de información, que siempre será tratada de manera anónima y reservada, pues para tratar de esclarecer este caso.
1: És molt important el tema de l'anonimat, crec jo, perquè a vegades potser hi ha algú que té reserves en donar informació si després han de venir a identificar i tenir problemes, o entenc que és important dir qui envia la informació, però la Guàrdia Civil es reserva, no?, la identitat d'aquesta persona, doncs perquè no tingui problemes, no?
0: La gran pregunta, amb tot el cas, hem repassat també la cronologia, ens ho has dit abans, passa el 2005, veiem aquest recorregut 2014, i ara, 2020, finals 25-26, es reactiva una mica tot plegat. Això ha prescrit, no?
1: A veure, els homicidis o assassinats a Espanya prescriuen al cap de 20 anys dels fets, és a dir, des que es van cometre. I així ho diu la llei, o sigui, això no té volta de full. Per tant, el responsable del crim de la Magdalena Mas Vilaltella, que recordem tenia només 38 anys, que ara en tindria 58, no podria ser perseguit per la justícia d'entrada. El que passa és que la Guàrdia Civil, quan parles amb ells i els preguntes, però vosaltres heu seguit amb el cas, i ells et diuen que ells continuen treballant per resoldre'l, perquè també hi ha una part de donar pau a una família i perseguir qui va fer això perquè no quedi impune. Llavors ells diuen, nosaltres arribarem fins on calgui, si hem de detenir algú perquè tenim la sort de trobar aquest algú, el portarem davant del jutge i en tot cas ja serà l'autoritat judicial qui acabarà determinant què cal fer. Però dels casos que coneixem, que això s'ha produït després dels 20 anys, ha acabat amb res.
0: Veurem què passa propers dies, properes setmanes, propers mesos, si torna a quedar això, en un camí tallat, diguéssim, tota la investigació, o prospera d'alguna manera amb aquesta reactivació que ha tingut ara aquests últims mesos, i també nosaltres ara amb aquesta secció tornant a recordar a tot el cas i intentant, doncs, de fer públiques també aquestes fotos. Gràcies, Anna, per portar-nos un nou cas de Sumari Obert, i fins la propera.
1: Fins la propera, bona nit.
0: Bona nit.
4: Són les 9 de la nit. Actualitzem a aquesta hora la informació. Bàrbara Padilla, bona nit.
5: Bona nit.
4: El Servei Català de Trànsit recomana evitar desplaçaments el dia de l'eclipsi, dimecres que ve, i veure'l des de prop de casa, si es pot. Ho ha dit fa una estona el seu director, Ramon Lamiel, el no ho sé.
5: El director del Servei Català de Trànsit aconsella també evitar l'autopista AP7, que serà una de les vies que concentrarà bona part dels desplaçaments aquell dia.
6: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Dos, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic, vés-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques. Per tant, a peu o amb transport públic. Si has d'anar amb cotxe, programa't.
5: Trànsit creu que aquest cap de setmana serà un test per la mobilitat del dia de l'eclipsi perquè ja hi podria haver els primers repunts de mobilitat vinculada a aquest fenomen. També fa una crida als conductors que estiguin viatjant durant la tarda de l'eclipsi a no aturar-se a qualsevol lloc per veure'l.
4: Els Mossos investiguen què ha passat a l'atracció turística de Tona, Osona. 9 persones han quedat ferides, 8 són menors d'edat, després de sortir disparades d'aquesta atracció coneguda com l'Olla.
5: Mentre l'aparell rodava a tota velocitat, una porta s'ha obert de cop i la inèrcia ha acabat expulsant els passatgers cap a fora. L'Ajuntament de Tona defensa que l'atracció tenia tots els permisos i revisions en regla i que ningú havia detectat cap anomalia abans de l'accident.
4: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el Partit Popular rebaixa el to i ha admès que no poden negar-se a atendre els nois migrants que esperen ser reubicats.
5: Fins ara, els populars havien insinuat que no n'acollirien ni un allà on governen. Avui fan un gir de guió. Sí que mantenen les crítiques contra la política migratòria del govern espanyol. El PP reconeix que la llei d'estrangeria els obliga i que, per tant, hauran d'atendre alguns dels nois a les comunitats on governen amb Vox. Això sí, deixen clar que hi posaran tota mena de traves.
4: I pel que fa al temps, Nil Ferrés, bon vespre de nou.
7: Bon vespre.
4: Demà hem d'estar pendents de les pluges.
7: Exacte, sí, sobretot durant la tarda. Al matí encara tindrem un temps força assolellat, les temperatures baixaran una mica, entre 2 i 3 graus, però de cara a la tarda, alerta, perquè la situació es podria complicar amb xàfecs i tempestes que començarien al Pirineu al migdia i que s'anirien desplaçant progressivament cap al sud, afectant bona part de les comarques de l'interior, Pirineu, Prepirineu Oriental i Prelitoral, fins i tot arribant al litoral de cara al vespre. Seran tempestes i xàfecs localment acompanyats de calamarsa o pedra i també de fortes ventades. Per tant, molta precaució demà a la tarda.
4: Gràcies, Nil. I als esports, Miquel Agut, bona nit.
8: Bona nit, Montse Martí.
4: Què fareu, el tu diràs?
8: Mira, avui començaré pel final, perquè com que tots aquests dies estem parlant de Ferran i Julián i de Julián i de Ferran, sí. I en parlarem, evidentment, a la tertúlia amb el Joan Puquí, el Ferran Martínez i la Danaia Boronat. Avui serà un programa molt de bàsquet, perquè el Barça ha presentat el seu nou tècnic, Sekulić, en parlarem, i també ens atendrà l'entrenador del Joventut, Dani Miret, o sigui que farem un doblet basquetbolístic interessant al tram final, a banda de parlar d'Iristió, com cada dia de cada dia, i d'alguna cosa més, per exemple, que segons The Times, Infantino, el president de la FIFA, ha assegurat en cercles íntims que la final del Mundial de 2030 no se celebrarà a l'estat espanyol i opta al Camp Nou, per exemple, que ja estarà remodelat, sinó que serà al Marroc. La FIFA ho ha desmentit en públic, però ja sabem que en aquests casos la informació dels mitjans anglesos sol ser bona i fiable.
4: Molt bé, ho sentirem. Gràcies, Agut.
8: A disposar.
4: A les 9:04, nosaltres els del 9C ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del vespre.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem els il·lustres execrables, la història de Lord Marien, a qui molt ja bategen, atenció, com el Billy Elliot del Baix Llobregat, astronomia, ara que queda una setmana exacta per l'eclipsi total de sol, i un tema sobre si els pets s'han de tirar en públic o no. Això serà d'aquí una estona, però com cada dimecres a aquesta hora arrenquem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim qui era realment Pere I de Rússia.
2: Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
3: Què, Malcom?
4: Què tal?
3: Bon, ha arribat el dia gros, eh?
5: Home. Sí, ha arribat aquí i sorpresa.
3: Però avui no, jo demanaré...
4: Bon dia,
3: eh? Bon dia a tots. Bon dia. I avui anem a un altre lloc tranquil del planeta, com és... Rússia i Ucraïna.
4: No.
3: Un altre lloc tranquil. Per visitar un personatge que ens ajudarà a entendre aquest home tan... que ens marca la vida, que és Vladimir Putin.
4: Ah.
3: Perquè, de fet, parlarem de l'ídol de Putin, el tio del seu referent. I ja veureu que les coincidències fan posar els pèls de punta. Un home, parlarem, que va canviar Rússia i la va transformar en una de les principals potències europees quan era un país de nobles, camperols i capellans.
4: Que és un tsar.
3: Un tsar, sí,
4: oi,
3: sí.
4: Oi.
3: Que va fundar Sant Petersburg el 1703, que va ser el màxim símbol de la seva obertura, de les seves reformes. És el tsar que va modernitzar Rússia. Però també un home, ai, que no es pot oblidar que va ser un tirà. Mira, aquí ja comencem a tenir coincidències. Que va sotmetre el seu poble a duríssimes mesures fiscals i de treballs forçats. Un home alcohòlic, tronera i violent. En paraules de l'historiador rus Pierre Kovalevsky, diu: podríem entusiasmar-nos per sempre amb les accions modernitzadores de Pere, però en crear va destruir. Va causar dolor a tots els quals amb els que va entrar en contacte. Va destruir la seguretat, pau, prosperitat, interessos, força, benestar, drets i dignitat de tot aquell que va tocar. Va fer coses desagradables a tothom. Va danyar a tots. Va tocar els interessos intel·lectuals, polítics, socials, financers, familiars, morals i espirituals. És possible estimar un polític així? De cap manera. Aquests homes han de ser odiats. I parlem, evidentment, de Piotr Alexeyevich Romanov, Pere I de Rússia, o més conegut com Pere el Gran.
4: Què s'han fet d'aquestes?
6: Bueno,
4: les Pussy Riot eren aquí, no?
6: Desordre públic.
4: Que apareixien en molts puestos.
3: Sí. Una molt amigues de Putin, molt admiradores.
4: Molt.
6: Avui farem una excepció i no comencem per orígens. Comencem explicant per què Putin es fa... fan del nostre pollastre.
4: Val.
6: I per això que tampoc, suposem que tampoc a Pussy li agraden les Pussy Riot, això de sordre públic, i per això les posem. D'entrada, no podem oblidar que Putin va néixer a Sant Petersburg.
4: Que és la ciutat fundada per Pere el Gran.
6: Tot allà està imbuït de la cultura.
3: I té un projecte amb l'alcalde de Sant Petersburg per fer la columna de monument més alta del món en homenatge a Pere el Gran.
6: Tota la ciutat està imbuïda de la cultura d'homenatge a Pere I, que és el que va, com dieu, crear la ciutat. Cal tenir en compte que l'imperi rus va augmentar durant l'època Romanov, dels segles XVII als principis del XX, una mitjana de 142 quilòmetres quadrats al dia.
4: Com?
6: Era un imperi que creixia dia a dia. Si era com
4: una
6: quina
4: taca... velocitat és això?
6: Si es posa...
3: Això s'ho ha apuntat, Putin.
4: Sí. No va aquest ritme.
6: No, però bueno. Però primera coincidència. Putin mai ha dissimulat la seva admiració a Pere I i d'acord a les seves estades oficials amb retrats del primer gran emperador de totes. Totes és important. Rússies, en plural, això també és important.
3: Sí, totes les Rússies.
4: Les Rússies.
3: Putin també utilitza sovint l'exemple, com a exemple, el primer emperador, per justificar... Havien hagut tsars abans, però Pere I va ser el primer emperador, per justificar la seva política. I ell diu... Ha dit no fa massa, eh? Igual que ell, referint-se a Pere I, avui ens toca restituir territoris i reforçar-nos. Ja portem moltes coincidències i només estem a l'inici.
6: Sí, però anem al començament, que és un lío perquè té dues dates de naixement i de mort.
4: Però gran?
6: Sí, però vull dir, té dues dates, vull dir, no té la d'inici i la del final, sinó que té dues al principi i dues al final.
4: Vale.
6: Va néixer a Moscou el 30 de maig, que en realitat va passar el ser el 9 de juny de 1672. I va morir a Sant Petersburg el 28 de gener, que en realitat era el 8 de febrer de 1725. Que tot això ens explica, us en recordeu que alguna vegada s'ha passat, perquè va ser ell qui va canviar el calendari tradicional rus julià al gregorià.
4: Ah!
6: Pere era fill del tsar Alexei i de la boiarda. Això, això estàs aboyardado, saps? Natàlia
4: Narskina. No, no és aboyardado, és una altra cosa.
6: Però... Narskina, que era la dona, la segona dona del tsar, en qui va tenir 5 criatures. Els boyardos eren com, diguem-ne, la noblesa rural que es caracteritzava per la seva indumentària particular. Abrics llargs, forrats de pell fins als peus, els barrets de
4: matxa
6: i velina, i clar...
4: Aquesta imatge de...
6: I els homes, amb barbes.
4: Barbes.
5: Ja, els homes només, eh? Però bueno, eren aquests el coro de l'exèrcit russo.
4: Sí.
5: Aquests eren els boyardos. Que eren la part de noblesa rural més conservadora a Rússia. Alexei, el pare, mor, i el va succeir el més gran dels seus fills, Fyodor, és a dir, Teodoro, que també mor sense descendència als 20 anys i disputa i origina una disputa pel tro. Ivan era oficialment el següent a la línia de successió, però no tenia els dots, no estava massa bé aquest noi.
4: L'Ivan?
5: L'Ivan no, per assumir el càrrec, perquè estava gairebé sec, era coix i apenas tenia capacitat per parlar. O sigui, no estava... Però era el que li tocava.
4: Era difícil, ja, home, però...
5: Aleshores, la solució final va ser consistir en entronitzar, fer un virregnat, que seria entronitzar alhora a Ivan i Pere. Els dos eren nens, en aquella època.
4: Ah.
5: Tenien 10 o 12 anys. I posar la regència en mans de la germana gran, germana d'Ivan i germanastra de Pere, que era Sofia, que tenia el recolzament dels Strelzi. Els Strelzi era el cos, diguem-ne, la guàrdia, cos militar, anticuat i molt corrupte, que confiaven en Sofia. En el conflicte van ser assassinats molts dels familiars i amics d'en Pere, perquè era fill de la segona dona, no de la primera com Sofia.
4: Això era gravíssim.
5: En resum, semblava que manaven els dos nens, però que era la seva germana, barra germanastra, qui manava i fins i tot va fer un forat a la part posterior del doble tro, a través del qual escoltava tot el que es deia a la sala alta.
4: Posava
5: l'orella i decidia ella.

0: Dale, Peret!
1: Ara, ara anem a...
2: Ah, no puc amar, Peret. Peret el gran a Peret.
0: Peret, Peret el gran.
1: Peret el gran.
2: Aquest és el gran.
1: Ah, no. Com era? Com...
0: I a més, Sart, també, de totes les Catalunyes.
1: I el Sart de les Catalunyes, de les Espanyes, de les Europes.
2: És important que Catalunya de llarg, home.
0: Ara. Paret el gran.
1: No podia, hem de dir, perquè no ens veiem, que estaven tots aquí ballant, eh? No podíem seguir perquè estaven gaudint. Bueno, anem a explicar com era el nostre Paret. Que quan neix la gent, veient-lo, no donaven ruble per ell a causa del seu aspecte. Però el tio va créixer fins a fer gairebé 2,04.
2: O sigui,
1: podia jugar a l'equip del Barça.
2: Era medies 2,04.
0: 2,04. Era el gran.
2: Per això li deien el gran.
1: La gent pensava, dir de gran com de... No, era gran de gran. Però no obstant això, la seva altura era gairebé... Era bé amb seguretat, un defecte genètic. Les seves mans i peus eren molt petits.
2: Oh.
1: Ja veus que és una cosa rara, eh? Un tio molt gran
2: amb
1: les mans petits. Les seves espatlles eren sorprenentment estretes per la seva altura. O sigui, que era un tio així, no tenia un aspecte atlètic, Igualment, el seu cap era massa petit pel seu cos. O sigui, realment sembla que l'havien muntat malament. Saps? Les peces eren d'una altra joguina.
0: Però això queda reflectit en algun... En algun retrat o no gaire?
2: No,
0: això sempre els arreglen.
2: Els retrats els arreglen, però hi ha descripcions que ara anirem, que ja veureu.
1: No, això s'ha d'afegir que tenia alguns notables tics facials.
0: Ah, també.
1: Sí, i d'acord amb les descripcions que ens han arribat, sofria episodis d'epilèpsia molt sovint. Per tant, presentava la imatge d'un home molt gran, però no gaire saludable.
2: Ja, parlaves de... Els retrats queda més o menys bé.
0: Clar.
2: Imagina't fer-li un retrat malament, després ja veurem els seus mètodes amb el poble i amb la gent amb la qual no està d'acord, fossin família o no fossin família. No diferenciar. Valery Serov, que era un artista de l'època, ens deixa una descripció escrita que deia... Feia por.
0: Oh. Això és l'inici de la descripció. Ja.
2: Feia por. Llarg, amb petites cames primes de filferro i amb el cap tan petit en relació amb la resta del seu cos que semblava més algun tipus de ninot que una persona vivent. Sofria d'un constant tic i sempre estava fent ganyotes, tancant els ulls, arrufant la boca i el nas i movent la mandíbula. Posteriorment, metges ja actuals han estat d'acord en que possiblement el que tenia era la síndrome de Tourette.
0: Ah, això és el que t'anava a dir.
1: La seva mare va arreglar el seu matrimoni amb Eudòxia, que sembla del poble
2: Eudòxia,
1: del sogre del Santi.
2: Sí.
1: Eudòxia l'opuginà. El matrimoni va ser un fracàs absolut. 10 anys després del matrimoni, Pere la va obligar a prendre els hàbits.
0: Què vols dir, que el va fer monja?
1: Sí. Mira, això no funciona. Què tal si et fas monja?
2: I aquesta encara pot signar, que li va sortir molt bé la cosa.
0: No, és veritat.
1: Sí, clar, això, mira, es va alliberar del matrimoni. La Sarina havia donat a Pere 3 fills. Si ben només un, Alexei Petrovich, havia sobreviscut més enllà de la infància. Spoiler. El nano acaba malament.
2: Sí.
1: Es va entretenir durant temps en diverses amants fins que va triar una pagesa lituana analfabeta que es deia Marta Skavronsasya, que sembla un vodka, però no, i que és la futura Caterina I de Rússia. Casant-se amb ella en secret el 1707 i coronada com emperadriu. Potser, això es diu, havia begut massa aquella nit.
0: Que veia molt, Pere.
2: Bueno, molt és molt.
0: Sí. Molt per un rus.
2: Molt, sí, bueno, sí, sí. Hi ha relats a l'època que asseguren que prenia una pinta de vodka, una pinta més de mig litre, i una ampolla de xerès per esmorzar.
0: Oh!
1: Campió, eh?
2: Després, durant el dia, es prenia 8 ampolles més. Un altre relat desmenteix aquest, perquè diu que no era vodka, que era brandy. Però les quantitats segueixen igual. Això explica que fundés una comunitat anomenada el Sínode dels Borratxos, que era una espècie de club on cabien unes 1.000 persones, més el mico, el ximpancé que tenia com a mascota i que l'acompanyava a tot arreu.
0: No és una metàfora, era un mico de veritat, eh?
2: Sí, un ximpancé. En el seu llibre de Simon Sebag Montefiore, que es diu Els Romanov, 1613-1918, explica que aquest club, que es deia en veritat l'Assemblea de Bojos, Bromistes i Borratxos, era una societat de babadors i golafres que en part equivalia al govern de Rússia en la seva versió més brutal i estrident. Integrada regularment entre 80 i 300 convidats, depèn del dia, entre els quals hi havia uns sirdanans, gegants, bufons, els calmucs siberians que ballaven per allà, aquesta gent que són com el Josebaev, diguem-ne.
0: Ah, d'acord.
2: Sí, són els que venen de més a l'est.
0: Sí.
2: Nubis, monstres de gran obesitat i noies, no faltaven les noies, una mica casquivanes, que començaven la juerga al migdia i continuaven fins al matí següent.
0: Hòstia, que bèsties.
1: Sí, les anècdotes de les reunions són increïbles, ja ho veureu. Un membre destacat del sínode era un tal Romodanovski, que era el cap de la policia secreta. O sigui, el cap de la policia secreta era un d'aquests, eh?
0: I anava allà a les festes.
1: Que tenia un os ensinistrat...
2: Oh, però què és això?
1: Que oferia als convidats una copa de vodka.
0: Ah, que anava servint vodka, l'os?
1: Sí, però estava entrenat per atacar-los si refusaven la copa. Si tu deies... No, fora el braç. Els membres...
0: Però què és aquesta bestiesa? No havia sentit una cosa similar a el que estem explicant.
1: No. Els membres del sínode portaven títols... O sigui, es donaven títols obscens relacionats sempre amb genitals masculins. De manera que el líder era assistit pels arxidiaques, fica la polla, toca la polla... o aprendre pel cul. Aquests eren els títols que tenia.
0: Aquests eren els títols.
1: Sí, jo soc aprendre pel cul.
2: Soc aprendre pel cul, jo soc mete la polla.
0: No, per favor.
1: I tenia una jerarquia de cortesans fàl·lics, encarregats de portar salxitxes amb aparença de penis sobre uns coixins.
2: Què?
1: Tot era molt madur.
2: Era molt madur.
0: 12 anys.
2: Sí,
0: increïble.
2: Pere, a més, tenia un càstig particular pels que no volguessin veure i que diguessin que ja tenia prou.
0: Però si ja hi havia l'os.
2: No, però ell tenia una altra,
0: vale.
2: Que era la gran àliga. La gran àliga era una copa gegant...
0: Com... Ara no era un animal, era una...
2: No, era una copa gegant, com la Champions, diguem-ne,
0: sí,
2: vale?
0: Sí.
2: Que contenia 1,5 litres de vi, i els que eren sorpresos, abstenint-se de beure a la festa, estaven obligats a baixar-se-la d'un cop.
0: Què dius, home?
2: Sí, salinari. A l'ambaixador prussià de l'època, escriu i diu haver vist amb els seus propis ulls, a Pere ordenar que li portessin 20 presoners i 20 gots de vodka. Se'ls va veure tots i quan va acabar va treure l'espasa i va tallar alegrement el cap dels 20 presoners.
0: Com un llum, aquest tio, de veritat, eh?
2: aquest és el referent moral de Putin.
0: Intel·lectual de Putin, Pere el Gran.
1: Amb aquest estil de vida, podeu suposar que la seva vida domèstica era complicadeta.
0: Home.
1: Amb els 17 anys, un dia estava sobri. Va tenir un dia sobri.
0: Sí.
1: I es va fartar del control de la seva germana.
0: Ah, quan tenia 17 anys, eh? Sí. Tot això és previ als 17.
1: Sí, previ als 17.
0: Ah, vale. Molt normal. Sí, home, sí.
1: Es va fartar del control de la seva germana Sofia perquè es va assabentar que ella conspirava contra ell. Va desmuntar la rebel·lió i va dirigir personalment, que aquell dia no havia begut, les sessions de tortura dels implicats, entre els quals va, les coses que va fer, emprar el foc i el nut.
0: El nut
1: és un fuet de cuir.
0: Ah, un fuet de cuir.
1: Sí. 196 homes van ser penjats enfront del convent al qual va tancar la seva germana.
2: Aquesta no la va patar.
0: Perdona, va tancar a la seva germana Sofia al convent i va penjar gairebé 200 persones a davant.
1: Sí, i tres capitostos van quedar penjats a la finestra d'ella.
2: D'ella?
1: Sí, era una...
2: Cada matí quan s'aixecava veia els tres tios.
1: La famosa habitació con vistas.
2: Oh. Sí. La seva germana encara pot donar les gràcies comparat amb el que li va fer el seu fill Alexei, aquell dèiem que a l'espoiler que no acabava bé.
0: Sí.
2: Per dir-ho suaument, Pere i el seu fill Alexei no s'entenien massa. El nano era més de la mama, que l'havia enviat a un convent, al seu pare, i li agradava llegir i veure. Aquí tothom li agrada veure. A més, molt li agradava a les dones. Tenia una amant finlandesa, atenció, que es deia Afrodícia. Amb aquest nom, evidentment, ningú es pot resistir a tenir una amant que es digui Afrodícia. Vull dir, ha de ser fantàstic. És a dir, aleshores... l'enfrontament entre pare i fill era, com dèiem, inevitable. Com explicava un observador, el Tsarevich, el fill del Tsar, prefereix portar a la mà un rosari que una pistola, una cosa aberrant pel Tsar. I el Tsar li va escriure al seu fill: et privaré de la successió, com s'amputa un membre inútil. I a continuació li va llançar un ultimàtum: o canvies de conducta o fes-te monjo. El jove, terroritzat perquè sabia que era capaç el seu pare, va fugir a Viena. Però Pere el Gran va aconseguir que tornés el nen amb afalacs i promeses. I, clar, la va cagar. Una vegada a Moscou, li va organitzar un procés per traïció i per aconseguir una confessió del seu fill no va dubtar en torturar-lo ell mateix perquè finalment signés la declaració. Finalment, un tribunal davant d'aquesta aquesta confessió feta sota tortura, el tribunal el condemna a mort, però no va fer falta que se'l carreguessin perquè ni que el Tsar signés la sentència a mort del seu fill, perquè el seu fill estranyament va morir en el calabós en estranyes circumstàncies.
1: Clar, si tractava així...
0: A Rússia, normalment, la gent acaba morint en estranyes circumstàncies.
2: Sí, i a Rússia fora de Rússia. Va, sí.
0: També...
2: Sí, perquè tu, a Londres també no, van...
0: A vegades, una finestreta,
2: un té... Tot això, Putin ho ha après de Pere el Gran.
1: Aviam, aviam, Xavi, si tractava així la família,
0: oh, ja, ja.
1: Imagineu els països veïns. Va reorganitzar l'exèrcit per buscar guanyar més sortides al mar. Una altra cosa que també és Putin, eh? Va a la guerra amb els turcs i amb Ucraïna. Us sona això, eh? Ja comença a ser... Sembla que tot ho estem vivint un altre cop. Que en aquella època era part de l'imperi suec. En Turquia no li va anar bé, però va acabar conquerint Ucraïna i després va anar per Letònia i Lituània.
0: Ojo! Ja està aquí.
1: Fins a ser coronat emperador de totes les Rússies i el 22 d'octubre l'any 1721. Un imperi que era expansionista i modern, inspirat en les potències occidentals. Només li va faltar posar McDonald's i comprar equips anglesos de futbol. Però, per aconseguir-ho, havia d'acabar amb els sectors tradicionalistes interns, els boiardos i els religiosos. I ara explicarem què passa.
0: Oh! Zeta top. Ja us hem explicat.
3: Les barbes.
0: Ah, clar. Si no els coneixeu, Zeta top són aquesta banda de rock que tenen unes barbes que arriben gairebé a terra. Eh?
2: Exacte, que són els boiardos, ja hem explicat que... Està molt orgullós de les
0: heu dit la noblesa
2: rural i conservadora.
0: Que anaven amb uns abrics fins a terra i unes barbes igualment.
2: Els gorros de Marta Cibalina i tot això.
0: La imatge tradicional del rus...
2: Sí, doncs el Zeta top, vale.
0: Ara.
2: Amb llargues barbes. Això a l'emperador les barbes no li agradaven. Feia antic, feia raro. Així que va ordenar a tots els membres de la seva cort i els seus oficials que es tallessin les seves llargues barbes. I com va comunicar aquesta novetat? Va posar el butlletí oficial de l'Estat o va fer un... No. Els va reunir els nobles amb un sopar i ell mateix, proveït de navalles i tisores, va anar tallant les barbes als seus col·laboradors, el que va provocar que els boiardos, que estaven molt orgullosos d'aquestes, aixequessin grans objeccions a la mesura. Aleshores va imposar la norma, diu, mira, si no voleu tallar-vos les barbes, vosaltres mateixos. Però si vols portar barba, crearé un impost de 100 rubles per barba. Mai millor dit.
0: Literalment.
2: Literalment. Els guns es van tallar les barbes i les van guardar en capses, donant instruccions als seus familiars de quan morissin, els enterressin amb la barba a l'altaüt.
1: Pere el Gran va imposar...
2: Tots són molt madurs.
1: Tot molt madurs. Pere va imposar als boiardos la lectura d'un llibre que ensenyava normes d'educació. Com no fer servir la punta de ganivet per netejar-se les dents.
0: Ah, que guarros.
1: Bueno, ni el dit per treure't els mocs.
0: Home,
1: i va començar...
0: No, fer servir el ganivet per treure't els mocs i el dit per les dents.
1: I va començar un procés de depuració de l'església. S'ha de dir que la corrupció del clergat rus havia arribat a tal punt que amb freqüència es donava espectacle a sacerdots que, embriagats, en comptes dels cantis litúrgics, entonaven els deixa cançons obscenes, per exemple. Els monestirs servien d'asil a lladres i molt sovint s'organitzaven orgies als monestirs. Clar, ara entenc perquè ja havia tanta vocació. La gent sí que anava a l'església, si hi havia orgies, és més fàcil.
2: Claro. Els boiardos i els creients antics consideraven el zar com l'anticrist i l'anomenaven Pere Belzubovich, que vol dir fill de Belzebú, I fins i tot aquests, per fugir a la captura, es llançaven voluntàriament a les flames i es creien màrtirs.
0: Perquè havíem dit que això de Beach és
2: el fill.
0: És el fill, fill de... És el Eth espanyol o el...
2: Exacte.
0: Son de...
2: Belzubovich.
0: Belzubovich.
1: A l'hivern de 1723, Pedro, que mai havia gaudat...
0: Com que Pedro? No em dic que era Pere, Paret.
1: Ara és Pedro, Pere, Paret, tot.
0: Vale.
1: Pedro, el nostre... Pedro! Sí. Que mai havia gaudit d'una salut del tot robusta,
0: sí.
1: I mira que es cuidava,
2: es cuidava, és raro, eh?
0: Es conservava, que és molt diferent.
1: Es conservava en alcohol.
0: En alcohol.
1: Va començar a tenir problemes amb el seu aparell urinari.
0: És lo mínim que li podia passar.
1: A l'estiu de 1724...
0: Trobo que va arribar tard, això.
1: Un equip de metges va dur a terme una operació en la qual li van buidar la urina bloquejada. Pedro! Va romandre al llit fins que a finals de la tardor, al novembre, amb una visita d'inspecció en el golf de Finlàndia, Pere va veure un grup de soldats ofegant-se a poca distància de la costa. I va entrar l'aigua per rescatar-los.
2: Això també ho faria Putin.
1: Sí,
2: aquestes històries que fan Putin, allò de cabalgant amb un gos per la seva i...
0: Es treu la samarreta.
2: La samarreta a cavall, allò... Per mig de Sibèria, el tio...
1: Es diu que en aquesta immersió en l'aigua gelada van empitjorar els seus problemes.
0: A veure, aquí se li cut també, t'ho dic, eh?
1: I va provocar la seva mort el 28 de gener de 1725. La història és vista, s'ha de dir, amb escepticisme.
0: Què vols dir?
1: Per diversos... Que és mentida!
2: Ah, que ara es va tirar l'aigua. A veure si és el primer tio que es tira per salvar soldats, ell. Al golf de Finlàndia, que deu es fotre un fred que t'hi cagues, home.
0: És la llegenda al voltant de... No, vale.
2: Com han dit, a principis de gener del 25, Pere va tornar a sofrir una urèmia. La llegenda diu, una altra llegenda diu, que abans de caure inconscient va demanar un paper i una ploma i va començar a escriure una carta que posava "Iec tot a", i aleshores va morir exhaust per l'esforç. I no es va saber a qui volia deixar el... La seva bufeta estava a Granada, tenia 52 anys i 7 mesos, quan va morir després d'un regnat de 42 anys. Si hem d'aguantar 42 anys de Putin, també anem bé.
1: Actualment, la veritat, és el gran referent de Putin, perquè segons els experts ja no té la URSS ni el marxisme-leninisme darrere, i tira del que pot trobar per justificar la seva política. No té una altra història sobre la qual parlar, de que l'imperi rus i de Pere, el primer, el gran, són fonamentals. Però s'ha de dir que Putin és més de Poloni i Barins que no pas de vodka, eh?
0: Això és veritat, això és veritat. Hosti, aquest és el referent moral,
2: sí, senyors,
0: i polític de Vladimir Putin. Com hem dit que es deia, Pere el Gran era Piotr Alexeyevich Romanov. Pere primer el Gran, el fundador de Sant Petersburg. Si ha d'anar reproduint el camí, espera't.
2: Estem avisats.
0: Micos, ossos, tortura, endavant. I expansió, sobretot expansió.
2: I els opositors, com el Navalny, que van a la presó, i un dia desapareixen.
0: I ja se sap. Santi Jiménez, Malcolm Otero, gràcies.
2: Gràcies. Adéu, guapos. Sauf les aveugles,
4: bien entendu. Fem una pausa i de seguida tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u. RAC1.
1: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cuqui. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
2: Papa Lleó, la repesca!
3: A aquesta hora descobrim la història d'Ot Marien, un ballarí molt, però que molt jove, que fa 5 anys que balla i que ara treballa per la companyia de Nacho Duato.
4: Volem parlar amb... Anava a dir amb un noi, és un noi, podria haver dit un nen, que també, que va començar a ballar professionalment fa només 5 anys i que s'ha acabat convertint en el ballarí més jove de la companyia de dansa del Nacho Duato. El coneixen com el Billy Elliot del Baix Llobregat. Es diu Ot Marien.
5: Bon dia.
4: Hola, bon dia, Ot. Què tal?
5: Molt bé, molt nerviós i molt il·lusionat de poder estar aquí.
4: Nerviós per què?
5: Perquè és una experiència molt bonica, no? Poder estar aquí, un programa que jo fa un any i fa 4 anys també escoltava cada matí anant a l'institut.
4: Amb la família.
5: Amb ma mare, exacte.
4: A ta mare. O sigui que tu, en lloc d'escoltar RAC 105 o la música, el que sigui, escoltava, t'oblidava d'escoltar RAC 1, cosa que està molt bé.
5: Exacte, sí.
4: Va. Quants anys tens?
5: Tinc 16 ara, i aquest diumenge faré 17.
4: Faràs 17 anys. Des de quan estàs a la companyia del Nacho Duato?
5: Pues porto mesos, des de principis de setembre porto ballant a la companyia del Nacho Duato.
4: Com va anar això?
5: Pues va ser un altre cop com un somni, va ser un somni que s'ha fet realitat, en plan, vaig anar l'any passat, al viatge final de curs vam anar a Madrid i vam anar a visitar la companyia Nacho Duato. I jo allà, des d'aquell moment, des del principi, des del primer segon, em vaig quedar, vamos, bocabadat, en plan, tot estava a la perfecció, ballaven d'una forma transcendental.
4: Però perquè tu sempre t'ha gallat, t'ha agradat la dansa?
5: M'ha encantat, jo des de petit no sé què faria sense la dansa, jo no seria jo mateix sense la dansa. Llavors, des de que vam anar a visitar, jo vaig dir que jo vull estar aquí ballant algun cop a la meva vida. I va ser que vaig anar al curs d'estiu i vaig tenir el plaer que estava en Nacho Duato i em va veure i va dir, jo vull que estiguis a la companyia. I pues va anar així, i després de l'estiu ja estava anant al training program de la companyia.
4: Quants ballarins sou ara, en aquests moments, en aquesta companyia?
5: A la companyia actuant som 15, més o menys.
4: 15. De diferents països del món, interpreto, no?
5: Exacte, és una companyia...

0: quatre idiomes que parlo són l'anglès, el castellà, el català i l'holandès, ja que el meu pare és holandès, i l'italià perquè l'he estudiat a l'institut.
1: Hi ha competitivitat o no?
0: Pues jo pensava que hi hauria molta més competitivitat, sobretot en un espai on és tan elitista, per dir-ho així, on hi ha gent jove, realment molt jove o menors d'edat actuant, però no és gaire així, és molt més, hi ha molt més companyerisme entre nosaltres, ens apoyem, ens recolzem a tots els casos, bueno, quan un es troba malament o té un mal dia al dansa, sobretot, o s'exigeix molt a si mateix, tothom estem allà per apoyar, per recolzar-ho, per qualsevol cosa, i jo pensava que seria una mica més competició, no? Que hi hauria més competició entre gent, però no ha sigut gens així.
1: Vius a Madrid?
0: Sí, ara estic visquent a Madrid.
1: I els pares com ho porten, que t'hagis hagut de marxar a viure a Madrid? I a tu va costar o no marxar a casa dels pares tan jove? Vas marxar en 16 anys.
0: Clar, a mi el que em va sobretot costar molt va ser abandonar Barcelona. No tant la meva casa, que també que he crescut des que era, bueno, des que tenia un any, estava a la meva casa, saps? Sí. Però ha sigut més el carinyo que li tinc a Barcelona, a l'amor, a l'estar a mi casa realment, perquè durant aquests 5 anys de conservatori a l'Oriol Martorell que he estat, he pogut fer uns amics que comparteixo tot, cada moment, cada sentiment on realment m'he sentit reflexat en ells, i el que m'ha de veritat costat ha sigut com abandonar-me i allunyar-me d'ells, però tot i així encara ens estimem i encara compartim aquest amor.
1: Tornes sovint a casa o no per això?
0: Sí, la veritat és que sí. M'agradaria tornar més, però també és un món on parar no està molt permès, però sí, puc tornar.
1: Amb 5 anys vas que rius?
0: És que recordo tot això.
1: Què és sí, això? Sí.
0: Pues no sé, digue-m'ho tu, perquè ara mateix no me'n recordo.
1: Bueno, amb 5 anys vas començar a ballar i amb 10 o 11 et presentes al càsting del teu primer musical.
0: Sí.
1: Això
0: sí,
1: és una decisió teva, de la família, dels mestres?
0: Pues va ser una oportunitat que jo estava al meu col·le, no? I allà em van dir que hi havia una audició per Billy Elliot a musical. I jo no m'havia vist la pel·lícula. Jo sabia, la meva mare em va explicar, però clar, és una pel·lícula molt dura i jo per una persona tan petita, jo, meva mare no em va deixar veure-la, fins que després d'insistir molt em va deixar veure-la i tot, i un altre cop em vaig sentir molt identificat.
1: Sí?
0: No en la part de família,
1: no,
0: la part d'educació, no, però em vaig sentir molt identificat i va ser com un altre somni que em va néixer de poder...
1: 11 anys i protagonista de Billy Elliot, perquè et van donar el paper de protagonista al musical.
0: Bueno, coprotagonista, no, Michael, coprotagonista. Sí, i un altre cop va ser un obrir-me, no?, i descobrir qui realment sóc i què realment vull fer amb la meva vida. Sí. I va ser literalment obrir els meus ulls a aquest món artístic tan bonic.
1: S'ha convertit en un símbol de totes aquelles criatures que somien en convertir-se en ballarí en contra de la voluntat del seu entorn. Tu en absolut ho has patit, aquesta...
0: No,
1: al contrari.
0: He tingut el goig de no haver patit això. Sempre he estat recolzat. Amb la meva germana també és un artista, el meu pare també és un artista, la meva mare també va ser un artista. Llavors he tingut tota una família que m'ha estat recolzant a tot els passos que faig i estan super il·lusionats pels meus gols, no?
1: T'has sentit jutjat alguna vegada per dedicar-te a aquest món?
0: Sí. I crec que tots els artistes també ho han passat per això, sobretot a la primària vaig patir molt, jo no diria bullying perquè a mi no em va afectar, jo no vaig deixar que m'afectés, però sí que vaig rebre molts comentaris i coses que, o mirades, o... sí.
1: Bueno, perquè encara hi ha aquesta cosa de nois i dansa.
0: Exacte, els nois a la dansa com que no... Bueno, si de veritat estàs en el món, veus que està molt popularitzat els nois a la dansa, però és una cosa que es veu com rara, no? Els nois ballant i coses així, quan és una cosa que ballar és una cosa completament humana, que fan des d'abans de saber parlar, és una forma de comunicar i d'expressar el que de veritat sents dins, llavors és... És una pena, això.
1: Diuen, Ot, que és una disciplina molt sacrificada.
0: Sí.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
3: Marc, estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
3: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
3: bé, eh?
2: No em pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
3: Marc,
2: bandarres.
3: Marc...
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió.
4: Ara que hem acabat l'escola...
5: I tenim més temps lliure...
6: Ara que podem fer el que volem...
7: Mullarem els pares amb la pistola d'aigua!
8: I menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes!
9: I escoltarem els contes de RAC1.
10: A la piscina!
11: Al cotxe!
12: O a l'hora de la migdiada!
13: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
2: I... Oh?
14: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
15: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
16: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
17: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: RAC1.
18: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
19: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
20: No, que no és gens bo per la pell, nena.
21: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
22: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
23: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
21: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
22: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
24: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
25: Bona nit, són les 10. El Parlament Europeu es reuneix demà per abordar la crisi humanitària a Ceuta. Hi ha convocada per videoconferència una sessió extraordinària de la Comissió de Llibertats, Justícia, Interior, i no hi seran ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ni la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz. Dues absències que el Partit Popular ja ha posat en relleu. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Bruna, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. A banda d'aquesta trobada, demà també n'hi ha una altra sobre el mateix tema. En aquest cas, al Palau de Miravent, a Palma, entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, que avui, a Televisió Espanyola, ha carregat contra l'actuació del govern espanyol en la crisi i ha demanat ajuda davant el miler de menors que, després dels fets de dijous, s'han quedat a Ceuta.
26: El gobierno de la nación, ante una situación de esta índole, no ha tenido la respuesta adecuada. No ha sido una respuesta proporcional a la gravedad de lo ocurrido. Ha sido tardía y ha sido manifiesta. Manifiestamente insuficiente. Lo que no podemos negar es la evidencia y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
25: El rei Felip VI ja va expressar fa uns dies la seva preocupació per l'entrada de 72.000 migrants a Ceuta provinents del Marroc i va demanar que aquest episodi no es torni a repetir. El Servei Català de Trànsit demana evitar l'AP7 el dia de l'eclipsi dimecres que ve. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, el seu director, Ramon Lamiel, ha dit que aquesta autopista reservarà aquell dia només els vehicles que viatgin cap a les Terres de l'Ebre. Els que es desplacin a d'altres punts del país, Lamiel demana que agafin vies alternatives i n'ha posat algun exemple.
27: Si vas a Valls, si vas a Prades, si vas a les Borges Blanques o vas a Lleida, fes servir l'AP2. Si vas al Tarragonès o vas al Baix Camp, utilitza l'A7, C32 Nacional 340 A7, que és una alternativa també prou bona. Si vas al Baix Camp, si vas a la Ribera d'Ebre o vas a Gandesa, per exemple, a Terra Alta, fes servir la T11 i la Nacional 420.
25: Trànsit també recomana evitar, si es pot, els desplaçaments i mirar l'eclipsi des de prop de casa. En cas d'haver de desplaçar-se, demana que no es faci l'últim moment. També fa una crida als conductors que estiguin viatjant durant la tarda de l'eclipsi a no aturar-se a qualsevol lloc per veure'l. Demà els treballadors de l'empresa Grandforce tornen a fer vaga a l'aeroport del Prat. És la tercera jornada d'aturades i s'espera que, com ahir i avui, hi hagi afectacions als vols, tant en el servei de facturació i embarcament com en possibles cancel·lacions. Avui els avions afectats han sortit amb retards de més de mitja hora i s'han suprimit 18 vols, tots amb origen o destinació a diversos països europeus. I el conductor d'una moto d'aigua ha mort aquesta tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, després de xocar amb una embarcació. Segons el fill de la víctima, que anava amb ell a la moto, una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i han fugit. Tot i els esforços de salvament marítim i el sistema d'emergències mèdiques per reanimar-lo, no li han pogut salvar la vida. Ara la Guàrdia Civil investiga els fets. I ara els esports, amb Miquel Pasqual.
1: Segons el Times, el president de la FIFA, Gian Infantino, li ha ofert a Marroc ser la seu de la final del Mundial del 2030, celebrat conjuntament amb Espanya i Portugal, a canvi de suport de la Federació Marroquina perquè segueixi al capdavant de l'organisme. La FIFA ha desmentit la informació que arriba enmig de la crisi generada per la fallida proposta d'Infantino de vendre participacions de la Copa del Món. Tot plegat en un dia de reunions en clau blaugrana, ja que el director esportiu Deco ha estat reunit a Madrid amb els representants de Julián Álvarez per avançar en el seu fitxatge. Mentrestant, a l'Europeu de París, Jorge Rodríguez i Ana Carvajal s'han endut la medalla de bronze en la prova de salts sincronitzats mixtos des de la plataforma de 10 metres. Tot plegat la jornada en què s'ha acabat la competició en natació artística amb la sisena medalla per la catalana Iris Tió. Ha aconseguit una plata a la final de rutina acrobàtica com a membre de la selecció espanyola, on també hi havia Denis González, Txell Ferrer i Lilo Lluís com altres representants catalans. I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la cinquena etapa del Tour de França femení i s'apropa només 12 segons de la líder de la general, que seguirà sent la suïssa Marlène Roger. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha perdut el mallot blanc de millor jove després de ser quinzena en l'etapa a més de 2 minuts de la líder.
25: I el temps. Demà tindrem un matí de temps estable, amb domini del sol arreu, excepte al vessant nord del Pirineu, on persistiran els núvols baixos, i també a la Costa Daurada, amb alguns núvols mitjans. Serà de cara al migdia, quan començaran a descarregar xàfecs i tempestes intenses al Pirineu, que s'aniran desplaçant progressivament cap al sud durant la tarda i aniran ocupant el territori fins a arribar al litoral. Poden ser intenses, amb més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora, i poden anar acompanyades de ventades fortes, calamarsa o pedra. No es descarta, tampoc, que puguin produir algun fenomen de tipus violent, com per exemple esclafits. En aquest sentit, molta precaució.
0: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
3: Ai, la repesca, que maravilla.
4: Avui falta exactament una setmana perquè es produeixi un fet històric: l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Segur que molts de vosaltres ja teniu pensat on el veureu, però al cel es veu que a part d'això hi passen moltes altres coses. De fet, fa uns mesos, al març, un meteorit va impactar contra unes cases a Alemanya. Per saber si es tracta d'un fet aïllat o si, en canvi, en cauen molts més dels que sembla, al Versió vam parlar amb el Miquel Sureda, el seu físic i enginyer espacial de capçalera. I ja us ho avanço, no sé si us quedareu tranquils, però a la Terra cada dia ens cauen unes 50 tones de roca.
5: Deixeu-me saludar Marc Serra. Marc, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
5: Per què? Els alemanys han viscut la caiguda d'un meteorit damunt d'una casa.
6: Sí, sí, s'han endut un ensurt, a més, amb el que estem explicant ara. Pots pensar que és un meteorit, o pots pensar que és un míssil o qualsevol altra cosa.
5: No, i tant.
6: Concretament va caure a Renània-Palatinat, al sud-oest d'Alemanya, i va travessar el sostre d'una casa.
5: Jesús.
6: I va impactar contra el terra.
5: Jesús.
6: Afortunadament, sense ferits. I jo m'he preguntat en aquest moment quantes vegades se'ns ha dit que hi ha molt poques possibilitats de que
5: sempre
6: et caigui un meteorit.
5: Sempre.
6: Es posa que, fins d'exemple, no? Hi ha menys possibilitats de que et caigui un meteorit.
5: Sí.
6: Què ha passat?
5: Sí.
6: Doncs que ha caigut un meteorit.
5: En una casa.
6: En una casa. Mira, hi ha el càlcul i tot fet. De possibilitats, menys d'una entre desenes de centenars o milions de possibilitats.
5: Sí,
6: però
5: hombre,
6: quan et cau a tu, l'estadística és una miqueta igual. Però també li preguntarem què ha passat al Miquel Sureda, que és físic i enginyer aeroespacial. Miquel, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: A veure, moltes possibilitats, però quan li cau algú, això ja t'és igual, no?
7: En realitat no tenim cap
8: gràcia de que hagi caigut a sobre d'algú. Sí que tenim alguna ferida al llarg de la història que està reportada, però ningú una ferida greu o ninguna mort per caiguda de meteorit de moment. Gran del que cau, no, es desintegra, i el que no es desintegra acostuma a caure al mar o en zones desèrtiques. Per tant, si alguna va caminant pel desert tranquil·lament i va caure un meteorit i el va matar, potser no ens n'hem enterat.
9: És molt possible.
8: El que passa en aquests casos és que hem de pensar que el meteorit al final són roques que es mouen pel sistema solar i que per casualitat acaben arribant a la Terra, arriben a molta velocitat i aleshores amb l'atmosfera comencen a desintegrar-se, i el que succeeix si no es desintegren del tot, que és quan veiem una estrella fugaç per la nit, és moltes vegades un meteorit, no? En aquest cas no es diria meteorit, però sí és un bòlid que es desintegra, però aleshores quan no s'acaba de desintegrar del tot, el que passa és que es fragmenta, es trenca en trossos. Per tant, l'impacte aquest que ha trencat aquesta teulada d'aquesta casa Alemanya, hi ha la idea de que feia uns centímetres, però segurament, fent estimacions, aquest bòlid més o menys tenia la mida d'un metre, pensem.
9: I això, sí, aquí n'hem parlat alguna vegada, Miquel, no hi ha una oficina de defensa interplanetària? No es veuen els trossos?
10: Un rayo láser.
9: Sí, no es veuen els trossos que arriben a la Terra? No es pot aturar això? No hi ha un alert de meteorits?
8: Sí, es diria Meteocat, li hauríem de canviar, Meteoricat.
9: Veus?
8: Evidentment que hi ha tot un programa de seguiment i de intentar buscar i interceptar això. El problema és que aquests bitxitos són molt petits, o sigui, al final hem de pensar que una roca d'un metre, que a més és una roca que no brilla, o sigui, al final aquestes roques, o aquestes pedres, podríem dir, són fosques, per tant, movent-se per l'espai una cosa d'un metre és extremadament difícil, per no dir impossible, que la detectem, sobretot perquè és que arriben a molta velocitat. Imaginem-se que aquesta roca potser va arribar a uns 20 o 30 quilòmetres per segon de velocitat.
9: Per segon?
10: Jesús.
8: Per segon.
9: Home, doncs llavors la mida ja és una miqueta igual, perquè per segon, home, l'impacte és fortíssim,
8: no,
9: encara que sigui una pilota de tennis.
8: Això és la velocitat a la que arriben cap a la Terra després, a mesura que van penetrant l'atmosfera, per això es van desintegrant, es van frenant per culpa de la fricció amb l'aire, i aleshores es van frenant i es van fragmentant. Però vull dir que són roques que no són gaire grans, perquè al final un metre no és gaire gran, que van molt ràpid i, per tant, veure-les amb antelació és molt difícil. Òbviament, els asteroides i cometes grans que podrien realment posar en risc, com hem parlat alguna vegada, una ciutat sencera o inclús el planeta, això sí que és molt més fàcil de veure, molt més fàcil de detectar, d'estudiar la seva òrbita, i aquests sí que els tenim molt controlats amb tota aquesta oficina, com dèieu, de defensa planetària.
5: I aquest que ha caigut a Alemanya... D'on pot venir?
8: Doncs mira, directament la direcció per la qual ha arribat, això no es pot saber, però el que sí sabem és que la majoria d'aquests fragments, d'aquestes roques que acaben entrant a la Terra, venen d'una cosa que en diem el cinturó d'asteroides, que és tota una franja, diguem, imaginem-nos una òrbita, no? L'òrbita de la Terra, que és com un cercle al voltant del Sol. Més enllà hi ha l'òrbita de Mart, que és com un cercle també al voltant del Sol, una mica més lluny per on va Mart. Doncs més enllà d'això, abans d'arribar a Júpiter, hi ha tot un altre cercle al voltant del Sol, però que en lloc d'haver-hi un planeta, està tot el cercle ple d'asteroides. I estan allà, orbitant al voltant del Sol, i de tant en tant algun es despenja, diguem, per culpa d'algun efecte gravitatori, i comença a caure cap al Sol. Yeah. I en aquesta trajectòria pot ser que acabi impactant contra la Terra.
10: I és cert que aquest munt de pedrots que hi ha aquí antes era un planeta?
8: Jo diria que no. El que sí que passa a vegades és que ens arriben trossos. Això també podria ser, això que dic, que segurament cau del cinturó d'asteroides, és una possibilitat. Però també, de tant en tant, descobrim que alguns d'aquests meteorits que cauen venen directament de Mart. Són trossos de Mart que venen directament de la Lluna. Això també pot passar.
10: És un ataque marciano.
5: Home, si ve de Mart, sí. Si ve de Mart, sí. Si no, seria... Si vingués de la Lluna, és un ataque lunático.
8: Aquí el que és important és que pensem que això està passant de manera regular, o sigui, cada dia, entre pols que es desintegra, trossets més petits que també es desintegren de seguida i roques que acaben arribant a la superfície, tenim una estimació que diu que podria arribar a caure unes 50 tones de roca cada dia.
10: Què dius? Això vol dir que cada vegada hi ha més planeta.
9: I cada vegada hi ha més possibilitats que et toqui, també.
8: Això també és veritat, sí.
11: I una pregunta, si això te cau, jo què sé, en el patio de casa, te lo podes quedar, hay que ver y trucar a la policía, ¿cómo se actúa cuando te cau un pedrusco?
5: Clar, perquè pot tenir allò que en diuen radioactivitat.
9: Sí. I de què està fet, ja que t'ho preguntem, també.
8: Bueno, hi ha moltíssims tipus de bitxos diferents, o sigui, poden haver-hi composicions molt diferents. Aquesta, per lo que s'ha vist, és molt estàndard. És una cosa que es diu condrita, bàsicament que té com uns silicats i després té petites quantitats de ferro i de níquel. Seria un meteorit bastant estàndard, però és veritat que hi ha gent que col·lecciona meteorits, que hi ha caçadors de meteorits, i a més, des del punt de vista no només del col·leccionisme, sinó des del punt de vista de la ciència, doncs són molt, molt importants aquests, perquè penseu que això són roques que no s'han alterat gens des de l'origen del sistema solar, estem parlant de 4.500 milions d'anys, i per tant, quan arriben a la Terra i els recuperem i els podem estudiar, la part externa sí que està alterada, perquè, com dèiem, el foc que es crea quan entra per l'atmosfera el crema, però si arribem a l'interior i el podem tallar en làmines i estudiar-lo, estem veient roques que ens parlen de la formació de l'inici del sistema solar. De fet, aquesta roca que ha caigut avui, quan l'estudiem, és més antiga que qualsevol roca que pugui haver a la Terra, perquè la Terra es van reformar, es van totalment, per culpa de les plaques tectòniques i l'activitat volcànica, les roques són molt noves, es van creant i destruint constantment. Per tant, des del punt de vista de la ciència, és com una càpsula del temps que ens dona moltíssima informació.
10: I podrien ser la causa de la pols, que cada vegada hi hagi més pols, però...
5: Sobretot la sahariana, no?
10: No, per les cases.
5: Quan hi ha pols en suspensió...
10: Bueno, però per les cases entre pols contínuament.
9: Sí. Aquest matí llegi que l'any 85 va caure un meteorit a Espanya i va caure a prop d'una fàbrica de pernils.
5: Hòstia.
9: I llavors...
5: Una fàbrica
9: de pernils. Bueno, un tracte amb pernils
5: i tot això.
9: I llavors una part va intentar vendre'ls, del tros de meteorit es va intentar vendre.
5: Ah, dels pernils.
9: No, i després l'altra, que això és una imatge que es veu per internet, els meteorits es fan servir per aguantar els pernils. Sí, el lloc on falta un ganxo i posen un parell de pedres i aguanten els pernils.
2: Clar, deuen ser fortes aquestes pedres.
10: Escolta, Miquel, és que la pedra quan surt de la mà
5: si pot callar una postoneta la Montse fa estona que vol fer un comentari.
2: Sí,
5: pobra.
2: Però no passa res, Miquel. He estat remenant una mica. La NASA no reconeix que hagi mort mai ningú per impacte de meteorit, no? Tinc entès, però mira, el 1888 he trobat que hi ha un primer cas documentat, en principi, que hi ha uns investigadors turcs que van trobar documents que descrivien una pluja de meteorits que van matar un home i en va paralitzar un altre a Sulaimaniyah, a l'Iraq. El 2016, autoritats de la Índia van dir que un home també, un conductor d'autobús concretament, també havia mort per un impacte d'un meteorit. El 1954, Anne Hodge va ser un home que va ser impactat per un meteorit però no el va matar. Va entrar a casa i li va donar un cop al maluc. Això va ser...
9: Dos i mig seria...
2: I n'he trobat un altre encara, i espera, perquè n'hi ha un últim que ens han enviat. El 8 de desembre del 1929 un meteorit va impactar una festa nupcial, quina mala sort. També t'ho dic, i va matar una persona a Iugoslàvia.
10: Ah, no era el nuvi.
2: En principi no li sé dir. El 1896 es veu que sí que va caure, diu la Beli Artigas, un bòlit al Garraf. Hi ha persones que tenen a casa seva, tenen trossets.
9: Home, ja em faria il·lusió veure'n, que ens n'envien un tros.
2: Vamos a morir todos! En saps alguna cosa, Miquel?
8: Aquest recull de diferents esdeveniments que han succeït, doncs, estan allà, com tu deies, no? No hi ha un registre, diguem, des del punt de vista oficial, així com el que comentaves, per exemple, del 54, que em sembla que era Alabama, sí que es va certificar, clar, perquè això al final, és veritat que realment pot ser, no hi ha, des del punt de vista oficial, doncs no està confirmat, però sí, hi ha aquestes possibilitats, com dèiem, no? De tant en tant arriben trossos de meteorit fins a la superfície, normalment no arriben ni a zones poblades, però estadísticament és veritat que pot passar. I pot ser per l'impacte, o com tu deies, pot ser que estiguis conduint simplement i per culpa d'aquest impacte. Perquè hem de pensar que quan arriben tenen molta energia i no només és l'impacte en si, sinó que la pròpia ona expansiva de l'entrada del meteorit a l'atmosfera i de l'explosió fa, per exemple, que a vegades hi ha hagut vídeos, i recordo un de Sibèria, que s'han trencat vidres, no?, de la zona on ha impactat. Vull dir que realment l'energia que porten, el que dèiem, no?, aquestes velocitats tan grans, encara que siguin masses petites, tenen una energia equivalent a bastant, a explosions bastant importants.
9: Bueno, no m'he quedat tranquil, No m'he quedat tranquil, perquè cada vegada n'hi ha més, cada vegada hi ha més roques d'aquestes que diu vostè. I goita, en fi.
10: La pedra
8: que cada vegada n'hi ha més, això no ho hem dit, Realment és una cosa que
5: es pensa que els habitants d'aquesta casa, el primer que es pensaven que era un dron ucraïnès o rus o un dron perdut. Sí. I resulta que no, que era un meteorit. Vull dir que avui en dia no saps...
9: I fixa la visió de RAC1, que hem passat de la planta 15 a la 3.
5: Clar, per evitar, per protegir-nos.
9: Per evitar aquest tipus de... A veure, això s'ha pensat,
5: és una cosa que hem d'agrair a, sí, a aquesta empresa, que ens hagin baixat la planta per si un dia ve un avió, que tard o d'hora es pot produir.
2: Quan
5: la...
2: tardes baixant ara des de la planta?
5: A la 15 ens dirien que ens esperéssim, que ara ens baixaven i allà haguéssim quedat. I en canvi nosaltres a la 3, escolta, molt millor.
9: Ho veieu que hem pensat. Miquel, moltíssimes gràcies, una abraçada.
8: Moltíssimes gràcies i no patiu per el problema dels meteorits, que com dèieu hi ha coses molt més greus. És més fàcil que et caigui un llamp, de fet, que no pas que et caigui...
9: Que dius, bueno.
5: Sí, bueno.
9: Sí. Ja parlarem.
5: Sí, que et caigui a tu el llamp, ja t'ho diré.
2: Per favor,
5: el Saureda, no passa res.
9: Digue-li a la família aquesta alemanya que li ha caigut un meteorit.
5: No s'han recuperat de l'ensurt, eh?
2: Quina manera d'acomiadar el convidat, ja, però quina mala educació.
8: És que hi ha confiança.
5: Clar, la confiança... Aquest
2: és el problema.
9: Bueno, desitgem el millor per això, Miquel.
2: Cuida't.
8: Una abraçada.
5: Apa. Gràcies, Miquel.
4: I continuem mirant el cel. Abans d'acabar amb l'experta en ciència de la primera pedra, la Laia López, amb ella ens endinsem en els asteroides. Què són, quants n'hi ha i com es descobreixen? I atenció, perquè un noi molt jove també en va descobrir un fa no gaire.
12: De vegades pensem que els grans descobridors són gent ja molt consolidada en el món científic, amb una certa edat. Doncs mira, l'Eric Damasc, alumne de tercer d'ESO de La Palma, ha descobert un nou asteroide. En parlem amb la Laia López, ella és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
12: Home, doncs déu-n'hi-do. Comencem parlant de què és un asteroide i donant-li la importància que té.
13: Sí, mira, els asteroides són petits objectes rocosos que orbiten al voltant del Sol. Sí que és veritat que la majoria es troben el cinturó d'asteroides, que és aquesta zona situada entre Mart i Júpiter, però també n'hi ha altres a altres llocs del sistema solar, per exemple, fins i tot compartint òrbita amb alguns planetes com la Terra. Actualment, no sé si t'atreviries a endevinar quants asteroides tenim catalogats al sistema solar.
12: Ni idea.
13: 1.000, 10.000, 100.000...
12: 10.000?
13: Més de 200.000 asteroides catalogats.
12: Ja m'he quedat bastant curta, sí.
13: Hi ha moltíssims asteroides al nostre sistema solar i avui en dia inclús se'n fan de nous descobriments com aquest de l'Eric Damas.
12: Mm-hmm. I d'on venen aquests asteroides?
13: Els asteroides són restes de la formació del nostre sistema solar. El nostre sistema solar, quan es va crear fa 4.600 milions d'anys, primer es va crear el Sol, no?, i després es van anar creant els planetes, no? Part d'aquesta pols en condensació d'aquest núvol del sistema solar inicial que va donar lloc als planetes, doncs va haver-hi part d'aquest material que no forma part dels planetes, no? Aquests objectes que no van tenir l'oportunitat d'incorporar-se a formar part dels planetes són aquestes restes que s'han convertit en els asteroides. Per tant, són fragments d'aquest procés inicial del sistema solar, peces que al final no van arribar a formar planetes.
12: I com va descobrir l'asteroide l'Eric?
13: L'Eric va participar en aquest projecte de Hunters of Asteroids, els caçadors d'asteroides, i aquest projecte consistia en analitzar imatges reals de l'espai preses per telescopis professionals. Els estudiants rebien 4 fotografies del mateix tros del cel, separades per uns 15 minuts, és a dir, una fotografia, 15 minuts, una altra fotografia, etc. El que miraven en aquestes fotografies era que les estrelles no es mouen, però si apareixia algun punt de llum que sí que es desplaçava, podria ser un asteroide. I això és exactament el que l'Eric va trobar. Va detectar que en una d'aquestes imatges hi havia un punt que no era fix, que es anava movent, i aquest objecte en moviment van veure que no estava catalogat. Llavors, el Minor Planet Center va verificar i li va donar el nom provisional de 2025 CV-9.
12: Ah, caram. I què és un NEA?
13: NEA és un Near Earth Asteroid, és a dir, un asteroide proper a la Terra, que són objectes que s'acosten relativament al nostre planeta en la seva òrbita. De fet, de tant en quant veiem una notícia de...
12: Que ens encanten aquestes de catastrofistes, no?
13: Sí, hi ha un asteroide molt a prop que igual impacta a la Terra. Doncs aquests...
12: Són NEAs.
13: Exacte, són NEAs. N'hi ha més de 10.000 asteroides de NEAs a prop de la Terra i tenen formes, diríem, diàmetres completament diferents, o sigui, podem tenir asteroides des d'un metre fins a 32 quilòmetres, vull dir, realment n'hi ha molts.
12: Mm-hmm. I com es vigilen?
13: Clar, hem de controlar aquests asteroides que estan tan a prop nostre. Hi ha una xarxa global de telescopis terrestres i observatoris gestionats principalment per les agències espacials, amb projectes com Pan-STARRS, Catalina Sky Survey o Atlas, que van escanejant el cel constantment per detectar aquests objectes en moviment, aquests asteroides, i calcular-ne la trajectòria per veure si hi ha possibles riscos amb impactes a la Terra.
12: Mm-hmm. Doncs hem volgut saber i conèixer aquesta història de l'Eric Damasc, aquest alumne de tercer d'ESO de La Palma, que ha descobert, mira, un nou asteroide. Moltíssimes gràcies, Laia.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Buah, això és la repesca.
15: I cada dia, abans d'acabar el programa, posem una mica de música i ho fem amb aquest joc que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada per la Cristina Gazzoli, ens acompanya la Isabel Vinaixa, cap de produccions exteriors de RAC1 i de RAC 105. Què tal, Isabel, com estàs?
16: Bé, molt bé. Això de nominada em fa molta gràcia.
15: Sí, és una mica
16: per
15: de concurs.
16: Per bé o per malament?
15: No, per bé.
16: Per bé?
15: Nominada per el repte.
16: No, fantàstic, sí. Preparadíssima.
15: Quina cançó ens portes, tu?
16: La dic, directament. Sí. Doncs mira, és d'un grup que es diu Ja t'ho diré, és un grup menorquí. La cançó es diu Si vens i és francament de gallina de pil, que es diu, bueno, per mi personalment, i crec que la gent que l'escoltarà doncs també li pot agradar.
15: Com descobreixes tu aquesta cançó?
16: La descobreixo, doncs, ja els coneixia, però tot bé perquè evidentment estic molt lligada a l'illa de Menorca, a Ciutadella concretament, i vaig tenir el gran plaer de conèixer el Cris Joanico, i a més doncs, és una cançó que em porta doncs, a records d'estiu, de la meva joventut, de les meves amigues, i és una cançó que només escoltar-la, no em preguntis com, me la vaig aprendre sense saber el què. No sé si us passa que us apreneu les cançons i no sabeu el per què. Doncs la tinc, doncs, que me la sé. No?
15: És una cançó que sempre que sona l'has de cantar?
16: Sí, però ara no cantaré, eh?
15: Tranquil·la.
16: Però sí.
15: I algun moment en què et recordis escoltant-la, algun moment particular que dius, ostres, en aquell moment jo estava escoltant Si vens?
16: Doncs potser és la preparació dels viatges. A l'estiu l'escolto bastant. O si no, quan tinc un dia tonto i tinc ganes de recordar, doncs també me la poso.
15: I algun moment en què no l'escoltaries mai?
16: No en tinc cap.
15: Sempre, Sempre
16: sí,
15: va bé.
16: Sí, sempre va bé. La música sempre.
15: I acabem. A qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
16: Doncs mira, li recomano a la companya Emma Martínez, que és la directora de màrqueting de RAC1 i de RAC 105, que crec que li pot agradar.
15: I tant que sí. Doncs nosaltres marxem gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Si vens de Ja t'ho diré.

0: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
5: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
6: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
7: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
4: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
3: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze, senyores i senyors, bona nit, benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest dimecres 5 d'agost, el dia que Deco s'ha reunit a Madrid amb els representants de Julián Álvarez. El Barça voldria resoldre aquest cas amb rapidesa, ho voldria, però la realitat és tossuda i la solució, sincerament, sembla impossible. L'Atlètic de Madrid es tanca en banda, no vol vendre Julián, i encara menys el Barça. I el Barça què vol fer? Doncs el Barça vol Julián, i a dia d'avui no vol ningú més. No hi ha alternativa clara. Però si no el volen vendre, quin altre desenllaç hi pot haver que no sigui la continuïtat de Julián al Metropolitano? Però si no se'l pot treure d'allà, per què insisteix tant el Barça? Aquesta nit buscarem les respostes a l'enigma Julián, el dia que Deco s'ha reunit a Madrid amb els agents del futbolista. L'altre enigma és el de Ferran Torres, que continua de vacances festejant el Mundial als Estats Units. Aquesta nit, un altre glob de fama, en aquest cas, a l'estadi dels Yankees. Ferran fent de pitcher, fent el servei d'honor al partit dels New York Yankees contra els St. Louis Cardinals de la Lliga de Béisbol, dels Estats Units. I a l'equip masculí, aquesta és l'actualitat. El femení van per feina i avui han presentat Caroline Nicolí. Ahir ja ho explicàvem i avui l'han presentada. La davantera brasilera serà blaugrana fins al 2030. I continua la polèmica al voltant del president de la FIFA, Gianni Infantino. Segons ha avançat el Times, hauria ofert al Marroc la possibilitat d'acollir la final del Mundial

I a Valdebebas, els representants de Vinícius s'han reunit amb el Madrid. Sobre la taula, la petició del jugador per cobrar tant com Mbappé i endur-se, a més, una prima de renovació del contracte, que, recordem-ho, s'acaba l'any que ve. Segons informa The Athletic, el club ha millorat la proposta econòmica, tot i que no arriba al que demana Vinícius. Ara és el brasiler qui ha de rumiar si l'accepta. Per cert, l'Espanyol ha confirmat que l'operació de Quique García al tendó del bíceps femoral dret ha anat bé. També ha fet pública la baixa del central Pablo Ramón, que marxa traspassat al Racing de Santander. Ramón no comptava per Manolo González i només ha jugat 2 partits de Copa Catalunya amb la samarreta blanquiblava.

0: aquest divendres, aquest dimecres, perdó, serà un dia molt basquetbolístic. El tu diràs, sentirem Alexander Sekulic, el tècnic eslové que entrenarà el Barça de bàsquet fins al 2028. A banda del tècnic, la secció ha fet 9 fitxatges aquest estiu. I després de Sekulic serà el torn de Dani Miret. Avui, el tu diràs, l'entrenador del Joventut de Badalona a les portes de començar la tercera temporada a la banqueta verd i negre. I com sempre, no podria ser d'una altra manera, farem un raconet a Iris Tió. Avui ha guanyat, amb la resta de l'equip espanyol de natació artística, la plata a la rutina acrobàtica. És la sisena i última medalla de la barcelonina als europeus de París. A la final de rutina acrobàtica, per cert, també hi havia els catalans Txell Ferrer, Lilu Luí i Denis González. I tanquem el sumari amb tennis perquè s'està disputant la primera ronda del Masters 1000 de Montreal. Hi ha un partit, per exemple, en presència d'un tenista espanyol, com és el cas de Rafa Jódar, que ha perdut el primer set contra el francès Corentin Moutet per 4-6. També està guanyant Moutet el segon set per 1-0. Ha trencat el servei de Jódar en el primer joc. Això pel que fa a aquest Masters 1000 de Montreal, el Quebec, que s'està jugant en aquests moments. I encara en tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que no participarà a l'Obert de Cincinnati. Passen 6 minuts de 11:15, una pausa i comencem la tertúlia del Tu diràs, avui amb Joan Puquí, Danae Boronat i Ferran Martínez, i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Com sempre, benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
1: Tu diràs, amb Miquel Agut.
2: Guanyar-los al derbi és l'única cosa que demano.
3: Tornar a pujar.
4: Un altre sextet. Serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions en temps real i sense retards. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
9: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
8: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
9: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
10: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
11: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
12: Si marxes

0: Sol, ja no tornarà a sortir mai més.
1: Calli, dona, no exageri.
2: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som...

0: minuts i les 11 a l'estudi de RAC1. A la meva dreta, el Joan Puquí. Bona nit, Joan.
1: Hola, bon vespre.
0: S'estava millor a la rodalia de Birmingham?
1: Infinitament o... millor.
0: Infinitament.
1: Però clar, jo a mi m'agrada el fred.
0: Ah.
1: La Marta, per exemple, va patir-ho més que jo.
0: La Marta...
2: Bueno, és que tu anaves...
0: Marta Ramon, bona
2: hola,
0: nit.
2: Hola, hola, bona nit, bona nit. Pues que tu anaves amb màniga curta, estàvem a 15 graus...
1: És que 15 graus
2: és calor. Curta,
0: clar.
1: Més de 10 és xafogó.
2: I ara estàs vivint en un forn de pa, no?
1: No te'n dic infern, no te'n dic infern, no te'n dic infern.
0: La Marta passa de 25... Si no passa de 25 ja va amb rebequeta.
1: Sí, sí.
2: Això no és veritat, això és una exageració.
0: Imagina't amb 15.
1: És a dir que no era l'única, del grup que anàvem, l'única que no anava amb rebequeta era jo.
0: Tu tens un gen tots... britànic, tens un gen britànic,
1: sí, correcte, correcte. Ah? Correcte, així és.
0: Així és, i jo crec que és un gen que compartim i que quan la temperatura és raonable, doncs maniga curta, clar. S'estava millor Ferran Martínez, bona nit.
3: Hola, què tal, bona nit.
0: Als Estats Units o no, si fa no fa...
3: No, era pitjor que aquí. Molta calor, molta xafogó i horrorós.
0: Horrorós, eh?
3: Bé, a Los Angeles no tant, però a la resta de llocs, sí.
2: Bé, és que a Dallas, quan hi hem anat amb gires del Barça i tal, allà era...
3: Sí, sí, una altra forma.
1: 48 graus vam estar.
2: És que allò...
1: 48.
2: Sí, sí.
1: Però hi havia els de Lleida, diuen, no, és una calor seca.
3: Com a Sevilla. Sevilla, no?
1: No, no, Sevilla és humida.
2: Seca et quedes.
1: Sec, perquè... i tant que seca. Com el foc, saps? És una flama de l'infern, però que ve del cel.
0: És l'últim que fas a la vida, no? Vas allà
1: i
0: no
1: fa
0: res més. És un crematori. Veus? Mira, inconscientment ja s'ha posat la rebequeta.
2: No, perquè tinc aquí el xorro de l'aire congelat, gèlid, que hi ha en aquest
0: estudi. Estem a 24 graus i escolta'm.
1: A mi ja m'agrada aquest fet, però admeto que... que és fresquet.
0: És fresquet, però s'està bé així. Hem d'aguantar, perquè hem d'estar aquí fins dos quarts d'una, hem d'aguantar. De seguida incorporem la Danae Boronat a la tertúlia. No hem vingut a parlar del temps, que és una conversa d'ascensor, sinó que hem vingut a parlar de l'actualitat, però tot i que també és veritat que estan mostrant les coses, l'actualitat del Barça és una mica també conversa d'ascensor, perquè
2: si
0: cada
2: vols.
0: Dia puges planta, baixes
2: si
0: de planta...
2: Si vols, parlem del temps, perquè...
0: No, això ja fa el Nils Ferrés.
2: Més o menys.
0: No, però vaja. A veure, Marc, Marta Ramon, aviam, anem per feina, perquè els mullin els tertulians, i aviam què podem explicar, de Julián Álvarez, que és el nom, veurem fins quan, que marca l'actualitat del Barça, que continua lluitant per tancar el fitxatge del futbolista argentí.
2: Sí, i Deco, ja ho hem anat explicant a RAC1 al llarg del dia d'avui, s'ha reunit amb els seus representants a Madrid per planificar una estratègia conjunta i intentar... ja amb una mica de sensació d'urgència buscar la manera de desencallar la situació per treure'l de l'Atlètic de Madrid. Pel que sabem, s'han vist en un dinar i a partir d'aquí la trobada que han tingut doncs s'han traçat els timings i els passos a seguir els propers dies. Recordem que l'esperen a la disciplina matalassera dilluns que ve, dia 10 d'agost. Per tant, aquesta sensació d'urgència està una mica justificada. Tot això sense tenir prevista cap aproximació amb el club matalasser, que està completament tancat en banda i sense intenció de traspassar-lo al Barça. Vendre'l el Club Blaugrana, ho hem dit 400.000 vegades, és una línia vermella que a dia d'avui continuen sense voler travessar. A la reunió, per cert, només hi ha assistit Deco, no pas el cap de scouting Joao Amaral, per molt que volés ahir al mateix avió, una casualitat perquè tenia congrés allà entre mans. Ara mateix el Barça no ha decidit si farà una nova oferta més alta que la que va fer el mes de juny, de 100 milions d'euros, una oferta per escrit, a la qual no va haver-hi resposta com a tal, només en forma de declaracions públiques de rebuig que van cap serà el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, i més enllà també de les maniobres jurídiques que s'han fet davant la
0: denúncia
2: i la federació. Sí. El Barça, ja ho hem anat explicant, Julián Álvarez és la gran prioritat del mercat, no tenen una alternativa definida si no se'n surten, i un nou gest del davanter s'agrairia, però tampoc se'l vol abocar a la rebel·lió de no presentar-se dilluns, etc etc. Un gest intermig seria insistir una altra vegada en la seva postura davant Gilmarín i companyia. Veurem què és el que passa en els propers dies.
0: A veure, Puqui, això com s'acaba? Perquè algun dia s'haurà d'acabar. Espero que sigui aviat, però no les tinc totes. Però com s'acaba, això?
1: Jo segueixo pensant que això s'acaba amb Julián Álvarez del Barcelona. Encara,
0: sí?
1: Encara penso... El meu pronòstic segueix en aquest. I en Ferran, fora del Barcelona, ho tinc bastant clar. Sempre, des del principi he pensat que Ferran acabava a l'Atlètic de Madrid. Ara tinc els dubtes, no ho sé, perquè no sé què passa pel seu cap. Però quan es planteja, quan comença tot aquest colabrot, que de fet ve de lluny, perquè el Barcelona sabia que Lewandowski tenia bastant coll avall que Lewandowski plegava, tenies consciència de que tenia constància de que havia de fitxar un nou, havia de substituir Lewandowski, i que al Barcelona li agrada Julián és sabut des de fa més de dues temporades. De fet, quan ve Ferran, el Barça podia haver fitxat a Julián Álvarez. En aquell moment, atès, a més, fa sis mesos, no?, que el cap, el secretari tècnic de l'Atlètic de Madrid és Mateo Alemany, que és el que va fitxar a Ferran Torres pel Barcelona, que a Ferran Torres li quedarà un any de contracte i el Barcelona volia fer o venda, o renovació o venda, uh-huh. El que tenia més sentit del món, una cosa que era absolutament raonable, era, molt bé, el Barcelona li anava a Julián, Julián no s'ha anat a l'Atlètic, Ferran sí que està bé al Barcelona, Flick li agrada Ferran, però és raonable pensar que tenint a Mateo Alemany a l'Atlètic de Madrid, que és el que el va portar al Barcelona, també pugui anar allà. El futbol de Ferran penso que li pot anar molt bé a l'Atlètic de Madrid. I el més raonable era pensar una operació a tres bandes i que es fes aquesta operació. S'haurem posat diners al Barcelona. Va anar com va anar, l'Atlètic de Madrid no va voler, Ferran tampoc ha estat... les converses entre el Barcelona i el Ferran tampoc han estat fluides, no ha hagut un enteniment i estem aquí. Però jo segueixo pensant que si s'aplica el sentit comú és la sortida més raonable.
0: Què és el que deia ahir el Ferran Correas? Si un jugador com Julián vol anar al Barça i a l'Atlètic de Madrid li interessa un jugador com Ferran, si parlessin civilitzadament...
1: S'hauria d'arreglar.
0: Clar.
3: Sí, el problema que és Ferran, no?, segurament, que no vulgui, que si vol anar o no a l'Atlètic de Madrid. Perquè jo tinc més dubtes, perquè l'ego de Ferran Torres no sé si li permet baixar un esglaó a nivell de club. L'Atlètic de Madrid és un molt bon club a nivell europeu, però no el situaríem, crec, entre els top 10 o els top 6 d'Europa. Jo crec que Ferran, si té sobre la taula PSG o Atlètic de Madrid, només per caché, i més després de fer el gol a la final del Mundial i en el moment en què està ara, escolliria anar al PSG. Jo crec que aquí és... De tot això que estàveu explicant ara, és la part més complicada. El Ferran, què diu Ferran a tot això? Per la resta, jo estic amb el Poquir, seria molt fàcil l'operació. Julián vol venir aquí, l'Atlètic li pot interessar a Ferran, però clar, hi ha una persona d'aquest triangle que no vol participar.
1: Doncs així, jo crec que el desenllaç, si és així, si Ferran no canvia la seva forma
3: de
1: pensar...
3: Bueno, de moment no hi vol participar, perquè després s'ha de veure, perdona, Pogui, jo no tinc... S'ha de veure fins on arriba el PSG per Ferran.
1: Clar. I si el Barça el traspassa...
3: I si...
1: Jo el que el tinc clar és que el veig, ara per ara, jo veig difícil que Ferran segueixi al Barcelona, per com estan les coses.
0: Ara,
1: el PSG o l'Atlètic de Madrid.
0: Després anirem amb Ferran, que ha continuat la tournée pels Estats Units, ha fet el... A tu t'agraden els esports nord-americans, Pogui? El béisbol?
1: No. Bueno, sí que m'agrada, però com que em costa seguir-lo i no l'entenc, el futbol americà em passa exactament igual, i el bàsquet sí que l'entenc. En general se'm fan llargs. El que més m'agrada de l'esport nord-americà és els hot dogs i el Dr. Pepper.
2: Ara això no, sí. No m'ho esperava.
1: Home,
2: no m'estava esperant.
1: Sí, home. Tens estona per anar a fer hot dog i coses.
0: No, evidentment. Ja riu la Danai Boronat. Hola, Danai, bona nit.
4: És exactament el que vaig fer quan vaig anar a veure un partit. Allò que vas a Nova York de vacances, dius, he d'anar a veure un partit d'aquests, no?, de béisbol, com que no entenc res.
1: Sí.
4: Vaig agafar, no sé, no
3: es fa llarguíssim.
4: Vaig menjar un cubell de no sé què.
1: De crispetes.
4: Pollastre, fregit, crec que era. No, jo vaig fer
2: bé. Les ales de pollastre.
0: Les aletes de pollastre, una cosa així.
1: També soc fan.
0: Molt fregit.
1: Sí. Aviam, coses dolentes per la salut, bàsicament. Sí, d'això es tracta, perquè les coses que gaudeixes,
0: sí,
1: normalment és pecat. O sigui, és
0: sí. No.
1: Aleshores has d'abocar-t'hi, vull dir, sense...
2: Anar directes al pecat.
1: Ah, correcte. No,
0: perquè Albert...
2: Sense cap mena de dubte.
0: Albert al camp, no?
1: Correcte, sí.
2: Per les vaques. Per les vaques de Birmingham.
1: Per Birmingham, Sant Josep Park, que eren ben maques. Ja.
0: Bé, abans ho hem sentit, després en parlarem. Ferran ha anat a fer el servei inicial, diguéssim, d'un partit de...
4: El servei militar, dic, hòstia, espera, no, que m'he perdut.
0: Ara. No, potser no diria que no, però bé, però vaja. Això ja són elucubracions, però el que sí, és veritat no. És que estava fent el servei inicial d'un partit de béisbol a Nova York, dels Yankees, aquesta nit passada, i després... us sentirem, com l'han anunciat sobre el terreny de joc, i comentarem els últims moviments que ha fet Ferran.
4: Vols dir pels mitjans, aquesta turner que està fent?
0: Correcte.
4: Pels mitjans, sí,
0: perquè
4: bastant increïble, això.
0: Em fa l'efecte que en tens ganes, però això ho comentarem després.
4: Sí, sí,
0: primer
4: sí, sí.
0: Anem amb Julián, que ara i de seguida passarem per Madrid per veure com ho veuen allà, però no sé...
4: Que s'acabi ja, això.
0: Sí, i com s'acaba? En Puqui diu que encara el veu al Barça. En Ferran no ho té tan clar, i tu?
4: Jo no ho acabo de veure, tampoc.
3: Jo crec que amb un intercanvi de jugadors ho veig molt difícil. Si no, si és... Ara, per exemple, he rebut una alerta de Mundo Deportivo que diu que per la via del diàleg que no sigui que Julián...
4: T'has alertat a tu mateix, Ferran? Pots confirmar això?
3: No és un tema meu, he rebut una alerta...
0: Portes les xarxes de Mundo Deportivo.
3: No, he rebut l'alerta al mòbil de Mundo Deportivo explicant...
2: M'acabo d'enviar a mi mateix.
3: No, és del...
1: No ho sé. És igual. Any one.
3: D'aquest senyor Joan Poquí.
2: Molt bé, Joan.
3: Pues
2: que ho digui ell.
1: No, és molt fàcil. El titular t'ho explica. La fórmula que queda és la via diplomàtica i la via del diàleg
4: per tant...
1: entre Julián i... entre, no el Barça, Julián i l'Atlètic de Madrid, que els expliqui...
2: Una altra vegada, sí, el que deia abans.
3: El que va fer amb Gilmarín en el seu dia abans de...
1: Però dir-li, per exemple, és que a mi se'm fa molt difícil... A mi se'm fa molt difícil pensar que l'entrenador, un jugador, li digui, escolta'm, aquí no m'hi veig, hi ha aquesta possible sortida, jo no em veig aquí, després de 2 anys amb tu. A mi em costa pensar... que Cholo Simeone, davant d'això, diu, no, tu te pones a jugar. Em costa pensar. O sigui, no ho veig... No ho veig... Raonable segur que no. I que acabi passant, potser acaba passant.
4: Jo ho veig més estrany pel tema afició, ves? O sigui, veig que Simeone, com que ja sap... Clar, porta tota la vida en aquest negoci del futbol, trobo que diu, bueno, te preocupes, que aquello que dijiste, escolta'm, farem un equip guanyador, vamos a pelear por todo... Parlen el mateix idioma, són argentins... Té manera... O sigui, és a dir, Simeone té manera de tocar-li la fibra, de convèncer el que es quedi. Ara, jo no acabo de veure el tema afició, el tema club, fins i tot, perquè al final el club va fer el ridícul, no fent aquella sèrie de publicacions a les xarxes que dius...
3: Bueno, però per hòstia, la seva parròquia, jo crec
4: dic
3: que...
4: Dic perquè la parròquia entengui també ara que ara reculin sí, i comencin sí, a parlar sí. amb el Barça... Hòstia, per justificar-li això a l'afició trobo que han de fer com 3 tombarelles endavant, 3 enrere, i ho trobo encara més complicat pel que fa l'entorn.
3: L'única manera que pot justificar és que el jugador ens ha vingut a demanar, sisplau, que vull marxar al Barça, i aquesta opció, i perquè aquí no vull seguir. I és l'única manera que tu vull justificar tot el numeret a les xarxes socials de fa, no sé, 2 mesos va ser.
4: No, i no només el tema xarxa, sinó que ell ha sortit a dir... Bé, no ha dit, me'n vull anar a l'Atlético, ha dit, no, un somni, històries, no? Ho ha fet bonic, però vaja, que l'afició diu, hòstia, aquest tio sembla que no vol jugar aquí. No ho sé.
0: Que serà, l'afició durant la temporada ja ha tingut la mosca darrere l'orella, segurament, perquè, com deia abans el Puqui, l'interès del Barça i que Julián no s'hi posava malament, doncs ja fa temps que s'arrossega.
1: Però estar en l'Atlético, jo crec que Julián ha fet tot el que pot parlar. De fet,
0: això estem d'acord.
1: Elimina el Barcelona de la Champions amb un gol de falta.
4: Sí,
1: entre ell i l'àrbitre, elimina. I els àrbitres eliminen el Barça de la Champions. Per tant, ostres, i si és cert... que jo, en principi, no tinc per què dubtar de que la informació no sigui verídica, que hi ha un compromís de l'Atlètic de Madrid a facilitar una sortida de Julián a final de temporada, sempre i quan ell dongui tot el que ha de donar per la temporada, la final de Copa.
4: I sempre i quan no fos el Barça, sembla. O sigui, això és un afegitó d'ara, no?
1: Això és d'ara.
4: Clar, això és el que no s'acaba d'entendre, que si té aquella conversa amb Gilmarín fa no sé quants mesos,
2: al febrer,
4: que si ell es pronuncia... Que ara li dic, no, mira, és que hi havia lletra petita. Lletra petita era el Barça, no.
1: Això és amb tots els equips. Home,
0: això s'encomana.
1: Quan és el Barça...
4: És fort.
0: D'Atlètic a Atlètic s'està encomanant, això d'un estiu a l'altre.
4: El jugador també pot estar molt emprenyat per això, al final. Bé, us diuen una cosa.
1: Hi havia un del Racing que es va dir que podia venir el Barça.
0: Salinas.
1: Va començar amb, hòstia, però és que això no és, no pot ser, sempre los mismos, bueno, vale.
0: No, i Carlos Espí és un fitxatge molt elegant, molt elegant.
1: Molt elegant del Madrid.
0: Molt elegant.
1: Del Levante. Per tant, només el problema només és quan fitxa el Barcelona.
0: A veure, anem a Madrid un moment a veure com ho veuen. Ara que falten 6 minuts per les 11. Ladislao Moñino, què tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Miquel.
0: Bueno, a ver, para empezar, ¿hay manera humana de sacar a Julián del Metropolitano o no?
5: Vía Barcelona me temo que no. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid ahí se ha plantado. O sea, la única vía que podría haber es que el jugador se declare en rebeldía y fuerce la salida. porque supongo yo que a un club con el Atlético de Madrid a ningún club le gusta tener un jugador declarado en rebeldía, pero ahora mismo la postura del Atlético de Madrid sigue siendo firme, no lo quiere vender y menos al Barcelona.
0: Y entonces solo se podría acabar con Julián en Barcelona por las malas, digamos. No hay ninguna otra vía, ni por ejemplo podría haber algún acercamiento ahora que Deco está en Madrid, por ejemplo, hablando con los agentes del futbolista, buscar alguna forma de acabarlo más o menos bien. Solo tú contemplas la rebeldía.
5: Sí, yo solo con la rebeldía. O sea, es que aparte hay otro problema, es que el Atlético de Madrid, ¿a quién ficha? El Atlético de Madrid tiene la final de la Champions en el Metropolitano este año. Es decir, y ya se le ha ido Griezmann. O sea, el Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de perder a Griezmann y a Julián Álvarez en la misma temporada, sin tener recambios. Entonces, a partir de ahí, más allá luego de que el Atlético de Madrid se pueda quejar con razón o sin ella de cómo ha sido el comportamiento del Barcelona en el fichaje de Julián Álvarez, vamos, es totalmente ahora mismo imposible que Julián Álvarez juegue en el Barcelona la temporada que viene, salvo que el jugador se declare en rebeldía y al final lleguen a un acuerdo.
0: Lo que pasa es que, claro, si por ejemplo pongamos que en vez del Barcelona es, por poner ejemplos, el Arsenal o el Paris Saint-Germain, que van a Madrid y que con la final de la Champions en el Metropolitano ponen los mismos millones sobre la mesa que el Barça para llevarse al jugador. ¿Eso fructificaría o no?
5: Podría tener algo más de posibilidades, pero tampoco lo veo por la misma razón. Es que estamos a 4 de agosto y las opciones de fichar a un jugador de la talla de Julián Álvarez son porque es que en el mercado no lo hay, por mucho que tengas 150 millones frescos. Es que no hay un jugador ahora mismo primero de ese nivel que probablemente quiera ir a jugar al Atlético de Madrid, que en el escalafón del fútbol europeo, pues digamos que está en ese segundo plano, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City, Arsenal y Liverpool, por decir, digamos, un poco los, los seis clubes más pujantes ahora en Europa. Otra cosa es que Apollo, que es ahora el accionista mayoritario, diera el ok a la venta, pero sería una venta a la... Yo tengo información por la cual el Arsenal sí le gusta y estaría dispuesto a poner más dinero que el Barcelona incluso, porque la relación entre Apollo y Kroenke, los dueños del Arsenal, es muy buena. Pero desde luego, si Apollo aceptara vender a Julián, le estaría haciendo un roto tremendo en el primer año en el que se pone al frente del club, con lo cual empezaría con Valpié. Claro, salvo que tuvieran un recambio, que es que ahora mismo no lo hay.
0: Claro, lo que pasa es que alguien podría objetar que el Barça presentó una oferta de 100 millones en junio, hace casi 2 meses, y que el Atlético se ha negado a negociar desde el primer momento.
5: Sí, sí, no, eso está claro, pero la cuestión es que ya, o sea, el Atlético de Madrid ha hecho por activa y por pasiva que al Barcelona no, bueno, al Barcelona y a cualquier club. Que, o sea, la postura del Atlético de Madrid ahora mismo es que Julián no se vende. Es más, están preparando una estrategia para ver cómo consigue la redención Julián Álvarez ante la afición si tiene que quedarse.
0: Porque la relación.
5: Yo no descarto ver a Julián Álvarez pidiendo disculpas.
0: ¿No lo descartas?
5: No lo descarto. Si va a jugar el Atlético de Madrid y va a seguir jugando, otra cosa es que no juegue. Pero si se va a volver a poner en la camiseta del Atlético de Madrid, yo creo que va a ser antes pidiendo disculpas.
1: ¿Y tú? Ya va a fer Griezmann també, això. Sí. Griezmann ja va fer exactament això, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: Demanar disculpes.
0: Griezmann ho va fer i a més havent passat pel Barça, no dient que volia jugar-hi, sinó havent-hi jugat. Así como no descartas que pida disculpas, ¿descartas que el día 10, que es el día que se le espera, no se presente a los entrenos del Atlético de Madrid?
5: Pues yo no lo descarto. Viendo un poco la dinámica, cómo ha ido increciendo, en los pasos que ha ido dando, es decir, primero soltó la su agente filtró que el juego de Simeone, que era muy defensivo. Que estamos de acuerdo en que el juego de Simeone ha sido muy defensivo, pero no este año. Y de que el club y Simeone se han volcado tanto en intentar jugar más al ataque y en fichar jugadores para rodear a Julián Álvarez para que se sienta a gusto. Es decir, yo creo que esto ya lo comenté alguna vez. Con Rodri sí que hubo ese conflicto. O sea, Rodri se fue porque entre Simeone y Guardiola eligió a Guardiola. Porque el fútbol de Guardiola obviamente pegaba más que el de Simeone. Pero es que hay que reconocer, de hecho, la frase que dijo este año Simeone en rueda de prensa fue histórica, diciendo que el equipo atacaba mejor que defendía. Y eso lo ha hecho, entre otras cosas, porque él lleva lanzando mensajes desde que Julián llegó, que había que hacer todo lo posible para tenerlo contento e intentar aguantarlo todo en tiempo máximo o posible. Y una de las cosas que ha intentado, que bueno, ha estado a punto de cazar un título. La Copa se le escapó en los penaltis, en Champions lleva 6 finales, y sí que es cierto que en Liga se descolgó, además coincidiendo mucho con el bajón de Julián Álvarez que tuvo de diciembre a marzo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, habrá que ver, pero yo, viendo la dinámica que ya te digo, que empezó con el juego de Simeone no me va, después con la declaración esa de que lo mejor es que me vendan, el siguiente paso por lógica es declararte en rebeldía, o asumir que no te puedes ir, pedir disculpas, intentar hacer lo mejor posible en Atlético Madrid, y a futuro, pues a lo mejor intentar una salida, pero digamos que menos... agressiva o de otra forma a como l'ha intentat ara.
0: Un par más y termino. La primera es sobre la relación entre Julián y Simeone. Si Julián habla con Simeone, ¿le puede convencer de su deseo de irse? ¿Simeone tiene una relación, digamos que casi paterno-filial con el futbolista, o es una relación algo más fría?
5: Bueno, yo creo que es una relación ahora mismo, digamos, más profesional. En el fondo, Simeone es un hombre de club y va a defender los intereses del club. Puede entender a Julián perfectamente, o sea, yo creo que Simeone entiende a Julián, entiende que pueda tener el sueño de jugar al Barcelona, porque que eso es lícito, porque es que, o sea, es negar la realidad que evidentemente el Atlético de Madrid, habiendo crecido mucho en los últimos años, todavía está en ese... digamos, en ese escalón por debajo. Uh-huh. Entonces, Simeone lo va a entender, pero Simeone también le va a esgrimir pues un poco lo que estamos hablando, que el Atlético de Madrid tiene una final de la Champions este año, que se ha ido Griezmann y que no tienen un sustituto para él. Y el Atlético de Madrid quiere seguir compitiendo por los títulos. Entonces, si tú te desprendes de Griezmann y de Julián Álvarez en un año, ¿cómo compites? Porque al Atlético de Madrid su afición ya le exige no solo competir, le exige ganar también, más allá de que luego la realidad le diga que no es fácil ganar los títulos porque tiene que competir contra el Barcelona y contra el Real Madrid tanto en todos los frentes, ya sea en Europa o en España.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué esta coletilla cuando decís que al Atlético no, Julián no se vende, y menos al Barcelona, cuando el Barcelona es un equipo que le ha prácticamente regalado en los últimos años a David Villa, que le supuso ser campeón de Liga al Atlético de Madrid, a Luis prácticamente regalado Luis Suárez, que es el siguiente título de Liga que ha ganado el Atlético de Madrid con Simeone? La operación Griezmann fue una auténtica ruina para el Barcelona. Entonces, cuando el Atlético normalmente sale ganador en los negocios que hace con el Barcelona, me cuesta entender esta coletilla, y menos al Barcelona, no lo vendremos, y menos al Barcelona, no lo entiendo, sinceramente. No creo que el Barcelona se haya portado mal con el Atlético de Madrid para que existe este sentimiento.
5: Por lo que sé, Joan, o sea, al Atlético de Madrid no han gustado las formas. Es que el Atlético de Madrid dice que cuando hubo enfrentamientos directos en Copa, en Champions, llamaron al jugador. Eso es lo que dice el Atlético de Madrid. Entonces, no Pues que no digo que el Atlético de Madrid no haya operado igual en otros casos, pero están muy, muy, muy, muy, muy, muy disgustados con el Barcelona en ese sentido, ¿sabes? Entonces, también te digo una cosa, si tú coges Villa y Luis Suárez, estuvieron un año cada uno, ¿eh? Es decir, fichó a jugadores que el Barcelona ya tampoco contaba mucho con ellos y que le vino bien quitarse la ficha.
1: Sí, bueno, pero...
5: En el caso de Griezmann sí que te doy la razón, que ha sido un chollo, pero bueno, que Luis Suárez ha jugado un año en Atlético de Madrid y Villa otro, porque llegaron ya cojos, pero prácticamente. Sí, vamos, bueno, yo he visto salir a Villa del Metropolitano, sí, los exprimió el último año, pero es que después, ni Villa ni Luis, después de Atlético de Madrid, ni Villa ni Luis Suárez hicieron nada, más allá de irse a la MLS.
1: Bueno, Luis Suárez
5: luego ya no pintaron nada.
1: Sí, ha ganado... La Liga, la MLS. No, pero hombre, pero los dos le dieron la Liga al Atlético de Madrid. Especialmente Suárez, sí, creo que fue determinante en el título de Liga de la 21-22.
5: Te pidieron un año, que no daba, que esos futbolistas físicamente ya no daban para más, ¿sabes? No daban para un año, se les exprimieron ese año, que el Atlético de Madrid le vino bien porque eran jugadores de mucha calidad, y en ese año tal, pero es que luego ni Luis Suárez ni Villa dieron ya una talla que ni siquiera por el Atlético de Madrid no llegaron a las cifras que alcanzaron en el Barcelona, aunque dieron un buen rendimiento. ¿Ah? Pero se veía ya que estaban, claro, en declive.
0: Y la última, y no sobre Julián, sobre Ferran. ¿Tú crees que el Atleti vería algo mejor la operación si Ferran entrara, dependiendo que él quisiera entrar?
5: Podría ser. Podría ser, pero yo por lo que sé, Ferran no quería ir a Atlético de Madrid, por lo que sé. Ahora, que si le preguntas a Mateo Alemán, te dice que sí. Te dice que sí, ¿sabes? Y es probablemente que después de haber marcado el gol en la final del Mundial, haya mucha gente en el Atlético de Madrid, aficionados, que prefieran a Ferran que a Julián Álvarez. Pero con Ferran hay que lidiar también, ¿sabes? Y yo no sé si Ferran va a aguantar que el Cholo un día le deje en el banquillo, o dos. Si ve que no...
1: El suplente de Oyarzábal en la selección. En la selección española, Ferran es el suplente de Oyarzábal, que es el que juega...
5: Suplente en la selección española, y otra cosa es cambiar un equipo, o sea, es irte de suplente al Barcelona para irte de suplente al Atlético de Madrid. Que puede pasar, porque con Simeone, cada vez que llega un jugador... Vamos, a los hechos me remito. Hay jugadores que muchas veces a priori hemos dicho, este encaja seguro con Simeone, y luego no. Vamos, te puedo decir el caso de Vitolo, te puedo decir el caso de Joao Felino, porque estaba claro que era el agua y aceite del primer minuto. Pero te puedo decir el caso de Vitolo, te puedo decir el caso de Baena, porque Baena es un jugador con talento y que trabaja, y sin embargo ha sido el suplente. Es decir, es que cuando llega un jugador de Atlético de Madrid, digamos, el filtro Simeone es muy importante, pero importantísimo, porque como vea que no cuadra, ese jugador lo tiene complicado, por muy bueno que sea.
0: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en el futuro. No hauria de trigar gaire que hi hagués una resolució. No,
1: fins al 31 d'agost ja tens.
0: No, clar, però fins al 31 d'agost, si hem d'estar així fins al 31 d'agost, i a més s'ha d'esperar per fer algun moviment segons que passi, si un jugador se'n va o no arriba i els clubs han de fitxar algú, tindran poc temps.
1: Hi ha una altra, i perdona, hi ha otra possibilitat, un escenari que no hay que descartar. Y es que Julián no fiche por el Barcelona, que siga en el Calderón, en el Metropolitano. Su relación con Simeone o su adaptación a la nueva temporada del Atlético de Madrid no sea fácil, no sea buena, que yo no lo descarto, porque yo insisto en la reflexión que he hecho antes, no sé si estaba ya escuchando. A mí me cuesta mucho entender que un entrenador... Sé que estamos del nivel que estamos hablando, Atlético de Madrid, que por muy segundo escalón que sea, estamos hablando de un equipo que va a organizar tiene un gran estadio, que tiene mucha historia, es un si quieres segundo escalón, pero es un grande del fútbol europeo.
5: Sí, seguro, o sea, eso es que
1: un entrenador, o sea, no me cuesta entender que un entrenador acepte que una de sus estrellas diga, "No, es que yo no quiero estar aquí" y se lo quede sin más. Entonces, no hay que descartar que el jugador no fiche por el Barcelona, que sea el Atlético, y que la situación siga deteriorándose. continúe deteriorándose, porque no tiene un buen color. No es una sensación que dé buenas señales.
5: Pero Joan, tienes toda la razón del mundo. Es que lo que va a tener que gestionar el Atlético de Madrid. Es decir, el Atlético de Madrid, si se queda Julián Álvarez, primero tiene que gestionar el perdón de la afición, que no va a ser fácil. Es decir, o hace lo que hizo Griezmann, que fue conseguir el perdón a base de rendimiento, o como Julián se le vea dubitativo, que no, o sea, es decir, tres meses sin meter goles, como estuvo este año, que el club y Simeone le aguantaron, le siguieron dando la titularidad, confiaron en él, y estuvo tres meses que parecía un jugador de segunda división, por decir algo, porque estaba fatal, porque es cierto que tuvo algunos problemas, digamos, personales con el tema del embarazo de su mujer y demás, y el chaval era primerizo y le afectó, pero el club le aguantó. Pero yo ahora mismo no veo a la afición del Atlético de Madrid aguantando tres meses a Julián Álvarez sin meter un gol. Eso es un problema que el Atlético que va intrínseco y que puede pasar perfectamente. Es decir, que Julián, por lo que sea, porque no lo han dejado ir, esté motivado, aunque quiera rendir, que las cosas no le salgan, porque su cabeza no está en el Atlético de Madrid, y eso puede pasar perfectamente. Entonces, a partir de ahí, y lo venderá al Barcelona.
0: A partir de ahí, i lo venguin al Barcelona. Sí, que no hi hagi una entesa i que el venguin al Barça. En fi, això encara durarà uns quants dies, tot i que el dia 10 és quan Julián, en un principi, s'ha d'incorporar a la disciplina de l'Atlètic de Madrid, i veurem si ho fa i amb quin to ho fa. I el dia 31 és quan es tanca el mercat, o sigui, encara hi ha dies per davant. Ladislao, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Espero que para el bien de todos resuelva esto rápido, ¿vale?
5: Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Què hem de fer d'anar? Com ho hem d'arreglar, això?
4: A veure, és que fa gràcia, el que passa que té tot el dret l'Atlético de Madrid, això que diu ell, creu, no? Té la informació que l'Atlético considera que el Barça no ha fet bé les coses. No seria la primera ni l'última vegada, el Barça i tants altres clubs, no? Al final dius, però clar, tenen la palla pel mànec. Per mi, la situació és complicada per tots dos. El que jo no entenc és que el Barça realment no hagi pogut trobar una segona opció. O sigui, em costa molt d'entendre. Fa molt temps que saps que tenies el Malo Lewandowski, que acabaria sortint. No pot ser. Trobo que el Barça és dels... Per mi crec que és l'únic club que força tant les coses. Jo entenc que va perquè vas amb l'escut i dius, soc el Barça, segur que al final el jugador acabarà tal. No, allò dels jugadors juguen on volen.
0: Sí.
4: Jo crec que ja no és tan així. I al final tu no pots anar tampoc de sobrat de pensar, sí, ho acabarem fent. Perquè també desgasta això, al final, hosti, l'equip, estàs començant ja la pretemporada, bé, ja l'has començada. Jo trobo la sensació que vas massa al límit. No tens segon, no tens pla B. Fa mesos que tothom sap qui vols, que tothom sap quants calés et vols gastar, o et pots gastar. Ara l'única carta és, si s'aconsegueixen bastants calés per Ferran Torres, pujar l'oferta. I jo entenc que si puges l'oferta, no sé quan, 20, 30 quilos més, que em semblaria un autèntic disbarat, 120 o 130 milions, jo crec que l'Atlético, per molt que ara potser no necessita la pasta, perquè ja té uns amos amb molts calés, jo crec que és molt justificable davant la teva afició, no? De dir, ei, que ens han donat 120-130 quilos per aquest xiquet... Escolta'm, no val tant ni molt menys. Jo crec que és l'únic, per la pasta, per l'únic que pot acabar solucionant-se això.
1: Jo crec que sí que hi ha pa, bé. El que passa que no... Flick té molt clar que vol a Julián Álvarez, i el Barcelona, si no pingués Julián Álvarez, els darrers dies de mercat apareixia aquest pla B que desconeixem.
4: Oh, que l'has de tenir, clar.
1: Que el té segur el Barcelona, que jo el desconec. Però sí, crec... I em jugo un 99% que el té, aquest pla B.
3: Sí, jo també me'l jugaria. O sigui, vaja, sí que hi ha un pla B, però com que Flick està entossut amb Julián, jo crec que també, des de la direcció esportiva, volen evidenciar que cremaran tots els cartutxos per intentar que aquest jugador, que tant vol l'entrenador, acabi jugant al Barça, però És que hi ha moltes vegades que el mercat...
4: Què li haurà vist, Flick, com per esperar-lo fins al... És que,
6: a mi m'agrada molt, Julián.
4: Jo...
2: No, i el que, sincerament... i el que es transmet a partir de... El que es transmet a partir de Flick és que realment a hores d'ara segurament apareixerà i és evident que Deco ha fet la seva feina i que hi ha algun pla B, segur que hi és.
3: Home, però, primer Joao Pedro, que ja es renovarà amb el Chelsea, que ja t'ha caigut. Sí. Però hi ha un altre pla B que sí que l'han de tenir, vaja.
2: El que passa que el que transmeten a dia d'avui és que és Julián. O sigui, Julián. Almenys a dia d'avui. I que d'alguna manera el que es fa és demostrar-li a Hansi Flick, i més després de les paraules de dilluns, d'anem a full a intentar fer que allò que ens has demanat sigui una realitat.
3: I després, Marta, hi ha una cosa que ha explicat el Muñino, que també té raó, que és que si tu surts al mercat, més enllà de Julián, nous de primer nivell...
2: Clar, és que és el que li passa al Barça.
3: Que el Barça digui, escolta'm, anem per aquest tio a sac, fins on puguem, cremar-ho tot per aquest jugador, perquè és que no hi ha un altre nou al mercat que tingui el nivell d'aquest
2: Julián Álvarez. Que ens encaixi així, per també fitxar. Per la manera de...
4: Però que Julián Álvarez, però que sembla que sigui Pelé, per favor.
3: Però amb el tema del pla B, o sigui, si tu vas a sac amb aquest tio i no hi ha més jugadors, que jo, ells segurament, que han estat tot el dia mirant futbol i jugadors, deuen tenir més opcions, però si no hi ha, no t'has de gastar els calés, perquè vull dir, és igual, espera't i l'any que ve ja aniràs a firmar un altre...
6: És que jo crec que acabarà passant.
2: Però hi ha un problema, perdona, Joan, que és que l'estiu que ve no tindràs les facilitats de fair play que tens aquest estiu. O sigui,
6: però no ho saps.
2: Sí, sí que ho sabem, se'ns ha dit des del club, també des de la Lliga, que aquest estiu... És estratègic, des del club s'ha dit que aquest és un estiu estratègic perquè l'estiu que ve no tindràs els números que...
6: Però igual, aquesta és la previsió, perquè potser tens més ingressos per altra banda que no ho saps. És a dir, sí, d'acord.
2: Sí, clar, poden passar coses, però ara mateix la previsió és que aquest estiu has de fer la feina gruixuda, diguem, la gran inversió l'has de fer aquest estiu.
6: Però si, per exemple...
3: Un davanter que quedi lliure l'any que ve a nivell de fair play...
6: Segur que hi ha algun.
2: No, aleshores però, hauries d'encaixar el seu salari.
3: Sí.
6: Però és que Harry Kane, el Barcelona, va picar la porta a Harry Kane i Harry Kane li va dir que ell no es mou del Bayern de Múnich. Sí. A mi, d'aquesta història Harry Kane, em grinyola que, si no vaig errat i se m'ha escapat alguna informació, no ha renovat pel Bayern.
3: No.
6: I això, dic, hosti, això podria ser significatiu que no sigui tan clar que està descartat Harry Kane. Perquè sí, em consta que el Barcelona va preguntar, va intentar Harry Kane. O es va interessar. I la resposta que va trobar va ser no, estic molt feliç al Bayern, que és raonable, perquè porta dues temporades, ha guanyat títols per primera vegada la seva vida, ha estat a punt d'arribar a la final de la Champions, i per tant ella està content allà. Però és veritat, estic d'acord amb el que diu el Ferran, no hi ha nous de primer nivell.
4: Però un moment.
6: Haaland és impossible, has d'anar a buscar d'altres, i per buscar d'altres doncs busques el pla B, que el Barcelona, insisteixo, que si no vingués Julián, sabrem quin és, perquè Deco té aquesta virtut, que fa les coses que ens assabentem al darrer moment.
4: Potser no estem pensant en un nou pur i tens un Oyarzabal que no vol sortir de la Real Societat, però és que Oyarzabals, jugadors... que no són nous referència, que et poden jugar, que et poden fer gols, que et poden jugar una mica més endarrerits. Hosti, anava a dir, n'hi ha patades, potser no hi ha patades, però tu has de trobar-los, aquests.
6: Pues
4: sí, hi ha molts jugadors que fan gols. Tu necessites un jugador que faci gols, no? N'hi ha molts,
3: N'hi ha molts. I vinga el que segurament...
4: Que no seran Lewandowski, però...
3: Els dos últims anys la Champions ha guanyat un equip sense davanter centre. I la Premier l'ha guanyat un equip sense davanter centre. Tenia Jokeres, l'Arsenal... però ha estat, no ha estat fi.
0: Fins al punt que ha sonat que el poguessin traspassar.
6: O l'oferien, a l'Atlètic i al Barça.
0: Clar, aquest estiu. Ara que la Danaya esmenta Oyarzabal, ahir també va sortir aquest nom sobre la taula, 75 milions de clàusula.
4: No, però ell ja ha dit que no vol marxar.
3: Exactament, ell no vol sortir d'allà.
6: Però
4: que hi ha jugadors.
6: Home, sí, el Barça, mira.
4: Si tenia algú dubte que Oyarzabal faria 20 gols al Barça, perquè no en tinc cap dubte. Que faria minimíssim 20 gols.
6: Però, Danae, però és que al Barça ja els tens, aquests.
4: Hi ha molts jugadors.
6: És a dir, a l'Oyarzabal ja el tens, al Barça. Tens.
4: Potser no t'has de tornar boig amb un Julián Álvarez.
6: Dani Olmo.
4: Val, doncs ja està. Doncs que juguin aquests. Ja està.
6: De Gordon, que no deixa de ser un jugador que pot jugar, que contra el Barça
1: amb el Newcastle va jugar davanter centre.
3: Els dos partits.
1: Tens Adeyemi, que és un jugador, aquí no el veig tan clar, però bé, que diu el club és que aquest també pot jugar pel mig.
3: I tens a Rafinha.
1: I tens a Rafinha.
3: I, per tant, i a Ferran, de moment, que és teu.
1: I de moment tens a Ferran. Per tant, el que necessita el Barcelona ara mateix a la plantilla, el perfil Oyarzabal, amb tot el respecte per Oyarzabal, que també és un extrem reconvertit en davanter.
4: Però és un golejador. Com, a la Real Ferran, Societat
0: és com Ferran.
1: És com Ferran.
3: Bueno, de fet, és... Ferran ha fet 20 gols, 21 gols aquesta temporada.
0: Sí, i Julián 20.
1: I el que tu no tens a la plantilla és el Lewandowski. Què és el que no tens? Per tant, Julián no és Lewandowski, és diferent de Lewandowski, però és un davant, és un, sempre tota la vida ha sigut un nou. Sí. Un nou de perfil associatiu, però ha sigut un nou. Això és el que ara mateix no tens. L'altre ja el tens, amb els jugadors de davant. L'Oyarzabal, jo crec que ja el tens. Entenc jo que ja el tens amb els efectius.
0: El Lewandowski era Espí, Carlos. Ai, Joan. Carlos Espí era Lewandowski.
1: Aquest, bueno, sí.
0: Aquest jugador pilota d'or d'aquí 3 anys.
1: Ja apareixerà un Carlos Espí, que no sabem qui és.
0: Correcte. Un tio que es destaparà. Sí. Clar, ja estan tapados, es destaparà, ja està, ja el trobarem. Saps com allò quan...
1: Però que el Levante no ha fotut cap
0: no,
1: cap
0: no,
1: bufido, no? Quan, no, cap Borullido,
0: no,
1: quan
0: no,
1: el,
0: re, no, no, no, res.
1: L'espina aquest del Madrid.
0: No, res. Paga
3: la clàusula i...
0: Clar, bueno...
1: Clar. Bueno, el Barcelona l'any passat va fitxar un jugador pagant la clàusula, i els Borullidos, els bufidos i els rugidos encara avui ressonen a tots els estudis de Catalunya. O sigui, també...
2: Ja, però clar,
0: no tenim cap efecte
2: era
0: de...
2: Era
3: ah,
2: bueno, ja.
3: Ah, vale. Clar, Joan Garcia, no sabia de qui parlava.
2: Ara que no te'n recordes.
3: Ni qui
0: va, fem una pausa, perquè, clar, aquesta és l'altra. També era parlant amb el Ladislau. Home, si Ferran s'avingués a entrar en l'operació, potser... Però sembla difícil. No sé si el Barça el podrà convèncer. En tot cas, Ferran està fent les Amèriques i ara en parlarem.
7: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
8: Guanyar-los al derbi és l'única cosa que demano.
9: Tornar a pujar.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions en temps real i sense retards. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
14: 3.388, 03388, de la sèrie 2002.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
17: Més immediat que mai.
16: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.

0: Torres, a l'estadi dels Yankees, fent de pitcher.
1: I molta gent preguntant-se en aquest estadi, and who is this guy?
2: Exacte.
0: Però clar...
2: Qui és?
0: Però this guy va fer que parlés d'ell Donald Trump per la gorra, i ahir ho sentíem. Digui?
2: No, vergonya, Liana. Vull dir.
0: Clar, per aquella gorra de Make Spain Great Again, i Donald Trump el va felicitar, va dir que molt agraït, etcètera, etcètera. Vull dir, que entre el gol...
2: No, és que ho sento, és que... Fàstic, tio. Vull dir, que no fos capaç ell de valorar. Ell diu que no, que ell no sap de política i que no era...
1: És que encara
2: no,
1: em sembla pitjor no dir que no, política. Que no en sé de
2: exacte,
1: política.
2: Exacte, doncs llavors com a, ets un gamarús.
1: Com a mínim que sàpigues la gorra que et poses què vol dir, no? Clar, és que si hòstia, a sobre... És que...
3: Bueno, que parla, vull dir que tenen un equip d'assessors...
2: Va, és que no s'ho creu ningú.
3: Com a federació, com el jugador, com...
2: Clar, hòstia.
3: No,
2: no s'ho creu ningú.
3: Si tu poses una gorra amb un missatge polític, ho has de saber.
0: Sí, no, sí, amb això... segurament els jugadors de futbol i no en tenen cap obligació, n'hi ha molts que a vegades no bueno, tenen...
3: Això. Hi havia companys de vestidor que sabien perfectament què volia dir aquella cosa.
0: Clar. Alguns no tenen prou coneixements, potser, com en altres professions, no, vull dir, no és patrimoni només dels futbolistes, però quan portes aquella gorra em fa l'efecte que tot el que portes, tota la simbologia que portes incorporada al teu cos en un moment com aquell, saps perfectament els canells o el cap què és el que vol dir. I si ho portes és perquè ho penses, i ho pots pensar perfectament, però clar, després dius que no saps què volia dir i que ho sento... Bé, no volverà a ocorrir, que deia Su Majestat.
3: Això ho puc entendre, però és una mostra més de la realitat paral·lela en la que viuen els futbolistes, o molts futbolistes, perdó, no vull posar-los a tots al mateix sac, però en aquella realitat de que, bueno, no, això... No... Doncs noi, no, això no va així.
4: No tocava la gorra aquella, no tocava, ja està, i si no ho entén, té un problema.
0: Us està carregant una mica o, no. o us, més o menys us ho podíeu esperar, coneixent el jugador, tota aquesta reacció que segurament està vivint, fent parafrasejant el president Laporta, els millors anys de la seva vida, les millors setmanes de la seva vida, Ferran Torres.
2: És bastant surrealista, trobo. Vaja, jo suposo que a Mario Götze li devia passar el mateix, no? Llavors, com que al final són jugadors no de segona fila, però que no són mega estrelles, diuen, hòstia, és el meu moment, i els seus equips de comunicació i les seves famílies els diuen, sí, ho has d'aprofitar, això. Endavant. Però, clar, és el què i és el com, és el contingut de les coses que està dient. És, tio, tu no pots tornar a jugar al Barça.
0: Tant?
2: O sigui, home, és que és com bastant... No, no, jo trobo que no està sent gens políticament correcta.
3: Bueno, tampoc està ho ha sigut sent... mai, Ferran Torres.
2: Ja, yeah, sí, sí.
3: Que no s'està dient res d'ell i celebra els gols posant-se la mà a l'orella, com vulguin dir, què esteu dient?
2: Sí, és que és tot surrealista. En Ferran Torres tot ho és, tot.
3: És que, sí, és treballo d'això 24-7 i no sé què m'he perdut.
1: Sí, t'estàvem dedicant indiferència, Ferran.
3: No és això, tampoc. I jo, per exemple, amb ell sí que em sembla bé que s'hagi tirat dues setmanes de festa i tant. Això ho hagi volgut. Després d'haver fet el gol que li donava el títol mundial al seu equip. Pues molt bé, em sembla molt bé, escolta'm, només faltaria. Està en el seu dret i cadascú celebra les coses com vol.
2: Però jo no acabo d'entendre quin és l'objectiu, tampoc. No sé si valtros, eh? És a dir, estan anant sobretot a mitjans americans, no? Dius, però si volgués fitxar per un equip d'allà, volgués això fer marca personal, que se'l conegués més allà, però si allà el futbol els hi refan finfla, és com...
0: Però això també deu ser les marques que el porten, aprofitant que...
1: Sí, Under Armour. Això clar, ho fa Under Armour.
0: Clar, aprofitant que va fer el gol als Estats Units...
2: Allà, una mica... més conegut, no? Sí, sí.
3: El Mundial va ser un boom brutal dins el país, on
1: tothom
3: futbol,
1: en parlava. Sí, sí.
3: On el futbol no és ni molt menys l'esport més seguit.
1: Però
3: sí,
1: els late nights, els programes...
2: Sí, van començar a parlar.
1: Un mes parlaven,
3: I parlaves amb gent que et deia, ostres, jo no havia vist mai futbol o tal, i ara crec que aquí s'ha d'invertir perquè és un esport... O sigui, que allà hi ha hagut...
2: Home, perdó, però el femení el segueixen molt, eh?
4: Sí.
2: El soccer sí, femení són les millors perquè fa 30 anys que inverteixen i
3: sí, però realment... Però molta gent, gent de patrocinadors i això, americans que estaven per allà, et deien, realment aquí veiem una oportunitat de futur que fins ara no li estàvem donant la importància. Per mi, crec, pel que vaig veure jo a la meva experiència, és que va haver-hi un punt d'inflexió.
2: Però està perdent una gran oportunitat de dir, jo estic en un club que és referent al món, no cal que digui el millor club del món si no ho sent, si no ho creu. Estic en un club que és referent al món, on m'han tractat de collons, i ja veuré quin és el meu futur. Això seria lo normal.
4: És que no? El que no entenc de Ferran és que pugui estar disgustat amb el Barcelona. Això no ho puc entendre. Un club que el va fitxar del Manchester City per uns diners que en aquell moment eren una bona quantitat de diners.
0: 55, oi?
4: 55 més variables.
3: Quan sí. Estava en la situació econòmica
4: com estava. La catàstrofe. Penso que ell ha donat molt bon rendiment a la persona. Jo he sigut ferranista, és a dir, l'he defensat sempre. No entenc que ell pugui estar molest amb el Barcelona per res. O sigui, sincerament, em costa d'entendre. Crec que si ell és una mica conscient d'allò on està, del club amb el qual té contracte, i si és una mica conscient de la idiosincràsia d'aquest club, no pot anar ni amb una gorra que diu el que diu, ni pot anar amb una... ni pot embolcallar-se amb una bandera d'Espanya com ho va fer, que només li faltava un toro i un tricorni per ser tot allò que una part molt àmplia, tot allò que ofèn a una part molt àmplia del soci del Barcelona. I us posaré un exemple. Andrés Iniesta, que va fer el gol del Mundial de Sud-àfrica, és una persona profundament espanyolista. No és ni molt menys catalanista. És del Fuentealbilla, La Manxa, i és profundament castellà i espanyol. No li he vist mai fer algun gest que pugui mínimament ofendre, més enllà de que algú s'emprenyi perquè no parli el català. Més enllà d'això, que a més tampoc és cert del tot, perquè l'endemista
1: parla.
4: No he vist mai exhibicions com les de Ferran Torres, per exemple, hi ha una polsareta de la Guàrdia Civil. És a dir, allò ho fa Carvajal, i és el que t'esperes de Carvajal. No t'esperes aquell comportament de... I és lícit que el faci? Ho és. Però entenc, crec, penso, que ja hauria de ser conscient de com sent l'afició pel qual és. Això d'una banda. I d'altra banda, el seu comportament és d'una persona que no és capaç de valorar el moment. Ell comença el Mundial pensant-se que és xitalo, perquè recordem el cinquè gol contra el segon partit d'Espanya, que li anul·len,
0: sí.
4: L'enfoquen i està dient, per favor, que sigui gol, que no li anul·lin. I acaba el partit convençut que és Van Basten. No pots tenir tan poca capacitat d'anàlisi de quina és la situació. Has de ser moderat, has d'entendre on estàs. I els missatges del Barça crec que són ofensius per Barcelona. No, que el Barcelona me quiera. Bueno, què vol dir Barcelona? Que no t'has estimat prou al Barcelona durant aquests 5 anys i mig.
3: Perquè té una fitxa considerable. Crec que està al segon esglaó, no?
1: Està al segon esglaó, però...
3: De les últimes renovacions sí. I de la nova generació, deixant fora Ter Stegen, De Jong i Levant... Bueno, ara ja no hi és. Deixant fora aquests dos, està al segon esglaó.
1: Sí, sí.
3: Vull dir que tampoc...
2: Jo al final crec que l'estratègia la té molt clara per sortir del club. Vull dir, jo sincerament crec que si algú li ha recomanat escolta, ves a aquests llocs i si vols seguir el Barça digues el que has dit. Entenc que no, o sigui, entenc que l'estratègia és molt clara, reforçar la marca i anar deixant la porta cada vegada més oberta per sortir, entenc jo, que cap a París, no? Cap al que diuen, el convenç més que Madrid.
1: És que si l'estratègia és intentar renovar amb el Barça amb més calés i intentant alterar una mica els timings perquè li ha entrat la pressa, perquè el Barça li vol fer la renovació a partir del setembre perquè per qüestions de fair play tot li encaixa més... Jo aquesta estratègia és que la veig... Qui l'ha pensat amb una part del cos que no és el cervell. Vull dir, està clar. Vull dir, és

0: PSG, que ja ha perdut el seu nou referència, insisteix, un equip que juga...
1: Per 75 milions. Sí. Gonzalo Ramos al Milan per 75 milions. Que aquesta és l'altra que estem comentant aquesta setmana. Si se'n va Ferran, quan val? Sí, sí. Perquè, clar, si el Barça anés a... No ho sé, eh?
2: 75 no te'ls donaran.
1: No, clar, clar, evidentment.
3: Això, i 70. Això... No, i més quedant-li un any de contracte.
1: No, i a més ja ho dèiem amb la Marta, que convé més que te'n donin 50 que no 55. Però si te'n donen 55, 10 van al Manchester City. Si te'n donen 50, no. O sigui que, clar...
2: aquí 50 els... i 3 llaços.
4: Està, eh? No? Però jo estic amb el Ferran, perquè com és que
2: a
4: no
2: ha hagut... A falta d'un any?
1: Clar,
0: no, clar, és que a mi em sembla...
4: No ha hagut oferta.
0: Quan estem a 5 d'agost. Sí, sí. Vull dir que la Lliga Francesa deu començar també la setmana que... No sé quan comença, però és que la setmana que ve.
1: Ara t'ho diré.
3: És que clar...
0: I encara no tens el teu...
3: Però també és que està assessorat. Això és que no l'assessoren bé, també. O sigui, a nivell comunicatiu. Perquè sí. És que si no, no fas el que estàs fent. Vull dir, les coses com són. I a més, també, sempre amb un entorn que li alimenta tot això.
2: L'ego.
3: La paranoia aquesta de que no m'estimen prou, que em critiquen.
2: Sí.
3: Home,
1: que de fet és una cosa que...
3: però és que la cosa ja cansa. Tot el que
1: el persegueix de fa temps perquè el Manolo Montal ens deia que això a València, abans d'anar al Manchester City... Els fems de poal, això li va agradar molt a la d'anar.
3: En comptes de...
1: Sí, que sempre deia capità, Ferran que el seu entorn deia que des del club, en comptes de dir se li llançava merda, se li llançaven fems de poal. Doncs això, o no, poals de fem.
3: Poals de fem,
1: ara.
3: Poals de fem. Poal és la galleda.
1: Sí, això és clar, correcte.
3: En valencià. Sí.
1: Poal de fem. En fi, la Lliga Francesa, Ferran, el 21. O sigui, encara més tard.
3: Encara tens que arribi l'oferta. Deu estar venint amb Colom missatger i el Colom no acaba de trobar on adreçar.
1: Supercopa d'Europa, em diu el Miquel Pasqual des de la Peixera, el PSG dimecres que ve, que sé, aquí Ferran no hi arriba, perquè, clar, dimecres que ve...
2: Encara serà la CNN, no, és el dia, a la BBC...
1: És el dia que ha de tornar, no? És el dia que ha de tornar. És 12, no, dimecres que ve? És el dia que ha de tornar.
2: Encara li queden mitjans.
4: Però qui col·loca una Supercopa Europa el dia 12, quan els que han arribat a la... Quants francesos estaran jugant? El Dembélé segur que no estarà, no?
0: Dembélé, Barcola, Bué...
4: L'Olisé, tampoc.
3: Acabaran
1: d'arribar.
3: Sí,
1: sí. No ho sé, ho haurem...
4: Segur que han posat la Supercopa Europa aquesta data.
0: Bueno, no sé quan...
1: Busquem-ho.
2: A veure, tampoc necessiten massa per guanyar. Vull dir, el PSG, vull dir, al final...
4: Juguen, no me'n recordo.
2: Hòstia. Van tan sobrats.
0: Home, avui hem perdut 3-0 contra el Mallorca.
2: Bueno, home.
1: Aston Villa.
4: L'Aston Villa.
0: Ara ho estava mirant a veure qui hi havia de...
1: 12 del 8, és a dir, 12 sí, sí. d'agost, a les 9, no sé quin estadi, però vaja, això el Miquel m'ho trobarà a Salzburg. Doncs a Salzburg van, perquè no suïn, no tinguin calor, els porten a Àustria per jugar. Sí, en fi.
3: Setmana que ve, intenseta, eh? Dilluns, dimecres, una cosa...
1: Sí, l'eclipsi...
3: Feina de por, eh?
1: Buah, aviam si amb l'eclipsi Ferran no torna i no el veuen.
3: Però ell, el grupet aquest de Ferran Torres i companyia, hi creuen en els eclipsis o no?
1: Pregunta-ho.
0: Ah, quin dels dos grupets? Perquè ara ja no sé en quin grupet està.
2: Clar, tu és el de Llorente i companyia.
3: Sí, jo dic el grup dels terraplanistes. I...
0: El grup del sol.
2: A Eivissa es veurà molt bé, si va ser l'eclipsi. El veuran allí.
1: Bé, en parlarem. En parlarem. Ja pot anar venint, sisplau, atenció, atenció, redacció, Quim Salvador, ja pot anar venint, passi per l'estudi 1, perquè hem de parlar de... Vaja, si tenim més que un d'estudi, o sigui, per tant...
3: Ding, dang, dong! Sisplau, senyor Quim Salvador, vingui a l'estudi. Gràcies.
1: Això és de l'aire condicionat? O és que t'ha sortit així?
3: M'ha sortit.
1: Estàs fresqueta?
2: Clavat, eh?
1: Molt bé, impecable. Ara vindrà en Quim.
4: Quim Salvador! Collons, ja!
0: Què et diuen?
4: Què t'estan dient?
1: Creu, vols creure? Has de fer bondat. En fi, va, si no, no acabarem. Marta.
2: Si no, por els de fem.
1: No, amb en Quim no, pobre. En Quim no, en Quim, abraçades. Abraçades amb en Quim. Mira, ara quan entri a l'estudi 1, perquè està a punt d'entrar per la porta de la història, bravo!
3: Molt bé, Quim!
1: Bravo!
2: Sí, senyor. Diu més.
1: Per il·lusions, Quim, vols dir alguna cosa abans de vendre'ns el pollastre?
5: Molt agraït, perquè mira que porto 25 anys treballant en aquesta casa i 27 a la ràdio i mai m'havien rebut així.
1: Veus?
5: En un programa.
3: Quina il·lusió, tant, eh? Quina il·lusió.
5: El dia d'avui passa la meva història personal.
1: Bravo.
5: I molt agraït.
1: Bravo, perfecte.
5: Què mana?
1: Ara anem amb la Caroline, que és el que mana. Abans

0: L'últim nom propi de l'actualitat del Barça, Marta.
1: Sí, un nom propi, el del lateral esquerre del filial, Jofre Torrents, que marxarà traspassat a l'Àjax, però hem de destacar-ho, el Barça no en perdrà el control. És una d'aquestes operacions que el Barça està impulsant darrerament, una operació que estarà al voltant dels 5 milions d'euros, amb alguns variables, inclourà una opció de recompra pel Barça i, a més, el 50% d'una possible venda. L'anunci oficial, pel que ens diuen, tot apunta que es farà demà quan s'hagi acabat de revisar tota la documentació. Recordem, Jofre Torrents, 19 anys, aquesta última temporada, 3 aparicions a la Lliga amb el primer equip i una a la Copa.
0: Doncs això és el que ens explica la Marta del lateral tarragoní. Ha entrat el Quim per parlar del fitxatge de Caroline Nicoli pel Barça femení, ho sabíem ahir, però avui l'han presentada.
2: Sí, ahir ja la vam sentir perquè va parlar tot just a terra a l'aeroport del Prat. Avui ho ha tornat a fer, la presentació oficial, després de signar contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, fins al juny del 2030. Caroline Nicoli ha agraït l'esforç econòmic que ha fet el club per fitxar-la, recordem que és la incorporació més cara de la història del femení blaugrana, que pagarà per ella el Manchester City 1.200.000 euros més variables, i ha tingut aquestes paraules.
3: Crec que he d'estar molt agraïda per l'oferta que han fet per portar-me aquí. Crec que vaig fer una molt bona temporada al City, així que em sembla lògic i estic agraïda al Barça per haver pagat el club per fitxar-me. Simplement vull demostrar al terreny de joc que han fet una bona aposta per mi.
2: La davantera internacional brasilera també ha explicat que l'oferta del Barça la va sorprendre tant que al principi ni s'ho creia.
3: Bé, crec que al principi no m'ho vaig acabar de creure. D'entrada tenia contracte amb el City i vaig pensar que no era possible. Però després, quan hi vaig reflexionar i em vaig parlar amb el meu agent i tot plegat, vaig veure que era una gran, gran oportunitat.
2: I s'ha autodefinit així com a futbolista.
3: Bé, jo em veig sobretot molt fort en atac, sempre miro cap endavant per intentar marcar o ajudar les meves companyes al davant per marcar, així que sobretot això, una jugadora molt atacant.
2: Aquestes són, veig, el més destacat de les paraules de Caroline Nicoli a la presentació. D'altra banda, parlant de futbol femení, la canària Andrea Falcón, que va jugar 7 temporades a Can Barça i va guanyar una Champions, 5 lligues i 3 copes de la reina, ha anunciat avui la retirada. I el Manchester City ha fitxat una entrenadora catalana, Eva Olid, sabadellenca, que la temporada passada va ser campiona de la Lliga Escocesa amb el Hearts i ha signat amb el United per 2 temporades amb una altra opcional.
0: Sí, senyor, el United té entrenadora catalana, Eva Olid, sabadellenca. Del femení, què més li falta? Perquè ha perdut Patums en aquest curs, evidentment.
4: Sí, però compte que Caroline fa molt bona pinta, eh?
0: Sí, sí.
4: És bastant espectacular, aquesta jugadora. Tot i que, clar, hi haurà qui dirà, les estadístiques tampoc són l'hòstia al Manchester City, però, hosti, jo crec que el Barça se'n pot fer un far, eh? A més, superpolivalent, que et pot jugar per les dues bandes, potent, rapidíssima, té un gol l'any passat contra el Chelsea, des de camp propi, conduint la pilota, 3 jugadors perseguint-la, no l'atrapen i acaba fent gol. Jo trobo que és un molt bon fitxatge. Vaja, a mi m'agrada més que Salma, per exemple.
0: De fet, ve per fer de Salma, sí, per entendre'ns, perquè és la jugadora valosa en atac.
4: Sí, a mi m'agrada bastant més. Crec que aquí pot ser espectacular, sincerament. I ve amb una molt bona edat, amb 26 anys, ja amb l'experiència de la Lliga Anglesa, campiona. Té molt bona pinta, la veritat.
5: Jo la baixa que potser pugui notar el Barcelona és la de Mapi León. Perquè ha tornat la
4: Martina.
5: La Martina
4: Fernández, molt bona.
5: Però clar, Mapi León era... Ostres,
4: no, Mapi era, és jerarquia. Mapi, és insubstituïble.
6: M'has oblidat que en aquesta posició ja fa també temps que treballa amb joves jugadores i després també torna a l'Aia Alexandri, que l'any passat...
5: Que va estar molt lesionada, sí.
6: Va jugar de central. Abans de lesionar-se també va jugar bastant de central, justament quan Mapi estava lesionada.
4: Pot ser de central i de mig centre, sí.
6: Sí.
4: Jo crec que...
6: Patri al mig del camp, si ha de baixar una de les dues, que Patri també ha jugat de central en un moment, jo baixaria la...
5: No, i al mig del camp jo crec que el té cobert el Barcelona amb el talent jove, amb les laterals també, amb la de Serra Jordi, i la Itxa Càmara, que no és tan talentosa, però va fer una temporada correcta. I al mig del camp crec que el té, i la davantera també. L'única demarcació que parla per l'autoritat o per la...
4: Sobretot per tot el que et donava Mapi, no? Correcte, perquè sí, pilota parada, absolutament tot. I evidentment la jerarquia i el lideratge total que tenia a l'equip. És insubstituïble, o sigui, Mapi l'on hores d'ara. Ara, Martina Fernández, que ja havia jugat Champions, que ja t'havia fet gols, jo crec que amb una altra experiència i que ho podrà fer molt bé, però no, clar, no podem posar... No, posar-nos a comparar, perquè no.
0: No, clar.
5: Farem,
0: no.
5: Com deia,
4: no ho farem.
5: Com deia Tito Vilanova, si comparem, sempre perdem.
4: Clar. Sempre.
5: No, jo anava a dir que, i segur que existeix, i segur que si algú me'l diu, diu, hosti, és veritat, però no recordo un central, al futbol masculí, que tiri els cornes. Jo, i Mapi tirava els cornes.
4: Sí.
5: I, hòstia, no el recordo. Segur que n'hi ha algun cas.
0: No, clar, només els centrals es rematant, però no picant cornes. Rematant.
5: Però això demostra el peu que tenia.
0: Sí, sí, clar. I faltes directes.
4: I faltes directes. I tant.
0: Sí, sí. Evidentment. Tancarem la tertúlia aviat. Recordo a l'audiència que no ens acompanyi des del principi que avui s'han reunit Vinícius i el Madrid per veure què és el que passa amb el brasiler, que vol cobrar tants calés com Mbappé i una prima per ampliació de contracte. El club li ha fet una proposta de millora, però ara ell ha d'estudiar. Veurem si es queda a Madrid o no. Acaba contracte d'aquí un any. I pel que diuen a Anglaterra, l'interès de l'Arsenal és seriós i va de bo, no és un farol, fent servir el que deien abans el Ferran i la Marta quan parlàvem de Ferran Torres. I, a banda d'això, hola Rubén Pérez, bona nit.
7: Bona nit, Miquel.
0: Avui hi ha hagut capítol, un dia li haurem de buscar sintonia, hi ha hagut capítol de la UEFA i la FIFA, i tot aquest enrenou, i em fa l'efecte que cada cop es fa la bola més grossa, si és que és possible, continua aquesta polèmica. El Times diu que s'ha ofert des de la FIFA al Marroc la final de 2030, però el màxim organisme del futbol continental, després ho ha negat, però van els 13 avui.
7: Sí, ho ha fet en una reunió d'urgència celebrada avui a Rabat. Recordem que el Marroc pretén que la final del proper Mundial, que organitza de manera conjunta amb Espanya i Portugal, es disputi a l'estadi Hassan II, situat a Casablanca. La FIFA ja ha desmentit aquesta informació, afirmant que és falsa i que la seu de la final no es decidirà pròximament. Això també el dia que Infantino s'ha reunit amb el Consell Superior de la FIFA a Rabat per tractar de solucionar la crisi generada pel fracàs de la seva proposta de vendre participacions de la Copa del Món, que l'ha deixat en una situació molt delicada. Diverses federacions com l'anglesa ja han retirat el seu suport a Infantino a les properes eleccions del mes de març del 2027. També exfutbolistes com el portuguès Luis Figo, que avui ha demanat públicament que dimiteixi, afirmant que ha degradat el càrrec que ell mateix va dir que l'avaria, intentant enriquir-se mentre perjudica el futbol.
0: S'ha pronunciat el nom i el cognom d'un futbolista
5: que no
0: portuguès?
5: No s'ha de dir. Està prohibit. I, a més, ja em cau una mica bé Infantino. Sí, ja m'està caient bé Infantino. És que és intolerable.
0: Tu creus que Infantino es posaria la gorra de Ferran Torres?
5: El que fes falta. El que fes falta. Però si aquest individu va contra Infantino... Hòstia, estic per canviar-me de trinxera, Vaig a Infantino.
7: Per tant, que es privatitzi el Mundial, no? Si parlar en contra de Figo...
5: Correcte. Has tornat a dir el nom. Hauria d'haver...
7: No, disculpa,
5: espoli. Hauria d'haver aquí un corrent elèctric, cada cop que el dius...
1: És Voldemort, no? No es pot...
5: Ah, clar.
0: Aviam, digue-ho.
7: Luis Figo.
5: I va pujant la intensitat, saps? Arriba un moment que mor. Arriba un moment que et deixes de respirar.
0: No, evidentment.
1: Hi ha un moment que deixes de viure simplement.
5: Sí, sí.
0: No, això, quan estava a la planta 15, tenia més sentit que hi hagués un forat, allò que prems un botó i caus avall, quan, saps? Clar. Si diguessis certes coses, clar, el banda 3, tampoc no està... No tens ja les mateixes conseqüències.
1: No.
0: Tanquem tertúlia, va. Pau Bombardó, bona nit.
8: Bona nit.
0: Tanquem a la carpeta futbolística. Algun moviment de fitxatges interessant avui?
8: Doncs mira, del Sabadell, que ha fet oficial una altra arribada, la del català Edgar González, que arriba a cedit fins a final de temporada procedent de l'Almeria. I a l'Espanyol, una sortida, la de Pablo Ramón, que va arribar al club blanquiblau al mercat d'hivern del 2025 i no ha arribat a debutar a la Lliga. Marxa traspassat al Racing de Santander, on ja va jugar a cedit la temporada passada, per tant, ja coneix bé el territori. Ara, encara sobre l'Espanyol, el club ha confirmat que l'operació de Quique García, el tendó del bíceps femoral dret, ha anat bé. Ara comença una recuperació que dependrà, això sí, de l'evolució del jugador, tot i que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. I anem anant ja cap a futbol internacional, si et sembla, perquè ho dèiem fa uns dies, que pràcticament estava tancat, i avui s'ha fet oficial el fitxatge de Miquel Gutiérrez pel Bayer Leverkusen, ex del Girona, que, per cert, tornarà a coincidir amb Aleix García.
0: I amb Carles Martínez, l'entrenador català que es va formar a l'Espanyol i al Barça, que estava al Toulouse i que ha fitxat aquest estiu pel Bayer Leverkusen.
8: I també en futbol internacional, moviment d'una de les estrelles del futbol europeu, Mohamed Salah, que marxa a Turquia, al Trabzonspor, i portarà un dorsal una mica estrambòtic, el 61.
0: Amb 34 anys, que tampoc no... Dius, tampoc no en té 38, diguéssim, i vaja... Bueno,
5: Trabzonspor va pel mal Camp Nou una vegada 7-2.
0: Amb el gol de Koeman, no?
5: Un gol de golaç de Koeman. El millor gol que ha fet Koeman al Barcelona va ser contra el Trabzonspor.
1: Quin any era?
5: La 90-91. Mhm.
0: Alguna vegada haureu vist un gol de Koeman que el rival té la defensa molt avançada i ell es fa una autopassada amb vaselina, sí, i continua corrent...
5: I encara corria, i va arribar un moment...
4: Que
5: ja no corria. En aquell moment encara corria.
0: Acaba-m'ho. Per on ens hem quedat?
8: Doncs tenim...
0: el Newcastle, sí.
8: Sí, bé, també tenim moviment a la banqueta del Newcastle perquè ja hi ha nou entrenador. Matías Gyasler. Recordem que l'anterior tècnic, Eddie Howe, va dimitir fa menys d'una setmana per la falta de fitxatges i la marxa de peces importants de l'equip.
0: Com Gordon, que ha fitxat pel Barça. I ràpidament, resultats de la nit que calgui saber abans d'anar a dormir. No podem anar a dormir sense saber que...
8: Doncs mira, que hi havia un amistós entre Mallorca i PSG i hi ha hagut golejada, però del Mallorca. Perquè el Mallorca ha guanyat per 3-0 al PSG. Per tant, un Mallorca que està fent una temporada molt i molt bona.
0: Què passa, Martínez?
6: No, que ho hem comentat. Quan hi ha la direcció al PSG, a veure qui hi havia de francès.
0: Sí, sí, sí.
5: No estan preparant massa bé la Supercopa d'Europa.
0: No.
5: No repetiran, perquè van fer tots els tornejos, excepte el Mundial de Clubs, no?, la temporada passada,
0: sí,
5: el PSG.
0: Sí, no els va guanyar, va perdre la final contra el Chelsea.
1: Sí.
0: Què més?
8: Doncs també ha jugat el Betis contra l'Arsenal i també ha guanyat el Betis per 3-1 el campió de la Premier.
0: Carai.
8: I deixa'm acabar amb el torneig d'històrics del futbol català, que també s'està jugant.
0: Aquest és important.
8: I aquest és força important perquè ens acostem a les semifinals. Ja teníem una semifinal definida, la de l'Hospitalet Badalona. El Sant Andreu també s'ha classificat per la semifinal i espera rival del grup 4.
0: Que... Flames i Ginesta,
8: Podria ser l'Europa, per tant, podria haver Sant Andreu a Europa a semifinal del torneig d'històrics catalans.
0: Es trobaran a Primera Federació aquesta temporada i els històrics ja farem un tastet, podríem tenir un tastet, del nou derbi barceloní. Flames i Ginesta, aquí sempre. Com a mínim un servidor. Deixem-ho aquí, que si no, escolta'm. Les 8... No vull ferir susceptibilitats.
1: Les 8?
0: 8, no, 8. 8 i les 12.
1: D'acord.
0: 8 i les 12. Gràcies, Joan Puquí.
5: Adéu, bona nit.
0: Gràcies, Ferran Martínez.
6: Adéu, bona nit.
0: Gràcies, Danai Boronat.
1: Molt bona nit.
0: Abriga't, Marta, que tens fred. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Rubén.
7: Bona nit.
0: Fins després, amb l'últim minut. Gràcies, Pau. Sí, Pau.
8: Ja m'ho has dit bé, ja.
0: Sí, exacte. Avui no et mateixo. Publicitat i venim.
9: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
13: 30.536. 30536.
12: Sèrie
13: 18018.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: Aquest dissabte és Superdissabte de Futbol a RAC1. Comencem a 6:45 amb el Coventry Espanyol. L'última amistosa pretemporada pels blanquiblaus amb Pau Bombardó i els comentaris de Dani Solsona i Javi Muñoz. El Barça té a Udine. Itàlia el seu segon compromís de pretemporada. Un torneig triangular contra l'Unidense i el Nottingham Forest. Viviu-lo en directe a RAC1 des de 8:45 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Àlex Pinantel com a enviat especial a Itàlia i els comentaris de David Broc i Jaume Naveira. I també a 8:45, pendents de l'amistós Nàstic Girona des del nou estadi amb Esteve Giral. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte, més xancletes a RAC1. Des de 8:45, triangular Barça-Unidense Nottingham Forest. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: RAC1. Tots som un milió.

0: I obrim ara la carpeta de bàsquet. El tu diràs que ve carregadeta. De fet, des de la redacció, el Joan Ferrer. Hola, Joan, bona nit.
1: Bona nit, Miquel Agut.
0: Ha vingut portant una carpeta, vaja, fa uns braços, perquè la carpeta de bàsquet d'avui pesa. Déu-n'hi-do com pesa. Comencem al Palau Blaugrana. El nom del dia, Aleksandar Sekulić, presentat com a nou entrenador del Barça. Joan.
1: Sí, un Sekulić que ha començat el seu discurs agraint la confiança a Joan Laporta. Recordem, signa un contracte fins al 2028. Serà el relleu de Xavi Pasqual després de la breu segona etapa del de Gavà a Can Barça. Per cert, intercanvi de banquetes entre Dubai i Barça, amb Sekulić cap al Palau i Pasqual cap a l'equip dels Emirats Àrabs. Sekulić, de 48 anys, agafa un Barça immers en una reconstrucció total. Fins ara són 9 fitxatges. Alguns d'ells inclús van arribar abans que ell. El tècnic ha valorat aquesta circumstància.
2: Yes, like you said, there are a lot of players.
3: Sí, hi ha molts jugadors nous, com bé dius, i alguns ja s'havien decidit abans del meu fitxatge, però amb d'altres sí que he pogut decidir conjuntament amb el club en quins encaixaven millor amb la nostra idea d'equip.
2: To bring the players, we understand, we believe they fit what we want to build here in Barcelona.
1: I quan li han preguntat per la plantilla, Sekulić ha explicat quin ha estat un dels denominadors comuns que hi ha hagut per confeccionar-la, la joventut.
2: Yeah, like you said, this is a...
3: És cert que aquesta era una de les idees que tenia el club, rejuvenir la plantilla. Jo també la tenia, canviar l'estructura de com s'ha jugat fins ara. Tenim alguns jugadors que no tenen experiència en Eurolliga, però tots ells, els que han fitxat, poden jugar de la manera que volem. És cert que necessitarem temps, però tenim talent i qualitat de sobres per aconseguir tot allò que volem.
2: We have quality, we just have to figure out.
1: Ara mateix, donant per fet a la sortida de Toko Şengelya, el Barça té 13 jugadors. En principi vindrà un 5 titular i Sekulić tampoc ha descartat una quinzena fitxa.
2: So far, I think we...
3: Tenim un 5 ja, però està clar que amb un equip com el Barça sempre hem de buscar opcions per ser més competitius, més perillosos. Per això sempre tinc al meu darrere gent que busca i explora el mercat, i si trobem algú que s'ajusta a la idea del Barça, tant en un sentit com l'altre, el podríem incorporar. Tenim ja una plantilla competitiva, però sempre estem atents a noves possibilitats.
2: For sure we're gonna look for substitution for the players you ask for.
1: I quan li han preguntat pels objectius, Sekulić ha deixat clar que el Barça juga per guanyar títols, però que l'èxit passarà per ser fidels a un estil. No ha volgut valorar els 3 anys en blanc de la secció. Això sí, ha dit que, tot i no tenir experiència a l'ACB, és una competició que ha seguit molt, ja que la considera la millor lliga domèstica d'Europa. I encara un últim aspecte destacat de Sekulić, que serà el primer entrenador eslové de la història de la secció. A més de dirigir el Barça, també és seleccionador del seu país. D'aquesta circumstància ha deixat clar que la seva prioritat és el club blaugrana i que durant la temporada amb la selecció només té 2 finestres en tot el curs, així que són feines totalment compatibles.
0: Hem sentit Sekulić, el nou entrenador del Barça de bàsquet. Ara el que hem de saber és què podem esperar d'ell i del seu equip. Amb qui n'has parlat, Joan?
1: Doncs hem parlat amb el Jordi Colomer, l'analista dels partits del Barça de bàsquet a RAC1, sobre les paraules de l'eslové.
4: L'etapa Sekulić ha arrencat amb una idea clara. Hi ha una voluntat de jugar d'una determinada manera i es fitxa entrenador i jugadors per adaptar-s'hi. Per això hem escoltat avui l'eslové a la presentació, parlar de joc dinàmic, moltes possessions, defenses agressives i una actitud impecable que connecti amb un pla blaugrana que en els darrers 3 anys s'ha acostumat a la decepció i a certs jugadors sense ànima. El què i el com per sobre del qui. Tal com ha explicat Sekulić en el primer dia, en què ja ha destacat la importància de l'afició. Ha demostrat des del primer dia que té clar què se li demana i què se li exigirà.
1: I ara que tenim gairebé totes les cartes a sobre de la taula, què podem esperar del Barça?
4: El canvi de rumb és evident. Els noms deixen pas a l'equip. Després d'uns anys d'apostar per jugadors consagrats a Eurolliga, molt veterans i entrenadors que coneixien el Barça a fons, ara passem a una idea, una filosofia. Des de l'entrenador a tots els fitxatges, a l'espera d'incorporar un 5 que ha de ser clau. En principi tindrem un equip vistós, divertit, ofensiu, amb jugadors de cames fresques, molta carrera per endavant i fam encara de guanyar-se contractes top a Europa o Estats Units. És el segell Xevi Pujol, que ha d'anar acompanyat de certa paciència per un procés d'adaptació segurament necessari. I sense oblidar que els temps que el Barça era un dels més rics d'Europa ja queden enrere.
0: Això és el que diu el Colo de Sekulić i del Barça que ens podem esperar aquesta temporada. Ara bé, si la temporada passada hi va haver un equip entretingut de veure a la Lliga, entre d'altres, aquest podia ser perfectament el Joventut de Badalona. No marxis gaire lluny, Joan, que encara ens queda una mica més de bàsquet, el tu diràs. Doncs sí, ja us hem dit que avui seria un, tu diràs, molt basquetbolístic, perquè després de sentir què ha dit el nou entrenador del Barça de bàsquet, hem de saber què pensa l'entrenador del Joventut de Badalona, que ja compleix des del 2024 aquesta feina a la banqueta. És el Dani Miret. Hola, Dani, bona nit.
5: Molt bona nit.
0: T'agafem de vacances, t'agafem de tornada gairebé enllestint la tornada a la feina. Com t'enganxem?
5: Doncs m'enganxeu acabant de tancar l'equip, que encara no el tenim del tot complet i en busca, no? Més que en busca, a l'espera de que les condicions es donguin per poder tenir l'equip definitivament tancat.
0: Uh-huh. Falta gaire per tenir l'equip tancat a nivell de peces?
5: No, falta una peça més i estem esperant les properes hores poder tancar-la.
0: Doncs ara et farem preguntes sobre això amb el Joan Ferrer, que continua aquí a l'estudi de RAC1 per parlar de bàsquet. Però abans, ja que venim d'aquí, serà l'única pregunta que et faré sobre això, però ja que en venim, avui el Barça presenta Sekulić a la banqueta, un Barça que ha mogut i ha tocat moltes coses més que mai aquest estiu. No sé, a uns quilòmetres de distància, això, Dani, com es veu? Perquè no estem acostumats a canviar, a veure que plantilles de bàsquet professional d'aquest nivell canvien, què, el 75, el 80% dels noms?
5: Sí, és evident que fan molts canvis a tots els nivells i busquen, doncs, un estil i un tipus de jugador, doncs, amb més energia i veurem. Sembla una aposta, com dic, multidimensionalment, un canvi molt gran al que estava sent el Barça les últimes temporades.
0: Uh-huh. Un Barça que guanyi en físic i que pugui competir més, per exemple, doncs, finals com la que va jugar a la CB contra el València. Del Barça n'hem parlat prou, centrem-nos en el Joventut de Badalona, que no sé, Dani, quin objectiu té de cara a aquesta temporada, perquè sou un equip que heu anat creixent i millorant temporada rere temporada, i que no sé com us plantegeu aquesta temporada que per vosaltres comença a Badalona entre el 19 i el 20 del mes que ve, amb la Supercopa.
5: Una temporada que esperem poder heredar la competitivitat que hem tingut de l'anterior temporada. Crec que hi ha hagut retorns i hi ha hagut canvis que ens donaran un punt inicial més alt a nivell de no haver de fer un reset total, tot i que nosaltres també, doncs, hem hagut de fer molts canvis, però podem mantenir una part del bloc que crec que ens dona una gran unitat, no?, com a comunitat, amb la nostra afició, perquè el poder mantenir el Ricky, el poder mantenir l'Ante, el fitxatge del Nico, fa que sigui difícil d'imaginar que hi hagi tanta il·lusió, no?, per una temporada de la penya actualment. I a partir d'aquí, doncs, ser molt cautelosos i anar amb molta prudència, perquè hem de fer un equip i hem de fer que les peces funcionin, trobar aquesta química i trobar el nostre estil per tornar a ser competitius.
0: Perquè tu aquesta il·lusió la perceps aquest estiu més que en altres ocasions, perquè veniu d'on veniu, la temporada passada a les semifinals de la CB i ara amb aquests noms que esmentaves i d'altres que reforcen la plantilla, la notes més ara que altres anys?
5: Penso que hi ha un efecte que és molt bèstia, que és la presència del Ricky dins de l'equip i el tenir un bon moment del projecte. Vull dir, el projecte de la penya està sent consistent a tots els nivells. Quan un equip funciona és que el club i tot el que hi ha darrere que no es veu va en una mateixa línia, i penso, doncs, que ara la penya pot ser competitiva tots els dies. No vol dir que puguem guanyar tothom, però últimament hem fet temporades on, especialment jugant a casa, doncs, a part d'arribar a un play-off, no?, de la CB i arribar a unes semifinals, a casa hem guanyat molts partits a rivals de gran entitat, no?, i hem tingut una consistència a una lliga com la CB fent 22 victòries que fa, doncs, que la salut del projecte tingui molt bon diagnòstic. Si a part d'això hi poses jugadors que són molt divertits de veure o molt espectaculars, doncs tens una combinació superil·lusionant per al 90% de la gent.
0: Una combinació explosiva, sense cap mena de dubte. Dani, a més, ara, en aquesta resposta no l'anterior, has citat tres noms. Has esmentat Ricky, has esmentat la Provítola i Tomic. Suposo que en un club que, per inèrcia de tota la vida, ha estat una font inesgotable de talent, tu, per exemple, més d'una vegada has dit que si un jugador és vàlid, tant se val l'edat que tingui i que tu el faràs jugar, no? I això és molt la penya, també. Però també caldrà, suposo, aquest contrapunt de jugadors veterans, perquè ho són, però a més tan talentosos com aquests tres, no?
5: L'edat, al final, per mi la valoro molt a nivell del dia a dia del jugador. Una cosa és ser un jugador veterà i l'altra és tenir un jugador que estigui acabant la seva carrera o s'estigui retirant. Llavors, estem tenint jugadors veterans en els últims anys que transmeten il·lusió i esforç i això és un tresor per nosaltres perquè són de màxima qualitat però tenen ganes de jugar. I ho demostren cada dia. A la gent i després dins del propi equip. Clar. Són líders. Volen entrenar, volen millorar coses, tenen ganes de fer un bon equip, tenen ganes de que l'equip jugui bé, tenen ganes de fer-ho junts, no? Vull dir, jugadors tan bons que tinguin un ego adequat pel benefici de l'equip i que al final aconsegueixin que l'equip sumi més victòries, això fa molt, no? Aleshores, evidentment, tenim nous jugadors més, que cadascú té les seves característiques i que cadascú amb temporades molt llargues doncs, serà molt important i també fan que aquest equip sigui millor. El Simon Birgander, que hi ha dies que fa una feina molt gran perquè la penya defensi millor, perquè comunicativament estigui tothom més còmode, és diferencial. Igual que ho és el Yannick, i igual que ho és el Escolta que fitxarem i el Sulimanovic i el Kawan, no? Vull dir, ens basem en poder fer un equip que el seu compromís multipliqui el talent que tenim per poder guanyar equips com hem fet aquest any, no? Que hem estat capaços doncs, de guanyar el Barça a casa o hem guanyat al Madrid o hem guanyat a un Baskonia, etcètera, etcètera.
0: O sigui que el que falta, aquell que ens deies que estaves tancant és una escorta, eh?
5: Ja el tenim a escoltar. Ens falta tancar un altre jugador més.
0: Ah, d'acord.
5: Però no és oficial encara el jugador que hem fitxat.
0: Escolta, Dani, aquestes hores de la nit...
5: Evidentment, amb totes les peces...
0: Però aquestes hores de la nit no ens escolta ningú, que si ho vols dir no passa res, eh?
5: Ho vull dir, però no puc dir-ho.
0: Molt bé, escolta'm, ara amb en Joan repassem també el mercat que teniu per davant i el que ell et vulgui preguntar, però evidentment ja ha sortit a la conversa un nom propi del qual vas parlar fa un temps, com és el de Ricky Rubio.
6: Crec que serà molt especial, que serà un procés que hem de ser conscients de que s'ha de disfrutar, no? De no esperar doncs, que el Ricky que comenci fent el primer dia 20 punts i 10 assistències, que a tots ens agradaria que fos així, però jo crec que ell és el primer que ha deixat clar doncs, que l'èxit de l'equip serà el col·lectiu.
0: O sigui, que no pot fer 20 punts i 10 assistències cada partit i gairebé l'endemà de dir això enclava 18 i té un 30 de valoració a Granada, eh, Dani?
5: Sí, però no havia de ser el que s'ha esperat. És a dir, a nivell físic hi havia una sèrie de restriccions que hem estat molt rigorosos amb elles a nivell de rotació i penso que és un jugador que l'hem de cuidar perquè pugui donar un rendiment consistent durant tot l'any i sobretot arribi preparat per en els grans moments, no? Fer com va fer l'eliminatòria contra el Baskonia, que gràcies a que el cuidem tot l'any doncs arriba en un estat doncs, mental, físic, òptim per poder fer doncs, partits on és diferencial.
0: Joan, què li hem de preguntar al Dani Miret? Què més?
1: No, Dani, m'agradaria preguntar-te bé, per aquest sentiment que ara estàvem esmentant amb jugadors que el representen tant i tan bé, aquest sentiment de la penya, afegir-te també un nom, que és el de Guillem Vives. M'agradaria saber bé com has viscut la seva sortida d'aquest estiu, perquè segurament un jugador que es trobarà a faltar moltíssim a l'Olímpic.
5: Sí, perdem un jugador amb ADN, un jugador que té molt bona connexió amb l'afició i que acaba una etapa on penso doncs, que ha complert, no?, amb el seu paper. Ara doncs, no hem estat alineats per aquesta continuïtat i desitjar-li molta sort en el seu nou projecte, perquè realment a mi com a entrenador doncs, m'ha ajudat molt. Jo he començat amb veterans com ell a aquest camí, i tenir gent com el Guillem en el vestidor i en l'equip doncs, fa que transmetre la importància del compromís i la importància del que juga per la penya doncs sigui molt més fàcil.
1: I de l'APRO, ara que el Miquel et comentava també el seu nom, és evident que és un jugador que ha deixat moltíssima empremta al Joventut en els anys que ha estat aquí a Badalona i ara torna. Preguntar-te si és un nom que tenies al cap feia temps o ha estat un tema que no contemplaves i que al final l'ha sorgit per també la seva situació contractual amb el Barça.
5: Sí que hi pensava, no perquè el mercat ens l'estigués oferint en moments previs, no? Però, evidentment, doncs, el Nico volia continuar jugant a Eurolliga perquè ell és un jugador que té aquest talent i aquesta màxima competitivitat de voler estar doncs, competint a les millors competicions. Però sí que jo hi pensava perquè veia l'oportunitat per al que és la penya, no? El retorn d'un jugador tan estimat i tan bo. Vull dir, és un jugador que ara passarà a ser un dels nostres clutch player, que esperem que tingui salut, perquè realment compta amb ell, un jugador que marca diferències a l'hora de plantejar un partit i a l'hora de tancar-lo, no? Que també és molt important tenir aquests jugadors al teu favor, perquè realment doncs, hi ha dies que sembla que l'equip no està dominant tant, però aquests jugadors amb gran talent apareixen, impacten el partit i fan que t'emportis, no? La victòria en aquest cas. I pel que dèiem abans, perquè per la gent anar a veure el Nicola Provítola a Badalona doncs és espectacular i és una atracció, i també es tracta d'això, no? Que la penya sigui un equip que la gent tingui ganes de veure i que quan la gent vingui al camp estigui molt identificada, i és una de les grans coses que vam aconseguir l'any passat, que no sé si vam augmentar molt el número d'espectadors, crec que sí, però la intensitat amb la que estava la nostra gent lluitant al costat de l'equip, espectacular.
0: Clar, la intensitat...
5: I això ho fa tenir jugadors així.
0: La intensitat de la pista s'encomana a les graderies a Badalona i a tot arreu.
5: Sí, al revés. Vull dir, perquè tenia tanta confiança la gent en l'equip que el dia que tu no estaves encertant, t'empanyava. I realment la gent et fa guanyar partits. I aquest any la nostra afició ha estat espectacular. No ens ha deixat ni un dia. Quan veus que el teu equip és poc sospitós de no donar el seu màxim i te l'està donant cada dia, al final les ovacions de la Mhanga, el Cameron, el Jabari, etc etc.
0: Home, les llàgrimes de Hanga, vaja, allò, per exemple, no s'oblida. Aquella imatge d'un paio que deixarà de jugar a bàsquet aviat, perquè ja fa molts anys que juga, que les ha vistes de tots els colors, i sanglotant i plorant a llàgrima viva, és una imatge contundent.
5: Bueno, perquè l'Adam està vivint, sap, un dels seus últims partits a la penya, almenys, i ell t'ho dona tot, i quan algú t'ho dona tot i s'implica per sobre del professionalisme en un projecte, doncs és algo molt maco, no? I quan tu has estat feliç a un lloc, doncs també doncs, això t'acaba sortint.
1: I Dani, una dada molt ràpida, ara que parlaves de la salut dels veterans, què en sabem de Tomic? Perquè si no m'equivoco, se li havien de fer proves a principi del mes d'agost, i és un jugador que en principi ha de ser bastant important per l'equip.
5: Nosaltres a Malante anirem molt positivament, pas a pas. Ara té unes proves que han mostrat una millora i ara torna a tenir unes proves al setembre i veurem si aquesta propera comprovació fa doncs, que estigui més a prop, no? De la normalitat competitiva. No us puc dir encara exactament què és el que pot fer a pista, però sí que hi ha hagut notícies positives i que ha fet una evolució bona en aquest estiu, perquè com ja he explicat, doncs ell No s'ha agafat vacances d'aquest estiu i ha fet molt de treball, molt bo, i això afavoreix que la seva recuperació doncs vagi per un bon camí.
1: I si em permets un últim nom propi, ara el mencionaves fa unes respostes, Jabari Parker, que és un altre dels jugadors que ha estat molt poc aquí a Badalona, però que ha connectat molt bé amb l'afició. No sé si el podem donar per descartat o si potser aquest fitxatge del que parlaves, més enllà de l'escorta, podria anar per aquí.
5: El podem donar per descartat. Quan he parlat del Jabari, potser no he estat prou clar en quant a que és una situació que a agost per la penya és impossible. Econòmicament és inviable. Que podria ser que si d'aquí 3 mesos ell soluciona el seu cas al Partizan acabi jugant a la penya? No ho sé. Nosaltres hem fet un equip pensant que no. Però no he volgut fer creure a la gent que remataríem a l'equip amb el Jabari Parker. Crec que mai he estat optimista, però sí que he volgut explicar doncs que ha anat bé, no?, l'etapa del Jabari jugant a la penya. Vull dir, ell ha demostrat molt de respecte jugant a la penya, molt de compromís, i evidentment doncs és un jugador amb un talent increïble, que el tenim aquí perquè ell vol estar aquí i no vol estar a un altre lloc, no?, en el moment que tenim la sessió del Partizan. Però ara estem en un altre moment diferent. Ara no parlem d'una sessió, ara parlem d'una situació que entre el Jabari i el Partizan, doncs hem de mirar de posar-se d'acord, i nosaltres hem hagut de tancar l'equip, o estar tancant l'equip, sense comptar amb la seva presència.
0: La presència de Yannick Crack avui hem sabut que està garantida, perquè tot i ser jugador del Dubai estarà cedit a Badalona aquesta temporada, un jugador que ja fa unes quantes temporades que vesteix de verd i negre. Ara em sorgia el dubte, Dani, que si aquest home que et falta pot ser que sigui danès.
5: Pot ser que sigui danès
0: o suec.
5: Suec.
0: No, però danès més aviat, no? Potser no.
5: Podríem tenir una 3 de suec si buscar una col·laboració.
0: Molt bé. Escolta, i l'última, Dani. Per tot el que estem parlant, perquè en això del bàsquet passa molt, el futbol, a tots els esports i a tots els nivells, que els entrenadors moltes vegades duren molt poc, no?, que la competició els tritura, etcètera, etcètera, i aquí a Badalona hi ha un projecte. Tu vas arribar al 2024 amb la temporada començada, signat fins al 28, i tens una temporada més oberta, una opció d'una altra temporada. És a dir, que es treballa, sembla que amb una mica de perspectiva i amb aquesta paraula projecte, que no es crema, i m'agradaria saber si tu, Alvires, l'objectiu d'un títol amb la penya, si creus que esteu a prop, de sigui quin sigui, de tornar a aixecar un títol.
5: Honestament, crec que l'any passat vam tenir molts elements per estar a prop d'un títol. Crec que vam tenir el nivell de poder guanyar un títol com és la BCL. Vull dir, crec que l'equip va tenir el bàsquet, el talent i la preparació per estar-hi molt a prop. Vam tenir una situació molt contrària que vam solucionar parcialment, perquè el perdre doncs dos jugadors de la mateixa posició ens va fer baixar el nivell, no?, d'equip, tot i que tant el Miguel com el Michael doncs ho van fer superbé, i vam perdre una eliminatòria molt igualada contra l'AEK, no?, que era un també dels millors equips de la competició, i que tenia el factor camp a favor, que això sí que és una cosa que a l'hora de poder estar a prop de guanyar un títol, doncs se li ha de donar el valor. Tenir el camp a favor en uns quarts de la BCL és molt diferencial, molt. I nosaltres jugàvem la possible final de la Final Four a casa i vam perdre aquest factor camp, no? Ara tornem a jugar aquesta competició amb aquesta lliçó remarcada, no?, per tots. És l'objectiu per poder guanyar un títol, no? Tenir aquest camp a favor en aquesta eliminatòria i arribar a una Final Four on siguem un dels equips que té nivell real per poder guanyar. No és l'únic títol que podem guanyar, evidentment. Tenim moltes competicions i el que volem és tornar a tenir el nivell perquè quan arribi l'oportunitat estiguem preparats. Aquesta oportunitat l'any passat jo la vaig veure a prop. Anem a fer que el proper any, quan arribin aquestes oportunitats, encara estiguem més a prop i més preparats del que hem estat.
0: Doncs fins aquí, amb el Dani Miret, que a partir d'avui ja pot començar a preparar el discurs des del balcó de l'Ajuntament de Badalona pel títol que guanyarà la penya aquesta temporada. Tant de bo, evidentment, tant de bo que el guanyi, i que a RAC1, evidentment, us ho explicarem fil per randa, tant si el guanya com si no, seguint el bàsquet català amb el Dani Aguilar i en període estiuenc amb el Joan Ferrer, que no saps el que és aguantar-lo, Dani. Mare de Déu, senyor, hauria de cobrar un plus per aguantar aquest tio, però vaja, això t'ho explicaré un altre dia, eh?
5: Molt bé, me n'alegro que sigueu molt panyeros a RAC1.
0: Aquí...
5: Que em veieu en el balcó de l'Ajuntament de
0: Badalona
5: celebrant un títol.
0: Exacte. Ja veuràs tu que això ho recordarem. El dia que celebrem el títol recordarem aquest moment a RAC1. Dani, moltes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns. Molta sort. Acaba de tancar bé la plantilla, de passar uns bons dies, i que vagi molt bé la temporada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
7: A RAC1, tu diràs, amb Miquel Agut.

0: amb el bloc de bàsquet d'avui, la presentació de Sekulić com a entrenador del Barça i la conversa que hem mantingut amb Dani Miret, l'entrenador del Joventut. S'acosta al començament de la competició de bàsquet, tot i que encara queden uns quants dies perquè comenci a rodar la pilota. De seguida tanquem el Tu diràs, però abans hem de fer un cop d'ull al poliesportiu i, a més, Rubén, tenim una última hora de la FIFA.
1: Sí, perquè l'organisme, en un comunicat publicat fa uns minuts, ha reconegut que va cometre errors en el seu projecte de crear una filial anomenada FIFA Forward Enterprise, a qui pretenia vendre participacions del Mundial. La proposta va ser retirada pocs dies després i la FIFA explica que amb aquest projecte no pretenia que les federacions se sentissin excloses del procés i que aquest s'hauria d'haver gestionat d'una altra forma. A més, també ha reconegut error després de la filtració de la proposta als mitjans de comunicació. Recordem que va ser el mitjà britànic The Times qui va informar sobre les intencions de Gianni Infantino, que ha estat molt criticat en els darrers dies i ja ha perdut el suport de diverses federacions per a les properes eleccions del març del 27, com hem explicat fa uns minuts. El comunicat, la FIFA també recalca que no tolerarà cap atac a la seva integritat i que prendrà totes les mesures necessàries per a defensar la seva reputació.
0: Déu-n'hi-do amb el comunicat i déu-n'hi-do amb com està de convulsa la situació amb la FIFA. Potser l'últim minut d'aquí 8 minuts així, encara en tens un altre, Rubén, de comunicat de la FIFA.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Més enllà d'això, a veure, natació artística. Bona nit, Miquel Pasqual.
2: Bona nit.
0: Iris Thió tanca l'Europeu de París amb 6 medalles. Avui ha sumat una altra plata, aquesta per equips.
2: Sí, la natació artística ha acabat avui amb la final de la rutina acrobàtica per equips, on la selecció espanyola s'ha endut la medalla de plata al ritme de la cançó de Rosalía Bergain, l'equip dirigit per Andrea Fuentes, amb Denis González, Lilú Lluís i Txell Ferrer com a representants catalanes, a més de Thió. Ha fet un exercici perfecte perquè ha batut el rècord històric de puntuació en impressió artística. Tot i això, no ha pogut superar a Rússia, que s'ha endut l'or gràcies a una dificultat tècnica superior. En global, la delegació espanyola s'ha menjat 8 medalles, tot i que només una d'or, i per això la seleccionadora Andrea Fuentes tanca la competició amb una barreja d'emocions.
3: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro, pero también aprendiendo.
2: La gran líder, sens dubte, Iris Thió, se n'ha penjat 6 d'aquestes 8 medalles, un or, 4 plates i un bronze. De fet, ha igualat el nombre de medalles que va aconseguir l'any passat al Mundial de Singapur, tot i que llavors van dur-se 3 ors i 3 bronzes, així que ara mateix és campiona del món en solo lliure i li suma l'or europeu en solo tècnic, mentre que ha canviat els 2 ors mundials en el duet mixt lliure i el duet lliure per 2 plates ara a París. A més, també s'ha endut la plata per equips en la rutina acrobàtica i la tècnica, i la 6ª medalla ha estat el bronze en solo lliure, disciplina en què ja és campiona del món.
0: Si les medalles fossin com les copes, hauria de canviar de pis o comprar-se una altra casa, perquè no li cabrien. Sí. Perquè el pas que va... Gràcies, Miquel.
2: Bona nit.
0: I a l'estudi de RAC1 encara el Quim Salvador, perquè hem de parlar, Quim, de motor, per fer-nos ressò de l'èxit d'un jove osonenc que es diu Gil Membrado i que aquest cap de setmana va guanyar el prestigiós Rally de Finlàndia Júnior.
4: Sí, només té 18 anys i 9 mesos i amb el triomf d'aquest cap de setmana s'ha convertit en el pilot més jove en guanyar una prova del Mundial de Rally Júnior, i no una de qualsevol. I a més ho va fer amb emoció fins al darrer tram, ens ho explica ell mateix.
5: Molta alegria, sí. Ja guanyar un ratll del Mundial és especial, fer-ho a la catedral a Finlàndia contra un finlandès i un suec i poder guanyar allà encara ho fa molt i molt més especial. Vam aconseguir liderar divendres i dissabte i arribàvem diumenge molt, molt apretats. Anàvem primers, però al penúltim tram se'ns va girar una mica la truita, ens va adelantar el segon classificat. Estàvem a 3 segons i a l'últim tram vam sortir a donar-ho tot, molt concentrats, i vam poder guanyar el ratll per 2 segons després de moltes hores de carrera.
4: Gil Membrado, que ja és a casa, ha tornat a Escandinàvia molt content, però també una mica amasegat, i és que una de les particularitats del ratll de Finlàndia són els canvis de rasant, que es passen a gran velocitat, i això fa que el cotxe faci uns salts espectaculars que el cos dels que hi van a dins no sempre entoma prou bé.
5: Costa molt saber com i de quina manera saltarà el cotxe en els rasants, i en cops que t'esperes que no saltaràs i doncs fas la gran volada, no vas preparat, i quan fas un aterrissatge una mica forçós, doncs fa una mica de mal, però estem bé, estem bé.
4: Es va recuperar Gil Membrado. La victòria del cap de setmana...
0: Aterratge forçós, sí. En un rally no voldria viure.
4: I a tota velocitat i pendent del següent resant o el següent revolt. Deia que la victòria del cap de setmana situa Membrado en disposició de poder proclamar-se campió del Mundial Júnior l'any del debut. Arribarà l'última cita del campionat, que és el Rally de Xile, del 10 al 13 de setembre. Tercer a 24 punts de Kalle Kasberg, que és el líder, i a 21 d'Ali Turkman. Són força punts, però atenció que aquesta última cita puntua doble.
5: Des del principi, l'objectiu principal de fer aquest campionat, quasi diria per davant de la victòria, anava a prendre tots els ratllis. O sigui, acabar tots els ratllis, fer tots els trams, tots els quilòmetres, per guanyar la màxima experiència possible de cara al futur. De moment ho hem assolit, falta una prova, i intentarem guanyar-lo. El ser doble de punts dona moltes opcions. També els dos primers classificats van molt junts de punts i crec que s'haurà de córrer molt, però ho intentarem.
4: Gil Membrado també va guanyar la cita de Finlàndia en categoria World Rally Car 3, va segon al campionat, però en aquest cas no disputarà el títol perquè no farà el calendari complet.
0: Perfecte, Quim, gràcies.
4: Bona nit.
0: Ens ha costat al Quim un perfil com el del Gil Membrado i ja és aquí la Júlia per explicar-nos què ha passat avui més enllà dels esports. Júlia Manero, bona nit.
6: Bona nit.
0: Per on passa la informació més enllà dels esports a aquesta hora?
6: Doncs que la crisi migratòria de Ceuta arribarà demà al Parlament Europeu. Ho faran una reunió extraordinària de la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior per analitzar l'entrada massiva de migrants de dijous passat, tot plegat a petició del Partit Popular. I compareixeran el comissari europeu d'Interior i el president de Ceuta. Ara bé, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz ja han anunciat que no hi assistiran. Els populars han aprofitat la plantada dels ministres del Parlament Europeu per carregar una vegada més contra els socialistes i acusar-los de desentendre's de la situació. I una dona de 40 anys ha mort apunyalada aquesta tarda a Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. Han trobat el seu cos sense vida a la botiga d'un centre comercial i la policia encara busca l'agressor. Es tracta del segon crim masclista en 24 hores al conjunt de l'Estat, i amb aquestes ja són 35 les dones que han mort aquest any en mans de les seves parelles o exparelles. I amb el temps, aquest dijous ens llevarem amb un cel majoritàriament serè i unes temperatures que baixaran entre 1 i 3 graus respecte al dimecres, sobretot a l'interior. De cara al migdia, començaran a descarregar xàfecs i tempestes intenses al Pirineu que s'aniran desplaçant progressivament cap al sud durant la tarda i aniran ocupant el territori fins a arribar al litoral. Poden ser intenses, anar acompanyades de ventades fortes, calamarsa o pedra, i no es descarta que es puguin produir fenòmens de temps violent com, per exemple, esclafits. En aquest sentit, hi ha avisos actius d'intensitat de precipitació de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora al Pirineu i Prepirineu Oriental, a les comarques interiors, al prelitoral i alguns punts al litoral. Per tant, molta precaució a les lleres dels rius, rieres i barrancs perquè poden créixer de manera sobtada.
0: Gràcies, Júlia. Bona nit.
6: Gràcies, bona nit.
0: Últim minut. Què hem de saber per tancar, Rubén?
1: Que en tenis, Rafa Joder s'ha imposat fa uns minuts al francès Corentin Moutet en 3 sets a la primera ronda dels Masters 1000 de Montreal. El següent rival del madrileny serà l'italià Lorenzo Musetti, a qui s'enfrontarà divendres. Qui ha quedat eliminat és el número 3 del món al rànquing ATP, Alexander Zverev, després de perdre contra el neerlandès Talon Grigspoor en 3 sets. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la cinquena etapa del Tour de França femení, per davant de la suïssa Marlen Reusser, que continua amb el maillot groc a 12 segons de Vollering. No ha estat un bon dia per a Paula Blasi, que ha creuat la meta 2 minuts més tard i ha perdut el maillot blanc de millor jove. I acabem amb la retirada de Lara Good, una de les millors esquiadores de la història. El palmarès de la Suïssa és impressionant. 48 triomfs a la Copa del Món, campiona olímpica als Jocs d'Hivern de Pequín 2022, on va aconseguir l'or al supergegant i el bronze en slàlom gegant. També va aconseguir un altre bronze a Sochi 2014 en la modalitat de descens.
0: Gràcies, Rubén. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Dos quarts clavats.

0: Fins aquí el Tu diràs. Demà hi tornarem a 11:15. Veurem si s'ha mogut un mil·límetre la situació de Julián i la situació de Ferran, o si hi ha algun altre nom propi de l'actualitat futbolística. De moment, aquests són els que marquen l'agenda. I moltes més coses, segur que us explicarem demà. Abans, ja ho sabeu, us podreu informar a tots els programes d'aquesta santa casa, començant pel món a RAC1. Ben d'hora, ben d'hora, que diria Pep Guardiola. Gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu i fins demà.
1: Tu diràs.
2: RAC1. Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. Podcast. Podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: La paraula colesterol ens atemoreix perquè sabem perfectament que quan en tenim més quantitat al compte, al nostre organisme poden haver-hi problemes. En qualsevol cas, és bo saber que tot i que els nivells de colesterol depenen de diversos factors, la dieta té un paper en aquest tema i que hi ha aliments que ens poden ajudar. Si el colesterol et preocupa, aquest, el número 128 de respostes que alimenten, és el teu podcast. Magda Carles, com estàs?
2: Bé.
1: El colesterol és un tema que preocupa a la teva consulta?
2: A tothom preocupa. Jo crec que és dels temes en medicina que s'han popularitzat més transversals i que d'alguna manera ha arribat molt a tothom. És com

0: ni per intuïció, doncs, i tu veuràs que a la part que et diuen la et diran l'hemograma, quin tipus de cèl·lules sanguínies tens, la glucosa, i dintre aquests paràmetres veuràs que hi ha el colesterol, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, val? I és això el que tenim que mirar. És això el que tenim que mirar. Quan les nostres xifres de colesterol són altes, és aquí quan tenim que començar a mirar amb més detall. Si veiem que el colesterol total és alt, és quan tenim que mirar els detalls ja amb més, amb més profunditat. El problema està, el problema real, quan el colesterol LDL doncs està més alt del que tindria que estar, del que hauria d'estar.
1: Quin és el colesterol LDL?
0: Doncs és, bueno, què és això de l'LDL?
1: Això.
0: Són transportadors.
1: Què vol dir?
0: Perquè, clar, el colesterol és un greix. Pensem que l'anàlisi de sang, el que mesura és el que tenim a la sang, i el greix per la sang no va allà volant pel seu compte, està en un transportador, perquè el greix no es barreja amb l'aigua, no? Per tant, doncs, aquests transportadors, aquest es diu LDL, proteïna de baixa densitat. Uh-huh. Bé, doncs aquest colesterol va del fetge als teixits, d'acord? Doncs quan això està massa elevat, es tenim que preocupar. Per què? Perquè és un colesterol que se sap que augmenta la probabilitat d'aterosclerosi, de que aquesta greix es depositi de les artèries en el nostre organisme.
1: I Magda, se sap per què s'eleva? Hi ha alguna cosa que nosaltres fem en la nostra alimentació que provoqui aquesta elevació del colesterol?
0: Veure, hi ha gent que té colesterol elevat per un tema genètic.
1: Vale.
0: És a dir, que no hi ha causa. Uh-huh. Tu neixes amb aquesta tendència. Moltes vegades a les famílies veus que els pares tenen
1: per
0: el colesterol
1: herència,
0: elevat. Sí, és una mala herència, però és una herència. Veus que els pares tenen el colesterol elevat i els fills també. És així, i tu no has fet res. I a lo millor fas esport i a lo millor també menges molt bé, però per genètica tu tens el colesterol elevat. Uh-huh. Hi ha una creença molt equivocada de que el colesterol depèn del que mengem. La típica pregunta, com pot ser que jo tingui el colesterol elevat si menjo molt bé? Doncs perquè no depèn només del que mengem. Depèn de coses molt diverses, de la genètica, però també, per exemple, del grau d'estrès. Depèn de la genètica, també de com funciona el teu sistema digestiu, de si hi ha malalties associades, com pot ser un hipotiroidisme, una diabetis, una insuficiència renal, que prenguis segons quins fàrmacs. O sigui que no és tan simple.
1: Però sí que dius que, d'alguna manera, l'alimentació també ajuda a pujar aquest
0: sempre
1: colesterol.
0: És a dir, sigui la causa que sigui, sigui la causa que sigui el fet del colesterol elevat...
1: L'origen,
0: si jo menjo malament, encara es pujarà més, amb algunes persones més que altres. És a dir, hi ha gent que és més sensible a una mala alimentació que altra, en el sentit de pujar el colesterol.
1: I quins hàbits dolents en la nostra alimentació poden provocar això?
0: D'entrada, per exemple, el simple hàbit de menjar, doncs, massa. O sigui, estàs amb sobrepès, o estàs obès i estàs menjant més energia del compte. Que estiguis menjant més sucres del compte. Ets una persona que menges molt dolç, molt caprici, molt tal. Però sobretot que ets una persona que menges molt greix saturat o molt greix trans. On es troba això?
1: Exacte.
0: A les carns greixoses, als formatges greixosos, val? Aquests embotits que són tot greix, uh-huh. Aquests gelats tan cremosos, ja m'entens, que són pura nata, allò, vale, no? Tot això, la veritat, no ens va massa bé. A les galetes empaquetades, que són greixoses també, no? Molts snacks, en fi, molta cosa de paquet, que dic jo, molta cosa que està empaquetada, doncs tot això pel colesterol no va massa bé.
1: I Magda, aquest colesterol LDL, mm-hmm, pot aparèixer a qualsevol perfil de persona, ja sigui una persona gran, un jove, un nen pot,
0: o sigui,
1: tenir,
0: sí,
1: colesterol,
0: sí,
1: per exemple?
0: Sí, un nen pot tenir, sí, el colesterol més elevat del compte. El que passa és que considerarem que el colesterol que és normal per ell no és una xifra igual a que un adult. De la mateixa manera que no és el mateix colesterol el normal, el d'una persona de 20 anys, que el d'una de 75. Si jo veig, per exemple, un senyor de 75 anys que té 240 de colesterol, jo ho miraré molt diferent que si aquest senyor en té 30. D'acord? És diferent. Però és veritat que el colesterol elevat pot passar en qualsevol edat.
1: Pel que els barems, quins són? Vull dir, el barem,
0: veure,
1: de colesterol,
0: mira,
1: normal...
0: L'ideal seria estar més baixa de 200.
1: Uh-huh.
0: Com a colesterol total. Uh-huh. Val? Però entre 200 i 240 es considera que és el límit alt. Recordem que fa 20 anys és normal fins a 250,
1: Ha canviat això,
0: Sí. Bueno, ho han afinat més, no? Per sota de 200 seria l'ideal. Més enllà de 240, 250 ja es considera el colesterol alt. alt, i a partir de 300 penso que ja és increïblement alt, no? Per tant, què és l'ideal? Que anem a fer l'analítica i ens trobem aquest colesterol que està a 200, menys de 200.
1: Això 200 seria menys. Lo normal.
0: Això seria l'ideal. L'ideal, sí.
1: Perquè què pot passar? Quines conseqüències pot tenir, Magda, que tinguem el colesterol per sobre de 240 o 250?
0: Clar, per què és important això? Perquè, fi al cap, és un paràmetre. Vull dir, si és important perquè augmenta, com

0: deia abans, la possibilitat d'aterosclerosi, és a dir, que aquest colesterol faci que d'alguna manera la sang sigui com més consistent, més espessa, i es depositin plaques de colesterol a les artèries o altres òrgans. Què passa quan hi ha plaques a les artèries? Doncs que això primer el que pot fer és que si hi ha una placa, és com allò, aquella obertura que té l'artèria, va sent més petita fins que queda obstruïda. D'acord? Però també pot passar, que és el que passa amb l'infart, no? Que hi ha una artèria que queda obstruïda, doncs, a la majoria de vegades, per un greix, per un tros de colesterol, de greix, de teroma, digui el que vulgui. Si tenim un infart, per què? Perquè la sang no arriba a aquest tros de teixit i allò queda infartat. Què vol dir infart? Sense vida, sense irrigació, val? Les cèl·lules sense irrigació no viuen, val? També pot passar que aquell tros de teroma, de colesterol, digui com vulguis, es fragmenti i viatgi per al torrent sanguini. Pot passar, per exemple, que se'n va depositar un petit d'artèria del cervell. Pam, allò et queda, doncs, que aquell petit tros del cervell que ha quedat sense irrigació...
1: Pot fer un tap,
0: tens un,
1: no?
0: Tens un ictus.
1: Ostres.
0: Clar, és que de què es mor la gent actualment? De malalties cardiovasculars.
1: Sí.
0: I de càncers. Però sobretot de malalties cardiovasculars, no? Per tant, sí que és important.
1: Hem d'estar atents.
0: A veure, és un factor de risc. Vol dir això que es tinc colesterol a 240 en morir? No, home, no. Però vol dir que tens un nombre de
1: que
0: més...
1: Que has de vigilar.
0: Què has de vigilar? Doncs mira, si aquesta persona, a més de colesterol elevat, fuma, és a dir, tots aquells factors que també poden alterar les artèries en aquest sentit. El tabac, la hipertensió, que és un desgast constant de l'artèria que l'acaba fent malbé, si ets diabètic, que també tens les artèries fetes malbé, no? Això també. Si tens antecedents genètics ja d'infart o d'ictus en els teus pares, per exemple, també, atenció, no? Si tens molt estrès, si tens doncs una insuficiència renal o problema renal, si tens problemes hepàtics, vull dir, a veure, tot això, saps? Va sumant. Per això dic que no és només veure la xifra d'hipercolesterolèmia a l'analítica. Després és el metge, el que tenim que dir, hem de dir, doncs, bueno, vista la seva analítica, la seva història clínica i el que vostè té, serà més greu o menys greu.
1: Magda, i amb la dieta, nosaltres podem solucionar sempre aquest tema del colesterol? El podem abaixar i quedar-nos en un punt que estigui bé?
0: Solucionar, moltes vegades, no. El que passa és que quan tu fas dieta sempre millora una mica. Baixa un 15%, un 20%. Clar, si tu tens poc elevat el colesterol, és a dir, el tinc més alt, una mica més alt, bueno, doncs potser amb la dieta i fent exercici ja està. Però si tu ho tens molt elevat, doncs potser fent dieta, tot i que l'has de fer, no n'hi ha prou. I aleshores s'han de fer fàrmacs, saps? Però és interessant perquè, clar, és que hi va la salut de les teves artèries. No?
1: Posem per cas que comencem a cuidar la nostra dieta, sí. A vigilar.
0: Sí.
1: Quins aliments ens van bé per tenir un control del nostre colesterol i que no pugi molt?
0: Hem dit abans els que no, doncs ara els que han d'estar sempre, que ja ho han dit moltes vegades, de fet no s'ha de fer res més del que es fa amb una dieta equilibrada mediterrània. Vegetals, fruites i verdures cada dia. Augmentant potser la ració de llegums, de cigrons, llenties i això que té un efecte molt, molt, molt beneficiós. Augmentant les racions de peix blau, de sardina, salmó, barat, totes aquestes coses, no? I posant-hi fruits secs, perquè els tres tenen efectes comprovats científicament de baixar el colesterol. Val? I fer servir l'oli d'oliva, que també amb aquest, ho tenim fàcil, perquè en el fons són ingredients molt nostres, vull dir que no estem demanant tampoc res que sigui molt extraordinari, no? I amb coccions molt senzilles.
1: A vapor?
0: Sí, a vapor, planxa, forn, i sobretot fent una cuina, jo diria, de qualitat, però molt simple, molt poc sofisticada, saps? I cuidant què és el que menges al llarg del dia, òbviament també. I atenció també amb l'alcohol, perquè és veritat que petites dosis de vi, hi ha alguns estudis que diuen que milloren els índexs de colesterol, però són petites dosis. O sigui, petites dosis és una copa de vi. No és mitja ampolla,
1: La cervesa també la podríem incloure
0: aquí? No té tants efectes com el vi, en aquest tema, segons estudis, Però també, si ho volem incloure, perfecte, però en petites dosis.
1: Magda, abans es deies, vigileu amb la carn.
0: Sí.
1: Però això no vol dir que l'haguem de treure de la dieta, no?
0: En absolut, no. Carn greixosa. No. La carn magra, perfecta. O sigui, tu pots menjar el teu pollastre, gall dindí, conill, vedella sense greix, òbviament. Clar que sí, la carn no tenim que treure-la. Ha de ser carn de qualitat i poc greixosa. Altra cosa són els embotits. Aquí estem en un altre univers.
1: I els làctics? Els làctics, on els situaríem?
0: Els làctics, sobretot els formatges greixosos, és el punt més complicat. Per què? Perquè hi ha formatges que tenen un 40 i un 50% de greix. Val? La llet té un 3%. Un iogurt té un 3%.
1: Bé.
0: Que és poquíssim.
1: Ja que fèiem que en parlàvem.
0: També té aquest 3%. Si el fem a partir de llet entera, tindrà un 3%. El si el fem a partir de semidesnatada o desnatada, tindrà menys.
1: El vaig tastar, eh? Tenia raó, eh?
0: I bé?
1: Molt bé, molt bé, bé. Sí que és veritat que jo no sóc molt de picant, eh? Ah. No sóc gens de picant.
0: No, és un lleu, és una cosa molt, molt subtil, eh? Molt subtil, eh?
1: Prefereixo el iogurt, eh?
0: Ja.
1: Però bé.
0: És
1: bé.
0: Que, sí, t'ha d'agradar. És com, saps que costa una mica habituar-se quan ets jove a la tònica, que dius aquesta marc... És una mica el mateix rotllo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És una cosa, un gust poc usual. Però quan t'habitues és bo. Uh-huh. És bo.
1: Un altre aliment, uns altres aliments, els dolços, que també ens deies clar, abans, clar. Vigileu.
0: No vol dir que no puguis prendre una galeta, però sempre ho hem dit, i no em cansaré de dir-ho, està en com ets tu i la quantitat que en prens. Una cosa és que tu prenguis amb el cafè dos galetes, una altra cosa és que esmorzis a base de galetes i te'n mengis 20. També cal veure aquesta galeta de què està feta. L'has fet tu o és de paquet? I si és de paquet, quina qualitat té? Perquè hi ha galetes molt diferents avui en dia al mercat. Hi ha galetes amb una dosi de sucre i n'hi ha que es tenen el triple d'aquell sucre. Hi ha galetes fetes amb oli d'oliva i n'hi ha que són amb oli de palma. Vull dir que és molt diferent.
1: Clar, galetes en podem fer a casa, però no a diària, això.
0: No, galetes no són
1: dies
0: a casa.
1: Puntuals, no?
0: No, galeta, a veure, és que, saps què passa? S'ha de trobar l'equilibri entre cuidar les teves artèries i cuidar la teva salut i no amargar-te la vida, també. Pensem també en l'exercici, que també influeix, O sigui que s'ha de trobar l'equilibri entre menjar bé, moure's, no?, i la teva salut total. Pensem també en el descans, pensem en el no fumar, que això sembla que no, perquè clar, si tu vas a prendre el kèfir i la galeta desnatada i sense sucre, i et prens i fumes un paquet de tabac al dia, de veritat...
1: No serveix de res.
0: No serveix de res, home, és que... Uh-huh. Home, seria millor que mengessis pitjor que encara que a més mengessis malament.
1: Que ho fessis tot malament.
0: Tot
1: no?
0: malament, però home, el tabac sí que és de les coses claríssimes, és un grau d'intel·ligència deixar el tabac. És de les coses millors que podem fer a la nostra vida. Uh-huh. És com deixar un nòvio tòxic, Esther.
1: Sí. Magda, aliments més perniciosos. Quins posaries a la llista? Quins serien els aliments més perniciosos? Tenint en compte que avui estem dedicant el podcast al número 128 de respostes que alimenten a parlar dels problemes provocats pel colesterol alt.
0: Doncs mira, per exemple, què et diré jo? Aquests brownies empaquetats que ja venen amb aquell greix que hi ha el paper de plàstic i de com mentalat de greix, no? Que tu mires els ingredients, hi ha 500 ingredients i que a més hi ha olis d'aquests trans hidrogenats, bueno, això és, per exemple, això és una... En fi, aquests embotits que semblen com de plàstic, que tots són greix, no?, que dius, aquests gelats com molt barats, que són tot també natosos, tot això, segons quines salses també, Déu-n'hi-do, segons quin precuinat, segons quin tipus de pizza. Saps aquestes pizzas que tenen, que són molt barates, i tenen dos dits de formatge? Uh-huh. Aquest formatge sol ser grassa pura.
1: Horrorós.
0: És horrible. Uh-huh. O sigui, hi ha més grasses a vegades indeterminades. Hi ha segons quin dolç, segons quina bulleria, que és que el greix no saps ni quin greix és. No ho saps, perquè l'empresa que varia de greix cada setmana agafa el més barat que troben. No, clar. A veure, quan tu trobes... No, és que no vull nomenar, personalitzar, però quan tu veus que una cosa val un euro i que hi ha 20 unitats... Que
1: no
0: poden
1: quadra,
0: donar,
1: no quadra.
0: Que poden donar,
1: no
0: i a sobre el paquet és molt mono, i a sobre hi ha un cartonet, i a sobre et donen un cromo. Què et poden donar per un euro? Doncs és això. Ara, una mica de sentit comú, no?
1: Tot això que estàs descrivint és una realitat. Vull dir, estem envoltats d'aquests productes.
0: Molt, molt.
1: Envoltats.
0: Ves una gran superfície. Què trobes abans d'arribar a la caixa? Ves la secció de galetes i de farinacis. Vale, que hi ha galetes que estan bé, però hi ha una quantitat de coses que dius, mama meva, si em prenc això és que...
1: Tu ja ho saps, els que tenim fills, la majoria...
0: Que els agrada.
1: Demanen això.
0: Clar, perquè els agrada, tenen colorins, és el dolç agrada molt als nens i agrada molt als grans, i és una tentació. I a més és una cosa que crea com una certa addicció. Per què? Perquè és el plaer instantani.
1: Sí, sí, sí.
0: És que hi ha poques coses que siguin plaer instantani.
1: I és la
0: clar.
1: Lluita de fer-los veure que han de menjar verdura, que han de menjar fruita, que han de tenir uns hàbits
0: saludables. I que hi ha coses
1: saludables.
0: Dolces també més lleus. I que potser un bon pastís val, però un cop a la setmana. Jo sempre penso que abans els pares, aquells hàbits clàssics de que el diumenge hi havia pastís en una casa, i que les pastisseries, que ara n'hi ha molt poques, de fet, de pastisseries, però que es anava a comprar el pastís, crec que allò estava... fantàstic. Per què? Perquè era un dia a la setmana, però la gent no menjava croissants cada matí. No hi havia croissants cada matí. Tu, el diumenge, hi havia pastís, però tu cada dia feies entrepà. Què és això de menjar croissants
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: dia?
1: Sí, sí, nosaltres els
0: dijous...
1: I no
0: dijous... és que tingui res especial contra el croissant, però què és això de menjar madalenes i croissants cada dia?
1: A casa meva era el dijous, no. Ma mare ens acompanyava clar. A l'escola, el meu germà i a mi, passàvem pel forn i ens deixava doncs, agafar aquell dia un croissant, una siamada,
0: un dia, bo. Perquè és que, si no, per la gràcia, també. Si tu cada dia menges el croissant,
1: ara,
0: al final,
1: era
0: croissant
1: una festa.
0: És com una mongeta verda.
1: Era una festa, eh? Era una festa.
0: És veritat.
1: La festa del dijous.
0: I després també jo recordo les coques aquelles que feia les àvies, no? Però clar, i potser ho feien amb oli d'oliva, posaven ingredients bons, era molt diferent, molt diferent. De veritat, s'ha de mesurar aquest tipus d'aliments. No s'ha de ser talibà, perquè jo soc molt poc partidari de les provisions dràstiques, però sí que s'ha de mirar per la teva salut i per la salut dels nens.
1: Magda, parlem dels ous, un aliment molt beneficiós, que té moltes propietats. Sí. També té propietats relacionades amb el colesterol?
0: L'ou el que té és molt colesterol ell. O sigui, té, per una cosa és colesterol, una altra cosa és greix saturat i una altra cosa és una greix trans. S'ha vist per estudis, ja fa molts anys, això que ho sabem, que puja més el colesterol, perquè una cosa és el colesterol de l'aliment, i una altra cosa és el nostre colesterol.
1: El que t'arriba a tu, de l'ou?
0: O sigui, quin efecte té en el teu organisme? Doncs s'ha vist que aquest colesterol de l'ou realment té molt poc efecte sobre el nostre colesterol. En canvi, sí que té moltes substàncies que sigui beneficiós fins i tot des del punt de vista cardiovascular, perquè té antioxidants, té moltes coses que estan molt bé. Per tant, ous, no te pots prendre 10 cada dia, però tu un cada dia sense cap problema, cap problema.
1: I dels precuinats ja ens has parlat.
0: Sí.
1: Parlem d'altres aliments, d'aquests que també agraden a casa, no?
0: Ui, n'hi ha molt.
1: Millor sushi que una pizza o una hamburguesa pel tema del colesterol?
0: Pel tema del colesterol, sens dubte sí. Pel tema microbiològic, depèn on compris el sushi, eh? Perquè recordem que els sushis i aquestes coses han de ser d'una higiene...
1: Sucedonis el sushi.
0: No, exquisida, eh? Ha de ser... Pensa que estem prenent peix cru. I per tant, doncs allò ha de ser garantit, a veure que ho és, normalment, però vull dir, jo que vaig buscar després el grat, doncs és veritat que no tots són avantatges tampoc, eh? I la pizza ja sabem el que és, hi ha pizzas i pizzas, però aquestes, si tu veus una pizza quilomètrica que val 5 euros, doncs què pot tindre d'ingredients?
1: Sospitosa.
0: És que la gent es pensa que ens regalaran les coses, no?
1: És una mica el que tu deies abans, no?
0: Una mica ja sentit comú, no?
1: És no clar, ho fem cada dia, que ho fem clar. De tant en quant, doncs
0: fem-ho
1: el dia
0: bé.
1: Que ho fem...
0: Fem-ho
1: bé, sí, sí.
0: Però mira, jo he mirat, a més, a mi m'agraden les pizzas, a la meva filla li encanta les pizzas.
1: Fem la casa, casolana.
0: Fem la casa, o si la demanen en un lloc que tingui una certa entitat, demanen en un lloc que tingui una certa qualitat, és que ja es nota la diferència, ja es nota la diferència, tu. Hi ha formatge de pizza que sembla un xiclet greixós, que és que em prens un tros, mira, un tros de pizza no t'ha de quedar aquí, aquí, com si haguessis pres un pollastre a l'asenter. Quan hi ha aquesta sensació de sacietat, de que estàs enfalagat, vol dir que allò té molt de greix. Un tros de pizza bona te s'ha de col·locar bé, o sigui, ho has de poder menjar tranquil·lament. Què vol dir això? Que no té un excés de greix. Estic d'acord, encara no és el mateix una quatre estaciones que porta carxofeta i xampinyó que una que sigui amb ferrat i bacon. Clar que no. Però és que comparant la mateixa aquesta de verdures, n'hi ha que la prens i no passa, perquè té una quantitat de greix increïble.
1: Sí, sí, tot
0: per tant, aquestes coses, qualitat.
2: Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: De 128 de respostes que alimenten, avui hem fet un especial Magda colesterol.
0: Exacte, que és interessant perquè l'interessa a tothom i perquè tots amb l'edat ens va pujant sigilosament.
1: Doncs ara és qüestió de tot el que hem dit posar-ho a la pràctica, eh?
0: Exacte.
1: A casa, a l'hora d'anar a comprar, tot això,
0: exacte.
1: Fil per randa.
0: Que si ho resumim rapidíssimament és, què ens convé? Fruites, verdures, peix blau, fruits secs, oli d'oliva i llegums, bàsicament, dintre la nostra dieta mediterrània. Què és el que no? Doncs tot el que és la brioixeria industrial, el que són els embotits, les carns molt greixoses, els formatges molt greixosos, les salses molt cremoses amb ingredients indeterminats, aquests gelats tan cremosos, pastissos de qualitat, diguéssim, indeterminada, galetes d'aquestes, tot això és el que no, d'acord? Ni excés d'alcohol, ni tabac, ni sedentarisme.
1: Magda Carles, moltíssimes gràcies pels consells i ens retrobem en 15 dies.
0: Adéu-siau.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC1.
3: A les últimes hores, les xarxes socials del Marroc, ara ho dèiem, van molt plenes de missatges amb una suposada nova crida a creuar la frontera de forma massiva amb Ceuta. Aquestes publicacions parlen d'una nova data, seria el 15 d'agost, per tant estem parlant d'aquí a 10 dies. Això avui que hem conegut les conclusions d'una empresa que ha investigat exactament què va passar el 30 de juliol i ha explicat que tot es va anar organitzant a través de 25 grups de Facebook. I aquesta empresa que ha analitzat com va anar creixent aquest discurs i com va anar creixent aquest missatge a les xarxes socials ha comprovat que darrere d'aquesta nova crida que ja parla del 15 d'agost hi ha els mateixos perfils i els mateixos usuaris que ja van fomentar o van fer créixer la crida del dijous passat. A aquesta hora en podem parlar amb algú que coneix bé les xarxes del Marroc, que ha pogut parlar amb diferents persones d'allà i recollir aquests missatges que ara analitzarem. És el Mohamed El Amrani, ell és comunicador, activista social, el coneixeu bé, és tertulià del Marroc. Bon dia, moltes gràcies, Moja.
4: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
3: Bé, i tu?
4: Bé, aquí a Atena, aquestes últimes informacions que explicaves, perquè és veritat, estan circulant cartells, fotografies, sí. I aquestes fotografies són amb la data sobreimpresa 15 d'agost i expressions que es presenta com una última oportunitat i sobretot a Facebook. Per tant, jo crec que és molt interessant analitzar bé com es va produir l'anterior mobilització a xarxes socials per comprendre aquest el 15 d'agost, que jo ja t'avanço que considero que serà molt més improbable que passi el que va passar el 15 d'agost l'altra vegada.
3: Yeah. De moment, aquests missatges que estan corrent ara, Moja, són vídeos, són textos, com ens hem d'imaginar?
4: Segueixen una mica el mateix patró. Són fotos de les últimes entrades o fotos generades amb senyals de victòria, imatges sobreimpreses, expressions, algun vídeo. També s'utilitzen vídeos de mitjans de comunicació espanyols. És a dir, hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que segueixen una mica el mateix patró. El missatge aquest de 15 d'agost i que serà com l'última oportunitat. I en aquests grups de Facebook i en alguns grups de WhatsApp, on es concentra pràcticament a gran part d'aquesta organització, hi ha veus molt discordants. Hi ha veus que segurament ho volen repetir perquè entenen que és una última oportunitat. Sí. I després hi ha altres, la gran majoria, que ho estan criticant perquè han vist el que va passar a l'última entrada i són bastant reticents. Llavors, aquí hem de separar com dos circuits d'aquesta mobilització, d'aquesta viralització de les xarxes socials. Sí. No? Una més al debat i l'altre més el que passa dins d'aquests grups.
3: Que potser, no?, els dies abans a l'entrada massiva del dijous de la setmana passada, molt probablement hi havia, no?, com un suport unànime o potser més majoritari, i ara dins d'aquests mateixos grups que van fomentar en aquell moment, ara hi ha més discrepàncies, no?
4: Clar. Hem d'entendre que a les xarxes socials hi ha un patró. Aquest patró comença amb una incubació d'un rumor. En el cas de l'anterior, el rumor van ser dos. Una, que la sentència del Tribunal Suprem espanyol volia dir que tenies la possibilitat d'entrar i que no et podien retornar i fer fora. I l'altre, el rumor, era aprofitar els últims dies de la regularització per poder, un cop entris, regularitzar la teva situació. I, evidentment, utilitzant pseudomentides, perquè no és cert que la regularització et permeti, un cop entris, regularitzar la teva situació. Ara ens trobem amb un rumor diferent, no? Ens trobem davant d'un rumor que el 15 d'agost hi haurà aquesta nova entrada i que estiran una miqueta aquest fil d'aquesta sentència. Però va seguint una miqueta la mateixa escala, no? S'utilitzen, un cop tu has incubat el rumor, hi ha una validació visual, que són aquestes imatges, aquestes fotografies, on t'estic dient que aquest rumor que t'estic explicant és possible, perquè mira'm, jo hi he entrat, jo hi soc, jo ho he aconseguit, i aquesta validació visual, un cop es produeix, passem al que és la viralització, que és l'amplificació algorítmica, no? I aquí TikTok i Instagram juguen un paper important, i és important també ser conscients que cada xarxa social juga un paper diferent. Hi ha unes xarxes socials que juguen un paper més emocional, com són TikTok i Instagram, i després hi ha unes xarxes socials que juguen un paper més, diguéssim, operatiu, que són xarxes socials on s'organitza informació per poder anar-hi, informació per poder arribar-hi, etc. No? Per tant, hi ha aquests estats d'ànim depenent de la xarxa social.
3: Els perfils, Moja, són tots els mateixos o n'hi ha de molts diversos i no sé si potser són bons o...
4: A veure... Un cop la viralització s'ha produït, a partir d'aquí la pròpia viralització s'aprofita del contingut ja generat. Hem de tenir en compte aquí els diversos actors, no? Per una banda tenim els joves que frustrats generen aquest contingut, després tenim la comunitat migrant que vol creuar i està convençuda de creuar, i després tot uns creadors de contingut amb molts seguidors que comparteixen aquesta informació. I de forma transversal hi ha les màfies. Les màfies s'estan aprofitant de la venda de material, de flotadors, transportistes, intermediaris... Llavors, clar, hi ha com tot un ecosistema dins de tot plegat.
3: Ja. Clar, m'imagino que en aquestes publicacions hi ha aquests comentaris, que ara deies, que sí. N'hi ha de discrepàncies, però n'hi ha de gent que digui... Vinga, som-hi, tornar-ho a intentar, aquesta sí que serà la bona. No sé si ja també has detectat missatges en aquest sentit.
4: Sí, malauradament sí. Hi ha el que es diu les xarxes socials i després l'estat d'ànim. I malauradament sí, malauradament hi ha gent que entén que ho vol intentar... fruit de la frustració, fruit del que sí. I també perquè hi ha una gran idealització d'Europa, i contra això jo crec que és un dels grans mals que accelera aquesta viralització. Encara que tu els diguis no, un cop arribareu hi haurà un procés traumàtic migratori, no s'ho creuen, perquè és tant aquesta sensació, aquesta desconnexió de la realitat que produeixen les xarxes socials, que crec que afecta. I aquí crec que juguem un paper imprescindible a la diàspora. És a dir, les persones marroquines que vivim a Espanya, a Europa, hem de fer contranarrativa. És a dir, hem de ser capaços d'explicar a través de les nostres xarxes socials que Europa no és un model ideal. Hem de ser capaços de projectar que el procés migratori té un cost i que les dificultats que hi ha a Europa no són les que t'expliquen les xarxes socials. No? Per tant, jo crec que aquí també tenim una responsabilitat important, sense culpabilitzar-nos, la diàspora. Hem de fer aquesta contranarrativa d'aquestes xarxes.
3: En aquests missatges, Moja, hi ha indicacions de què s'hauria de fer? La típica recomanació de què portar a sobre per facilitar, doncs, per exemple, si s'ha d'intentar fer aquest quilòmetre i escaig per mar, nedant... Hi ha indicacions d'aquest tipus o són més propaganda en el sentit de vinga, fem-ho?
4: Depèn de les xarxes socials. Sí, a TikTok és viralització. A TikTok es busquen més vídeos més emocionals, però en canvi a WhatsApp, on hi ha diversos grups operatius, sí que hi ha... comparteixen experiències i comparteixen una mica com fer-ho, explicar com ho han gestionat. I els grups de Facebook, que són comunitats que al Marroc són molt importants, són grups massius, quan es fan convocatòries, on hi ha testimonis, on hi ha rumors jurídics, aquí sí que s'explica com creua... Hi ha algun vídeo inclús de TikTok que explica la travessia, però clar, és estrany, he de dir que és estrany, perquè són vídeos que segueixen com un patró que fa que es viralitzi.
3: Ja. Per tant, la crida i el moviment hi és, però tu, Moja, tens la sensació, observant-ho, que ni molt menys podem estar parlant de... o no, podrem estar parlant el 15 d'agost d'unes imatges i una situació com la que hem viscut aquests últims dies.
4: No, i jo n'estic... estic convençut que al Marroc, tenint-ho present, i Espanya i el govern de Ceuta, ja ho ha dit les últimes hores, el govern de Ceuta el que ha dit és que la rumorologia... Sí, és rumorologia, però hi ha d'haver un punt que ens hem de prendre en sèrio, però perquè hem d'evitar tragèdies, hem d'evitar morts, hem d'evitar aquest aquestes arribades que poden provocar aquestes situacions. Per tant, aquesta crida és efectiva, existeix a les xarxes socials, no se sap l'origen, segueix una miqueta un petó de viralització semblant, però ni molt menys crec que tindrà a veure amb el que va passar el 30 de juliol. Per què? Perquè hem de tenir en compte que va haver un component FOMO molt important, també.
3: Yeah.
4: El component FOMO, que a vegades es ridiculitza aquest concepte, no és gens ridícul. És a dir, la gent, per FOMO, es deixa arrossegar per alguns moviments. I per què han vist imatges de famílies? Perquè estaven estiuejant a la ciutat del costat i ho van agafar tot i van anar-hi. Hi ha imatges surrealistes a les xarxes socials de gent que ho va deixar tot i va anar a creuar perquè va veure que hi havia una crida a xarxes socials, al boca a boca, etc. I van anar ja, no? Amb aquesta sentència del Tribunal Superior, etc. No? Per tant, no serà ni molt menys perquè la gent ja sap de què va la cosa. No és, jo crec que el FOMO no hi serà. El que hi ha d'haver, doncs, per evitar la tragèdia, són aquests joves, aquesta comunitat migrant, que sí o sí segurament hi voldrà anar. Però bé, la convocatòria a xarxes socials hi és.
3: Mm-hmm. Mohamed El Amrani, gràcies i ens veiem divendres.
4: Ens veiem fins aviat.
3: Una abraçada, Moja.

0: Per molts de nosaltres, l'estiu és preparar una bossa a mig matí, posar-hi les tovalloles, posar-hi la crema solar, posar-hi mil i una coses més, les pales, una pilota, un flotador... Però, sobretot, també un llibre. Sense un bon llibre, l'estiu no acaba de ser estiu, és una mica menys estiu, i per ajudar-nos a tots a saber quin llibre hem de dur a la bossa, avui tenim aquí el Marc Artigau. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
0: Bé?
1: Sí.
0: Sí, m'agrada. Estàs d'acord que estiu és sinònim de llibre, també? Una mica sí. Per tenir més estones per llegir...
1: Sí, hi ha de tot, no? Hi ha gent que aprofita per fer aquell gran totxo, aquelles lectures grosses que no pots durant el curs, i en canvi hi ha gent que vol una cosa lleugera per... no? Més...
0: Totalment.
1: Bé, doncs...
0: Aquí cadascú.
1: Cadascú, llavors intentarem fer un equilibri, recomanar una mica per aquí, una mica per allà...
0: Perquè el Marc avui ens porta recomanacions de novel·la, d'assaig, de contes, de clàssics, de poesia i pels més petitons de la casa.
1: Sí, perquè molts cops ens sembla que recomanar llibres és recomanar novel·les. I no, i hi ha un món allà fora.
0: Hi ha molta cosa més.
1: I no, ja que hi som, doncs sí, recomanarem novel·les, però també altres coses.
0: I comencem amb les novel·les, si et sembla?
1: Comencem.
0: Anem amb la primera?
1: I tant.
0: Quina és, Marc?
1: Mira, la primera és La mare, de l'Emma Zafón.
0: Val.
1: Començarem parlant d'ella perquè ja ens va ens va sorprendre, precisament, tot el contrari, fa uns anys amb una novel·la que es deia Casada i callada, que és una novel·la magnífica ambientada en un poble valencià, on explicava, ja veuràs que t'explico una mica l'argument perquè rima amb el que amb la novel·la que parlarem d'ella, on explicava la història d'una dona, que era la narradora, que com totes les dones d'una generació, segurament les nostres àvies, no havia crescut amb la idea de que havia de casar-se, tenir fills i construir una família. Això era la novel·la anterior, que també us la recomano, però avui parlarem de La mare. La mare arrenca, el punt de partida és la Piedad, que és la mare d'una família que té un accident i a partir d'aleshores ja no pot cuidar els altres. I aquest petit canvi, no, que no sembla molt important, sacseja completament el seu entorn perquè els fills descobreixen fins a quin punt tota la seva vida s'aguantava sobre aquesta feina invisible que tenen tant les mares. No? I hi ha alguna cosa d'enllaç entre un llibre i un altre. I mira, a mi el que m'encanta de l'Emma és el seu humor. Té un humor que hi connecto molt, però també és molt tendre escrivint i molt intel·ligent. I no m'agraden aquestes novel·les que ens volen com alliçonar. I ella no ho fa gens. Ella et convida, et porta en la història i, a més, rius.
0: M'encanta. I mira, m'has fet pensar, amb tot el que deies, m'has fet pensar en una novel·la que ara ja té uns anys, no gaires, hem de tenir 3 o 4, en deu tenir, que és Mamàlia, de la Isenda Solsona.
1: I tant.
0: M'he sentit, o sigui, escoltant-te, pensava, hosti, les sensacions aquestes que tu t'has generat la mare de l'Eva Dolan, a mi me les va generar la mare. I sobretot allò d'una novel·la, un thriller, en aquest cas, de no voler llisonar, de...
1: No, és veritat que també se'n va a missatge, se'n va cap a una cosa una mica més, potser, de ciència-ficció, no? Sobretot cap a... Però i tant. I tant. Vam estudiar junts.
0: Ah, sí?
1: Humanitats, anàvem junts a classe.
0: Hòstia, boníssim. M'encanta, m'encanta, Elisena. Seguim amb Sau, del Ferran García, en aquest cas, està editat per Males Herbes.
1: Sí, és el Premi Llibreter d'enguany.
0: Cert.
1: Vaig descobrir el Ferran García amb Guilleries, i encara avui és una de les novel·les que més recomano, perquè em va fascinar, perquè demostrava que un gènere tan allunyat, com estem avui, jo ja estic de vacances.
0: A cada llibre ha d'haver-hi una paraula.
1: A cada llibre ha d'haver-hi una petita pifia, sí. Un gènere tan allunyat de la nostra tradició com és el western, podia convertir-se en una novel·la preciosa, amb una poètica impressionant. Ell és poeta i això, de fet, es nota. I a Sau tinc la sensació que ha fet un pas més endavant, no? Són dues històries, Sau. Una al principi del segle XX, on els Sala de Bruc tornen a la plana de Vic des de les seves plantacions de Guinea, portant amb ells dues esclaves i un fantasma. I anys més tard, al poble de Sant Romà de Sau, que està a punt de desaparèixer sota les aigües, hi ha un mort. Aquests són el punt de partida. Més enllà de la trama, que és fascinant, la novel·la és atmosfèrica i et fa caminar per dins d'una manera... Per mi és una de les novel·les com molt bé el Premi Llibreter. És molt bon indicador, el Premi Llibreter.
0: Sí,
1: És un dels premis, home, són els que estan, com que diríem, no?, a primera línia
0: totalment,
1: de trinxera.
0: Totalment, totalment. Sí, sí. I pels que tinguin fam més de novel·la negra, sí, ens portes Carlos Zanón amb Objetos Perdidos.
1: Sí, perquè el Zanón, per mi, és un dels escriptors barcelonins més interessants d'avui en dia. Sovint s'ha dit que és un dels hereus del Vázquez Montalbán. De fet, ja va fer una novel·la agafant el personatge del Pepe Carballo, no sé si us recordeu. I si no l'heu llegit mai, jo sí que us recomanaria començar per Taxi, que és una novel·la extraordinària en què la ciutat es descobreix a través dels ulls d'un taxista. Mm. Però avui parlarem de la seva última novel·la, que és Objetos Perdidos, mm-hmm, i que com a bona novel·la negra, el punt de partida és la història de l'Àlex Wahl, que viu en un hotel, és advocat, i té tanta facilitat per trobar persones com per perdre objectes, mm-hmm, té una relació tortuosa amb una pintora, i un vincle amb un senyor que es diu el senyor Paco, que és un home que té un local i es mou pels ambients més tèrbols de la ciutat. Mm-hmm. Quin és el punt de partida de la novel·la? Doncs la mort d'un jugador de rugby australià i la desaparició d'un altre personatge, un britànic, que és Andy Cox. I això desperta l'atenció de tots els mitjans de comunicació i el senyor Paco hi ensuma que hi pot haver un bon negoci.
0: Objetos Perdidos, Carlos Zanón, això és Salamandra, editat per Salamandra.
1: Exacte.
0: I una novel·la més, Marc, aquesta pels que volen passar per la piscina, a mi aquesta em va fascinar i també me la vas recomanar tu.
1: Sí.
0: Que és Carcoma, de la Laila Martínez, editada per Amor de Madre.
1: T'agraden les novel·les de terror? Perquè hi ha gent que no hi entra,
0: Sí.
1: És veritat que per mi és una novel·la de
0: terror diferent.
1: Diferent, sí, sí, sí. I és veritat que és un gènere, avui en dia, el terror, que vivim en un món que sembla que el gènere aviat es convertirà en documental. Mira, que Carcoma és una novel·la que té dues narradores, una àvia i una neta, que viuen en una casa plena de presències i de records. Hi ha fantasmes, sí, però aviat entenem que els fantasmes són la superfície d'una història molt més profunda. Vaig tenir la sort de coincidir amb la Laila Martínez en una conferència i va explicar una idea molt bonica. Va explicar que amb una amiga un dia, amb una professora universitària, crec que estaven marcant en un mapa llocs on la gent assegurava que havia vist fantasmes, llums estranyes, sí? Coses paranormals. I després van agafar un mapa on hi havia fosses comunes i on hi havia hagut repressió durant la Guerra Civil o el franquisme.
0: S'ha posat la pell de gallina.
1: I veien que coincidien. Per tant, en el fons, totes aquestes novel·les de fantasmes, mm-hmm, i Carcoma és un exemple, mm-hmm, només parlen d'una ferida.
0: Yeah.
1: I és una novel·la que ha guanyat la tira de premis, que no els direm tots, però perquè et facis només una idea, la traducció anglesa va entrar al long list del National Book Award dels Estats Units, del 24, que això és una proesa.
0: I diré també que això jo crec que molta gent el pot animar a agafar-lo. Es llegeix en una tarda i mitja.
1: Sí, he portat molta novel·la breu, Mm-hmm. He sigut més partidari, que et deia al principi, de la gent que pot llegir totxos.
0: He
1: decidit portar coses breus, però en profunditat.
0: Exacte, i llegeixes Carcoma i dius, va, doncs mira, com que me l'he acabat en una tarda i mitja, ara vaig a per una altra, que també està bé. L'estiu també és bon moment per atrevir-se, ho dèiem, amb aquell llibre, també potser que fa temps que agafa pols al prestatge, o per recuperar un clàssic. Parlant de clàssic, jo crec que està sent i serà l'estiu de l'Odissea.
1: Que en parlarem, perquè la porto per una altra via.
0: Val, bé, ja m'agrada, m'interessa. Però amb l'apartat de clàssics, per exemple, tu portes, podem començar per un dels autors del segle XIX,
1: sí,
0: i que a més ha reviscolat els últims anys.
1: Sí, sí.
0: De qui parlem?
1: Parlem de l'Stefan Zweig i les 24 hores, la meva proposta és les 24 hores a la vida d'una dona, de Viena Edicions, una edició molt, molt, molt bonica.
0: Val.
1: No sé, tu quan el vas descobrir, aquest autor? L'has llegit?
0: Molt poquet.
1: Sí, per mi és un dels autors que a vegades molts descobrim quan som joves. A la universitat, és un d'aquests autors, no?
0: D'aquests que et fa llegir...
1: Exacte. A mi me'l va fer llegir un professor de català i ens va recomanar dues novel·les seves, Nit Fantàstica i 24 hores a la vida d'una dona. I fa poc l'he rellegida i he entès perquè continua sent un clàssic, no? Perquè Zweig, que per mi és un dels grans narradors del segle XX. És una novel·la molt breu, també, i explica la història d'una viuda anglesa que s'enamora d'un fracassat diplomàtic polonès una nit a Monte Carlo, jugant a apostes. Mm-hmm. Tot aquest món així d'obsessions també el té en una altra novel·la que es diu Novel·la d'escacs, que a mi també em fascina, que és un tio que està en un vaixell obsessionat amb una partida d'escacs. Bueno, doncs aquest és el punt de partida i la cosa ja se'n va cap a molt més, no ho explicarem. La vida d'ell ell també és impressionant. És un jueu austríac, va veure com el nazisme destruïa Europa, va fugir per diversos països, va acabar a Brasil, i l'any 1942, juntament amb la seva esposa, es va suïcidar.
0: L'altra opció que tenim, hem suïdit bé, és la Patricia Highsmith.
1: Molt bé, ho has dit molt bé.
0: Que és una de les reines del thriller estival.
1: Sí. Te n'he portat una mica, perquè el thriller és una mica, o les novel·les de misteri són el sucre, una mica, de la literatura, una recompensa una mica immediata. Però això no vol dir que, per mi, que sigui addictiu, no vol dir que tingui menys qualitat, eh? Però sí que és veritat que fa que la història t'estiri. Per ella és una... Fixa't que no t'he portat cap novel·la d'ella, t'he portat ella com a autora. Sí que destacaria Estranys en un tren, que Hitchcock la va convertir en una pel·lícula mítica. Tota la sèrie del Tom Ripley és fantàstica. Hi ha una sèrie a Netflix estrenada fa poc, però són diferents llibres, jo us el recomanaria. O també Els petits contes misògins, que és un llibre fantàstic. O sigui que teniu per triar, i molts més, eh? Podeu anar a buscar a través d'aquesta autora.
0: Ara que dius contes, fem algun repàs de contes?
1: Sí, he fet una descoberta. M'ho he passat tan bé llegint aquests contes, que es diuen Blues de la fi del món, editat per Segona Perifèria. L'autor és l'Edgar Keret. Feia temps que no m'ho passava tan bé.
0: Sí?
1: Sí. El primer relat, que es diu Un món sense pals selfies, és que és una meravella. Té una mala llet, rius, t'enfades... Ell és jueu i els seus contes a vegades són políticament incorrectes, va a llocs una mica complicats, però et pixes de riure. M'ha agradat tant que en acabar he anat a llegir altres llibres d'ell, perquè la veritat és que no l'havia pogut llegir. I Quim Monzó l'ha reivindicat sovint. De fet, veus que són de la mateixa família literària. I d'aquest vull destacar també la traducció del Pau Sánchez Kegley, que és magnífica, perquè aconsegueix traslladar un llenguatge a vegades de carrer, una mica canallesc, d'una manera molt fina. Ho he comprovat amb altres traduccions, i la del català està molt bé. Molt, sí.
0: Pues mira, apuntat també. A casa nostra, recentment, hem tingut dues fornades que han anat molt bé de contes. Estem parlant de, recordo, abans d'acabar la temporada regular, que el Basté va entrevistar el Pol Estrada per aquest meravellós Els arbres no s'ho mereixen. I també ens portes, Marc, el Xavier Mascravioto,
1: que va ser premi finalista del Premi Llibreter. Mira, te'ls he portat perquè he trobat una... Tenen... La seva escriptura és molt diferent, però tenen una cosa en comú que m'ha ofès profundament. El Pol Estrada és nascut l'any 1998, i el Xavier Mascravioto és nascut l'any 1996.
0: Fa ràbia,
1: molta. O sigui, t'ho diu un del 1984. Sí. Aleshores, però és que aquesta
0: gent... del 94 i me'n fa?
1: Home, és que aquesta... Tu tampoc. Aquesta gent, evidentment, no saben què són els Jocs Olímpics, i potser el Pol Estrada ni recorda què va passar l'11 de setembre del 2001, imagina't, no? Bueno, són dos llibres molt diferents, però per mi comparteixen una mateixa ambició, que és demostrar que el conte és un gènere viu, exigent i molt estimulant. I que ells, tots dos, amb molt poques pàgines, són capaços de construir un món sencer, i el lector no queda indiferent després de cada conte.
0: Totalment d'acord.
1: En el cas dels arbres no s'ho mereixen, és un llibre que es mou constantment entre l'humor negre, l'absurd i la sàtira. Sí. És d'aquest món Monzó-Keret. I en el cas del... Encara recordo, el primer que me'n va parlar va ser el Màrius Serra, d'aquest llibre. I, en canvi, Animals inexpressius és un recull de 10 contes que és un altre ritme. Ho vinculo més a la fotografia. Són com fotografies, són imatges, una mirada més psicològica sobre els personatges, un gust pel llenguatge molt alt. El Xavier també és poeta i es nota en la seva escriptura. En tot cas, dos llibres molt diferents, però totalment que es complementen.
0: Jo el del Pol Estrada el vaig devorar, també, i tinc pendent el del Xavier Mas.
1: Sí,
0: per tant, també, capdins, jo a l'estiu els que treballem tenim una miqueta menys de temps per llegir, però a partir del setembre ja ens...
1: Bueno, els contes també tenen aquesta cosa, que ara pots llegir,
0: això va perfecte.
1: Ara paro...
0: Sí. Abans d'anar a dormir...
1: Exacte, sí, sí.
0: Però a l'estiu... Hi ha ficció, però a l'estiu també hi ha gent que diu... A mi, mira, potser és el moment, com que tinc una miqueta més de temps, allò per reflexionar una mica més.
1: T'he portat tres assajos molt contemporanis sobre l'estiu i sobre el nostre entorn.
0: Vinga.
1: Per exemple, el primer que et porto és Jomo, del Juan Evaristo Valls Bosch. Saps què és el FOMO?
0: Sí.
1: Molt bé. Tens FOMO, tu?
0: Amb el pas dels anys, cada vegada menys.
1: Molt bé. Doncs el FOMO, que és la por, no?, el Fear of Missing Out, que és com perdre't el que passa, no? té un contrari, que és el jomo, que és joy. Per tant, és gaudir de perdre les coses.
0: Yeah.
1: Jo en tinc moltíssim. Jo sóc, em sento molt...
0: jomo total, no?
1: Completament. Aleshores, en una època marcada per la hiperconnexió i aquesta sensació constant que ens estem perdent alguna cosa,
0: sí,
1: festivals, sí, concerts, platges, illes, vaixells, no? Com aquell story famós de com és que tots teniu amics que tenen vaixells i no els tinc?
0: Totalment.
1: El jomo és la defensa del dret a desconnectar, a renunciar a la immediatesa i a recuperar el control sobre el nostre temps.
0: Uh-huh.
1: I ara l'estiu és un temps molt, molt ideal pel jomo.
0: M'agrada.
1: Té una idea que, bé, que és divertida, que és avui descansar o no ser-hi, en el fons, sembla un acte ja de resistència.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord. I la gent... És una mica, no?, que si tu dius, no, avui no vinc, o no, avui em quedo a casa...
1: Sí, has de donar explicacions.
0: Clar, per què? Que et passa alguna cosa, que estàs bé, no? I sembla que...
1: A mi quan em passa això, que al meu entorn ja no ho he de fer, però estic a favor de la mentida. Mentir, sí, ja està. És el camí més curt per la tranquil·litat.
0: Totalment d'acord.
1: Perquè jo ara t'he de donar explicacions que no vull anar a aquest concert, que farà calor, hi ha un munt de gent,
0: sí,
1: no ho sentiré bé, estaré a l'última fila...
0: És un, mira, m'han de fer una colonoscòpia.
1: Ahir ja està. I a sobre l'endemà, l'únic que llavors has de treballar.
0: Sí. I aprofitem també per enviar un missatge a aquella gent que estàs... Fas un sopar, estàs perfecte, a la mar de bé, estàs dinant, o estàs sortint de festa o el que sigui. I hi ha algú que diu... Jo me'n vaig a casa.
1: Perfecte.
0: El que fa, ja?
1: Sí, sí.
0: Per què? No, home, no forceu a la gent, no reteniu a la gent.
1: No, no, no.
0: Que cadascú faci el
1: Frido,
0: que vulgui, sisplau. Si se'n vol anar a casa aquella persona, és
1: que
0: perquè se n'ha d'anar.
1: Sí, sí, sí. És que sóc molt d'aquest equip. Per
0: equip,
1: tant...
0: Equip jomo.
1: Jomo total, sí, sí.
0: Què més?
1: Clar, l'altre que et porto és Dame veneno que quiero morir, de la Letizia Sala. Perquè ara que molts marxem de vacances, aquest és un assaig perfecte, no? El culte al cos, el cos en primera... persona. Ella ens explica com darrere d'una decisió aparentment íntima, que és operar-se o no, el botox, la cosmètica, quins són els nostres ideals de bellesa, en el fons tot això amaga una indústria construïda sobre la por d'envellir, no? De fer-nos vells. En teatre diem una cosa molt bonica, que estic d'acord, que diem, a l'escenari l'arruga és vella, ens agrada l'arruga. Quan veus a vegades els actors, a mesura que fan anys, tenen un pes que quan tens 20 anys a vegades no ho tens.
0: Mira, i també portes Llucia Ramis.
1: Sí, 1 metre quadrat. Mira, ara fa uns dies era notícia quines ciutats deixaven de ser zones tensionades.
0: Sí.
1: Doncs et porto 1 metre quadrat, que és un assaig fantàstic. La Llucia Ramis ha publicat novel·les, un munt d'articles. I la pregunta que travessa una mica el llibre és què vol dir avui poder dir que un lloc és casa teva, no? L'autora parteix dels 10 pisos on ha viscut durant 3 dècades per explicar una història que és íntima, però al mateix temps és col·lectiva, no? La dificultat d'accedir a un habitatge, la precarietat, la transformació de Barcelona... El llibre va guanyar el premi de no ficció del Libros de l'Asteroide.
0: Ens queda encara teatre?
1: Sí.
0: Novel·la infantil juvenil i poesia.
1: Anirem per feina, no?
0: A veure, teatre.
1: Mira, va, La tercera fuga.
0: Sí.
1: Per què l'he triada? Perquè va ser un èxit, està publicada, la va publicar el Teatre Nacional i torna aquest any. La tercera fuga és d'aquelles obres que demostren que el teatre pot explicar una història èpica immensa a partir d'una història nostra i familiar. La Victoria Spungberg s'inspira en la trajectòria dels seus avantpassats, obligats a fugir primer de l'Europa de l'Est, després d'Argentina i finalment quan reconstrueixen la seva vida a Catalunya. No és un relat autobiogràfic i saps què recomano? Llegir-la i anar-la a veure, perquè així veus les decisions que prenen els directors.
0: Ah, clar.
1: Soc molt partidari d'això. Estic a favor de que es publiqui el teatre perquè tu la llegeixes, però després tens una capa de lectura més profunda.
0: Per tant, és sempre primer llegir...
1: Si pots.
0: I després
1: veus i entens... Mira, el director o la directora ha pres aquesta decisió. I estic d'acord, no? Ah, mira, això no ho havia entès així.
0: I pels més petits de la casa?
1: Et porto dues coses precioses. Et porto Cartes imprevistes, de la Tina Vallès, que també va ser, amb il·lustracions de la Mercè Galí, que també va ser Premi Llibreter, amb una idea preciosa. Mira, què passaria si els objectes que ens envolten poguessin parlar? És una premissa senzilla, però...
0: La cadira de l'habitació... Prou, no? Deixa de posar-me coses a sobre.
1: És una novel·la epistolar. Són les cartes que s'envien als objectes perquè... És que la Tina Vallès és una gran escriptora i crec que l'hem de reivindicar més. Són les cartes que s'envien als objectes perquè s'han adonat que la dona que viu ara sola, abans no vivia sola, a la casa, ha deixat de fer les coses de sempre. Ja no es posa aquelles sabatilles, ja no fa servir el raspall, ni el pintallavis, no fa servir el comandament a distància, i es comencen a enviar cartes dient: ostres, què està passant?
0: Què està passant?
1: I a través d'aquesta elipsis tu vas entenent què li passa a aquella... És molt bonic i és preciós. El recomano moltíssim. És d'aquells llibres que els adults també t'emocionen.
0: Que original. I poesia per acabar?
1: Va, per acabar, poesia, molt ràpid. Et podria recomanar, és que és la germana pobra, no? A vegades la poesia... I
0: sí,
1: ara podria
0: però
1: recomanar...
0: no ens anava a descuidar pas.
1: No. Podria recomanar-te Vinyoli, Estallers, Maria Mercè Marçal, clàssics, però sí. No. Mira, et proposo Di Fàcil, del Manel Oller, que ja va guanyar els Jocs Florals del 2021, i ara torna amb un poemari que no és gens convencional, perquè el Manel Oller recupera llibretes antigues, rellegeix poemes escrits fa molts anys i els fa dialogar amb la mirada d'avui. I a més té... és una anècdota, però pot ser un estimulant per algú. Un dels aspectes originals és que hi ha un codi QR que et permet escoltar la música perquè t'acompanyi en tota la lectura del poemari.
0: Oh, que bo!
1: Quan compres el llibre, hi ha un codi QR, sí, sí.
0: Que bo! Amb quina vols acabar?
1: Mira, acabarem amb Poeticismes, del Josep Pedrals, que publicat per l'editorial Arcàdia, que també és un assaig de poesia. Però saps què passa? Aquest llibre aconsegueix el que fa el seu autor cada cop que el veus, que és encomanar-te les ganes de llegir poesia. I Pedrals reivindica que la poesia s'escolta, recita i es comparteix. Que a vegades el camí que hem fet per arribar a la poesia és primer analitzar-la. I no, primer ha de passar per l'estómac, per la pell, no cal que passi sempre primer pel cervell. Llavors és un llibre apassionant, fa servir el seu to habitual, el seu humor, és molt erudit i és molt proper al mateix temps. I desfà prejudicis i ens recorda que la poesia en el fons no és un gènere reservat només per als especialistes.
0: Totalment. Poeticismes, Josep Pedrals, Arcàdia.
1: Exacte.
0: Marc, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I bon estiu.
1: I bones lectures.
0: Gràcies, Marc.
1: Adéu.
2: Rafael Santandreu, bon dia i moltes gràcies.
3: Bon dia.
2: La meitat de la població pateix insomni?
3: Sí, sí, sí, alguna forma d'insomni, no? El 50% dels adults a Catalunya, a Espanya, dorm malament. I un 10% de tota la gent té un insomni crònic molt fort, està empastillada, no pot dormir. O sigui, és
2: un 10%?
3: Un 10% ho passa fatal i l'altre 40% de la població malament.
2: Natàlia, tu estàs en aquest 10%, entenc.
4: Estic en el 10%, sí.
2: Com t'afecta tu l'insomni que dius des de petita?
4: Jo ja patia de terrors nocturns de petita. Com m'afecta? Evidentment, cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores. Després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que més profund, de por al deixar a perdre el control, en fi, tot una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però jo prenc una pastilla per dormir, estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs en aquesta situació realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern. O sigui, estàs esgotadíssim, és una mica... també t'acostumes, francament, acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució, espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament, fins ara no n'he trobat cap.
2: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
3: També hi ha de físiques, hi ha malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic, també els impedeix dormir, però... Atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
2: Sí?
3: Mira, un és el que em sembla que la persona que ens estava trucant té molt, bastant molt, que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir, perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular, en aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del dematí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora, hora i mitja, després torna a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar. I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, si tens un examen el dia següent o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, doncs el dia, clar, et costa dormir. Són aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució i podem tornar a dormir perfectament bé, sense pastilles, amb un entrenament mental específic.
2: Sí, amb un tema de treballar-te psicològicament.
3: Absolutament. I a més, això està superdemostrat amb centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid perquè l'altre requereix un entreno, I clar, de vegades això és més difícil.
2: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu. Ell és psicòleg i autor de diversos llibres, com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges intel·ligents, perquè és un element que ha entrat fa relativament poc, o potser de forma massiva, fa una miqueta menys, a la nostra vida quotidiana. Ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és: són fiables?
3: No molt fiables, perquè per analitzar el son has de fer sí o sí una anàlisi del son fets a una clínica, t'has de quedar a dormir i t'han de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o el dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat i inclús deprimit. No? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni. No? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, el dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè

0: Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes, no ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa't.
1: Clar. Com et notes, no?
0: Exactament. Aleshores, són molt imperfectes i segon, i el més important, és que et poden obsessionar. Yeah. Això és el més important. Yeah. És com si tu, ara, si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària.
1: O sigui,
0: a tu t'agradaria portar això?
1: No.
2: Començaríem a ofegar-nos.
1: Començaries a obsessionar, ja fegues...
0: Clar, és que... Per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no ho tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. Uh-huh. La circulació de la sang no és cosa teva. Llavors, i és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
1: Ja. Yeah. És que amb això del tema de donar-li voltes al cap abans d'anar a dormir i obsessionar-te amb coses, per exemple, nosaltres que fem aquest horari durant la temporada regular, molts cops és, bueno, però els partits del Barça, no?
0: Sí.
1: Entre setmana, 9 del vespre. Si el partit a la mitja part ja està encarrilat, hi ha molta gent de l'equip, que jo no entenc, se'n van a dormir. I bueno, fes un, no, que demà estaràs destrossat, si ja vas 3-0, deixa-ho estar, no? Jo no puc posar-me al llit sense saber quin és el resultat final. Sí, quin sí. És a dir, per molt que intenti dormir-me, el meu cervell dirà, no saps quan van. No saps quan quedaran. Llavors, no puc adormir-me. I tant per tant, em quedo al sofà mirant el partit.
0: És millor que el vegis. Exactament. Hem de tenir certa flexibilitat. Fixa't que moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
1: Què és això?
0: I higiene de la son, doncs, que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
1: Aquesta cosa rutinària no serveix.
0: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Fixa't que tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que aquestes persones se'n van cada dia al llit sentint música de AC/DC i prenent cafeïna a tope?
1: No.
0: Ho fan? No ho fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema. És psicològic el problema. És la por a no dormir... que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son i els problemes diurns. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar l'insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa't, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
1: I les pantalles? No miris pantalla abans d'anar a dormir, que això activa massa.
0: No, seria si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció, o seria dolent, però una pantalla normal, a major part de la gent no li fa res. Molta gent inclús... s'adorm cada dia veient amb la tele en marxa i se la tens que apagar i no hi ha cap problema. No, són exageracions. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les voleu saber?
1: Aquesta solució l'amplies i l'expliques en el llibre de forma llarga i entrant molt en detall, però si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
0: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard, a les 2 o 3 del matí.
1: Home!
0: Sí.
1: El meu despertador són a les 4:10.
0: Bueno, una mica abans, en el teu cas. Però la gent, la gent que s'aixeca a les 7 del matí...

0: per exemple,
1: sí,
0: s'han d'anar a dormir molt tard, a les 2, per exemple, a les 2 de la nit. Llavors, dormiran 5 hores, però al final del període de la nit. Per què ho fem? Perquè arribin amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund i en aquestes 5 hores no es desperten. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar l'hora progressivament l'hora d'anar-se a dormir. Per exemple, a la 1:30. A la següent setmana, a la 1. A la següent setmana, a les 12:30. I què guanyem amb això? Que es va allargant la manera de dormir, però profundament. I el cervell es queda en aquest modo de dormir. I reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque, i al dia següent els desperta només el despertador i els costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament. Que, a més, dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de som de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Yeah. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és, durant un temps, anar-se a dormir més tard. Perquè les persones amb insomni, el que solen fer és tot el contrari. Cada cop se'n van a dormir més d'hora.
1: Clar.
0: Per aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son. Però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir. Mm-hmm. La seva de dormir lleugera. I aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però, atenció, totes estan comprovades científicament. Mm-hmm.
2: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Santandreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael. Per tancar aquest tema, hi ha una qüestió. Dones i son, menopausa,
0: sí,
2: per exemple.
0: Pues mira, és veritat que la menopausa i també en l'home l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectaran molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà. Et despertarà, ja m'ho diré, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... Els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició. Tinc moltíssim joc a fer per adiestrar el meu cervell per dormir superbé sempre i no tenir-li por a no dormir. Això és l'altra cosa. Si no tens por a no dormir, la menopausa, bueno, no dormiràs tan bé, tan bé dormiràs. En lloc de dormir 8 hores com dormies abans, potser dormiràs 7. Però ja està, no passa res.
2: Què dius, Natàlia?
3: No, perdoneu, és que no vull monopolitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar. I jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etcètera. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut de son per les dones que la pateixen d'una manera que són la immensa majoria que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però
0: sí,
3: crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
0: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics inclús que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor perquè t'han operat de les dents, o tens un dolor crònic. Però, atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena, crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment, que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 10% de la població.
2: Són les 11:10. Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies.
0: Igualment. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
2: Per culpa teva.
3: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
1: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
4: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
1: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
3: Perdoni, Catalunya, i perdonin oients del món a RAC1.
1: Abordar.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
1: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1, tots som un milió. Aquest dissabte és Superdissabte de Futbol a RAC1. Comencem a 6:45 amb el Coventry Espanyol, l'última amistosa de pretemporada pels blanquiblaus amb Pau Bombardó i els comentaris de Dani Solsona i Javi Muñoz. El Barça té a Udine, Itàlia el seu segon compromís de pretemporada, un torneig triangular contra l'Unidense i el Nottingham Forest. Viviu-lo en directe a RAC1 des de 8:45 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Àlex Pinantel com a enviat especial a Itàlia i els comentaris de David Broc i Jaume Naveira. I també a 8:45, pendents de l'amistós Nàstic des del nou estadi amb Esteve Giral. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte, més xancletes a RAC1. Des de 8:45, triangular Barça-Unidense Nottingham Forest. El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
5: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
6: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
5: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
6: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
7: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
6: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
8: 5, 4, 3, 2, 1...
9: Des dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya Matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere

0: minut i 45 segons, versió estiu, dia 5 d'agost, programa número 13. Ai, ja, ja.
1: Hola.
0: 13, ja és brusca. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quan que no aconsegueixo això ara.
1: Sí, ara els auriculars, ara és el teu moment de...
0: Ja estem criticant,
1: estem arrencant.
0: Sí. Ja estem rajant. Com estàs, estimada?
1: Mira, molt bé, molt emocionada.
0: En general sempre estàs molt bé i molt emocionada.
1: Sí, el que passa és que...
0: Croc, croc, cric, què?
1: Avui...
0: Per què?
1: Havíem de comentar, segons el guió, una cosa... No? Que teníem pensat comentar una cosa, però he de dir, he de fer una confessió, és que fa molta pudor a la cuina. Fa molta pudor a la cuina.
0: Sí, és veritat. O sigui, jo...
1: Els companys d'aquí de la redacció, si han entrat a la cuina, s'han assabentat, perquè fa molta mala olor.
2: Ja porta dies.
1: Porta dies.
0: No, però...
2: I això va passar a la planta 15 i era un calamar que hi havia...
0: Ah, sí.
2: Sota la nevera.
0: La trama del calamar... Però és que
3: l'olor
0: prové de la màquina de cafè, diria.
1: No, però és que tinc una informació, que és que tenim un sospitós.
0: Ah, moment, però
1: perquè hi ha una persona...
0: Però l'olor com la descriuríem, l'olor de merda? Però... Bueno, vull dir, la mala olor, eh? Com la...
1: A veure, sembla d'aliment podrit.
0: Sí, oi? És com de podrit.
1: Més que d'animal...
0: O de persona que fa dies que no es dutxa.
1: Sí. Va. Doncs tinc uns sospitos perquè hi ha una persona de l'equip del versió estiu que porta menjar, o sigui, té menjar preparat a la nevera i està caducat.
0: No, això...
1: I està caducat d'un mes.
0: Però això és una... Això és una informació de merda, perquè no té res a
2: veure amb el
0: que fa. No, ho diu per mi, però està envasat al buit, vull dir que no ve d'aquí l'olor.
1: Tu no pots ser.
2: No, però l'olor ve de la màquina del cafè.
0: De la màquina del cafè?
2: Darrere.
0: A algú se li ha acudit moure la màquina del cafè i mirar si hi ha algun cadàver, algun calamar?
4: Jo tinc informació.
0: Ah, veiem, què tens? Quina informació tens tu?
4: De moment han trobat un bífidus caducat.
0: Sí, és veritat això?
4: Sí.
0: Però on?
4: A la nevera.
0: No, l'olor no ve de la nevera. Clar, la nevera tancada...
5: Te huele el aliento a ajo.
0: Sí, ja ho sabem, ja. Sí, sí. Si l'olor provingués de la nevera, a l'obrir la nevera notaries la bafarada, i l'olor la notes al passar al costat de la màquina de cafè. Pels oients que no sàpiguen com és l'espai de l'office, de se li diu així, o com... A l'entrar hi ha una màquina de vending.
2: Sí.
0: A mà esquerra, a la dreta no hi ha res. Hi ha una paret. Després hi ha la màquina de cafè.
2: Sí.
0: Després hi ha una mena d'armariet on hi ha els microones.
2: No, la màquina d'aigua.
0: La màquina d'aigua, perdó, la màquina d'aigua.
2: També anomenada font.
0: Anomenada font, que surt aigua calenta i freda. Després venen els microones, ve la pica i després venen dues neveres, tot el que hi ha allà dins.
2: Sí.
0: Bueno, i queda a mà dreta només hi ha una mena de tauleta i la famosa gratinadora, que també ha estat objecte de comentari al programa del Clapés, perquè va haver-hi un canvi.
2: És que és del Clapés, la va portar el Clapés.
0: Però va haver-hi un canvi.
2: Sí,
0: la vella es va quedar a la planta 15.
2: Sí.
0: Llavors tot això, els oients del Clapés ja saben molt bé de què va. I també l'episodi del calamar de merda.
2: El calamar?
0: També va aparèixer, però on va aparèixer el calamar?
2: A sota de...
0: De la nevera.
2: De la nevera, podrit.
1: A sota?
2: Sota, sí. Estava
4: el
2: per allà.
4: El fuego del calamar.
0: Sí. I jo afirmo que l'olor prové de la màquina de cafè.
2: Sí.
0: I hi ha qui teoritza, la gent d'informatius, que són l'única gent que té senderi d'aquesta ràdio.
1: Va.
0: Sí, home, dins del que és tota la col·lecció de titiriteros, els informatius són els que tenen una mica d'ordre. Doncs els informatius creuen que ve, no sé qui m'ho ha dit, d'informatius, de la màquina de cafè. Com si a dins hi hagués un bitxo mort, una rata morta, o alguna, que és estrany.
1: Casualment ens van donar cafè gratis la setmana passada.
0: Bueno, potser se'n va gastar massa i potser va fer, no sé. De veritat, algú ha mogut la màquina de cafè?
6: No.
0: Avui li podem preguntar a la nostra convidada? Fins i tot podríem arribar a agafar un micro sense fils
1: i
0: anar a ensumar-ho, no? No arriba allà? I a més tenia un problema al retorn, perquè tinc una ràdio petita i podríem fer retorn amb una ràdio. Bueno, podem avançar?
1: Sí, si vols anem a altres assumptes directament.
0: Anem als temes del dia, perquè avui repassant l'actualitat, com fem cada matí aquí reunits sessudament, ens ha cridat molt atenció una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha acceptat o avalat l'acomiadament d'una treballadora del 112, el telèfon d'emergències, que resulta que es dedicava a penjar les trucades als ciutadans abans que poguessin explicar què els hi passava, o directament els ignorava. És bastant heavy, perquè tu truques al 112 normalment quan has tingut un accident o passa una cosa gruixuda. És molt servei, molt important. Evidentment, no tots els treballadors no són així, potser n'hi ha un de cada 100.000, per dir alguna cosa, però volem saber la veritat sobre aquesta qüestió, i és com la veritat de la nevera i la pudor a la cuina de la ràdio.
1: Exacte.
0: Val? Llavors volem saber la veritat, i per això volem trucar al telèfon d'emergències, al 112, i que ens expliquin com ho han gestionat. Per tant, procedim, i així descobrirem una mica com ha anat tot plegat. A veure, ja tenim línia.
3: Buenas tardes, che, le atiende Narciso Corro. Narciso Corro, del 112. ¿Cuál es su emergencia, pelotudo?
0: Escolti una cosa, con que pelotudo.
3: Mire, estoy aquí intentando tomar un matecito. ¿Por qué me rompen las pelotas llamando?
0: No, però vostè està al 112 i el truquem per preguntar justament, no és cap emergència, però volem saber si el servei del 112 funciona correctament. Llavors, per això el truquem, si ens ho pot explicar. Ens ho pot explicar o no ens ho pot explicar? Escolti, hola. Ei, ha penjat, eh? Ha penjat.
1: Quins nassos.
0: Tornem a trucar-hi, sisplau, Marc Espejo. Torna a trucar. Una altra vegada li fem creure que tenim una emergència, a veure si així ens creu.
3: Buenas tardes, la atiende Narciso Corro del 112. ¿Qué carajos querés, tobogán de piojos?
0: De veritat, sisplau. Aviam, senyor Narciso, que la que ha de trucar ja ens ha penjat. Ara sí, que tenim una emergència. Ens podria ajudar, sisplau?
3: Ahora mismo la atiendo, Ibeco de Canelones. Deme un minuto.
0: A veure, què vol dir un minuto? No entenc res.
1: Ens ha posat en espera, no?
0: No entenc res.
1: Però tornarà.
0: Hola? Això és el 112 i posen aquesta merda? Joder, bueno, pengem, no?
1: Sí.
0: Va, fora, millor que pengem. Bueno, que quedi clar que el 112 és un servei molt important i que no tothom treballa com el senyor aquest, Narciso Corro, que era un senyor que... No, per favor.
6: Estimat Hansi, em dones un minut per explicar una dada i no estic per telèfon?
0: No, Jové, menys un minut, si pot ser, eh?
6: A Lleida ja s'ha començat, querido, a construir el nou centre comercial, Shopping Promenade,
0: Però què té a veure això amb el futbol?
6: Que aquest centre comercial serà el nou patrocinador de la Unió Esportiva Lleida i invertirà 700 milions d'euros en l'equip.
0: I... 700 milions per Lleida?
6: Sí, així el club de la capital de Ponent podrà construir una nova ciutat esportiva a la seu vella amb capacitat per 150 camps d'entrenament, 45 gimnasos, 80 estadis de futbol, amb graderies de mecanotubo, 3.000 residències pels jugadors del Barça, de la Sevilla...
0: Sisplau. Me'ns agradaria saber quan et reincorpores al 100%, perquè ara estàs mig incorporat.
6: Ara teníeu la Miquel Agut, el Parissé tornarà el 15 i jo tornaré la setmana de la 15.
0: Segur, això és veritat, Oriol?
6: Estic en una cascada.
0: Però d'aquest color. Va, tu, parlem d'una altra qüestió, perquè continua aquesta trama fastigosa, lit, de l'estiu.
6: Efectivament.
0: A les piscines municipals.
6: Terrible, apocalíptico. Sí. Catalunya està de mierda, hasta las tejas. Literalment. Para llegar al fondo del asunto de la piscina, conectamos sobre el terreno con Gloria Serra. Adelante, Gloria.
7: Gracias, Pedro. Hoy, equipo de investigación, especial mojón, edición cagallons de las piscinas. Cataluña plantó la semilla de banalizar la escatología con el cagané y el cagatío y ahora recoge sus terribles consecuencias gástricas. Piscinas completamente pobladas por caca y niños que en vez de burbujitas y churros de Proexpan se agarran a cagarros como boyas para flotar. Los socorristas sobrepasados tiran cloro, Almax y Fortasec en el agua en cantidades iguales para hacer frente a la situación. Y hasta los bares han prohibido la venta de café y cigarro para evitar la aparición de, cito textualmente, muñecos de barro. También ha quedado prohibida la combinación de café con helados y café con Comtesa para evitar también la caca tiesa. Seguiremos informando sobre este marrón que tiene encima el gobierno. Un marrón que te cagas. Te devuelvo la conexión, Pedro.
6: Apocalíptico, terrible, los perros como clavos del 12 después de las palabras de Gloria Serra. En fin, gracias.
0: Ens fot molt de fàstic.
6: Gloria.
0: Molt bé, gràcies a tothom. A veure, més coses. Resulta que no deixem de banda les coses que es troben surant o flotant a l'aigua, perquè resulta que han localitzat 48 catalans